0: Xapins i tu trinxaran
1: tot. El pare
0: hi
1: va caminant. El pare hi va caminant.
0: I troba ous de reig, anant-hi a peu. Que fort, tu. I al Quim, quin és el bolet que més li agrada?
1: Ostres!
0: No ho saps?
1: No és gaire de bolets, eh?
0: Jana. La Jana és la neboda del Quim, la filla de la Franzina.
2: Hola, bones.
0: Què li agrada al tiet?
2: Saps que no t'ho sabria dir?
0: No?
2: No.
0: I a tu?
2: A mi els rossinyols m'encanten.
0: Rossinyol, que vas a França, rossinyol.
2: Bueno,
0: el
2: rossinyols...
0: I el cep és boníssim, també, o no?
2: Sí, i tant. Però, bueno, si tinc preferència, el rossinyol segur, yeah. I el que diu meu mare, l'ou de reig, que, bueno, nosaltres li diem cucou.
0: Cucou, en dieu,
2: cucou, allà? Sí. Bueno, són com els més petitons, en diuen cucou.
0: Això també ho hem d'estudiar algun dia, Bota.
3: Sí, com i de fet...
0: Com es diuen els bolets,
3: el
0: Roger, en funció de la comarca.
3: Jo vaig... El caçador de bolets, també, sí. va ser...
4: No, jo vaig fer caçadors de paraules... però clar, el tema dels bolets és un món que no te l'acabes, i a més no sé si passa com els peixos, que quan van fer el capítol dels peixos, a cada zona canviaven de nom, però em sembla que els bolets és bastant uniforme, no?
2: Sí.
4: La cosa.
1: Vosaltres els ceps podem dir més siureny.
4: Ah, veus?
1: Diem siureny en aquesta siureny. Zona.
0: Bé, escolteu, aquesta hora el titular, ho hem sentit justament al butlletí de notícies de les 12 amb els companys dels serveis informatius, és que el Tribunal Constitucional ordena al Suprem amnistiar els líders del procés i obre la via al retorn de Carles Puigdemont. Ramon.
5: Sí, ho hem conegut fa pocs minuts. El ple acordat, per tant, estima el recurs d'empara presentat per l'exconsellera Dolors Bassa contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar l'amnistia amb 7 vots a favor i 5 en contra. El Constitucional només ha donat a conèixer la decisió, però encara necessitarà uns dies per publicar la sentència, que farà extensible, com ens deia la professora Aguilera abans, a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Un cop, per tant, la publiqui, el Suprem té previst aplicar l'amnistia als líders del procés, i això vol dir que aixecarà les ordres de detenció que té vigents contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
0: És el titular més destacat a aquesta hora del migdia, gràcies a en Ramon Castelló. Jordi Vila, vine cap aquí, que tenim molta feina, nen. Això ara per on comencem aquí? Ara per on comences aquí? Per on començaries tu, Jordi Vila?
6: Bona pregunta.
0: Bueno, doncs la resposta seria...
6: De fet, ja hem començat.
0: Sí, començat, sí.
6: Ja hem començat.
0: Som aquí, a partir d'ara.
6: Jo engegaria l'entrevista amb el Roger de Gràcia.
4: Està molt desordenat, això.
6: I preguntar-li...
4: Qui mana, ell o tu?
6: Ell, mana ell, el Xavi.
0: Manem una mica.
6: I la pregunta que li faria al Roger de Gràcia és què et sembla a aquesta tercera hora?
4: M'encanta. Tot el programa és així? Jo estaria aquí tot el programa.
0: T'ho prometo.
4: Ara un, ara l'altre. Ara l'ou de reig.
0: Hem tingut una tertúlia.
4: Ara l'amnistia. Pum, pim, pum.
0: Una tertúlia, nen. És que si no, jo penso que la gent s'avorreix. Sí. És a dir, si a algú no li interessa el tema del bolet i estàs 20 minuts seguits parlant de bolets, què fas? Canviar de ràdio.
4: Sí. I a més ara som així, no? Perquè ara amb el telèfon funcionem així.
0: Si a algú no li interessa el tema gossos, que interessa la majoria de la gent,
1: no
0: perquè hi ha més
1: persona,
0: gossos que canalla, estàs un quart seguit parlant de gossos i de gats, i què fa la gent? Canvia d'emissora. Aquí el cautasta s'enganxa, aquest programa, perquè aquí ara el Bota, ara l'altre, ara el no sé qui...
4: Pues sí? Vinga. De què parlem ara? Ara de l'amnistia o de l'ou de reig?
0: Ara
4: què vols?
0: Vols comentar alguna cosa, el tema amnistia?
4: Que han trigat molt i han trigat perquè han volgut trigar.
0: Yeah.
4: I llavors això se'n diu repressió. I la repressió funciona. I la repressió saben com aplicar-la i allargar-la perquè tots els judicis s'allarguin moltíssim i un hagi d'estar exiliat al màxim de temps possible. Però això s'ha acabat perquè Europa ha dit prou i s'ha acabat. I el que és interessant també és que arribarà potser Puigdemont abans d'aquestes generals, del 29 de novembre.
0: Pot ser.
4: Hosti, pot canviar bastant el tauler, això, eh?
0: Pot passar.
4: Poden passar coses.
0: Aquest matí
4: interessant, serà interessant.
0: Amb una professora de la Universitat de Barcelona i és possible, i més ara que s'ha confirmat ja el que ha dit el Constitucional. Això, trobes a faltar això de fer un programa diari de ràdio o no? Jo quan vaig agafar aquest, l'Albert Hom em va dir, estàs boig. Dic, Albert, tio, però si havíem fet programes de 6 i 7 hores diaris...
4: Ja. Bueno, suposo que estàs diàries. Boig també per l'horari, també, no? Perquè comenceu molt d'hora. Això és difícil de gestionar també mentalment i... o què?
0: Comencem a les 10, nosaltres.
4: Ah, bueno, llavors, perfecte.
0: Els que matinen són el Badó Lladó, la Montse Vidal, l'Ares Teixidor i la Gemma Nierga.
4: És veritat que un programa diari té molta tela, passa moltes coses, i has d'estar pensant tot el dia, però és molt xulo.
0: És molt xulo.
4: Precisament per això, perquè passen moltes coses. I mentalment, els que tenim el cap una mica atabalat, ja ens va bé que l'entorn sigui una mica atabalat.
0: Ens agrada massa la feina o què, Roger? Ens trinxarà, això?
4: Ens agrada prou. I la resposta al segon és sí. Ja estem trinxats bastant.
0: Ja estem trinxats.
4: Però què passa amb l'hostaleria? Ara que passem d'un tema a l'altre, l'hostaleria també trinxa. Vull dir que...
0: Franzina,
4: aixeca tu cada dia un restaurant. Sí o no?
1: I tant, que trinxa, però també m'agrada molt.
4: Aquí
1: he nascut i m'encanta, m'agrada.
4: Aquí sí, està. Sí. Cada dia aixecar, feu migdia i nit, per exemple?
1: No. Allò és molt solitari, a les nits tenim tancat, i llavors es concentra tota la gent al cap de setmana, llavors tenim obert de dijous a diumenge.
4: Va, fantàstic.
1: Sí que fem festa dilluns i dimarts, i el dimecres pues, treballem molt, però porta tancada.
0: Però no desconnectes mai. Dilluns i dimarts igual aprofites per anar a buscar bolets.
1: Bueno,
0: què
1: i
0: diu?
1: Tinc
0: buscau
1: la...
0: caçar allà. Buscau caçar. Allà els busqueu o els caseu, els bolets?
1: Els casem.
0: Al meu poble només casem els pardals.
1: Ojo, els casem. Anem a caçar bolets. Sí, sí. Tota
2: la Jana quasi et mata, amb la mirada.
3: La seta, caçar bolets, sí, sí.
4: La nova generació ja, no? Jana, tu?
2: Bueno, jo... penso que els bolets es van a buscar, perquè tu no vas amb una pistola i caces el bolet.
0: No vas amb una escopeta de perdigons, de balins.
2: Exacte, jo crec que és una cosa així més personal, que cadascú diu com ell creu.
4: Ai, que s'està perdent el caçar. Ai, ai,
1: és
4: ai.
1: Una cosa de
2: tant de bo, tant de bo.
3: I era dialectal de la zona, també, de la part d'aquesta de Girona, de la selva i també d'Osona, caçar bolets.
4: T'he de dir que amb això del caçador de bolets hi va haver una època que, com que jo feia el caçador de paraules, em confonien, com ara t'ha passat
3: a tu.
4: I em deien, tu presentaves el caçador de bolets. I a vegades, i me'n recordo, un dia que va venir un noi bastant tocat per la tramuntana ja, a altes hores de la matinada.
3: Tocat el bolet.
4: I em va dir, tu ets el... Allò que et senyalen molt de prop, amb el dit molt a prop, entre els ulls ja, i tu ets el... Dic, no, i li anava a dir, i diu, no m'ho diguis, no m'ho diguis. Dic, vale, no t'ho dic. Tu ets el Òscar Dalmau. Sí, sóc l'Òscar Dalmau. I se'm va anar contentíssim a casa que havia trobat l'Òscar Dalmau del Caçadors de Bolets.
0: Saps qui ve dijous? El cunyat de l'Òscar Dalmau, el Santi Villas.
4: Hombre, Santi, jo vaig començar amb el Santi a RAC1.
0: Vas començar amb el Santi a RAC1, sí senyor.
4: La meva primera feina va ser treballar a la redacció amb Santi Villas, Taís Villas,
0: sí,
4: i Marc Giró, i sí, jo, amb 25 anys.
0: I jo que també hi era per allà, eh? Hosti, però una cosa, és a dir, això era el 9C, el programa que va... El Santi va començar a RAC1 fent un programa a la nit que es deia 9C, sí. Després va fer les
4: tardes. Vam començar amb aquest de matinada.
0: I vas començar de matinada, sí, que jo venia un dia
4: sí,
0: a la setmana.
4: Sí, senyor, sí, senyor. I aquella redacció amb el Marc Giró cridant, imagina, el Santi Villas cridant, hosti, i la Taís Villas cridant, era... Gestionar-ho era interessant.
0: Era divertit, nen.
4: I tant, i tant.
0: Eh?
4: Absurdament, sí, sí.
0: Ja que sí.
4: Sí, sí, sí. També els principis sempre són molt bojos.
0: Érem una família.
4: Quan aixequis un restaurant o quan facis qualsevol projecte, aixecar una cosa, allà hi havia una electricitat, no? Hi havia una, sí, sí, d'una cosa nova, això és molt guapo.
0: Ara aquesta electricitat la tenim al matí a Ràdio 4. Sí o sí, Jordi Vila?
6: Sí, sí, Xavi.
0: No, de veritat.
6: Feixa, sí, sí. I ara que parlàvem d'abans...
0: Som una família, nen. L'equip, els col·laboradors...
6: I tant, i tant. Ara que parlaves de caçar, caçador de paraules, que va ser un mític programa que va marcar un abans i un després en la història d'aquest país, en la divulgació del català, mira, hem agafat un petit fragment per fer un flashback. Estàs preparat?
4: Estic preparat.
6: No et posaràs nerviós?
4: Sobretot perquè no es veu la imatge.
6: D'acord?
4: Quan es veu com hem perdut.
6: Doncs mira, caçador de paraules.
7: Mireu què posa aquí. Aquí descansen els ossos d'un que els tenia molt grossos. Els ossos, és clar. I és que en llocs com aquest és on acaba la vida per uns o comença per uns altres. Bé, qui diu acabar la vida, diu...
8: palmar-la, passar millor vida.
9: Dinyar-la.
10: Anar-se a l'altre barri.
11: Estirar la pota, sí.
12: S'ha anat al cel. Aquest està al purgatori.
13: O s'ha anat a l'infern, perquè era un molt dolent.
7: Avui volem saber si els catalans ens cuidem prou i com ens cuiden els professionals abans d'arribar aquí. Començarem acompanyant una infermera itinerant que visita...
6: Per què va funcionar tant, caçador de paraules?
4: Jo crec que el caçador de paraules, que jo no sé si la Jana l'ha vist o en algun institut,
2: no,
4: perquè va circular bastant per instituts i el posaven a les escoles, eh?
6: 2007, eh? Situem-nos, eh? 2007.
0: La Jana té 17 anys, en farà 18 ara el 16 de desembre.
4: No vull saber quin any has nascut, eh?
2: Vale.
4: A quin any has nascut?
0: El 2008. Igual que ma filla, es porten 15 dies.
4: El caçador de paraules va funcionar molt bé perquè jo crec que veníem d'una època que... de la dictadura sortíem amb ganes de recuperar el català, però necessitàvem encara fer aquesta volta de treure-li ferro. És a dir, el caçador de paraules anava a parlar del català de manera desacomplexada i a conèixer més la nostra cultura i la nostra llengua, amb etimologies, amb entrevistes, amb sortir al carrer, amb veure coses xules, divertides, amb anar a caçar bolets, amb anar a l'Ebre, amb anar a jugar a la morra, a fer mil coses. I jo crec que aquest desacomplexament, però al mateix temps aquesta defensa del català, hòstia, em funciona molt bé.
6: I recordes
4: el presentador moment... ho feia
6: sí,
4: molt bé.
6: Tenia gràcia, eh?
4: Molt.
6: Escolta, et recordes el moment en què et van venir a buscar i et van dir, mira, et proposem aquest projecte, o vas ser tu que els hi vas dir, mira,
4: no,
6: vull fer això.
4: Què va, ni una cosa ni l'altra. Vaig anar jo a fer un càsting Estava fent una altra feina, vaig anar a fer un càsting i vaig anar de la millor manera que pots anar a fer un càsting, que és sense ganes.
6: Ah, sense
4: perquè,
6: ganes?
4: No, perquè just en aquell moment tenia tres feines.
6: Si no estaves nerviós, vas anar allà... Vinga, va.
4: I dic, que no em donguin això, perquè em va fatal per temps i per calendari. I pam! I vaig fer tan relaxat i tan tranquil que em va funcionar molt bé i els hi va agradar i vinga, allà va ser el principi de tot.
6: Mira, avui ens acompanya el nostre col·laborador, filòleg i periodista Jordi Bota,
4: que cada
6: mes ens porta un espai de català. Quina recomanació li faries perquè els seus guions siguin... enganxin... Què li diries?
4: No, ell en sap més que jo, però sí que és veritat que a vegades la part acadèmica, hosti, costa acostar-la a la gent perquè la gent li fa com una mica de... A la gent li fa por fer-ho malament. Mm. Per exemple, jo recordo una època que fèiem el català de les Terres de l'Ebre, sí. I el que ens deia molt la gent d'allà, ens deia, és que no ens graveu, perquè nosaltres parlem malament. I, hosti, nosaltres els dèiem, no, vosaltres no parleu malament, vosaltres parleu amb l'accent d'aquí i amb el lèxic d'aquí. Per tant, si entre tots... per mi el més interessant, no sé si estaràs d'acord, Jordi, però és que, per exemple, els mitjans donguin diversitat lingüística i ensenyen aquesta diversitat. Hi va haver una època que a l'Institut del Teatre, si tu estudiaves a l'Institut del Teatre, només podies parlar català estàndard. No et deixaven parlar ni valencià, ni occidental, ni gironí, ni res. Havies de dissimular això. I els mitjans igual. Uh-huh. Gent que els diu, no parlis així, que queda com de pagès.
3: Totalment d'acord, perquè tot és català. I és la riquesa de la llengua. O sigui, com es parlen als territoris i també com han evolucionat les paraules des del llatí, diguéssim, parlat fins a l'actualitat i les influències que hi ha hagut tant del substrat, de l'extrat, i tot és català al final. El que passa que s'ha intentat també parlar el millor possible quan hem de fer, per exemple, no sé, exposicions públiques, treballs públics i tot plegat. És a dir, també els mitjans de comunicació han de reflectir tota la diversitat amb tot, però també s'ha d'intentar, doncs, que això, de fugir de barbarismes a vegades, per exemple. Depèn del registre del programa, també t'ho dic, també.
4: Jo no sé si... Tu ets la mare d'ella, no? Vale. Sí. I tu, per exemple... Sí.
0: La Francina, la germana del Quim Masferrer i mare de la Jana. Sí?
4: Tu ets la mare de la Jana. I exacte. Tu, per exemple, quan parles amb ella per WhatsApp, veus que fan moltes faltes o no?
1: Bueno, intenta no fer-ne, els hi corregeixo.
4: Bueno. Això però... t'anava a dir, tu li corregeixes, perquè jo el meu fill el tinc fregit, eh?
2: Sí, sí, em fa una ràbia que me les corregeixi, i dic, para, que tu no ets profe. I dic, para, sisplau, o m'enfado i ja no li contesto els missatges.
4: Jo li faig repetir els missatges al meu fill. Si no, no li contesto.
0: Jo també sóc com tu, Roger. El meu fill
4: militància,
0: fa alguna falta. La meva filla sí. No, però la petita no. Les del 2008...
4: Els pronoms
0: són bones, aquestes. Escolta'm una cosa. Al final s'ha de parlar una mica normal, no? Com a casa.
3: Sí,
0: a
3: dir, també.
0: Perquè, a més, parlar de manera informal no està renyit amb el rigor.
3: No.
0: Tot això.
3: No.
0: Que a vegades sembla que... Per què no pots dir fet en lloc de realitzat?
3: Ho pots dir. El que passa que si dius...
0: Què passa? Que queda més fi dir s'ha realitzat
3: no,
0: aquest matí?
3: No, el que passa que també hi ha una sèrie de mots que són mots joker, mots grossa, diguéssim, que serveixen, diguéssim, són molt amplis, són molt genèrics, massa genèrics, i a vegades si puntualitzes més, en aquest sentit és
0: però
3: millor.
0: Però per arribar a la gent has de parlar com la gent.
4: Sí, però...
3: Sí.
4: Però
3: jo
0: us en recordeu de les cantarelles abans, que llegien notícies cantant?
4: No, home, però de quin any ets, tu?
0: Ja, a veure, soc més jove que tu,
4: Roger de Gràcia. Jo soc del 2007, més o menys.
0: Jo del 2009.
3: No, però sí que el mot precís, i de fet això es busca i s'ensenya, pel tema de la cohesió dels textos, que hi hagi cohesió lèxica.
4: Això és molt interessant, per exemple. Jo no sé si estic obsessionat amb tu, Jana, perquè les noves generacions em teniu obsessionat amb el tema de la llengua. Els mots crossa. I jo, per exemple, intento no dir, per exemple, guai. Això és molt guai. Tu dius guai?
2: Sí.
4: Però clar, és que guai, engloba tantíssimes coses, pot ser bonic, pot ser preciós, pot ser... ara no se m'acut res més que guai.
3: Sí, sí, i s'ha dit molt, dir, és, en els darrers anys,
4: és un
3: moltíssim.
4: Problema, a vegades.
3: Sí, a la meva època ja es deia, també, això de guai, que està molt bé, que... Sí, sí.
4: Hem de ser una mica més precisos, però clar, llegim, hem de llegir. El meu fill també el fregeixo a llegir. A tu també l'obligues a llegir, o no?
2: No.
4: Bueno, ja té una edat, també.
2: No.
4: I has llegit tu, Jana, o no?
2: Bueno, si et soc sincera, que veus? Això és una cosa que no dic gaire, jo me'n recordo que a l'escola, quan ens donaven llibres de lectura,
4: sí.
2: Jo tinc dislèxia, em costa molt llegir, vaig per la tercera frase i ja no sé què posa. I me'n recordo que a mi mare me'ls llegia i jo l'escoltava com ho llegia.
4: Que bo.
2: I això em anava superbé, perquè jo llegir-ho em perdo, però escoltant em va superbé. Llavors, ella em feia la feina de llegir-ho. I després anava als exàmens i treia superbones notes,
4: eh? Molt bé. Doncs ara t'ha d'acompanyar quan vagis en metro i que et vagis llegint al costat, o al tren...
3: Sí. I a vegades hi ha paraules que sonen molt i molt bé i que la gent diu moltíssim i que no estan recollides per la normativa del DIEC. Per exemple, la paraula guixeta. Oh. Guixeta, vas a un institut, tothom sí. parla de guixeta, però no està admesa i això és una disfunció que hi ha. És a dir, que a vegades també hi ha...
4: Això és una hipercorrecció, és a dir, ens vam pensar que taquilla no ho podíem dir perquè sonava massa castellà i vam agafar guixeta del francès i en canvi guixeta és incorrecte. Oh, m'encanta estar amb aquest senyor al costat.
0: És bo, és bo.
6: És que ja ho hem fet així, eh? Mira, i parlant de paraules i del bonus...
0: Escolta, deixa parlar l'Ingrid Ramon, que l'altre dia només va poder dir 7 o 8
6: coses. Anava a donar pas...
1: És que porteu estrelles aquí, clar, ho agafen tot.
4: Tu sí que ets una estrella, Ingrid.
0: Tens l'estrella Roger de Gràcia, tenim l'estrella Ingrid Ramon...
1: L'altre cop em va tocar amb el Gerard. Amb el teu tiet, ja no em va tocar.
0: Ah, vas coincidir amb el Quim,
1: sí,
0: tu?
1: Sí, sí,
4: què passa,
1: sí.
4: Que aneu portant tota
1: calla,
4: la família?
1: No calla. Tot m'ha agafat... Però saps aquelles persones que dius, vale, entenc per què estàs a la tele, no? Perquè és com molt magnètic, no? És com... I no és d'aquestes persones que et xerra i dius, a veure si calla ja, sisplau, saps? Sinó que tot el que explica és interessant, no? I té aquest magnetisme i sap explicar-se molt bé i fer-ho a mi.
0: A veure, que tens el Roger amb tres gossos a casa.
4: A veure.
0: Un no hi veu, l'altre no hi sent.
4: Ai, pobre.
0: No, és gros. Vull dir que...
1: Però això és molt maco, eh? Jo ara estic passant l'etapa adulta del meu gos i és una tendresa, això, veure'ls així i cuidar-los en aquestes edats. A mi el que em fa moltíssima pena és quan la gent abandona aquests gossos en aquestes edats a les protectores.
6: Això passa, sí?
1: Això passa moltíssim.
0: Com s'entén, això?
1: Em trenca el cor.
0: Jo tampoc.
4: I més si l'has tingut a casa tants anys.
1: Exacte. A mi el que em fa pensar és com l'has tingut tot aquests anys. Yeah.
0: Però adoptar un gos... ara quedaré fatal amb això que dic, eh? Jo m'estimaria més adoptar-lo, però de jovenet, si no de cadell, de jovenet. Quan ja tenen molts anys, deu ser més complicat, això.
1: No té per què, ja té el caràcter format, sap com és, saps perfectament el tamany que estàs adoptant, la personalitat que estàs adoptant. A l'agafar-lo de cadell, sí que pots veure certes coses, no?, amb un test de temperament, però després li pot variar molt la vida, depenent quines experiències tingui. A més, és que els cadells surten superfàcil, tothom vol un cadell, no?,
0: sí,
1: perquè
0: clar.
1: Es pensa que així me'l faré a la meva manera.
0: Cada
1: mentida.
0: Nadal, això és un perill, perquè
1: mira, per això vull, per això he volgut parlar del tema d'adopcions, no? Perquè ara és el moment que la gent ja està emparaulant gossos o des de fa temps ja està posant el dipòsit, no?, per aquests gossos. I dic, si us plau, no regaleu gossos a ningú que no ho hagi demanat. Això és el primer. Segon, no compreu, adopteu si podeu. Les protectores n'estan plenes de gossos, plenes. I han parlat abans de tota la parètica. A més, és que un gos adoptat, vas a la protectora, saben com és, quin tarannà té, quin exercici necessita, de quines enfermedades té o no té, etcètera, etcètera. A part, és que és un gos que t'ho agrairà i pensa que està salvant dues vides.
6: I quan truquem a la porta de la protectora, quins requisits ens demanaran, no?, si volem adoptar aquella gossa?
1: Normalment et preguntarà pues, el teu estil de vida, els horaris que fas, que deixes de fer, quina disponibilitat tens, i et fa tot un seguit de preguntes, no? Què faries si passa això? Què faries si hi ha un tema de comportament, si el gos es posa malalt, per veure una mica com respondràs, no? El que s'ha de ser, jo sempre dic, sigues molt honest i molt sincer, si és que hi ha gossos per tot tipus de personalitats. Si tu ets una persona molt activa, doncs digue-ho. Si ets una persona molt tranquil·la, no venguis la moto de que tu trauràs el gos a passejar 4 hores, perquè et donaran un gos que necessita passejar 4 hores i després allò serà un desastre.
4: El que potser aquest examen l'haurien de fer a tothom que volgués, per exemple, comprar un gos, també.
1: Totalment.
4: Abans de comprar-lo, saps? Exacte. Dir, nois, anem a fer 4 preguntes és i a la que vegin que sí, no, senyor. No li donguis.
0: A mi me les van fer, les 4 preguntes, t'he de dir.
1: És que no haurien de ser 4, haurien de ser 400.
4: Clar, un examen.
1: Jo sempre dic, un bon criador, que n'hi ha molt pocs, un bon criador, et té que fer un 5è grau, saps? Sentar-te allà, preguntar-te de tot i fer-se responsable d'aquell gos.
4: Clar.
1: Si algú surt malament, no només a nivell físic, sinó a nivell comportamental, a nivell tornar-lo a rebre, si passés qualsevol cosa, o sigui, el teu contracte tindria que estar signat que si tu no et pots fer càrrec d'aquell gos, no passes el problema a una protectora sense recursos, sinó que tu com a criador te'n tornes a fer càrrec.
0: Quines són les races de gos que més t'agraden i per què?
1: A mi m'agraden tots els gossos, grans, petits, guapos, lletjos, joves...
0: Ho sé, tots, però si haguessis tots. De destacar un parell de races...
1: Bueno, jo tiro molt cap als GPPs, jo tiro molt cap a... La meva preferida és el Rottweiler, després venen els Americans, els Pitbulls, els Staffies... Buah, és que són pur amor...
4: Pues d'aquests està ple les
1: sí.
4: d'això, les...
1: Malauradament sí, perquè són
4: les
1: gossos
4: gosseres.
1: Que...
9: molt contradictori el que es pensa, que són gossos molt durs i que buah, pots tractar-lo així i això, són gossos hipersensibles. Són molt durs físicament, molt sensibles per dins. I la gent els malentén, és un gos molt explosiu, amb moltíssima energia, que s'ha de saber controlar, que necessita moltíssima estimulació física i mental, sobretot mental més que física, i aleshores acaba en mans de gent que simplement els hi crida, els hi pega, els hi... i no els tracten bé, sí, no els saben educar.
4: Jo vaig fer de voluntari durant una època a la gossera que hi ha aquí a l'avinguda del Tibidabo.
9: Això és la protectora.
4: A la Lliga. Collserola, sí. I hi havia molts gossos d'aquests i m'explicaven això, que bàsicament són xavals joves que pensen que poden agafar un gos per fer-lo lluitar contra altres gossos. S'inventen un món on faran lluites de gossos i vés a saber quines coses, però després, clar, no el saben i no el poden cuidar i els abandonen.
9: Bueno, i per fer-se els xulos, per aparentar, tindre un gos d'aquests. Sí, sí. Però tu devies anar a la rebassada, no?
4: Això, la rebassada.
9: Això és el CAT. Això és la gossera municipal, que des de fa anys està com està i és una vergonya. I per cert, ara tenen molts problemes perquè han tret els professionals que hi treballaven allà, gent que coneixia molt bé els gossos, i les instal·lacions són de vergonya a una Barcelona el 2026.
4: Sí, sí, sí. Jo el problema que tinc amb els tres gossos és que un dels tres ja va arribar quan els altres dos eren bastant grans, amb la qual cosa no ha estat mai sol. I l'altre dia ens va passar que vam intentar treure els dos grans perquè van a ritmes molt diferents i vaig deixar el gos petit un moment a casa i clar, era la primera vegada que... Jo no ho vaig calcular, això. Clar, però es va esbarar moltíssim.
9: Això s'ha de fer a poc a poc.
4: Clar.
9: Això s'ha de fer des del dia 1.
4: No hi vaig pensar, eh? Saps allò que no hi penses? Sí, i de sobte estava plorant.
9: Però això li passa a molta gent, Roger, perquè la gent em diu no, mai estarà sol, perquè si no l'àvia, si no sé què, i dic, i si aneu tots a un convit, o una boda, o el que sigui, o l'hospital, els gossos han de saber estar sols, és bo per ells, inclús entre membres del mateix grup, no? Tu que en tens tres, pues estaria bé que cadascun d'ells es pogués quedar sol, però clar, no es fa així, vinga, a sac.
4: No.
9: Sinó poquet a poquet, tot amb els gossos, sempre poquet a poquet i positiu.
0: Bé, restaurant Masferrer, Can Rocà, sí?
9: Exacte, sí.
0: Més
9: sí.
0: de 200 anys de tradició familiar, eh? De cuina tradicional catalana, que per mi és la millor del món. Sí o no? No feu allò de el que us preguntava abans, de modernitzar-ho massa, això, no?
10: Bueno, vegades... no sé la Jana quines idees ens portarà. De veure, moment, Jana. És el de tota la vida.
2: Aviam, jo penso que si el restaurant ha funcionat des de sempre...
0: No ho toquis, no ho canviïs gaire.
2: No. Al contrari, buscar el que s'està perdent, buscar els plats d'antigament que s'havien fet de tota la vida, tot això que es perd, al contrari, buscar-ho...
0: Com ara quins?
2: Com ara quins, hòstia. Ara m'he quedat una mica...
0: Home, segur que en tens algun al cap.
10: L'escudella amb cardolla.
0: Sí. L'escudella amb cardolla, clar que sí, home.
2: Exacte, l'escudella de tota la vida, que a pocs llocs la pots trobar.
4: I que bona és, per favor.
2: Sí.
4: Molt només tens ganes de que vingui el fred per menjar escudella, eh?
2: Sí.
4: Una cosa?
2: I tant.
0: Escolta, tenim una sorpresa per vosaltres.
2: Aviam.
0: Posa't els auriculars, tu, Francina. Així ho sentiu. No, però no te'ls treguis tu, Jana. Dona, deixa'ls-hi tu, Ingrid. És que hi ha tanta gent en aquest estudi, no s'hi cap. Ha pujat 7 o 8 graus de temperatura aquí dins.
2: No
0: hi ha
2: auriculars.
0: Aviam, sembla una granja de pollastres, això. Haurem d'obrir la finestra.
2: Jo sempre suo aquí, eh?
0: Mira, escolteu amb atenció. Qui és aquest?
11: Hola, Franzina, Guifré i Jana. Escolteu-me, aquí un germà, un cunyat i un tiet orgullós de vosaltres, perquè ho foteu molt bé. Ho feu molt bé, molt bé, molt bé. I és més, a part de fer-ho molt bé, en el meu cas, m'ho feu molt bé de preu. Escolteu-me, crec que el pare i la mare han d'estar molt contents i molt orgullosos de vosaltres i segur que totes les generacions que us han precedit, vosaltres sou la setena i la Jana la vuitena, però les generacions que us han precedit segur que estarien molt contents i orgullosos de com ho esteu fent. Perquè el restaurant Masferrer s'hi menja molt bé. Sembla que hi tingui part, eh? Escolteu-me, a part d'enviar-vos una abraçada i felicitar-vos i que us estimo i us aprecio moltíssim, aprofito la vinentesa per reservar taula per aquest cap de setmana.
0: Mira.
11: Així m'estalvio de trucar-vos després. Aquest cap de setmana, com faig molt sovint, serem dos a dinar a Can Rocà, al restaurant Masferrer. Família, us estimo molt. Que vagi molt bé. Gràcies. Adeu.
0: Que maco que és el Quim, eh?
9: Sí. Adéu.
0: Què me n'has de dir del Quim? Jana, Franzina, què m'heu de dir?
10: Mira,
0: que et cau la baba, sí? Em cau a mi, sí o no?
10: Tinc un germà només, és ell tot.
0: Estan ben parit, el Quim, eh, Roger?
4: Sí, sí, sí.
0: Els que tenim la sort de conèixer-lo...
4: Jo tinc una, imatge gravada del meu fill fotent-li una bufetada al Quim Masferrer.
0: Què dius, ara, tio?
4: Sí, sí. Perquè un dia fent el foraster, venia per Barcelona, em sembla que feia un capítol especial de Barcelona, no sé per què era exactament, eh? Però passejava per allà, ens el vam trobar pel carrer, i llavors el meu fill venia d'una festa de no sé què i es va fotre els pantalons al revés. Però la cremallera, el cul, eh? La portava tot al revés, tot... i el Quim li va fer un parell de bromes i l'altre, ah, pum, pum, i li va fotre una bufetada. I ben, allò ho tenim gravat, però vam riure molt.
0: Que
4: encara se'n recorda el Quim sempre, quan ens trobem.
0: Escolta, us dona un cop de mà quan ve el Quim o només ve allà a tipar-se, diguéssim?
10: No el deixem, que ens doni un cop de mà. No el deixem, però s'hi posaria de seguida. De seguida s'hi posaria, i tant.
0: Sí, noi, i aquesta essència de poble, l'altre dia ho parlàvem amb el Quim. Gent de comarques tenim una cosa, un no sé què, que potser vosaltres en sabeu explicar, diferent. Sí? Els que venim de comarques o no? Epa!
10: No ho sé, pensar, la veritat és que...
0: No n'hi ha cap més de comarques aquí? Tots sou...
4: Urbanita, 100%. Sí?
10: Sí.
4: Barceloní, de Can Fanga, de Pixapins.
3: Home, de comarques. Sí.
0: Doncs va, home, fot-li. Sí. De comarques està més despejat.
3: Home,
0: la... Despejat no es pot dir, com s'ha de dir, això?
4: Sí, sí, despejat.
0: Sí?
3: Despejat és un barbarisme, però... Sí.
4: És meravellós.
0: Com s'hauria de dir, despejat?
4: S'ha d'acceptar.
3: Més aclarit.
0: Més aclarit, sí. És que vols que et digui. Sí. Més aclarit.
4: Ah, no li agrada. No sé
0: si n'estàs gaire d'aclarit.
3: Sí.
0: Tu d'on ets, Ingrid?
9: Jo soc d'aquí, de Barcelona.
0: De Barcelona i em moro de calor.
9: A mi, jo em vaig criar molt al Maresme, també.
0: Ara.
9: I a mi m'agradaria viure als Pirineus, si pogués.
0: Sí.
9: L'accent de Girona m'encanta. I a mi m'agrada molt quan tu i el Pau parleu, que et surt l'accent de Lleida.
4: Vale, i per què no el tens ara?
9: Hòstia, per què no el té cada dia, aquest accent?
0: Bueno, però els tinc els dos, jo què sé. No sé ni com parlo, al final. Sí o no?
9: Bé,
4: és el que dèiem abans.
0: Però...
4: Eh?
0: Amb lo Pau...
9: Però sí, és molt maco quan surten els accents.
0: Sí, sí.
4: El que conserva l'accent encara és el Carles Porta, eh?
0: Lo Carles, sí.
4: Ah, sí. Carles sempre ha fet tele i sempre ha fet...
0: De Castellnou.
4: Ha mantingut aquest accent, eh?
0: Sí, sí. Sí, sí, Castellnou de Seana.
3: El que parlàveu així, diguéssim, és de proximitat, bàsicament, aquest caliu, aquesta, diguéssim, aquesta proximitat que tens amb els teus clients, per exemple, que sí, parles molt més de tu a tu, no, és més familiar, més entranyable. No?
0: Que ens estem asfixiant.
3: Entranyable seria la paraula, no? També de les comarques, no? Les persones que estem, que no som de ciutat. És a dir, que pots deixar, no sé, pots deixar coses a companys, amics, amigues, i més confiança, també, entre les persones. Potser hi ha aquest aspecte de confiança,
2: sí,
3: no?
2: Sí,
3: de...
2: i sobretot que tu vas pel carrer i tu saludes a la gent, sí, i la gent et contesta, de dir... Mm-hmm. O sigui, en el poble els coneixes a tot. Vas a la ciutat i dius, hola, no sé què,
3: sí,
2: i... La gent no respon. Entres en el bus, dius hola, bon dia...
4: Home, no ho diguis.
2: I ningú,
4: no. Ho diguis. Jo t'aconsello que no ho diguis, perquè et prendran per boja.
3: I encara que no els coneguis, al bosc també et saluda la gent.
2: Sí.
3: Et saluda, hola,
2: sí,
3: què tal,
2: sí,
3: bon dia,
2: sí,
3: al bosc.
2: Sí, sí.
4: També diré que la gent s'ho sap tot, els pobles.
2: Sí.
4: Ho saben tot de tu i tu ho saps tot d'ells, eh?
2: Sí, sí,
4: ah,
2: sí, sí, sí.
4: També
9: al meu barri ens saludem, eh? De dir, és com un poble. Jo, de fet, quan em vaig mudar allà, jo estic a Sant Genís dels Agudells...
4: Home, que, sí, jo et veig.
9: Sí?
4: Des de casa meva et veig.
0: Atenció, un segon, perquè aquesta hora compareix el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el sentirem en directe. A veure què diu.
14: Bien.
0: Encara no? Compareix? Venga. Encara no. És el faristol, a punt de començar, la cosa està
14: vamos
0: al caure.
14: Comienzo a la rueda de premsa.
0: Sí o no? Sentirem una miqueta en directe. Veus aquí, nen? Anem d'una cosa a l'altra, com deies, eh, Roger?
4: Home,
0: sí
4: clar.
0: O no?
4: És que això...
0: Sí, perquè el Consell de Ministres t'hauria aprovat avui els decrets d'habitatge amb algunes variacions. A veure què ens explica el president Pedro Sánchez.
14: Bueno... Muchas gracias a los medios de comunicación, bienvenidos a la Secretaría de Estado de Comunicación y a los periodistas, gracias por atender esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y de Ministras y también dar las gracias a los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo por las redes sociales, streaming...
0: Pedro Sánchez compareix després que el Consell de Ministres hagi aprovat els decrets d'habitatge, que podrien entrar en vigor de manera immediata. A veure què ens explica.
14: Que tiene algo de singular. Porque, como saben, hace apenas 24 horas anuncié la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de unas elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.
0: Per això, amb les Corts ja dissoltes, es votaran a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, eh? Amb les Corts ja dissoltes es votaran a la Diputació Permanent on el vot de Junts és irrellevant.
14: La ciudadanía, como es el acceso a la vivienda, entonces la ciudadanía debe elegir un nuevo parlamento. Y hasta que eso suceda, hasta que se celebren las elecciones, evidentemente el gobierno va a continuar gobernando, dando respuesta a los problemas de la gente. Como, por cierto, llevamos haciendo más de 8 años. Y es lo que hemos hecho hoy de nuevo en este Consejo de Ministros. El Consejo ha aprobado, como saben, dos reales decretos ley que, con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes. Y lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante estos reales decretos leyes no han cambiado durante estos días. Y que, por tanto, a las personas de a pie, estos reales decretos leyes les beneficiarían, por supuesto, en lo que representa el acceso y la protección a

0: espanyol Pedro Sánchez. Però just a aquesta hora, passa un minut a tres quarts d'una, tenim una altra notícia d'ultimíssima hora. Atenció, Llarena deixa sense efecte l'ordre de detenció de Puigdemont. Llarena deixa sense efecte l'ordre de detenció de Puigdemont. Podríem dir que és la primera conseqüència a la sentència del Constitucional que hem conegut fa pocs minuts. Ramon.
1: Sí, i de manera molt immediata, perquè el magistrat ha dictat a la resolució judicial el que deixa sense efecte amb caràcter immediat i fins a nova resolució judicial expressa les ordres nacionals de cerca i captura i detenció de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i dels exconsellers Antonio Comín i Lluís Puig. Recordem, la decisió s'adopta després d'haver-se fet pública la resolució del Constitucional en l'estimació del recurs d'empara de Dolors Bassa que ja hem explicat. L'instructor de la causa del procés explica que encara no disposa del text íntegre de la sentència referida a Bassa. Caldrà conèixer-la, però de moment ja ha pres aquesta primera resolució que pot incidir, per tant, el que ha dit el Constitucional avui, el que s'ha conegut en el fonament de les ordres de detenció mantenides per ell des de l'1 de juliol, recordem, de l'any 2024.
0: Sí, senyor. Moltes gràcies, Ramon. 13 minuts per la una. Algun comentari a partir de totes aquestes últimíssimes hores que acabem de sentir aquí en directe? Roger de Gràcia.
2: Un.
0: Tu també, Ingrid. Sí. Ramon, endavant.
2: Jo opino de tot.
0: Aquí es pot opinar del que un vulgui, sí.
2: Jo penso, 350 diputats al Congrés, 266 al Senat, més 69 de l'òrgan aquest, que ara ho està aprovant tot a correcuita. Per què en necessitem tants? A 150.000 de mitja d'euros a l'any. Per què més? Després, tot l'altre que van xupant, no? O sigui, per què? Per què en necessitem tants? I després falten funcionaris als jutjats, falten funcionaris amb el tema que jo em dedico, a gossos d'assistència, no hi ha prou gent al departament, saps? O sigui, per què necessitem a tots aquests xorissos xupant del bote?
3: Home... Això és opinar, clar que sí. Jo també vull opinar. Mira, ara
2: sí,
3: que són
2: jo mai
3: 12,
2: em quedo a mitges.
3: Les 12 i 47...
0: I 40, 48, ja.
3: I mira, 48, pam, ja està. Passa 48, però el president deia que es farà una empresa pública, la Casa 47, per l'article 47, que recull el dret a la vivenda digna i que està actiu des de fa 50 anys. I jo trobo que sigui després de 50 anys que es comença a regular el tema de la vivenda, és tard. És tard. Està molt bé, benvinguda sigui i aconseguirem coses, però és tard perquè la gent es trobarà pisos a 5.000 euros al metre quadrat i això no ho podrà evitar.
2: Sí, sí. Que si la vivenda és un dret, no pot ser un negoci. És incompatible.
0: Saps què faries jo ara? T'ho prometo, eh? Me n'aniria al restaurant Mas Ferrer. Em fotria una vedella amb bolets o unes mandonguilles amb bolets, que m'han dit que són brutals, també. O un arròs de muntanya amb bolets. Ara sí que se'm fa la boca aigua, veient el que diu aquest guió. Carn a la brasa, també. La brasa calla per tot, eh? Sí o no, Francina?
4: I tant.
0: Jana.
4: Sí.
0: Sí o sí?
4: La brasa autèntica, llenya.
0: Ja. Escolta, diu que també teniu la mà trencada amb els plats fets a base de senglar. Sí?
4: I tant.
0: Sí? Explica. Com el feu, el senglar? Atenceu-vos al micròfon.
4: Jo no cuino. A veure...
5: Hem parlat que no diríem res de tema de receptes, que si ens preguntaven que tot no, això quedaria tota clau.
0: El secret no el diu ningú.
4: Xup-xup, molt de xup-xup.
0: Igual que els boletaires no diuen mai res, parlen molt i no diuen mai res.
4: El senglar és moltes hores de xup-xup.
0: Ja m'imagino.
4: La carn quedi...
0: Sí.
4: És una carn més...
3: Molt dura.
4: Més dura, llavors són moltes hores de foc, de... Però...
3: Sí,
4: ens queda molt bo, ens queda
3: jo
4: molt
3: quan
4: bo.
3: El casso collserola, l'agafo, el casso collserola, el porto a casa... No, home, no queda fer això.
4: Ara està prohibit tot això. Sí,
3: però n'hi ha, la collserola. Estem rodejats.
0: Per desgràcia encara en queda,
3: a Sant Genís venen a taula, ja, sí. Directament.
2: Mira, jo estic molt en contra d'aquesta mesura, o sigui que... si voleu, també opino.
0: Veig que també toqueu els cargols, i no sou a Lleida, sou a la comarca de la Selva. Peus de porc amb cargols.
4: Sí.
0: Bons.
4: Bons,
0: i tant. Veus què diràs?
4: Xup-xup, i tant.
0: Jana, tu estudies direcció de cuina, sí?
5: Sí, a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona. Molt bona escola, on es van formar els del celler de Can Roca.
0: Tu diràs. Escolta, com deia el teu tiet, ton tiet, el Quim, no? Vuitena generació, tu.
5: Vuitena generació, sí.
0: Quina responsabilitat, eh? Una mica de vertigen, de dir, escolta...
5: Sí, bueno, ara no tant.
0: Tens el llistó molt amunt, molt alt.
5: Sí, però ara no tant, perquè abans era com més... Clar, no sabia on m'hi posava, no? Quan ara ja porto 3 anys a l'escola i ja sé què és tot el tema de la restauració i tot el que comporta. Al principi sí que em feia més de vertigen, perquè, clar, a quart d'ESO havies de decidir què serà, amb tan petitó que ets, saber què serà de tu en un futur. I era com... una mica com la pressió de dir, ostres, tinc aquest restaurant perquè no segueixo, i els meus pares no m'han obligat ni res, eh? Van dir, pensa que és una feina molt sacrificada. I jo m'hi vaig ficar de cap, perquè com que sempre havia crescut entre fogons, dic, és que això és el meu, estic feta per
3: però
5: això.
3: Però què sacrificada si només treballen dos dies a la setmana, al cap de setmana, i poc, poc que fan res més?
6: Festa de dilluns i març.
5: No, però... No.
2: He sacrificat, segur, sí, segur. Sí, sí. Home, sí. Moltes vegades li deia, t'hi veus obligada, segur? T'hi veus obligada? I ella, no, no, no, que m'agrada, de veritat.
3: Vas al revés del món una mica, també. Sí. Si treballes al cap de setmana, jo ara, per exemple, estic fent ràdio al cap de setmana i vas una mica...
0: Estàs amb la Júlia, no?, amb l'Otero.
3: Fem programa amb la Júlia Otero, Ondo Cero, i, ostres, clar...
0: Que maca que és la Júlia.
3: És maca, bona persona i gran professional.
7: Ja tenim un moment teu amb ella que és impagable. Mira, mira, mira.
8: Tu me lees los pasos de la Santa Vida.
9: Paso número uno, comienza con los pies... ligeramente más anchos que la distancia de las caderas, más abierto,
8: ¿vale? Más abierto.
9: Tira del ombligo hacia la columna vertebral.
8: Sí.
7: Ens estàs ensenyant a fer sentadillas, ¿eh?
3: ¿Ah, sí? Jo faig això.
9: Dobla las rodillas hasta formar un ángulo de al menos 90 grados.
8: Coño, parece un cuasimodo ahora.
3: Vale. Clar, passen moltes coses allà.
7: Com és treballar amb la Júlia?
3: La Júlia, mira, és una pregunta que em fan sempre. Com és treballar amb la Júlia? I la següent pregunta normalment és tan dura com sembla?
7: Ja, juro, jo aquesta no la tenia posada.
0: Aquí
7: no
0: sembla dura.
3: Sembla una tia...
0: Jo la conec poc, però em cau molt bé, la veritat.
3: Sí, a mi el que m'agrada més de la Júlia és que té aquell nanosegon de pensar que el que ha de dir ho ha de dir amb contundència. No pensa com altres, no té el cervell a la boca, sinó que s'espera un moment i llavors la clava. I llavors això va molt bé també a l'hora de treballar amb ella, perquè et diu molt bé el que funciona i el que no funciona, i això és fantàstic.
0: I això de fer
3: amb una cuina també funciona molt, fer bé la feina i fer pensar bé les coses. Vull dir, a vegades prendre decisions massa ràpides, no?, també és massa boig.
7: I amb la Júlia et mous en el registre informatiu i també d'entreteniment. Tens aquesta doble vessant?
3: Sí, hem fet una mica tots els papers de l'AUCA.
0: I això de parlar en castellà com ho portes?
3: Muy bien, gracias. Sí. Al principi fatal, t'he de dir. Sí, fatal, no? Sí, i havia de traduir, Todo lo más caliente está en el fregadero, que deia aquell, en la pica.
0: En la higuera.
3: Sí, per plegar silles, per alquilar silles i tot això. Però ara ja està, ara ja ho tinc integrat. I ja... Sí, però és una realitat, jo visc en català tot el dia.
0: Sí,
3: i llavors de sobte parlen
2: castellà. Aquí també estaria bé fer barbarismes, no? Els catalans els fem del castellà, sí. No? Del castellà, fer-los al català i que vagin aprenent.
3: Totalment,
2: no?
3: Jo hi ha una cosa que faig, són dues coses que faig allà. Una, si els noms són en català, els dic tots en català. Si és Girona, Girona, no passem a Gerona ni res. I l'altre és que si fem alguna catalanada, escolta, ens enriem, perquè no passa res.
0: Tampoc passa res, exacte.
3: No, home, no. Sí, al contrari. Exacte.
6: També fa la riquesa, no? Lingüística.
3: Absolutament, absolutament.
0: Gabriel, com estàs? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Hola, Gabriel. Des d'on truques?
10: Doncs a Castelldefels, ara mateix.
0: Des de Castelldefels?
10: Bueno, soc de Lleida, però estic a Castelldefels ara fent el dinar a la mare, ja és gran.
0: Ets de Lleida, ets a Castelldefels i vols anar a dinar de franc a Sant Feliu de Buixalleu.
10: Si és possible, sí.
0: Doncs a veure si ho endevines, això. Què et sembla que és el so del dia?
10: Jo crec que és el repic del bec de la cigonya.
0: Són cigonyes, això, sí o no? Sí? Mar d'Inglès?
10: Sí,
0: home, sí, senyor! Doncs au! Cap a la selva, nen! Amb qui, aniràs? Amb qui aniràs?
10: Doncs probablement amb la meva parella.
0: Amb la teva... Probablement. Encara no està decidit del tot, això. Depèn de com
10: exacte,
0: vagi.
10: Exacte. Si té disponibilitat, es porta bé, sí.
0: Molt bé, home. Què li donareu? Què li donareu al Gabriel?
2: El que vulgui. El deixarem triar.
0: Ara ve l'època de bolets. Diu que ja s'hi fa més d'un ou de reig per allà dalt. Gabriel, t'agraden o no?
10: Moltíssim. I aquest arròs amb bolets que heu dit que fan, ja tinc ganes de provar-lo també.
0: Què feu de postre, per curiositat?
5: Mira, jo estic a la zona de postres, m'he incorporat de mica en mica i vaig pensar, ostres, vinga, doncs em poso postres. I a postres, bueno, doncs tenim tot el típic català, no? El melimató, la crema catalana, i sobretot tenim un postre molt típic, que és nostre al restaurant, que és el Sant Feliu. El Sant Feliu és un postre que es va inventar la meva besàvia.
0: Sí.
5: I està fet de crema catalana, després porta sobre un tall de gelat de vainilla, després porta una mica de cafè i contró per al damunt. És bastant contundent.
0: Ara, escolta, fem una cosa, Gabriel, ja pujaré jo, deixa estar la parella. Ja pujo jo amb tu. Sentint tot això, ja, si tenia algun dubte que no el tenia, Carai. Ja.
3: És com el pijama aquell típic dels 80, també. Però a la catalana, no?
4: També el tenim, el pijama.
3: També el tenim?
4: També.
3: Mare, Déu, tenen de tot.
0: Molt bé, home. Gabriel, escolta, felicitats, enhorabona. Gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4, sobretot. Merci, home.
10: És un plaer sempre. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, que vagi bé. Això de merci no es pot dir en català, nen. Jo ho dic.
3: Doncs allà ho diu molta gent, Girona,
6: sí.
3: No?
6: Sí. Okay. Merci, sí, sí, sí, sí. A Girona ho diu molta gent.
0: S'ha de dir gràcies. Dic, eh?
6: Sí, gràcies.
0: I
6: Mercès,
0: i per
6: també.
0: Què? Mercès és massa fi.
6: També, el que passa que, clar... Això, ja us dic que la llengua també és arbitrària, eh? És a dir, qui fa la normativa i tot plegat, és a dir, a vegades pren decisions que són contradictòries. I amb el tema dels pronoms febles passa el mateix, també, perquè ara ja s'han acceptat també en alguns registres, doncs, aquests els i que dèiem habitualment, doncs també s'ha acceptat en alguns registres més, diguem-ho així, col·loquials, però abans no estan acceptats. Abans havies de dir els donaré, per exemple, amb llenguatge escrit, eh?
3: Hi havia gent que es moria abans de dir això. Sí. De sis pronoms seguits, agafava un ictus.
6: I no sé per què, si la riquesa dels pronoms febles, vull dir, els tenim nosaltres, que altra gent no els té, aquests pronoms febles.
0: Tenen, que bonic que és això. Això, el català, la riquesa dialectal...
6: Sí, sí.
0: Mira, Ingrid... Et dedico això, ja que t'agrada tant com xerrem amb lo Pau.
4: A veure.
0: Pues mira, va, mira. Quan arriba...

0: T'agrada, eh?
1: Sí,
0: t'agrada, t'agrada el Pau, eh?
1: És divertit, és divertit.
0: Sí, home, sí, sí, clar que sí. Vindrà dijous, demà passat, eh, nen? Sí?
2: Nosaltres sempre estem contentíssims quan està aquí, amb el Pau de Pons.
0: Com contents estem i hem estat i estarem encara el minut i mig que ens queda de tenir-vos a tots els que avui formeu part d'aquest programa. Que tireu amunt, ja ho dineu per aquí baix a Barcelona avui. Què feu,
1: aviam,
0: què feu?
1: O
0: no es pot dir, no es pot explicar.
1: Jo tinc horari de tardes i me n'he d'anar ràpid cap a l'escola.
0: Sospitant.
1: Sí.
0: Molt bé, perfecte.
1: Sí, tant.
0: Tu, Francina, què? T'agrada Barcelona o no?
3: No baixo mai, eh?
0: Mira, mira, el Pau diu que se'n tornarà al seu poble. Mira, escolta, escolta.
3: Ens ha costat, he baixat perquè la Jana li feia il·lusió. Però si no...
0: Gràcies per l'esforç, eh?
3: Si no, ens costa, eh?
0: M'ha encantat conèixer-vos i et prometo que vindrà un dia. Sí?
1: I tant.
3: I tant.
1: Allà t'esperem.
0: T'ho prometo. M'encantarà segur. I a més és el tipus de cuina que més m'agrada. Nen, i anem junts o què?
4: Sí? Home, jo ja m'estic fotent el cuantro aquest i ho barrejaré tot, i fotreu de reig, i fotré cargols, i tot. Meravellós.
0: Jordi Bota.
5: Amb ganes de tornar-hi.
0: Tu tens més a prop, això.
5: Sí, sí, sí. Jo fa un any i mig, més o menys, vaig anar-hi l'últim cop. I
0: també ho coneixes realment, tot, tu, sí. Dones més toms com ventilador.
5: Dono fer la cuina casolana, boníssima, la carn a la brasa, les patates fregides que l'acompanyen també, vull dir, amb la llioli, les postres, boníssimes. Realment val molt i molt la pena, la veritat.
0: Molt bé. Escolta, la tele, què? Vas al Grasset, diu, alguna tarda o no?
4: Vaig al Grasset cada 15 dies amb,
0: la selva.
4: Amb el Bassas.
0: Mira, parlant de la selva, va a la selva aquest també,
4: sí,
0: per la de TV3.
4: Allà ens podreu veure, també.
0: Molt bé.
4: Sí, sí.
0: Trobes a faltar la tele o no?
4: Aquella, no.
0: A mi no suporto. Què t'agrada més, la tele o la ràdio? I aleshores queda molt bé dir la ràdio, que és veritat que m'encanta, però també m'agrada la tele.
4: Sí, ens agrada comunicar.
0: Sí, sí, sí, és una pregunta que dic, elimina-ho, això.
2: Una cosa no treu l'altra.
4: Jo el que m'agrada és ja no treballar. M'agradaria ja no treballar. Però cobrar igualment.
0: Però
4: com es fa això?
0: Ho trobaries a faltar, tio. Ho trobaries a faltar, Roger.
4: Sí, també m'agrada.
0: Escolta,
4: sí,
0: com et trobaré a faltar jo. Mira, m'agradaria tenir-t'hi cada dia. Aquí, mira,
4: un plaer, de veritat.
0: Quan vulguis, igualment. Aquest programa és casa teva, també.
4: Sí? Una abraçada forta.
0: Records a la Júlia Otero. I senyores i... Ingrid, torna aviat tu també, eh?
1: Com vulgueu.
0: Quan vulguis, quan vulguis.
1: Molt bé.
0: Tu pots venir sense avisar, obres la porta i cap dins. Senyores i senyors, moltíssimes gràcies a tots i a totes per la vostra atenció. Els del matí de Ràdio 4 tornem, com sempre, demà a partir de les 10 i fins a la 1. Que vagi molt bé, això. Bon dia a tothom. Adeu. Atenció al butlletí de notícies, que tenim aquestes últimes hores que us hem avançat. Fins ara.

Ràdio 4.

0: Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
1: Situació complicada la que tenim a molts punts del país. Ho dèiem ara fa una estona, les dades que ens explicava el nostre company meteoròleg de Televisió Espanyola, en Sergi Lora, sobre la quantitat de rajos que han caigut en aquest episodi de pluges. 8.000 llamps sobre Catalunya, 11.000 sobre el mar. Estem parlant de 20.000 descàrregues elèctriques. Parlàvem també d'aquesta fotografia, que és un molt bon resum d'una situació que, de fet, està passant a molts punts del país, no? A Sitges, que baixen els carrers plens d'aigua de costat a costat, i lògicament es veuen escenes tan curioses com veure efectivament una persona en bicicleta pel mig del que és un autèntic cabdal molt potent, no?, d'aigua. És evident que estarem absolutament pendents. El que els hem de demanar, seguint les indicacions d'altra banda de la Conselleria d'Interior, és precaució. El millor és quedar-se a casa si un no ha de moure's, i si s'ha de moure, doncs amb tota la precaució del món, especialment si a Granollers i al voltant, que recordin que hi ha hagut un alert estrictament per la gent de Granollers, que és una localitat en la que ha plogut moltíssim en les últimes hores, a banda de la pluja que ha caigut entre ahir i avui. O sigui, durant 3 dies s'havien recollit 350 litres per metre quadrat. És una autèntica borrada. La bona notícia és que això, en principi, l'episodi com a tal s'acaba a les 2 de la matinada. Encara demà tindrem una mica de pluja, però segons ens expliquen, no amb aquesta intensitat. Ja veurem com evoluciona la situació en tot cas, i que de cara a dijous, divendres, la cosa estarà una mica més tranquil·la. En fi, és dimarts. Això significa que avui acabarem el nostre programa amb l'Ignacio Rigau. Què tal, Ignacio? Hola de nou.
2: Hola de nou.
1: Diccionari de la Horterada. No hem parlat el capítol d'avui. A què el dedicarem, Ignacio?
2: Avui són els noms que es posen de moda.
1: Ah.
2: Els noms de nen, nena i de nena, que es posen de moda.
1: I que arriba un dia que aquell nen i aquella nena ja no són nens.
2: Exacte, i continuen tenint un nom que es va posar de moda, doncs, fa 20 anys.
1: Ah. Tens algun tipus d'exemple, així, d'entrada?
2: Per exemple, ara estan tornant molt les Jimenes,
1: sí,
2: i les Martines.
1: Sí.
2: Les Martines, que porten ja 10 anys, 10, 15 anys sent molt populars. Però ara, de sobte, hi ha com una revifada del nom, diguem, clàssic espanyol. Per exemple, Dolores.
1: Dolores?
2: Sí, sí.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, Dolores, Manuela, aquestes coses està tornant.
1: A mi, deixa'm dir-te que a mi la tradició m'agrada. Una de les coses que sempre m'han agradat dels italians és que tu vas a Itàlia, mm-hmm, i te'n trobes moltes Federiques, per exemple.
2: Sí.
1: I és una cosa que m'ha agradat molt.
2: Apolònies.
1: Apolònies?
2: Sí, sí.
1: Ah, sí?
2: Hem conegut un parell que
1: hem
2: ja...
1: Hem conegut un parell d'Apolònies.
2: Sí, sí.
1: Certament. Melchor no és un nom massa comú.
3: Bueno, ara mateix n'hi ha 89 a Catalunya.
1: 89 només.
3: Els ho tenim comptats.
1: Mira, et passa com a mi, que em dic Toni, Antonio, no? Que crec que som 88 o 89.
3: Milions.
1: Per metre quadrat, eh? Per metre quadrat. Melchor Comas, estic molt content que estiguis avui al programa.
3: I gràcies per tenir-me.
1: El Melchor Comas, no sé si és la primera entrevista que fas sobre aquest llibre.
3: Exacte.
1: És la primera, perquè el llibre surt demà. És a dir, tenim un llibre que a mi em sembla, li deia ara, més enllà de com està escrit, que és una passada, ja ho dic ara, és la idea. Perquè aquest llibre es diu Jesús com a personatge de ficció, una aproximació als evangelis des de la teoria de la literatura.
3: Mm-hmm.
1: Ho dic amb el més gran dels respectes, però és una mica una anada d'olla,
3: Bueno, a veure...
1: Amb el més gran dels respectes.
3: Jo treballo a una escola d'escriptors, ensenyant a la gent a escriure, i... escriure una narrativa, no? Fer novel·les, per dir-ho ras i curt, i sempre he llegit els evangelis com si fossin novel·les,
1: clar,
3: no? I la meva dubte és, el meu dubte o la meva inquietud era, per què no poden llegir això i aprendre'n com està fet? Una història que portàvem 2.000 anys donant-hi voltes, no? Apassionant-nos amb aquesta història, portant-la cada 2 o 3 anys un altre cop al cine, a fer-ne versions i sèries a tot això, no? Uh-huh. Què té aquesta història? Què té aquest personatge? Com estan escrits aquests textos que són els evangelis? Per fundar veritablement una religió. No? Aquesta també és una de les coses més importants dels evangelis. Si aquesta història no fos absolutament magnífica, no hauria passat tot el que ha passat després. Això també és molt curiós de pensar.
1: És interessant. Vaig tenir aquesta sensació una mica al Sant Sepulcre. Quan tu estàs allà a Jerusalem i estàs allà, dius, més enllà de que creguis, no creguis, el tipus de tendència religiosa o no, ets conscient de la magnitud del lloc, no? Ets conscient de la importància històrica que té. És una mica el mateix, no?
3: Sí, jo tampoc sóc una persona creient, però sí que creure en aquesta presència divina o la resurrecció, no? Tot això m'acosta bastant, però sí que no m'acosta creure en el personatge del Jesús o en la capacitat que tenen en els evangelis de transmetre'n com a transmet un gran text literari, com a transmet allò que t'he de dir, llegir Shakespeare o llegir Tolstoi o llegir grans clàssics de la literatura, que vibres, veus el personatge, tens ganes de subratllar el llibre, d'en recordar-te'n de tot, no? I dic, anem a pensar una mica com està fet tot això i anem a veure també la importància que ha tingut més enllà d'aquests llibres, no?
1: Tu et comences a interessar, d'alguna manera, per la religió de molt petit, perquè anaves sovint a casa de la teva àvia, oi?
3: Sí, rebesàvia.
1: Rebesàvia.
3: Sí, l'àvia del meu pare, fins i tot.
1: I em fa molta gràcia perquè el capítol expliques la quantitat de quadres, d'imatges religioses que hi havia en aquella
3: casa.
1: Exacte. No?
3: Ara, quan el llibre estava en impremta, que vaig tornar a Mallorca a visitar aquesta casa de les meves àvies, que ja no hi són, per desgràcia, ho vaig tornar a repassar i vaig fer fins i tot fotografies per enviar-li a l'editora, perquè no imaginés que hi havia ni un punt d'exageració en tot això, Perquè, jo crec que a Mallorca la cultura cristiana, no?, i així com l'ha viscut la generació dels meus avis, ha estat omnipresent. Fins i tot la fe viscuda d'una manera molt integrada, molt naturalitzada, d'una manera gairebé poc conscient, integrada dins els hàbits d'una manera fascinadora, també, no?
1: Sí, sí.
3: I això ara continuen tots els quadres i tots els camafeus, no?
1: És interessant perquè expliques en aquest primer capítol la teva infantesa, quan anaves a casa de la teva rebesàvia, també quan anàveu a fer un passeig i passeu pels cavallets.
3: Sí, exacte.
1: I allà hi havia la figura d'un senyor, que era el senyor dels cavallets, que estava sempre allà fins un dia. Que
3: va deixar de ser... Sí. Aquesta pèrdua, per jo, va ser traumàtica, per un senyor molt simpàtic, molt enraonat i molt decent, i dins el meu cap se fusiona amb la primera experiència religiosa, perquè per obligacions la meva àvia me feia anar a missa, jo crec que cada dia o cada dos, no?, per acompanyar-la, no? I aquest home va desaparèixer, va morir d'un dia per l'altre amb una malaltia sobtada, no sé exactament quina malaltia, no? I per jo és això, no? La Déu, la transcendència, el missatge crístic, que sempre se relaciona amb aquesta voluntat de transcendència, de transcendir la mort, de considerar la religió cristiana com una recepta per transcendir la mort, no? Una experiència i l'altra sempre han anat molt de la mà. Jo crec que la religió s'afonamenta sobretot sobre aquesta experiència de la trobada de les persones amb la mort, no? De la mort de les persones que estimam o de les persones que apreciem, i que si no ens haguéssim de morir potser no tindríem aquesta dèria o aquesta temptació de voler entendre la transcendència, no?
1: M'ha vingut al cap ara un llibre, no té res a veure, sí. Les intermitències de la muerte del Pablo Coelho, que va d'una societat justament a la que la gent deixa de morir-se.
3: Bueno, això no és el Pablo Coelho, és el Saramago. Però,
1: perdona. Sí, és veritat, el Pablo Coelho, què estic dient? És un llibre meravellós.
3: Meravellós, sí.
1: Meravellós, recordo, efectivament.
3: El recordo. Una de les novel·les de l'última fase, el Saramago, post-premi Nobel.
1: Exacte. Certament. Sí. Una mica en la mateixa línia de l'ensayo de la ceguera.
3: Exacte.
1: I tota...
3: Bueno, el Saramago va fer una novel·la sobre Jesucrist, com recordaràs, l'Evangeli segons Jesucrist.
1: Sí,
3: un llibre dels seus llibres més ambiciosos i també més discutits, i que va aixecar una polseguera enorme quan se va publicar, no? Que el Vaticà s'hi va posar en contra, igual que s'hi va posar en contra després de l'adaptació cinematogràfica d'Escorsese quan va fer l'última tentació de Jesucrist, no? En els anys 80. Jo també aquí me faig una mica de ressò d'alguna d'aquestes polèmiques. Jesucrist és un personatge que, que ha demanat a molts escriptors, com jo, i de més i millors, no?, tornar-hi, reescriure aquesta història, sentir-la una altra vegada des de dins. A mi m'agradaria també. Els evangelis són una mica més prims fins i tot que el meu propi llibre, tenen unes 20.000 paraules, no? M'agradaria també reescriure'l, no? Almenys des d'un punt de vista diferent, no? Hi ha un escriptor que era en Zamiatin que el va escriure des del punt de vista de Judas, l'evangeli, no?
1: Ja veus. En el llibre dius que el consideres a Jesús, un personatge de ficció, o una veritat literària, ho dius amb tot el respecte, d'altra banda.
3: Sí, bueno, jo crec que una veritat literària, vull dir, com aquell tipus de personatge que te trobes un text i el te creus perquè està dins un text, no? Igual que te creus el fantasmes a les històries de fantasmes, o te creus a Superman quan mires una pel·lícula de Superman. Suspens la teva incredulitat, però en aquell moment dius, bueno, jo faig una aposta per això, perquè vull que això m'estigui dient alguna cosa, vull aprendre alguna cosa que no sé, no? Jo crec que això, encara que no siguis creient, ho has de fer sempre quan t'enfrontes a l'experiència d'una lectura que és sapiencial, que és una lectura també amb molt d'enigmes, no? És gairebé un thriller, eh? Quan no coneixes aquesta història i te l'expliquen per primera vegada, dius, com passam de la història dels pastorets i la història del naixement de la cova a tot aquest judici, no? Aquesta crucifixió, aquesta ressurrecció, una història que ho té tot, una història total, una història que fins i tot és un museu de diferents històries, i de, jo reflexiono en el llibre, no? Si és una història que també en traiem tots aquests grans motius argumentals sobre els quals després han construït tota la tradició cinematogràfica, no?
1: Mm-hmm. Després anirem parlant, efectivament, de fins i tot les pel·lícules, que poses com a exemple dins del llibre, però vull llegir literalment una cosa que m'agrada molt perquè et confesses incapaç de tenir fe, i dius, i dic textual, diu, la creença m'obligaria a una felicitat i una acceptació de les quals sóc visceralment incapaç. No sóc capaç de viure la vida a la qual m'obligaria aquesta fe. No podria suportar tanta esperança.
3: Això, bueno...
1: És que deixa'm dir-te que quan ho he llegit això, sí, dic, això ho hem de llegir literalment, perquè...
3: La cosa és que si realment creus en Jesús, si realment creus que el que te diu és la veritat, si realment creus que el missatge de Jesús... és la veritat així com ell la diu, doncs tot està solucionat.
1: Clar.
3: Tot està absolutament solucionat. Tot. La mort ja no fa por. Ja no fa por tornar al desamor. Qualsevol pèrdua. La vida és absolutament meravellosa, saps? I jo m'acosta molt això, m'acosta molt. I crec que fins i tot els cristians no són coherents amb això, i m'agradaria una mica retreure'ls-ho.
1: De fet, en el llibre dius que hi ha un moment, que dius que l'ateisme és molt avorrit.
3: Sí, això també és cert, no? Bueno, és absolutament desolador, no? Jo quan va venir el papa, no?, que va venir a fer aquesta visita, vaig seguir tots els discursos que va fer, i no va dir res de Jesús. Saps? Això també ho vaig trobar absolutament, no? Vull dir, semblava que hi creia més jo en Jesús que ell, saps? Eh? I diria que Jesús funda aquesta empresa de la qual tu ara ets el director general, no? I doncs l'hauries d'invocar més, l'hauries de parlar més, hauries de retreure-li més a la gent els missatges absolutament fundacionals. Jo crec que fins i tot el cristianisme ho ha oblidat, no? Però els escriptors o la literatura no.
1: Dius que l'única figura secular que s'assembla a Jesús és Karl Marx.
3: Exacte.
1: Ja t'he dit, Ignacio, que t'agradaria molt aquesta entrevista i que t'interessaria molt el llibre. L'he dit abans.
3: Bueno, el marxisme és una versió de la història també de l'Antic Testament, saps? La història del poble elegit, que en aquest cas és el proletariat, no és el poble jueu, que travessa una gran odissea per realment triomfar en la història i redimir-los a tots, no? És una versió intel·lectualitzada del mite judaic. Marx era jueu, i aquesta història la tenia impresa en el subconscient. Clar, després Marx funda la gran ideologia moderna que ha vengut a substituir, doncs, o que pretenia substituir el mite religiós, que és el comunisme, no? El comunisme va donar forma en el segle XX, d'acord? I clar, i després hi ha hagut tots els seus evangelistes, tots els grans teòrics del marxisme que han vengut després, i jo els comparo una mica amb els evangelistes.
1: Va, Ignacio, tu mateix.
2: Sí, jo volia començar amb una pregunta, que és... A mi, jo sóc cristià, ui, catòlic.
3: Ui, molt bé, però fantàstic.
2: Hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que és: jo sóc catòlic però no estic enfadat al respecte, no? Que és, no. I a mi em passa una cosa amb el Jesús, diguem, de la prèdica, o el Jesús que acostuma a ser, diguem, el més pop que es comparteix entre les dinàmiques de l'Església o entre els grups d'oració, etc., que em sembla cursi.
3: Uh-huh.
2: La imatge de Jesús em sembla cursi, perquè hi ha una cosa que no sé si estaràs d'acord o no. Jo crec que el Jesús, diguem, històric i el literari és un rockero.
3: Bueno, és que és això, és un personatge molt punk.
2: És molt punk.
3: Molt trencador. És el que el fa fascinador és això, que penses que és gairebé un personatge de western, en certs moments, no? Algú que ve allà a trencar-ho tot, no? A crear, doncs, un seguit d'adeptes, no? A dir coses que la gent li bueno...
2: Bueno, el moment que diu, la llei sóc jo.
3: Sí, té una golatria també que dius, ostres...
1: Home,
3: no?
1: Si en algun cas estava justificada...
3: La vida, no,
1: sí, no, no dic, si en algun cas estava justificada la golatria, potser en el seu cas ho hauríem d'entendre, no?
3: En el seu cas, sobretot, si feim l'aposta per aquesta religió, no? Si realment després vols ser coherent, no? Has de dir, ostres, pues, aquest senyor ho sabia tot. Certament ho sabia tot.
1: Fas una cosa, de veritat, el llibre, perquè a més és un llibre...
3: Curtet.
1: És un llibre curtet, però és un llibre molt interessant. Fas un exercici que he trobat boníssim, comparant cada evangeli amb un gènere contemporani. Mm-hmm. Marc és un thriller apocalíptic, mm-hmm. Mateu una narració dialògica, mm-hmm. Lluc realisme social i Joan un realisme màgic. Mm-hmm. Per què aquestes diferències?
3: Bueno, aquesta idea de que la novel·la contemporània segueix aquests quatre camins, no? El que fan els escriptors i els apots ara crec que demà es dona el Premi Nobel de Literatura, no? Mm-hmm. Tothom que escriu i fa literatura narrativa, que fa novel·les, cau dins una d'aquestes quatre categories, i no és molt exagerat ni has de forçar gaire els arguments per encabir els evangelis dins una d'aquestes quatre categories. La literatura, que es fonamentalment parla de literatura, que és el que fa l'Enrique Vilamates, no? Mm-hmm. Que és català i pot ser si el primer Premi Nobel de Literatura, no? El que fa el realisme social, intentar descriure els desastres de la vida contemporània, no? Fer una literatura de denúncia, com fa Lluc. Després aquesta literatura més poetitzada que intenta parlar del món a través dels prismes poètic, no? Creant, bueno, el que fa García Márquez, no? Que és el realisme màgic, que és molt literal també el que tens en l'Evangeli de Joan. No? Mm-hmm. I després això, no? Les coses, l'altra tendència que me deixo, ara ja no me'n recordo, no? Però crec que no és gaire exagerat. Vull dir que una persona que vulgui aprendre avui en dia a escriure també pot anar als Evangelis i llegir-los com una novel·la.
1: Dius que l'estructura dels Evangelis té una mica de guió de sí. Hollywood.
3: Sí, jo crec que Hollywood sempre mos està explicant històries en la mateixa estructura. De fet, els guions se fan amb un patró, i aquest patró és perfectament aplicable als evangelis. Jo crec que estem tan acostumats a la cultura prèvia a Hollywood i en el cinema, estava tan acostumat a la història de Jesús, uh-huh. que a l'hora després d'explicar una història espectacular ja la construeix una mica sobre l'estructura de la història de Jesús. I encara que tu estiguis mirant Titanic, en el fons estàs veient una història que té aquesta mena d'estructura, del plantejament nus i desenllaç, però fet a partir d'inversions, no? Que és el que també trobam en els evangelis, el que se'n diu aquí estructura quiàsmica, del quiasme. No? Això jo crec que és entretingut de reflexionar-hi. No?
1: Digues, Ignacio.
2: Sí, estava pensant, de fet, en... tal com ho plantejaves, se'n va una mica del tema del llibre, no? Però tal com ho plantejaves, no hi ha tanta literatura espontània com molta literatura, que en el fons és repetició. Mm. La famosa senda de l'héroe de Campbell, sí. En el fons, no deixa de ser també la història de Jesús.
3: Exacte, aquí també hi ha un capítolet dedicat a això, no? De quina manera Jesús, la història de Jesús, la història evangèlica, pot ser una versió més d'una història eterna que ara continuem explicant en forma de Star Wars, no?
1: Parles d'E.T.
3: D'E.T., sí, E.T. seria l'exemple paradigmàtic més clàssic, no? Mm-hmm. D'algú que baixa del cel, fa un missatge, si bona recordar també de té, no? Que en dues paraules resumeix tot l'evangeli, que és el be good que li ensenyen al nen, el sigueu bons, que és el que diu l'ET, és resumir l'evangeli en simplement dues paraules, no? Pues també té mort, ressuscita i torna a pujar al cel, si bona recordar, vull dir que és la història crística d'una manera molt clara, no? La mateixa guionista, la Melissa Mathison, després escriu una història crística que l'adapta al Martin Scorsese, que és la història del Dalai Lama, no? Que alguns ha després de fer ET, no? Kundun, no? Que és, també és una història també d'això, de l'ésser, no? Sobrenatural, no? Que té un poder de persuasió i gairebé de fer miracles i que canvia la seva societat a través del seu missatge i la seva visió, no? Bueno, això és molt interessant de veure-ho i veure que aquesta mena d'històries són prèvies en el cristianisme i són les que també continuen donant forma a l'storytelling contemporani i la cultura de masses. Aquí reflexiono també sobre les pel·lícules més taquilleres de la història del cine I ja ho raono perfectament, crec jo, no?, que de les 10, 9 són històries messiàniques.
1: Ja, ja. Dius que la diferència està en que finalment Jesús espiritualitza.
3: La violència messiànica, saps? Se suposa que és aquesta és la seva gran aportació, el que passa que jo crec que això no m'ho hem acabat de creure, perquè si realment l'haguéssim escoltat, doncs, bueno, viuríem una societat molt menys violenta, una societat molt més desarmada, una societat, doncs, o un Occident molt més pacificat. Jo crec que la gran aposta que fa Jesús és per escombrar totes les formes de violència, no?
1: Quines ganes de llegir el llibre, Ignacio.
2: Sí. Això de la violència messiànica em sembla super interessant. I a part hi ha un munt de teories històriques per què som o hem estat una societat molt violents. De fet, ara hi ha un concepte que està molt de moda, o que s'està posant molt de moda, fins al punt de fer obres que literalment parlen d'aquest concepte, que és la catabasi.
3: La catabasi, sí,
2: que
3: sí.
2: És l'ascens a l'infern. Que és també una història de Jesús, no? Mm-hmm. Que és el descens a l'infern per tornar canviat.
3: Per tornar canviat. Això se t'ho trobaríem quan baixa la tomba de Llàtzer, mm-hmm. Per ressuscitar-lo. Aquest moment de la catabasi el trobam a moltes les històries que tenen aquest format del mite de l'heroi. I moltes vegades ja el trobam al títol, eh? Quan tu veus Indiana Jones i el temple maleït, mm-hmm. La baixada del temple maleït és la catabasi d'aquesta història, quan literalment l'Indiana Jones baixa a l'infern, no?, a fer aquest rescat, no?, aquest baixar a l'infern, que també el trobaves a les històries gregues, no?, quan Ulisses també baixa en el regne dels morts, no?, l'adaptació...
2: O a Enees també, quan baixa.
3: Exacte, eh? És un moment clau de tot aquest storytelling. Tots aquests manuals d'escriptura de guions de Hollywood parlen de que hi ha d'haver aquest moment de mort, saps? I el te diuen exactament en quin minut i en quina pàgina en el guió l'has de posar, no?
1: El darrer capítol planteges, diríem, la hipòtesi incòmoda, no? Què passaria si Jesús fos vist avui com un megalòman, per exemple, o un foll, un paranoic, amb trastorn de bipolaritat, per exemple, no?
3: Clar, avui en dia que ho patologitzam tot, no? Que tothom li penges una categoria i li posis una etiqueta, no? Crec que li aniríem una mica per aquí, no? Se'n parla molt d'això, no? Se n'ha anomenat el complex de Jerusalem, no? D'aquesta afany de que qualcú pot tenir, no? De venir a redimir-nos, a salvar-nos, no? Ja crec que històricament ja no estem preparats per acollir aquest tipus de personatges, no? Crec que el tornaríem a crucificar.
1: Tu has passat molt bé, no?, escrivint aquest llibre.
3: Bueno, jo sempre m'ho passo bé, li dono moltes voltes a tot, no? Penso molt de paral·lelismes, moltes coses, i bueno, i a veure què queda, no?
1: Està molt bé. I el següent? És a dir, perquè m'imagino que ja estàs pensant en altres coses.
3: Bueno, el mes de febrer sortirà una novel·la, l'editorial Proa, llavors solc publicar narrativa, i bueno, amb això estarem d'aquí en el mes de febrer.
1: Molt bé. Escolta, m'ha estat un plaer. Que vagi molt bé aquest llibre amb el xo.
3: Gràcies per la companyia, gràcies per l'acolliment.
1: Faltaria més. L'Ignacio Rigau, jo crec que se'l comença a llegir aquesta mateixa nit, no?
2: Sí. I de fet el recomanaré també al meu millor amic, el Bosco, que li encantarà, estic segur que li encantarà, perquè ell també és molt catòlic. D'ell, de fet, a través d'ell jo tinc una conversió i jo crec que li agradarà moltíssim.
1: Però deixa'm dir-te una cosa, jo crec que aquest llibre és molt interessant per una persona que sigui molt catòlica, però jo el trobo apassionant també per una persona que no ho sigui.
3: Sí, el Jesús ja és un fenomen de cultura.
1: Clar, clar, és així. Melchor Comas, de veritat ha estat un plaer.
3: Gràcies.
1: Portes paraigües?
3: Sí, l'hem agafat.
1: Sí, em sembla que sí que plou, eh? Tinc la sensació que sí que plou.
3: Sobreviurem.
1: Ha estat un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies. Fem una petita pausa i ara, quan tornem i enfilem la recta final del nostre programa, parlant amb l'Ignacio Rigau i aquest nou episodi del Diccionari de la Horterada.
4: Ràdio 4 t'ofereix el darrer concert d'Oques Grasses. Dissabte 10 d'octubre diuen adéu als escenaris des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Dissabte a 8:45 de la nit, en directe, el comiat d'Oques Grasses. A Ràdio 4. Encara que surtis del
0: fang. El Pla B, amb Toni Marín.
1: La veritat és que tenim molta informació al damunt la taula del que està passant. Estem molt pendents de tots els punts en aquests moments en els quals està caient molta pluja. Des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit, bombers han rebut 188 avisos relacionats amb aquest nou episodi de pluja que ha començat, recordem, per les Terres de l'Ebre i que està pujant en aquest moment tant cap al nord com per l'oest. Aquesta és una de les moltes informacions que tenim en aquests moments al damunt de la taula. El més important de tot, ja saben vostès, és que si han de moure's i ho poden evitar, ho facin, no? També hem de parlar, per exemple, de l'aeroport de Barcelona al Prat. Ningú entra ni surt, s'estan desviant els vols en aquests moments cap a altres indrets. Per exemple, fins al aeroport de Girona hi han arribat un total de 8 avions en aquests moments. Anirem, lògicament, parlant de totes aquelles notícies que va generant aquest episodi de pluges que tenim a Catalunya en aquests moments i que està afectant a totes aquestes comarques a les quals fèiem referència, que ja ens posava en alerta, i mai millor dit, aquest és alert. 3 hi han hagut al total de la tarda. Recordem que l'últim feia referència només a Granollers, perquè efectivament ha caigut molta aigua a la ciutat de Granollers, però vaja, que hi ha moltes comarques afectades, recordem, sobretot fins a les 2 de la matinada, al Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme i la Selva. Màxima precaució fins aleshores. Demà s'espera també que plogui, però ja saben que a partir de demà, en principi, segons les previsions, la cosa anirà una mica més tranquil·la. D'aquí a una estona els hi donarem més informació, fins i tot al mig de les secció de l'Ignacio, perquè vostès coneguin en tot moment què és el que han de tenir present. Ignacio Rigau.
2: Hola, bona nit.
1: Diccionari de la Hortarada. Avui volies parlar de noms, no?
2: De noms. I de com a vegades hi ha la tendència a posar un nom que és popular.
1: Aha.
2: O que s'ha posat de moda. A mi, que la gent vulgui tenir un nom especial amb el seu fill o filla, posar un nom especial amb el seu fill o filla, i que aquest sigui el que ara està de moda, em sembla una mica hortera.
1: Ja.
2: Hi ha una dada que llegia fa poc, que en qualsevol cas no deixa de ser un lloc comú, que és el teu nom és el nom que més sentiràs en tota la teva vida. És el que més hauràs d'escriure, és el que més hauràs de repetir, és el que més hauràs de sentir, i depenent de com, el que més hauràs de corregir. Tu segurament t'ha passat com a mi, que t'han dit Antonio i has hagut de corregir, que en realitat Toni...
1: M'han arribat a dir Toni, però era per carta.
2: Jo estic tot el dia, per exemple, carta, no, corregint Nacho, Ignasi,
1: clar,
2: Iñaki i derivats, i una vegada fins i tot Enrique. Que...
1: Enrique,
2: però bueno, per escrit.
1: A mi Pedro també m'ho van dir, perquè Pedro, un cantant que es deia Pedro Marín fa molts anys, i sempre em deien Pedro o bé em preguntaven si érem germans.
2: Ah, mira.
1: Veus?
2: Com a l'Alejandro Fernández, que li pregunten si té alguna cosa a veure amb Alejandro Fernández, el cantant.
1: Sí, ja.
2: Va. Resulta que no. La cosa és que el nom és una cosa molt important. Molt important.
1: Mm-hmm.
2: Perquè no deixa de ser... Jo crec que fins i tot hi ha un fenomen que es diu aptonímia, que a certes parts de certs blocs d'internet l'anomenen també determinisme nominal, que és el teu nom fins i tot et modela. No? Hi ha personalitat del teu nom, o tu t'adaptes al teu nom. I crec que és una cosa molt important, com per deixar-la simplement a un cop d'enginy o a un cop de moda. Hi ha, per exemple, això, aquest fenomen de l'aptonímia són els casos de gent que té un nom que s'assimila amb allò que es dedica. Per exemple, hi havia un doctor que era neurocirurgià, es deia Brain, que tenia força gràcia, o jo recordo, per exemple, un magistrat del Tribunal Suprem que es deia Verdugo.
1: Uf.
2: No? Això...
1: Hi havia un metge cirurgià que es deia Matanzas.
2: Matanzas?
1: Sí.
2: Sí, sí, sí, sí. I també m'he trobat amb algun advocat que el seu cognom era Ley. No? Això passa. Però no deixa ser un fenomen curiós. Quin diries que és el nom més popular d'aquest any? Segons l'Institut Català d'Estadística, el nom més popular de nena, quin diries que és?
1: No tinc ni idea.
2: Júlia.
1: Júlia.
2: Que és bonic, clàssic.
1: És molt bonic el nom de Júlia.
2: I el de nen és, sorprenentment, Biel.
1: Biel és molt bonic, també.
2: És molt bonic, però també és una cosa molt curiosa perquè els quatre noms de nen més populars de 2025 tots són monosil·làbics. Mm-hmm. Biel, Nil, Marc, Jan. I després, Martí. Hi ha, per exemple, també una tendència que s'ha anat observant, que són noms de nens catalans o de pares catalans que s'assimilen o que busquen que en català i en espanyol es pronunciïn igual.
1: Ja.
2: Així, per exemple, els meus nebots són el Max, el Kai i el Nil.
1: Tots no? De tres lletres.
2: Sí, sí, sí, sí. Junts fan... Junts farien fins i tot un nom llarg, no?
1: Uh-huh.
2: I també el que és superinteressant és veure com han tractat els noms tradicionalment diferents cultures. Hi ha cultures, per exemple, on tens un nom diferent segons el moment en què estiguis de la teva vida.
1: Uh-huh.
2: Hi ha certes cultures de l'Àsia que adapten el nom segons si ets un nen, un adult o un senyor, un venerable senyor gran, no? I fins i tot està vist de molt mal gust o fins i tot com una ofensa dolosa de referir-te a algú com pel seu nom de nen. No?
1: Yeah.
2: És una forma de fer de menys. I, per exemple, a Xina i a Corea del Sud, homes i dones, però és més popular entre dones, escullen el seu nom americanitzat occidental.
1: Yeah.
2: I així arriben a Occident i diuen jo sóc Ximeng, per exemple, però el meu nom occidental és Simona.
1: Deixa'm que faci una petita pausa, ho dic perquè no paren de sortir informacions que tenen a veure, i és molt interessant realment estar coneixent l'última hora del que està passant. Vèiem abans imatges brutals del centre de Sitges, però no és només Sitges. Castelldefels està també inundat pràcticament, com molts altres punts del litoral català, també de les Terres de l'Ebre, que és on ha començat a entrar la pluja. I els hi explicàvem ara fa un moment que feia estona que no estava ni entrant ni sortint cap avió des de l'aeroport del Prat i que s'havien desviat fins a 8 vols cap a l'aeroport de Girona. Bé, ara tenim ja directament el que són dades d'AENA. S'han arribat a cancel·lar 35 vols des de l'aeroport de Barcelona en aquest cas. Estarem pendents a veure de com va evolucionant aquesta qüestió. L'última hora intentàvem saber també com teníem la situació de les carreteres que hi ha tallades. L'última informació que ha penjat a la seva pàgina web el Servei Català de Trànsit, que a hores d'ara no ens estan atenent, són les vies tallades per inundacions, que recordem, són la C-12 a l'altura de Xerta, A-7 a Miami Platja en sentit sud, la T-302 a Benifallet, la TB-3422 al Regués i la C-352 a les Franqueses del Vallès, al túnel. També estan tallades per esllavissades la C-43. Perdó, hi ha una notificació posterior que s'ha reobert a la circulació les A-7 a Miami Platja. En qualsevol cas, insisteixo que el missatge a hores d'ara és el de màxima prudència. Si vostès es poden estalviar agafar el cotxe, millor que millor. Tanco el parèntesi. Continuem recopilant informació. En aquests moments continua plovent molt i la informació que ens va arribant nosaltres els hi anem proporcionant directament, com no pot ser d'una altra manera, a banda de recordar-los que a les 10 de la nit tindrem amb nosaltres els serveis informatius que ens faran una radiografia exacta de com estan les coses en aquests moments. Ignacio, per on anàvem?
2: Tornem a parlar de noms. Hi ha, per exemple, també noms que estan estrictament lligats a moments històrics, que això també em fa molta gràcia. Per exemple, després de la Revolució Russa, es va posar relativament de moda el nom o bé Lenin o bé Bladen, que també era com una contracció entre Vladimir i Lenin i Bladen.
1: Bueno, hi ha coses més cutres. A Catalunya es va posar molt de moda Suelen.
2: Suelen.
1: Era el nom d'una...
2: Sí, de...
1: De Dallas.
2: De dinastia? No, Dallas.
1: De Dallas. Sí.
2: No era la famosa frase aquesta de Suelen, ets un pendó.
1: Ets un pendó, sí. Estàs borratx, ets un pendó. Sí, és veritat.
2: També hi ha un fenomen que a mi em sembla superdivertit, que és la verosimilitud dels noms. Per exemple, et sona el nom Tiffany?
1: Clar.
2: Saps que quan apareix o era es popularitza el nom Tiffany?
1: Quan?
2: Doncs tu pensaries, sona a nena blanca americana dels 90.
1: I no.
2: 1300.
1: Ja veus.
2: I de fet se l'anomena la paradoxa de Teofania. Uh-huh. Tiffany és el diminutiu de Teofania. Teofania era un nom relativament comú a l'edat mitjana i no era estrany, es veu que hi ha una certa tradició històrica de Tiffany's a l'edat mitjana, però una Tiffany, per exemple, no se't ve al cap com a Tiffany una persona medieval, no? Una contextualment medieval, tot i que hi hauria moltes imprecisions pel que entenem com a medieval. També és força interessant l'aparició dels cognoms, que ve acompanyada de la sofisticació de l'estat. Tu, el cognom et permetia identificar molt concretament a una persona, i hi ha molts cognoms que estan perfectament relacionats amb els oficis, no? Herrero, Alfaro, també l'aspecte físic, Calvo, Moreno, etc. També és molt interessant un fenomen durant el

0: Ho dic, no me'n recordo, o directament mort en vida, coses ja així. I són cognoms que encara continuen, perquè simplement es va establir o es va estendre el costum del cens, ja. Del cens onomàstic, no? En aquest cas. Hi ha una altra cosa que també la trobo superinteressant respecte als noms, perdó, que és diguem, la tradició de com composar un nom. És relativament comú que durant un temps el nom fos d'algú que significava molt per tu, per exemple, uns pares. Hi ha algunes tradicions que és posar el nom d'algú com de segon nom ha de ser necessàriament, per exemple, d'un mort, i alguns ha de ser necessàriament d'un viu. I si ho fas al revés, és molt ofensiu, sembla ser. També és molt interessant certes tradicions on el santoral dicta directament el teu nom, o fins i tot, per exemple, la tradició irlandesa catòlica, alguns catòlics el que fan és, quan es confirmen o quan fan la comunió, però normalment és quan es confirmen, el que fan és escollir un nom, i molts escollien el dia del santoral del seu aniversari, no? del dia que van néixer, o, per exemple, escollien un familiar que li tenen especial carinyo. A mi, per exemple, seguint aquesta tradició, m'hagués tocat ser Ignacio Hilario Recautusell.
1: Estan passant moltes coses, en aquests moments. Ara de seguida saludarem una persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic. M'agradaria demanar-li a la meva companya Glòria Galiano, dic que és impossible i espero que vostès m'entenguin. A veure si podem trucar al David Soler, primer tenent d'alcalde de l'Ajuntament de Castelldefels, a veure si pot entrar un instant al nostre programa, perquè en realitat Castelldefels, ja ho dèiem ara fa un moment, s'està produint una situació de molta pluja en aquests moments, i estem veient com l'alcalde Manu Reyes doncs està llançant missatges efectivament de màxima precaució en aquests moments. És el que està passant hores d'ara aquí al nostre país. D'altra banda, també els volia informar de retards que s'estan produint als trens que circulen per la línia R2 Sud del nucli de Rodalies de Catalunya per una incidència que està afectant els sistemes de senyalització entre Vilanova i la Geltrú i Sitges. És a dir, tenim un pollastre liat a molts punts del país que és veritablement potent. Anem a veure si podem aconseguir que tinguem algú de l'Ajuntament de Castelldefels perquè ens expliqui una mica quina és la situació. Insistim que en tota aquella zona, no només Castelldefels, també a Sitges s'estan produint uns aiguats que són molt potents a aquesta hora. Mira, tenim amb nosaltres una senyora que va venir un dia al programa, que ens va encantar absolutament, perquè jo crec que és la persona que més en sap de noms de tot Catalunya. És Reina Bastard, és professora titular de Filologia Romànica, especialista en toponímia i antroponímia. Senyora Bastarda, com està? Bona nit.
2: Bona nit, bon vespre. Bé, aquí, bé, amb la pluja, efectivament, la pluja i trons.
1: A on està vostè? A on està concretament vostè?
2: Exactament, ara mateix a Molins de Rei.
1: A Molins de Rei. Plou molt, sí, per Molins de Rei, també?
2: Plovent, sí, fa un moment més i sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: Expliqui'ns coses, perquè...
2: Estàvem molts llamps.
1: Exacte, estàvem veient ara tota aquesta explicació que ens donava l'Ignacio Rigau sobre les tendències.
2: Sí, us estava seguint.
1: Què li sembla?
2: Oh, és que això dels noms dona per molt, dona per fer molts programes i explicar moltes anècdotes i moltes... Això que deia del canvi de noms, per exemple, també és el típic de les persones que entren en religió, no? que canvien de nom, perquè el nom és molt simbòlic, és realment molt, molt simbòlic de la persona, no? I per tant, dona per moltes explicacions.
0: I doctora, això que els noms es posin de moda, ha passat tota la vida o hi ha un moment on clarament comencen a popularitzar-se, diguem, massivament un nom per generació?
2: A veure, no, tota la vida els noms han sigut modes. De fet, per exemple, aquí a Catalunya, no sé, per exemple, a l'altra edat mitjana, tothom portava un nom germànic, que no vol dir que fossin ètnicament germànics, sinó que era una moda, moda dels noms germànics. I n'hi havia molta varietat, n'hi havia moltíssima varietat. I a partir d'un moment van haver-hi alguns que es van començar a posar més de moda. I bé, hi va arribar un moment que, ara parlàveu de cognoms, que tothom, bueno, tothom no, però evidentment es deia Guillem. hi ha un pobre escriba que va escrivint un document i diu testimonis.

0: Guillem. Guillem. I al final acaba dient, i un altre Guillem, no? Etalio o Guillermo, perquè ja no sap què fem tants Guillems. Jo sé, va ser a partir d'aquí que van començar a sortir els cognoms. Abans no n'hi havia, de cognoms. A partir de l'any 1000, més o menys, per dir alguna cosa. Simbòlica, una data simbòlica.
1: Hi ha un dubte que...
0: Perquè tothom, va arribar un moment que tothom es deia Guillem, i esclar, ja necessitaven un cognom.
1: Clar. Doctora, jo tinc un dubte, però és un dubte quasi esotèric, val? Que és... Com decidim posar-nos nom? Com apareix la tradició de persona, subjecte, decideix assumir que té un nom i a partir d'aquell moment identificar-se amb aquell nom? No sé si hi ha alguna explicació de per què jo m'identifico, per exemple, el nom Ignacio Regau, si és pura repetició o té un sentit més profund.
0: A veure, jo no crec que s'hagi arribat a descobrir mai, però segur que totes les societats, fins i tot abans que algú inventés l'escriptura, les persones portaven noms. Això, vaja, sembla esclar, és una cosa tan antiga com gairebé la humanitat o l'ús del llenguatge. De fet, per exemple, hi ha moltes llengües d'aquestes antigues que no tenim pràcticament textos, que el que tenim són noms, no? Allò, el cèltic, l'íber, coses d'aquestes, que sobretot tenim noms perquè graven el nom en plaques votives o en altres coses.
2: L'altra
0: cosa és que t'identifiquis.
2: Un segon. Us he de demanar un moment de paciència. Jo espero que amb dos entengueu realment la complexitat del moment que estem tenint. Marxem directament fins a l'Ajuntament de Castelldefels. Ens acompanya, efectivament, el primer tinent d'alcalde de la localitat, David Soler. Què tal, David? Com està? Bona nit. Perdó. Manu Reyes. L'alcalde directament. Senyor alcalde, com està? Bona nit.
3: Doncs mira, ara mateix estic aquí a la prefectura de comissaria de policia local en el comitè d'emergències avaluant la situació que tenim ara actualment a la ciutat.
2: Ha caigut molta pluja, no, alcalde?
3: Sí, ha sigut arribar el missatge d'alerta i al cap d'un quart d'hora, 20 minuts, ha començat a ploure una barbaritat i, bueno, hem tingut alguns carrers afectats que hem tingut que emplear-nos de valem amb policia local, fins i tot Mossos d'Esquadra, per fer talls en alguns ponts i en algunes vies d'accés a la ciutat.
2: Danys personals no hem de lamentar, no?
3: No, ara mateix no costa cap dany personal ni sembla que material, però bueno, tindrem que fer l'avaluació al llarg de la nit.
2: Clar. Manu Reyes, a l'ESALER parlava fins a les 2 de la matinada. Imagino que vostès estan d'alguna manera contemplant aquesta hora com l'hora en la que segurament tot començarà a tranquil·litzar-se una mica, no?
3: Sí, bueno, nosaltres ja, molt abans de que arribés aquesta alerta, nosaltres ja pel matí ja van revisar Invernal, van revisar tot el sistema de bombament de la ciutat perquè ja es veia que es podia complicar a la tarda. Quan ha arribat doncs, el missatge ja teníem tot el dispositiu preparat i per tant era esperar que plogués i que tot fluyés el més aviat possible. Ara mateix sembla que la ciutat està anant força bé, ha baixat molt la intensitat i jo espero i desitjo que no massa temps podem recuperar pràcticament la normalitat de la ciutat.
2: Tant de bo sigui així, li agraeixo moltíssim, perquè ens està parlant des del centre d'emergències, efectivament, de control d'emergències, l'alcalde de Castelldefels. Li agraeixo moltíssim, insisteixo, senyor Reyes, que hagi estat aquesta estona aquí amb nosaltres al plaer, i deixin dir-li de pas que l'enyorem una mica. A veure si el veiem un dia d'aquests per aquí.
3: Ara, si em deixen, i puc acompanyar-vos al plató, que també us trobo a faltar.
2: Molt bé. Gràcies. Una abraçada, senyor Reyes.
3: Bona nit. Una forta abraçada. Bona nit.
2: Manu Reyes, alcalde de Castelldefels. Tenia entès que era David Soler. S'ha posat directament l'alcalde. Ja veuen, diuen que la situació està una mica més tranquil·la ara mateix, que les pluges han afluixat una miqueta. Una altra incidència que els hem d'explicar sobre Rodalies. En aquests moments s'ha interromput la circulació entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona a causa d'una incidència provocada per les condicions meteorològiques adverses. Ara mateix s'estaria gestionant un servei alternatiu per carretera pels trens de les línies R14, R15, R16 i R17. Qualsevol moviment que hagin de fer és molt millor que s'informin a través de la pàgina web, en aquest cas de la Renfe, perquè efectivament estem tenint una situació molt complicada tant pel que fa als trens com als avions. Recordin, per si acaben d'incorporar, que fa una bona estona que no estan sortint ni entrant tampoc avions a l'aeroport de Barcelona i que, de fet, crec que les últimes dades apuntaven a uns 8-9 avions que havien d'arribar a la ciutat de Barcelona i que han estat desviats a Girona. Tanco el parèntesi. És evident que si hi ha alguna novetat en els propers minuts els hi direm, i si no ja directament a les 10 en punt de la nit serà el moment en el qual els serveis informatius ens facin una fotografia exacta de la situació que tenim en aquests moments al país, que és molt complicada. El que segur no s'equivoquen és si es queden a casa. El que segur no s'equivoquen és si no s'enfronten a una situació de perill, perquè tenim la sensació que no ens ha de passar res. Molt millor quedar-nos a casa, i això ja ho tenim. Tanco el parèntesi. Us demano disculpes i us dono les gràcies als dos per la paciència que esteu tenint avui amb aquesta secció. Bé, els dos sou sou una mica, anava a dir, de la casa, perquè la senyora Bastardes ha vingut unes quantes vegades al programa i jo sóc molt fan de Maria Bastardes, perquè efectivament...
0: Encantada, doni.
2: Els noms donen moltíssim de ser. Sí, Ignacio.
1: Sí, jo li volia preguntar una cosa més, doctora, que és... quina és la tradició així onomàstica, no sé si estic utilitzant bé l'expressió, però onomàstica, sí, més peculiar que s'ha trobat en la seva investigació?
0: Ai! Bé, no, a veure, allò que he estat escoltant, allò que explicaves dels holandesos, és ben curiós, ben curiós. Vull dir que d'aquestes no n'hi ha gaires, de tan curioses com aquesta. Bé, no ho sé, hi ha una cosa... No és curiosa, però és entendridora, diguéssim. Jo em vaig trobar, una vegada vaig fer una recerca sobre els noms dels infants trobats a l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, de Barcelona. I clar, els noms dels infants trobats, clar, alguns, per exemple, tipus castellà, que els posen Expósito. Clar, ostres, portar un cognom que és Expósito... Caram. També m'havia explicat un col·lega que a Bèlgica, en les ciutats, els nens trobats, els infants trobats, no podien portar cap cognom que hi hagués una família amb aquest cognom a la mateixa ciutat, a fi d'evitar que eventualment poguessin demanar com herències o coses d'aquest tipus, reclamar herències o així. I en canvi aquí, els infants trobats se'ls posava noms molt sovint relacionats amb el calendari, no? Amb el dia que els havien trobat. Però eren uns noms perfectament, diguéssim, homologables. És a dir, si sobrevivien, que l'altra cosa és que en aquella època, però això en tots els casos, infants en sobrevivien no gaires, haurien pogut integrar-se plenament en la societat. A mi un cas que em va colpir, no particularment, és un infant que el troben encara amb el cordó umbilical sense tallar el dia de Nadal. I li posen Joan Esteve. Esteve, però en tot cas, cal fixar, el pobre nen no va sobreviure gaires dies, però és, per això, és colpidor, però és interessant també fixar-se que li donen un nom, li donen una identitat. I és un nom que, si hagués sobreviscut, hauria pogut perfectament integrar-se en la societat sense que ningú hagués sabut, no, del seu origen, i em sembla una cosa particularment entendidora.
2: Clar. En fi, a mi, jo recordo una cosa que ens va explicar una vegada que va venir, que hi ha noms que van i venen, és a dir, que es posen... Ara, de fet, abans m'ho explicava l'Ignacio, que ara s'està posant de moda noms, doncs no sé, que estaven oblidats una mica.
1: Sí, que era com de vell, no? Però que ara estan tornant.
2: Com,
1: i a part...
2: Posaves exemples com Manuela, per exemple.
1: Manuela, Jimena, Dolores.
2: Dolores?
1: Dolores. Però ara té com un aura, com un ressabor moderno.
2: Ho tenia contemplat, això, o no?
0: Sí, és que a veure, els noms són modes. Són modes i van com les modes, van i venen, efectivament, és la vida dels noms. També ara tots han tornat aquí, potser en un altre context que el que dieu, els noms aquests medievals germànics, no? Bernat, Jofre, tots aquests noms que han tornat, no? Armazenda. Però els noms aquests... germànics de l'edat mitjana també s'han tornat a posar de moda.
2: Déu-n'hi-do.
0: Ara s'han de moda noms, sobretot les últimes tendències són noms com molt curts, no?
2: Sí.
0: Però és més això, són noms que van i venen.
2: I tant.
0: Sí.
2: Reina Bastarda, m'encanta el seu nom i cognom, per cert.
0: Sí, sí, sí, això és... Sí, jo oficialment em dic Maria Reina, sí. És un nom bastant particular, és una advocació mariana d'aquestes, és el 22 d'agost, sí. Que celebra Maria Reina del Cel. No sé ben bé d'on van treure els meus pares, però efectivament... Això és aquelles coses, veus? Per exemple, jo no conec pràcticament ningú, en conec un parell de persones que siguin Maria Reina. Era un nom totalment original. Clar, quan un és petit, allò a l'escola, on a la classe hi ha quatre Martes i quatre Anes, és una mica... així.
2: Està
0: però després, mira, t'ho costumes i estic encantada amb el meu nom.
2: I tant, i nosaltres que de tant en tant estigui amb nosaltres. Gràcies per atendre la trucada al Pla B. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies, bona nit.
2: Bona nit.
0: I guardeu-vos de la pluja, bona nit.
2: Gràcies, igualment. Com acabem això, Ignacio?
1: Doncs és que tenia un munt de dades de noms, com per exemple, va haver-hi un rei, una espècie de rei vietnamita que va posar el seu nom a tota la població de Vietnam, per això hi ha tants Nguyen a Vietnam.
2: Que fort.
1: O que hi ha normes del registre civil per no posar noms indignes a la persona que s'hi registra. L'últim va ser una família que el 2016, així el famós, que va intentar dir al seu fill Lobo, i va haver-hi tota una baralla al respecte. Jo crec que us tancaria dient... Mira, un nom, ho deia la doctora Bastardes, la professora Bastardes, és una identitat. I jo no crec que una identitat l'hagi de condicionar un nom que està de moda o, per exemple, ara està molt de moda Vega, només perquè Maria Pombo, la seva filla es diu Vega. Ha de transcendir
2: que
1: una
2: sí,
1: mica.
2: Que sí.
1: Ha de transcendir una mica perquè és la seva identitat per tota la vida.
2: Ignacio Rigau, bona setmana.
1: Igualment.
2: Moltíssimes gràcies, senyores i senyors. Avui acabem amb Amy Winehouse. Amb aquesta música arribarem avui fins a les notícies de les 10. No perdi la sintonia de Ràdio 4, perquè ara de seguida els serveis informatius ens fan un resum de tota la situació que tenim en aquest moment al país. Que acabin de passar una bona nit, vagin en compte. I demà recordin, 2:15, aquí a Ràdio 4, Nou Pla B. Fins aleshores. Bona nit. Adéu.

0: La táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. Ens gastem gairebé un 40% més en alimentació que ara fa 5 anys. El preu de l'anomenada cistella de la compra ha pujat d'un 3% en només un any, els ous més d'un 27%, segons dades del Ministeri Espanyol d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Des del mes de febrer fins ara, el preu del dièsel ha pujat d'un 34%. El gas puja i, de retruc, el preu de l'electricitat. Preu de la vivenda, sous... Amb aquest panorama, havíem de tenir una persona que ens ajudés a estalviar. Avui, tàctiques per a l'estalvi. Entrem a casa els diners.
2: Els diners.
3: Jordi, què fas amb la meva targeta del súper?
4: La tallo a la meitat. S'ha acabat el malbaratament, Marta. He dissenyat el pla arribar a final de mes sense morir a l'intent.
3: Ai, l'últim cop que vas dissenyar un pla d'estalvi vam sopar llaunes de tonyina caducades.
4: Allò era vintage. Escolta, la nova tàctica. He reduït el temps de dutxa a 45 segons per persona. Si ens hi posem junts, tu, jo i el gat, dos per un.
3: El gat quedarà traumatitzat. I la llum? Per què tenim la casa a les fosques? Sembla un passatge del terror.
4: Llum ambiental romàntica, Marta. Estalviem un 40% a la factura. I si tens fred, fas 10 flexions. Escalfament, quilòmetre zero.
3: I per dinar? També fem flexions o mengem aire de la muntanya?
4: Dinar estratègia. Anem a les degustacions gratuïtes de la xarcuteria del barri fent-nos passar per turistes francesos.
3: Digueu-me que la Mariola té una tàctica de veritat, perquè no penso vestir-me de mim per un tall de xurissa.
5: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, la tàctica amb Mariola Dinarès.
1: Moltes tàctiques a punt. També fem el programa la Natàlia Sánchez, la Laia Casanova, la Marta Inglés. Tu tens una tàctica per estalviar? Va, ajuda'ns.
5: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la tàctica. 690-080-830.
1: Doncs pels que ens costa estalviar avui a la tàctica, la Marta Domingo ens ajudarà en això i en moltes altres coses. És la nostra col·laboradora de finances domèstiques. Ella es defineix com a coach de finances i vida. Hola, Marta, com estàs?
6: Hola, bona tarda, molt bé.
1: M'encanta aquesta frase, eh? Coach de finances i vida. Per què poses això de vida?
6: Perquè jo no concebo l'economia com a algo aïllat. Ens han venut que els números és una cosa freda, és com una cosa molt analítica, molt matemàtica, però en realitat gran part de les problemàtiques que ens venen de la nostra mala gestió és per un tema més emocional o és per un tema de quines decisions estic prenent a la meva vida que afecten a la meva economia. Per això jo no ho concebo per separat.
1: És que és molt important la psicologia en els números, no? Perquè el consumisme moltes vegades directament en la teva ment, no?
6: Correcte, sí. O sigui, de fet, això, estem en una societat de consum. Ja s'espera de nosaltres que siguem consumidors.
1: Volíem que entre les col·laboracions habituals hi hagués una persona que ens ensenyés de finances domèstiques, de cultura financera. Marta, tu creus que això se n'hauria d'ensenyar a l'escola?
6: Sí, totalment. Perquè, clar, l'escola ens ensenya molt a ser bons professionals, a ser molt aplicats, molt responsables, a seguir prosperant, a després de la carrera un màster, etc., per seguir cada cop guanyant més, però ningú ens ensenya què fer amb aquests diners que cada cop passem a guanyar més si tenim una bona carrera professional, no? Uh-huh.
1: Clar, volem començar una mica amb l'estalvi, aquestes col·laboracions que farem. De què creus que depèn que una persona sigui estalviadora o consumista? Això, clar, tu has assessorat a molta gent, no? Tu creus que hi ha alguna cosa, una tipologia, o es tracta de prendre... De què va això?
6: Mira, hi ha els dos tipus de persones, hi ha els gastadors i els consumidors. I, per exemple, en una parella hi ha els dos rols, jo sempre dic que tenen molt a portar-se l'un a l'altre perquè n'hem d'aprendre tant d'un rol com de l'altre, perquè a vegades hi ha persones que tenen una tendència estalviadora en excés i per tant, a vegades també no s'acaben de permetre gaudir suficient de la seva vida o de gastar-se en coses per si mateixos. I després hi ha tot el contrari, que és el de m'ho gasto tot, no sabem si demà hi serem, i allò aprofito avui, no? No? Llavors, sí que a vegades això ve o per patró familiar, de, doncs, perquè a casa ho hem viscut d'una manera, i a vegades això ho hem perpetuat, o fins i tot ho hem perpetuat al revés, de com que a mi m'ho van privar tot, doncs ara jo m'ho permeto tot, o al revés, de com que a casa teníem tants problemes econòmics, doncs jo ara això per mi és com una pedra a la sabata i no vull que em passi el mateix. A vegades també reverteix això.
7: Clar, que curiós, perquè he pensat això, mira, molt cultura familiar, no? Si a casa te veren d'estalviar, tu estalvies, però no, a vegades és el contrari, no?
6: Exacte, sí, sí.
7: Clar. Tu el que dius per això, que estalviar és un hàbit, no? Què fem? Recomana'ns crear aquest hàbit de l'estalvi.
6: Clar, estalviar és un hàbit i que hauria de ser, en teoria, sempre. Un dels mentors que jo vaig tenir deia una frase, deia, un mes sin ahorrar es un mes perdido. I jo aquesta frase se'm va quedar a foc. I quan cada mes amb el meu marit fem números és en plan, i decidim, no, les partides, doncs, quan decidim per l'alimentació, quan decidim per estalvis, com que si hi ha mesos que pel que sigui, perquè hem ingressat menys o perquè l'economia va més justa, quasi ha d'anar les coses molt malament com perquè estalviem zero aquell mes, perquè aquesta frase a mi se'm va quedar molt gravada a foc.
7: És a dir, tu no pots passar cap mes que no estalvis ni encara que sigui un euro.
6: En teoria, no. No, i saps què passa? Que normalment la gent estalvia a final de mes allò que sobra. I sí que la gent pensa, he d'estalviar, perquè sí que es diu molt, s'ha d'estalviar. Però no ho agafem prou com una prioritat. I llavors, si ho deixem a final de mes per allò que sobra, o sorpresa, normalment no acaba sobrant res, perquè jo sempre dic que ingressem un sol cop al mes respecte als 30-31 dies que té el mes, i amb moltes ocasions diverses en què gastar i moltes ocasions en què potser avui surts cansada de la feina i et fa més mandra cuinar i tires més d'alguna cosa preparat. O és com que hi ha tantes coses que ens passen al llarg del mes que ens pot influenciar a fer una compra més impulsiva, que és molt difícil que si deixem l'estalvi per final de mes acabi sobrant alguna cosa.
7: Per tant, la teva recomanació seria al principi ja guardar-te alguna cosa?
6: Al principi. La recomanació principal en finances personals sempre és fer un pressupost mensualment, i en aquest pressupost l'estalvi ha de ser una prioritat des de principi de mes. Dins del món de les finances personals també es diu molt aquesta frase de paga't a tu primer.
7: Què vol dir això?
6: El paga't a tu primer és, oi que tu quan cobres, de seguida pagues o el lloguer, o la hipoteca, o les assegurances, o les coles dels nens, etc. Pagues a tothom, però si el teu estalvi passa en un últim pla, el dia que se t'espatlli la nevera i l'hagis de comprar, si tu no tens un estalvi, què faràs? La compraràs financiada, i tota cosa que comprem financiada vol dir que acabem pagant de més per aquella compra, no? Llavors, aquests diners que acabem regalant, doncs al final això li estem regalant a algú altre. I jo el que vull és que les persones, els diners els puguin gaudir ells, no? Llavors, el paga't a tu primer és, ocupa't d'estalviar perquè quan tinguis un imprevist ho puguis pagar de cop i no ho hagis de finançar. Per tant, no regalis diners als altres, i aquí en realitat t'estiguis pagant és a tu mateix.
7: Sé que està pensant la majoria de gent que ens està escoltant. Sí, estalviar. Com vols que estalviï si tinc tanta despesa? La quantitat de l'estalvi?
6: Mira, i ara diré una cosa que sovint genera molt de hate o odi o rebuig, però gran, no gran part, però una part important de tot el que gastem en el nostre dia a dia és prescindible. És desig, és caprici. O sigui, quan revisem economia, sempre, despesa, sempre fem molt la separació entre què és necessitat i què és desig. Jo em trobo amb clients que acompanyo, per exemple, que quan revisem la seva economia, ells tenen la percepció de que no van de restaurants, que no, algun entrepà així tonto, i quan revisem tota l'economia, potser gasten 500 euros al mes en restaurants. Llavors, a vegades, som molt poc conscients d'allò en què gastem, quan en realitat hi ha despeses d'aquestes que sí que, però, si ens ve de gust anar a un restaurant, ens pot venir de gust fer moltes coses, però també una mica aquest punt d'autocrítica de tot això que jo estic gastant, quina part realment és realment necessitat i quina part podria rebaixar-la una mica.
7: Per tant, tu creus que tothom pot estalviar?
6: Clar, hi ha economies molt justes. Sí, sí que, per exemple, si hi ha una economia molt justa, posa't un percentatge, ni que sigui un 1%, encara que acabin 105 euros. Perquè quin és el problema quan algú diu, no, és que jo amb el que cobro no puc estalviar. Ni que sí, 5 euros, tothom te'ls podrà estalviar. Llavors, quan hi entrem ja en aquest paradigma, d'aquesta sentència personal que tu et fas de jo no puc estalviar, per a la que tu vagis cobrant més, el que faràs serà anar pujant el teu estil de vida. Si abans anaves a fer un entrepà, aniràs a un lloc de menú i després a un lloc de carta, és com que no trobaràs mai el moment d'estalviar. Llavors, amb algú amb ingressos molt baixos, doncs que comenci això amb una part petita, però que almenys també, jo també vinculo molt, no, aquesta part emocional. Si tu sents que no estàs podent estalviar, la teva autoimatge és que tu ets una persona que econòmicament es pot fer poc responsable. En canvi, si tu comences a generar un estalvi, encara que siguin en llocs petits, a mesura que vagis podent cobrar més, o encara de 5 en 5, doncs anem sumant, no? Llavors, almenys ja tindràs alguna per fer capacitat si et ve algun imprevist, i com dic, aquesta autoimatge de sentir-te que ets una persona que et fa responsable de tu mateix. I això després també es veu revertit en quan a una feina t'has de potser renegociar una altra posició laboral o alguna altra cosa. Quan tu tens l'economia en ordre, també t'ajuda això a posar-te més en valor a tu mateix.
7: Clar, agafar ja aquest hàbit, encara que siguin petites quantitats, ja tenia el cap posat en agafar aquest hàbit. La Marta Domingo ens ajuda a la tàctica a agafar l'hàbit d'estalviar. Tu com tu fas? Comentaris i consultes ara mateix al 900-454-455. Truca.
8: La Rosalia.

0: Tàctica, no us ensenyarem a ser milionaris. No sé si tens tu la tàctica per aconseguir ser milionari.
1: Bueno, dins el món de l'educació financera hi ha estratègies, no? Però bueno, jo sempre dic que no tenim per què necessàriament anar cap allà. Per mi, jo només que la gent ja sàpiga gestionar i guanyi amb tranquil·litat, ja és suficient.
0: Tot arribarà. Potser un dia us farem la tàctica per guanyar molts diners, també aquí, però en principi encara no som tecnobros aquí a la tàctica. Escolta, sí que ja sabem ara, doncs, que prioritat estalviar a principi de mes. Uh-huh. I també això, el paga't a tu primer, que ens ha ensenyat la Marta Domingo. Altres coses, important marcar-se objectius acotats. Què vols dir amb això?
1: Ens han dit això, no? S'ha d'estalviar. I la gent, vale, sí, s'ha d'estalviar. Estalviar per què? Sovint quan jo, la gent que ve a mi i diuen és que voldria estalviar però no ho aconsegueixo. I els hi pregunto, per què vols estalviar? Bueno, perquè és com que comencen a divagar aquí en un núvol aeri. Si no tenim això acotat, ens serà molt difícil estalviar. En canvi, imagina que tu al menjador vols comprar una butaca nova perquè que giri, per poder mirar la finestra, que sigui, i que saps que val 800 euros. En el moment en què tu poses la teva fita de vull tenir 800 euros per la butaca al menjador i que és algo que em fa molta il·lusió perquè així veuré els núvols o no sé què, ja et dic jo que menys mesos del que ara et penses, aquest estalvi el tindràs materialitzat. Per què? Perquè hi ha un objectiu darrere.
0: Un objectiu concret, no?
1: Un objectiu concret, acotat, i això ja seria molt també del tipus dels objectius, no? D'esmar, que siguin acotats, especifiquin el temps, etc. Però per mi també és important, a part d'acotar objectius, fer una revisió de quines coses a la teva vida tu pots acabar necessitant, no? Perquè, doncs, si tens fills, doncs, tard o d'hora hauràs de pagar universitats, o les ortodòncies que de 3.000 euros no baixen, o potser esteu de lloguer i ara el tema de l'habitatge està en un moment crític, sí, no? I vols passar a comprar-te, doncs, si no vas començant a generar aquest estalvi per la possible entrada o per no podràs materialitzar. Llavors, acotar això, aquests objectius, tant a curt termini com a mig com a llarg, i a llarg ja ens en podríem anar a jubilació. Hi ha persones que diuen, el dia que em jubili faré la volta al món i viatjaré molt i això, i no és conscient que el dia que jubilin cobra, normalment, hi ha casos que no, però normalment passem a cobrar menys del que estem cobrant mentre estem en actiu. Per tant, si jo ja, hi ha persones que gasten més del que guanyen. Si ja amb el que cobrem estant en actiu no arribem a final de mes, encara menys podré fer voltes al món el dia que em jubili. Llavors, si tu el dia que et jubilis vols sostenir un nivell de vida X, t'has d'ocupar mentre estàs en actiu de poder estalviar o poder-te, ja sigui un pla de jubilació, d'un pla de pensions, etc., per tal que de poder-te cobrir aquesta part faltant quan et jubilis.
0: És que escoltant-te pensa, sí, té tota la lògica del món, ni ho has de fer, no? Però és veritat que vivim improvisant amb els diners, no? I fent pedaços, no? Llavors, o sigui, suposo que tu, la gent que arribes i t'assessores, quan a l'hora de dir, va, anem a ordenar tot això, t'hi trobes, no? Que la gent improvisa molt. Improvisem, tirem de targetes de crèdit, per exemple.
1: Ui, les targetes de crèdit. Les carrega el diable, les targetes
0: no,
1: de crèdit.
0: No, això, clar, o sigui... I a més, cada vegada està desapareixent el metàl·lic. És a dir, que no...
1: Sí, el metàl·lic està desapareixent i alhora, normalment, un banc, quan t'emet una targeta... Clar, el banc mira els teus ingressos. Només que cobris 4 duros una mica ben posats, ja el primer que et dona és una targeta de crèdit. Només no la dona a persones amb rendes molt, molt baixes, però si no, per defecte ja et dona una targeta de crèdit. Encara que tu no tinguis la intenció de generar aquest crèdit, però és com que tu comences a gastar i quin és el problema de la targeta de crèdit? Que tu al llarg del mes, si has ingressat 1.000 euros el dia 1, passa el mes i tu segueixes veient aquests 1.000 euros al compte i això et dona una falsa sensació de tenir diners. I al llarg del mes vas gastant i arriba a final de mes i prum, despesa de targeta de crèdit de 1.200 euros. Què passa? No els tens. Llavors és quan comences a generar aquest crèdit, aquest deute, de que llavors quan la gent li surt allà la notificació de agafa quotes petites de 80 euros, llavors pensa, epa, que si només pago 80 euros tindré molt més marge per gastar cada mes. I aquí comencem a entrar en una roda negativa per un senzill fet de que ens havien enviat un tros de plàstica amb una carta a casa que l'hem començat a utilitzar per inèrcia, sense haver-nos-ho qüestionat.
0: Quina seria la teva recomanació?
1: Agafar unes tisores, fer una tisorada i demanar una targeta de dèbit al teu banc. I aquí hi ha una altra trampa. A vegades, quan demanes la de dèbit, el banc et diu, bueno, ja t'ho poso que la de crèdit se't liquidi cada dos dies. Fixa't Com
0: a
1: els interessa?
0: Què vol dir això?
1: Sí, normalment la de crèdit es liquida mensualment, sí, però també pots triar que se't liquidi setmanalment o fins i tot això, cada un o dos dies. Però llavors és quan no et surt el pagament al moment, sinó que surt retardat, etc. Però vull dir que fixa't com els interessa que tirem de crèdit, que a vegades quan els hi vas a demanar la de dèbit, et diuen, bueno, t'escurso a la liquidació de la de crèdit.
0: És veritat, això, jo recordo que una vegada em passava, jo vaig voler fer el canvi també per no fer aquestes boles, i no hi havia manera que em donessin la de dèbit i no acabava d'entendre. Sí. Però clar, això vol dir que, o sigui, la de crèdit deuen tenir, bueno, clar, és una comissió, llavors un percentatge que es queden, no?
1: Un percentatge d'un 20% tranquil·lament.
0: 20%?
1: 20%. I aquí és una altra trampa. Tenia una clienta que em deia, bueno, jo tinc la de crèdit però només pago un 99. I li vaig dir, ui, això és molt estrany, perquè no ho acostuma a ser. Diu, vale, per la propera sessió t'ho miro. I el proper dia em diu, que vaig mirar la lletra petita i era un 99 més el 19. Amb la qual estava pagant un 21% d'interès, però clar, la gent, si va ràpida i no, si va ràpid i no hi entens, et quedes amb l'1,99 i dius, bueno, per aquest percentatge tan petit vaig tirant. I el problema de la targeta de crèdit és que per moltes persones és com una falsa sensació de seguretat de ja poden passar imprevistos que puc tirar la targeta de crèdit. I el fet de tirar de crèdit fa que potser posis menys consciència a l'estalvi.
0: Llavors, hem d'entendre que si nosaltres funcionem amb targeta de crèdit, que tot ho liquidem, totes les compres que fem durant el mes a final de mes, estem pagant molts més diners per el que hem comprat?
1: No, si tu la liquides al mes, si no arribes a generar... Per exemple, tens una targeta amb un límit de 2.000 euros i vas gastant al mes i en gastes 800. I quan et ve final de mes i se't liquida i aquests 800 tu els tens, no arribes a generar deute i pagues els 800 que has gastat, 800 que pagues. Però, tot i així, quin és el, encara que ho liquidem mensualment i no arribem a generar aquest interès, igualment ens fa gastar més, per aquesta sensació falsa de tinc diners al compte, puc seguir gastant.
0: Sí, sí, sí, veus una cosa que t'agrada més de lo normal de la teva economia i saps que amb la targeta, mira, ja ho tindré en aquest moment, no?
1: Exacte, sí.
0: I moltes vegades també especulem amb la data de liquidació, no? De dir, a partir de no sé quin dia això ja serà el mes següent, no?
1: Sí.
0: Hi ha bastanta d'especulació d'això, no?
1: Sí, no, i també molta gent, gent que potser té 14 pagues, doncs ja té com aquella paga que em vindrà, aprofitaré per liquidar la targeta. És com que encara no t'ha arribat i ja uns mesos vista ja saps amb què tu has gastat i la gent és molt hàbil ja sabent amb què es gastarà els diners que ingressarà. En això és molt ràpida.
0: No sé si, de fet, les consultes online del nostre banc deuen haver accelerat de que sabem més a temps real quin és com és la nostra economia, això potser ens ha afavorit, però mira, per exemple, el Pere ens pregunta, hauríem d'entrar cada dia al banc per mirar i analitzar despeses? Ho recomanes?
1: Tampoc diari, o sigui, jo crec que tampoc s'ha de convertir en una obsessió. És a dir, hem de trobar l'equilibri entre ni me'n despreocupo i qui dia passa any empeny i ai, resulta que fa 3 mesos que m'han cobrat no sé què i no m'havia ni enterat, amb tampoc potser entrar cada dia. Si nosaltres tenim un bon sistema on cada mes ens asseiem i fem els nostres números, el nostre pressupost, i amb això també ens ajuda a tenir un registre de despeses per saber, doncs mira, a casa gastem 400, 500, 600 euros o 1.000 euros, si som una família molts, etc. Saber quan gastem en alimentació, quan gastem en transports, quan estem en benzina, per llavors poder fer una mica de previsió, i llavors en base a això, si jo vaig controlant cada 2-3 dies, o fins i tot un cop a la setmana, de cada el pressupost que jo m'havia marcat, al final, mira, si per exemple et havies marcat un pressupost de 600 per menjar, saps que són 300 a la quinzena, saps que són 150 a la setmana, saps? Llavors, si tu vas revisant cada 2-3-4, o fins i tot setmanalment, amb això ja vas bé, però des d'aquesta presa de consciència prèvia d'haver-te organitzat una mica l'economia.
0: A veure, Marta Domingo, com puc aconseguir tenir un coixí de seguretat? Això és un tema, no? O sigui, a vegades no saps quan t'ha de venir l'assegurança d'algun vehicle i de cop, o l'IBI, no sé. Hi ha algunes despeses que no tens com molt controlades, quan podria ser, perquè sempre ho passen el mateix mes, però a vegades no ho saps i de cop et deixes allà al descobert, no? Tens algunes tàctiques per tenir aquest coixí de seguretat?
1: Mira, aquí hi ha un tema interessant i és que el coixí de seguretat no ha d'anar a pagar l'assegurança.
0: Ah,
1: aquí t'he enganxat.
0: Perquè això ja és una despesa habitual, clar.
1: Exacte. Sovint hi ha persones que diuen, no, si jo vaig estalviant, però de cop em ve l'assegurança i se me'n va tot l'estalvi i em frustro perquè havia estat fent un sobreesforç per estalviar i se m'ha anat tot amb l'assegurança. I jo els dic, ja, però és que l'assegurança no era un estalvi. L'assegurança en realitat era una despesa prevista que, a més, tens tots els anys al maig o tots els anys al setembre. I la gent s'indigna quan li ve aquest rebut, quan en realitat és un rebut previsible, no? Llavors hem de separar què és estalvi de... Doncs mira, estic estalviant perquè pels 50 anys de casats volem fer un viatge especial i no sé què. Això és un estalvi com a mig termini. Doncs estic estalviant això pel coixí de seguretat del que són despeses en realitat previstes que puc preveure que tinc al llarg de l'any, com pot ser l'assegurança, els impostos del teu ajuntament, etc. Això per un costat. I després, pel tema del coixí de seguretat... Els experts en finances personals diuen que s'ha de tenir entre 3 i 6 mesos, o també hi ha qui diu 12, o també n'hi ha qui diu 24, o sigui, aquí hi ha qui diu de tot. A mi no m'agrada recomanar una quantitat de mesos en concret, perquè per mi depèn molt del teu context. No és el mateix ser una família amb dos sous i amb els pares al costat també, que en cas de necessitat doncs, tinguis un teixit familiar que et pugui ajudar, que ser mare soltera i viure en un país que no és el teu. No? És com que, o no és el mateix tenir facilitat, ja no tant de tenir carrera o una universitària, sinó de si tens facilitat en trobar noves feines, és a dir, pel que si et quedes sense feina, si tu tens facilitat perquè et saps vendre molt bé, perquè de trobar noves feines, doncs potser no necessitaràs tant de coixí com algú que potser va saltant d'una feina a l'altra i cada dos per tres torna a estar a l'atur.
0: Quan dius coixí de seguretat, entenc que és calcular totes les despeses que tens mensuals i a veure quant temps podries durar sense tenir ingressos, seria això?
1: Exacte, sí. El coixí de seguretat és aquest autosou que ens donaríem si per A o per B ens quedéssim sense ingressos. Va ser molt visible en l'època pandèmia, i allà va ser on va néixer molt també a mi la motivació en ajudar la gent a això, de que com que moltes empreses estaven tancant temporalment mentre no sabien com es reorganitzaven i moltes empreses, per tant, van deixar de pagar sous, i llavors es van inventar lo dels zeros, els ERTEs, aquests... Sí. Però això van trigar uns mesos a implementar-ho. I hi havia molta gent que no tenia ni tan sols un mes de sou estalviat i que, per tant, no podia fer front al lloguer i tothom estava allà queixant-se molt de la situació. Òbviament era una situació molt crítica i molt... Però si tu ja no tens ni un mes de sou estalviat per poder cobrir, pel que sí la teva empresa passa qualsevol cosa, entra en concurs de creditors i mentre no regularitzen, aquell mes no cobres, doncs tu t'has de poder autoabastir les teves necessitats o la teva família.
0: Mm-hmm. Clar, no, i a més recordo no, que molts, en el cas dels autònoms, es queixaven de que, clar, igualment et cobraven la quota d'autònom sí. Quan no tenies activitat, no? Jo crec que va afectar molt l'altre dia. Mira, teníem aquí a la taula gent que organitzava casaments i deia sí. Això, recorden aquest temps de la pandèmia, del confinament, que els hi passava això, que no estaven fent esdeveniments i, en canvi, havien de pagar aquestes despeses no, puntuals que no es van anul·lar mai. I clar, és que té tot el sentit del món que ho diguis, però és superdifícil també, no?
1: Tenir aquesta... El món dels autònoms és un món a part, també. Sí. Eh? Sí, això és un altre meló, per un altre dia.
0: Clar, llavors hi ha gent que recomana tenir com... O sigui, jo trobo que tenir un coixí de seguretat de 12 mesos són molts diners, això. És com, per mi, és l'estalvi per un dia fer un viatge, no?
1: Sí, clar. A la gent li costa el coixí de seguretat perquè representa que és uns diners que hem de tenir parats i avorrits i de no tocar amb el desig de no haver-los de tocar mai. Però que si passa qualsevol cosa, o sigui, al final el coixí de seguretat el que ens fa és dormir tranquils. I això és una cosa que també sempre dic, no? L'estalvi no hem d'estalviar per fer-nos rics. L'estalvi que ens ha de donar és tranquil·litat. Un cop ja tenim un estalvi de coixí, ja sigui com a mínim 2 mesos, per si hi ha qualsevol imprevist, i com dic molt, repeteixo, depèn del context, de si estàs tu sol amb 4 criatures o si sou dos sous a casa, etc. Depèn molt del context. Llavors, un cop tens l'estalvi de coixí i una mica els objectius d'estalvi a mig curt termini, a partir d'aquí és on sí que podem, per exemple, començar a contemplar diners per invertir, per fer-los créixer, però els diners del coixí són uns diners que hem de tenir parats i suportar la temptació de no tocar-los i no voler-los fer créixer, no sé qui que faci un pet, perquè si allò fa un pet a la baixa, doncs et queda sense aquell estalvi.
0: Clar, per poder-lo fer servir, no? Si et poses també segons en plan inversions, igual no pots tocar aquells diners també, no?
1: Exacte, sí, clar. Sí.
0: El coixí de seguretat, important, va, això ens ho proposarem, perquè això és important. Dius, no cal tenir diners per cobrir-ho tot.
1: En el sentit, vale, això pel que fa a estalvi, és a dir, jo sempre defenso que hem d'estalviar per totes aquelles coses del teu dia a dia que es poden torçar. I hem de tenir diners, més o menys, per cobrir-les si passen, però idealment no passaran totes a la vegada. No se't trencarà el cotxe, se't espatllarà el cotxe, se't espatllarà la nevera, hi haurà un temporal...
0: Bueno, de vegades passa, que un dia punxes amb el cotxe i llavors et passen tres coses darrere. Això passa a vegades.
1: Però vull dir, el mateix any els teus fills no aniran a la universitat, tu faràs unes obres del terrat, de la teulada, no sé què, no et vindrà tot a l'hora. Per tant, la meva recomanació és, hem de tenir present les diferents coses que es poden torçar a la nostra vida i per les quals haurem de tenir diners per fer-hi front, però no cal tenir 100.000 euros per poder fer front a tot això, perquè en realitat no petarà tota la vegada.
0: Mm-hmm. Recordo que deies també, no?, que aquest estalvi que deies on el podem guardar, també recomanaves un compte remunerat, no?
1: Sí.
0: Què és un compte remunerat?
1: Vale, un compte remunerat és un compte corrent normal amb l'avantatge que dona una petita remuneració, un petit interès per tenir els diners allà. Però sent que no és un lloc d'inversió com a tal, que quan posem uns diners a invertir, sempre hem de tenir clar que diners que posem a invertir són diners que hem d'estar disposats a perdre. Per això sempre dic, primer hem de tenir una part assegurada i una part, de, si volem, doncs de posar a invertir. Llavors, el compte remunerat és des de la seguretat i tranquil·litat d'un compte corrent respaldat pel fons europeu d'aquests 100.000 euros de si patessin els bancs, etc, però que et dona una petita remuneració. Acostuma a anar entre l'1,5 i el 3,5, normalment ara estan sobre aquests en funció del banc. Quin és l'inconvenient d'això? Que normalment els bancs tradicionals no disposen d'aquests comptes. Els que disposen d'aquests comptes són els bancs més moderns, banques més online, neobancs, etc. Llavors hi ha persones més conservadores o de tarannà més tradicional que els costa fer el pas de confiar en aquests comptes remunerats. I aquí jo sempre opino també que si no estem tranquils amb allà on posem els diners, és millor deixar-los a un compte, que encara que ens... I aquí també molts economistes se'n posaran també a la jugular, però jo com que sempre ho lligo molt des d'aquest benestar emocional, des d'aquest benestar personal i de que els diners el que ens han de donar és tranquil·litat, això, els hem de tenir a un lloc on estiguem tranquils, que estiguin allà.
0: Doncs ens agrada la teva filosofia. Anem al telèfon, al 904-5-4-4-5-5. Ens truca l'Anna des del Pirineu. Anna, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Quina consulta tens per la Marta Domingo?
2: Ah, hola, Marta, bon dia. No, comentar-te que tot això que comentes està força, força bé, està molt ben explicat. Què passaria amb el cas dels autònoms? Perquè, clar, és un col·lectiu que tu saps que la seva facturació va fluctuant, que bé, hi ha mesos que s'ha de trampejar moltíssim, no és el meu cas, eh? Però sí que, bé, parlo amb molta gent que em comenta, escolta, doncs jo no tinc aquesta capacitat d'estalvi, no? D'altra banda, què passarà amb el Verifacto? Es posposarà fins al 28? És a dir, no sé, si també podies doncs, donar-nos una pista, una miqueta de pista.
0: Genial.
2: Només aquesta consulta.
0: Anna, gràcies. És veritat que és un gran tema dels autònoms, el Verifacto, no? Que s'ha com posposat, però no sé ara quina és la data pròxima, però és un sistema de facturació que els autònoms s'han d'imposar, no?
1: Mm-hmm. Clar, el Verifacto no deixa de ser com un sistema molt més regulat, perquè fins ara hi havia persones emetent factures amb un Excel, amb un Word. Llavors, al final el que han establert és un... I amb això jo no sóc assessora, consultora fiscal ni res, però al final el que han establert que és un mitjà regulat perquè totes les factures que s'emetin doncs estiguin més regulades. Llavors, referent a la pregunta de la consulta de l'Anna de com ho fem amb els autònoms de que els tenim ingressos regulars. Ja quan, i aquí i també t'ho parla un autònoma, no? Quan ens fem autònoms ja sabem que anem a patir, entre cometes, i que aquesta inestabilitat d'ingressos ens pot dificultar fer una previsió com ho és més senzilla amb algú que té una feina per compte aliena. Per tant, aquí jo sempre recomano que facin com una estimació sempre en hores baixes, és a dir, que comptin com en el pitjor dels casos del que ells facturen, doncs fer una previsió en base a això, perquè per sobre d'això ja tot segur que anirà millor. Saps? Si jo un mes cobro 100 i l'altre cobro 180 i l'altre 150, doncs jo la meva previsió l'he de fer quasi amb el mes que cobro 100. Saps què vull dir? Sempre com comptant el mínim. I sí que els autònoms, com a tal, tenim la limitació aquesta de tenir ingressos irregulars, doncs no poder fer tan bona previsió, però en canvi també tenim per bo, quan no es té per compte aliena, que és que tu tens la capacitat de si vols oferir més o menys serveis, si vols treballar més o menys hores. És com que tot i que com més treballis més pagaràs i més impostos pagaràs, etc, però tu tens la paella pel mànec de decidir fins a quin punt vols treballar més o oferir més serveis o pujar preus, ja no és només treballar més, sinó com jo em capacito més per poder donar un servei de més valor, de més qualitat, per poder-lo cobrar millor. Llavors, aquesta també és una maniobrabilitat que no tenen les persones que estan per compte aliena, per exemple.
0: Avui estem parlant de tàctiques per l'estalvi, tenim algunes preguntes ja que ens heu fet. Avui a la tàctica estem aprenent a estalviar amb la Marta Domingo, coach de finances i de vida. Ara tenim uns quants oients.
3: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, la tàctica amb Mariola Dinarès.

0: De l'Irene que diu: quines són les despeses més fàcils de retallar? S'has de pensar això, eh?
1: Quines són les... Aviam, aquí molta gent surt molt ràpid a les famoses despeses formiga i al famós cafè de 2 euros a cada matí.
0: Per a frases lapidàries en el teu sector, eh?
1: Sí, hi ha frases lapidàries en el meu sector i estic en contra de la majoria.
0: Sí?
1: No. A vegades el cafè de 2 euros del matí et dona un moment d'oci amb els teus companys de feina, o un moment de calma amb tu si has deixat els nens al col i és com el teu moment abans de començar la feina. Et pot aportar tant aquest cafè de 2 euros?
0: Que... No, i l'altre dia que fèiem aquesta tàctica especial, cafè d'especialitat, que més, val més de 2 euros, però a vegades algú, escolta, que sigui boníssim el cafè també li va bé, eh?
1: Sí. No, llavors, si a tu aquest cafè de 2 euros t'aporta, segueix-lo fent. A vegades hi ha persones que només el fan com per seguir la corrent amb els companys o no sé què, llavors pots anar potser sense, amb els companys a sortir i fer l'esmorzar sense necessitat de fer el cafè, no? Llavors, per mi, el seu és revisar tot... O sigui, què ens passa? Que a vegades mirem l'extracte del banc i mires les últimes despeses, doncs mira això, un esmorzar a la feina de 7 euros. M'he comprat un jersei per 25. És com que mires despeses i no veus res extraordinari. Per mi, el que jo sempre recomano és agafar quines categories de coses tu gastes habitualment i et facis com uns sumatoris mensuals, perquè tu veus el 7 per si sol i sembla innocent. Però potser si aquest 7 hi vas als 22 dies laborables que tu treballes del mes, acaba sent una morterada.
0: Però això és la gràfica del formatget que et posen al banc i que dius, jo no vull mirar.
1: Sí.
0: No el mires.
1: A tu et funciona, però, aquests formatgets que et surt allà a l'aplicació?
0: No, m'ho hauria de fer jo crec, perquè
1: sí,
0: fan una mica en plan bèstia i no és molt real, no?
1: No és molt real, perquè allà et fa com un barem entre els ingressos
0: entre
1: i despeses.
0: Entre moltes targetes rares.
1: Quan, a més, potser aquest mes t'ha vingut l'assegurança que et ve un cop al mes, un cop l'any. Llavors, per mi, les gràfiques que et fa allà no són. És arran d'un algoritme que per mi no és funcional. Mm. I alhora, mentre et surt allà el quesit o el formatget de l'aplicació, tu no has pres consciència de si has hagut de teclejar o d'apuntar 22 cops 7 euros d'esmorzar. És quan tu passes a fer-te com el teu propi registre que aprens molta més consciència de la de quantitats que gastes en allò, o sigui, el número de vegades que vas al mes a gastar en allò. Llavors, quan ho veiem en sumats per categories, ens ajuda a veure, a discernir de, ostres, no era tan... Mira, tenia una clienta que al veure quan gastava en tabac, aïllat la despesa en tabac, que va veure que gastava 250 euros, va dir, i va deixar de fumar gràcies a veure la despesa que li suposava.
0: Ho crec. El Josep ens diu si recomanes tenir efectiu a casa i quina quantitat.
1: Vale. Jo sí que recomano tenir efectiu a casa. I la prova està, mira, vam tenir la pagada no fa tant, no? La gent que no tenia efectiu no tenia com pagar. A partir d'aquí la quantitat és molt personal. També depèn de si tens un sistema per on emmagatzemar-ho de manera segura o no segura, o sota el matalàs, com s'ha fet tota la vida. La quantitat és molt personal. És que és personal fins i tot ja no només amb l'efectiu, sinó amb l'estalvi que tinguem al compte, no? Jo tenia una amiga que... ella tenia 25.000 euros al banc i a la que baixava d'aquesta xifra és com que ella ja patia, quan potser, ja veus tu, de 25 a 23, o és com, però a vegades nosaltres ens hem posat com una xifra al cap i amb aquelles la gastem tranquils. Llavors, aquesta xifra és personal per cadascú.
0: Totalment.
1: Sí.
0: Mira, una altra Anna diu, quin percentatge de diners ens aniria bé estalviar i si cada mes cobro diferent perquè sóc autònoma... Una mica les dues danes autònomes.
1: Vale, mira, el tema del percentatge, segons la teoria d'educació financera, es recomana estalviar entre un 15 i un 20%. Això és el que ens marca com els llibres típics d'educació financera. A partir d'aquí, a dia d'avui també el preu al qual està la vida, has dit tu, no? Començar el programa tant com ha pujat els últims

0: Evitar
1: l'encastàs. Clar, és evident que hem de ser conscients, no?, en una època bona, que d'aprofitar, en lloc de malgastar en aquell moment, aprofitar, no?, per fer tot aquest coixí que dèiem i aquest estalvi, cosa que és això, no?, que a vegades dius, mira, tampoc sé en què m'ho he estat, però potser has canviat i has anat a un restaurant millor que abans anaves.
0: Exacte,
1: sí. I això sí que són petites
0: despeses. O els regals.
1: Mira, t'hem preparat, Marta Domingo, un reel, el reel de la tàctica.
2: La tàctica, cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
1: Va, veritat o estafa a frases lapidàries que t'hem preparat.
0: Vale.
1: Posar la rentadora plena és un estalvi?
0: És un estalvi, sí, sempre i quan no la sobrecarreguis. Perquè si la sobrecarreguem, ni la roba surt neta i, per tant, l'hem de tornar a rentar. I, a més a més, també pot fer molt bé el motor, per tant. És un estalvi posar-la plena, sí, però no sobrecarregar-la.
1: Els aparells en stand-by, aquella llumeta que deixem, anem a dormir, deixem la llumeta vermella a la televisió, no gasten electricitat.
0: Mentida, estafa. Segueixen gastant perquè estan en un corrent continu, amb el qual segueixen gastant.
1: L'aigua allà en aquest moment és poquet, però al llarg de l'any
0: sí.
1: hi és alguna cosa.
0: Va fent, sí.
1: Es proposem retalladetes. Clar, un altre tema. Comprar un 3x2 al súper sempre és un estalvi?
0: Interessant. El 3x2 o qualsevol oferta és un estalvi sempre quan tu allò sigui algú que utilitzes normalment i que t'agradi gastar-ho. Ara bé, si és per aprofitar l'oferta em compro algú que potser ni m'agrada, potser després tu menges amb patates i no has posat un estalvi.
1: Baixar un grau de calefacció pot marcar una mica la diferència? Un grau menys?
0: Sí, això sí que està estudiat, de que baixar un grau de calefacció acostuma a ser un bon estalvi per la factura.
1: Anar al súper amb una llista ajuda a gastar menys?
0: Veritat, ajuda a gastar menys, anar acotat amb la llista, sí, veritat.
1: I anar al súper amb la panxa plena és un estalvi?
0: Mira, aquest és el més veritat de tots. No només és un estalvi, sinó que quan hi anem amb gana, el problema és que acabem gastant més, però no gastem amb, ai, compro peix per també tenir per demà a sopar. No, el problema és que quan hi anem amb gana gastem de més, però amb coses de caprici, d'unes patates, uns fruits secs, etc. I per tant, està pujant la teva despesa en alimentació, però no solucionant-te més àpats.
1: Hi ha una cosa, una frase que m'has enviat per WhatsApp i que m'ha agradat molt, que dius, parles del poder de les paraules, no? Que dius, estalviar no necessàriament és renunciar a, pot ser guanyar en, no?
0: Perquè molta gent quan veu que ha d'estalviar, ai, no podré anar a aquest concert que em fa il·lusió, o no em podré comprar roba, no em podré... I a vegades, pel fet d'estalviar, i guanyem en, doncs, i guanyo en que tindré estalvis per la universitat dels meus fills, o i guanyo en que tindré una mica de coixí i si passa qualsevol cosa jo em sento forta i segura de que hi puc fer front. I podem guanyar moltes més coses, però, com dic, des d'aquesta revisió de presa de consciència de què és més o menys important per tu el gastar. Això ens ajuda.
1: Una altra de les paraules que tu també fas servir és el tallafocs, no? Per no tocar l'estalvi, què és el tallafocs?
0: El tallafocs són les traves que ens posem per no accedir als diners. Si... Perquè a vegades hi ha persones que em diuen, no, si jo cada mes estalvio 300 euros, ole jo, molt bé, però el dia 20 ja els estic tocant. Llavors, aquí hi ha dos temes, una manca de bona previsió i a la vegada és que potser els tens massa accessibles. I cada persona és un món, hi ha persones que és molt rigorosa, els posa i no els toca, però si tu tens de mena la facilitat de tocar-los, doncs posa't tallafocs, ja sigui, o en el mateix banc, però que sigui un compte que per treure'ls el del banc o algú hagi d'autoritzar-ho, o envia-t'ho a un altre banc. Si tu t'ho envies a un altre banc per rescatar-los, ja la dificultat o l'impediment d'haver d'entrar a una altra aplicació ja és un fre més, o fins i tot si proves això igualment segueixes fent-ho, treu-te l'aplicació del mòbil i que per cada cop que t'hagis de fer una transferència tu hagis d'entrar des de l'ordinador, com que el teu grau de consciència o de pensar-t'ho tinguis Clar. Més ocasions de repensar.
1: Ara això estic pensant que un gran tallafoc seria, per exemple, treure la targeta de crèdit de l'Alexa o d'aquestes compres tan ràpides amb Shopify, no? És a dir, no? Que tens compra impulsiva a Instagram, com que ja la pròpia aplicació ja té ja la teva targeta, de vegades no te'n dones compte i ja has comprat de forma molt ràpida, no?
0: Exacte, anul·lar, esborrar la targeta d'allà o
1: que sí, l'hagis de posar cada vegada, no?
0: Que l'hagis de posar cada vegada, o fins i tot si tu en el dia a dia pagues amb el mòbil o amb el rellotge, doncs, i això t'és massa fàcil, doncs també treure-t'ho. O fins i tot també a vegades recomano, a vegades rebem molts butlletins, has comprat a no sé on i no pares de rebre butlletins, que ara està d'oferta, doncs dona't de baixa de tots aquests mailings que t'inciten a comprar.
1: Va, i una última pregunta de l'Ester que diu, quina és la teva recomanació per l'estalvi en parella? Jo gasto poc i el meu marit molt, com ho fem?
0: Vale, l'estalvi en parella jo sempre recomano que hi hagi dos estalvis. I aquí hi ha un canvi de paradigma, no? Fa uns anys els matrimonis eren tot junt,

0: ara les parelles d'avui dia estan passant a tot separat i llavors jo, doncs, sempre un equilibri, no? I un punt mig. Quin és el problema quan està tot junt? Doncs, com per exemple li passa a aquesta dona, no? De que l'altre gasta molt i no. Llavors jo sempre recomano que ni que sigui una part del teu sou te la puguis guardar amb un estalvi personal. Tant perquè així també, doncs, el teu marit s'ho gasti amb el que vulgui i no suposi un tema de fricció, com perquè també, si mai, perquè les relacions passen per molts altibaixos, llavors per mi també el fet de que cadascú tingui una part d'autonomia, de tinc un coixí, això et dona una mica més de seguretat per poder-te sentir una mica més lliure en segons quines situacions. Llavors jo recomano que hi hagi un estalvi personal i alhora un estalvi conjunt, perquè també ens ajuda això a construir plegats, de dir, doncs mira, sabem que ens voldrem canviar el cotxe d'aquí 3 anys, doncs conjuntament estem fent aquest esforç d'estalviar.
1: Doncs va, aquestes recomanacions, perquè a vegades el tema diners separa moltes parelles, eh?
0: Sí.
1: És un tema de conflicte quan les coses no van bé. Escolta, Marta Domingo, moltes gràcies per aquesta primera col·laboració de l'Estalvi. Ja ho veus, que Verifacto no haurem de parlar d'autònoms, de moltíssimes coses. Sí. Suposo que tenir unes bones finances, bé, tenir molts diners no volem dir això, volem organitzar els pocs diners que tenim ben organitzats, ens dona benestar, i per tant estareu a punt per la setmana que ens espera, perquè ja t'aviso, Marta, que la setmana que ve serà una setmana de detox digital. A la Tàctica celebrarem la setmana del benestar.
2: Quantes vegades mires el mòbil sense adonar-te'n? Apunta't al repte de la Tàctica de Ràdio 4. Et proposem el detox digital. No fer tant, deixar lloc per sentir. Del dilluns 12 al divendres 16 d'octubre, setmana del benestar a la Tàctica. Dilluns, cruixet i ganxet. Dimarts, fans del paper i l'escriptura a mà. Dimecres, taller de fotografia analògica. Dijous, arts i ceràmica. I divendres 16... canviaran els temps. La nova vida zen de Guillem Roma. Apunta't al detox digital de la Tàctica.
3: Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
4: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida. Intentaria que res durés tan poc, que no hi hagués algoritmes aplanant les nostres vides.
1: Doncs ja ho saps, a partir de dilluns a divendres que ve celebrarem la Setmana del Benestar a la Tàctica. El dilluns parlarem de Creativa, aquesta fira de manualitats. Sembla que manualitats i salut mental van de la mà. El dimarts parlarem dels fans del paper. El dimecres farem un taller de fotografia analògica, perquè cada vegada, com més digitals som, més ens ajuda això. I per tant, doncs, això amb la música de Guillem Roma, que també ha fet un canvi i s'ha anat amb, no sé, mira, aquestes frases tan, que ens proposen tant benestar, doncs això és el que farem la setmana que ve, en aquesta setmana especial de Detox Digital.
3: Contra el cunyadisme creixent, la Tàctica, Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.

0: Avui amb la Marta Domingo hem conegut algunes tàctiques per l'estalvi. Estàvem parlant dels preus. Hem començat el programa veient com els preus s'estan encarint. I, de fet, clar, una de les preguntes és, tu ara mateix estàs comprant més pollastre que vedella per culpa del preu. Què està passant amb la vedella? Us he d'explicar que aquest matí, quan m'he despertat i mentre feia scroll infinit, sí, n'he fet, he vist un vídeo on explicaven que, per exemple, McDonald's ha començat a potenciar l'hamburguesa de pollastre perquè la de vedella comença a ser molt cara. Ens hem passat tot el matí l'equip de la tàctica parlant amb ramaders i ramaderes. Hem de posar les coses a lloc de, sobre què està passant amb la vedella. He parlat concretament amb l'Esteve Anglada, que és el president de l'Associació de Defensa Sanitària Bovicat, i m'ha explicat que, pel que fa als ramaders i ramaderes, ara el preu s'ha posat una mica a lloc, perquè fa 3 anys pagaven a 3,5 euros la vedella en canal. És aquell nom que es diu quan entreguen la vedella a l'escorxador. Ara el paguen a 8, i l'Esteve em deia és que 8 euros és el normal. Després ho encareixen amb l'increment del carburant i altres factors. L'Esteve diu que la situació és complicada, arriba de vedella de fora a preu molt assequible perquè poden baixar costos, perquè posen productes d'engreix que fa 30 anys que el sector català no posa, i aquí es compleixen directives europees i ells no se'ls exigeix. Ens deia això.
1: El que és el tema de la vedella és que ben bé fa uns anys que es via preu, era artificial, per dir-ho d'una manera. O sigui, el preu ara, aquests últims temps, el que ha fet és posar-se al seu lloc. Clar, independentment de que qui el compri i ho trobi més car o més barat, ara s'ha posat una mica tot al seu lloc, i per això suposo que per fer baixar preus i tot això, ens perjudicarà més serà el tema de Mercosur i la Mercoíndia i Mercos aquests estranys.
0: Bé, l'Àngela Casanovas és gerent de l'associació Asoprovac Catalunya, associació espanyola de productors de vacú de carn. Bon dia, com estàs, Àngela?
2: Hola, bon dia.
0: A veure, hem de parlar d'això perquè hi ha molt... És un tema complicadet, eh? Vull dir que ara ho volem explicar per una mica, però això ho hem d'anar explicant al llarg del temps. Heu detectat que els consumidors compren més carn de viram que de vedell, vosaltres també, no? Per què?
2: Sí, bé, en definitiva el que s'ha notat és que el consum intern ja fa temps que està frenat, és a dir, que no hi ha alegria en el consum. Hi ha moltíssims factors, eh? A banda del preu, que evidentment fa derivar cap a altres carns, hi ha hagut un estiu també molt, molt calorós que fa que el consum de carn es freni. El setembre és un mes complicadíssim per les famílies, per molts costos que hi ha. I bé, en definitiva, el consum és bastant baix. Un altre factor que volia comentar també és el de les escoles, no? Escoles i bueno, colònies, tots aquests menjadors públics que també han baixat l'aportació de la vedella. I això, la veritat, és que és una llàstima perquè considerem que és una carn amb un valor nutricional excepcional i que no s'hauria
0: de deixar de consumir, no?
2: De restringir d'aquesta manera, perquè sí, és que molts menús incorporen la vedella només un cop o dos al mes, la qual cosa ens sembla molt, molt poc, i fins i tot perillós per famílies que no poden complementar aportant-ho a casa seva.
0: Clar, de totes maneres, el veient, tu que controles el tema de l'evolució dels preus, aquest passat mes de febrer el preu de la carn de vedella va assolir el seu preu màxim des d'aleshores, per això tu apuntes que el preu ha caigut. Correcte. Fins a un 20%. Ha caigut, però nosaltres encara no ho estem notant, això. Com va?
2: Sí, és cert que el febrer, doncs, bueno, durant la tardor de l'any passat hi va haver una manca d'oferta. Moltes vegades les pujades i baixades de preu van marcades més per la oferta que per la demanda interna, eh? Perquè també cal dir que som un sector que exportem molt, no? I el mercat internacional, pues, també ens marca una mica la temperatura. Llavors, sí, efectivament, hi va haver un increment que va registrar un màxim al gener-febrer d'aquest any, i a partir d'aquí ja hi va haver una caiguda bastant notable, que ha tocat fons, podríem dir, al mes d'agost d'enguany. I ara estem amb certa estabilitat. Esperem que en algunes categories ja s'estan registrant alguna recuperació de preus. I en definitiva, el que necessita el sector és estabilitat de preus. No estem, és a dir, també cal dir que en aquella franja alta, tan alta en què ens trobàvem, havíem perdut certs mercats, i això tampoc és bo pel sector. I bé, el que volem són unes cotitzacions on els productors s'hi puguin guanyar la vida, i els escorxadors, la indústria càrnica també, i que el consumidor doncs pugui adquirir doncs el nostre el producte.
0: Però també és cert que és un sector que s'ha d'endreçar, no? Hi ha puntes que sí que ens arriba tota la problemàtica en el consumidor final, però va com a tongades, no? I mentrestant tots esteu treballant, diríem, no? En el sector, i ens parlava això de l'Esteve, no? De portar la deia, a l'escorxador, i que abans els hi pagaven molt poc, no? I que s'ha anat estabilitzant el preu, i que ara també amb l'augment del carburant tot això suma, però clar, tu vas a comprar carn de vedella, sí, i dius, ostres, que està caríssima, i no entens res de la cadena, no?
2: Sí, de fet, és que en la conformació dels preus intervenen tants de factors que és molt i molt, molt complexa, d'entendre-ho. L'Esteve ha apuntat un tema interessant, que era el tema de Mercosur. Quan hi ha preus tan alts interns, doncs moltes vegades pues els grans retailers doncs el que fan és introduir carn més barata de fora, i es va registrar un increment important de carn del Brasil. Ara estem en un moment de suspensió d'importacions, que esperem que s'allarguin el temps. De fet, des del sector hem demanat que fins que no es pugui garantir la traçabilitat de tota la cadena, i que no es pugui garantir que allà produeixen amb les mateixes garanties que aquí, doncs que no s'autoritzi l'entrada aquí. I estem en aquest punt. Cal dir també que a veure, no és tampoc que tinguem un sector desendreçat, perquè justament els preus es determinen a través de les llotges.
0: Clar.
2: Unes llotges on hi ha gent d'indústria càrnica, on hi ha gent de la producció, i allà s'arriba a una entesa. Hi ha moments de més o menys tensió, però sempre hi ha entesa, i cal dir que és una molt bona eina per determinar els preus. Molt, molt millor que en el cas que estiguéssim sotmesos a un possible mercat de futurs o una borsa internacional.
0: Està clar que és un tema, si jo l'Esteve també m'ho deia, home, és que això així, parlat així ràpid, és un sector complicat, i hem d'anar continuant-ne parlant, però moltíssimes gràcies, Àngela Casanova, gerent de l'associació ASOPROVAC Catalunya. Ara ja sabem una mica de per què anem i trobem la vedella una mica més cara. Moltes gràcies, Àngela.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. Demà farem consultori de drets laborals i assegurances. Amb Les Alert no m'he pogut traspassar la feina. Aquell dia el cobro, que diu l'Estatut del Treballador. En cas de vaga general tinc dret a fer-la. Ho he de comunicar a l'empresa. Tot això ho farem demà a la tàctica. Ara us deixem a les 2 en punt amb l'edició migdia amb la Helena Pérez. I nosaltres tornem demà a la 1. Adéu-siau.
3: Ràdio 4. 50 anys en català. I amb tu.

0: Segona hora de la tarda de Ràdio 4 en directe.
1: Aquí, clar, a Ràdio 4, la primera en català. Molta gent no ho sap, això, que aquesta va ser la primera ràdio en català, sí. I, a més, aquest any celebrant 50 anys. Serà un any molt especial per nosaltres i també per vosaltres, per l'audiència, perquè farem moltes coses molt especial i, a més, junts, que és el que més ens agrada. Bé, ho avançàvem fa uns minutets i és que avui tenim un convidat molt especial. És el Marcos Franz. Recordeu això?

0: Pensava a reconèixer aquest actor pel carrer, però ell cada vegada es reconeixia menys a si mateix. Mentre triomfava com a Gerard a la sèrie Merlí, vivia una amistat que, segons explica, es va convertir en una relació de manipulació i control. Algú li prometia revelar-li els secrets del món mentre ell anava perdent la confiança en els altres i en el seu propi criteri. Després d'anys en silenci, anys de vergonya, teràpia, publica aquest llibre que tinc aquí, Cuando dejé de ser yo. Aquest és el relat d'aquella experiència i del camí per recuperar-se. Avui ens acompanya l'actor i músic Marcos Franz per parlar de com et pots arribar a perdre i de què t'ajuda a tornar. Què tal, Marc?
1: Què tal? Com estàs?
0: Molt bé, molt content de tenir-te aquí a l'estudi.
1: Gràcies, jo també content, sí.
0: Marcos, el llibre es diu Cuando dejé de ser yo. Quina és la primera escena que et ve al cap quan penses aquest no era jo? Una imatge, una situació, una cosa que vas dir o vas viure.
1: Recordo deixar de confiar en persones properes a mi, allunyar-me de la meva família, i començar a veure la vida de color gris i amb el pas del temps inclús no recordar coses que he viscut.
0: Clar, molta gent s'estarà preguntant ara però què va passar, però qui va ser aquesta persona, no? Aquella relació va començar amb una connexió creativa? Potser amb ganes de fer coses junts i...
1: Sí, va començar fa uns mesos enrere, abans dels assajos de Merlí. I ens vam ajuntar per escriure guions, posar-nos bé creatius. Érem dos, persones de 20 i pocs anys, i vaig pensar que potser seria bona idea. Ell havia estudiat guió, era superbo, però clar, amb el temps, amb els mesos, la relació es va tornar una mica més fosca.
0: No... Què va passar? Perquè has dit mesos abans de començar assajos de Merlí.
1: Sí, durant l'etapa dels assajos, ja quan començàvem, ell ja va començar a advertir-me de com funcionava més o menys el món, però m'ho deia amb pincelades molt, molt, molt petites. No m'ho escopia tot en 5 minuts. Era una cosa de mica en mica, dia a dia, i bé, em comentava no només que la seva família estava allà dins, sinó que ell ho feia per ajudar-me, perquè jo li caia bé, ell em veia com un amic i ell volia ajudar-me i fer-me veure que el món que jo coneixia no era potser com jo coneixia.
0: I no us portàveu massa anys, has dit, no? Més o menys...
1: No, només un any de diferència.
0: Un any. Ell més gran.
1: Sí, un any més gran, sí.
0: Clar, tu has dit que havies patit assetjament de petit i que ell llavors et feia sentir especial. Quan has passat anys sentint-te poca cosa, fins a quin punt pot desarmar-te, no? Sí, desmuntar-te, sí. Desarmar-te algú que et diu que ets extraordinari.
1: Doncs fins al punt de donar-te una raó per la qual... O donar-li raó al teu patiment, més ben dit, no? Sí, si tu pateixes, doncs, sentir-te incomprès, sobretot la incomprensió és especial perquè llavors li dona una raó. Tu et sents incomprès i veus que la resta de les persones estan... Bé, són com són perquè tu ets diferent, tu ets especial. I gent com la meva família i gent que estem en aquest cercle són persones que són diferents, especials i poden despertar.
0: Clar, aquest és el tema, no? Despertar. O sigui, et presentava... Aquesta persona et presentava un món dividit entre els qui estaven desperts i els qui no entenien res.
1: Exacte. Sí, exacte. Ell deia que ells s'encarregaven de dormir a la població perquè no despertessin, perquè si la població desperta, doncs, caos. Es desmunta tot el sistema, no? Llavors, ell diu que hi ha persones que estan fetes per romandre adormides tota la vida i d'altres que no, que estan fetes per despertar. I que jo tenia la sort de ser un d'ells.
0: Sí. Ostres, una mica comença ja a posar-se la cosa una miqueta en modo guru espiritual, no?
1: Sí, clar, la cosa és que tot això, al igual que jo t'ho estic dient en 5 minuts, ell m'ho deia...
0: No, clar, era cada dia.
1: Però molt poc a poc, una pinzellada, un detallet, sí. Llavors, mica en mica, això et genera curiositat i vol saber-ne més, vol saber què passa realment, què és el que s'amaga darrere del món, no?, del sistema, quines forces fosques hi ha per sobre, etcètera, etcètera.
0: Forces fosques?
1: Clar. Ell parla de persones que estan per sobre de la política, dels bancs, per sobre dels personatges públics. tot aquest discurs, no? I que, clar, aquestes persones que són a la foscor, perquè la gent no sàpiga qui són, doncs han de tenir un nom protegit, no es pot saber, i són les que realment mouen els fils.
0: Tu com passes de sentir que aquesta persona t'obre els ulls a deixar de confiar en allò que tu veus?
1: Ell va tocar una part molt especial meva, que va ser la de la música i la interpretació. Quan ell em va comentar finalment, escolta, Marcos, has de saber que els actors de Hollywood o sí, els actors del món, les persones a les que tu admires, els grups de música que tu admires, no són grups de música o artistes que hagin sortit de forma genuïna, sinó són persones que estan ficades allà per als de dalt. Estan ficades allà per manipular la societat i crear, doncs, certes tendències o moure la gent cap a certes modes o tipus de pensament. Llavors, clar, arriba un punt que dius, he estat tota la vida creient en una cosa que és una gran mentida. I allà és quan em plantejo si deixar tot això.
0: Perquè, clar, tu recordes la primera vegada que vas fer una cosa que no volies només per no decebre'l a ell? Perquè entenc que aquestes persones es posen... hi ha un moment en què ja es posen a un nivell molt alt de compromís personal teu, no? Que els poses fins i tot tu per sobre de la teva família i amics, no?
1: Sí, puc recordar perfectament quan ell em deia que no parlés amb amics perquè ells també estaven adormits. Llavors començava a desconfiar en els meus amics, jo començava a jutjar els meus amics, començava a jutjar la resta de persones que no fossin ell directament, i inclús va arribar al punt en què ell em va dir això, em va dir, Marcos, has de saber que la teva família, per molt que sigui la teva família i te'ls estimis, ells també estan adormits, no els escoltis. Arriba un punt que, clar, jo només confio en aquesta persona. Això després de molts mesos, clar.
0: Tu com li dones tant de poder a la teva vida a aquesta persona?
1: Era extremadament intel·ligent. Era una d'aquestes persones que dius, tu tens algú que està per sobre. No sé què tenia, però tenia alguna cosa brillant que a dies d'ara ja, bueno, simplement entenc que l'únic brillant que tenia és que tenia una capacitat de manipulació extraordinària.
0: Perquè arribava a condicionar-te de moltes maneres, no? Fins al punt de dir, què escoltes, no? Amb qui et relaciones? Què podies fer tu amb el teu propi cos? Això és real?
1: Sí, bueno, amb el meu propi cos em deia que havia de deixar de menjar certs aliments, inclús, que només havia de menjar coses vegetals. Mentre més sortides de la terra i amb menys procés químic, millor.
0: Wow.
1: Llavors vaig estar unes setmanes menjant només vegetals fins que em posava malalt gairebé cada dia. Vull dir, el meu cos responia en plan, Això no ets tu, tio, en plan, para. Però jo, sí, em posava molt malalt. Era una etapa molt, sí, horrible, la veritat. Sí, sí.
0: Menjant xuletón d'amagatotis, no? Una mica.
1: No. Al final sí, al final vaig tornar i li vaig acabar dient, en plan, escolta, no puc, m'estic posant malalt cada dia. I... bé, ell també traia altres conclusions sobre, em deia que les malalties són de l'ego. Bé, aquí ja comencem amb termes més espirituals. Sí. Llavors jo, joder, em sentia culpable i m'avergonyia tot el que feia, totes les meves decisions, em sentia molt avergonyit per tot.
0: Et vas separar de la teva família?
1: Bastant, sí. Bastant. Vull dir, vaig deixar de connectar amb ells. No els escoltava, no els mirava.
0: De la teva mare?
1: Especialment, sí, tinc un vincle fort amb ella. I sí, vaig deixar de mirar-la i d'escoltar-la i no passava d'ella completament, sí.
0: Però clar, això per una mare ha de ser...
1: devastador.
0: Sí, això és... li va trencar el cor. Quan va durar això?
1: 4 anys.
0: 4 anys. O sigui, sí. Van ser 4 anys que tu no parlaves a la teva mare o teníeu una relació molt freda.
1: Molt freda, sí.
0: I què et deia ella? Què et deia? Però què t'està passant? O què t'han fet? Ella era conscient, o la teva família o amics de tota la vida eren conscients que era per culpa, era responsabilitat d'aquesta persona?
1: La meva... Sí que m'ho preguntaven, què és el que et passa, però no podien arribar a entendre el grau. Yeah. Del que em passés, del que em passava. Sí que amics meus molt propers, amb els que finalment vaig acabar parlant amb ells, i sí que em van dir, tio, has de sortir d'aquí, de la relació amb aquest tio, vull dir, no ets tu ja, o sigui, no et reconeixem quasi, t'has tornat un tio fosc, la mirada buida, no brilles, no estàs viu, no estàs present. I això ja cap al, entre el tercer i el quart any va ser quan vaig començar mica en mica a reconnectar amb mi, fins que vaig trencar completament el quart any i el vaig bloquejar de tot arreu. I
0: com va ser aquell moment, el moment en què t'adones o decideixes això, trencar amb aquesta persona definitivament, no?
1: Doncs res, estava a la sala Jamboree de Plaça Reial.
0: Ah, mira, sí. Bona sala.
1: Bona sala,
0: molt divertida, sí. Molt divertida.
1: Sí, i estava a la barra amb un amic i ja portava temps amb ell parlant d'aquest tio. Jo també igualment estava una mica tancadet allà a la barra, no volia saber-ne molt. Però sí que en aquest moment recordo que em va obrir per WhatsApp i em va dir: què estàs fent? Estàs amb amics, oi? Has sortit de festa? Estàs bevent alcohol? Què t'he dit de prendre alcohol?
0: Què dius?
1: Sí, què t'he dit de parlar amb aquesta classe de persones?
0: Fins a aquest nivell arribava,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Tu sortir de festa i rebre WhatsApps o trucades fins i tot a dir-te: què fas? Què estàs fent? Ja sí. Estàs bevent? Ja...
1: Sí, sí, sí, no em deixava fer res, absolutament
0: que
1: bèstia,
0: res. Que bèstia,
1: perquè, òbviament, l'alcohol adormeix a les masses, sí, sí, aquests amics que estan adormits més encara, no? M'entens?
0: Sí, borrego.
1: Sí, total. Llavors sí, va arribar un punt que vaig dir: m'estic ofegant, no puc més. Vaig pillar un atac d'ansietat bestial, el vaig trucar, li vaig cridar, li vaig dir de tot, com instint de supervivència gairebé, en plan, no puc més, i el vaig bloquejar. En plan, haig de fer-ho, és que si no, deixo la porta mig oberta i encara seguirà entrant aquest tio. Llavors,
0: no et va venir a buscar,
1: 100%.
0: Perquè aquests són insistents, normalment. El patró d'aquesta gent no et va venir a buscar després?
1: Exacte, sí. No.
0: Ah, no, eh?
1: No va aparèixer més. Ho va entendre, que jo ja caput.
0: Sí, sí. Va entendre que havies entès el seu engany. Clar.
1: Exacte,
0: el seu truc. A por otro, no?
1: Segurament sí. No ho sé, sincerament.
0: I tu després no vas tenir ganes de desbloquejar-lo el dia següent? O...
1: Sí, de fet, el llibre em parlo d'aquest moment...
0: Ho dius, no?
1: Un parell de moments, crec, si no m'equivoco, on em plantejo si desbloquejar-lo, perquè encara que ell no sigui allà, encara que jo l'hagi bloquejat, jo ja estic davant de la vida i estic encara amb tot això que m'ha ficat al cap. Llavors necessito que una persona externa justifiqui que no sóc jo qui està boig, sinó que s'està donant que realment encara hi ha totes aquestes coses són reals, saps? I no, jo no podia sortir d'aquests pensaments. Estaven completament instaurats al meu cap. O sigui, el meu cap ja havia estat configurat per aquest tio. Ja no podia tornar a ser jo.
0: Que bèstia. Una persona que t'havia configurat el cap, la forma de pensar, de mirar, d'actuar...
1: Tot, absolutament tot, sí.
0: És bestial. En aquest llibre, que si algú s'acaba de connectar a Ràdio 4, estem en directe parlant amb el Marcos Franz, Cuando dejé de ser yo, és el teu llibre, Una història de manipulació, trauma i supervivència. Clar, tu tenies 22 anys i aconsegueixes amb aquella edat arrasar a la sèrie Marlí. I passa tot el que estem explicant ara. Un episodi de manipulació que et va canviar la vida, que te la va destrossar, segurament.
1: Absolutament,
0: Marcos.
1: Sí, sí.
0: Si et sembla bé, saludem a l'Arantxa Coca. Arantxa, què tal? Bona tarda, ara t'escoltem. És que m'estan dient que podem connectar en directe amb el Parlament de Catalunya, perquè ara mateix hi ha una declaració institucional del president del Parlament.
2: Les altres persones susceptibles de ser amnistiades encara no se'ls ha aplicat l'amnistia, ni per part del Tribunal Suprem ni per part d'altres instàncies jurisdiccionals. Convé recordar que la llei d'amnistia es va aprovar l'any 2024, fa més de 2 anys, i que la seva inobservància per part del màxim òrgan jurisdiccional pel Tribunal Suprem és una mostra més de la feblesa, de la debilitat, de la precarietat de l'estat de dret. Aquesta manca de diligència de la cúpula judicial espanyola ha continuat produint-se de manera incomprensible i injustificada, fins i tot després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem, per mitjà de tota mena d'argúcies legals, tergiversacions i pretenent reescriure i reinterpretar la voluntat del legislador, n'ha dilatat volgudament l'aplicació, demostrant no només la seva irresponsabilitat, sinó la seva manca absoluta d'imparcialitat. Però aquesta resolució del Tribunal Constitucional, que esmena i corregeix de dalt a baix la interpretació que ha mantingut el Tribunal Suprem no només té efectes, com s'ha dit, sobre la consellera Bassa. Aquesta resolució estableix una doctrina molt clara i molt precisa en relació amb d'altres casos anàlegs que estan pendents a resoldre, en concret el dels consellers, el del vicepresident Oriol Junqueras i els consellers Jordi Turull i Raül Romeva. S'han d'aixecar també les inhabilitacions per tal que, si ells ho volen, puguin participar en la política institucional. I per enèsima vegada, insto el poder judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos, també pel que fa al diputat d'aquesta cambra, Josep Maria Jové, i a la resta de persones amb causes obertes. Celebro, en qualsevol cas, la resolució de fa unes hores de deixar sense efecte l'ordre de detenció contra el president Carles Puigdemont i els consellers Lluís Puig i Toni Comín. Malauradament, aquesta decisió ha arribat tard, molt tard, després de tanta injustícia, tanta repressió i tant patiment personal i familiar. El president Carles Puigdemont, durant aquest exili infame, ha vist com perdia el pare i la mare. El conseller Lluís Puig també va perdre el pare i la mare i no van poder assistir en el seu enterrament. Ho van haver de fer connectats amb una videoconferència. El germà del conseller Toni Comín va haver de pujar a morir a Bèlgica. El dolor ha estat terrible, ha estat colpidor, ha estripat la seva ànima, però també la nostra. I aquest és un tema, és una qüestió que sempre hem de recordar. Deia que després de tanta injustícia, tanta repressió i tant patiment s'han començat a prendre decisions. Aquesta decisió per part del Tribunal Suprem d'aixecar aquesta ordre de detenció. Però també dic prudència i molta cautela. Perquè una cosa és aixecar l'ordre de detenció i una altra de ben diferent l'aplicació efectiva de la llei de l'amnistia, que és el que reclamem, que és el que demanem. No obstant això, esperem donar la benvinguda amb tots els honors de què siguem capaços als diputats d'aquest Parlament, al conseller Lluís Puig i al president Carles Puigdemont, que encara no han pogut exercir els seus drets polítics en plenitud. El rebrem amb tots els honors i tota la dignitat com ho hem fet amb d'altres exiliats. Permeteu-me que faci un reconeixement al president Carles Puigdemont per la seva perseverança, per la seva lleialtat a Catalunya i per haver preservat des de l'exili la institució de la presidència de la Generalitat amb tota dignitat. Cal posar fi a una situació d'excepcionalitat que mai no s'hauria d'haver produït i cal que la judicatura respecti les decisions del legislador i les garanties que sostenen l'estat de dret. Vull reivindicar, encara que sembli una obvietat, que els conflictes polítics s'han de resoldre des de la política i no des de la seva judicialització i, en cap cas, des de la politització de la justícia. Per això aquesta resolució hauria de marcar l'inici d'una nova etapa de progressiva normalització democràtica i institucional. Però que ningú no s'enganyi. La plena normalitat s'assolirà quan es pugui exercir el dret legítim a decidir el futur polític de Catalunya. I s'ha de poder materialitzar tot allò que la majoria de la nació decideixi si ho fa de manera cívica, de manera pacífica i de manera democràtica, tal com aquest país ja va demostrar. Arribat l'hora, per tant, de retornar a la política allò que mai no hauria d'haver marxat de la política. Les amenaces i la persecució policial i judicial a l'independentisme no ha aconseguit atemorir una part molt important del poble de Catalunya. No hi ha prou presons ni prou exili per acabar amb el nostre anhel de llibertat i la nostra fidelitat al servei de Catalunya. Només des del respecte a la democràcia i a les institucions representatives i a la voluntat de la ciutadania es poden afrontar i resoldre els conflictes polítics. D'altres nacions ja ens ho han demostrat, des del Canadà i el Quebec, passant per Escòcia i el Regne Unit. I també des de l'esperança, que sempre, sempre, sempre és més poderosa que la por. L'esperança i la tenacitat d'un poble que no es vincla i que no vol renunciar a unes aspiracions polítiques que són legítimes. La d'avui és una victòria col·lectiva dels qui s'han mantingut fidels a uns ideals nobles i al servei del poble de Catalunya. Però, sobretot, és una victòria de tota la nació. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
0: Són les paraules del president del Parlament, Josep Rull, en aquesta declaració institucional des del Parlament de Catalunya. David Gallac.
3: Recordem, Xavi, algun dels titulars que ens deixa aquesta declaració institucional. Afirma que el Tribunal Constitucional l'esmena i corregeix de dalt a baix el Tribunal Suprem, que és una doctrina en relació a altres casos. Ha recordat els casos de Junqueras, Turull i Romeva. Diu que cal aixecar les inhabilitacions perquè, si aquestes persones ho desitgen, perquè participin a la política institucional. Una decisió, diu, que arriba tard, després de que és injusta, que ha causat una repressió, un patiment personal, i ha fet un reconeixement explícit al l'expresident Carles Puigdemont per haver preservat, diu, la institució de la Generalitat. També ha demanat que el conflicte polític es resolgui dins de la política i que és l'inici d'una nova etapa d'aquesta progressiva normalització institucional. Una victòria, diu, que ha estat col·lectiva d'aquells que s'han mantingut fidels als seus ideals. Retornar a la política, allò que no havia d'haver marxat mai de la política. Són algunes de les paraules d'alguns dels titulars que han deixat aquesta declaració del president del Parlament, Josep Rull.
0: Gràcies, Marcos, Frans, per la paciència. Aquí mana l'actualitat, era notícia més d'última hora, una reacció a més esperadíssima, no?
1: Sí.
0: Però és que ens ha agafat enmig d'una conversa molt, molt, molt interessant, molt potent. És la teva història, és la teva vida, que a més ens regales en forma de llibre, que es diu Cuando dejé de ser yo. Aquesta història, no?, de manipulació, de trauma, de supervivència, per si algú s'acaba de connectar a Ràdio 4, parlant amb una persona que tothom ja reconeixia quan tenia 20... Eren 22 anys, no?
1: Sí, 22, sí.
0: A Merlí és un dels actors més importants de la sèrie Merlí, que va ser un fenomen, no només aquí a Catalunya, sinó fora de Catalunya.
1: Sí.
0: I mentre triomfava, com a Gerard, a Merlí, vivia una amistat que, segons explica aquí en aquest llibre, es va convertir en una relació de manipulació i control total, fins al punt de, ens estaves explicant, deixar de parlar amb la teva mare.
1: Sí, totalment.
0: Trucar-te enmig de qualsevol sopar o de festa i dir-te deixa de beure alcohol o deixa de fer això o allò
1: deixa
0: altre.
1: Deixa de quedar amb les persones que hagis de quedar, si algú em convida a, jo què sé, a un concert o a alguna cosa, per què vas a aquesta mena de concerts, per què vas a escoltar aquesta música, això no t'aporta res.
0: Però com havies de ser llavors per ell? Què havies de fer? Què li agradava que fessis? O era res? Sempre hi havia
1: no,
0: algun...
1: No, és que no és que li agradés, no és que ell volgués, em volgués d'una manera que a ell li agradés, és que ell volia que jo tingués un propòsit més gran. No és que fos una simple relació de control, és que ell em va rentar el cap. Vull dir, ell i jo teníem com una relació que et pots trobar a qualsevol secta, però en comptes d'estar en un grup, estàvem... érem dos persones. Llavors tot el que em ficava al grup al cap era tot qüestions sobre llinatges, poders, propòsits, ascensió a poder, sí, tan sistemàtic com interpersonal. Llavors jo vaig arribar a un punt que ja no sabia què era real i què no. Tot el que jo havia conegut sobre la vida era una gran mentida. Aquí és quan també entra tot el tema de la depressió i de pensaments suïcides, també. Va arribar un punt jo que volia desfer-me de tot el que tenia al cap, volia matar-me. Jo ja havia deixat de creure en la vida.
0: Què dius?
1: Home, clar.
0: Home.
1: Totalment. La vida era una gran...
0: greu.
1: La vida era una gran mentida, sí, sí. Si la vida és una gran mentida i tot és patiment, doncs adéu, me'n vaig. Per sort, la meva germana em va salvar a última hora. Jo estava a Madrid ja fatal i va ser ella qui em va dir: torna de Madrid, vés a casa dels pares, et pago la teràpia jo si cal, però has de sortir d'aquest pou ja. O sigui, jo estava realment malament, sí. Sí, sí.
0: Tu vas trucar a la teva germana?
1: No.
0: Et vas demanar ajuda? O ella va notar alguna cosa?
1: Va ser ella, que ja portava anys veient que això no tirava, i em va dir: si us plau, veiem-nos, no, fa anys que no et veig bé. I li vaig explicar tot. I llavors em va ajudar, sí.
0: Això, un cop tu ja havies tallat amb aquesta persona, li havies dit que no el volies veure més, ni parlar amb ell mai més, i l'havies bloquejat?
1: Jo vaig tallar amb aquesta persona el 2018 i fins 2022 la meva germana no em va ajudar. Jo vaig estar, doncs, això, 4 anys més perdut, sense saber què fer amb la meva vida, sense saber qui era jo, sense saber en què creure i en què no. Amb alcohol, bevent moltíssim, prenent molts fàrmacs, oblidant-me d'anar a càstings, deixant de voler ser actor. L'únic que volia era desaparèixer. I l'alcohol i els fàrmacs m'ajudaven moltíssim.
0: Molt autodestructiu.
1: M'ajudava moltíssim a no pensar, sí.
0: És bestial, perquè com una persona a priori, no?, de la teva vida quotidiana, una persona de la indústria, en aquest cas, que tu vas conèixer així, et pot arribar a destrossar per dins, a canviar la vida, a condicionar d'aquesta manera. I molta gent segurament estarà escoltant la ràdio ara i li haurà posat una altra cara o un nom, un cognom potser, a una persona del seu cercle. Pot ser un familiar moltes vegades. Ho hem après aquí amb la nostra doctora en psicologia i experta en teràpia de parella i família, Arantxa Coca, aquí ja podem tornar a saludar. Què tal, Arantxa? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: És la història del Marcos Franz.
4: Estic encara païnt les seves paraules. Primer de tot, m'alegro de conèixer-te en persona. Jo veia Merlí.
1: Vale.
4: I ara, bueno, vas conèixer el personatge i ara conec la persona.
1: Clar.
4: Em quedo amb la persona, que ho sàpigues.
1: Vale, gràcies, suposo.
4: Gràcies a tu per la teva valentia, perquè una cosa és viure-ho i després, a l'hora d'escriure-ho, ho vius per segona vegada. No és fàcil.
1: Exacte. Reviure-ho també remou moltes coses i no és fàcil.
4: És un esforç que t'agraïm, perquè moltes persones que han patit i pateixen una relació tan absolutament tòxica com la que vas viure tu, se senten molt soles.
1: Sí.
4: I pensen que ningú els entendrà, i de sobte una persona, un actor conegut, que escrigui un llibre biogràfic i expliqui el que estan passant ells o elles, és de gran ajuda, perquè, bueno, et sents menys sol i menys sola, i només per això t'ho agraeixo moltíssim. És de gran admiració, que ho sàpigues.
1: Gràcies, de veritat.
4: Clar, bueno, ja t'ho deurien dir tantes persones properes a tu, potser tècnics o professionals, que vas tenir la mala sort de topar amb una persona narcisista dels més perillosos, que són els psicòpates, el narcisista psicòpata.
1: Sí, exactament, sí.
0: Uau.
1: Sí, sí.
4: I és que l'has descrit de manual, eh?
1: Sí.
4: Absolutament, com es mouen, quins recursos utilitzen, l'aïllament, fer-te optar a tu mateix, de tu mateix, i en aquest cas un psicòpata amb deliris espirituals,
1: sí,
4: que són molt perillosos.
1: Exacte, sí.
4: Perquè aquest deliri de superioritat, de que ningú sap tant com ells i ningú està al nivell, i tot t'has d'esforçar per ser mereixedor de la seva atenció, aquí comença el teu camí cap a... que mai aconseguiràs arribar a el que aquesta persona espera de tu, no?
1: Sí.
4: És tremendo.
1: Exacte. Sí, també perquè es contrariava moltíssim amb els seus arguments. No sé si és una cosa molt típica dels psicòpates, que són molt impulsius, no? I no saben ben bé com encaminar-ho, perquè per una part també em deia: Marcos, el sistema està controlat d'una manera, tu has de comportar-te d'aquesta manera per poder funcionar dins del sistema. I per altra banda, de cop, al cap d'uns dies, em podia dir perfectament: deixa el sistema de banda, tu, el teu propòsit és molt més gran, tu has d'il·luminar-te, has de deixar-ho tot, has de fer un gran retir, has de deixar-ho tot. I potser hi tornava després, al cap d'unes setmanes: no, sistemàtic. Tu comporta't per ascendir al poder, tal, també perquè els de la lògia t'escoltin i puguis entrar. Em va menjar molt el coco perquè entrés aquí també, clar, com una font de lliberació, sí, i d'il·luminació, sí, que sí, no existia, no, res d'allò existia. Cap al tercer any també ho vaig veure, que era tot una gran mentida. Sí, sí.
4: És el programa de rentat de cervell, com tu deies, sí, molt comparadament, però no cal ni comparar-ho perquè realment ja ho és, no?
1: Sí.
4: Que utilitza una persona sectària o una secta.
1: Exacte.
4: I el que més els interessa és trencar els vincles, sobretot els vincles més importants, que pel que he escoltat era el vincle amb la teva mare.
0: No falla, no, Arantxa, això?
4: No falla. Ho hem de fer, perquè amb... només pot haver una persona en la teva vida que ha de ser ell.
1: Exacte, sí.
4: I això és dolorosíssim.
1: Sí, exacte. Ell m'ho deia, va començar dient-me coses com... Els teus pares no tenen una base psicològica ni filosòfica, no són persones que et puguin ajudar realment a ser una persona íntegra i amb pensament crític. Comença per aquí i acaba dient, Marcos, ells estan adormits com la resta de persones. Són família però estan adormits. I tu has despertat i tu ja no pots tornar a ser el mateix amb la teva família. I aquí, aquest realment va ser el pitjor any de tots perquè va ser el que estava més fosc. Sí, sí.
4: Ja heu vist el deliri d'aquest psicòpata. No tots tenen aquest component de deliri de grandiositat que fa doncs, que facin aquest tall, aquesta scissió entre la realitat i la suprarealitat que són ells. No? Però quan hi és aquest component són els més perillosos.
1: Clar.
4: I els que poden portar la tragèdia. Tu vas estar a punt perquè
1: sí,
4: vas assumir amb una depressió importantíssima.
1: Sí, em vaig plantejar realment desaparèixer de la vida, totalment. Era l'única forma de parar el dolor, és que no hi havia cap altre. O sigui, era horrible. Cada dia pensava en això, cada dia. Cada dia pensava en si era real tot això o no. Cada dia pensava en si potser havia de desaparèixer o no. Això durant uns bons mesos, potser gairebé un any. Sí, sí.
4: Encara parles des del cor, eh?
1: Sí.
4: Encara fa mal, eh?
1: Perquè, bueno, miro endarrere i em sap greu haver passat tot això, no...
4: No és culpa teva, ho saps, no? Res ha estat culpa teva, ho saps, perdona que t'ho digui amb sinceritat, però això que acabes de dir, que com ha pogut passar a mi, no t'has de perdonar res perquè res ha estat culpa teva. Mm. Tu ets la víctima i et vas creuar amb un psicòpata i et va tocar a tu, per sort, va sortir, però... Pensaments com què podia haver fet jo, què estava a la meva mà, en què vaig contribuir, tot això aparta-ho.
1: Yeah.
4: Perquè encara són dubtes d'aquell que et fa dubtar de tu mateix i no ho has de fer. No és culpa teva.
1: Ja, yeah, ja, yeah. Sí. Sí, sí, encara estic treballant amb això, vull dir, porto 3 anys, però he millorat moltíssim, vull dir, he reconnectat molt amb mi, puc connectar més fàcilment amb els demés, però encara no he acabat el treball. Encara segueix una mica allà, tot.
4: Estàs aquí i ho estàs explicant, no en privat, que és com es fa amb un terapeuta, sinó en públic.
1: Sí.
4: Has avançat moltíssim.
1: Sí.
4: Jo, és admirar. T'admiro moltíssim, molt.
1: Gràcies.
4: Una resiliència i la teva saviesa ens ajudarà a tots i a totes. Gràcies per compartir-la, sobretot. Quedat amb això.
1: Gràcies. Espero que sí, que això pugui ajudar realment, perquè... De fet, ara que ho he publicat, diverses persones m'han obert per privat d'Instagram, de xarxes, dient-me que també han patit això i que no sabien com parlar-ne d'això, que se sentien incompreses, soles, els hi feia vergonya, i veig que hi ha moltes més víctimes d'aquest estil, però a nivell sectari, em refereixo, vull dir, però moltíssimes, és una passada.
4: Sí.
1: La gent és capaç de fer qualsevol cosa per dominar l'altra.
4: I són experiències que generen tanta vergonya personal que no es comparteixen. I es silencien molt i és tot el contrari que has fet tu, que ja indica que has sortit, que t'estan sortint.
1: Exacte.
4: I posar-li veu i parlar sense la vergonya, que per això, perquè no hi ha res dolent en tu i perquè ara només pots sortir més fort i ajudar els altres, que t'ajudarà això a tu mateix, a prendre consciència, a viure-ho des del cor, però cada vegada amb menys dolor i amb més cap, És de gran ajuda el que acabes de fer. És que t'ho agraeixo moltíssim. Gràcies, gràcies. No,

0: sense que ningú li hagi dit res, ho ha posat bé al micro. Si és una persona detallista, bondadosa, generosa, que aquesta experiència no t'ho tregui. No t'has de convertir en una persona dura, una roca.
1: Ja.
0: No, has de ser tu, has de continuar sent detallista, has de continuar sent generosa amb la vida. És la teva bellesa. Només t'ho volia dir, t'ho volia remarcar.
1: Sí, és veritat, ho has fet. T'he col·locat bé el micro, sí.
2: Fixa't, eh? Sí. T'ha sortit?
1: Sí, perquè he vist que estava cap a baix, dic, no arribarà, vull dir...
2: Sí.
1: Però sí, el fàcil és posar-se com una roca, no? Posar-se en defensa. Si t'han ferit, el normal és reaccionar d'aquesta manera i protegir-se, no? I jo ho he fet molt i encara ho faig, encara em protegeixo, eh? Vull dir, és normal, però tot és un procés i és aprendre i trencar amb això i tornar a tenir la confiança... no només amb els altres, sinó crec que primer de tot en un mateix. És el més important. Si confies en tu, ja automàticament tens més confiança amb la resta, no? Suposo. No sé, m'acabo de tirar-me un triple, però és el que penso.
0: És genial, és genial. Sí. Ens agrada en aquest cas, molt bé.
2: Sí. Triple en directe. Ràdio en directe és el que ens agrada. O sigui, sí, que és la veritat, és el més real, no?
1: Sí, totalment.
2: Ja no traurem més temps, perquè aquí, entre la compareixença del Josep Rull, del president del Parlament, i bé, els comentaris que estem aquí ara fent a través de la saviesa també de l'Arantxa Coca i la seva mirada, doncs sí, t'hem tret gairebé una hora. No havíem pactat això, però t'ho agraïm molt la teva generositat.
1: No, gràcies a vosaltres, de veritat.
2: I que això és casa teva, que, sí, que gràcies per obrir-te, com et deia l'Arantxa Coca, per obrir el teu cor, la teva vida, la teva ànima, i que ajudaràs a molta gent, eh? Perquè és que està plegat. Sí. Està ple.
1: Ja.
2: Tu ho saps millor que jo, Arantxa. Quin perill.
0: Malauradament, però quin ara perill. Ja és un llibre de treball aquest, que ho sàpigues.
1: Gràcies.
0: Per molts professionals,
1: sí,
0: que el podrem recomanar, jo ja l'he recomanat, i vale, per moltes persones i lectors que silenciosament, potser no estan preparats per parlar en obert com tu, però que silenciosament veuran que es pot sortir, que no han fet res dolent i que ja ha sortida, com has fet tu.
1: Doncs moltes gràcies.
0: Gràcies, Marcos, a tu.
2: Marcos, per cert, abans de marxar, et costava veure't a Merlí, no, em sembla?
1: Sí, totalment.
2: I no podies mirar-te...
1: No.
2: Actuant.
1: Ara ja una mica puc veure'm, però
2: sí,
1: em veia i em feia molt, molt de mal veure'm, no em reconeixia. O sigui, era... No puc. O sigui, em veig... És que no em reconec.
2: Clar, perquè era aquella època.
1: Era aquella època. Sí.
2: Quants anys tens ara, tu?
1: 33.
2: Ja han passat 11 anys.
1: 11 anys, sí, exacte.
2: I tot per fer. El millor està per arribar.
1: Esperem que sí.
2: Marcos Franz, sí, moltíssimes gràcies i enhorabona, Valent. Gràcies.
1: A vosaltres, gràcies.
2: És una història humana, Arantxa, d'aquelles que toquen, que arriben i que realment són admirables. Sí. Menys d'un minut, Arantxa Coca, que amb tot això hem deixat el consultori, però jo crec que... Sí. D'una forma molt adequada.
0: Ja estem a la secció.
2: Exacte, hem entrat ja fa temps.
0: Sí, sí.
2: De seguida, en menys d'un minut, va.
3: Ràdio 4 t'ofereix el darrer concert d'Oques Grasses. Dissabte 10 d'octubre diuen adéu als escenaris des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Dissabte, a 9:15 de la nit, en directe, el comiat d'Oques Grasses. A Ràdio 4.

Quan resten 13 minuts per arribar a les 6 en punt de la tarda. Per cert, que no ho hem dit en aquesta segona hora, però que tenim el control tècnic al Pau Robert i al Sergio Lezcano, perquè tot soni molt bé avui aquí, i a la producció, a la Sònia Rodríguez Justícia. De seguida, David Gallac amb nosaltres també.

0: Però abans, Arantxa Coca, ja tens el teu llibre del Marcos Franz, Quan dejé de ser jo. Te l'acaba de dedicar?
1: Me l'acaba de dedicar. Oh.
0: Ens havíem de fer una foto, però no ha donat temps. És que, clar, això és el directe és el que té, no? Sí, però bé, ja ens la farem. Si era pel podcast, per pujar la foto amb el Marcos... Però ja no, ja no hi ha manera.
1: No, no hi ha manera.
0: Però és igual, la foto és igual. El més important ha passat en directe aquí. Hem fet ràdio.
1: És que quina generositat, el Marcos. Difícil viure-ho i difícil escriure-ho, perquè ho revius de nou, com ha dit, i difícil després tornar a parlar quan estàs parlant del llibre i l'has de comentar. O sigui, has de passar per aquesta història tantes vegades que, clar, qui ho fa? Doncs comptades persones, i hem tingut la sort de trobar la veu, la fortalesa, la templança d'en Marcos Franz. Doncs som molt afortunats.
0: T'has trobat a molts, en aquest sentit, ho has dit moltes vegades, i ara mateix també ho has comentat, no? que estem rodejats, en forma de pares, moltes vegades, mares, cunyats, parelles, moltíssimes vegades, entenc, no, Arantxa? Parelles,
1: germans... Sí, dintre de la relació sentimental, correcte. Te'l trobis on te'l trobis, el narcisista d'aquest tipus, el psicòpata, és igual de perillós.
0: Sí, no? A la feina,
1: igual,
0: un amic,
1: un company, ja has vist que et segresta. De fet, parlem del segrest emocional, deixes de ser tu, de sentir-te com sempre t'has sentit, deixes de tenir els valors, t'allunyes dels valors que sempre t'han caracteritzat i et converteixes en, no sé, en algú, perquè ni saben en què. Es queden penjats com en un limbo, com en un híbrid. No sé ni què era ni què havia de ser, i ja estava massa lluny del que havia sigut. Per tant, en aquesta buidor és on cau anar la depressió.
0: Perquè després aquestes víctimes, de cara a la galeria, no? En reunions familiars o d'amics o socials, o a la feina, fan veure que no estan visquent tot plegat, no? O
1: sigui, la víctima...
0: O justificar aquestes persones moltes vegades o tapar el que fan, no? Amb ells?
1: Amb elles? No tapen perquè tampoc ho veuen. Al final ho normalitzen i senten una superresponsabilitat de que si alguna cosa no va bé en la relació és per culpa d'ell o d'ella, que això ja se n'encarrega el narcisista de fer-t'ho sentir. Llavors, realment no tapen res i ho viuen amb molt de silenci. Quan tot surt a la llum, quan surts d'una relació així, també ho vius en silenci perquè t'avergonyeixes molt. I després estàs
0: la vergonya, que li deies al Marcos, clar.
1: I la culpa.
0: La culpa.
1: Potser jo vaig fer alguna cosa que va propiciar tot això.
0: I que idiota, no? Quan s'han gent llançat a la brossa...
1: Sí, exactament. He perdut part de la meva vida, com no ho vaig veure, etcètera, etcètera. Tot això encara són efectes secundaris d'aquella manipulació.
0: 4 anys ha estat ell. Imagina't. Després de tallar relació amb ell, 4 anys.
1: Sí, sí. I s'acaba sortint, com ho ha explicat ell perfectament, tallant de cop. És a dir, al final dius, el bloquejo. Però el bloquejo ja no unes hores, sinó que el bloquejo per dies. O sigui, el contacte zero, que diem, i això costa molt de fer. Després de molts intents o d'haver-hi pensat molt en fer-ho i no fer-ho, al final el valor, quan ja has tocat fons, ell ho fa en un moment en què toca fons, amb aquella crisi d'ansietat que li agafa enmig d'aquella festa, doncs talla radicalment. I una persona que t'hi tregui. És bastant...
0: La germana.
1: En aquest cas, la germana. Igual que en un procés sectari, en una secta. Necessites algú que t'acabi de treure d'allà, perquè per tu mateix encara estàs molt vulnerable com per dur tot el camí de reconstrucció tu sol. I necessites l'ajuda ja no professional, de sanitaris, etc, sinó del teu entorn per acabar de treure't i de convèncer-te que pots donar passos, etc.
0: Com ho veiem, això, Arantxa? O sigui, si algú està escoltant ara, com es pot adonar? Quines són les senyals, a grans trets, de que estem potser compartint vida o visquent o compartint una amistat o una relació molt estreta amb un psicòpata?
1: Mira, diré quatre signes clars i de manual del patró narcisista. 4. Un, ja ho hem vist, que és t'intentarà aïllar i tallar, i que tallis vincles del teu entorn. Això sempre ho fan, perquè sigui ell o ella l'única o l'únic referent que tinguis. Sempre has d'acudir a ell o a ella, fins i tot per veure. Que si dino, si menjo bé,
0: si
1: t'agrada com vesteixo, si aquesta és la roba adequada. Per tant, aïllar-te del teu entorn. Primer punt. Segon, et fa dubtar dubtar de les teves opinions. T'has de fixar que sempre acabes donant-li la raó i a més ho raones. No, però és que jo ho penso i realment té raó. O sigui, el valides, sempre valides aquesta persona perquè ja fa que la seva opinió i el seu argument sembli més vàlid, tingui més paraules, tingui més eloqüència que la teva opinió. Tres, i aquí aquests dos últims són els més devastadors. Començaràs a esforçar-te per ser mereixedor de la seva validació. Doncs clar, m'has d'esforçar, perquè encara em queda. I li puc deixar d'agradar. Llavors has d'estar més guapa, has d'estar millor vestit, has de menjar millor, has de llegir llibres més importants, has de relacionar-me amb gent més alta no sé què. Per tant, aquí li demostraré que sóc mereixedor o mereixedora de la seva atenció. Aquí comença l'esforç personal.
0: Clar, allò del làtigo petonet, no?
1: Sí, sí.
0: Una de cal, una d'arena.
1: Exactament.
0: No?
1: I el quart punt, sí, sí, justament, és aquest, que li diem el vincle intermitent, quan veus que apareix i desapareix. Perquè et generi gana, et generi necessitat, el busquis aquesta persona, i quan està al teu costat t'ho dona tot, amb la qual cosa ets capaç de perdonar-li el pitjor, perquè quan esteu junts et dona, o et fa sentir que et dona el millor. Per tant, aquests són quatre punts, quatre recursos de molta manipulació psicològica, que qui vulgui fer el mini test utilitzant aquests quatre criteris, és que ja té una sospita. La víctima que està dins encara no ho veurà. Ja li podran dir al seu entorn, que ja li haurà dit, està raro, ja, és rara,
0: segur.
1: Ja no veiem tant, has canviat molt, però no ho veuen. Però aquella persona que diu, ai, no sé si en el meu cas, doncs aquests quatre criteris s'haurien de complir els quatre, no és amb un que es compleixi i ja estic amb un narcisista. No, s'han de complir almenys els quatre, n'hi ha més, però aquests són molt fàcilment detectables. Home, pots tenir sospites de que la teva relació no és una relació sana, és una relació tòxica, i potser doncs estàs amb un perfil d'aquests.
0: Bé, doncs la tarda ens ha portat a aquest punt. Era un punt que no estava sobre la taula, com hem parlat aquest matí, oi, Arantxa?
1: Però
0: no sé si tu en... Però jo crec que ha estat fantàstic.
1: Ens l'ha regalat el Marcos, ens ha deixat, sí, aquí un tema de primera mà, que l'ha portat ell. És que jo almenys l'estaré sempre agraïda.
0: És impressionant el testimoni d'avui, eh? Sí. Que, no, et volia preguntar, Arantxa, si tu en 4 minuts i mig, que és el que tenim per arribar a les 6 en punt, al butlletí de les 6,
1: digue'm,
0: pots respondre a una consulta que t'han fet.
1: Ah, sí?
0: T'han arribat moltes, potser no, em dius que no, eh?
1: No, digue'm, intentem-ho.
0: Ho intentem?
1: Li respondré amb dos titulars.
0: Va.
1: Jo no sóc capaç.
0: Diuen per aquí, @ la tarda de Ràdio 4, a través de la bústia d'Instagram. Conservem l'anonimat. Diuen, Arantxa, la meva parella i jo ens estimem, però sembla que vivim en mons diferents. Jo necessito parlar del que sento i ell prefereix evitar els conflictes. Com ens podem acostar quan tenim formes tan diferents de comunicar-nos?
1: Doncs, de dues maneres. Una, mai dins de casa, ajuda molt més a apropar-nos a temes difícils que un té i necessita parlar i l'altre no està tan receptiu, quan no estem en entorns familiars, perquè trenca molt l'habituament de la nostra ment a l'hora de funcionar. I a més, segurament, a l'estar fora de casa, tu li parlaràs d'una altra manera, et triaràs altres paraules, només per l'efecte públic. I ell, tenint-te cara a cara, o ella, la teva parella, es veurà en una situació de major facilitat a l'hora de respondre. Penseu que la casa no és només quatre parets, sinó que allà hi ha dinàmiques silencioses, hi ha una inèrcia que ja ens fa estar tots dintre d'un rol. Per sortir una mica d'aquest rol va bé també sortir de la casa. I l'altre és que li escriguis una carta i li demanis que t'escriu una altra. A la carta li has de dir una mica de tot, tot recriminacions i queixes, no, sinó tot el que significa per tu, tot el que representa aquesta persona per tu, això se'n diu començar per una concessió, li has de concedir que se senti la persona més important de la teva vida, és així, no? Perquè si no estaries amb aquesta persona. I després li dius, necessito, utilitza el necessito, jo necessito, no el diguis tu, has de fer tant,
0: yeah,
1: jo necessito, i demanes que ell faci el mateix. I us prometeu considerar el que hi ha a la carta. Només et demano que ho consideris. Jo consideraré el que tu m'has posat a la carta i tu només considera, confio en tu, en la teva intel·ligència, en la teva empatia cap a mi, perquè sé que m'estimes, considera el que t'he escrit en aquesta carta. Us feu un petó i ja està.
0: Molt bé. Això és una bona forma d'intentar apropar aquesta comunicació, no?
1: Sí, sí, tan difícil.
0: M'has fet recordar una persona que vaig conèixer. Ostres, això va ser molt fort. Vaig conèixer un dia una persona que va deixar a una altra, la seva parella d'anys, que portarien 6 o 7 anys de relació, doncs la va deixar amb una carta dient-li, una carta titulada Les 50 coses que menys m'agraden de tu.
1: Déu-n'hi-do.
0: Terrible.
1: D'una crueltat.
0: Terrible.
1: I de molta covardia.
0: Exacte.
1: A més, no, eh?
0: Exactament.
1: No estem parlant de cartes que amaguen covards que no saben donar la cara i explicar les coses d'una altra manera.
0: No, molt bèstia, allò em va marcar perquè vaig dir, ostres.
1: No, no, hi ha... Les cartes... Sí. Quina fredor, quina covardia. Bé, ens deixaríem alguns adjectius més. No, aquí, al contrari, és una carta justament d'amor. Perquè l'amor no és tot rosa. De fet, és tot rosa, però és que dintre del rosa hi ha el que sé que rebo i el que també necessito rebre. O sigui, ha d'entrar tot. Així, la parella que tem el conflicte no veurà parlar de les teves necessitats com un conflicte, que no ho hauria de ser. No ha de ser un conflicte, necessito i no ho tinc. No,
0: no ha de ser incòmode, tampoc.
1: No ha de ser incòmode. Sí. Però persones evitatives del conflicte, qualsevol situació contrària ja ho viuen amb tensió. No? És a dir, que tu opinis d'una manera contrària, de política, de qualsevol tema, ja és bé, no en parlem. No tinguem problemes. No tindrem cap problema. Podrem intercanviar idees molt diferents i necessitats diferents, que això no ha de ser cap problema. Però els hi costa. Per tant, un recurs com la carta pot fer que sigui més agradable.
0: Arantxa Coca, ens escoltem dilluns de la setmana vinent, que és el festiu on tothom estarà de festa. Nosaltres estarem fent la tarda.
1: Clar que sí.
0: Un petó molt gran. T'estimem molt. Gràcies, Arantxa. Quin moment ens ha regalat avui, Arantxa Coca? Com sempre, emotiva, però avui ha estat una mica més especial. Sí que... 6:00. Actualitzem la informació amb el butlletí i seguim amb el gran Adam Martín i amb un artista que t'encantarà de seguida.
2: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya. És 7 d'octubre del 2026, arrenca el despertador de Ràdio 4, Àries Teixidor, bon dia i bona sort.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia i bona sort.
0: El dia que ens sabem, sabem que els bombers han fet 21 rescats de persones atrapades a vehicles a causa de les pluges d'aquesta nit a l'Ebre i Tarragona.
2: Majoritàriament els rescats s'han fet a Xerta, a la carretera C12, que ha quedat tallada per inundació, però també n'hi ha hagut a Jesús, Roquetes, Benifallet, Alfara de Carles i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, bassals d'aigua o esllavissades, i també han causat acumulacions destacades d'aigua a municipis com Sitges o Castelldefels.
0: Un centenar de viatgers han quedat atrapats en un tren després de caure-li un arbre i un talús a sobre a Vilanova i la Geltrú.
2: El SEM s'ha desplaçat a l'indret i els bombers han assistit als viatgers per transportar un altre tren que els ha permès reprendre el viatge. La incidència s'ha saldat sense ferits i ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17.
0: I el Tribunal Suprem aixeca l'ordre d'atenció nacional vigent contra l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.
2: El jutge del Suprem es deixa sense efecte de manera immediata les ordres nacionals de detenció contra Carles Puigdemont, també Toni Comín i Lluís Puig, tot plegat després de conèixer la decisió del Tribunal Constitucional que ahir va acordar amnistia el delicte de malversació als líders del procés. La decisió té caràcter provisional i es mantindrà vigent fins que el magistrat analitzi el contingut íntegre de la sentència.
0: I el Consell de Ministres ha tornat a aprovar amb alguns canvis els dos decrets d'habitatge.
2: Els decrets que divendres van quedar tombats al Congrés amb els vots de PP, Vox i Junts ara s'incorporen matisos si serà la Diputació Permanent del Congrés l'encarregada de decidir si els convalida o no. El govern ja no depèn de Junts, però sí del PNB, que ha anunciat que rebutjarà el segon d'ells.
0: Uns decrets que els sindicats de llogaters diuen que arriben tard.
2: Sí, per això criden a participar a la vaga general, juntament amb Comissions Obreres i UGT. En aquest sentit, l'empresariat considera que una vaga per l'habitatge no és un conflicte laboral. Des dels sindicats defensen la seva legitimitat per convocar la vaga i asseguren que és laboral perquè l'habitatge està penalitzant els treballadors.
0: I acabem. Desenes de milers d'estudiants francesos continuen manifestant-se arreu del país contra les retallades educatives.
2: Més de 200 estudiants i 85 professors han resultat ferits durant les protestes i cada cop són més les veus que denuncien la violència policial. El govern francès s'ha suspès les classes, almenys fins al cap de setmana, per mirar de buscar solucions.
0: Anem pel temps. Dimecres, Catalunya continuarà sota la influència de la inestabilitat deixada pel temporal, amb cel força nuvolat i ruixats dispersos, especialment durant la matinada i les primeres hores del matí. Les precipitacions seran més irregulars que els dies anteriors, però poden afectar diferents punts del territori i anar acompanyades localment de tempesta al llarg del dia. La situació tendirà a anar millorant.
2: I les temperatures es mantindran fresques per l'època, amb una lleugera baixada o pocs canvis respecte a dimarts. Al litoral i prelitoral, les màximes se situaran aproximadament entre els 21 i 23 graus, mentre que a l'interior i al Pirineu l'ambient serà més fred i

0: Estaven imatges del canal 24 Hores de Ràdio i Televisió Espanyola i és que estaven sortint imatges del Monumental de Buenos Aires on ahir van retre l'homenatge a Leo Messi en la seva retirada al capdavant de la selecció argentina. En parlarem després i demà farem un monogràfic sobre la figura de Leo Messi en la seva retirada, un estel·lar del món del futbol. La manera de marxar Leo Messi, això ja ho dic per aquells que els agrada recrear-se en el fang. La manera de marxar de Leo Messi amb la manera de marxar de Cristiano Ronaldo per la porta del darrere, doncs difereix molt l'un de l'altre. Home, amb Cristiano és perquè el seleccionador jo crec que tampoc s'ha portat com s'havia de portar amb Cristiano Ronaldo. Que al final t'agradarà més o menys, però que aquest tio ha portat molt al món del futbol, segur. Perquè Leo Messi hagués estat Leo Messi igualment sense Cristiano Ronaldo. Però amb Cristiano Ronaldo, Leo Messi ha sigut més Leo Messi. Estem d'acord o no?
1: És així.
0: Vinga, va, anem al viral del dia.
2: Me cago en tío, yo vuestra puta madre, me cago.
3: Venga, quiere que vayamos juntamente con él. Él decide que Dios nos ama de tal manera.
4: ¿Quieres callar ya, hombre?
3: Él verdaderamente nos ama con amor eterno.
4: Muerto, sí que
3: estaba. Y como él nos ama con amor eterno, es nuestro amado.
0: A ver, posem en context tot això, sí. Perquè és una cosa que no ha passat en un punt localitzat,
1: no,
0: sinó que...
1: No només amunt, no només amunt. O sigui, hi ha diversos
0: llocs,
1: vídeos que s'han fet virals en els últims dies de predicadors, així es fan dir, que es posen en un vagó de metro i doncs el que fan és predicar en veu alta davant de tots els passatgers. En aquest cas, el que estem sentint és que un altre usuari decideix plantar-li cara i demanar-li que pari. Clar, el problema és que li demana respecte, faltar-li el respecte. Llavors, es genera una situació bastant incòmoda on hi ha altres usuaris defensant el que li està tirant en cara, que pari, que calli d'una vegada. És una situació molt incòmoda, però repeteixo que no és única, que se n'està repetint en molts vagons, en moltes línies de metro. El vídeo s'ha fet viral, evidentment, perquè resumeix un debat, per dir-ho d'alguna manera, que cada vegada apareix més a xarxes. Fins on arriba la llibertat d'un, no? És allò de fins on puc jo predicar en un espai públic i quan passa a ser una molèstia per la resta.
0: I jo entenc, en aquest particular, que qui vol sentir la paraula del senyor se'n va en els llocs que ja estan habilitats.
1: Que deuen haver llocs habilitats.
0: Perquè, sentim la paraula del senyor, no pots estar a dins del metro a segons quines hores predicant i fent uns crits que... veus la cara de la gent que diu, escolti'm, senyor, deixi'm en pau, que està molt bé. Les lleis són... Ai, les lleis. Les religions són molt respectables. Les lleis també. Les religions són molt respectables, però cada qual que vagin al lloc que pertoca a fer ús de la seva religió.
1: No, i a més va donar aquest cas, o sigui, vagi per davant, respecte absolut a la religió, la gent
0: que sí.
1: Fe i el però, que tu vulguis. Però, també... però és veritat que té una forma de predicar que més que una religió sembla una secta. És a dir, per favor, de qui m'estàs parlant, de quina forma m'estàs parlant? Diu frases, o sigui, hi ha frases que dius, home, potser és la fi del món i no m'estàs intentant convèncer de res, de veritat. Hi ha un puntet que dius, no t'ho compro, no t'ho compro.
5: La gent se sent una mica manipulada,
1: sí,
5: i tot, no?
1: Sí, exacte.
0: No, és com molt invasiu.
1: Vull dir, molt invasiu, molt.
0: Estàs en el teu moment, tranquil·lament, al metro, que te'n vas cap a la feina, i a més, aleshores, a quina hora era això?
1: No, hi ha diverses hores, hi ha vídeos a diverses hores, perquè precisament hi ha una en concret, he triat aquest, però te dic que podria haver triat qualsevol altre. Hi ha un altre que diu, estoy volviendo a casa después d'un dia de trabajo de mi, saps?
0: Sí.
1: Y solo me faltas tú. Que dic, clar, una persona que estigui tota una jornada laboral puja al metro per tornar a casa i de sobte, sorpresa,
0: feu una cosa.
1: El predicador.
0: Aquests predicadors, feu una cosa. Consell, primer, habiliteu un lloc per poder fer les vostres predicacions, ho anuncieu, vull dir, hi ha molts mitjans
1: claro,
0: per anunciar,
1: gent.
0: I que vindrà la gent que li vingui de gust escoltar, i en tot cas, i si no, i si teniu ganes de parlar en públic, doncs mira, busqueu els metros, les línies que estiguin a prop de les escoles, i expliqueu contes a dins del metro.
1: Veus? Oh,
5: mira, bona idea, bona idea.
1: Aquesta,
0: i ja arreglat. Les 6 i 8 minuts del matí. Bé, ja ha acabat. Allò dels partits de seleccions, sabeu
1: ja
0: allò
1: està?
0: Que havien marxat tots? Doncs ja tornen, i avui comencen novament els clubs a rebre els jugadors, perquè ja s'ha acabat aquí el...
1: I ara què toca?
0: Ara toca, ja tornen a Lliga Normal.
1: Ah, ja està, normal.
0: Ja està, la Lliga Normal.
1: Tornem-hi.
0: O sigui, a partir de cap de setmana ja tenim partits de Lliga Normal. L'últim partit, Espanya remunta a Croàcia amb un doblet de Mikel Merino i continua invicta.
5: La selecció espanyola ha patit més del compte, però ha acabat imposant-se a Croàcia i ja acumula 43 partits oficials sense perdre. Per Siric ha avançat els croats, però Miquel Merino, amb dos gols, ha capgirat el marcador i ha donat a Espanya el passi a quarts de final. La Roja ara haurà de millorar defensivament després d'un partit en què Unai Simón ha hagut d'intervenir en diverses ocasions.
0: I el Barça blinda la seva columna vertebral i prepara més renovacions.
5: El Barça treballa per assegurar la continuïtat del seu projecte esportiu amb Deco al capdavant de les renovacions d'una plantilla que ja té lligats jugadors clau com Pedri, Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Rafinha. El brasiler va renovar fins al 2028, mentre que Lamine Yamal va ampliar posteriorment el seu contracte fins al 2031.
0: I Mbappé queda al centre de les crítiques i el seu lideratge al Madrid genera dubtes.
5: L'actitud del francès durant l'aturada de seleccions, amb una recuperació lluny de Valdebebas i la tornada més tard del previst, ha alimentat el malestar entre l'afició i diversos periodistes que qüestionen el seu compromís i apunten fins i tot a una possible desconfiança amb els serveis mèdics del club. Tot i els seus bons registres golejadors, cada vegada hi ha més dubtes sobre si està exercint el lideratge que s'esperava d'ell.
0: Gorka, deixa'm complicar-te una mica la vida. Ara farem la notícia del Vinícius, que podem tirar amb aquesta sintonia. Després parlem de Messi, no sé, una cosa més èpica. Un viva la vida, per exemple. Eh? Un viva la vida. Va, Vinícius perd pistonada al Madrid i ja només val... Ahir estàvem explicant que els jugadors del Barça, sobretot els joves, han adquirit un preu de mercat a través de Transmarket, que ho publicaven, un preu de mercat molt més elevat. Han anat pujant molt més el seu valor en el mercat. Però el cas de Vinícius és que ha fet una davallada molt bèstia.
5: Doncs sí, el brasiler ha vist reduït en 70 milions el seu valor de mercat des del màxim de 200 milions que va assolir el 2024. I aquesta davallada coincideix amb un rendiment més irregular. Els xiulets que ja rep el Bernabéu i els dubtes sobre la seva connexió amb Mbappé, Transfermarkt el manté, tot i així, entre els 10 futbolistes més valuosos del món. Però això sí, lluny dels 220 milions de Lamine Yamal que encapçala actualment la classificació.
0: O sigui, ha vist reduït en 70 milions el seu valor de mercat.
1: Ai, pobre, em fa pena.
0: Nosaltres, respecte a fa un any, hem pujat el valor de mercat,
1: home,
0: no?
1: Bestiesa, també ho comenten ells, els vestidors.
0: Sí,
1: estan
0: sí,
1: al vestuari, diuen aquesta gent, fixa't.
0: A Transfer Market, ja ho diu.
1: I tant, no paren de parlar del tema.
0: Montse Vidal i Ernest Teixidor han pujat, mira, els 70 que ha perdut a Vinícius, els han col·locat a ells.
5: Anem recollint nosaltres.
0: Vinga, 4 minuts i en punt, un quart de 7 del matí. Que sí, Leo Messi s'acomiada de l'Argentina amb la seva manera. Gol, dues assistències i una nit inolvidable al Monumental.
5: Lionel Messi va posar el punt final a la seva etapa amb la selecció argentina amb una actuació decisiva en el 3-0 contra Benín. Va assistir Otamendi i Nico Paz i va marcar de penal el tercer gol. I el Monumental es va omplir per homenatjar el capità després de més de dues dècades amb l'albiceleste, en una nit carregada d'emoció, en què també es va acomiadar Nicolás Otamendi. Messi deixa la selecció com el màxim golejador i assistent de la seva història després d'una etapa culminada amb el Mundial de Qatar 22.
0: Ara seré dolent. Otamendi, busca un altre dia per acomiadar-te. Busca un altre dia, ja
1: ho faré. És que de veritat, mira que ja dies.
0: Nicolás Otamendi, què estàs dient? Busca ja, acomiadar, ja d'això. Quan acaba el partit, demà és el vestit, diu, per cert, jo també plego.
1: Adéu. Adéu, gràcies per venir, escolta.
0: Perquè
1: vam
0: penjar... O sigui, plegava Leo Messi, el millor jugador de la història del futbol.
1: Bé, no et fa pena.
5: No és una bona manera de contraprogramar, eh? Otamendi s'hauria d'haver buscat un altre dia, més que res perquè ningú li està fent gaire cas. Més que res perquè eclipsa Messi tot, clar.
0: Otamendi.
1: Otamendi, el bon dia i bona sort en el teu
0: espai. Segur que és un gran jugador i millor persona.
1: I tant.
0: Otamendi, serà que no hi ha dies al calendari.
6: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badoia 2.
0: Va, comencem aquesta nova hora del bon dia i bona sort. Per cert, si fa un any us vau comprar un cotxe elèctric, ara us tocaria cobrar el que seria les ajudes del pla Moves 3.
5: Ara, justament ara arribarien, eh?
0: Aneu a fer un bingo, que és més fàcil que us toqui.
5: Uau.
0: És complicat, és complicat.
1: Que està molt, una aposta.
0: Que està molt bé, està molt bé les ajudes, està molt bé, i això apaca la gent fomenti la compra del cotxe elèctric. Però de veritat, és molt complicat, eh? És molt complicat, és molt complicat. Dic perquè quan ja ho tenia tot, després des del mes de març ja ho tenia tot, allò... Va, que aquest... Va, que ja està. T'arriba un d'això, no, és que aquest document hauria de ser el document actualitzat. No sé,
5: i per
0: trobar el document et tornes boig per, i al final acabes amb una pàgina web de no sé què i que has de pagar no sé què perquè et donin aquest document.
1: Ho fan aposta, Badó.
0: En fi, jo m'he equivocat d'ofici. Família, benvinguts al Bon Dia i Bona Sort. Avui és dimecres, dia 7 d'octubre del 2026. Ara et dic una cosa. L'incentivació és fantàstica, eh? Incentivar la gent pel cotxe elèctric és fantàstic.
5: I tant.
0: Una altra cosa és que ens hem de preparar. No és tan car, Gorka, no és tan car.
1: Sí,
0: no
1: és tan... jo també estic amb... Sí.
0: Que perdona, no vull dir marques, però el meu cotxe, que és un cotxe de gamma mitja-alta, em va sortir més a compte que un cotxe de gamma baixa. Amb les ajudes, que us ho dic de veritat.
1: Si les aconsegueixes.
0: Què dius, l'habitatge? Què m'estàs... No, però estic parlant de cotxes, no d'habitatges, ara. Què vols dir, que és el mateix?
1: Que més o menys, que està...
0: A veure, que et dic jo que et pots comprar cotxes elèctrics per preu molt, molt... Has mirat a quin preu estan els cotxes elèctrics?
5: Doncs
0: miro que t'emportaràs una sorpresa. Home, és que jo reivindico el cotxe elèctric.
5: Sí, està molt bé, i està molt bé. Ara, que és difícil aconseguir les ajudes? Sí, però com totes, també t'ho dic.
0: No, però te les donen. Vull dir, hi ha plans que t'ajuden.
5: Clar.
0: Que t'ajuden, i al final el cotxe surt molt més econòmic del que seria el seu PDP. Bé, en fi, que avui es diria que és dia 7 d'octubre del 2026. I si teniu algun dubte, m'escriviu. Dubtes@... Bon dia i bona sort.
1: No, calla, que encara t'escriuran.
0: Estem molt contents el dia 7 d'octubre. @.net. Vinga, dimecres 7 d'octubre del 2026, programa 239. El dia en què el sol sortirà a les 7:55 i serà quan faltin 6 minuts per 7:45 del vespre. M'estic donant compte que aquesta temporada hi ha moltes paraules que em deixo lletres pel mig.
5: A mi també em passa, eh? Sí. M'està passant a mi també, eh?
0: Sí,
5: igual és efecte, no sé...
0: L'efecte segon any, eh?
5: L'efecte segona temporada. Vinga.
0: Va, avui falten 79 dies per les vacances de Nadal i avui tenim...
5: Avui parlarem dels decrets i de les lleis que s'han quedat a mitges o que cauen directament per al tema de l'avançament de les eleccions generals. Hi ha moltíssimes, moltíssimes lleis, moltíssims decrets que afecten a diferents àmbits, l'educació, l'economia, els menors...
0: El traspàs de Rodalies.
5: Si no decauen, queden a l'aire. I algunes estan a mitges i altres estan en procés molt a les beceroles, però veurem què passa. I repassarem algunes, perquè no totes, perquè ja et dic, són moltíssimes, però les principals, i sobretot especialment les que afecten Catalunya.
0: A veure, en el moment en què es fa dissolució de les Corts, i en tots aquests decrets, cauen. Això vol dir que si novament s'ha de tornar a posar en marxa, es posen a partir de zero.
5: Ah, exacte.
0: Entenc que hi ha molta feina que ja està feta, que aquesta feina servirà per alguna cosa. Eh?
5: Entenc que sí.
0: Ares!
1: A veure com t'ho dic. Tu saps que t'estimem molt amb aquest programa, que sempre ens tindràs...
0: Però tenim un nou presentador.
1: Però hi ha dades que no fallen, Badó, i és que estadísticament ets l'únic solter d'aquest equip ara mateix. Llavors, clar, estem patint, llavors he intentat buscar dades, buscar-li sentit, la resposta que esperem, i les porto. No sé si t'agradaran o no t'agradaran.
0: Jo us juro que
1: preparant això m'ha esclatat el cap, perquè, mira, et dono una dada. Segons el FIS...
5: No ho ha pillat, em sembla que allò de solter jo crec que està...
0: Bueno, no ho sé.
5: Això sí que està a l'aire.
1: Oficialment estàs solter. Fins que la Montse i jo donem la prova. Això tingues-ho clar, també. Abans de donar-te dades, la dada més important és que fins que la Montse i jo no aprovem...
0: Jo sóc solter.
1: Estàs solter. Fins de nou avís, que et quedi clar.
5: Fins la benedicció.
1: I tant.
0: Això
1: després us explico, però us avanço. El 73,4% de les persones sense parella no té ni relacions ni cites. Hola!
0: En sèrio?
1: Segons el FIS, el 73,4, nois. O sigui... Estic flipant.
5: És moltíssim.
1: Ho vaig haver de mirar 20 vegades. Doncs sí, aquesta és una de les dades que us porto, però espera't que n'hi ha més, després us explico.
0: Molt bé, després en parlem. És un 43 minuts de...
1: Feu la gent, que feu.
0: De 6 del matí, haig de dir els dies internacionals, puc?
1: Sí, sí, ara és el moment, ara és el moment.
0: Abans dic una dada curiosa, que us agradarà molt. Ahir parlàvem de que ja comença la campanya electoral amb batumada de cartells, debats, etc. Però centrem-nos en el tema dels cartells. Els experts expliquen com ha de ser un cartell electoral per captar l'atenció. I és que els estudis sobre comunicació política assenyalen que el cartell ha de ser visualment senzill, amb una fotografia del candidat com a element protagonista, un eslògan curt i fàcil de recordar i identitat gràfica molt clara. Les imatges han de transmetre una idea concreta, proximitat, autoritat o lideratge, a través de la mirada, l'enquadernament i la gestualitat, mentre que la tipografia, els colors i la composició han de facilitar que el missatge s'entengui ràpidament. La recerca també mostra que la fotografia del candidat pot influir en la percepció dels votants, fins i tot entre persones amb més coneixements polítics. Jo vaig fer... Puc treure el pit de que tinc un màster en comunicació corporativa, a més amb una nota molt alta.
5: Veus?
0: I cada vegada aquestes coses m'agraden molt analitzar-les i les gaudeixo molt. Hi havia una fotografia de cartell de Jordi Pujol de fa molts anys i explicava a la persona que la va fer que era una doble fotografia. La part de la dreta estava rient i la part de l'esquerra estava sèrio.
1: Wow.
0: I van fer la composició i deien que transmetia doncs, les dues...
1: Que bona!
0: Les dues parts de la
5: molt
0: persona.
5: Molt bé, ben pensat.
0: Una rient i una altra sèrio. I una altra campanya, la campanya que trobo més bèstia i més ben feta, que em sembla que la vaig explicar... No sé si la vaig explicar aquí al programa. Hi havia un adhesiu, una ganxina, que sí. Posava jo sóc mataroní com tu. Us ho vaig explicar,
1: ostres,
0: això?
1: Ostres, sí. Bona, és veritat.
5: Sí, és veritat. Sí,
0: és que aquesta és boníssima. És a dir, van repartir per tot Mataró i posava jo sóc mataroní com tu amb un color i amb una tipografia. Doncs resulta que tothom portava la ganxina aquella penjada perquè era molt xula. Comença la campanya electoral i era el logo d'un partit polític.
5: Imagina't.
0: I tot Mataró anava amb el logo escampant-lo per tot Mataró.
5: Sí, increïble. És boníssim. Sí, quina vista.
1: Doncs acabes de donar dos exemples que no té res a veure amb aquest estudi, perquè és veritat que llegeixes l'estudi i penses, o sigui, el que diu l'estudi i dius una altra vegada més de lo mateix, una mica d'originalitat,
0: no,
1: una mica de també, sortir de lo habitual, de la
0: tota
1: zona
0: manera,
1: de confort.
0: De tota manera, us asseguro que seria super apassionant veure com es preparen les campanyes, perquè darrere dels polítics t'agradarà més o menys, però darrere els polítics gentius que en saben molt.
1: Molt.
0: Veure les campanyes, les sessions de fotografia...
5: És tot mil·limetrat i calculat.
0: No,
1: al final, la forma de vendre's és un temasso. L'altre dia vaig trobar a xarxes un vídeo d'una noia que volia que demanava feina en una agència de màrqueting i li va portar en mà a la seva suposada cap, la que seria el seu cap, una caixeta com si fos un anell de compromís.
0: Sí?
1: I hi havia una frase dins, obries i posa vol ser la meva cap pel reste de la meva vida.
0: Ostres.
1: I hi havia un USB amb el seu currículum.
0: En sèrio?
1: Boníssim. Tio, dius, és que la fitxa fitxada, és igual el que hagis fet a la vida. Originalitat, boníssim, em va semblar brutal.
0: Ara el problema és que s'equivoca d'USB i el dibuix és del seu fill. Vinga, d'aquí a 8 minuts seran 6:45 del matí. Anem a fer un repàs del que es celebra avui, dimecres, dia 7 d'octubre, dia en el que parlem d'una cosa que fa milers d'anys que acompanya la humanitat i que continua sent a tot arreu. I no són els problemes. Avui és el Dia Mundial del Cotó. No la saps, aquesta, Montse?
5: No,
0: així,
5: aquesta no te la puc cantar. Aquesta no te la canto.
0: El cotó és una de les fibres naturals més utilitzades del planeta i darrere d'una simple samarreta hi ha tota una cadena. Cultiu, recol·lecció, indústria, textil, transport i comerç. Aquesta, que és allò que sempre mira l'etiqueta, 100% cotó, que és més tranquil.
1: Estic enfadadíssima amb el cotó, que m'ha destrossat dos camisetes a la rentadora de cotó, que dic, en quin moment, si ho ha rentat a 20 graus, enfadadíssima.
0: El cotó es fa petit, no?
1: Sí, però molt. Però tant, aquesta camiseta era oversa. baix i m'ha quedat un top. A mi no passa, sé en quin moment ha passat això.
0: A mi passa allò que compres una samarreta i jo sé que la veig molt llarga, molt llarga, sobretot d'una marca en concret, que les fan molt llargues i m'agraden més curtes.
1: I quan la poses a la rentadora.
0: Fan rentadora i després secadora.
1: Sí.
0: I tenc la secadora
5: perfecte,
0: i dic, home, Gina, tinc una altra samarreta per tu. Aquesta jornada posa especialment el focus en els milions de persones que viuen del seu cultiu i en la importància econòmica que té per molts països productors. Evidentment, també quan es parla del cotó es posa el focus en l'època de l'esclavitud, on el cotó era la font dels terratenents.
5: Exacte.
0: Els que exportaven els esclaus africans. Avui també és la jornada mundial pel treball digne. El treball digne no només el que fem aquí, el que es veu ara mateix, el que s'escolta per Ràdio 4, el que es veu per Radio 4. No, el treball digne, els que fan possible també que puguem dormir 5 minuts més. El David, que prepara les coses i que nosaltres les tenim molt ben ordenades.
1: Cert.
0: El Gorka, que busca la música. El Jaume, que ajuda des del quarto fosc. El que talla, el que edita, el que... Vaja, en fi, els que estan i els que no estan. Els que es veuen i els que no es veuen. Una jornada per reivindicar unes condicions laborals dignes, salaris adequats, seguretat a la feina, protecció social i respecte pels drets dels treballadors. Perquè tenir feina és important, però la qüestió també és quina feina, en quines condicions i si aquesta feina et permet viure dignament quan acaba la jornada.
1: Som uns afortunats, és cert.
0: Som afortunats, però us dic una cosa, si no teniu molts fills també sereu més afortunats encara, perquè de veritat que són una ruïna.
1: Jo soc més afortunada encara.
0: Ruïna. De veritat, són
5: una... No, no. És que el cos de... Cada vegada que surten les dades del cos de tenir un fill, cada vegada és més i més i més.
1: Avui... I jo no deixo de recordar a ma mare dient «Donde caben dos, caben tres». No, no, ja no. No. «Donde caben dos, ahora ya no caben tres».
0: «Donde caben dos, igual damunt ja faríem».
5: Sí.
0: Avui també és el dia internacional d'anar a peu a l'escola. La proposta és tan senzilla com sembla. Fomentar que els infants vagin caminant a l'escola sempre que sigui possible i segur. Això significa més activitat física, menys cotxes als volants dels centres i també més autonomia per als nens. De vegades la mobilitat sostenible comença amb una cosa tan revolucionària com caminar. Jo recordo de petits que érem cinc germans, els cinc anàvem a la mateixa escola, la meva mare agafava el 7-600 de color groc amb una flor a cada porta i anàvem els cinc i tots cap al col·le. Al migdia pujàvem fins a casa, que no estava a prop del col·le, dinàvem i tornàvem a baixar a peu. I al vespre, a la tarda, tornàvem a pujar. Ens fèiem unes caminates que no veies.
5: Sí.
0: Aquests dies també es celebra la Setmana Internacional de la Criança en Braços. La iniciativa promou portar els nadons a prop del cos, sigui directament en braços o mitjançant sistemes de porteig adequats. Hi ha aquí una idea interessant. Agafar molt un nadó no significa necessàriament mal acostumar-lo. El contacte físic forma part de les seves necessitats de seguretat i vincle, especialment durant els primers mesos de la vida.
1: El pell amb pell, no?
5: Exacte, perquè anava a dir que fa anys això no era l'habitual. Al contrari, la tendència era no l'agafis, que s'acostuma, no l'agafis, que si no sempre... No, al contrari, agafa'l el que puguis, perquè arriba un moment en què ja no el pots agafar.
1: Que ja no. Però és veritat que segueix sent una frase molt d'àvia, de les estàs mal acostumant i tal. És una cosa com molt d'abans.
5: Molt d'abans.
1: I tot el contrari. Està demostrat que no.
0: Jo a casa tinc un koala i jo sóc el tronc. M'entens? Tot el dia. Papi. Se'm queda enganxat. Anem amb motos dos i se m'enganxa també com un koala per darrere. I em posa el cap a costat i em va mirant tota l'estona. Total. I acabem amb una commemoració bastant menys transcendental. Avui és el Dia Mundial...
1: Epa!
0: Dels calbs. Estic una mica allò caliente que sales, El Dia dels Calbs és una celebració de caràcter més aviat lúdic que reivindica la calvícia sense complexos. I tampoc cal complicar-ho gaire. Si els cabells han decidit abandonar el projecte, potser el més elegant és acceptar la seva dimissió. Si hi ha que irse, va, però hi ha doncs marxen, se'n van.
5: Quina manera més elegant de dir quedar-se calb.
0: 2 minuts i en punt 6:45. Avui toca bufar espelmes i comencem amb un aniversari d'aquells que difícilment passen desapercebuts. 74 anys encara al centre de l'actualitat mundial, malauradament.
1: Malauradament.
0: Avui fa 74 anys...
1: Vladimir Putin. Doncs sí, una de les figures públiques polítiques més conegudes del món, ha ocupat la presidència de Rússia durant bona part del segle XXI, alternant el càrrec amb una etapa com a primer ministre i continua sent el president rus.
0: I avui fa 67 anys...
1: Simon Cowell. Productor musical i probablement el jurat televisiu més famós del planeta, l'haureu vist en mil vídeos, és el jurat del Factor X, que porta, bueno, i d'America's Got Talent, que porta dècades decidint davant d'una càmera qui canta bé i qui hauria d'haver-se quedat a casa. Pel seu programa han passat fenòmens com Leona Lewis o One Direction, que per això són, eh?
5: Va ser el creador del grup.
1: Exacte.
0: I avui, 50 anys per...
1: Marc Coma. Pilot català, una de les grans llegendes del Dakar, el va guanyar 5 vegades en motos, el 2006, 2009, 2011, 2014 i 2015.
0: Toma, quasi res.
1: Després de retirar-se de la competició, doncs va continuar molt vinculat al món del moto i fins i tot va ser director esportiu del Dakar.
0: I avui, 59 anys per...
1: Toni Braxton. Oh.

0: De Toni Braxton, Joan Dausà, sem a Iron Maiden, eh? De veritat. És...
1: Quin temazo, uf, de veritat, eh?
0: Sí, sí, però... I quan poses? Això quan ho poses?
1: Ja, ja,
2: això...
1: Ja tinc alguna idea.
0: Però tu tens idees no tristes?
1: Jo tinc idees meravelloses, sempre tristes.
0: A poca llum, llum
1: sí,
0: tènua...
1: Les espelmes,
0: incens,
1: no?
0: Sí.
1: Sí, i vinga, no? I lo que surja.
0: I lo que surja, ja està. I el coixí.
1: Ja
0: està.
1: És una de les grans...
0: Jo t'he dit, espera, ja està, molt bé, molt bé.
1: Ai, m'ha fet pena aquesta imatge. Doncs, més que riure, més que riure.
0: Doncs m'està acostumant.
1: El cas és que Toni Braxton ha guanyat 7 premis Grammy i ha venut desenes de milions de discos, eh? Però hi ha una cançó que, evidentment, la va convertir directament en icona mundial, que és aquesta que sona, d'aquelles balades que només necessiten començar perquè algú en algun lloc recordi una ruptura de fa 20 anys.
2: La això plorera, molt, sí. Mare meva.
0: I avui fa 73 anys...
1: Nico Torres. Ell era, ell és el bateria de Bon Jovi des de principis dels anys 80, eh? És part de la formació clàssica de la banda i porta més de 40 anys posant bateria a himnes com el que sona. Del 2018 va entrar al Rock and Roll Hall of Fame juntament amb Bon Jovi.
0: A veure, aquest seria una miqueta com el... Com es diu abans? A veure, com ho han dit, això? Aquest seria una miqueta com espera't,
1: el Ostomen, diu aquest.
0: El Otamendi, el Otamendi.
2: Home, deixa'l córrer, eh? Deixa'l córrer, el Tico Torres.
0: El Otamendi, en Nicolás Otamendi, que és el que ahir l'han acomiadat amb Leo Messi.
1: Exacte.
0: Seria, o seria una mica com l'altre de Guam. Com és?
2: Home, aquest sí, el segon etern. Andrew Ridgeley.
0: Bé, és que no sabem ni el nom. O sigui, yeah, George, sí. Michael, sempre diuen, Guam, qui era? George Michael i l'altre, saps?
1: És una excusa per escoltar
2: però
1: Bon Jovi.
2: Però Tico Torres... Perdoneu, vaig coincidir amb ells fa molts anys que vaig acompanyar uns guanyadors de l'emissora on treballava a conèixer Bon Jovi i Tico Torres, el més simpàtic del grup.
1: Ai, que mono! Sí, sí.
2: A més, parla castellà, perquè
0: vulguis.
2: Té ascendència castellana. Però, castellana no, espanyola. Però, sí, sí, o sigui, encantador.
1: Però, el més raó.
0: Perquè tu ets una malalta de la música. Però això, tu preguntes
2: que és... No, ja,
0: tu preguntes que és en Nico Torres i diuen que és, no sé, que té una cadena de pernils.
1: T'ho puc superar, t'ho puc superar, perquè el següent no et sonarà el nom.
0: 58 anys per...
1: Va, no et sona el nom, oi?
0: No.
1: Home, però si et posa això...
0: Radio Hit, eh?
1: Ara sí, ara sí. Thom Yorke, cantant i compositor i líder de Radio Hit. La banda s'ha convertit en una de les més influents del rock alternatiu de les últimes dècades. I això que sona és un temazo. Una altra excusa per sentir-lo.
0: Fantàstic. Anem pels Sants. That's the power of
1: love. Avui, 7 d'octubre, felicitem els Apuleus, els August, els Bacus, els Elans, els Ernest, els Elans, les Júlies, Justines, Marcs, Marcels, Ossetes i Sergis. I també és el dia de la Mare de Déu del Roser. Alguna Roser tinc a l'agenda.
0: Els Bacus? Avui és Sant Bacus?
1: Els Sant Bacus, sí.
0: Tinc una mica, té un restaurant que es diu Bacus.
1: Ah, sí?
0: En sèrio?
1: En sèrio?
2: Jo veritat, no prepararia que es diu A.
0: Eh?
1: A Bacus, sí. Correcte.
0: També. Vinga, va, anem a desitjar bona sort. Des del bon dia, bona sort en aquest 7 d'octubre del 2026. Avui li desitgem bona sort a...
2: Tots els operaris i enginyers que estan convertint l'Spotify Camp Nou en el trencaclosques metàl·lic més gran de la història del Barça. Bon dia i bona sort, perquè porten dies mirant el termòmetre, pregant que l'acer no es dilati amb els canvis de temperatura i, per fi, ho han aconseguit. Han pogut tancar l'anell de compressió. L'última peça d'aquesta gegantina estructura de la tercera graderia ja és al seu lloc, completant els 360 graus perfectes. Per tant, enhorabona per la paciència i per la bona feina, però això no s'ha acabat aquí, eh? Ara comença la veritable filigrana, perquè el proper pas serà instal·lar 92 cables radials d'acer...
1: Mare de Déu!
2: Que connecta, és una obra faraònica.
1: Sí.
2: Que connectaran l'anell exterior amb l'interior, tot preparant el terreny per al famós Big Lift, que serà aquest gran aixecament de la coberta previst per l'estiu de l'any que ve.
0: Ostres, quan... Perdona un moment, els teus comentaris, Ares...
1: És que és al·lucinant, aquesta gent.
0: No van amb la teva edat, eh? Ja t'ho dic ara.
1: És que estic flipant, és veritat.
0: Mare de Déu, senyor.
1: És que jo no sé per què no he passat a veure...
0: Verge santa dels set dolors.
1: És que el que em quede, va, dos, estic pensant, l'estàs escoltant dona la Montse, dic, lo que em quedes anar a mirar les obres aquestes, ah, com abans.
2: Sí, aquestes anem, per mirar-les,
1: anem,
2: eh?
1: Aquesta tarda anem. Que no plou.
0: Perdona,
1: escolta,
0: ja vaig...
1: Estic flipant, jo vull ja parlar vaig, amb aquesta gent.
0: Ja vaig explicar el bon dia, bona sort, que anar a mirar les obres és terapèuticament molt saludable.
1: Sí, sí, sí, sí, tinc ganes, m'han entrat ganes només de sentir la Montse.
2: I tingui temps que vagi a veure, perquè això es posa interessant. Quan tot estigui a punt, aquesta coberta protegirà de la pluja, recordem, pràcticament el 100% de les localitats.
0: Què vol dir pràcticament?
2: Doncs que hi haurà la gespa, només.
0: Els jugadors es mullaran.
2: Els jugadors es mullaran, però és el que té, va amb el sou, com vols que t'hi digui. No?
1: Ho sentim.
0: És el que hi ha.
2: Molts ànims, per tant, eh? Bon dia i bona sort a tots els treballadors que esteu a peu d'obra i també ho fem extensiu no només els que estan al Camp Nou, sinó els que estan a tota la resta, a totes les obres.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Vinga, a 4:05 ara mateix de 7 del matí anem a la contra del Bon Dia Bona Sort. Polèmica en directe. La televisió peruana per la bronca d'un presentador a un càmera.
1: Un moment de tensió en directe a la televisió peruana s'ha convertit en viral després de que el periodista Augusto Tordique interrompís una connexió de Willax des de l'Urigancho Chosica per queixar-se de la feina del càmera. I tenim el moment. Escolta-lo.
4: Por ejemplo, el muro de contención aquí. A tu derecha, Henry, hay un muro. Claro, los vecinos están aquí protegidos de esa manera. Pero al lado izquierdo no lo hay. Entonces podría terminar...
5: ¿Sabes qué? Me mareo, Mari Carmen, me mareo, ¿ya? Cuando consigas un camarógrafo profesional me avisas, ¿ya? Gracias. Muy bien, estamos con Ginebra Bafigo, que sí es una periodista profesional. Qué pena que tengamos esa clase de camarógrafos en este canal que estamos tratando de sacar adelante y contraten cualquier cosa. ¿Ya? Es un insulto para nuestros televidentes, les pido disculpas. ¿Ya? Esa no es forma de cubrir y de filmar y es una ofensa para nuestros televidentes. No debió suceder. Esa persona no está preparada para hacer cámara en vivo y no debe ser parte de esta casa televisora. Les pido disculpas en nombre de este noticiero, en nombre de Willax Televisión.
1: Alucinant, eh? L'actitud del presentador ha generat nombroses crítiques, evidentment, i el Col·legi de Periodistes de Lima també ha intervingut en la polèmica, rebutjant el tracte públic al càmera i defensant que aquest tipus de discrepàncies s'han de gestionar internament i amb respecte. És que, de veritat,
0: és
1: a més...
0: És de molt mal,
1: és de molt mal,
0: és de mal gust extrem.
1: I veus les imatges i el càmera està gravant bé. Ai, és de, m'estoy mareando, pues qué quieres, si te tengo que enseñar un

0: càmera?
1: Jo sempre penso, què farà aquesta gent en la seva intimitat? Si aquest home és capaç de fer això en directe, amb un programa de, no, a la seva feina, què no farà quan no el veguem? Mare de Déu.
2: Xampi Muros, ahir en parlàvem. Xampi Muros és un, influencer, un que, la seva crítica és, bàsicament, en contra de gent que ven coses a través de les xarxes socials que no responen a la realitat i que, a més, pot provocar afectació a molta gent vulnerable. I ho critica d'una forma molt severa i molt sèria. La gent que, a través de les xarxes socials, conviden a persones a que juguin, que s'enganxin al joc. És un noi que va patir això, ludopatia, i ha patit diverses coses, i ell la reivindica a través de la crítica a altres influencers, i es veu que s'han acarnissat bastant amb ell. Doncs bé, Xampi Muros s'allunya temporalment de les xarxes després de rebre amenaces.
0: Sí, perquè el creador de contingut gallec ha anunciat que farà un pas al costat durant un temps després de rebre noves amenaces arran de la seva activitat a les xarxes. Xampi Muros, que en el passat ja havia explicat que havia rebut amenaces greus relacionades amb alguns dels seus continguts, ha decidit aturar temporalment la seva activitat i explicar personalment als seus seguidors els motius que l'han portat a prendre aquesta decisió. Ell mateix ho explica en aquest vídeo.
3: Llevo semanas incómodo, pero llegó un límite en el que no puedo más. Me sobrepasó la situación. Estoy recibiendo amenazas de muerte a mí, a mi familia, y creo que eso ya no se debe pasar. Está en tema de mis abogados, obviamente. Dejo las redes sociales mínimo un mes. Ya no voy a decir un tiempo, ni nada, mínimo un mes. Y de ahí en adelante, quizás les acabe dejando para siempre, que al final es mi objetivo a medio plazo. Solo voy a hacer los compromisos profesionales que tengo pendientes, como son alguna campaña que tengo pendiente. Con lo que veáis que suba va a ser solo tema de trabajo, no subo ningún tipo de contenido de entretenimiento, ni de humor, ni de crítica, ni de nada. No voy a dar más bola, más vueltas a esto, no voy a victimizarme ni dramatizar la situación, simplemente necesito apartarme, me voy a apartar. Reclama con Xampi sigue vigente, tenemos 2.320 reclamaciones pendientes, eso da para más del mes que voy a estar parado.
2: A veure, això ho hem agafat no tant per el, que també, pel Xampi Muros, no sé si vosaltres el seguiu o no el seguiu.
0: Sí, alguna vegada. Sí.
2: A mi m'agrada molt la crítica social que fa aquest tio, és un tio molt valent. És una persona que s'han acarnissat molt amb ell, sobretot, evidentment, les persones que han estat víctimes dels seus comentaris, que estaven carregades de raó, i que ara deixa això durant un temps, perquè ja és la segona vegada que ho fa. La primera és el que van fer... el van escarnir molt després de la mort del seu pare i ho va passar realment malament, i ara ha tornat. És que és d'aquells que segueixo, dels pocs que m'interessa...
1: És molt bo, és un tio, és molt ràpid, és un tio que té un humor boníssim, o sigui, a mi m'agradava molt trobar-me allò fent scroll, dius, mira, el Xampi, serà una pena no trobar-lo ara.
2: I atenció a l'última notícia de la contra. Agafeu-vos a fort, que venen corbes. Una furgoneta sense fre de mà acaba contra un institut de Ripoll i el conductor protagonitza una escena insòlita just davant de la policia.
1: Els fets van passar dissabte a la tarda, a l'entrada de Ripoll, quan una furgoneta es va desplaçar sense control i va acabar xocant contra la tanca de l'Institut Abat Oliva sense causar ferits. Segons els mitjans que han informat de l'incident, el conductor va sortir del vehicle en roba interior i va començar a ballar i a fer gestos sensuals provocadors davant dels agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra. Finalment, els policies el van reduir i va ser traslladat en ambulància a l'Hospital Comarcal de Campdevànol.
2: Que hi passi uns dies, a l'hospital.
1: Però què passi... dius? Què està passant?
2: L'home, la imatge, vull dir, ha estirat a terra contra la gespa.
1: No.
2: La policia no sabia si treure's la porra o no, és que no ho sé.
1: Ai, per favor.
2: Que, no ho dic literal, home. Ai, ho dic literal, treure's la porra. És que el David està aquí aixecant els braços. Dient, què dius?
0: No, però devia dir, com despisto jo l'atenció, no? Com li trec... Doncs vaig aquí a fer un espectacle dels grossos.
2: Doncs ho va aconseguir, ho va aconseguir. D'aquí a 3 minuts arribem a 3 quarts de 7 del matí. Res a dir, eh? Res a dir.
0: Ei, clar.
2: Res a dir.
0: Home,
2: per cert, un dia m'hauries de posar The World Where We Live In.
0: The World Where We Live In.
2: No,
0: The World We Live In. We live in.
2: No, the World We Live In, es diu,
0: sí,
2: la cançó.
0: The World We Live In, exacte. Sí. The Killers, estem parlant de The Killers. Per què? Doncs perquè un dia com avui del 2008 es llançava a Europa,

0: Després ho direm. Spotify.
1: Oh!
0: Spotify començava la seva publicació, el seu servei emissió a Europa, un dia com avui, o emissió, en streaming, de cançons com aquesta, que també sonava el 2008 i que sona d'aquesta manera. Va ser la cançó més escoltada d'aquell any a la plataforma. La revivim al Bon Dia i Bona Sort. I did.

0: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
1: Són 3:15, ara mateix, de 7 del matí. Som els del Bon Dia, Bona Sort, despertant des de Ràdio 4 en aquest 7 d'octubre del 2026. Anem a la portada de la premsa escrita. Comencem amb el que ens trobarem al diari La Vanguardia.
2: Avui titula el Tribunal Constitucional imposa l'amnistia. El periòdico diu el Constitucional aplana el camí per al retorn de Puigdemont. El País titula el Constitucional dona via lliure a Puigdemont per tornar a Espanya. El Mundo diu avui el 44% de l'habitatge de lloguer ha desaparegut amb Sánchez. Al diari Ara llegim llum verda a l'amnistia total. La Razón destaca guerra al PSOE pel control de la campanya electoral i el diari ABC diu avui el secretari general d'Habitatge es va gastar 100.000 euros en viatges.
1: Anem per la premsa esportiva, diari Esport.
2: El diari Esport titula sempre guanyen i el Mundo Deportivo merinazo i els quarts.
0: Bon dia i bona sort amb Badó.

0: Ja ha caigut aigua en l'ordinador.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Això se't filtrarà i la liarem, eh?
2: No pateixi.
0: Home, amb els dineros que val aquest ordinador.
2: Aquest ordinador està a prova de
0: bales. No te'n compro un altre, eh? Vinga, va, avui l'Ares ens parla d'una... ens parla de la solteria. Tu què recordes de la solteria, Montse?
1: De la solteria? A veure, recordo...
0: el que puguis explicar, eh?
1: Recordo de la solteria... home, clar, jo és que fa molts anys que visc en parella. Viure sola. Viure sola, una meravella, una meravella. Recordo això com, molt positivament.
0: Com fa que estàs en parella?
1: En parella... hem tingut dues parts. L'última part fa... 14...
0: Any.
1: No, fa 14, 15 anys, sí. Sí, sí, sí, però ja veníem d'abans, eh? Va ser una segona part. Que diuen que les segones parts no, mai no són bones, jo puc afirmar que no és cert.
0: Mira, jo et dic una cosa. Les segones parts són bones si els dos volen, ja està.
1: Ara.
0: I punt.
1: Correcte.
0: I aquí ningú ha de decidir per ningú.
1: Sí.
0: A veure, doncs avui l'Ares ens parla de la solteria, un tema que, per cert, a mi em toca de prop. Això ho ha escrit ella, eh? Perquè des d'aquella em va abandonar en aquest club, m'he quedat com l'únic solter oficial de l'equip.
2: Per poc temps, confirmem que per poc temps.
0: Bueno, allà estem, eh?
2: El cas és que una mica el titular per encetar la secció vindria a ser algo així com que igual està solter, no és cap problema solucionar.
0: Ah, és que, a veure, em parles de gent...
2: Clar, no, tot això té un sentit, té un sentit. I és que Kim Kardashian aquests dies ha fet unes declaracions que hem d'analitzar. El cas és que ella té 45 anys, una vida sentimental que pràcticament tothom ha seguit en directe durant dues dècades. Ella s'ha casat tres vegades, ja només per això, a tus pies, Kardashian. Però espera't, perquè el segon matrimoni li va durar 72 dies. Supera-me-lo, no te digo que lo empates, supera-me-lo.
0: També caldria veure aquests 72 dies.
2: 72 dies, meravellosa. És que, clar, això gairebé és un període de prova. El cas és que després s'ha casat amb Kanye West, amb qui té quatre fills, després han vingut altres, ara diuen que se l'ha relacionat amb Lewis Hamilton. Mira, si tinc la veritat, no m'importa gens amb qui està, amb qui ha deixat d'estar. El que m'importa i on me vull quedar, el que m'interessa, és el que ha dit aquests dies sobre els últims anys de la seva vida soltera.
0: Estem molt l'anambí avui,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, m'ha donat per aquí. El cas és que ella ha dit que necessitava aquest temps soltera, que no és ni més ni menys que 5 anys, per curar-se. Aquestes coses que passen, no? Saps que hi ha gent que fa les
0: relacions... 5 anys per curar-se?
2: Perquè ella diu que és per curar-se, per centrar-se en els seus fills, en la
0: sí,
2: seva feina...
0: Sí, han de ser 5 anys.
2: I en ella mateixa. Això és el que ha dit, però això és el que ha sobtat de les declaracions.
0: Quan has aguantat tu, soltera?
2: Home, jo ara m'havia tirat 3 anys, eh?
0: Què dius?
2: 3 anys. Jo sí que és veritat que sempre he estat molt temps entre una parella i una altra. No per res, però...
0: Hi ha un any i mig clavat.
2: Sí?
0: Sí.
2: Portes ara?
0: Sí.
2: Un any i mig, ja sí?
0: Sí.
2: Ja el dones per fet que ja està, ja s'està acabant la sotenia.
1: Sí, eh?
2: No em tombis la secció, eh?
0: Jo he dit el temps que porto solter, que he estat solter.
2: Un any i mig ja està bé. El cas és que ella deia que no li faltava res per no tenir parella, no? Aquí és on m'he posat a mirar dades, perquè el CIS diu que entre les persones que no tenen parella, un 73,4% no té ni relacions ni cites. M'esclata del cap. I un 36,6% diu que d'aquí 5 anys vol continuar exactament així, sense relació ni parella. Estem bojos?
1: Ostres.
2: Estem però bojos, què li ha passat a la gent?
0: Estem bojos que arriba l'hivern?
2: Per favor! Però és que clar... No,
0: tu tens
2: però...
0: parella, Gorka, o no?
2: Em sobten les dades.
0: En Jaume té parella o no? Té parella? No té parella, en Jaume? Molt bé. El David sí, té parella, eh? Molt bé.
2: El cas és que em sobte perquè, precisament, igual hem de deixar de donar per fet que la gent està esperant ser rescatat de la solteria. Sembla ser que no per les dades, perquè sempre fem això d'estar solter, sí, ja trobaràs algú. Però és que potser
1: no
2: la gent no està buscant a ningú.
1: De fet, perdona, l'altre dia llegia que hi havia la majoria de gent jove d'avui dia que no volia ni parella i que no tenia massa interès en el sexe.
2: Exacte.
1: Tampoc, vull
2: és
1: dir
2: que em sorprèn
1: com...
2: moltíssim. Escolta, i hi ha una altra cosa que has dit abans. Què recordes de la solteria? Viure sola. Montse, si és que no es pot viure sola ara. Amb els temps
1: clar,
2: que corren.
1: Ara no.
2: La vida està feta per estar en parella.
0: És impossible.
2: O sigui, pues tot i així, les dades són les que són. Una altra dada. El tema de les cites. Hi ha aplicacions de cites. A Espanya hi ha més de 4,7 milions d'usuaris mensuals i dediquen una mitjana de 3 hores i 31 minuts al mes. Aquesta dada a mi m'ha sorprès cap a poc.
0: De cites?
1: Cap a poc,
2: sí.
1: No?
0: 3 hores?
1: al mes 3 hores no és gaire, no?
0: És res.
2: Però espera,
0: això que ho fem un dia.
2: Que entre els 50 i els 59 anys, Badó, un 40... Badó
0: per Montse.
2: Un 41% diu utilitzar aplicacions de cites, o sigui, entre perdona, 50 això... i el 59, a veure, puja la mitja.
0: En Jaume, diré.
2: Vosaltres sou públics objectius. El cas és que ens hem gastat milions en tecnologia per acabar dient, tu no tens cap amic solter, no sé, és sorprenent. A mi em segueix em sorprèn que la gent li vagi bé la solteria. És tot el contrari del que sempre havíem cregut. I el que dèiem de les llars, cada vegada viurem més sols, que és una dada que em sembla interessant. Un 28,1% de les llars ja és d'una sola persona. Si la tendència continua, el 2039 seran 7,7 milions de llars unipersonals, que és un terç de totes les llars d'Espanya. Això em preocupa, nois.
0: Ostres.
2: Em preocupa.
0: És molt bèstia.
2: Perquè
0: és
2: jo,
0: bèstia,
2: eh? Jo, per a sorpresa de nadie, he trobat parella al final. I aquí me planto. Però és que jo, segons les dades, jo m'hagués vist com una senyora gran amb gats, rodejada de gats.
0: És una opció, és una opció.
2: És que, clar, llavors Kim Kardashian no està renunciant a allò de l'amor, sinó que estava dient no necessito una parella per sentir que la meva vida està completa, i potser aquest és el camí, segons les dades.
0: És que sembla una paradoxa, vull dir, com està l'habitatge i que la gent se'n vagi a viure sola, doncs la complexitat es multiplica.
1: És molt difícil, també és veritat que per anar a viure acompanyant no fa falta que sigui en parella, també és per compartir pis, no? Però vaja que...
0: Ara és, gràcies.
2: A tu, solterito.
0: Vinga, va.
2: Poco tiempo.
0: Vinga, tiempo muerto. 5 minuts i les 7.
3: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Tenim només 5 minuts molt comptats, eh? Una de les notícies de la setmana està en l'avançament electoral arran del fracàs dels dos decrets de llei sobre l'habitatge, però més enllà de les mesures sobre aquesta matèria són moltes altres les lleis que queden a l'aire o que decauen automàticament amb l'avançament de les eleccions, Montse.
1: Doncs mira, la dissolució de les Corts cauen les lleis que estaven en tràmit parlamentari o bé que encara no havien iniciat el seu recorregut. Algunes d'elles encara podrien tirar endavant, però estan a l'aire. Comencem repassant-les ràpidament. Comencem pels pressupostos. Tampoc en tenien molts números de ser aprovats al 2027, però en qualsevol cas és la primera legislatura que acaba sense una aprovació de pressupostos.
0: Vinga, digues, Montse.
1: Dèiem que entràvem en temes econòmics que afecten directament Catalunya, com per exemple el model de finançament autonòmic. Recordem, pactat entre el govern i Esquerra, que canviava el repartiment de fons. Fa un mes es va fer el primer pas amb l'oposició de totes les comunitats, excepte Catalunya i Canàries, i, per tant, finançament autonòmic queda a l'aire. Una altra mesura pactada amb Esquerra també cau, com és la condonació del deute de les 15 comunitats autònomes de règim comú. L'Estat anava a assumir aquest deute amb l'oposició de PP i Vox, i ara aquesta mesura també queda en descobert. La recaptació de l'IRPF per part de l'Agència Tributària tampoc serà possible a curt termini. Aquí a Catalunya, el traspàs de Rodalies s'havia començat a desplegar aquest any i, segons les administracions catalanes, es considera que tiraria endavant perquè és un acord bilateral. Però, a veure què passa.
0: En matèria de treball, què tenim?
1: Queda per veure si s'aprova la reforma del registre horari, i és que es calcula que a Espanya es treballen 2,5 milions d'hores sense remunerar cada setmana. Per tant, això també queda pendent. El que no s'aprovarà serà la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027, ni tampoc l'estatut del becari. Pel que fa a l'habitatge, cauen les mesures de desallotjament d'ocupes, les rebaixes fiscals en la compra d'habitatges, la regulació de la publicitat de pisos turístics i la regulació dels contractes de lloguer temporal i per habitacions. En sanitat, per exemple, tampoc tindrem la nova llei antitabac que prohibia fumar en terrasses i platges ni algunes millores de condicions laborals per als metges.
0: I anem ara a conèixer en què afecta l'avançament electoral a les lleis sobre educació.
1: Doncs mira, la llei de la baixada de ràtios, amb la qual es pretenia reduir de 30 a 25 el nombre màxim d'alumnes per l'aula a l'ESO i de 25 a 22 en primària, també es queda a l'aire. Queda pendent l'estatut del docent. Queda pendent, en temes d'igualtat, la llei de la violència vicària, que preveia la privació automàtica de la pàtria potestat dels pares condemnats per maltractament. Tampoc tira endavant el blindatge de l'avortament. I, per acabar, doncs, la llei per restringir l'accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials, que n'hem parlat aquí al programa diverses vegades, també queda a l'aire, així com els canvis en la regulació del cinema, la regulació de l'ús de la IA dins l'estatut de l'artista i també la regulació del sector dels lobbies.
0: Però que no m'has parlat de Rodalies?
1: I tant, t'ho he dit al principi.
0: Ah, sí?
1: El traspàs de Rodalies, ah, clar. Sí, home.
2: Que,
1: no m'escoltes.
2: Ha anat a tota pastilla.
1: Hem dit que s'havia començat a desplegar aquest any, però es considera que potser tiraria endavant perquè és un acord bilateral.
0: No es pot estar per tot.
1: Ai.
0: Gràcies.
1: A tu.
0: Anem arribant a les 7 del matí. Falta un minut i mig mal comptat.
3: Bon dia i bona sort amb Badolla 2.
0: Mira, estic molt content perquè a la segona hora del Bon Dia i Bona Sort avui ens visitarà l'Alba Serra i la Laura Pèrnia. Preguntareu, qui són aquestes noies? Doncs són unes noies que són creadores de contingut i han fet una... Em va agradar, bàsicament, perquè fan, tenen un compte que es diu Taula per Dos i és que ho fan molt bé. És que ho fan molt bé. I les vaig veure i dic, aquestes noies han de venir al programa. O sigui, han recuperat cuina tradicional de tota la vida i fan unes receptes brutals. Se'n van a restaurants, expliquen el restaurant, però després cuinen elles i és una meravella. I avui ens venen aquí a cuinar. I ho vaig veure i vaig dir, David, aquestes noies, és igual, més enllà de si tenen molta gent o poca gent, que els segueixi, es mereixien estar al Bon Dia, Bona Sort. De seguida les tindrem aquí, però abans anem al preu just, que ja el tenim aquí. Estem ja en mut eleccions. Ahir vam conèixer el preu d'una urna electoral, però i el preu dels sobres?
1: Oh. Georgina
0: Madenes, bon dia, bona sort.
4: Bon dia, bona sort, com esteu?
0: Fantàstic. A veure, quin és el preu d'un sobre, Montse?
1: 20 cèntims.
0: 20 cèntims.
4: Un euro.
0: Un euro? Oh, però
2: ostres,
0: un sobre, un euro.
2: Un euro?
4: M'he passat. Va, 50 cèntims.
0: 50 cèntims.
2: Jo no he dit 45.
0: 45 cèntims. Us heu passat, però de carrer?
2: Sí. Sí.
0: Us heu passat de carrer? Totes, a la tornada, a la resposta. Les 7 en punt del matí, 7 d'octubre del 2026, el dia que ens vam sabent que els bombers han fet 21 rescats a persones atrapades a vehicles a causa de les pluges d'aquesta nit a l'Ebre i Tarragona.
1: Majoritàriament els rescats s'han fet a Xerta, a la carretera C12, que ha quedat tallada per inundació, però també n'hi ha hagut a Jesús, Roquetes, Benifallet, el Fara de Carles i el Dover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, bassals d'aigua o esllavissades, i també han causat acumulacions destacades d'aigua a municipis com Sitges o Castelldefels.
0: I un centenar de viatgers han quedat atrapats en un tren després de caure-li un arbre i un talús a sobre a Vilanova i la Geltrú.
1: El SEM s'ha desplaçat a l'indret i els bombers han assistit als viatgers per transbordar un altre tren que els ha permès reprendre el viatge. La incidència s'ha saldat sense ferits i ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17.
0: I el Tribunal Suprem aixeca l'ordre d'atenció nacional vigent contra l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.
1: El jutge del Suprem deixa sense efecte de manera immediata les ordres nacionals de detenció contra Carles Puigdemont, també contra Toni Comín i Lluís Puig, tot plegat després de conèixer la decisió del TC, del Tribunal Constitucional, que ahir va acordar amnistiar el delicte de malversació als líders del procés. La decisió té caràcter provisional i es mantindrà vigent fins que el magistrat analitzi el contingut íntegre de la sentència.
0: I el Consell de Ministres ha tornat a aprovar amb alguns canvis els dos decrets d'habitatge.
1: Els decrets que divendres van quedar tombats al Congrés amb els vots de PP, Vox i Junts, ara s'incorporen matisos i serà la Diputació Permanent del Congrés l'encarregada de decidir si els convalida o no. El govern ja no depèn de Junts, però sí del PNB, que ha anunciat que rebutjarà el segon d'ells.
0: Uns decrets que pel sindicat de llogaters arriben tard.
1: I per això criden a participar a la vaga general juntament amb Comissions Obreres i UGT. En aquest sentit, l'empresariat considera que una vaga per l'habitatge no és un conflicte laboral. Des dels sindicats, però, defensen la seva legitimitat per convocar la vaga i asseguren que és laboral perquè l'habitatge està penalitzant els treballadors.
0: I acabem, desenes de milers d'estudiants francesos continuen manifestant-se arreu del país contra les retallades educatives.
1: Més de 200 estudiants i 85 professors han resultat ferits durant les protestes i cada cop són més les veus que denuncien la violència policial. El govern francès ha suspès les classes, almenys fins al cap de setmana, per mirar de buscar solucions.
0: Dimecres, Catalunya continuarà sota la influència de la instabilitat deixada pel temporal, amb cel força nuvolat i ruixats dispersos, especialment durant la matinada i les primeres hores del matí. Les precipitacions seran més irregulars que els dies anteriors, però poden afectar diferents punts del territori i anar acompanyades localment de tempesta. Al llarg del dia, la situació tendirà a anar millorant.
1: I les temperatures es mantindran fresques per l'època, amb una lleugera baixada o pocs canvis respecte a ahir. Al litoral i a prelitoral, les màximes se situaran aproximadament entre els 21 i els 23 graus, mentre que a l'interior i al Pirineu l'ambient serà més fred i tardorenc.
0: Les 7 i 3 del matí, anem a veure com està la xarxa viària catalana a aquesta hora. Connectem amb el Reial Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
5: Bon dia, doncs comencem la jornada un dia més pendents de més afectacions viàries per les pluges. A hores d'ara hi ha tallades fins a 4 vies. A Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-3541 i el túnel de les Franqueses del Vallès continua tallat també a hores d'ara per inundacions. Per altra banda, hem de destacar que tenim 3 accidents actius. El primer ha estat a la C58 entre Badia del Vallès i Sabadell en direcció Barcelona, que deixa fins a 6 quilòmetres de lentitud en sentit sud. El segon ha estat a la C25 de Santa Coloma de Farners, doncs que ja des de primera hora del matí talla un carril de circulació en direcció Lleida. Per altra banda, el tercer accident ha estat a Esponellà, que obliga a obrir un pas alternatiu i que ha provocat, doncs, en dos sentits de la marxa, un quilòmetre de cues a la GI554. De moment, això seria tot des del RAC. Un dia més, paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran Aràndiga, des del RAC. Són les 7:04 del matí. Però abans d'anar al viral del dia, deixeu-me que saludi a l'Alba i a la Laura. Què tal, com esteu?
6: Hola, bon dia. Bon dia.
0: Havíeu cuinat mai a les 7 del matí o no?
6: No, una mica adormida.
0: Exacte. De ressaca, arribant, havíeu cuinat alguna vegada?
6: Això sí.
7: I tant.
8: Diverses vegades. No, ni un moment.
0: És que no falla. Abans estava explicant que avui tenim convidades a l'Alba Serra. Perdona, l'Alba, qui és?
6: Jo soc l'Alba, la morena.
0: Molt bé. I la Laura Pèrnia, sí. Que són les que han creat A Taula per Dos. Això és una petició
6: personal
0: que li vaig demanar al David, perquè mirant, no sóc de consumir moltes xarxes socials, però estava mirant. A mi m'agrada, cuino molt. Vull dir, a casa som de cuinar, el meu germà és xef, ha treballat amb els millors cuiners, la meva mare era una crac a la cuina, l'àvia, i quan vaig veure que començava a agafar receptes tradicionals i les tornava a portar al segle XXI, em va semblar una meravella. I, a més, la manera que expliqueu a l'hora d'anar als restaurants, que jo no sé si us paguen bé o malament o només us conviden a menjar, però esteu mal pagades, perquè us ho dic de veritat, ho feu molt bé.
6: Que t'escolti.
0: Vaig veure com ho fèieu i dic, és que han de venir al programa sí o sí. Dic, encara que fem aquestes hores, han de venir, perquè de tant en tant li posem... Tenim aquí una escletxa pel món culinari i ens agrada molt. I per això volia que avui estiguéssiu al
6: bon dia. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per l'esforç d'agafar i dir, avui ens anem a Ràdio 4 a aquesta hora del matí.
6: Home, i tant.
0: Que és de locos. Va, anem al viral del dia. Això és el que s'escoltava al metro de Barcelona.
9: Cago en tío y en vuestra puta madre. Verdaderamente, quiere que vayamos juntamente con él. Él decide que Dios nos ama de tal manera...
10: ¿Quieres callar ya, hombre?
2: Doncs sí, el que dèiem, això s'escolta amb un vagó de Barcelona, és un predicador que, en veu alta, que dius, hazlo pa dentro, cariño, predícate tu pa dentro, i ja sí, això ja ho trobarem.
7: Que passats.
2: Pues ell decideix fer-ho en veu alta i, clar, hi ha un usuari del metro que esclata, enfadadíssim, demanant-li, sisplau, que calli. Les formes ni d'un ni de l'altre, també et dic, perquè, clar, li està demanant respecte, faltant-li al respecte, per tant, clar, imagina't. Lo curiós, que és el que comentàvem abans, no és l'únic vídeo, no és un vídeo allò que només n'hi ha aquest, no. Fa una mica de por, perquè és una cosa que aquests
0: és
2: a les xarxes...
0: Està convertint en un challenge.
2: Està corrent, sí, sembla un challenge.
0: O sigui, la gent entra al tren, comença a predicar i... És el que dèiem a primera hora del matí, també. Vull dir que sí, vols predicar, que m'està molt bé que aquest home prediqui la religió, però hi ha espais dedicats a això, és a dir, que si vols predicar això,
2: ara.
0: Digues a quina hora i a quin lloc i la gent ja et vindrà a veure allà on vulguis. Però tu no tens que... Per què a primera hora del matí o després de a la tarda, quan estàs tornant cap a la feina,
2: clar,
0: que vingui un home aquí
2: a
0: fer el sermó i tenir que aguantar la vara.
2: Ara m'ha donat una idea. Ara aniré jo al metro aquesta nit i diré, no, sisplau, bona sort, de 6 del matí, estem amb vosaltres.
0: I demà seràs el viral del dia.
7: Jo, com a usuària del transport metropolità de Barcelona, de veritat, que agrairia que hi hagués més silenci. Ja ho dic des d'aquí. Reflexionem.
0: Les 7:07 del matí. Va, entrem en terreny esportiu. Espanya remunta a Croàcia amb un doblet de Mikel Merino i continua invicta.
11: La selecció espanyola ha patit més del compte, però ha acabat imposant-se a Croàcia i ja acumula 43 partits oficials sense perdre. Perisic ha avançat els croats, però Mikel Merino, amb 2 gols, ha capgirat el marcador i ha donat a Espanya el passi a quarts de final. La Roja ara haurà de millorar defensivament després d'un partit en què Unai Simón ha hagut d'intervenir en diverses ocasions.

0: El Barça blinda la seva columna vertebral i prepara més renovacions.
1: El Barça treballa per assegurar la continuïtat del seu projecte esportiu amb Deco al capdavant de les renovacions d'una plantilla que ja té lligats jugadors clau com ara Pedri, Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Rafinha. El brasiler va renovar fins al 2028, mentre que Lamine va ampliar posteriorment el seu contracte fins al 2031.
0: I Mbappé, que segueix al centre de les crítiques i el seu lideratge al Madrid, genera dubtes.
1: I l'actitud del francès durant l'aturada de seleccions, amb una recuperació lluny de Valdebebas i la tornada més tard del previst, han alimentat aquest malestar entre l'afició i diversos periodistes que qüestionen el seu compromís i apunten fins i tot a una possible desconfiança amb els serveis mèdics del club, tot i els bons registres golejadors. Cada vegada hi ha més dubtes sobre si s'està exercint el lideratge que s'esperava d'ell.
0: Mentrestant, Vinícius perd pistonada al Madrid i ja només val centre... Entre cometes. Només val 130 milions d'euros.
1: Sí, perquè el brasiler s'ha vist reduït en 70 milions el seu valor de mercat des del màxim de 200 milions que va assolir el 2024. I aquesta davallada coincideix amb un rendiment més irregular, els xiulets que ja rep el Bernabéu i els dubtes sobre la seva connexió amb Mbappé. Transfermarkt el manté, tot i així, entre els 10 futbolistes més valuosos del món, però, això sí, lluny dels 220 milions de Lamine Yamal que encapçala actualment la classificació.
0: I en peu perquè el 10 o el 10, aquest sí que podria estar al metro predicant, es retira de la selecció. En una jornada per la història, Messi s'acomiada de l'Argentina a la seva manera. Gol, dues assistències i una nit inolvidable al Monumental de Buenos Aires.
1: I és que Messi va posar el punt final a la seva etapa amb la selecció argentina amb una actuació decisiva en el 3-0 contra Benín. Va assistir Otamendi i Nico Paz i va marcar de penal el tercer gol. El Monumental es va omplir per homenatjar el capità després de més de dues dècades amb l'Albiceleste en una nit carregada d'emoció en què també es va acomiadar Nicolás Otamendi. Messi deixa la selecció com el màxim golejador i assistent de la seva història després d'una etapa culminada amb el Mundial de Qatar 2022.
0: Alba i Laura, sou futboleres vosaltres o no?
2: Doncs la Laura més que jo.
3: Sí.
2: Però bueno, tampoc et
0: treguis,
2: però
0: tampoc
2: bueno, sempre amb el Barça.
0: Ets del Barça? Sí. Podria ser futbolera i ser de...
2: No vola!
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badoia 2.
0: No, que podria ser futbolera ser de l'Espanyol, del Madrid, o del Girona,
2: o
0: del que sigui, que tampoc passa res. Vinga, va, comencem aquesta nova hora del bon dia i bona sort. Són les 7:04 minuts per un quart de 8 del matí, 7 d'octubre del 2026, immersos ja en aquest programa 239 del bon dia i bona sort. Falten 79 dies per les vacances de Nadal.
5: Això ja fa baixada,
2: ah, sí,
5: eh? Jo crec que ja ho tenim. Jo ja oloro l'escudella de ma mare.
0: Sabeu a partir de quin dia es pot posar la cançó de...
5: No. Donis idees, no.
6: Tenim convidades. No els hi facis
0: sabeu
6: passar
0: per això. Sabeu a partir de quin dia es pot posar la cançó de Mariah Carey del All I Want for Christmas?
2: Sí, just després de la castanyada, no?
0: No, just després de la castanyada no.
2: No fotem. És molt aviat.
0: A partir del 1 de novembre ja es pot posar sense que et mirin malament. De tota manera, els valents i valentes ho posem abans, però és igual.
2: Però és igual. Novembre.
0: Deixem-ho córrer, va. Anem al preu just. 3 minuts i un quart. Ahir parlàvem de... Vaja, la notícia que ens va no sorprendre, perquè el cap de setmana ja es preveia que alguna cosa passaria, que sortiria el president del govern espanyol dient que convocava eleccions per finals de novembre. Ahir ens vam posar en mut eleccions, vam conèixer el preu d'una urna electoral.
2: Sí.
0: Avui, però, preguntem el preu dels sobres. Quin és el preu d'un sobre electoral, Montse?
2: Podem canviar la xifra, perquè ens has dit que ens has passat 10 cèntims.
0: 10 cèntims. Què diries que val un sobre electoral?
2: 5 cèntims.
0: 5 cèntims.
2: 2.
0: 2 cèntims.
6: 15 cèntims.
0: 15 cèntims.
5: Jo he dit 45, baixo a 20. Aquesta gent...
0: És que de veritat... Quan? El preu d'un sobre de votació ordinari és de 0,01306 euros per unitat. És a dir, aproximadament 1,31 cèntims d'euro Sense IVA.
1: Però, un moment, a veure, jo com fa molt temps que no compro sobres, però jo alguna vegada he comprat sobres i aquest preu no els he pagat.
5: S'estan estafant a la copisteria, ja t'ho dic.
1: Una cosa passa aquí, eh? Aquesta... Sobres són més cars.
0: A veure, igual teniu raó vosaltres, però aquesta és la tarifa publicada per l'administració per als sobres de votació del Congrés del Parlament Europeu, ajuntaments, alcaldes i senadors.
5: Però això no quadra.
0: Per si vosaltres teniu un altre número...
1: No, però també és veritat que aquests sobres són molt prims, eh?
5: Sí,
1: són molt primers.
5: De mala qualitat.
1: No,
5: barato.
0: El dia que quan llepis allò que hi ha tingui gust a maduixa, ja seran més cars. És que és allò que et queda a la cola.
1: Sí, sí.
0: Vinga, va, dos minuts i un quart d'avui. Tal dia com avui, un 7 d'octubre, però del 1952...
1: Es va patentar oficialment el codi de barres.
3: Dos universitarios estadounidenses lo patentaron en octubre de 1952, aunque en España empezó a utilizarse 25 años después. Sirve para identificarnos desde que venimos al mundo y se ha convertido en imprescindible para clasificar y organizar.
0: I tal dia com avui, però del 1999...
1: El Teatre del Liceu de Barcelona reobria, les seves portes després de l'incendi del 1994.
2: Aquell 7 d'octubre del 99 tornava a sonar aquell Nessun Dorma, recordant que el motor de la lírica es despertava de nou amb un escenari punter en innovació tecnològica, nous recursos i línia artística, per tornar a ser el referent líric del sud d'Europa.
0: Per cert, aprofitem per dir que avui el concurs del Bon Dia i Bona Sort també en una petició express que vam fer en el Solutions, que és el David Alcalde, regalarem entrades per anar al Gran Teatre del Liceu a veure una de les òperes que són més espectaculars de la història. L'òpera Aïda de Verdi. Així que estigueu atents perquè avui us enviem una vegada més al Gran Teatre del Liceu. I tal dia com avui, però del 2008...
1: Ho dèiem abans, Spotify començava els seus serveis a Europa, es llançava al continent europeu i la cançó més reproduïda durant el mes d'octubre va ser aquesta, Viva la vida, de Coldplay. Aquí!

0: Gràcies, Montse. Hem arribat a un quart de vuit del matí. Tinc una dada curiosa, ara que estem en període preelectoral.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: A veure, si fóssiu candidates electorals, quin creieu que és el color que us aniria millor?
2: Montse. El blau.
0: Blau.
3: Groc.
0: Groc.
2: Ai, jo anava a dir groc, també.
0: Doncs el groc també, cap problema. Per això treballeu juntes. Sí.
4: Blau marí.
0: Blau marí.
3: Jo negre, negre. Anem a lo segur, anem a lo segur.
0: Aneu a lo segur, eh? Doncs resulta que el vermell...
3: El vermell?
2: Què dius?
0: Pot afavorir les candidates, però no hi ha un color màgic per guanyar vots. Diversos estudis han analitzat com influeix el color de la roba dels candidats en la percepció dels electors. En el cas de les dones, la recerca apunta que vestir de vermell pot estar associat a un millor resultat electoral, mentre que en els homes no s'ha pogut demostrar que un color concret augmenti els vots. Els experts també assenyalen que els colors poden transmetre associacions polítiques diferents, però que, per si sols, no determinen el resultat d'una campanya. Per tant, avui les eleccions les guanyaria clarament la Montse?
2: Jo? Sí. Eh? Mira, però és curiós.
3: És cert.
2: És curiós. És curiós que el color funcioni de manera diferent si és home o dona,
3: sí,
2: no,
3: eh?
2: El candidat.
3: Vull sorprèn.
0: L'Ares estaria allà.
3: Jo sé, guanyo sempre. També. És igual el que em posi, el color
0: I,
3: que porti.
0: I la resta, doncs res.
3: A les antípodes.
0: A les properes eleccions.
1: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Carme Via, va, que tinc ganes de cuinar.
2: Vinga, Anastàcia avui és la nostra protagonista. Sempre ens ve al cap cançons com Left That Side Alone o Paint My Dues, entre d'altres, però anem a recuperar aquesta que també va ser tot un èxit i que, a més, aquí el nostre productor, en David, ha reivindicat aquesta cançó que jo no recordava i que així de bé sona. Tot un èxit, Anastàcia, Sick and Tired.

0: Amb el tast d'orquestra, entendre la música sinfònica mai no havia estat tan fàcil. L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe. Entrades auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
1: Ràdio 4 t'ofereix el darrer concert d'Oques Grasses. Dissabte 10 d'octubre diuen adéu als escenaris des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Dissabte a 9:15 de la nit, en directe, el comiat d'Oques Grasses. A Ràdio 4.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
3: D'aquí 8 minuts arribem a 8:15 del matí. Anem als titulars de la premsa escrita. Això és el que trobareu avui quan arribeu al quiosc. Comencem amb La Vanguardia.
4: Que avui destaca: el Tribunal Constitucional imposa l'amnistia. El periòdico llegim: el Constitucional aplana el camí per al retorn de Puigdemont. El País diu: el Constitucional dona via lliure a Puigdemont per tornar a Espanya. El Mundo destaca: el 44% de l'habitatge de lloguer ha desaparegut amb Sánchez. Al diari Ara llegim: llum verd de l'amnistia total. La Razón diu: guerra al PSOE pel control de la campanya electoral. I el diari ABC avui titula: el secretari general d'Habitatges va gastar 100.000 euros en viatges.
3: Pel que fa a la premsa esportiva,
4: l'Esport destaca: sempre guanyen, amb referència a la victòria d'Espanya sobre Croàcia per 1-2.
3: I Mundo Deportivo:
4: Merinazo i els quarts.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
3: Vinga, va, que tenim l'Alba Serra i la Laura Pèrnia. Són dos creadores de Taula per Dos, creadores de contingut. Un compte de contingut gastronòmic en català, Instagram i TikTok, des de d'on divulgueu la cuina catalana i les històries, curiositats i tradicions que hi ha darrere de cada plat. Això us ve de família? Us ve de les mares o pares o avis o àvies?
5: Sí. A les dues famílies hem mamat molt el tema de la cuina a casa. En el meu cas, meva àvia i el meu pare, doncs, són molt cuinetes i sempre, doncs, bé, m'han servit un bon fricandó.
6: És que és dir fricandó.
5: I jo havia d'aprendre i a la fer-ne i a poder-ho transmetre també.
3: Molt bé, de tarda, us felicito perquè és que ho feu amb molta gràcia. Ho feu amb molta gràcia, el missatge arriba molt bé i, jo què sé, jo empatitzo molt bé en tot això, saps? Perquè, perquè cuineu molt bé.
5: Gràcies.
3: Cuineu molt.
5: Ho hauràs de tastar, un dia, que no és el mateix veure que...
3: Home, m'ho imagino. Com us va agafar la idea de dir: va, ens posem a cuinar?
7: Doncs va ser bastant esporàdica, la veritat. Vull dir, nosaltres ens vam conèixer com fa 4 anys d'Erasmus i...
3: A on?
7: A Amsterdam. Ens vam passar molt bé, la veritat.
3: Sí, que a Amsterdam la gent no s'avorreix gaire.
6: Allà
3: no.
6: Vam cuinar amb ressaca, eh?
7: Allà sí. Allà vam descobrir que teníem aquesta afició en comú i sí que després l'Alba va estar fora un any, jo després també, però quan vam coincidir ja a Barcelona, doncs vam dir: va, provem de fer això que portàvem algun cop ja mencionant. I sí, vam quedar un dia, ens vam posar a preparar idees de com es diria la compta, tal, i a la setmana següent ja estàvem cuinant.
3: Mira, quan fa que teniu el compte obert?
5: Un any i mig.
3: Sí. I teniu molts seguidors o no?
6: Home, i tant.
5: 77.000 ara.
3: 77.000. És una meravella, això. És una meravella. I el que és encara més meravella és que en la receta d'avui veniu a portar uns xutxos.
5: Sí.
6: Per favor, quina alegria.
5: Vam dir: mira, venim vendora, doncs esmorzem bé, no, avui?
3: D'on sou vosaltres?
5: De Barcelona.
3: Sí. Ah, perquè xutxos és més de Girona.
7: És gironí, sí. Oh, ens permetran els de Girona.
3: Oh, home, no me faltaria.
4: Encantats. Bueno, Badalona també reivindica, eh?
7: També és
4: un dels tornem.
7: Badalona reivindica molt.
3: I les cues que es munten per anar a buscar xurros allà.
4: Els tornemis, i tant que bons.
3: En fi, com farem aquest xurro?
5: Xurro en
3: xutxos? Ai, aquest xutxo.
5: Sí, com veníem a presentar el nostre llibre, justament Hem portat més aviat la història del xutxo i no tant la recepta.
3: Heu fet llibre ja?
5: Hem fet sí. llibre, sí.
6: Quin ascre!
3: Però el llibre s'ha de fer a l'abril, que és quan hi ha el Sant Jordi.
5: Però ara fa poc va fer, o sigui, va ser la setmana del llibre en català.
3: Sí, senyora.
5: A setembre, i vam dir, va, doncs, llancem per aleshores, i ja que duri fins...
6: Molt bé, clar que sí.
3: Què tal el llibre? Què tal? Què tal?
5: Molt bé, bé, bé.
7: Com es titula?
5: No ets català si això no saps cuinar.
6: Oh, boníssim! M'encanta!
5: No podia tenir un altre nom.
7: No, i tant.
3: Molt bé, a veure, com fem un xutxo?
5: Doncs bé, com dèiem, nosaltres a xarxes, i bueno, com haureu vist, a part d'explicar la recepta, que doncs, de receptes n'hi ha mil i una, també ens agrada molt explicar la història de cada plat. Aleshores, avui com us portarem la història del xutxo, que, com sabeu, és un dolç que va néixer a Girona, en concret al carrer de la Corra i al número 15, l'any 1918. Val? Allà hi havia una confiteria regentada per un pastisser que es deia Emili Puig, i on de tant en tant hi venia un pastisser francès que devien ser amics i venien a, doncs, quedaven i doncs, junts feien dolços. I un dia aquest pastisser francès li volia ensenyar com es feia un xou a la crema, que és el que nosaltres coneixem avui dia com els profiterols. I entre una cosa i altra es van inspirar i van acabar creant aquest dolç, aquesta massa farcida de crema, fregida i ensucrada, que coneixem avui dia i que... Perdoneu-me a dir, o sigui, permeteu-me dir que a mi m'agrada molt més que els profiterols, així que...
6: No
7: hi ha comparació.
3: Un xutxo!
6: Ara.
7: Més enllà d'aquesta història així com oficial, hi ha una llegenda que em sembla xulíssima darrere d'aquest dolç gironí. I bé, hem de viatjar uns quants segles enrere, però específicament a la Girona medieval. I és que diu la llegenda que durant un brot de pesta, un acròbata conegut com el Tarlà entretenia els veïns del carrer de l'Argenteria amb les seves acrobàcies. De fet, actualment en aquest carrer podem trobar com una rèplica, un ninot en forma de Tarlà que creua tot el carrer. Així que bueno, fa una mica picada d'ullet aquesta llegenda. I resulta que el Tarlà estava enamorat. I la seva estimada era ni més ni menys que la filla d'un pastisser d'aquell carrer. Llavors, res, un dia es va envalentonar i va decidir anar a visitar-la d'amagat a la pastisseria familiar i de sobte, evidentment, va arribar el pare. Bé, doncs el pobre va entrar en pànic i no va saber on ficar-se i va decidir que la millor idea era posar-se dins d'un sac de farina. Bé, doncs, semblava que havia funcionat, però evidentment li va entrar farina pel nas i va fer un estornut, tot fent com un xiu-xiu. Llavors... Ja, potser ho podeu imaginar per on va la cosa, però evidentment el pare el va descobrir i per mirar de calmar-lo, doncs el Tarlà li va prometre dues coses. Una, que es casaria amb la seva filla, que això ja no sabem com va acabar la llegenda. Però d'altra banda, que també li regalaria la recepta d'un dolç totalment nou, que efectivament doncs, va ser el nostre estimat xutxu.
3: El xutxu!
7: Mira,
3: amb dos minuts em podeu dir com es fa un xutxu?
7: Sí, per una banda hem de fer com una crema pastissera, que és bàsicament,
5: amb ous, nata, llet, aromatitzar-la amb canyella, llimona...
7: Es passar-la amb midó, que és aquesta maicena que tots coneixem. És com fer una crema cremada, també. I res, per una altra banda, hem de fer com una massa amb mantega, també, com una massa tipus de croissant.
3: Sí.
7: Llavors, aquesta sí que...
5: Sí, no és la recepta més fàcil del nostre llibre, però és molt entretinguda.
7: I res, un cop tenim la massa, doncs és tan fàcil com fer com triangles, com si féssim això, uns croissants. Els anem farcint amb aquesta crema i els enrotllem. Llavors això ho deixem fermentar una miqueta més, com una horeta o així, i després ja és fregir cadascun d'aquests xutxos i un cop fregits els ensucrem.
3: I vinga, sucre!
7: Veus que bé?
3: Buah! Escolta'm, enhorabona per el llibre, per el conte, per recuperar la cuina tradicional. Quin és el plat que més us ha resistit, el més complicat?
5: Jo diria... O sigui, al final ens surt bé, però les patates d'Olot sí que ens costa molt que se'ns enganxin. Sí. Que s'enganxen... Sabeu què són les patates d'Olot?
6: Boníssimes! Boníssimes.
5: Val, doncs, enganxar aquells dos trossos de patata i amb la farsa al mig, és complicat.
7: Té la seva història,
5: però bé,
7: no?
5: Però te n'acabes en sortint i queden ben bones i, mira, com més costa, millor sap.
7: També he de dir que les orelletes de Lleida també tenen una mica complicació.
8: És que les de Lleida són molt complicades, noia. Les orelletes també, les dones de Lleida són...
3: Família, ho deixem aquí, a l'Alba Serra i la Laura Pernia, taula per dos, gràcies per haver vingut avui.
7: Moltes gràcies, Àngel, per
3: convidar-nos. El bon dia i bona sort. Va, que arribem a 8:15 del matí, de seguida els titulars de la jornada, tornarem i de seguida regalarem les entrades per anar a veure l'òpera Aïda al Gran Teatre del Liceu. Som-hi, fins ara. quarts de 7 del matí, 7 d'octubre del 2026, el dia que ens hem llevat sabent que els bombers han fet 21 rescats de persones atrapades a vehicles a causa de les pluges d'aquesta nit a l'Ebre i Tarragona.
4: Majoritàriament, els rescats s'han fet a Xert, a la carretera C-12, que ha quedat tallada per inundació, però també n'hi ha hagut a Jesús, Roquetes, Benifallet, Alfara de Carles i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, bassals d'aigua o esllavissades, i també han causat acumulacions destacades d'aigua a municipis com Sitges o Castelldefels.
3: I un centenar de viatgers han quedat atrapats en un tren després de caure-li un arbre i un talús a sobre a Vilanova i la Geltrú.
4: El SEM s'ha desplaçat a l'indret i els bombers han assistit als viatgers per transbordar un altre tren que els ha permès reprendre el viatge. La incidència s'ha saldat sense ferits i ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17.
3: I el Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció nacional vigent contra l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.
4: El jutge del Suprem deixa sense efecte de manera immediata les ordres nacionals de detenció contra Carles Puigdemont, també contra Toni Comín i Lluís Puig, tot plegat després de conèixer la decisió del Tribunal Constitucional que ahir va acordar amnistiar el delicte de malversació als líders del procés. La decisió té caràcter provisional i es mantindrà vigent fins que el magistrat analitzi el contingut íntegre de la sentència.
3: El Consell de Ministres ha tornat a aprovar amb alguns canvis els dos decrets d'habitatge.
4: Els decrets que divendres van quedar tombats al Congrés amb els vots de PP, Vox i Junts, ara s'incorporen matisos. Serà la Diputació Permanent del Congrés l'encarregada de decidir si els convalida o no. El govern ja no depèn de Junts, però sí del PNB, que ja ha anunciat que rebutjarà el segon d'ells.
3: I uns decrets que pel sindicat de llogaters arriben tard.
4: I per això criden a participar a la vaga general, juntament amb Comissions Obreres i UGT. En aquest sentit, l'empresariat considera que una vaga per l'habitatge no és un conflicte laboral. Des dels sindicats defensen la seva legitimitat per convocar la vaga i asseguren que és laboral perquè l'habitatge està penalitzant els treballadors.
3: I acabem. Desenes de milers d'estudiants francesos continuen manifestant-se arreu del país contra les retallades educatives.
4: Més de 200 estudiants i 85 professors han resultat ferits durant les protestes i cada vegada són més les veus que denuncien la violència policial. El govern francès ha suspès les classes, almenys fins al cap de setmana, per mirar de buscar solucions.
3: Anem pel temps. Dimecres, Catalunya continuarà sota la influència de la inestabilitat deixada pel temporal, amb cel força ennuvolat i ruixats dispersos, especialment durant la matinada i les primeres hores del matí. Les precipitacions seran més irregulars que els dies anteriors, però poden afectar diferents punts del territori i anar acompanyades localment de tempestes. Al llarg del dia, la situació tendirà a anar millorant.
4: I les temperatures es mantindran fresques per l'època, amb una lleugera baixada o pocs canvis. Respecte de dimarts, al litoral i al prelitoral, les màximes se situaran aproximadament entre els 21 i els 23 graus, mentre que l'interior i el Pirineu, l'ambient serà més fred i tardorenc.
9: Bon dia, comencem una jornada més pendents de les afectacions viàries per les pluges. A hores d'ara hi ha tallades fins a 4 vies. A Benifallet ha tallat la C-43 per risc d'esllavissades o també la T-301 per inundacions. A Xert es talla també en aquest cas per inundacions la TB-3541. Cap al túnel de les Franqueses del Vallès, a hores d'ara continua tallat en aquest cas també per inundacions. A la C-17 es talla un carril de circulació i també la sortida de Lliçà d'Amunt en direcció a Barcelona. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara hem de destacar que, en general, doncs, tenim retencions en totes les vies principals amb força intensitat en direcció a Barcelona, al vessant Llobregat, pels túnels de Vallvidrera, també al vessant Besòs i al Vallès. Es registren ja fins a 4 accidents. Tenim un a la C-58 de tot just fa uns minuts, a Sabadell, amb 2 quilòmetres de cues en sentit nord. El segon ha estat a la C-33, a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, on hi ha només un carril obert. I el tercer accident ha estat, en aquest cas, en direcció Lleida, a Santa Coloma de Farners, a la C-25, on es talla un carril de circulació. Per últim, destaquem el quart accident a la GI-554 a l'altura d'Esponellà, on s'obre un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Gràcies. Era Ferran Aràndiga des del Real Automòbil Club de Catalunya. Gràcies. Bon dia. 3:45 d'avui. Vinga, va, 4 titulars esportius de la jornada. Espanya remunta a Croàcia amb un doblet de Merino i allarga la seva ratxa invicta.
4: La Roja supera Croàcia per 2-1 amb 2 gols de Miquel Merino i ja suma 43 partits oficials sense perdre.
3: Mentrestant, el Barça blinda els seus jugadors clau i accelera més renovacions.
4: Deco treballa per assegurar la continuïtat de la columna vertebral de l'equip amb renovacions com les de Pedri, Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Rafinha.
3: Mbappé queda qüestionat al Madrid per la seva actitud durant l'aturada.
4: La seva recuperació lluny de Valdebebas i el retorn tardà en alimentar dels dubtes sobre el seu compromís i el seu lideratge.
3: I Vinícius perd valor de mercat i ja cau fins a 130 milions d'euros.
4: I és que el brasilià ha perdut 70 milions de valor des del seu màxim i queda ja molt lluny dels 220 milions de Lamine Yamal.
3: I Messi s'acomiada d'Argentina amb un gol, dues assistències i una nit històrica.
4: El capità participa en els 3 gols del 3-0 contra Benin i tanca la seva etapa amb l'albiceleste com el màxim golejador i assistent de la seva història.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
3: Bé, l'Ares em porta un sabies què?
8: No ho sabies i al·lucinaràs.
3: És que no havia sentit mai això.
8: Com que no?
3: No ho sé. Jo...
8: Noies, vosaltres ajudeu-me a veure aquella frase.
3: A veure, tu has d'entendre que fins que no em vaig conèixer tu jo vivia en una cova. O sigui...
8: Hi
3: ha coses que venen de nou.
8: Noies, la frase que ella que diu que una papallona bat les ales en una punta del món sí. i pot provocar un huracà a l'altra punta
4: del món.
8: L'efecto mariposa. No havia sentit l'efecto mariposa?
3: No.
8: Badó, per favor.
4: Hi ha una pel·lícula i tot que es diu així.
8: Doncs sí, exacte. Ja t'avanço avui, Badó, que això no només és una frase poètica, que sé que ho has pensat, que has pensat, que bonic. Això té sentit, és el sabies que d'avui.

0: Espera, sabies que en funció de la cançó...
1: O sigui, en majúscula, en negreta i doble cursiva, doble subratllat, és brutal.
0: El cas, l'origen d'aquesta frase és als anys 60, amb el meteoròleg i matemàtic Edward Lorenz. Estava fent simulacions de temps amb un ordinador quan un dia es va repetir un càlcul, però en lloc d'introduir totes les xifres exactes, va reduir una dada, i és que va passar de 0,506, ho va reduir a 0,506. Una diferència minúscula en aquest cas. Ell pensava que això no canviaria res, però sí, al cap d'un temps, la nova simulació meteorològica era completament diferent de l'anterior. I aquí va entendre una cosa molt bèstia, i és que en alguns sistemes un canvi diminut al principi pot acabar provocant conseqüències enormes més endavant. Això és el que coneixem, com deia la Montse, com a l'efecte papallona. És una de les idees més famoses de la teoria del caos. No vol dir que una papallona provoqui literalment un tornado, no. Vol dir que el temps és tan complex que una variació minúscula pot modificar molt el resultat final.
1: I això no només amb això, eh?
0: No, clar, en general, en tots els àmbits de la vida.
1: Qualsevol cosa, una petita acció, una entrebancada.

0: una decisió petita o arribar 5 minuts tard, agafar un carrer o l'altre, sí. Doncs potser acabes en un lloc completament diferent.
1: Sí, que, després bueno. Hi ha una altra, que aquesta ja és despenjar o no el telèfon.
0: Ah, és veritat. Eh? Sí. Això pot canviar la teva vida.
1: La pot canviar.
0: Agafar tot, o no agafar aquella trucada sí, pot sí, canviar sí. La teva vida.
1: Allò que l'estàs mirant i dius...
0: Què faig, què faig, què faig?
2: Sí, sí, sí.
1: Qui és, qui és?
0: Doncs això és l'efecte de papallona.
3: Te l'has de jugar sempre?
1: Te l'has de jugar, clar que sí, te l'has de jugar. Hem de ser valentes i valents. 8:15 d'avui del matí.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
1: És una experiència tan bèstia, us ho dic de veritat, l'òpera Aida. Preparats per una experiència d'aquelles que et posen la pell de gallina i et deixen sense alè? El Gran Teatre del Liceu obre la temporada per la Porta Gran amb l'òpera més colossal, apassionant i brutal de la història. Aida de Giuseppe Verdi. Una tragèdia monumental sobre l'amor, la guerra i la lluita aferrissada per la llibertat, reinterpretada per la visionària Shirin Nessat i amb les veus més imponents del planeta com Anna Netrebko, perdoneu, i Piotr Beczala. Potència pura, passió desbordada i un espectacle visual que farà bategar el cor a un altre nivell. Va, anem a recollir la trucada. Bon dia i bona sort.
5: Bon dia.
1: Hola, què Hola. Tal? Amb qui parlo?
5: Amb la Mari.
1: Com està la Mari?
5: Hola.
1: Hola, Mari.
5: Bé.
1: Sí?
5: Bé, bé. Us escolto des de que vau començar, pràcticament,
3: Oh, que és
5: bona.
3: Sí.
5: Que
3: és bonica, sisplau.
1: Sí. Escolta, Mari, fas veu d'estar a casa, Digue. Tu, eh? Estàs a casa, que sí?
5: No, estic a la feina.
1: Ah, sí? Doncs
5: però, bueno, puc... Però, bueno, puc fer... Puc anar treballant i us estic escoltant en el mòbil i...
3: M'encantaria tenir la calma de la Mari quan truca des de la feina.
1: No. és el que estava bueno. pensant. La Mari diu a feina com a casa.
3: Sí, sí.
1: De què treballes, no. De què treballes, Mari?
5: Bueno, soc administrativa, però una mica tot, administrativa, tot el que faci falta.
1: Molt bé. I a aquesta hora del matí estàs aquí administrant coses?
5: Sí, sí, sí, perquè n'hi ha més coses que fer, sí.
1: Molt bé. Escolta'm, has anat mai al Gran Teatre del Liceu?
5: Sí, ja he estat algun cop, ara feia temps que no anava, me fa molta il·lusió, la veritat.
1: Molt bé. I has vist l'òpera Aida mai o no?
5: Jo no me'n recordo bé, perquè fa anys vaig estar, però ara jo diria que no,
1: Mari,
5: he vist altres.
1: T'agradarà molt, de veritat, t'agradarà molt.
5: Sí,
1: és una obra
5: per
1: gaudir-la i per disfrutar-la. Amb qui aniràs? Qui vols que t'acompanyi? Ara pots fer amics i amigues, pues,
5: Sí, potser amb una amiga, no ho sé, tinc que decidir, però possible.
1: Bé. Doncs les administres com vulguis. Sí. Mari, una forta abraçada i que ho gaudeixis molt.
5: Igualment a vosaltres, bon dia.
1: Gràcies, bon dia, bon dia i bona sort. 4:45.
5: Igualment, adéu.
4: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
1: David, com es diu aquest noi que està al costat teu?
0: Ara.
1: Com es diu aquest noi? Com es diu? En Mario. Molt bé. Mario, bon dia, bona sort. El Mario és el nou estudiant en pràctiques que avui aterra el bon dia, bona sort.
0: Ui, li ha agafat vergonya, Badó.
3: Ai,
0: Mario,
3: el seu primer dia, ja li passa això, pobre. Poc a poc.
1: Calienta que sales,
0: Ai,
1: Mario.
0: Ai, que és mono que ha fet el coret el Mario. Mario, ja m'has guanyat.
1: En Mario, que serà el nostre estudiant en pràctiques, sortiràs d'aquí i ja veuràs que ho sabràs fer tot. S'aprèn de tot en aquest programa. Vinga, va, ens posem amb les top de l'any. Som-hi, Montse.
6: I les top de l'any 2008. Per què? Doncs perquè ho hem dit abans. Un dia com avui, però del 2008, Spotify començava a donar servei a tota Europa com a plataforma de streaming per escoltar quan volguéssim les cançons que ens venia de gust en el moment. Aquell any triomfaven especialment Sara Valers.

0: Bé, va ser l'any... A partir d'aquí vam començar a rebentar el que seria la compra de CDs.
1: Sí, jo, aquí, pobres CDs.
0: M'havia
1: sí.
0: gastat tants diners en CDs.
2: Sí. A veure, jo...
0: Buah, però no us ho podeu
3: no
0: imaginar.
3: No us fa pena, ara? És que jo els veig allà i dic, ai...
1: Maria, el que em fa
0: és... que no sé, no sé de posar-los.
1: Exacte. Tinc, problema d'espai, ja, eh?
3: Sí, sí.
0: Tinc només un DVD, que és on te'ls podria posar, i no me'ls deixeix bé, perquè tampoc... perquè fa tant de temps que...
2: Sí, ja, sí. És que fa molt. També dic, jo crec que...

0: M'he gastat més calés amb l'Spotify, eh?
1: Sí.
0: L'altre dia vaig decidir treure'm el pagar...
2: La subscripció, sí, sí.
0: Caríssim.
2: Això és com a Netflix.
0: Jo l'utilitzo molt. L'utilitzo molt perquè escolto molta música, però dic, escolta, dos anuncis, me'ls menjo. Ja s'ha acabat el bròquil aquí. I a Netflix m'he fet el mateix. Això s'estalvia, nois. Sí, això s'estalvia. Sí,
1: sí. Per què vols dir que te l'has tret, també?
0: No, m'he tret la subscripció sense anuncis, perquè és que porto molts anys pagant Spotify.
1: I que es paga molt
3: sí,
1: més?
3: Sí, jo també. 12 euros. Sí,
0: que ha pujat moltíssim. I ara m'ho he tret.
3: No,
0: porai, veritat, Gorka, sí, sí. Vaig dir, no m'ho trec, què vol dir això? No, i ara, mira, escolta, uns anuncis sempre em van bé.
3: És que les despeses formigues s'han de vigilar.
0: Ara.
3: Vinga, va, una altra dona rellevant al món de la música. Katy Perry amb Mike Stegall.

0: Heu vist en directe?
1: No.
2: Sí.
0: Té un directe,
2: és
0: un directe aquesta dona.
2: Sí, és brutal, aquesta dona.
0: Riu tant de la Shakira.
1: Apa, no et fiquis amb la meva Shakira.
0: Bueno.
1: Ho hauré de veure per valorar.
0: Katy Perry té un directe brutal. És una dona amb una personalitat, amb una posta en escena. És espectacular.
3: És molt teatral, és veritat. El 2008 també sonaven intensament Timbaland amb la col·laboració de One Republic, que tot just els començava a descobrir, la banda de Ryan Tedder, amb cançons com Apologize.

0: I encara en tenim una altra.
1: Sí, Nelly Furtado, triomfava amb Seid.
0: Perdona,
1: sí, digues.
0: Acaba de fer una cançó amb Eminem, Nelly Furtado?
1: Nelly Furtado amb Eminem? Ara no recordo. Nell Furtado, no. Eminem va bé... Dido, això sí, però Nelly Furtado...
2: Juanes, me surt.
3: Dido, no, Timberlake també em surt, eh?
1: Sí, Timberlake, amb Justin Timberlake.
3: Sí, a veure, anem a mirar. Sí, sí.
1: I tant.
3: Give it to me.
1: Amb Eminem...
3: Ah, Justin Timberlake, d'aquí parla.
1: No, però estem parlant
0: d'Eminem. No, t'estava dient que si... T'estava dient que si Pep Sala havia tocat amb Gerard Quintana.
1: Meteu-vos.
0: Vas fer
1: moltes cançons...
0: No, que si Gerard Quintana havia cantat amb Eminem.
1: Moltes cançons en solitari també va fer Nelly Furtado, i una d'elles va ser aquesta, Say It Right.

0: Són 3:15 i quasi 2 minuts de 8 del matí. Tenim una última hora del servei de Rodalies. Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: Gràcies per la informació. El servei de Rodalies està pendent dels treballs d'adequació que es fan a la infraestructura després del temporal. A mesura que es recuperin trams, es fan marxes exploratòries amb trens buits per garantir la seguretat. Per tant, avui, novament, paciència i mireu els canals oficials si us heu de desplaçar precisament en aquest particular amb el servei de Rodalies. 3:15 de 8 del matí, és 7 d'octubre del 2026. Esteu escoltant i esteu veient el Bon Dia i Bona Sort.
2: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort amb Badó Lladó. Bon dia i bona sort.
0: A veure, des de l'estudi, mai me'n recordo, aquest és el 31. El 31.
1: L'estudi 31, sí.
0: Des de l'estudi 31 de Ràdio 4, eh? És que clar, hi ha molts estudis a aquesta casa.
3: Sí, sí. Hi ha molts estudis, sí.
0: I molt xulos,
1: sí, per cert. Sí, molt renovats i preciosos.
0: Eh? Vinga, va, anem als truquillos. A primer truquillo, el botó de recirculació per refredar més ràpid. Això sembla una tonteria, però no ho és.
1: Com?
0: Això sembla una tonteria, però no ho és.
1: No, el del botó.
0: Ah, el botó de recirculació per refredar més ràpid. Quan entres a un cotxe, que està buit, obre una mica les finestres...
1: Que està buit.
3: Buit, un cotxe és buit.
0: A veure, si tu entres a dins del cotxe, no tindràs una
1: ja
0: persona
1: no
0: dins del cotxe tota la nit, m'entens o no?
1: Bueno, però si tu entres ja no és buit.
3: Pensava que era bullint, no buit.
1: Per això no ho entenia. Clar, té sentit.
0: Podem anar a passos? Quan entres un cotxe que està buit...
1: Cotxe bullint.
0: I bullint...
1: No ho aixecarem, això.
0: Perdona, és que posava bullint. Obre una mica la finestra durant un parell de minuts. Després activa el botó de recirculació. De l'aire. Així l'aire condicionat treballa amb l'aire de dins, que ja ha anat refredant en lloc d'agafar contínuament aire calent de l'exterior.
1: Ah. No em poso a buscar aquest botó i no el trobo, segur, eh?
0: Sí. No, és aquell botó que surt com una fletxa, que fa com
1: sí,
0: una rodona.
1: Sí, ja sé quin és, però és el típic botó que no...
3: El típic botó que no saps per què serveix.
1: Doncs
3: ara ja ho saps,
1: ara ja ho sé. Mira, quan estigui punyint el cotxe, digui aquí.
3: Clar, la recirculació de l'aire.
0: M'estan renyant, home, estudi 31. Mira, així... Rosa, et dic una cosa. Jo vivia al carrer Cuyàs i Sant Pere, de Mataró.
1: Sí? Ara que diuen Garrera, que no se sabia el número, ja veuràs.
0: 30 anys vivint allà.
1: Ja
0: us creieu que no sabia com es deia? Ni el,
1: no.
0: Carrer, ni el de dalt, ni el de dalt.
1: No, digue'm que és broma.
0: Us creieu que encara no sé ni com es diu?
1: Va, per favor!
3: Crec que és el millor exemple. No us passa que aneu a casa d'un amic 15 anys després
1: Ai, sí,
3: i cada cop
1: sí.
3: que aneu li seguiu preguntant quin és el pis?
1: Oh, sí,
3: doncs
1: sí,
3: això
1: sí.
3: és el mateix que l'estudi.
0: I
1: aquesta gent que se sap tots els carrers?
3: Jo no puc.
0: Perdoneu, no deixem els cotxes. Segon truquillo, un mitjó per a l'aixuga parabrises. Si deixeu el cotxe moltes hores al sol, un mitjó vell per sobre de cada aixuga parabrises ajuda a protegir les gomes de calor i evita que quedin enganxades al vidre. No cal que siguin mitjons bons, evidentment. No poseu mitjons de seda. I si a dins està buit, doncs millor. I, atenció, un drap de microfibra dins del cotxe.
3: Ah, aquesta és bona.
0: Va de meravella per netejar les empremtes del quadre del comandament.
1: Home,
0: i, sobretot,
1: bé, sí.
0: la part interior del parabrisa, que sovint s'embruta més del que sembla.
1: Això sempre va bé.

0: tenim la catalaneta. Avui va de concert, Oques Grasses. Recordem que aquesta casa farà la retransmissió del concert de dissabte d'Oques Grasses en aquest tour d'acomiadament, eh?
1: Sí, sí. Amb la 2CAT, coincidint amb l'aniversari de la 2CAT, amb el primer aniversari.
0: Exacte. I avui ens faràs cantar, eh?
2: Exacte. Avui, Badó, afineu bé les goles. No sé si us heu pres aigüeta amb llimona i mel, com li caldria al Josep Montero per encara aquests 4 concerts. Però sí, avui us faré cantar perquè, escolta, no es pot ser un bon català si no sabem les frases estrella del grup del moment Oques Grasses. Sí.

0: part de, tu a part d'anar de concert, treballes?
1: Sabia com ho diria. Digue, aquests diguem, diran, nena, tu què fots, a part d'anar de concert?
0: No,
1: sí,
0: no.
1: Sí, sí. No, és que com és la típica cosa que et compres fa un any enrere, de repente arriba i dius... Hosti, tu, la gent plena de concerts. Estic agobiada i tot de tant concert, mira què tinc.
0: Sí o no?
2: Ah, que en tens més?
1: Sí, sí, bueno, d'aquí unes setmanes me'n vaig a l'Oreja de Van Gogh, clar, el 6 de novembre.
2: Ah, mare de Déu.
1: A l'estadi també.
0: A
1: sí, sí,
0: també.
1: A veure la meva maia.
2: T'he de dir una cosa que t'he de dir, que jo volia anar a aquest concert i les entrades a Barcelona són el doble que les que jo vaig agafar a València.
1: Ah, sí?
2: Una mica empipada. Va sortir més barat el viatge a València, la gasolina... T'ho juro, de dir, home...
1: A veure, això no pot ser, eh?
0: Són més cares aquí?
2: Sí, sí, aquí són més cares, però molt més.
0: Els altres llocs li veuen només del nas cap amunt?
2: No, no, jo ho vaig veure... No, no, el Rojo Arena aquest ho vaig veure molt bé, no m'ho esperava, no havia estat mai, eh?
0: No, però es veu, dic, que els altres llocs es veu només del nas cap amunt perquè no puja la plataforma.
1: En fi, com ja sabeu, com ara dèiem, Josep Montero i la seva colla s'acomiaden del públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic, més de 220.000 persones que podran veure aquests concerts i que, justament, aquest grup s'ha convertit en rècord en convertir-se en la primera banda catalana, ni més ni menys, en omplir 4 cops l'Estadi Olímpic en tan sols una setmana.
2: Sí,
0: és una meravella i és un premi merescut, eh?
1: Clar.
0: És una meravella.
1: I per això des d'aquí els hi rendim homenatge i jo us faré cantar repassant una mica les lletres més boniques del grup usonenc. Veurem qui guanya aquesta competició, perquè, amics, això és una competició, d'acord? Jo us aniré llançant música i el primer, quan la parem la música, heu de seguir amb la següent estrofa. A veure què diu. Jo no sé per què, però crec que guanyarà la Montse com a gran dominadora de la
3: cançó que em posis, també t'ho dic.
1: Sí, bueno, va.
3: Depèn.
1: Anem a provar. Comencem amb Sort de tu, que diu així aquest tros de la cançó.
4: Comença un dia nou sobre les taulades, veient com balla la foscor amb la matinada, la teva pell brillant com una estrella errant.
1: Què vindria ara?
2: Vinga.
3: Em sembla que una frase que acaba per davant, alguna cosa així, no?
1: Jo vull quedar-me a...
3: Al teu costat.
1: Viure...
0: Amb tu.
1: Entre...
0: Les
2: dins,
0: fulles.
2: Les teves mans.
0: Entre les teves mans.
3: Entre les teves mans.
1: Una frase d'amor més bonica, si us plau. Va, provem amb la següent, que tenim una altra de Sort de tu.
0: Vinga, anem a la següent.

0: que ens va portar molt.
1: Donem pas a la següent.
0: La sort que tinc de tu.
2: Aquesta.
0: La set que tinc de tot. Un punt de llum, un pou de pors.
1: Uep, què vindria aquí?
3: Home, home, pues mira.
1: És que...
3: Ha dit un pou de pors?
1: Ha dit, la sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de pors.
3: Un pou de pors i...
1: Fes-me...
3: Fes-me un petó.
4: Fes-me sentir...
3: No. Fes-me feliç.
4: És que ens has de canviar la cançó.
1: Fes-me l'amor. Fes-me
5: un més un.

0: Ja
1: les
2: preciós.
3: És que ho pots partir fins al límit d'estima. Escolta, preciosíssim. Seguim, ho segueixo posant a prova perquè em sembla que no ho esteu fent gaire bé.
4: Anem superbé.
3: Sí? Vale, vinga, va, seguim amb Elefant. Si veig l'error com una religió, rezo a les nits per viure dies nous. Estimo el sol quan fa dies que plou. Abans parlàveu de petons, què creieu que va per aquí, la cosa?
2: Que em petonegis a tot el cos.
3: Vull viure-ho tot com...
0: Com una...
5: Com el primer petó.
3: Epa, molt bé.
5: Sí, aquesta sí me la sé. Sí, elefant, molt maca.
3: Seguim amb elefants, tenim una altra.
0: Vinga, va.

0: Jo només vull veure... Com es diu la cançó?
1: Elefants volar.
2: Ara,
1: elefants.
2: Montse, veiem.
1: Ara. A veure, un moment, però aquesta gent
0: és una mala. Clar, és, ja ens anem a esmorzar. Seguiu aquí amb el joc aquest.
1: Que va, que vol dir? Va, que us poso una que us sonarà més, que és Petar-ho.
0: A veure.
1: Home,
0: tenies
1: que...
0: Què ve ara? Un moment.
1: Ara, va.
0: Tenies que dir, vull petar-ho, i nosaltres davant del mirall.
1: Claro.
0: Què ve ara?
1: Vull petar-ho davant del mirall.
0: I què més? Un moment.
1: Vull petar-ho davant del mirall.
0: Una altra cosa.
1: No, diu una altra cosa.
2: Clar, vull petar-ho. Tots junts.
1: A veure, amor, que ho comprovem.
2: Vull petar-ho tots els dies.
1: Claro, ara.
0: Com una butterfly.
1: Se la saben. La dono per bona.
0: Va.
1: Seguim, perquè tenim més d'avui, petar-ho.

0: Si no t'estimes tu.
1: Epa,
2: fa una ràbia.
1: És que no, no ens has deixat. Què?
2: Fa una ràbia.
3: Ets flipant, jo me la sabia aquesta.
0: Ah, també dic una cosa. Apreneu-vos les cançons, no és culpa meva.
3: No en tenim sí, sí. Ni idea, Badó.
2: Tu i jo no sí, anem sí. A veure el que es creix perquè ens foten una cara mans.
1: Jo la faig a la Montse, eh?
3: No podem entrar a l'estadi, no podem.
1: No, no, mira, mira, va. Que no està tot perdut, Badó.
4: Fem una més?
2: Vinga, va.
4: Vinga. La gent que estimo.
3: Oh, aquesta sí.
5: Porto amb mi les coses que em vas dir.
3: Aquesta sí, atent.
5: El teu amor.
3: Oh.
5: El meu verí.
1: El meu verí. Molt bé, però què segueix ara?
2: El meu verí.
1: Hola.
4: Em diuen el que acaba de sonar.
1: Ja ho he dit.
2: Què?
0: No ho sé.
4: Una part. Una part de tu.
1: De tu. Em floreix a dins.
2: S'està fent llarg, això.
5: El meu amor. El meu destí.
4: Va, i anem amb l'última prova que us faig amb la gent que estimo, a veure si aquesta la sabeu més.
2: Vinga, va.
5: Tan estrany i tan bonic.
3: Ui,
4: entrant.
2: No, davant del mirall.
0: Ui, com una butterfly.
4: Va, perquè posem llum.
5: Tan estrany i tan bonic. Entre el miracle i el desastre junts.
3: Ah, és que has posat la frase complicada.
2: Preciosa.
4: Home. Us en posaria més, però em sembla que...
2: No, és que no hi ha més per res.
4: I que practiquem una mica, eh?
2: Georgina, gràcies.
1: Mira, fixa't que Seremos 6 era l'única que em sabia que és la que li ha quedat.
4: No fotis, vols que la tiri?
1: No,
2: és igual.
1: No hi ha temps.
2: Ara la cantarem esmorzant.
4: Doncs a gaudir d'aquesta nit Catalunya i dels concerts de Oques Grasses, que estic segura que serà meravellós.
2: Georgina, gràcies, que no hi ha temps per res més, que ens anem i avui, si fos festiu, on aniríem? On aniríem si avui fos festiu?
1: Doncs mira, avui aniríem, Badó, a Palafrugell.
3: Oh, meravella.
2: Vés explicant què faríem a Palafrugell.
1: I és que Palafrugell, al Baix Bon Empordà, hi ha una bona excusa per anar-hi. I és que comença el 32è Festival de Jazz Costa Brava, nois, que s'allargarà fins diumenge 11 d'octubre. I aquest any, doncs, combina el jazz, soul, blues, swing, però també hi ha cine, literatura, art i activitats familiars.
5: La senyoreta... Marieta.
1: De fet, avui mateix obren amb una proposta familiar al pati de la biblioteca i durant els pròxims dies hi haurà concerts i activitats repartides per diferents espais de Palafrugell. El festival, a més, té una història curiosa i és que hi va començar l'any 1990 als Jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, i després es va recuperar com a festival propi del municipi l'any 2006. Palafrugell té més identitat que només a Costa Brava. Eh? Durant molts anys va ser un dels grans centres de la indústria del suro a Catalunya, fins al punt que avui hi ha el Museu del Suro, que explica com aquest material va marcar l'economia i la vida del poble.
2: Ho deixem.
1: Visca Palafrugell.
2: Visca. Jo vaig més estressat que un controlador aeri en aquest programa. Montse, gràcies.
0: Bon dia i bona sort a tothom.
2: Gràcies, que vagi bé el concert d'aquesta nit.
1: A vosaltres.
2: Gràcies, Ares. Gràcies, família. Gràcies, companys de control. Demà hi tornem quan siguin a punt les 6 del matí. Com si cada dia fos estiu, despertant el país. Bon dia i bona sort, Catalunya. Que vagi molt bé. Feliç dimecres.
6: Hola, molt bon dia. Són les 8. Benvinguts al Cafè d'Idees. El llarg periple de l'amnistia arriba a la seva fi. El Constitucional va ordenar ahir al Suprem que l'apliqui i automàticament el magistrat Llarena va aixecar l'ordre de detenció, això sí, provisional, contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig.
7: En una compareixença de només de 5 minuts i sense preguntes, Puigdemont va celebrar la notícia com un èxit de l'exili, va dir... però va evitar fixar una data pel seu retorn.
6: Per aquest motiu, avui li preguntarem al seu advocat, Gonzalo Boye, quan creu que ha de tornar Carles Puigdemont a Catalunya. En un dia, Lorena, marcat de nou pels aiguats.
7: Així és, Gemma, i pels conseqüents problemes que comporten a Rodalies. A aquesta hora no es garanteix la totalitat del servei. Si heu, per tant, d'agafar un tren, estigueu atents, perquè de seguida anirem fins a Sants per saber quina és la situació.
6: Com veieu, moltes coses per explicar-vos. Obrim ja el Cafè d'Idees.

0: Caos al servei de Rodalies, que a hores d'ara no té garantit el funcionament de la xarxa. Els sindicats dels maquinistes es neguen a circular en alguns trams reoberts per Adif després del temporal. Diuen que no tenen els informes tècnics per evitar accidents com el de Gelida. Anem en directe al punt neuràlgic del transport per tren a l'estació de Sants. Bon dia, Marta Sánchez Rosado. Quina és la situació a aquesta hora?
1: Bon dia, Gemma. Ens podríem parlar del pitjor dia pel que fa a la mobilitat de Rodalies. La majoria de les línies no funcionen i les poques que ho fan amb interrupcions constants. La causa, doncs, aquesta plantada del sindicat de maquinistes CEMAF, que assegura que no pot garantir la seguretat dels passatgers. Han repetit que no volen repetir l'episodi de Gelida.
0: Gràcies, Marta. De seguida tornarem a connectar amb Sants per actualitzar la situació. Ara els expliquem que Carles Puigdemont ja està més a prop de tornar a Catalunya. El Constitucional ha avalat l'amnistia pels delictes de malversació i el Suprem ha anul·lat l'ordre de detenció. L'expresident de la Generalitat, però, no posa data al seu retorn fins que el Suprem es pronunciï definitivament.
2: 9 anys després, Puigdemont, Comín i Puig tenen el retorn a tocar sense por a ser detinguts, però de moment, com deia Gemma, no fixen una data perquè la interlocutòria de Llarena aixeca l'ordre de detenció, però no extingeix la responsabilitat penal ni resol tampoc la resta de qüestions pendents. És una decisió provisional que revisarà, diu, quan llegeixi la sentència íntegra del Constitucional. Carles Puigdemont ha comparegut des de Waterloo i ho ha seguit l'Anna Forment.
3: Puigdemont no arriscarà, malgrat dona per tancats els prop de 9 anys a Bèlgica, no tornarà a Catalunya fins que l'amnistia no sigui ferma.
4: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei. El que pueda fer que haga ja no dona per més.
3: Compareixença sense preguntes i sense logos de Junts, Puigdemont es reivindica més com a president del país que no pas del partit.
4: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera.
3: Celebra la derrota dels poders públics que el volien davant els tribunals espanyols.
4: Inclòs l'encara primer ministre Pedro Sánchez, que s'hi va comprometre públicament.
3: Una amnistia que, diu Puigdemont, no és el final de res.
2: La llei d'amnistia va ser un dels acords que van pactar Junts i Esquerra amb els socialistes per donar el seu vot a la investidura de Pedro Sánchez. Ara, amb la convocatòria electoral ja en marxa, un constitucional dividit 7-5 ha ordenat aplicar-la al delicte de malversació de Dolors Bassa i té efecte sobre tots els líders del procés condemnats per aquest mateix delicte. Ho fa en un text molt contundent amb el Tribunal Suprem que ens explica la Isabel Palacios.
5: Els 7 magistrats progressistes van votar a favor de la ponència que empara Dolors Bassa, mentre els 5 conservadors ja han anunciat que emetran vot particular en contra. Fins aquí cap sorpresa. Ara hi ha una sentència vinculant que crea doctrina i es pot aplicar als 7 líders independentistes. Només el magistrat Macias es va sortir del guió. Va retirar la seva ponència, que avalava l'amnistia Jordi Turull, per no haver d'incloure crítiques severes al Tribunal Suprem. No havia passat ni una hora quan el jutge Pablo Llarena, que manté processats en rebel·lia Puigdemont, Comín i Puig, comunicava que aixecava les ordres de detenció. Això sí, deixa en suspens quan decidirà si els aplica l'amnistia, fins que analitzi la sentència íntegra. En el cas dels condemnats Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, és la sala penal del Suprem qui té l'última paraula. El Constitucional ha instat a aplicar-los l'amnistia amb caràcter urgent perquè quedi sense efecte la condemna per inhabilitació que estan complint.
0: A tot això, el president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a negar que la llei estigués redactada a mida per Puigdemont i en aquest context electoral descarta trobar-se amb l'expresident.
6: Que totes aquestes mesures que puso en marcha el gobierno de España en esta legislatura y en las anteriores legislaturas no las hacíamos pensando en un partido político ni en un político o política independentista. Lo hacíamos pensando en la convivencia entre catalanes. Las leyes de amnistía son un instrumento útil.
2: L'independentisme ha celebrat la decisió del Constitucional, però insisteixen que el conflicte entre Catalunya i Espanya continua. Oriol Junqueras i Josep Rull insten el Poder Judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. Rull ha anunciat que rebrà al Parlament a Puigdemont i Puig, tots dos són diputats, amb tots els honors. Des de la Generalitat, Sílvia Paneque creu que és l'inici d'una etapa de normalitat.
7: Carles Puigdemont ha de poder tornar. i l'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions. Tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
8: Molt tard, després de tanta injustícia, tanta repressió i tant patiment, prudència i molta cautela. Perquè una cosa és aixecar l'ordre de detenció i una altra de ben diferent, l'aplicació efectiva.
9: S'ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia i, per tant, Catalunya avança, com ha dit també moltes vegades el president. Finalment, això no és un final, és l'inici d'una etapa de normalitat.
0: Des de l'oposició, els populars acusen a Sánchez d'aplicar la mesura de gràcia per interès i creuen que és un engany més. Els socis de govern, en canvi, creuen que és un triomf per la desjudicialització i envien un dard a Puigdemont. Escoltem Esther Muñoz i Ernest Urtasun.
9: És el fin de la transacció. El fin de la transacció. Una investidura a canvi d'una amnistia termina la legislatura i Puigdemont ja té l'amnistia.
10: El señor Carles Puigdemont, que vuelve a una Cataluña sin desahucios a pesar del voto de su partido. Y que, por lo tanto, ahora tiene, ahora que se abre una nueva etapa en su partido, una extraordinaria oportunidad para corregir lo que fue un gravísimo error.
2: A Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia ha suspès l'ingrés a presó de Laura Borràs després de l'indult parcial concedit pel govern espanyol. L'obliga, això sí, a fer un curs d'administració pública per prevenir la corrupció. L'expresidenta del Parlament haurà de completar una formació de 25 hores i no delinquir en 5 anys. Borràs va ser condemnada per falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes.
0: El Partit Popular ha activat la via judicial contra el PSOE i ha demanat al jutge que imputi el partit en el cas Leire Díaz.
2: Els populars han registrat un escrit a l'Audiència Nacional en què reclamen la imputació dels socialistes pels delictes de finançament il·legal, suborn, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i malversació de fons públics. Paral·lelament, el PP ha presentat un recurs contra el president del govern en considerar que ha utilitzat la Moncloa per fer un míting electoral després del Consell de Ministres d'ahir.
0: Precisament en aquesta roda de premsa, Sánchez va defensar la reaprovació dels decrets d'habitatge al Consell de Ministres, que la cambra va tombar divendres, unes normes que entraran avui després de la seva publicació al BOE.
2: Encara no hi ha data per la seva convalidació a la Diputació Permanent. El que segur se sap és que només tirarà endavant el primer dels decrets, que comptarà amb el vot favorable del PNB, tal i com va anunciar la seva portaveu al Congrés, Maribel Vaquero. Era l'únic suport que necessitava l'executiu per tirar-lo endavant. Les reaccions a aquest moviment del govern han estat crítiques per part de la popular Esther Muñoz i Pepa Milán de Vox, que ho emmarquen en la precampanya electoral. De necessari, però també d'electoralista, ho ha qualificat Ione Belarra de Podemos.
11: Nosotros vamos a actuar con coherencia. Vamos a votar que no al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida, y vamos a votar que sí, como hicimos la anterior vez al otro decreto, al decreto de vivienda.
9: Vamos a ver efectivamente en qué consisten esos decretos. Desde luego la forma no nos parece la más normal.
12: Sánchez ha decidido seguir retorciendo el reglamento, seguir retorciendo las leyes para cometer otra cacicada más. Respecto a los decretos, no tenemos conocimiento de ellos. Entiendo que el PSOE está en campaña electoral.
0: I què diu aquest decret que tirarà endavant? Doncs recull aturar els desnonaments a persones vulnerables fins l'any 2030, la pròrroga dels contractes de lloguer fins l'any 2028 i préstecs sense interessos per l'entrada del primer habitatge. Unes mesures reclamades des dels moviments socials que, acampats a les principals places de l'Estat espanyol, han decidit mantenir-se de manera indefinida.
2: Ho han ratificat en una assemblea general en una jornada especialment complicada a causa de les fortes pluges. La decisió s'ha acordat des de l'acampada de la Puerta del Sol a Madrid, però s'ha pres juntament amb altres assentaments del país. Els activistes diuen que encara no han aconseguit cap de les seves exigències i que es quedaran a les places, com a mínim, fins que s'anunciï la data de la vaga general. Precisament l'anunci d'aquesta vaga ha provocat un nou xoc entre els sindicats i la patronal. El president de la COE, Antonio Garamendi, la rebutja perquè considera que té una motivació política i no laboral. Camil Ros, d'UGT, i Belén López, de Comissions Obreres, creuen que està més que justificada i defensen que el problema de l'habitatge està agreujat pels sous baixos.
13: creo que tiene un contenido político, es evidente, se hace en un periodo electoral. Yo creo que es el momento donde justamente lo que hay que dejar es, en ese momento, es a los españoles y a las españolas que decidan.
14: Que es una part perquè els governs facin, per tant, en part contra govern, però també contra aquelles organitzacions de dretes i patronals que han fet que estiguem en aquesta situació.
15: I aquí la principal responsabilitat de la situació que estem en aquests moments en aquest país és de la cobdícia de les patronals. Les cobdícies de les patronals que en un moment en què els beneficis són històrics no estan fent un repartiment de la riquesa com toca. En salaris volen baixar impostos, volen que anem a treballar malalts i a sobre volen especular.
0: I mentre us hem d'explicar que les ordres de desnonament no s'aturen, avui hi ha previstos dos llançaments, un al barri de Sant Andreu a Barcelona. L'ordre és per tot un edifici on hi viuen més de 50 persones.
2: I l'altre és a l'Hospitalet de Llobregat i afecta una família amb una menor, tot plegat el dia després que l'Ajuntament de la ciutat hagi anunciat que comprarà el bloc de pisos on l'home que es va suïcidar i tenia el seu negoci.
0: I com us hem explicat abans, a hores d'ara està suspès bona part del servei de Rodalies, segons Renfe, és per causes alienes a la companyia. Els sindicats dels maquinistes es neguen a circular en alguns trams reoberts per Adif després del temporal. Diuen que no tenen els informes tècnics per evitar accidents com el de Gelida. Tornem a l'estació de Sants de Barcelona. Marta Sánchez Rosado, quina és la situació a aquesta hora?
1: Doncs una situació de confusió aquí a l'estació de Sants. Circulen poquíssims trens per aquesta plantada del sindicat CEMAF. Els maquinistes es neguen a circular per aquestes qüestions de seguretat. Asseguren que Adif i Renfe no han entregat els informes de seguretat protocolaris. Mentrestant, Renfe no ha fet declaracions al respecte, però demana agafar vies alternatives. Unes vies ha apostat també per les vies per carretera, però assegura que ja estan col·lapsades. Ara mateix estan circulant trens exploratoris per valorar els trams que no funcionen i veure si els poden restablir.
0: L'episodi de pluges torrencials d'aquesta nit ha sigut especialment intens a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A Xerta, els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades als vehicles i a hores d'ara més de 9.000 abonats segueixen sense llum. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres i a la zona del Garraf han causat inundacions de carrers. Des de Molins de Rei ens explica les afectacions més importants a la nostra companya Clara Sedano.
16: Unes pluges que en alguns punts de Catalunya han deixat entre 70 i 80 litres en poques hores, com per exemple Aldover, Xerta o Tarragona, i que han afectat terrenys ja molt malmesos per les últimes pluges i que en molts casos no han pogut absorbir tanta aigua. Els bombers han fet més de 900 serveis, com per exemple han assistit un tren que li va caure un mur a sobre a Vilanova i la Geltrú, afortunadament sense ferits, més de 9.000 persones que continuen sense llum, i amb aquestes afectacions a Rodalies, que no funciona el servei, ja es nota molt de trànsit en moltes vies catalanes, amb molts cotxes i sense fluïdesa.
2: I a Granollers avui segueix el dispositiu de cerca del menor que va marxar de casa durant el temporal de diumenge. Gairebé 500 persones participen al dispositiu. Es tracta d'un noi amb autisme que ja s'havia perdut en dues ocasions. Les tasques se centren en una zona delimitada situada al sud al sud-est del municipi, entre les vies de l'hotel i a gran ciutat de Granollers, i el tren on se'l va veure per última vegada. És una zona que engloba part urbana, però també agrària i forestal.
0: Saludem a aquesta hora a Francisco Cárdenas, del sindicat UGT de maquinistes, un sindicat que no és el majoritari del sector. Senyor Cárdenas, molt bon dia. Gràcies per atendre'ns.
17: Bon dia.
0: El sindicat majoritari dels maquinistes és CEMAF i es nega a circular en alguns trams reoberts per Adif després del temporal. Diuen que no tenen els informes tècnics per evitar accidents com el de Gelida. Quins són aquests trams?
17: A ver si me entienden. No es una cuestión de que sea el sindicato ni mayoritario ni nada, es una cuestión de legalidad. Cuando se desconvocó la huelga de febrero, llegamos a unos acuerdos que cuando pasaban situaciones meteorológicas extremas tenían que haber una certificación de seguridad. Entonces hay dos tramos que tenemos claros que no se podía circular, que era la R4 Norte y la R2 Norte. El resto de vías, por ejemplo, nos decían, con muy buena fe, sin ningún problema, pero sin ninguna documentación, que estaban bien, pero después de lo que pasó anoche, que como bien sabéis hubo un derrumbe de un talud con un árbol que cayó en la vía en un tren en plena marcha con viajeros y trabajadores dentro, pues desde luego si no nos dan un certificado de seguridad no se va a circular ni tenían que hacerlo. Si han pasado las marchas solo tienen que coger las personas que la han pasado y que firmen los responsables, no hay más remedio. Pero se tiene que hacer y si no nos lo hacen, algo está pasando que no s'oculta.
0: Però i per què no s'ha de fer? Vosaltres reclameu el compliment estricte dels protocols que es van instaurar després dels accidents de Gelida i Ademuz. Què és el que no s'està complint? Per què no s'estan complint aquests protocols?
17: Pues yo también me gustaría saberlo. Te vuelvo a decir, ayer estábamos circulando prácticamente completito, había trozos que era imposible, lo sabíamos, pero otros trozos estábamos circulando. Pero claro, después de lo de ayer no nos podemos... Vamos a decir, si ya no por nosotros, por nosotros y por los viajeros, ¿eh? Que el árbol que cayó ayer era relativamente grande, no era excesivo, pero era relativamente grande y cayó encima de un tren en marcha. Y ese tramo de vía nos decían que estaba perfecto y se cayó un talud también de la vía. Por lo tanto, nos hacen falta que nos den la certificado, sino que haya un experto que pase por allí, un experto, pues si pasamos cualquiera podemos decir que el muro está bien o está mal porque no entendemos. Tiene que ser alguien que nos diga que está perfecto, pues vale, pues pasaremos. Pero sin esa orden, después de lo de ayer, que nos dijeron que estaba bien y se cayó, es imposible. Tenéis que entender que es por la seguridad de todos, ¿eh?
0: Això li volia dir, senyor Cárdenas. Milers d'usuaris avui tornen al caos, tornen a viure una situació de caos, no arribaran a les seves feines. Quin missatge els hi vol donar?
17: Jo? Pues yo que sean mucho más exigentes con nosotros. Nosotros en aquel momento, cuando pasó lo de Gelida y lo de Ademuz, fuimos muy exigentes, convocamos, hicimos de todo porque queríamos seguridad. Nos prometieron y nos dijeron de todo, lo vamos a hacer. Entonces, en aquella época no había responsables para pasar esas inspecciones en Cataluña. Qué casualidad, Cataluña era la segunda de España o la primera y no había nadie. Han pasado 8 meses y ahora tampoco hay nadie. Pero hombre, por favor, si repetimos los mismos errores que hace 8 meses, alguien nos está tomando el pelo aquí. Algo está pasando. Lo que no puede ser es que vuelva a pasar lo mismo en poco tiempo y estemos en la misma circunstancia. Estamos exactamente igual con accidentes, con caída de taludes que hemos arreglado, que hemos mirado. No sé, no da ninguna seguridad ni como trabajadores ni desde luego con los viajeros. Ayer, la verdad que tuvimos mucha suerte de que no pasara nada más grave.
0: A Francisco Cárdenas, sindicat UGT de maquinistes. Moltes gràcies, senyor Cárdenas, per atendre'ns aquest matí.
17: Venga, de acuerdo, muchas gracias.
0: Bon dia. El govern francès dona 3 dies de reflexió als estudiants i als directius dels centres educatius i suspèn les classes fins dilluns. Així ho ha comunicat el primer ministre, que critica durament la violència durant les protestes.
2: A més, Macron ha organitzat una reunió d'urgència per avui mateix amb alguns ministres de l'executiu. Ahir, fins a 260.000 persones es van sumar a les manifestacions arreu del país. El balanç deixa una trentena d'instituts incendiats i més de 1.000 persones ferides en una setmana. A més, supera les 5.000 detencions des de l'inici de les concentracions, la majoria de menors d'edat sense antecedents.
0: I avui és 7 d'octubre. Es compleixen 3 anys dels atacs de Hamas a territori israelià. Des de primera hora, les famílies de les víctimes ho commemoren amb llocs des d'on se celebrava el Festival de Música Supernova als kibbutz atacats.
2: El seu president Netanyahu ha assistit als actes rodejat per les acusacions que ell coneixia els plans de Hamas. És el primer aniversari després de l'alliberament de tots els hostatges i arriba en un moment molt delicat pel país. Es troba en plena campanya electoral i enmig dels bombardejos a la Franja de Gaza, malgrat l'alto el foc, que ja ha deixat 74.200 morts i un 82% d'edificis destruïts.
0: Vuit i vint, anem amb els esports. La selecció espanyola ja és als quarts de final de la Lliga de les Nacions amb l'1-2 davant de Croàcia. Tanca amb un ple de victòries els 4 partits d'aquesta llarga aturada i augmenta a 43 la ratxa de partits oficials invicta.
2: Contra Croàcia, el gran protagonista va ser Mikel Merino. Amb un doblet, Espanya va haver de patir per remuntar el gol inicial de Perisic. L'entrada de Merino al segon temps va ser clau. Primer, per aprofitar una assistència de Dani Olmo per fer l'empat. I després, una passada de Zubimendi per l'1-2. Lamine, un dels 5 blaugranes titulars, va jugar 10 minuts més del que havia promès Luis de la Fuente, aquest cop sense marcar. El seleccionador estava molt satisfet amb el triomf.
18: Hemos sabido superar todas las adversidades, el gol en contra, hemos ido poco a poco haciendo mella en el rival y ya en el segundo tiempo pues ya mostrarnos claramente superiores y, bueno, y tener la posibilidad de remontar el partido. Creo que hoy es una victoria de muchísimo mérito.
0: A l'altre partit del grup, Anglaterra es va imposar a la República Txeca per 3-0 amb doblet de Harry Kane, però Lorena, el gran protagonista d'aquesta nit, és Leo Messi.
2: L'argentí, que s'ha acomiadat de la seva selecció amb una victòria davant Benin en partit amistós per 3-0. Les 82.000 persones complien l'estadi del River Plate. Es van rendir a l'ex blaugrana que va sortir al camp acompanyat dels seus fills. Messi va brillar en el seu darrer partit amb Argentina amb dues assistències i un gol de penal. El seu comiat de la selecció va acabar amb tota una festa al camp. Escoltem a un emocionat Leo Messi.
19: Hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande.
0: I el Mundial Femení d'Hoquei sobre Patins. Espanya s'ha classificat aquesta matinada per les semifinals i ho fa com a primera de grup després de golejar l'Argentina per 7-1.
2: I en bàsquet, debut europeu a Fontajau amb victòria del Fiat Girona a l'Eurocopa FIBA. Es va imposar el Dinamo de Bucarest per 87-75. Triomf també de la Sisa Joventut en la seva estrena a la Champions FIBA davant del Ney Herzliya israelià per 86-75. Suleimanovic amb 20 punts va ser el millor de la penya.
0: I bona notícia pels seguidors de Love of Lesbian, perquè allarguen el seu comiat amb l'anunci de 4 nous concerts a Barcelona que oferiran a la sala Salamandra i Apolo durant el mes de desembre.
2: La notícia arriba després que el grup actués en el que semblava ser el seu últim concert durant les festes de la Mercè. La banda d'indie rock i pop tornarà als escenaris barcelonins abans de fer una pausa després de 25 anys de trajectòria. Love of Lesbian actuarà el 12 de desembre a la sala Salamandra i oferirà 3 concerts consecutius a la sala Apolo els dies 28, 29 i 30 de desembre. Les entrades sortiran a la venda avui a les 12 del migdia. I ara ja soy otro fan de jove.
0: I ara ja soy, i ara ja... Anem amb el temps. Ahir les tempestes van tornar a ser fortes, Lorena, però volem saber si avui, al sortir al carrer, necessitarem paraigües.
2: Això segur que ho sap el Sergi Lora. Sergi, molt bon dia. Ens pots dir on i quan plourà?
20: Molt bon dia, Gemma i Lorena. Doncs sí, haurem de tornar a agafar el paraigua aquest dimecres perquè novament tindrem ruixats. Esperem que no tan extensos i intensos com els que vam tenir durant ahir a la tarda, però novament durant aquesta pròxima tarda en tornarem a tenir. Però doni-do, ahir la llampegada que vam arribar a tenir, es van comptabilitzar prop de 25.000 descàrregues elèctriques arreu, de les quals unes 16.000 van descarregar damunt del mar i unes 9.000 sobre Catalunya. Ahir tothom en parlava a la nit d'aquest flash continu, pràcticament allà en per segon, que podia il·luminar el cel, però no, era natural, el que podíem veure. Tot plegat com a conseqüència d'aquest nou sistema convectiu, el tercer en 4 dies que va arrencar per les Terres de l'Ebre i es va anar extenent arreu. Sí que és cert que al migdia es va formar una primera tempesta a punts de la Costa Daurada enfront de la Costa Central, però després es va formar aquest enorme sistema convectiu que va creuar bona part de Catalunya, afectant sobretot a comarques del litoral i del prelitoral. És aquí on hi va ploure amb més intensitat i s'hi van recollir quantitats de més de 30 a 70 litres per metre quadrat, com és el cas de Tarragona, també a l'Hospitalet de l'Infant, 84 litres al Dover, amb molts descasos descarregats amb torrencialitat, d'aquí a que molts carrers es convertissin en riu amb ben poca estona i en alguns dels casos fins i tot quedessin inundats, com és el cas de Sitges. Tot plegat avui al matí fa que la temperatura sigui més baixa cap al sud. Tenim ambient fred cap al Pirineu, fresca cap a l'interior, però fresqueta cap a la costa. De fet, pràcticament no s'ha registrat en cap població una nit tropical. Això feia dies que no passava. Després del pas d'aquest sistema convectiu que vam tenir durant la tarda d'ahir, ja s'ha allunyat. A hores d'ara, però, tenim força nuvolositat, molts bancs de boira cap a l'interior i una petita línia d'inestabilitat que sobretot afecta punts a les Balears, però que també es troba enfront de la costa catalana i a punts del Pirineu. De fet, continuem avui amb aire fred a capes altes de l'atmosfera i això afavorirà el pas d'aquest increment de l'inestabilitat, sobretot amb el pas de les hores. Per tant, matí, amb un cel entre variable i estones una miqueta ennuvolat, amb extensos bancs de boira cap a l'interior i amb ruixats cap al Pirineu de Lleida i també damunt del mar que de forma local podrien fregar alguns sectors de la costa, sobretot punts de la costa central, puntualment amb alguna tempesta. I a la tarda s'embolicarà una miqueta la troca, no tant com ahir, amb ruixats i tempestes a punts del Pirineu, Prepirineu, també cap a les comarques del nord del Pla de Lleida, punts de la Catalunya central, també del prelitoral, sempre fenòmens més irregulars, però localment cap a l'extrem nord de Catalunya podrien descarregar amb intensitat. Hi ha avisos activats en aquest sentit per tempesta, acompanyada localment de calamar-se i també perquè es poden recollir 20 litres en només una hora. Avui la temperatura comença a baixar per les comarques del nord, amb màximes que es quedaran entre els 23 i els 28 graus. En canvi, cap a l'àrea pirinenca, l'ambient quedarà, Gemma, una miqueta més fresquet.
0: Sergi, es confirma la baixada de la temperatura pels pròxims dies?
20: Doncs sí, Gemma, aquests pròxims dies haurem de desar el paraigua per agafar la roba d'abric fins i tot a les comarques de l'interior i del Pirineu perquè les temperatures baixaran. Però encara, demà, dijous, haurem de fer servir el paraigua en algunes comarques perquè, novament, tindrem ruixats localment intensos en àrees del nord-est de Catalunya, comarques del nord de Barcelona, també de Girona i cap a la zona de l'Alt Pirineu, on, a més, hi nevarà per sota dels 2.000 metres d'alçada. Per tant, aquests pròxims dies podrem veure les primeres enfarinades de la Pirineu. Però encara demà, dijous, aquests ruixats podrien deixar quantitats de més de 20 a 40 o 50 litres per metre quadrat cap a alguns sectors de la Costa Brava. Ara bé, el que serà notícia a partir de demà dijous i també divendres és aquesta ventada, vent de tramuntana i mestral, cap als dos extrems de Catalunya, on, a més, també s'alterarà la situació marítima. Una entrada de nord que s'encarregarà d'empeny aquesta massa d'aire que litotemperada que tenim al damunt per fer entrar una de més freda que notarem sobretot durant les nits i matinades. Ara ho veureu, però és que, a més, també hem de destacar que de cara a aquest final de setmana l'ambient serà molt més estable a tota Catalunya amb el retorn de les altes pressions que ens deixaran un cap de setmana llarg del 12 d'octubre amb un temps molt més tranquil, molt més plàcid i amb moltes més estones de sol. Per tant, ulleres de sol a finals de setmana, però també jaqueta perquè les temperatures màximes quedaran més baixes al voltant del 20 graus puntualment per sota, però quan sobretot notarem aquest regust de tardor serà les nits i matinades amb glaçades al Pirineu, mínimes per sota dels 5-10 graus cap a l'interior, Gemma, i cap a la costa amb prou feines passarem dels 10 a 12 graus. Per tant, probablement durant aquests pròxims dies més d'una llar de foc s'acabarà encenent.
0: Una llar de foc! Mare meva, primer hem de comprar llenya. Gràcies.
4: Que vagi molt bé.
0: No, primer hem de tenir llar de foc.
2: Ara ens arriba el fred de cop.
0: Primer, a mi m'ha com espantat el Sergi, a vegades ens despistem quan parla, però hem dit llar de foc. Bé, ens anirem a comprar una llar de foc. Marc, bon dia.
21: Bon dia, Gemma.
0: Les portades, no et pregunto què anaves a dir.
21: No, que ja.
0: Que tens llar de foc.
21: Que per fi puc apagar l'aire condicionat, perquè la factura s'estava disparant ja.
2: Bueno, ara aire calent, eh?
21: Bueno.
0: Encara anaves amb aire condicionat.
21: Sí. És que fa molta
2: calor.
0: Marc, dic, portada Puigdemont trobarem segur a tots els diaris, no?
21: Sí, tant les fotografies com el tema de portada. I si us sembla, comencem repassant algunes de les portades dels diaris editats a Catalunya, comparem les portades de La Vanguardia i del diari Ara. Tots dos tenen fotografia per Carles Puigdemont, però l'enfocament del titular és un pèl diferent. La Vanguardia aposta per donar tot el protagonisme al Tribunal Constitucional. Diu, el TC imposa l'amnistia, deixant ben clar que l'amnistia s'està duent a terme per la decisió del màxim òrgan constitucional. En canvi, el diari Ara fa una visió una mica més general i parla directament només de llum verd de l'amnistia total. La diferència és en les cites de la declaració de Carles Puigdemont. A La Vanguardia destaquen que vol tornar Carles Puigdemont al servei del país i no del partit. En aquest cas, el diari Ara diu que Carles Puigdemont encara no estem vivint en una normalitat i en una concòrdia.
2: I ho fan diferent a Madrid? Com tracten la notícia a la premsa editada allà?
21: Es tracta d'una forma diferent, per un petit matís, però que us cridarà força l'atenció tant a la portada del País com a la del diari El Mundo. En aquest cas, tots dos diaris sí que aposten avui per fotografia per l'expresident. El diari El País titula El Constitucional dona via lliure a Puigdemont per tornar a Espanya. I El Mundo, en aquest cas, a la part inferior de la portada, diu Puigdemont celebra que Pompidou li entregui la victòria de l'amnistia. Aquest és el matís. El diari El Mundo ho personalitza en la figura del president del Tribunal Constitucional i no en tot l'organisme en si. En tot cas, això sí, a tots els diaris apareix apareix Pedro Sánchez, El País per dir que es garantitza el sí al decret de la vivenda, el diari El Mundo per dir que des de que Sánchez és el president, el 44% de l'habitatge de lloguer ha desaparegut.
0: Victòria de l'amnistia, eh? Això ho llegim a la portada del Mundo, paraules de Puigdemont, però aquest concepte de victòria s'amplia molt més en altres diaris.
21: Sí, en aquesta idea de guanyadors i vençuts, que també al llarg de tots aquests anys s'ha anat imposant en el debat i que també el propi Puigdemont ahir va dir i va verbalitzar la seva declaració, El Punt avui, directament avui, parla de victòria de l'exili. És un dels diaris més propers també a l'entorn de l'expresident i en aquest cas ho focalitza tot en aquest exili també d'alguns polítics com Toni Comín, també com Lluís Puig, que també té una entrevista, com Dolors Bassa, que també és una altra de les amnistiades, i com podeu veure, no? Pràcticament monotemàtica, tot basant-ho a més en que després d'aquests 9 anys de batalla judicial a Europa, finalment el TC ha permès que tiri endavant aquesta llei d'amnistia.
2: Només has trobat una portada sense foto de Puigdemont, però sí amb foto dels aiguats.
21: Sí, per mi està justificat també. En aquest cas és la portada del periòdico, no té foto de Puigdemont, sí que és el titular, evidentment, sí que en un titular molt semanal del diari El País diu El Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont, i la fotografia en aquest cas és per l'Hospitalet de Llobregat, una fotografia amb aquest cotxe amb els aiguats que van assotar i de manera molt violenta la zona de l'Ebre, la zona de Tarragona i també el litoral barceloní. Així que aquestes fotos de les tempestes és l'única que veiem a les portades d'avui.
0: Les fortes tempestes a la matinada han estat especialment intenses, terres de l'Ebre, Tarragona, el litoral barceloní. Però els diaris, Marc, tornem a tenir debat de les decisions polítiques sobre l'ús de la intel·ligència artificial i les conseqüències de generar imatges falses.
21: Sí, a més vull fer un apunt, Gemma. Recordem que una de les lleis que volia tirar endavant el govern de Pedro Sánchez tenia a veure amb aquestes imatges generades per intel·ligència artificial. De moment aquesta llei queda frenada per la dissolució de les Corts, però El País explica que dirigents com Clàudia Sheinbaum, la presidenta de Mèxic, i Giorgia Meloni són líders mundials que impulsen mesures per protegir-se contra els deepfakes de la intel·ligència artificial. Recordem que la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ja va denunciar que s'havien manipulat moltes imatges de polítiques de l'Eurocambra amb posicions pornogràfiques i que això s'havia de perseguir. En aquest cas, doncs, per intentar evitar tot això, la presidenta de Mèxic vol reformar la llei perquè es pugui sancionar molt més totes aquestes imatges falses, i Giorgia Meloni el que ha fet és patentar la seva veu amb marca sonora de la Unió Europea. El debat, per això, dona per molt temps de programa, perquè a Mèxic, sobretot, s'està acusant a Sheinbaum de voler censurar, perquè s'està dient que tot això és per evitar els memes que se li estan fent. Hi ha debat, cal dir que a Espanya, en principi, això està regulat per el dret de protecció de dades, no sempre es compleix.
2: Anem coneixent els noms de premis Nobel, ara el de física, Francis Hansen.
21: Sí, intentarem fer-ho didàctic, perquè el Premi Nobel de Física és sobre unes partícules que es diuen fantasmes, i en aquest cas també reconeixen la trajectòria de Francis Hansen. Titula el diari Ara, m'agrada molt, diu que és el Nobel de Física per al caçador de les partícules fantasmes. Destaca que amb ell aviat es van descobrir aquests neutrins d'alta energia, que pocs anys més tard van poder publicar el descobriment que aquests neutrins havien de procedir de molt més enllà del sistema solar. Per explicar-vos-ho molt ràpid, això són unes fonts d'energia que atravessen les parets, atravessen els cossos i que, gràcies als descobriments de Hansen, a l'Antàrtida es va crear un espai per poder captar aquests neutrins que poden venir des de lluny del sistema solar.
0: M'ho pots explicar ràpid, m'ho pots explicar lent i crec que no ho entendré.
21: És molt fàcil, són partícules que no existeixen, és física quàntica, que fa molts anys que es van descobrir, que l'Antàrtida és un dels únics llocs, per evidentment és un lloc que sense
0: habitar. Quan entengui la pel·lícula Interestelar, entendré aquesta notícia.
21: Va de camí, va de camí.
2: Tan bonica.
0: No dic que no ho sigui. Ceuta, encara és protagonista i ho serà especialment la setmana propera amb la visita dels Reis d'Espanya. Quina és l'última hora, Marc?
21: Doncs l'última hora és que expliquen diferents diaris, però també el diari El Mundo, que ja s'han recollit i s'han netejat totes les platges on hi havia els assentaments dels immigrants. En aquest cas, diu El Mundo, l'estranya desaparició de 1.200 immigrants al maquillatge de Ceuta davant l'avançament electoral i la visita del rei. Parla que ha cridat l'atenció que, tot i l'elevat número d'immigrants que hi havia en aquestes platges, molts d'ells han tornat a Marroc, més de 1.200, i és una notícia una miqueta estranya en l'enfocament, perquè ve a dir d'alguna manera que ara s'estan prenent decisions que no s'havien pres abans de l'avançament electoral, insistint, això sí, que la propera setmana els Reis d'Espanya visitaran Ceuta.
2: I a més avui Feijóo torna per cinquena vegada i la jutgessa demana a Vives que li ensenyi l'intercanvi de trucades que va tenir amb el president. Però jo sé que estàs esperant només aquest moment, 8:35 del matí.
21: Porto des de que m'he llevat.
2: Explica-ho tu, jo no vull dir res.
21: Us en recordeu d'aquella dona que va ser condemnada a mort i que va haver-hi una execució fallida perquè li van injectar dues injeccions i es va quedar? 6 anys després ha parlat. sis dies després...
2: Dic, sis anys? No. Això ens ho vas explicar.
0: És, és que és una notícia... És una, la Lorena somreia perquè és una notícia que el Marc Brau el té...
2: Alterat.
0: El té alterat.
21: No, mireu, mireu que m'he
0: equivocat. Alterat és la paraula, Lorena. Sí. Arriba al matí i ens diu, ja parla.
2: Ja parla.
21: A veure, ho explico millor perquè de moment algú dirà que està dient aquest. Recordem, fa sis dies, Krista Pike va ser condemnada a mort, li van injectar dues xeringues amb pertobarbital i, d'una manera increïble, va sobreviure, està a l'hospital, està encadenada a l'hospital... Estava en estat greu i avui explica el diari El País que els advocats han dit que ha recuperat la consciència i que, a més, ha tornat a parlar. Sis dies després, com diem, de la seva execució a Tennessee. Els advocats diuen que la recuperació no té precedents i que el pronòstic segueix sent incert. Diuen, contra tot pronòstic, Pike està conscient i parla. El que no està clar, diu El País, és quin camí judicial li espera. És aquest debat que hem anat explicant aquests dies. Si la tornaran a executar, si rebrà una condemna diferent, el que és evident és que ara ja s'ha despertat.
2: Que és terrorífic el que explica.
0: És terrorífic, és terrorífica. La notícia és realment terrorífica. Però, Marc, hi ha una notícia que avui la donen als diaris i a mi m'ha sonat ja com si n'hem parlat moltes vegades, que és tot això de Paramount, que ara sí, després de mesos de negociació, ha adquirit Warner Bros. I ja creen aquest superimperi mediàtic.
21: Correcte. Coneixeu Fabrizio Romano, no? I el seu Here We Go. Quan hi ha un fitxatge oficial, Fabrizio Romano diu Here We Go. Doncs Here We Go, Paramount ha comprat la Warner Bros. Ara ja sí, per fer aquest grandíssim imperi mediàtic. I m'agrada com enfoca el diari Ara, que parla d'aquesta compra definitiva sota l'ombra de Donald Trump. Per què? Primer, el preu. 99.000 milions d'euros li ha costat a la Paramount comprar a la Warner Bros., que és el que han cobrat els diferents accionistes. Recordem que inclou molts dels canals, entre ells la CNN, i per què és important això? Perquè diu el diari Ara, tenint en compte que Paramount ha escurat la línia editorial de CBS News cap al trumpisme, CBS News que forma part de Paramount, els crítics de l'operació temen que la CNN, que forma part de Paramount, també pugui deixar de ser una televisió amb accent progressista. I destaca el diari Ara que David Ellison, que és el propietari, té lligams interessants amb l'administració Trump. Tot això, recordeu, en el marc d'aquell veto que va imposar Donald Trump també a alguns mitjans per accedir a la Casa Blanca, entre ells la CNN.
2: No deixem els Estats Units. Tothom coneix ja el moviment antivacunes allà, que és molt gran. De fet, el que està al capdavant de la secretaria de Salut, Robert Kennedy, ho és, declaradament. Però hi ha dades preocupants sobre contagis de xarampió.
21: Sí, de fet, fa uns dies també us explicàvem que hi havia preocupació a la Unió Europea perquè estava baixant el percentatge de vacunacions i que això també estava explicant la propagació d'algunes malalties que semblaven extingides. Doncs explica avui el diari La Vanguardia que l'estat de Nova York està en alerta perquè el xarampió es dispara als Estats Units i ara mateix Nova York està en estat d'emergència. Expliquen paraules de la governadora Kathy Hochul que després de revisar les últimes dades sobre els casos de xarampió a l'estat de Nova York, hi ha una emergència estatal per desastre per reforçar els esforços en

0: pot aconseguir entrar al mercat europeu. Recordem que l'Eurolliga és una competició molt forta que genera molts beneficis pels seus clubs, però l'NBA ja fa temps que deien que volia crear una competició paral·lela i alguns equips, com per exemple el Real Madrid, volen anar a aquesta competició de l'NBA, altres, en canvi, volen mantenir-se a l'Eurolliga. De moment, La Vanguardia explica que l'NBA haurà d'esperar per arribar a Europa i és que els 13 clubs propietaris refusen la primera oferta. El problema de la proposta, Gemma, és que l'NBA prometia 500 milions d'euros de moment per inscriure's i que després encara el preu era molt més alt per ser franquícia. Recordem que el funcionament de l'esport americà és totalment diferent a com el percebem aquí a Europa. Aquí s'haurien de muntar franquícies en lloc de clubs i aquestes franquícies haurien de pagar un cànon a l'NBA. De moment, això encara està lluny.
1: Molt bé, diaris esportius ràpidament.
0: Argentina. És que acaben de sortir del forn.
1: Déu-me, si després m'ho expliques.
0: Vale,
1: no?
0: Molt bé.
1: Després fem una part de diaris esportius.
0: I tant.
1: Perquè de seguida parlem amb Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont. Serà d'aquí un moment aquí amb nosaltres al programa.

0: que todas estas medidas que puso en marcha el gobierno de España en esta legislatura y en las anteriores legislaturas no las hacíamos pensando en un partido político ni en un político o política independentista. Lo hacíamos pensando en la convivencia entre catalanes. Les lleis d'amnistia són un instrument útil.
1: Carles Puigdemont ha de poder tornar. I l'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions. Tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
2: Molt tard, després de tanta injustícia, tanta repressió i tant patiment, prudència y mucha cautela.
3: Es el fin de la transacción. El fin de la transacción. Una investidura a cambio de una amnistía, termina la legislatura y Puigdemont ya tiene la amnistía.
4: 8 i 41 minuts, saludem els dos periodistes. Carles Fernández, bon dia.
5: Bona hora.
4: Manu Simarro, bon dia.
5: Bon dia, Gemma.
4: De seguida, com us deia, anirem a parlar amb l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, però abans vam vuinar al Parlament. Avui hi ha sessió. Lluís Falgàs, company, bon dia.
6: Què tal? Bon dia, bona hora.
4: L'últim cop que vas estar aquí ens vas insinuar que Puigdemont tornaria per les fires, de Girona, que comencen el 23 d'octubre. Ho mantens, Falgàs?
6: Ho mantinc, però entre cometes, i explicaré per què. Sant Narcís és el dia 29, però ara Carles Puigdemont primera cosa, tornarà quan ell vulgui. Això és la primera cosa, que per tant és molt difícil saber l'edat exacta de quan tornarà. I en segon lloc, que el que espera, i això ho explicarà millor l'advocat Boye, espera que s'arxivi del tot la causa en el Tribunal Suprem. Per tant, hi ha aquestes dues qüestions. Si això s'escaurà per les fires de Girona, és possible. És possible. I després també hi ha una altra versió més política, que és que se li està aconsellant que esperi que s'acabin les eleccions generals del dia 29 de novembre. Per tant, aquesta també és una tercera qüestió. Precisar el dia ara mateix és pràcticament impossible poder-ho precisar.
4: Falgàs, Salvador Illa va dir ahir que el rebria al Palau de la Generalitat, com ha fet amb la resta d'expresidents. És una trobada que fa temps que prepara el gabinet de Salvador Illa, no?
6: Sí, evidentment que sí, però penseu que estem en campanya electoral. De fet, ja el president Salvador Illa ja va rebre a Carles Puigdemont a Brussel·les amb un viatge pràcticament exprés que es va fer a Brussel·les dins d'aquella volta que va fer amb tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, sí, ara bé, serà una trobada, serà una rebuda en el Palau de la Generalitat, segons diu el govern, com també ho serà en el Parlament de Catalunya, que ahir el president Josep Rull ja ho va anunciar, que seria una trobada solemne institucional. Va dir en el seu Parlament ahir a les 6 de la tarda el president Rull, dient que no serà una rebuda com si entrés un diputat, sinó que es farà de manera solemne.
4: Lluís, recordem, avui hi ha ple al Parlament. Et volia preguntar què s'hi tractarà i si a les 9 en punt, m'imagino que és la intervenció, comença Junts a preguntar al president.
6: Sí, evidentment que sí, i plana a tot hora en aquest Parlament de Catalunya les eleccions i plana a tot hora la vinguda, o possible vinguda sense data de Carles Puigdemont, i plana també la vinguda de Lluís Puig. Ahir es deia que avui

0: dia en el ple, això s'ha desmentit, Lluís Puig, que té un escó en el Parlament de Catalunya i que està fora, igual que Puigdemont, però que de moment no està confirmat quan tornarà. En aquest ple es parlarà de la llei de cambres i es parlarà també de l'habitatge, protecció de l'habitatge per part de tots els grups parlamentaris. Serà un debat específicament també sobre l'habitatge, encara que s'esperen poques aprovacions d'aquest tema de l'habitatge avui en el Parlament català.
1: Molt bé, Lluís Falgàs, gràcies, company, molt bon dia. Tres quarts de nou, advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, bon dia, gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia.
1: Bon dia. Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Puigdemont, però vostè diu que encara no pot tornar a casa. Per què? Expliqui'ns per què no pot tornar.
2: Bueno, básicamente la resolución de ayer dice que es una medida provisional a la espera de conocer la sentencia final que haga el Tribunal Constitucional y porque el objetivo del presidente es regresar una vez que se le haya aplicado la amnistía. Todavía no se le ha aplicado, solo se han levantado las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión.
1: ¿Cuándo es pot aplicar la amnistía? ¿Cuándo calcula usted que es pot aplicar, efectivamente?
2: Bueno, efectivamente, primero tiene que salir la sentencia del Constitucional. Sobre esa sentencia, el juez Llarena tendrá que determinar si concurren, en su opinión, los presupuestos para la aplicación de la amnistía. Y en ese caso tendrá que elevar la causa a la Sala de lo Penal del Supremo para que sea la causa, la Sala de lo Penal, la que la aplique, porque este procedimiento va por el cauce procesal del sumario ordinario y, por lo tanto, es la Sala la que lo tiene que aplicar.
1: Advocat Boye, ahir vostè va concedir entrevistes a diversos mitjans i el vaig estar escoltant. I una de les coses que vostè diu és que no torni Puigdemont o que vostè li recomana que no torni en campanya electoral, abans de les eleccions. Per què?
2: Bueno, el president lo explicó ayer muy claramente. La salida al exilio fue un acto de país en el que había gente de distintos partidos políticos y lo que él tiene que hacer es regresar en un acto de país y no en un acto de partido político. Lo dijo el presidente ayer muy claro y yo creo que él fue muy didáctico.
1: Uh-huh. Gonzalo Boye, m'acompanyen el Carles Fernández, Manu Simarro. Carles, endavant amb la teva pregunta.
3: Sí, respecte a aquesta precisió que va fer el president, no? De que ell tornava per servir al país i no pas al partit, però també és veritat que el partit no passa ara per als seus millors moments. No podria ser un revulsiu que Carles Puigdemont tornés abans de la campanya electoral i col·laborés durant la campanya que els resultats de Junts doncs, fossin millors?
2: Bueno, yo la verdad que no me gusta entrar en temas políticos, no sé si está en el mejor de sus momentos o no, sin embargo es el partido que puso fin a la legislatura de Pedro Sánchez, es decir, el partido que ha sido decisivo para que haya una cita electoral ha sido Junts, por lo tanto no sé cómo eso se percibe, pero evidentemente a algunos le ha molestado, ¿no?
1: Manu.
4: Sí, senyor Boye, bon dia. Jo li volia preguntar si creu que hi ha hagut motius extrajurídics que han passat a la decisió de Llarena d'aixecar l'ordre de detenció tan ràpid, tractant-se d'un magistrat que ha intentat dilatar al màxim qualsevol cosa relacionada amb l'amnistia de Puigdemont.
2: No, yo no creo que sea así. De hecho, el juez Llarena, el día del comienzo del año judicial, se lo dijo a muchos periodistas que estaban ahí presentes. Ese mismo planteamiento lo hizo el juez Martínez Arrieta, presidente de la Sala Segunda. En el auto del día 15, en el que el juez Llarena, de forma provisional, dice que de momento no cabe cambiar la situación, ya da una serie de pistas de cómo estaba viendo él el tema jurídico. Y es más, fíjese que el juez Llarena dice que la situación del presidente Puigdemont es revisable, lo dice el 15 de septiembre. La fiscalía, que todos sabemos de quién depende, decía que no era revisable y que era definitivo, que no se le podía aplicar la amnistía al presidente Puigdemont. O sea, si se refiere a eso, pues no, extrajurídico yo no veo nada ahí.
1: Senyor Boye, Puigdemont va dir ahir que la decisió del Constitucional i el Suprem són un èxit de l'estratègia de l'exili, ho va dir amb aquestes paraules. Què ha estat el més difícil d'aquests 9 anys per vostè?
2: Bueno, yo comparto el criterio del presidente, es decir, ha habido una amnistía que se tiene que terminar de aplicar, con lo cual se desjudicializa un conflicto, lo que permite llevar ese conflicto a su ámbito natural, que es el ámbito político. Ahora, los momentos más difíciles, yo pienso que fueron los del comienzo, primero por la precariedad de la situación material incluso de los exiliados, después porque era difícil entender la estrategia jurídica que habíamos diseñado, y después porque teníamos que combatir un relato que estaba muy aceitado por parte del Estado español, y eso se ha ido logrando poco a poco, y yo creo que se termina de consolidar en Alemania, cuando Alemania dice aquí no hay delito, pero a pesar de eso se siguió combatiendo, y fíjese por dónde, en la campaña electoral del año 19, el señor Sánchez se comprometió ante sus electores en llevar al presidente Puigdemont a la cárcel en España, y ahora se congratula de una ley de amnistía que significa la renuncia a todos sus valores, ¿no?
1: Ahir va estar aquí en aquest programa l'exalcaldessa Ada Colau. M'agradaria que escoltés les seves declaracions i les comentem.
5: Ara, Carles Puigdemont tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada perquè el partit de Junts ha tombat dos decrets que ha deixat a milions de persones desemparades, milions de persones amenaçades per desnonament, milions de persones amb contractes de lloguer que acabaven i no seran prorrogats.
1: Colau es referia, evidentment, a la decisió de tombar els dos decrets d'habitatge. Què en pensa? Creu que Puigdemont tindrà problemes per caminar quan vingui a Catalunya?
2: Bueno, en primer lugar, a mí me produce una gran tristeza que una defensora de los derechos económicos y sociales de la gente se haya transformado en una odiadora profesional y sobre todo en una persona que va poniendo dianas en la cara de la gente. Eso bordea el delito de odio, sin duda, pero por otra parte, también yo lo entiendo. Ella hace una semana atrás dijo que no le daba para vivir y se está buscando la vida así. Es natural.
1: Carles.
3: Sí, senyor Boye, vostè coneix quin és el parer o l'acció que faran els exconsellers Comín i Puig? Vindran amb el president o cadascú tindrà el seu ritme, diguem?
2: Esas cosas, lo que se ha acordado es que los exiliados las van a decidir y comunicar ellos y por lo tanto no me corresponde a mí hacerles de spoiler a ellos. Es evidente que ayer estaban los tres reunidos y a partir de ahí hay una estrategia y eso poco a poco lo van a ir conociendo.
3: I des del punt de vista de Toni Comín, que no és eurodiputat perquè doncs, no se li ha lliurat l'acte, ara vostè coneix quin és el procediment perquè pugui accedir al seu escó d'eurodiputat?
2: A veure, voy a precisar como abogado una cosa que además creo que ha quedado clara ya en el Tribunal de Justicia y va a quedar mucho más clara en los próximos meses. Toni Comín es eurodiputado desde el momento en que fue elegido, desde el momento en que se proclamaron los resultados. ¿Qué es lo que pasa? Que la señora Metsola ha hecho una actuación a instancias de algunos eurodiputados españoles para impedirle el acceso a su cargo. Por lo tanto, Toni tendrá que... perdonen, pero es que se ha metido una llamada. Toni tendrá que comparecer ante la JEC, recoger un acta que no existe, porque no existe el acta de eurodiputado, y a partir de ahí asumir su escaño.
4: Sí. Manu. Jo li volia fer una pregunta sobre el futur polític de Carles Puigdemont, perquè és una sensació personal, però jo en l'últim any l'he vist una mica com que ha fet un pas enrere mediàtic, i vostè, a part del seu advocat, entenc que hi ha una part de... no sé, d'acompanyar-lo, no?, el procés polític. Suposo que és conscient de quin ànim té, si té ànim de continuar la política, de fer un pas enrere. Ens pot avançar alguna cosa sobre quin serà el futur polític de Carles Puigdemont? És la gran incògnita, segurament, ara sobre la taula.
2: Bueno, y el presidente Puigdemont lo dejó claro el otro día en una entrevista en el Sunday Times. Dijo que él al regreso iba a recorrer el territorio, pulsar la ciudadanía, analizar todo eso y a partir de ahí tomar decisiones sobre cuál sería el curso de acción, pero el que un político en determinado momento hable menos, yo pienso hasta que es sano, porque de hecho estamos viendo una serie de charlatanes que terminan hasta presidiendo un gobierno, ¿no?
1: Vostè li ha recomanat en algun moment que parlés menys a Carles Puigdemont, li va recomanar...
2: No, lo que pasa es que cuando no hay determinadas cosas que comunicar, la mejor comunicación es la que no se hace. Yo entiendo la postura del presidente, la comparto. Esto de que los políticos tengan cada día que estar comunicando, creo que es un error.
4: Es curioso porque hem passat de que Puigdemont i Sánchez especulés amb una possible reunió, de veure reunions a Suïssa. Vostè li acaba de dir charlatan al president del govern, Pedro Sánchez, la qual cosa demostra que les relacions s'han deteriorat amb Sánchez. I vostè l'altre dia, una entrevista, crec que era al Confidencial, deia que insinuava que tenia informació sobre una estructura parapolítica que havia muntat al PSOE. És a dir, vostè creu que els casos de corrupció que envolten al PSOE poden seguir endavant per la informació que té?
2: A ver, en primer lugar, sobre la posible reunión del presidente Puigdemont con el señor Sánchez, eso es una cuestión que han levantado los periodistas, que ni uno ni otro nunca la dijo. Si estuvo sobre la mesa, pues ya se verá. Ahora, yo creo que una persona que un día dice una cosa, otro día dice otra, es evidentemente un charlatán. Uh-huh. Es evidentemente un charlatán y eso es así. Ahora el señor Sánchez ha dicho, y lo tenemos todo grabado, varias cosas. ¿De quién depende la fiscalía? Bueno, es un sector de la fiscalía colonizado por el señor Sánchez el que estuvo actuando en las causas contra el independentismo, contra todos nosotros, creando causas ficticias, y yo creo que todo eso se está investigando y se va a seguir investigando. Aquí no hay lawfare en el caso de los socialistas, o alguien se imagina que lawfare es tener que le implanten un collar de 1,000,000 y pico de euros en la caja fuerte. ¿Alguien se imagina que es lawfare que hayan transferencias de 500,000, 1,000,000 de euros a las hijas de determinados políticos? Claro que no es lawfare eso. Uh-huh.
1: Doncs, Gonzalo Boye, ho hem de deixar aquí. Poques vegades parla vostè mateix, però li vull preguntar si està content, si està satisfet després de la notícia que va rebre ahir.
2: Sí, la verdad que se han acumulado las noticias. Usted me ha dicho que pocas veces hablo de mí. Ahora voy a hablar. La semana pasada yo fui absuelto después de estar 7 años sometido a un procedimiento que me montaron las cloacas del Partido Socialista, ¿vale? Y esta semana el Tribunal Constitucional ha terminado de ratificar que el trabajo que se hizo con la ley de amnistía era el correcto. Primero lo dijo el TJUE, después lo dijo el Tribunal Constitucional. Como persona y como abogado, claro que es una satisfacción, sin duda, pero el trabajo no ha terminado. El trabajo termina cuando el presidente duerme en casa.
1: Uh-huh. Iba a decir que cuándo será, pero no voy a volver a repreguntar algo que sé que no me va a contestar.
2: Sobre todo por eso, mi padre me enseñó una cosa, como periodista que era, no hay preguntas indiscretas, las indiscretas son las respuestas.
1: Muy bien, bravo por su padre. Gonzalo Boye, abogado, gracias.
2: Gracias a usted.
1: Adiós, buen día.
2: Adeu.
1: Doncs això...
6: ...i defensar els partits polítics de cadascú, sinó defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Això és el que deia ahir Carles Puigdemont en aquesta compareixença breu,
4: molt breu.
1: Es va sorprendre, va ser poc més de 5 minuts, sense preguntes.
4: Sí.
1: Quina conclusió en vau treure?
4: A veure, jo
1: I d'aquesta conversa que acabem de mantenir amb Gonzalo
4: Boye. Jo estava rumiant una cosa, que és que crec que pot ser bastant significatiu, que Carles Puigdemont va marxar amb un govern del PP, amb Mariano Rajoy, i pot tornar amb un govern de Feijóo. És a dir, que la negociació amb el Partit Socialista s'haurà produït mentre ella estava a l'exili, però que pot tornar amb un govern de Feijóo i Abascal, està per veure.
3: Hi ha una altra manera de mirar-ho, que és que Carles Puigdemont va fer Pedro Sánchez president
4: i ha precipitat el seu final.
3: I Carles Puigdemont ha decidit que Pedro Sánchez acabi
4: de ser
3: president.
4: Totalment, ha precipitat el seu final, però el que jo volia dir és que quan ens diuen que Puigdemont està pensant en tornar com a president i no com a, del país i no com a president del partit, jo crec que el que estan pensant els estrategues que estan al voltant de Puigdemont i el mateix Puigdemont és en crear un momentum amb el que al llarg d'aquests 9 anys hem especulat molt quin momentum seria, un momentum polític que propici que la seva tornada és rendible per Junts. I que sigui rendible per Junts, sobretot contra Salvador Illa. És a dir, el que jo crec que està sobre la taula d'aquests estrategues és que, per exemple, si hi hagués un eventual govern de Feijóo i Abascal, ell pogués tornar una mica com dient, bueno, jo vinc aquí a salvar Catalunya d'aquest govern, d'aquest retrocés, quan ell ha estat qui ha precipitat l'arribada d'aquestes eleccions.
3: Aquí és on jo no acabo de tenir clar amb la seva tornada, en quin moment seria més útil perquè aquest momentum impactés favorablement sobre Junts, sobre els resultats de Junts. O sigui, a veure, hi ha una demoscòpia que és claríssima, no estem parlant d'un o dos escons per sobre, sinó que totes les enquestes vaticinen un debacle, no?, a Junts. Llavors, més enllà de que ell, òbviament, i ahir tot junts ho recalcava, no torna com el president d'un partit, sinó com el president d'un país que va ser tret pel 155, etc. Més enllà d'això, quan ell diu jo tornaré a Catalunya i vull recórrer a tots els pobles per pulsar, pulsar per fer què?
4: Sí.
3: Llavors, jo entenc que és per ajudar el teu partit.
4: Clar.
3: Llavors, que torni després de les eleccions, per mi potser no és tan favorable a que Junts pugui millorar els resultats. Tenir-lo ell fent mítings.
4: Ja, però no creus que pensa més en el
3: mítings
4: Carles?
3: Per Catalunya, diguem, despertaria...
4: Però no creus que ell pensa més en el resultat de Junts a les autonòmiques? És a dir, la meva sensació és que Junts pensa molt més en el resultat de Junts a les properes eleccions al Parlament que en el Congrés. I jo crec que és aquí on Salvador Illa, i això és una escenari que també és interessant, o sigui, en quin paper queda Salvador Illa si hi ha un govern de PP-Vox? Perquè el gran aval, no? Abans ho comentàvem amb el Carles, el gran aval per Salvador Illa és el govern de Pedro Sánchez. Ell pacta amb Esquerra gràcies a aquella Pedro Sánchez. Què passarà quan hi hagi Feijóo i Vox a la Moncloa?
1: Què pot oferir Esquerra? Què pot oferir Esquerra?
4: No, però ell mateix, com a president, ell mateix com a president pot ser molt més útil en la imatge de presidenciable contra PP-Vox, contra el retrocés, contra la figura Carles Puigdemont, que la figura de Salvador. Jo crec que el que estan pensant els estrategues de Junts és més en aquest escenari, la veritat.
1: Deixeu-me aprofundir el possible suport de Junts a Sánchez després de la investidura, perquè Míriam Nogueras ahir va estar amb el Ricard Ostrell i deia això.
7: Pregunta, amb els nostres vots no governaran PP i Vox.
8: La meva pregunta em sembla que era molt clara. Sí, si aritmèticament contessi, Míriam, no altres que col·legis.
7: El nostre objectiu, nosaltres no escollirem entre els dos extrems.
1: I que descartava pactes amb PP i Vox.
4: Ja veurem.
1: Jo crec que ja ho veurem, dius,
3: Ho hem d'agafar tot amb pinces, ja. Perquè agafant el tema de l'amnistia, en aquests 9 anys, si agaféssim la maroteca, diguem, no n'hi ha ni un que no quedi, diguem, que s'hagi hagut de menjar o no les seves paraules. Llavors, la política és això. És que dependrà del resultat que tinguis. I dependrà del que aconsegueixis o no aconsegueixis. Sembla clar que amb un Vox al govern costa pensar que Junts pugui donar suport a aquest govern. Però potser no és un suport explícit, però sí puntual, com ha passat amb determinades. Per tant, jo crec que estem lluny, estem en precampanya...
4: I que ja han estat governant junts, no? És a dir, vamos a ver, és que aquí hi ha una legislatura que va començar gràcies als vots de Junts. Digues, Gemma, perdó.
1: No, ha començat el ple del Parlament de Catalunya. Deixeu-me escoltar en directe el president del Parlament, Josep Rull.
9: Formular-la... En nom del grup parlamentari de Junts, té la paraula la diputada senyora Mònica Sales de la Cruz.
10: Gràcies, president. 9 anys de maniobres judicials de tot tipus. 9 anys lluny de casa. 9 anys sense rendir-se. 9 anys preservant la presidència i el govern de la Generalitat a l'exili, posant sempre el país primer. El president Puigdemont i els consellers Puig i Comín van marxar lliures, tornaran lliures i ho faran amb el cap ben alt, i altres recuperaran uns drets polítics arrabassats per fer possible l'1 d'octubre. Persistim i guanyarem. Gran victòria de l'independentisme. Però, president, avui ha tornat a col·lapsar Rodalies, tot el servei suspès, Catalunya sense trens. I vostè és el president de la Generalitat, tot i que sovint no n'exerceix. Què pensa fer? Quines responsabilitats pensa assumir? I fins quan mantindrà la consellera Paneque? Perquè estem farts d'haver de pagar la seva incompetència i la seva submissió a Madrid.
1: Escoltem la resposta del president de la Generalitat, Salvador Illa, Mònica Sales.
9: Vaya, per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
4: Puigdemont i Rodalies.
11: Gràcies, senyor president. Senyora Sales, la normalització política a Catalunya és una victòria de tots. És la victòria de la convivència. De tots. Una mica d'humilitat, tots. Tots una mica d'humilitat i de recordar d'on venim. Normalització política a Catalunya, que sempre ha defensat, i victòria de la convivència. I de cara al futur, o coalició progressista o coalició involucionista. I la pregunta és on són vostès. O coalició progressista o coalició involucionista. La pregunta és on són vostès. En PP-Vox, coalició involucionista o en coalició progressista. Sobre Rodalies, la seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí... Jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. i esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
1: Doncs així ha contestat el president de la Generalitat, Salvador, i justament abans hem parlat amb un sindicalista, Cárdenas, UGT, dient que no s'havien complert els protocols i per això no podien circular. Aquí ha defensat el president que sí que podrien...
10: No es pot Mònica Salas. Ni amnistia ni nada de eso, és una frase seua. I vostès van canviar el sentit de l'opinió quan van necessitar els 7 vots de Junts. Però mire, Pedro Sánchez ha acabat amb una legislatura que agonitzava i per tant hem de passar comptes. Vostè ha presumit sempre de la seua sintonia amb Madrid. Però mire, vostè sap què és això, president, aquest full en blanc? És el resultat del seu govern i del PSC a Madrid. Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions, perquè no els importa la gent. Els importa el poder, tot sempre propaganda i gesticulació. Aquesta és la factura de Pedro Sánchez que hem de pagar els catalans. Perquè vostè sempre tria Espanya. Pedro Sánchez l'ha deixat amb les mans buides. Mai no tria Catalunya. I la pregunta és molt fàcil, president. Com vostè acabarà la legislatura si no pot complir els principals acords d'investidura? I els seus socis, Esquerra i Comuns, seguiran donant-li suport?
1: La intervenció de la diputada de Junts, Mònica Salas, recordem que estem en aquesta sessió de control al govern de Salvador Illa, que ara tindrà torn de paraula. Escoltem la resposta de Salvador Illa.
11: Sí. El que vostè no va solucionar la seva formació política quan governava en Catalunya, ho pensa solucionar amb el PP i Vox? El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments, que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
1: I les 9 i 6 minuts, fins aquí aquest primer cara a cara entre Mònica Salas...
4: Moltes claus, eh?
1: I Salvador, hi ha moltes claus.
4: Moltes claus.
1: Però un marc mental, que és el que els socialistes clarament volen imposar en aquestes eleccions, que és o progressisme o inversionisme.
4: Sí, però jo crec que, a part d'això, les claus sobre la política catalana, és a dir, es veu clarament que darrere de la jugada de Junts de tombar els decrets, de precipitar al final de la legislatura, hi ha la intenció de boicotejar la legislatura de Salvador Illa. Perquè, és el que digui el Carles, però ho comentava ella, els pactes amb Esquerra en quin lloc queden, no?
3: No, aquí ha obert, no? Ha donat una volta a la clau, perquè posen un compromís a Esquerra, que crec que serà molt rellevant també la sessió de control que pregunta, i els comuns, però especialment Esquerra, perquè Esquerra, diguem, tot el full que ha presentat per donar suport a Salvador Illa i que tenia sentit donar suport a Salvador Illa era perquè s'aconseguien tota una sèrie de coses que s'aprovaven al Consell de Ministres i que ara han caigut. Llavors, ara també Mònica Salas passa una llista de tot de coses que no s'han complert quan ells han votat la majoria en contra.
4: Exacte.
3: Vull dir que també això de la política també depèn del lloc on tu miris, però és veritat, ara a Junqueras... La pregunta és per què dona ara suport a Salvador Illa.
1: Claus de la política catalana a partir d'aquesta convocatòria d'eleccions. Deixeu-me anar a Madrid, l'adjunt al director del Confidencial. És el Juan Fernández Miranda. Juan, bon dia. Buenos días, Juan.
12: Hola. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás?
12: Buen día. Buenos días. Muy bien. Pues muy sorprendido. Déjame decir antes de que me preguntes que escuchar la sesión de control en el Parlament me genera sentimientos encontrados. Primero, porque hay un presidente que responde a las preguntas. Es que esto en Madrid no pasa. En el Congreso nadie responde a nada. Y Salvador Illa responde lo que quiere, pero responde. Y eso es emocionante. Y luego ver también la traslación del discurso maniqueo de coalición progresista o involucionismo a la política catalana, definitivamente. Pero bueno, sí, es lo que tenemos. Me quedo con lo primero.
1: No, pero tienes razón. Ha ido Salvador Illa coloca este marco mental de progresistas o involucionistas. Es el marco mental que dominará en esta campaña. Y decíamos, Juan, que nos genera también muchas preguntas. ¿Cuál va a ser la actitud de Esquerra Republicana? ¿Por qué Esquerra tiene que seguir dando apoyo a Salvador Illa? Si Salvador Illa probablemente no tendrá el paraguas de Pedro Sánchez en Madrid.
12: Sí, es que aquí en Madrid hay una de las claves que ha pasado, ante tanta información, ha pasado de alguna manera inadvertida, es precisamente que en el Partido Socialista a nivel nacional había entusiasmo con la convocatoria electoral. El gobierno decía que había euforia, Yo creo que es más alivio, porque necesitaban salir de esta dinámica tan compleja. Pero eso no se podía aplicar en Cataluña, porque al final Salvador Illa pierde el apoyo de Madrid. No tienes un gobierno de Madrid que te respalde, y eso es un problema para la Generalitat, evidentemente, ¿no? De manera que a ver qué hace Esquerra, porque lo primero que han dicho aquí en Madrid es que no se han... Bueno, y allí en Barcelona, por supuesto, que los compromisos pendientes adquiridos con Pedro Sánchez no se han cumplido, y son una buena lista. Por lo tanto, aunque ya todo evidentemente hay que interpretarlo en clave campaña electoral, ahí hay una realidad que va a ser difícil de gestionar para ella.
1: Juan, la noticia del día es Puigdemont, evidentemente está en todas las portadas, la retirada de la orden de detención contra Puigdemont, provisional de momento. Tú además en el Confidencial entrevistaste a Gonzalo Boye el domingo, ahora acabamos de hablar con él. ¿Con qué te quedas de la comparecencia de Puigdemont de ayer?
12: Bueno, yo creo que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, digamos que lleva 9 años y medio fuera, estaba deseando que llegara este momento. Él desconfiaba absolutamente de que se fuera a producir una decisión tan rápida del Supremo. En Madrid sabíamos que era así, lo habíamos publicado en los medios, mi periódico El Confidencial lo anunció el primero la semana pasada, porque con una sentencia del Tribunal Constitucional, con una sentencia del Tribunal de Justicia, no tenía sentido que el Supremo, después de que se marcara su posicionamiento, siguiera ralentizando los plazos. Y digo no tenía sentido porque el juez de instrucción, que es Pablo Llarena, no puede, y eso es razonable en derecho, ir contra la corriente principal, que es lo que dice el TC y lo que dice el TJUE. Por lo tanto, bueno, yo de la comparecencia de Carles Puigdemont me quedo con muchas preguntas. La primera, ¿cuándo va a volver? Pero sabemos que va a ser pronto. Yo le pregunté a Boye si iba a ser el 27, que es el aniversario, o el 29, el aniversario de su salida, de su fuga, pero no lo dicen. Creo que no lo va a hacer hasta que no esté todo 100% escrito y lacrado en un sobre bajo 7 llaves, ¿no? Es decir, no se la va a jugar ni un ápice. Pero al final sí es muy importante ver cómo Puigdemont llega a Cataluña, cómo llega a España, cómo llega, con qué discurso, hasta qué punto va a mantener el lo volveremos a hacer o no. Porque esto tiene muchas derivadas, tanto para el PSOE como, por supuesto, para el PP. Y a Feijóo se lo preguntamos cada vez que podemos los periodistas aquí en Madrid y se dan mus, no quieren hablar. También se lo pregunté a Boye. Sobre ese tema no hablan ni Junts ni el PP. Y yo creo que no hablan porque se están esperando.
4: ¿Y en Génova qué dicen, Juan? ¿Sabes que Puigdemont esperan? Porque, claro, se puede dar el escenario en que Feijóo pueda pactar con Vox, tener mayoría absoluta. Pero, claro, imagínate que vuelve a pasar lo que pasó con Sánchez, que quedan en manos de Junts, ¿no?
12: Déjame responderte, visto desde Madrid, visto desde Madrid, empezar por Junts y acabo en el PP. En Junts, en el mundo amplio que representa Junts, que incluyo también al empresariado catalán, están bastante satisfechos porque en los últimos años Junts y todo lo que representa ha influido mucho en la política nacional. Y me refiero a medidas concretas, la última, tumbar el decreto de viviendas, pero también tumbar las 37 horas, la presencia de sindicatos en los consejos de administración y mucha serie de medidas que enlazan con el Junts, partido tradicional de centro-derecha, la vieja convergencia, ¿no?
4: Sí.
12: Esto es algo que se espera en Madrid, que Junts adopte esta posición. Es evidente que Puigdemont no va a llegar mañana como un constitucionalista, tendrá que proclamar su independentismo, es evidente, pero entre ser independentista y decirlo volveremos a hacer, hay un espacio en el que se puede hablar. Ahora, no es el momento hoy, no es el momento antes del 29 de noviembre, bajo ningún concepto, pero también a mí me dicen, y esto enlaza también al PNV, Junts y el PNV, que su sueño de alguna manera sería que el PP consiguiera, en la hipótesis de las encuestas de hoy, que el PP consiguiera suficientes apoyos para poder gobernar en solitario y que Junts y el PNV tengan un papel, tengan una influencia. Que esto no sea un gobierno PP-Vox en el caso de que sumen y se acabó y Junts y el PNV apartados. Entonces, claro, el PP, ¿qué dice? El PP está deseando que Junts vuelva a los discursos tradicionales y poder contar con ellos como otra opción de gobernabilidad, que no todo sea solo Vox. Entonces veremos a ver, porque depende mucho de qué dice Puigdemont el día que llegue a Cataluña.
1: Ayer Feijóo reaccionó con un tuit, no tenemos declaración, no tenemos un total, tenemos un tuit de él que se mostraba crítico con la amnistía, pero decía que respeta la decisión del Supremo, es lo que dijo.
12: Sí.
1: Y sí tenemos...
12: Yo creo que es importante.
1: Sí. Es importante que lo escriba, que lo diga.
12: Vamos a ver, supongamos qué podría haber hecho Alberto Núñez Feijóo con la llegada de Puigdemont. Podría haber dado una comparecencia institucional para decir que, sí, bueno, pues imagínate, el mismo discurso que hace 5 años, ¿no? Sí. O puede haber puesto un tuit, que es un segundo nivel o tercer nivel de comunicación, en el que evidentemente dice que lo que pasó, pasó, y que eso no se puede olvidar, pero que respeta la decisión. Es decir, yo creo que aquí hay una pista de aterrizaje.
1: Pero, y Sánchez, y escuchamos a Pedro Sánchez también hablando de la amnistía.
13: Que todas estas medidas que puso en marcha el gobierno de España en esta legislatura y en las anteriores legislaturas no las hacíamos pensando en un partido político ni en un político o política independentista. Lo hacíamos pensando en la convivencia entre catalanes. Las leyes de amnistía son un instrumento útil.
1: El gobierno español, bueno, lo ve como un triunfo indiscutible, ¿no, Juan?
12: Bueno, sí, claro, el gobierno se apropia de la aplicación de la amnistía. Tiene sentido que así lo hagan, pero no es toda la verdad. El problema de la amnistía, desde el punto de vista político, ha estado en que el gobierno de España lo ha hecho por una necesidad aritmética en el Parlamento, lo ha hecho saltándose sus propios compromisos, haciendo un ejercicio de travestismo político que se explicó mal, se explicó poco, pero que atribuye, digamos, que le permite apropiarse en su totalidad de que Puigdemont pueda volver a España. Bueno, yo creo que esto es discutible, hay más elementos que tienen que ver con esto, la aplicación del 155, la sentencia del Supremo, la ley de amnistía, pero fíjate cómo han acabado Junts y Pedro Sánchez. O sea, me parece que hay una enemistad manifiesta, no hay nadie ahora mismo más crítico con Pedro Sánchez que Junts, y me refiero a Miriam Nogueras, me refiero a Gonzalo Boye, y por supuesto
1: Gonzalo Boye. Gonzalo Boye durísimo. Porque
4: ha dicho que las cloacas durísimo. Le montaron, ¿no?
1: O sea, las cloacas que le montaron, sí, a él. Sí. No, y lo de la visita a Manu, tú li has preguntat al Boye. El Sánchez havia anunciat moltes ocasions que es veurien Puigdemont. Sí. De fet, Jordi Turull ens ho va dir aquí en aquest programa, que sí que es veurien, però ara ja no, ara diu que no s'hi veurà, que ja estem en temps electoral. La meva pregunta és si Pedro Sánchez alguna vegada va tenir la intenció real de trobar-se amb Puigdemont, Carles.
3: Jo crec recordar, i la memòria em pot fallar, que ell va dir que si algun dia hi havia d'haver una foto, hi seria. Jo crec que no va explicitar si m'hi he de reunir.
4: Jo crec que ell va anunciar reunions amb Junqueras i amb Puigdemont, Jo crec que lo dijo, lo vamos a buscar.
1: Tu què creus, Juan? Hubo intenció real de esa foto con Puigdemont?
12: Sí. Sí, hubo intención real, porque en aquel momento el gobierno de España estaba muy necesitado de mantener a Junts cerca. Recordad, esto era mitad de legislatura y Junts estaba empezando a enseñar la patita de que las cosas no se estaban cumpliendo. Y eso, en la relación entre el gobierno y Junts, quien siempre ha dicho la verdad es Junts. Esa es la realidad. Oye, te puede gustar o no lo que dicen, pero decían la verdad. Y al final han acabado tumbando al gobierno, que es algo muy gordo, que lo estamos diciendo poco, pero Junts se lo dio, Junts se lo quitó. O Puigdemont se lo dio, Puigdemont se lo quitó. Entonces, aquella oferta de Sánchez era una oferta que Puigdemont desdeñó porque no quería una foto. Puigdemont quería que se vieran, le habría parecido muy bien en términos de reconocimiento de su situación, pero él lo que quería era que se aplicaran los acuerdos firmados, que vienen del día de la Constitución del Congreso, el 17 de agosto del 23, antes incluso de la investidura. Y todo eso se ha ido incumpliendo, aunque sí es cierto, y esto hay que reconocérselo al gobierno, que su ley de amnistía, con todas las dificultades, al final sí que se va a aprobar.
1: Aplicar. Por si no hubiera suficiente material, el Partido Popular pidió ayer a la Audiencia Nacional que impute al PSOE por cohecho, malversación, blanqueo, financiación irregular. ¿Tú crees que el PSOE puede acabar imputado como persona jurídica, y si puede ocurrir antes de las elecciones?
12: Bueno, yo creo que eso es una hipótesis verosímil. En el tema de la financiación del PSOE hay dos cuestiones. Por un lado, el dinero que entraba, de dónde venía, y por otro, el dinero que tenía el PSOE, en qué lo gastaba. Esta salida es lo que enlaza con las cloacas, y eso está bastante avanzado. Eso no sería financiación irregular, eso sería destinar un dinero que tú tienes a unos gastos impropios. Y eso está bastante avanzado, ahí podría haber una imputación. Digo podría. La otra, la financiación irregular, es decir, que el dinero que llegue sea en fin, de origen deshonesto, ya lo veremos, ahí no está tan avanzado. Pero el PP está apretando mucho ahí porque sabe que eso es un golpe a la línea de flotación del PSOE. ¿Puede pasar antes de las elecciones? Yo creo que los tiempos judiciales se paran en campaña electoral, no en tiempo de disolución del Parlamento. Es decir, todavía queda un mes y medio.
1: Sí, sí.
12: Pero creo que es importante, Gemma, que ayer el PP empezó el día presentando un escrito en la Audiencia Nacional contra el PSOE, y a media tarde presentó un escrito en la Junta Electoral Central contra Sánchez por la rueda de prensa que dio en el Consejo de Ministros, acusándole de partidismo. Y en un mensaje que mandó en fuentes del PP decían no les vamos a dejar pasar ni una. Resumen, esta campaña va a ser una campaña en la que el PP está muy, muy activado, no quiere que le pase lo del 23, y el PSOE también. Por lo tanto, va a ser una campaña verdaderamente intensa.
1: Y una campaña dura, Juan, porque ayer...
12: Dura.
1: No sé qué opinas de ese vídeo que colgaron en el que aparece Óscar Puente llorando después de romperse el cuádriceps. ¿Tú cómo te lo explicas? Eso es lo lanza el equipo de redes del Partido Popular, lo decide Feijóo. A mí me parece muy desagradable.
12: Bueno, yo no creo que Feijóo se dedique a tanta bajar al detalle, pero al final sí que hay una estrategia en el PP de no perdonar una, insisto, es que esta idea es importante. Y claro, cuando estás en esa estrategia, de vez en cuando te pasas de frenada. Evidentemente ese vídeo no tiene sentido. Sí. También el PP dirá, bueno, pero es que Óscar Puente hace cosas que no tienen sentido. Cierto, pero bueno, lo uno no justifica lo otro, ¿no? A mí me parece que cuando la política entra ahí, pues mal. Sí, pero esto es la política del barro en la que estamos, ¿eh? Me temo que esto va a ser...
4: Sobre todo, Juan, que yo creo que cuando uno va primero en las encuestas, la norma número uno es no meter la pata. Es decir, cuando uno va primero en las encuestas, la campaña que tienes que hacer es no mover la pata, movilizar a los tuyos y garantizar que los tuyos van a votar y no activar el votante socialista. Y yo en este sentido veo un inicio de campaña un poco errático por parte del Partido Popular. Primero, porque con las elecciones convocadas sale Ayuso a cuestionar el voto por correo, que es un poco como fuera, yo entiendo, del control de Génova. Luego sale este vídeo de Óscar Puente. Luego Feijóo, ya más formal el PP, pide la imputación del PSOE. Son como muchos inputs, muchos disparos, que yo veo como poca coordinación, veo un poco de... No sé, lo veo un poco errático, sinceramente, como inicio de campaña.
12: Mira, la acusación o la advertencia de Ayuso del voto por correo, que a mí me parece que está fuera de lugar, me parece que no tiene sentido que desde un partido llamado a gobernar o que incluso en la Comunidad de Madrid gobierna no se puede hacer este tipo de advertencias. Yo estaba allí cuando lo dijo, fue en un desayuno por la mañana el lunes, justo en el momento en el que Pedro Sánchez convocó a las 9.
4: Sí, sí.
12: Lo de Ayuso ya estaba previsto. Y cuando lo dijo, ahí hay gente que justifica que como Pedro Sánchez se ha caracterizado por ser un político que estira las costuras del sistema, siempre hace una interpretación un poco más allá, pues que hay que estar muy, muy prevenidos. Pero yo creo que hay que decirle a la ciudadanía que el voto por correo no corre peligro, que Indra no es una empresa que se pueda manipular en beneficio del gobierno, etc. O sea, yo creo que el tema de fraude hay que descartarlo. Pero no solo lo dijo Ayuso, también lo dijo Aznar.
4: Y
12: creo que aquí entiendo...
4: Y Abascal, es que es como...
12: Claro, bueno, y por supuesto Abascal. Entiendo que aquí lo que hay en el PP... Es una estrategia de que por la derecha, por su derecha, no se le vaya más gente a Vox. Es decir, el PP tiene que hacer un doble juego, que es intentar captar al votante socialista desencantado, que es donde se juegan las elecciones, pero a la vez no perder por la derecha. Y claro, pues no es fácil, ¿no? Porque esto es la manta corta. Esto ya le pasó,
1: Juan,
12: al PSOE en su momento.
1: 9:21. Tengo que terminar, pero déjame que introduzca el tema de la huelga general, porque esta campaña electoral, pre-campaña, tendrá una huelga general. Pepe Álvarez te está escuchando. No os voy a cruzar, ¿eh? Pero te está escuchando. Sí te quiero pedir lo que te llama la atención de esta convocatoria. ¿Qué te llama la atención de la convocatoria?
12: Bueno,
1: será la primera pregunta que le trasladaré a Pepe.
12: Lo primero, un saludo a Pepe, que siempre
1: pues
12: que le digo que
1: Pepe
12: un gran, claro,
1: no,
12: un gran gusto con los fulares.
1: Es que no sé si puedo, Pepe Álvarez, sí, manifiéstate, aquí está. Et saludo al Juan Fernández Miranda, Pepe. Y et fa, va, la primera pregunta, Juan, adelante.
12: Venga, somos paisanos, Pepe y yo, así que estupendo. A ver, yo creo que esta huelga general no se entiende demasiado bien en algunos ámbitos. Ayer María Jesús Montero, la vicepresidenta, ex vicepresidenta y número uno del PSOE en Andalucía, dijo que era una huelga contra la oposición. Lo dijo ella, no el PP. Fue más lejos que el propio PP. Y esto los sindicatos lo tienen que explicar. Los sindicatos de clase, los sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT. Me parece interesantísimo que ahora tengamos a Pepe. Y yo le pregunto directamente que nos justifique cómo es posible que se haga una huelga que desde el Partido Socialista se interpreta contra la oposición 8 años después y teniendo en cuenta que la vivienda, que es un problema gravísimo, no tiene que ver directamente con la cuestión laboral, ¿no? Con los derechos laborales.
1: Te responde el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez. Buen día.
14: Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estén?
1: Molt bé.
14: Yo creo que es fácil, ¿eh? Porque en realidad la vaga general nosotros fa molt de temps que estem treballant en relació als temes de la negociació col·lectiva. Tenim des de fa més d'un any aturat la constitució de la taula per renovar l'acord amb la COE I és evident que des de la UGT, des de fa molt de temps, venim situant que el tema de l'habitatge, el preu és impossible que el pugui suportar qualsevol negociació d'un conveni col·lectiu. Si, així, si a més amb això li sumem aquesta demanda, que és evident que ens ha influït a l'hora de prendre la decisió de les mobilitzacions, que des del meu punt de vista són extraordinàriament fresques i positives per situar un tema capdalt a la societat espanyola, doncs nosaltres hem cregut que s'havia de fer. Què ens ha passat? Doncs que una qüestió que teníem bastant avançada totes dues organitzacions, doncs el president del govern es va adelantar i va convocar doncs, les eleccions, però no hi ha una relació d'una qüestió amb l'altra, és senzillament la nostra vida sindical. A mi la veritat és que em sembla que cadascú pot dir el que vulgui, nosaltres som els que convoquem la vaga, direm a què va dirigida aquesta convocatòria de vaga i sobretot el que vol posar de manifest és la necessitat de, en el cas de l'habitatge, de que hi hagi un gran pacte per l'habitatge. Les comunitats autònomes tenen la competència exclusiva en matèria d'habitatge, els ajuntaments tenen un paper cabdal, el govern de l'Estat, en una situació de crisi de demanda com aquesta, ha de poder intervenir i nosaltres, a més, som plenament conscients de que els salaris, perquè puguin arribar a final de mes les persones, doncs, han de, aquesta variable importantíssima, cabdal, perquè tothom la necessita, que és l'habitatge, doncs ha d'estar en unes altres condicions, ha de tenir el lloguer, la compra, ha de tenir una relació doncs directa amb els salaris. I aquí hi ha una, hi ha un conveni de l'OIT que situa justament que no ha de ser més del 25% del seu salari. No? Aquestes són les raons. Lo de més, doncs cadascú que digui el que vulgui, però nosaltres no hem triat ni el desallotjament de Mari Carmen, ni la crisi que s'ha muntat amb el país, que d'alguna manera és l'espurna que fa que tot això es posi damunt de la taula, ni decidim quan es convoquen les eleccions.
1: Aquesta era la resposta de Pepe Álvarez a la pregunta que ens feia Juan Fernández Miranda, que ja li hem dit adéu, que ens ha acompanyat fins ara, però senyor Álvarez, jo vull incidir en la data de moment no hi és, però dona per fet que serà abans de la campanya electoral, oi? La setmana primera de novembre, potser?
14: Hem dit que serà abans del començament de la campanya electoral perquè ens sembla raonable. Estem acabant de lligar això amb el moviment que està al carrer, amb la gent que està a les places, amb tot aquest jovent i no tan jovent que s'està manifestant. I jo crec que durant el dia d'avui, doncs, segurament doncs, que tindrem ja tancat quan serà, però en tot cas, en tota seguretat serà abans de que comenci la campanya. Tampoc sé per què hi ha gent que li fa por que puguem fer una campanya electoral on es pugui parlar de les coses que preocupen a la gent. Què passa? Que no es vol dir què és el que es pensa fer amb el tema de l'habitatge per part d'alguns. Aquí la qüestió no és si és contra uns o és contra altres. En part és contra el sistema. És a favor, sobretot, de sortir d'aquesta situació endèmica que té solució. I la solució és que hi hagi un compromís, hi hagi un gran acord, un pacte d'estat que situï que durant els propers 10-15 anys el producte interior brut del nostre país destinarà una part percentual important per poder construir habitatge, per poder refer habitatges, que això és al llarg termini, però a curt termini doncs els joves han d'estar sense cap dubtes controlats. Els desnonaments no es poden produir com s'estan produint. Avui crec que a Sant Andreu doncs, hi ha un desnonament que espero que s'aturi, que l'aturi el propi Real Decret que s'ha aprovat, perquè segurament si no s'hagués aprovat el Real Decret l'altre dia al Congrés dels Diputats, avui nosaltres estaríem mobilitzats, perquè creiem que aquest és un tema de fons, però no estaríem en la situació que estem. I no vull deixar de banda els fons d'inversió, els fons voltor, que és absolutament imprescindible que treguin les seves arpes de l'habitatge. L'habitatge no pot estar en mans, és un bé públic, i no pot estar en mans d'especuladors.
1: A veure, a la taula, alguna pregunta que et volen fer, Pepe? Sigueu breus, que vaig malament de temps, endavant.
3: Sí, molt ràpid. Jo, a vostès, tant a vostès com a Comissions Obreres, els sento argumentar molt sovint que la patronal estan duplicant i triplicant els seus beneficis i que això no repercuteixen en els sous i de més. Jo tinc la sensació que vostès sempre pensen en les grans empreses, en les empreses de l'IBEX, perquè les petites i mitjanes empreses, vaja, jo diria que això no passa ni de lluny. I aquí també és on hi treballa la majoria de la gent assalariada d'aquest país. Per què fan aquest relat dels grans beneficis quan no a totes les capes empresarials això passa?
14: En realitat, a mi m'agradaria saber per què les petites i mitjanes empreses o els autònoms, que el que vostè diu és tan veritat com la vida mateixa, no protesten enfront de les seves patronals. Nosaltres no hi tenim l'obligació de defensar a les petites i mitjanes empreses. Les defensem des d'una perspectiva general, però ells tenen les seves organitzacions. Per què no reclamen lleis a aquest país que aquest repartiment, que efectivament hi ha algunes que se l'estan portant a cabals, no es reparteixi entre les pròpies empreses? El que se n'oblidin, que nosaltres no permetrem, és que els treballadors i les treballadores del nostre país, que d'una manera molt majoritària, prop del 70% treballen a petites i mitjanes empreses a casa nostra, siguin els pagats d'una situació que ells no provoquen. Que, en tot cas, el que l'està provocant és aquest sistema que, efectivament, premia a les empreses que contraten part dels seus serveis, que deixen fora de la seva capacitat de producció aquests serveis i que, a partir d'aquí, doncs, volen abaratir costes. Però aquesta és una situació que nosaltres no podem entrar. No sento mai als petits empresaris situar això envers els grans que se l'estan portant. Pensen que ho han de pagar els seus treballadors, i els seus treballadors, jo els asseguro que mentre nosaltres puguem, no el paguen.
1: Pepe Álvarez, un altre assumpte que els han enfrontat amb les patronals és el de les baixes laborals. Veig que ja ha entrat aquest assumpte en precampanya electoral perquè n'ha parlat Alberto Núñez Feijóo. L'escoltem.
15: Estamos trabajando en un modelo de bonus para las empresas, porque las empresas también tienen responsabilidad. Por tanto, si tu empresa tiene un porcentaje de baja por debajo de X y, por tanto, tienes un buen servicio médico, tienes una buena atención al trabajador, podemos hablar de cómo podemos reducir determinades obligacions.
1: I a més afegia Feijóo que li cridava l'atenció que els treballadors sempre es posaven de vaga els dilluns, de baixa laboral els dilluns o els divendres. Senyor Álvarez, aquesta vaga general serà un avís per Núñez Feijóo?
14: Bueno, en primer lloc, aquest argument del senyor Feijóo és absolutament intolerable, perquè ve seguit de no només aquest. L'altre dia va dir que les mútues donarien l'alta i la baixa. Permeten que digui que les mútues, els metges de les mútues, que són uns professionals extraordinaris, no tenen garanties de que no estiguin pressionats a l'hora de l'alta i la baixa. Per això, justament, hi ha un estatut de la funció pública, per això, justament, hi ha una protecció dels funcionaris, que són els que han de donar l'alta i la baixa, perquè el poden fer sense que això tingui cap repercussió sobre el seu salari, sobre les seves condicions de treball. Aquests bonus bons i dolents que diu el senyor Feijóo, com els controlarà? Que enviarà alguna inspecció per veure com està? No seria més senzill que digués que té una inspecció de treball que dotarà de mitjans perquè pugui anar a veure, com nosaltres estem reclamant, aquelles empreses a examinar aquells centres de treball on es produeixen més baixes per veure si hi ha unes condicions adients per poder treballar la gent o no. No acceptarem de cap de les maneres que les baixes mèdiques, que estan absolutament justificades, que el fan professionals que saben el que tenen entre mans, caiguin a mans de les empreses o siguin objecte de qualsevol mena de premi o de càstig.
1: Val.
14: La salut de les persones és intocable i jo vull dir clarament que aquest és un tema que nosaltres no deixarem de banda perquè ens juguem la vida i la salut de les nostres persones. No és veritat que hi hagi gent que està de baixa perquè vol estar de baixa i no és veritat perquè darrere de la baixa hi ha l'assignatura d'un professional que ha tingut l'oportunitat de fer-ho. I si no ha tingut l'oportunitat de fer-lo tot el temps necessari, és culpa del sistema.
1: Pepe Álvarez, ho haig de deixar aquí. Ho haig de deixar aquí. Secretari General de l'UGT, gràcies per atendre'ns.
14: Moltes gràcies, Gemma.
1: Gràcies, bon dia. Bon dia. 9:34 minuts són els arguments del sindicat. Els arguments de la patronal, ja ho sabeu, Garamendi es mostrava molt molest per aquesta vaga, perquè les patronals és que inclús posen en dubte la legalitat de la vaga. Diuen que hi ha motius polítics i no laborals. Escoltem el que deia Garamendi i ho comentem.
16: Creo que tiene un contenido político, es evidente. Se hace en un periodo electoral. Yo creo que es el momento donde justamente lo que hay que dejar es, en ese momento, es a los españoles y a las españolas que decidan.
1: Mentre UGT defensa, que, i ho hem escoltat els arguments, no? Que l'habitatge és sí, laboral, que no hi ha conveni col·lectiu que aguanti la pujada de preus...
3: El debat és una... Sí, jo crec que hi ha coses que... O sigui, primer, UGT i Comissions Obreres s'apunten a això perquè el sindicat de llogateres i la CGT els hi passa per davant. Uh-huh. I el que no poden quedar és ser en un racó. Vull dir que ara se patrimonialitzin i ens intenti dir el senyor Álvarez que ells ja ho tenien en el cap, però que, bueno, que... Vull dir, perquè durant els primers dies de les concentracions a les places, UGT i Comissions Obreres no existien. No hi eren.
4: No.
3: Llavors, van aparèixer quan... Com que formalment cal un sindicat legalment constituït per demanar, per convocar una vaga, el sindicat era la CGT, llavors, clar, que Comissions Obreres i UGT no s'hi apuntin, doncs quedava molt lleig. Això, un. I dos, m'ha sorprès que amb el 70% dels empleats d'aquest país que treballen a pimes digui que això no és el seu problema, que es queixin les pimes. Llavors, clar, ha ratificat que efectivament treballen i defensen les grans corporacions, que, també perquè tothom ho sàpiga, és on hi ha la majoria d'afiliats que voten. Perquè a les pimes hi ha molt pocs afiliats a sindicats. Crec. Llavors no voten. Com que no voten, doncs, escolta, ja s'ho faran. M'ha semblat una mica, diguem, tremendo. Una mica
4: jo crec
3: tremendo.
4: Que les mobilitzacions tenen les seves dinàmiques. A mi em consta que des del sindicat de llogateres portaven molts mesos, per no dir més d'un any, treballant amb Comissions UGT a la convocatòria d'una vaga general. És veritat que el fet que hagi decaigut al Congrés els decrets d'habitatge, doncs jo crec que precipita el fet que els sindicats demanin, bueno, hem de fer un pas més, hem d'anar a la vaga general. Això coincideix amb la convocatòria electoral i posa Comissions UGT en una situació complicada, perquè han tingut una política de concertació claríssima amb el govern de Pedro Sánchez i sobretot amb Yolanda Díaz i amb les Corts dissoltes llancen la convocatòria d'aquesta vaga general. Sí, com sigui, el que provoca aquesta vaga general és que durant la campanya electoral es segueixi parlant d'habitatge i això no és menor. I jo crec que aquí gent que hi ha darrere dels sindicats el que està pensant és... Nosaltres com avançarem més en els nostres drets? Amb un govern de PP i Vox o amb un govern de PSOE i Frente Amplio?
3: Ja
4: amb govern d'esquerres, per tant, jo crec que sí que hi ha al darrere bueno, la voluntat de llançar un capote, com
3: sí,
4: diu Garamendi.
3: Però llavors es pot, diguem, es pot reconèixer
4: és a dir,
3: adoptar la tesi d'Illa.
4: Ja.
3: O govern involucionista o govern de progrés.
4: Bueno, jo crec
3: ja
4: que els sindicats
3: estan
4: una mica aquí.
3: Jo crec que
4: els sindicats estan una mica aquí i estan en ajudar que hi hagi un govern progressista i que el tema del debat de la campanya sigui l'habitatge.
3: No sé si des de la Moncloa no els van també animar a que convoquessin la vaga general, bueno. Que ells dos no podien quedar fora. Perquè, vaja, que la Moncloa hi té contacte directe, que la vicepresidenta hi té contacte directe, etcètera, això està clar. A mi el que em sobta és la desaparició d'aquests dos grans sindicats durant els primers dies, i no pocs, els primers dies de les tancades i de les mobilitzacions, la confusió que pot tenir és que el sindicat de llogateres es diu sindicat, però no és un sindicat com a tal, no està registrat com a sindicat i, per tant, no pot convocar una vaga, necessita algú, la CGT, òbviament.
4: El creixement que està patint que està vivint la CGT, és a dir, la CGT és un sindicat que està creixent i està creixent molt a Catalunya també en els últims
3: anys.
4: Però hi ha aquest factor també.
3: Jo crec que la gent es mereixeria que li diguessin les coses clares. Miri, nosaltres som uns sindicats que no volem un govern de PP i Vox. I, per tant, com que no el volem, donarem suport a això. Perquè pensem que si venen aquests, passarà això, i si venen aquells... Jo crec que això també seria raonable. I no intentar-ho vestir de qüestions molt treballades... Molt... Jo crec que estaria bé que li parlessin a la gent amb claredat. I que deixar fora el 70% dels empleats, de la manera que ha fet el senyor Álvarez, em sembla escandalós.
1: De seguida connectarem amb Protecció Civil. Sabeu que aquesta nit l'episodi de pluges torrencials ha estat especialment intens. Terres de l'Ebre, Tarragona, suposo que els dos vau rebre els missatges de És Alert.
4: L'espectacle de llampecs per mi va ser increïble. És el que em va sorprendre, no? L'espectacle de llampecs que vam veure allà a la nit.
1: Deixeu-me fer una valoració de la situació. Connectem amb el sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado. Bon dia, senyor Delgado. Gràcies per atendre'ns.
17: Hola, bon dia.
1: Dèiem que l'espectacle de llampecs ahir va ser increïble. Ara, a aquesta hora del matí, hi ha alguna zona de Catalunya que us preocupi especialment? Alguna zona que estigui en risc?

0: o acumulació d'aigua també als carrers perquè encara estem en fase de recuperació, de neteja, de retorn a la normalitat en aquelles zones on ha plogut molt. Cert, ahir, Granollers, punts Montornès, altres punts del Vallès Oriental i del territori. Per tant, el missatge de que la ciutadania avui, tarda vespre, és bé, les previsions són les que són. Meteorològicament, els models sembla que indiquen que pot haver-hi alguna tempesta més o menys dins de la normalitat de la tardor a la Mediterrània, però atenció, perquè com que portem molts dies amb una mena de temporal glòria intermitent, perquè hi ha punts de Catalunya on, acumulant tota la pluja, estem doncs, segurament prop de 400 litres en aquests dies, doncs això vol dir que si avui torna a ploure i plou una mica fora, amb una mica d'intensitat, podem tenir problemes. Insisteixo, litoral, especialment prelitoral, i de cara a la tarda vespre. Què vol dir això? Què hem de fer? Doncs nosaltres estarem atents, si les tempestes són intenses, a partir de la informació meteorològica dels serveis de bombers sobre el terreny, de la informació hidrològica de l'ACA, tot aquest conjunt d'anàlisi que fem des de Protecció Civil en temps real, alertarem, enviarem un alert a tan bon punt sapiguem que poden haver incidències o ja n'hi ha, però també, si no rebem un alert, doncs evitar exposar-nos en el moment de la pluja forta, no mobilitat, fins que passi.
1: M'ha dit litoral, prelitoral. M'ho pot concretar una mica més? Quines zones hem d'estar avui previnguts, alerta?
0: Malauradament no podem concretar més. Estem veient com es comporten aquestes tempestes. Hem vist com doncs, a la Xarta que hi ha quantitats molt significatives, però uns quilòmetres més cap a una banda o l'altra no ho feia. Tornava a fer-ho a Vilanova amb problemes. Després a Barcelona ho feia, però menys perquè quedava mal. És una situació molt complexa de concretar on i quan es pot produir. Tant de bo fóssim capaços. Si fóssim capaços ara, a aquesta hora, ara tindrem el comitè de crisi de seguida per tenir informació, si fóssim capaços de saber on i quan, evidentment ho faríem i enviaríem les alertes doncs, adequades en temps i forma perquè tothom ho conegui. No és el cas i, per tant, el missatge ara mateix és un missatge de prudència en general a tot el litoral i prelitoral de cara a la tarda vespre. És veritat que s'observa una tendència que aquestes tempestes perden intensitat, no? Aquest temporal va perdent intensitat a mesura que repeteix, però clar, plou sobre mullat i per tant doncs, aquesta crida d'atenció. Nosaltres enviarem aquest alert. Vull fer una precisió, l'alert no és un alert informatiu, és un alert d'alerta. Vol dir que quan l'enviem és perquè pensem no que pot ploure, que també, sinó que pot provocar incidències importants, inundacions, acumulacions d'aigua a carrers, vehicles que poden quedar tapats i s'han de fer rescats. Dilluns, els companys de bombers de la Generalitat feien una trentena de serveis de rescat de persones a vehicles a les 7-8 del matí. Doncs, per tant, estem parlant de situacions de risc. També les hem d'abordar amb calma i tranquil·litat. És a dir, això és la Mediterrània, és la tardor, una tardor una mica complicada, però és la tardor, i ens hem d'adaptar, hem de tenir pa bé.
2: Tranquil·litat, sí. Quan ens parlen... Clar, jo estic una mica intranquil, li he de dir. No sé si vostè realment creu que podem estar tranquils, perquè dissabte se'ns informava que arribava una espècie de mini-huracà que podria venir o que podria no venir, però després llegim al llarg de la setmana que realment no era un mini-huracà, que semblava que era un cicló tropical. És a dir, la sensació que jo tinc, i no sé si crec que molta gent pot tenir, és que no sabem ben bé què està passant a nivell climatològic, que les coses estan canviant i que estem en una situació nova. No sé si vostè, com a professional, i que està a les sales, no?, a les sales de... Surt sala de guerra, com a nom, és a dir, a les sales de control, saben ben bé què està passant o si estem davant d'una situació nova?
0: A veure, això és d'hora per tenir aquestes conclusions. Això faran els serveis meteorològics. És veritat que nosaltres percebem una anomalia en el comportament d'aquests episodis i en com estan afectant i s'estan produint. Això és cert. Val a dir que nosaltres ja havíem revisat el Plenucat per fer una adaptació i tenir previst aquests fenòmens una mica més intensos. Això es va concretar en definir un nou llindar d'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per 3 hores, perquè entengui tothom. La pluja que esperàvem en 24 hores l'estem esperant ara en 3 hores. Això dona una mida del que ens estem enfrontant. La llevantada típica del nord-est de comarques de Girona la tenim ara de forma torrencial en 2 o 3 hores, o de vegades menys fins i tot. És veritat, tenim un fenomen complex, però la gestió del risc i el conviure amb el risc requereix una adaptació i aquesta adaptació s'ha de fer amb calma i tranquil·litat. Això no vol dir que no ens preocupi o que no ens ocupi, vol dir que hem de saber adaptar-nos amb tranquil·litat. I poso un exemple molt clar. ens agafa la tempesta a l'hora d'anar a buscar els nens a l'escola, que és el que més ens preocupa, no? Els nostres nens i nenes, els infants, la gent gran que pugui estar en un centre d'acollida, l'hem d'anar a buscar. Evidentment, no ens

0: hem de posar en risc. I és bo que la gent a casa tingui aquesta idea a nivell familiar. Escolta, si plou molt, no t'anirà a buscar en aquell moment. M'esperaré, tu estaràs segur dins de l'escola, jo estaré segur esperant a sortir i quan passi tot, perquè són fenòmens de mitja hora, una hora i en una hora passat, t'anirà a buscar. Això és adaptar-se, és conèixer com la societat ha de conviure amb el risc i s'ha d'autoprotegir, més enllà de les alertes que, insisteixo, nosaltres fem l'esforç d'anar progressivament millorant i també aprenent, perquè nosaltres també estem aprenent del comportament d'aquests fenòmens, que el cap de setmana era, també de dir, el que estem vivint aquests dies no és el del cap de setmana. El cap de setmana estava molt clarament identificat, per això vam fer aquestes mesures tan restrictives, perquè no volíem gent al carrer, perquè ens preocupava realment una possible catàstrofe que crec que entre tots també vam evitar.
1: Doncs Sergio Delgado, sots director de Protecció Civil, moltes gràcies per ser amb nosaltres i per la seva claredat sempre. Gràcies, bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
1: Un dia molt complicat pel que fa a la mobilitat. Lorena Amo, endavant, com està Rodalies?
2: Doncs mira, Gemma, t'hem d'explicar que reprèn el servei a Rodalies després d'unes primeres hores caòtiques quan els maquinistes s'han negat a circular perquè no disposaven dels informes que garantien la seguretat de les vies després de les pluges d'ahir. Anem fins a Sants. Marta Sánchez Rosado, ja s'ha recuperat la normalitat?
3: Doncs no, encara no hi ha normalitat aquí a l'estació de Sants. Com dius, CEMAF ja ha avalat aquests informes de les marxes blanques per garantir la seguretat de la circulació, però aquesta es reprendrà de forma progressiva. De moment, la majoria de les vies sí que circulen, però moltes interrupcions que s'han de cobrir amb serveis de bus i la R1 no funciona. Per tant, molt pendents d'aquestes estacions que s'han de cobrir amb serveis d'autobús que ja estan col·lapsats. Continua el caos aquí a Rodalies.
4: Nada. Y nos tienen aquí atasabados, sudando y pasándolo pues fatal, porque esto no puede ser.
5: Una hora y mitja per vindre aquí, que normalment és una hora que es fa.
6: Tothom corrent, veig moltíssima gent que ningú sap on ha d'anar, quina via ha d'agafar, no ens donen alternatives.
7: He mirat per la web oficial de Rodalies i m'han dit doncs, que funcionava normal, haig d'anar a Tortosa. I ara doncs he preguntat i m'han dit que va en retard, però bueno.
8: El tren anava bé, però s'ha desviat, no sé per què, i hem trigat molt més de la compte, i ara vinc aquí i no n'hi ha tren, no n'hi ha trens per Clot, per la Sagrera, no n'hi ha ningú.
2: A primera hora, el pols entre Renfe i els sindicats de maquinistes s'ha tornat a tensionar arran del temporal de pluges dels darrers dies. UGT diu que els protocols per garantir la seguretat s'han de seguir al peu de la lletra per evitar accidents com el de Gelida.
9: Si no nos dan los certificados de seguridad, no se va a circular, ni tenían que hacerlo. Si han pasado las marchas, solo tienen que coger las personas que la han pasado y que firmen los responsables. No hay más remedio, pero se tiene que hacer. Y si no nos lo hacen, algo está pasando que nos oculta. Si repetimos los mismos errores que hace 8 meses, alguien nos está tomando el pelo aquí. Algo está pasando.
2: Aquest matí, al ple del Parlament, el protagonista ha estat l'aval del Constitucional a l'amnistia als líders del procés. Mònica Salés de Junts i el president Illa es retreien qui s'havia d'atribuir el mèrit de l'actual situació.
10: President, no fas el ridícul. Recordar d'on venim, ni amnistia, ni nada de eso, és una frase seua. I vostès van canviar el sentit de l'opinió quan van necessitar els 7 vots de Junts.
11: La normalització política a Catalunya és una victòria de tots. És la victòria de la convivència. De tots, una mica d'humilitat tots. O coalició progressista o coalició involucionista. La pregunta és on són vostès, en PP, Vox, coalició involucionista o en coalició progressista.
2: El retorn de Carles Puigdemont a Catalunya segueix sense data. El seu advocat Gonzalo Boye ha dit al nostre programa que l'expresident no tornarà fins que el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia total.
12: Lo que él tiene que hacer es regresar en un acto de país y no en un acto de partido político. Lo dijo el presidente ayer muy claro y yo creo que él fue muy didáctico. El que un político en determinado momento hable menos, yo pienso hasta que es sano, porque de hecho estamos viendo una serie de charlatanes que terminan hasta presidiendo un gobierno, ¿no?
2: Y amb aquesta informació, Gemma, ens acomiadem des de la redacció del Cafè d'Idees.
1: Lorena, 9 i 49 minuts. A veure si d'aquí un moment poguéssim anar a París, perquè sabeu que hi ha revolta d'estudiants, la més important que s'ha viscut en dècades, però la d'ahir va ser increïble. Un seguiment, es parla de 260.000 persones, 500 detencions, Carles.
13: I 2.000 i escaig policies també ferits, no? A mi el que, diguem, m'alerta és... jo crec que és una mica el retorn de les banlieues, però d'una altra manera, no? Perquè el que realment els principals que es queixen són els de l'extraradi, de les condicions que tenen les
14: escoles, no?
13: Les escoles més de la perifèria, més de l'extraradi de les grans ciutats, no? Clar, que això passi quan tradicionalment tens les banlieues i aquests llocs com a llocs, diguem, que estan amb conflicte i que tenen unes condicions molt dures, diguem-ho així, quan hi ha segones, terceres generacions que no se senten francesos i se senten del país d'origen dels seus pares i que no inverteixis allà, sembla una contradicció. Ara, també he de dir que els francesos, diguem, ja és clàssic, des dels armilles grogues fins als pagesos, fins als estudiants, són, diguem, una mica durs quan es manifesten, sí.
1: Aquesta és l'anàlisi que fem des d'aquí, des de la taula, des de Barcelona. L'Antonio Delgado és el nostre corresponsal a París i ho està vivint des d'allà. Antonio, bon dia. A més, has anat a les portes d'un centre educatiu. Quin ambient es respira avui a París?
15: Hola, buen día. Pues creo que podéis verlo, no sé si escucharlo también. Este es uno de los liceos del centro de París. Esto no es un liceo de banlieue, de los suburbios, sino del centro de París, del distrito octavo, el liceo Condorcet. Y aquí también hay un bloqueo. Hoy los liceos, digamos, están divididos en dos. Aquellos en los que el ministerio ha cerrado preventivamente y anulado las clases para evitar incidentes, y aquellos en los que los estudiantes están cerrándolos por sí mismos, impidiendo el acceso, en un ambiente aquí festivo, pero es verdad que en general de tensión por los incidentes violentos que mencionabais.
1: Vemos las manifestaciones masivas, vemos barricadas, incendios, estudiantes detenidos, cientos de heridos. ¿A qué se enfrenta el gobierno, Antonio? ¿Qué le están pidiendo?
15: Esa es una pregunta muy interesante. Ellos tienen una reivindicación que es doble. Por un lado, la falta de profesores, la falta de docentes que hace, y esto es cotidiano, pasen cursos enteros sin profesor de matemáticas o que cueste meses sustituir a un profesor. Y luego los problemas de los edificios, los problemas de infraestructuras. Muchos liceos que se construyeron hace 60 o 70 años están sin renovar. Es verdad que ese es un problema más acuciante en los suburbios que en los liceos, digamos, de los barrios ricos. Todos son públicos, pero todos son iguales, pero unos son más iguales que otros, por utilizar esa expresión. Pero la revuelta se ha extendido ya por todo el sistema educativo. Como digo, es verdad que es más acuciante, es más violenta a veces, es más urgente en los banlieues, pero es una cosa ya transversal en todo el sistema educativo. Ayer en la manifestación en París había gente de todos los distritos.
1: Antonio, hay miedo en el Eliseo, a que cualquier chispa desborde la situación. Los estudiantes seguirán protestando, dicen, hasta el 17 de octubre, cuando hay convocada manifestación contra la subida de precios. ¿Quién les da apoyo a los estudiantes?
15: Les están apoyando los sindicatos en general y luego, sobre todo, la izquierda, los partidos Francia Insumisa, también el Partido Socialista. Eso ha llevado al gobierno a decir que están siendo instrumentalizados. En realidad es una revuelta que es espontánea. Surgió en un instituto en particular y el combustible, además de ese malestar, ha sido las redes sociales. El efecto de emulación es lo que ha llevado a que una protesta que empezó en un liceo concreto de las afueras de París haya acabado incendiando todo Francia. El gobierno no sabe bien cómo responder porque tiene un problema económico. La Francia tiene un déficit altísimo, del 5,4%. Una deuda que cada vez cuesta más caro refinanciar. Y lo que piden los estudiantes no es barato. Cambiar los institutos, mejorar la plantilla de profesores, todo eso cuesta mucho dinero. Así que el gobierno intenta nadar y guardar la ropa, ganar tiempo, abogar por el diálogo, pero no consigue dar ninguna respuesta concreta que calme estas protestas.
1: Antonio Delgado, gracias. Me decías antes, vemos las barricadas de atrás y vemos algunos espontáneos que van levantando carteles mientras tú hablas, ¿eh? Antonio, lo dejamos aquí. Gracias, buen día.
15: Bon dia.
1: Bon dia. Abans, Carles, feies una reflexió interessant, perquè no podia ara establir aquesta conversa amb l'Antonio. Deies la manera de protestar que tenen a França.
13: Sí, perquè
1: dius, està incendiando França.
14: Bueno,
1: és literal.
14: En Esther Niubó, veient aquestes protestes.
1: I la manera de protestar d'aquí, no? Que aquí no, ja vaig amb la Rebeca Carranco, sí, que és la nostra companya experta en successos, en Crònica Negra. Rebeca, bon dia.
16: Hola, bon dia.
13: La Rebeca segur ens ajuda, eh? Però quan hi ha manifestacions d'aquesta mida, llavors hi ha els professionals de la cosa. Diguem, hi ha els manifestants que fan la manifestació, que normalment no té incidents, o sigui, els té, són, diguem, són menors, i llavors hi ha els professionals, no?
1: Que van apareixen, a rebentar.
13: Que és un antisistema molt, molt pujat, diguem, i que, el que és el que realment després provoca...
1: El més recent és la manifestació de l'altre dia del dret a l'habitatge, sí, no? Que va transcórrer sense incidents, però un cop acabada, barricades, incendis, sí, enfrontaments amb els Mossos...
16: Feia un temps que teníem al carrer que això no passava, no? I sí que és veritat que normalment l'entorn que acaba d'aquesta manera, l'entorn on es cau això, és un entorn que normalment està més, bueno, té més militància darrere, que té una voluntat de fer això, i dona la sensació en els últims temps, en aquesta manifestació que tu dius, que acaba amb aquestes 28 barricades, incendis, que al final ja hi ha aquesta voluntat des de l'inici, és a dir, no sembla una cosa espontània, perquè els Mossos ja preveien que això podria acabar així, d'acabar amb aquests aldarulls, que és la manera més clara de demostració d'aquest malestar. Això vam veure a la manifestació de la vivenda, però també vam veure a l'11 de setembre amb unes manifestacions contra Núcleo Nacional, que també va haver-hi aldarulls i detinguts, i al Fossar de les Moreres també ja vam veure com aquest ambient el dia abans de l'11 de setembre en contra de la concentració d'Aliança Catalana al Fossar. És a dir, hi ha aquesta sensació de que el carrer s'està mobilitzant, no només de més gent al carrer, sinó també mobilitzant d'una manera que també era molt catalana, de grans manifestacions que al final tenen aquesta part d'aldarulls i complicades.
1: I aquí hi ha l'element de Plaça Catalunya, que segueixen les acampades. Moltes d'aquestes manis acaben allà a Plaça Catalunya. La policia té intenció de desallotjar-la? O es quedaran allà indefinidament?
16: Clar, això pot acabar sent un problema, ho vam veure el 2011, el 15M. La manifestació pública que ha fet d'això, tant la consellera de l'Interior com el director de la policia, és... Nosaltres no cometrem els errors del passat. Recordem que es va desallotjar l'acampada de l'11M d'una manera violenta, amb els antiavalots, que va ser molt difícil. Diuen que no volen cometre els errors del passat. La consellera de l'Interior va dir no enviarem els antiavalots allà, però és cert que, per exemple, a la manifestació de l'altre dia de la vivenda, moltes persones sortien d'aquí, entraven aquí, no? I fins i tot la Brimo ja va fer com una mena de rotllant al voltant d'aquesta acampada per evitar que poguessin entrar i atacar-los des de dins. Llavors, a dia d'avui diuen que no, veurem quan s'allarga això, si hi ha més incidents que acabin vinculats a aquesta acampada i si això acaba provocant una situació que es vegin obligats. I això sí que és veritat que políticament és una cosa doncs, que els preocupa molt.
1: Ara deia el Carles aquests elements que hi ha que distorsionen, no? Els elements que volen provocar incidents quan acaba una mani, i estava pensant que dilluns, és 12 d'octubre.
16: Sí, clar.
1: Manifestació llavors, del... Sí. Del
14: Dia de l'Hispanitat.
1: Del Dia de l'Hispanitat.
16: Sí, normalment és veritat que el 12 d'octubre històricament era un dia on hi havia alguns problemes en les manifestacions que es feien des de l'extrema dreta que pujaven cap a Montjuïc, que sempre hi havia contramanifestacions. Veurem aquest any què passa, si hi ha alguna cosa més i si això doncs acaba també en alguna mena de situació més violenta, perquè és veritat que les últimes del 12 d'octubre havien sigut tranquil·les.
1: Manu, tu què creus? Que continuarà... indefinidament es mantindrà aquesta acampada a Plaça Catalunya?
14: Jo crec que, per lo menys fins a les eleccions, jo crec que es mantindrà. I sobre el que estem parlant del tema aldarulls i tal, crec que és un tema que conec, no sé, prou bé, perquè jo crec que els tres que estem aquí a la taula hem tractat tema Mossos, tema protestes, tema... Jo crec que hi ha una qüestió, que és que els Mossos han après molt en els últims anys a millorar la gestió de l'ordre públic, i jo crec que hi ha una norma que he vist a les manifestacions, que és que quan més agressiva i més present i més massiva, i sobretot més present, més visual, és la presència policial, més retroalimenten els grups que la volen liar. És a dir, això per mi pot semblar contraintuïtiu, però és així. I jo recordo manifestacions de l'època...
13: És que va d'això.
14: Jo, però un moment, jo recordo èpoques. Crec que era 2012-2013... i crec que hi havia Josep Lluís Trapero al capdavant, si no recordo malament, on els Mossos van optar per seguir les manifestacions com a dos o tres carrers vista. És a dir, no hi havia presència policial, és a dir, els Mossos monitorejaven la manifestació a través d'agents de paisà, a través de la unitat de mediació, també en converses amb els convocants, però una mica a distància. I llavors, aquesta gent, doncs, que com dius tu, doncs potser van ja a la manifestació amb voluntat doncs, a generar aldarulls tal, no tenen el cordó policial contra el que anar. No tenen la visita...
1: Sí,
14: no,
1: és, dir...
16: és que això ho vam veure, a més, ho vam veure amb la manifestació de la vivenda, hi havia un moment que hi havia tot el llançament de pedres contra una línia policial i que les furgonetes marxaven. No? Donava la sensació, es veuen superats? No. Són plenament conscients de que ells són l'objectiu i que si ells marxen ja no els hi queda ningú contra qui llançar res. Sempre és l'objectiu en aquestes manifestacions és la línia policial.
14: Però l'altre dia la manifestació, encara estaven fent els discursos les persones convocants, des del sindicat de llogateres, etc, i el cordó policial ja estava actuant contra les persones aquestes, no? Doncs que anaven potser a buscar això. Llavors jo crec que va ser Ferran López l'altre dia que deia hem après, no cometarem els mateixos errors, I jo, de debò ho dic, com he presenciat moltes d'aquestes manifestacions, molt d'aquests enfrontaments, crec que quanta menys presència visible i menys agressiva sigui, menys possibilitat hi ha que es produeixin aquestes
1: aldarulls. Estic mirant el rellotge, veig l'hora, per tant, arriba el moment que a Ràdio 4 acomiadem els oients, els agraïm la companyia que ens han fet fins ara, des de les 8, però ara es queden en companyia, es queden en bones mans. Del matí a Ràdio 4 arriben les 10, arriben, per tant, les notícies.
17: Són les 10.
18: Ràdio 4. Serveis informatius.
17: Bon dia. Desenes d'usuaris de Rodalies s'apropen al mostrador d'informació habilitat a l'estació de Sants després d'un matí on la circulació ha estat totalment interrompuda. Allà hi és la nostra companya, Míriam Andreu. Bon dia.
19: Bon dia. Doncs tracten d'esbrinar si la seva línia ofereix un servei ja normal o quines alternatives tenen per als trams on no hi circula. Alguns passatgers ens han explicat que porten hores a l'estació o que han hagut d'esperar molt de temps per poder arribar-hi.
20: Bueno, havia de sortir a 9:15 i, bueno, i aquí estic. De porto una estona.
21: Posàvem molts trens programats, havíem d'agafar el de les 7:20, no ha passat, llavors ha passat el de les 7:40, han agafat unes quantes amigues meves aquell i jo havia d'entrar a les 10 i no han passat molts trens fins que ha passat un que no s'esperava i hem agafat aquell.
19: Fa pocs minuts hem conegut que els sindicats de maquinistes, després de mostrar-se reticents a reprendre el servei després de les pluges d'aquest dimarts, hi han accedit després que Renfe, després d'avalar els informes de seguretat, que ha enviat Renfe.
17: Gràcies, Míriam, per aquesta última hora des de l'estació de Sants de Barcelona. I bé, la situació a Rodalies ha protagonitzat part dels retrets de l'oposició al president Salvador Illa a la sessió de control al Parlament.
22: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho.
17: El president assegura que el servei de Rodalies es restablirà progressivament i diu que determinar la seguretat de les vies depèn de les agències responsables i no dels sindicats de maquinistes. I mentrestant, Protecció Civil manté l'emergència del Pla Inuncat després dels aiguats dels darrers dies i davant la previsió de nous xàfecs avui, que no es preveuen tan intensos. També es manté la prealerta per la situació ferroviària. Mireia Moreno, més detalls. Bon dia.
23: Bon dia. Segons el darrer balanç de Protecció Civil, el telèfon d'emergència 112 va rebre 690 trucades arreu del litoral durant l'episodi d'aquest dimarts. Els bombers han fet 45 salvaments i més de 5.300 usuaris continuen avui sense subministrament elèctric a causa de les pluges. A Xert, al Baix Ebre, no hi ha hagut activitat escolar i pel que fa al caos a Rodalies, des de Protecció Civil recomanen consultar l'estat de la xarxa i valorar alternatives de transport. És el balanç a grans trets d'un episodi que no ha deixat danys personals greus. Tot i així, el missatge continua sent de prudència perquè són molts dies seguits plovent i amb moltes incidències. Imma Soler.
24: Però cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació i, per tant, demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
23: Avui s'esperen xàfecs de menys intensitat. A les 11, nova reunió del CECAT per fer seguiment de la situació.
17: I mentrestant, centenars de persones continuen concentrades davant del bloc de pisos número 74 del carrer Llenguadoc a Sant Andreu, a Barcelona. Volen impedir que una comitiva policial desnoni les 50 persones que hi viuen. Allà hi és la nostra companya Clara Ontanyón. Bon dia, Clara, explica'ns.
25: Bon dia. Sí, doncs centenars de persones esperen l'arribada d'aquesta comitiva policial blindant el carrer Llenguadoc de punta a punta. Els Mossos d'Esquadra havien d'arribar a les 8 del matí, des de llavors estem esperant. Els sindicats tenen l'avís que l'arribada és imminent, per tant, ara respira un ambient de certa tensió. Maria Serra és portaveu de la Confederació Socialista d'Habitatge de Catalunya i explica que aquest cas és un exemple clar de gentrificació.
26: L'origen d'aquesta situació no és que aquestes persones decideixin no pagar un lloguer. És un procés que comença quan Reales Seguros compra aquest edifici i decideix no renovar contractes a les seves veïnes i fer-les fora.
25: Aquí viuen 50 persones de diferent tipus, persones grans, migrades i famílies amb menors d'edat. De fet, Hi ha membres del sindicat de professors intentant impedir aquest desnonament.
17: El Tribunal Constitucional ja ha notificat al Tribunal Suprem la seva sentència avalant l'amnistia per al delicte de malversació. Tot i que la resolució es refereix al recurs que va presentar l'exconsellera Dolors Bassa, el Suprem ja va avançar que aplicaria el mateix criteri per tots els líders del procés. Aquest mateix dimarts, el magistrat Pablo Llarena ja va retirar les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, però ara faltarà que confirmi l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia en els seus casos. També a la resta de condemnats a la causa del procés, que arrossegaven penes d'inhabilitació com a líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 11.
0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
3: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i mig i aquí comença el matí de Ràdio 4.
0: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Ai, senyor, quin matí de caos!
1: Tothom corrent, veig moltíssima gent que ningú sap on ha d'anar, quina via ha d'agafar, no ens donen alternativa.
2: He mirat per la web oficial de Rodalies i m'han dit doncs, que funcionava normal, haig d'anar a Tortosa. I ara doncs, he preguntat i m'han dit que va en retard.
3: Una hora i mitja per vindre aquí, que normalment és una hora.
4: I nos tienen aquí atasabao, sudando y pasándolo por fatal.
5: El tren anava bé, però s'ha desviat, no sé per què, i hem trigat molt més de la compte, i ara vinc aquí i no n'hi ha tren, no n'hi ha trens per Clot, per la Sagrera, no n'hi ha ningú.
0: Salvador Cot, Lluís Carrasco, Sergio Fidalgo. Bon dia, nois i noies.
6: Molt bon dia.
0: Esteu, bon dia a tothom, eh? Escolta'm, quin desastre, Cot. En teoria, a partir d'ara, ara ho sentíem al butlletí a les 10, tot això, lenta i progressivament, ha de tornar a la normalitat. N'hi ha per estona, però no es pot arreglar en 5 minuts. Els maquinistes fa poca estona han decidit tornar a pujar els trens després d'avalar els informes de seguretat de Renfe i Adif. Però quin desastre.
6: És un desastre. Jo recordo, quan sentia això, recordo que l'any 2007 em van venir del Col·legi d'Enginyers de Catalunya. Em van venir... Jo llavors treballava al diari Avui, estava subdirector allà, em van venir i em van dir, escolta'm, que l'Estat ha deixat d'invertir, Renfe ha deixat d'invertir en Rodalies, i considerem que és molt preocupant. Una desinversió diferencial, eh? A Cercanies de Madrid no. I recordo que ho vam estar denunciant al diari, tal. Estic parlant de fa gairebé 20 anys. I això continua així.
0: Aquest matí, però, el director general de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, deia que aquests últims mesos s'han fet grans inversions. En teoria, això hauria d'estar millor, Lluís Carrasco.
7: Gran mentida, aquest matí. No, el Salvador ho ha explicat millor que ningú. I ara, quan has començat el programa, que has dit matí de caos, he pensat, no, matí de caos no, país de caos. I he pensat que podries posar-te malalt i posar un programa de fa 7 mesos, perquè l'actualitat és la mateixa, els problemes són els mateixos i els culpables també.
0: Sergio.
8: El tema de Rodalies és un malson continu. Jo soc usuari habitual.
0: Sí, però diu que aquest matí
8: avui,
0: cap problema,
8: sí.
0: En el teu cas. Ets l'excepció.
8: Jo he tingut sort i he pogut agafar un tren. I la centrana no estava plena, el tren ha funcionat, tinc els dos sentits de la marxa, però de Rodalies és un continu. O sigui, allò de trens que són anunciats i no venen, trens que no els anuncien i venen, trens que arriben tard, això és habitual. Però avui he tingut sort. Mira, la loteria avui m'ha tocat.
0: Bé, ara de seguida anirem en directe cap a l'estació de Sants. Sabrem si a poc a poc es va recuperant o no la normalitat. Imagino que n'hi ha per estona. Us informarem també de la situació del trànsit a les carreteres. Bé, clar, servei alternatiu i molts agafen el cotxe i l'embolic a la xarxa viària és majúscul també en alguns trams, com a mínim. Anirem al Servei Català de Trànsit. Parlem també amb Elisabet Ramos, portaveu de la CGT a Renfe, Rodalies i Maquinista. I després també i sobretot volem explicar quins drets teniu els usuaris. Hi ha una persona que no pot arribar a la feina aquest matí, què? Què li pot suposar, això?
8: Però en tenim drets? Tenim dit alguna cosa amb Renfe?
0: Saber perquè... quins drets tenen els usuaris o quins drets no tenen i què poden fer? És sí. A dir, algú que no ha pogut arribar a la feina, què?
8: Sí, bueno, no arriba a la feina, que has pagat el billet, tot això, sí, perfecte, però el problema és que no mai entri, però ni a Rodalies ni a l'AVE. Recorda que teníem allò amb l'AVE de que podríem tornar part del diner si arribava a estar, i ja n'hi ha jo. O sigui, Renfe ha anat reculant i considera els usuaris com una mena d'esclaus.
0: Ja, també parlarem amb Imma Soler, sots directora de Protecció Civil. Atenció, perquè la previsió del temps, aquest matí pràcticament no plou enlloc, però la tarda se'n tornem-hi. No com ahir i no com el cap de setmana. En teoria no tant, però localment encara pot picar massa fort, eh, Lluís Carrasco?
7: El que passa és que ja sabem que la previsió, excepte la primera, que sí que es va preveure pràcticament de forma científica, les dues següents han estat tempestes
0: no.
7: Convectives que no s'esperava, es converteixen en meteotempestes, que tampoc s'esperava i que agafen una voracitat per culpa d'aquesta aigua de mar a 27 graus que tampoc es podia preveure.
0: Bé, aquest matí, no res, algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i sí que cauen trombes d'aigua, però damunt del mar. Si mireu el radar, veureu unes taques vermelles que fan por, però damunt del mar. Per sort, no toquen terra. A veure què passarà aquesta tarda nit i en parlarem també amb Protecció Civil.
7: Com entri una mica de llevant, tot això que està a mar ve cap a terra.
0: Bé, a les últimes hores també ha plogut a les comarques de Lleida, però la sequera que arrosseguen és tan gran i greu que els danys a la collita d'oliva són molt importants. Aquest matí sabrem què suposaran les pluges de les últimes hores pels pagesos de Ponent. Ahir parlàvem amb pagesos de l'Ebre, del Baix Llobregat, de l'Empordà, i ens explicaven els danys, en aquest cas, per culpa dels aiguats, massa aigua, en la collita de cítrics i també els camps d'hortalisses. El Baix Llobregat, per exemple, s'ha perdut una part de la collita de coliflors, cols, enciams i carxofes. Aquest matí sabrem com estan a les comarques de Lleida, on ha plogut les últimes hores, però la sequera, com dèiem, és terrible i els danys, per exemple, en la collita d'olives són molt grans. En parlarem amb Pere Roquer, president de Saja Catalunya. Bé, a aquesta hora podem sentir la compareixença d'Òscar Playà, del director general de Rodalies. A veure què ens explica.
9: I avui hem incorporat, a més, altres línies, com són la R8, la RG1, la R17, la RT1, la RT2, la R13, la R14, la R1 en el seu tram des d'Arenys a Maçanet-Massana i la R8. Ara mateix ens queda per obrir de la R2 el tram des de Granollers fins a Maçanet-Massana. Cadif està fent treballs de reparació de la via. Sabeu que la zona de Granollers ha sofert, ha sigut una de les zones més castigades per el temporal i, per tant, hem tingut afectacions en la infraestructura. Adif està treballant i, per tant, una vegada Adif acabi, nosaltres farem les marxes exploratòries conjuntament amb ells, tal i com marquen els procediments de seguretat per restablir el servei entre Granollers, la zona de Granollers, Maçanet-Massana, que afecta, com dic, a la R2 Nord i la R11. I, per altra banda, també un dels trams que s'ha vist també més afectat és la R4 Nord, de Barcelona a Manresa, que Adif ja ha acabat les feines, estem fent ja aquest dematí la marxa exploratòria i que esperem que aviat puguem també reprendre la circulació en aquesta línia. Jo vull posar en valor també els informadors que hem tingut des de primera hora en totes les estacions, des de les 5 del dematí. Hem reforçat l'horari d'aquests informadors a les estacions per poder atendre els usuaris i usuàries que aquest dematí han arribat a les estacions i s'han trobat que en molts casos els temps d'espera dels pas dels trens eren clarament superiors als habituals.
10: Què ha passat amb els matins? Per què han trigat tant a arribar els informes de seguretat?
9: Perdona?
10: Per què han trigat tant a arribar els informes de seguretat dels maquinistes?
9: Bé, nosaltres tenim uns procediments de seguretat establerts. Són uns procediments que estan avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. En el món ferroviari existeixen procediments de seguretat que ens permeten circular de forma segura. Aquests procediments són uns procediments que existeixen, que s'apliquen, que arrel de l'accident de Gelida es van reforçar amb aquestes marxes exploratòries que fem personal de Renfe, personal expert en circulació, en seguretat de la circulació de Renfe i personal d'Adif, per certificar, per explorar la infraestructura amb aquells certificats que ens envia Adif i fer que la circulació sigui encara més segura. Són uns informes, aquests que et refereixes, que ens van demanar el sindicat majoritari de maquinistes i després la resta de sindicats, que són uns informes addicionals. I avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest dematí, han sigut entregats. Però vull deixar molt clar que són uns informes addicionals que ens han demanat sobre informació de la infraestructura. Clarament ens avala les circulacions que vam tenir ahir a la R1, a la R2 Sud, els regionals del Sud, R15 i R16, i R4 Sud, que els trens van circular amb total seguretat. En aquelles inclús infraestructures que s'havien vist danyades en el temporal, com per exemple el túnel de Catalunya. Ahir van estar circulant tots els trens de la R1 per aquest túnel de Catalunya sense cap tipus de problema amb la seguretat.
11: Quina legitimitat tenen els sindicats per demanar aquests informes?
9: Perdona?
11: Aquests informes addicionals els poden demanar sempre que vulguin? Estan regulats quan es demanen i quan no?
9: No, aquests informes ens els ha demanat. Jo crec que hem d'insistir en que nosaltres complim la normativa de seguretat existent tant per part de l'administrador de la infraestructura com per part de l'operador. I això és la nostra feina i és el que venim fent sempre. Com dic, els vam reforçar amb l'accident de Gelida, amb aquestes marxes exploratòries que s'estan fent. Sempre que s'obre un tram nou, perquè hi hagi una obra, no només per un temporal, sinó quan hi ha una obra, quan vam fer, per exemple, l'actuació en els túnels del Garraf, es van fer marxes exploratòries per certificar que la infraestructura compleix amb absolutament tota la seguretat pel pas dels trens.
12: Tenen pensat emprendre alguna acció legal contra els treballadors que avui no s'han...
9: Ara mateix estem focalitzats en treure tots els trens i en posar els trens a l'hora. La ciutadania necessita poder-se desplaçar als llocs que s'ha de desplaçar i estem centrats ara mateix en això que és el que la ciutadania ara mateix necessita.
13: Senyor Playa, ahir diu que l'infraestructura és segura, però a l'R21 a la nit ja va haver un accident. No sé si entén una mica les reticències dels maquinistes per aquesta banda.
9: Jo entenc, però s'ha fet molta feina, des de Gelida cap aquí s'ha fet molta feina, de reforç de talussos, de trinxeres, l'evidència jo crec que està clara, és a dir, hi han hagut unes pluges molt fortes i excepte l'arbre d'ahir, insisteixo, el risc zero no existeix ni existirà, Adif també està talant arbres, tenen un contracte nou de reforç de talar arbres, el risc zero no existeix, però jo crec que l'evidència està clara de que les incidències que hem tingut perquè la reposició del servei va ser molt ràpida després del tancament absolut de tota la xarxa de Rodalies, s'ha vist clarament el treball que s'ha fet en tots aquests mesos, en el reforç d'aquests talussos i trinxeres, sobretot, i per tant treballarem en aquest sentit per fer que la xarxa de Rodalies sigui més resilient en aquestes situacions meteorològiques que també, per altra banda, ens estem trobant i que no han sigut tan habituals en els últims anys.
0: Bé, doncs aquesta és la compareixença, paraules en directe d'Òscar Playà, del director general de Rodalies a Catalunya. Hem tingut unes pluges molt fortes, deia ara el director de Rodalies, les mateixes pluges, ara en parlarem de seguida, Cot, que han caigut a les vies de ferrocarrils, per exemple.
6: Exacte.
0: Sí, una cosa, ara de seguida en parlarem, però aquesta hora també és molt important tenir i parlar en directe amb l'Imma Soler, que és la sotsdirectora, com sabeu, de Protecció Civil. Imma, com estàs? Bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs? Déu-n'hi-do.
14: Continuem aquí, no has tecat. Sí, sí.
0: Quin matí de caos!
14: Aquest dematí sí, complicat, i tenim encara el tema de les pluges que l'anem seguint, i aquests dies que portem, bueno, hem d'anar ordenant i solventant temes.
0: Ja. Davant el panorama que hem viscut, i encara vivim aquest matí, perquè bé que els maquinistes tornen a pujar el tren, lògicament la normalitat no es recuperarà en 3 minuts, no? És a dir, quin és el missatge de Protecció Civil davant una situació com aquesta que estem vivint a Catalunya?
14: Sobretot amb aquest tema, el que sempre demanem nosaltres és fer seguiment del que està succeint i, per tant, informar-nos bé, saber com va evolucionant tot aquest restabliment d'aquesta situació de transport, mirar aviam si hi ha viabilitat per fer aquest transport que vulguem fer, si no, doncs és un tema que es necessita buscar un transport alternatiu, doncs valorar-ho i, sobretot això, esperar que es vagi restablint amb tranquil·litat, amb calma, demanar informació a les estacions, els serveis estaran preparats per donar informació de el que va succeint i, com sempre diem, informar-nos molt bé del minut a minut per saber com podem adequar el que necessitem en el que estigui succeint.
0: Bé, servei alternatiu, una miqueta però amb els busos de sempre. Rodalies diu, home, sí, en alguns trams sí que es reforça i hi ha més busos, però admet a la vegada que no n'hi ha prou, no? I, a més, clar, molts opten per agafar el cotxe i l'embolic es trasllada també a les carreteres.
14: A les carreteres, correcte.
0: Anirem al Servei Català de Trànsit.
14: És un sistema... Tenim molta mobilitat, tenim un sistema de transport que quan hi ha alguna mancança doncs evidentment afecta en els altres perquè la mobilitat és molt gran en el nostre territori i hem de ser conscients d'això. Per tant, jo el que puc demanar des de Protecció Civil és que des d'una situació d'aquest tipus apliquem la paciència, apliquem el sentit comú, el seny, mirem com ens pot afectar, quines necessitats tenim, informem-nos bé i actuem en conseqüència.
0: Perfecte. I amb aquest matí pràcticament no plou enlloc, alguna gota al Pirineu.
14: No, està ara tenim un cel bastant net, de totes maneres hem de vigilar, perquè de cara al migdia, tarda, sobretot, pot ser que tornin a haver-hi algunes tempestes, sobretot en la meitat est del territori, les zones de comarques de Barcelona, litoral, prelitoral, també de Girona, també una mica entrant cap a la Catalunya central, aquesta franja gran, àmplia del quadrant nord-est, i el que hem d'esperar és això, que pugui puguin haver-hi pluges puntualment intenses. Però el que diem sempre, que ara ja tots comencem a conèixer molt tots els nivells de perill, no estem en cap 5 ni en cap 6, estem en un nivell de 2 sobre 6 de perill. Per tant, no és un nivell elevat, però sí que no es pot descartar que localment pugui caure algun xàfec amb tempesta i amb pedra. Ens diu el Servei Meteorològic que no esperen precipitacions destacables com hem tingut, però de totes maneres ja veieu com de la manera que tenim la meteorologia i el temps, hem de ser vigilants, veure si es compleixen les previsions, que és el més segur, però que en algun moment pot haver un moment puntual que aquestes previsions, els models no ens les demostren i per tant el que hem de fer és reactius. I com sempre diem, doncs la vigilància en el territori del que estem fent també és molt important.
0: Per tant, no s'ha de repetir el que ha passat els últims dies, per sort, però entre la tarda, el vespre i la nit, diguéssim, algun patac localment massa fort encara pot provocar
14: podria,
0: algun ensurt,
14: exacte.
0: Haurem d'estar pendents
14: passar, i
0: anar-ho seguint, sí, sí, com dius tu, amb el radar i sobretot també amb les recomanacions que ens aneu donant a mesura que avanci el dia des de Protecció Civil. Demà, Imma, sembla que encara alguns patacs entre Barcelona i Girona, però per sort, a partir de divendres, un panorama força més tranquil. Més frescot, això sí. Atenció amb els encostipats, perquè els propers dies, tot i que s'estabilitza el temps, baixen bastant o molt les temperatures a Catalunya, Imma.
7: I primeres neus.
14: És així, i a més, el que tenim que tenir vigilància també és perquè ens entra vent de tramuntana, sí, entra vent de mestral també, que és el vent que s'emporta aquesta massa de precipitacions, eh? Vull dir que ens anirà bé perquè ens traurà aquesta massa calenta de precipitacions i sembla que realment a partir de llavors començarem a tenir tardor. Però aquest vent també hem de vigilar perquè tenim el terreny molt moll i per tant doncs, totes les estructures, tots els arbres, les branques que estiguin malmeses ara per aquesta pluja, pot ser que en algun cas caiguin o hi hagi algun desencaix i per aquest motiu el que demanem també és que siguin la gent amatent a l'entorn, a quins desperfectes poden haver-hi hagut en la nostra casa, en l'entorn que nosaltres tenim, i ser vigilants de pensar en això, que encara que ja no plogui, però potser hi ha alguna teula trencada que pot acabar de caure.
0: Doncs sí, atenció amb les ventades, la tramuntana i el mestral, que tant demà com encara divendres seran protagonistes, com diu l'Imma Soler, a moltes zones del país. Imma, un milió de gràcies. No em cansaré de repetir-t'ho. Sort que us tenim.
14: A vosaltres, al revés, a vosaltres, per la feina que feu difonent-ho, que el que convé és que tinguem informació, tota la societat, nosaltres, i sapiguem el que tenim que fer. Això és lo important.
0: I el que convé i és important és tenir professionals com tu, que ho expliqueu. Eh? Salvador Cot, editor del Grup Món, estem d'acord o no? L'Imma Soler és una crac.
6: I tant, i comunica molt bé.
0: I comunica molt
14: bé. Podeu posar vermella.
0: No.
14: Vaig a seguir treballant.
6: No es nota per la ràdio, no es nota.
0: Gràcies, Imma, que vagi
14: moltes
0: bé.
14: Gràcies, una abraçada. Vinga, que tingueu bon dia.
0: Una abraçada. És que m'ha dit, o entro ara o no puc, perquè tenen reunions, estan lògicament embolicats aquest matí i per això hem deixat de sentir el director de Rodalies, l'Òscar Playà, per escoltar justament també les recomanacions importantíssimes de l'Imma Soler, de la sotsdirectora de Protecció Civil. Ara, de seguida continuarem parlant del tema que ens ocupa, però en aquest programa ens agrada parlar moltes coses diferents. Eh que sí, Jordi Vila?
15: I tant, Xavier Freixas.
0: I avui, per exemple, donarem consells per tenir una bona relació amb els vostres fills adolescents, amb els nostres fills adolescents.
15: I tant.
0: Ho
15: farem amb el psicòleg Àlex Letosa, ens explicarà quin és el secret per construir un bon vincle. Una pista: no es tracta d'evitar els conflictes, sinó de saber resoldre'ls. També li preguntarem per la salut mental dels joves i l'obsessió per ser feliç.
0: I atenció si teniu gossos, perquè en alguns parcs s'hi han trobat trossos de carn amb punxes amagades, nois. És gros, això.
16: Que bèstia.
0: No, com pot ser, això?
6: No fotis.
0: Jo em pensava que no passava però,
6: això.
0: Sí, sí, sí, ha passat. A Catalunya i fora de Catalunya, també. Eh? A Sevilla, per exemple, últimament ha passat moltes vegades, però és que ara, per exemple, fa pocs dies se n'ha trobat a Lleida, a la capital del Segrià.
15: Sí, avui parlarem amb el Carles, el veí que els ha trobat. Li demanarem com eren, on estaven amagats i com va la investigació que ja s'està duent a terme per saber qui hi ha al darrere d'aquestes accions.
0: Home, i avui és dimecres i, per tant, vindrà el Villanueva.
15: Sí. Ens parlarà de la Lídia Bosch, que serà àvia de Letícia, que segons explica la revista Hola, és la reina més admirada. També que Alejandro Sanz presenta els seus 4 fills i de 3 dones diferents. I atenció perquè també parlarem de petons. Petons a la boca, en públic, al mig del carrer de Belén Esteban i el seu marit Miguel. I més amor amb el Marc Villanueva. També ens parlarà de Rafael tota la seva vida amb la seva dona Natàlia Figueroa.
0: Bé, i parlarem
6: si són amb el seu marit no tenen interès. No ho entenc.
15: Mira.
0: També parlem de tecnologia aquest matí amb l'expert i divulgador Toni Reboredo.
15: Sí, repassarem amb ell la nova normativa per a patinets elèctrics i, com sempre, ens descobrirà un munt de trucs informàtics que ens faran la vida més fàcil. Per exemple, ens ensenyarà a crear una càmera de vigilància amb un telèfon vell. per exemple.
0: Ah, molt bé. I vindrà una dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona, la doctora Andrea Convalia.
15: Sí, sí, parlarem amb ella sobre l'acne emocional. Acné, en castellà, eh? Sabíeu que l'estrès pot fer sortir granets
0: a la pell? En català es diu acne.
6: No ho sabia.
0: L'acné es diu acne.
15: Sí, sí, sí.
6: O grans, no?
0: Sí, sí, exacte. O grans, tu.
15: Sabíeu que l'estrès pot fer sortir granets a la pell? Doncs sí, avui esbrinarem per què.
0: L'estrès pot fer sortir
15: solució
0: de tot.
15: Sí, sí, sí, sí.
6: No sé, l'acne juvenil el tinc una mica oblidat.
0: Sí, jo també. Escolta, aquest matí, oients, us regalarem un panetone de la pastisseria Brunells, una de les més antigues i emblemàtiques de Barcelona, de fet, un dels establiments favorits dels grans xefs. Si en voleu un de franc, heu d'encertar el so del dia. I avui quin és? Doncs mira, aquest, sentim-lo, va, endavant. Ja podeu anar trucant, eh? El 900-454-455. 900-454-455. Marta Inglés i Laia Casanova, al control de so. Falten 3 minuts i mig per 11:15.
16: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: I avui fem tertúlia amb Salvador Cot, editor del Grup Món, amb Sergio Fidalgo, director del Catalán.es, i Lluís Carrasco, que és comunicòleg i publicista. La gent no està farta, Salvador.
6: Home, i tant. Dels trens, segur. És que s'estan...
0: Està farta de moltes coses,
6: estan
0: però...
6: Estan enfonsant una mica tots,
0: també,
6: tots els serveis públics.
0: Trens.
6: Això dels trens té una data de començament, la desinversió, que és 2005, en època Zapatero, que és just... en aquell moment l'explicació era que van començar a invertir massivament amb l'AVE. I van desinvertir a Rodalies de Barcelona, van deixar no recordo la xifra exacta, però hi és, va caure, però a plom. O sigui, si eren, parlo de memòria, eren com 600 milions de manteniment, va passar a 30. A Madrid es va mantenir aquesta, i s'ha mantingut sempre, i per això Rodalies de Madrid, Cercanías, funciona bé, i diferencialment amb Rodalies de Barcelona. Això costarà moltíssim i no hi ha una voluntat real, no hi ha sigut mai. S'ha travessat els governs del Zapatero, del Rajoy i un altre cop del Pedro Sánchez, no s'ha invertit i això és el que tenim ara.
0: Bé, Elisabet Ramos, portaveu de la CGT a Renfe, Rodalies i Maquinista, també. Com estàs, Elisabet? Bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: Què ha passat exactament? Com ha anat tot plegat això, Elisabet?
17: Aviam, el que ens ha passat.
0: El que ha passat? Sembla que s'entretalla la trucada. A veure si la podem sentir més i millor. S'ha tallat la comunicació. Carrasco, mentrestant.
7: No, ara jo sentia plallar el director i l'abraçaria. L'abraçaria, la caroneria.
0: Per què?
7: Perquè ell, al final, és una víctima d'aquesta desinversió absoluta. Els últims 10 anys, menys del 50% del que està pressupostat a Catalunya ha arribat. Els 5 anteriors, 10% del que havia d'arribar, que eren 4.000 milions, és un drama. I quan sents el pla ja et diu, no, hem reforçat la informació. Home, on voldria que el director de DIF et digués que ha reforçat el servei, que ha reforçat els convois, que ha reforçat els horaris de pas? No, ha reforçat els informadors.
0: Bé, Elisabet Ramos, ara sí, bon dia, com estàs?
17: Bon dia, un altre cop. Bé, aquí estem donant suport als companys.
0: Bé, escolta, per què us heu plantat a primera hora i per què finalment fa poca estona heu decidit tornar a treballar? Explica'ns com ha anat tot plegat, sisplau.
17: Aviam, nosaltres en cap moment, vull deixar constància, en cap moment ens hem negat a treure trens, vale? Senzillament el que ha passat és que nosaltres, no sé si us en recordeu perquè sembla com que tot s'oblida, no?, al final, i és que no fa encara ni un any va passar allò de Gelida, val? I es va arribar a un acord de que hi haguessin uns certificats, val? Amb això de les inclemències meteorològiques. I nosaltres no hem rebut res d'això, nosaltres no ens han fet arribar res, conforme tot estigui apte per circular. Llavors, fins que nosaltres, ja sigui un cap, ens hagi dit que podem circular o algú que ens acrediti que es pot circular amb seguretat, no hem volgut treure res per aquest sentit, perquè nosaltres hem de fer el nostre treball amb seguretat, no només per nosaltres, sinó pels viatgers. Portem moltes persones darrere i no volem que es torni a repetir una altra situació com la de Gelida. I sembla que anem pel camí, perquè és que se'ns diu que es pot sortir i just aquesta matinada ha caigut un arbre a la línia de l'R2 Sur.
0: A Vilanova.
17: Llavors,
0: A Vilanova.
17: I un talut, també. Sí, a Vilanova, entre Vilanova i Sitges o Cunit. Mm. I també ha caigut un talut a part d'un arbre. Llavors, ens estem tornant a traslladar que no fa ni un any. I va ser molt greu, molt greu. I arrel d'això, no sé si ens estem adonant, però les inclemències meteorològiques no tenen res a veure amb fa 2 anys.
0: D'acord. Ara heu avalat, però, aquests informes de seguretat de Renfe i Adif. Per tant, diguéssim, a aquesta hora, vosaltres també esteu d'acord en que es pot circular amb tranquil·litat, amb seguretat.
17: Clar, nosaltres no hem... O sigui, vull dir també que Adif no ens ha fet arribar cap certificat. És a dir, amb aquest acord que es va arribar a Gelida, vale? Havia de ser també Adif que matés aquest certificat.
0: Però, a veure, perdona, és a dir, al final heu avalat els informes de seguretat o no? Sí. I per això torneu als trens a aquesta hora del matí, cosa que no heu fet a primera hora, per entendre'ns, ho dic.
17: Sí, sí, tranquil. Nosaltres tornem perquè ens han dit des de l'empresa que es pot circular, però no hi ha cap informe. Això ha de quedar clar, ¿vale? Però si a nosaltres el nostre jefe ens diu escolta, que està tot apte i es pot circular, doncs ho farem, saps? I sí que de part de la nostra empresa ens ha arribat uns informes que no són de DIF dient que està tot ok, però del dia anterior, és a dir, d'ahir, sense actualitzar res del que ha passat aquesta nit, que també hi havia alertes meteorològiques. Mm-hmm. Però hem volgut fer el servei perquè també entenem que la gent vol sortir i, evidentment, no anirem a la velocitat que es pot anar. Anirem amb precaució i mirant que puguem fer-ho, evidentment.
0: D'acord. És a dir que torneu als trens, però reduint la velocitat amb més precaució de la que és habitual, perquè encara no les teniu totes al 1000%, diguéssim.
17: Correcte, el 100% tot de seguretat no hi és, no està. Això està claríssim de que no, però entenem la situació dels usuaris, entenem de que si des de l'empresa un jefe ens està dient que podem sortir, ho farem, i aviam com va el dia. Al final, no hem d'oblidar el que va passar, que no arriba ni un any tampoc,
0: sí, sí.
17: Hi ha por també.
0: Sí, sí, ho tenim tots encara molt, molt present, efectivament. Sergio Fidalgo, director del Català Empordanès. Endavant.
18: Hola, bon dia. Mira, tinc un dubte com a usuari de Rodalies habitual. Ja sé que quan hi ha condicions climatològiques extremes poden passar coses, també que poden haver-hi problemes en la infraestructura, però jo també vull preguntar-te sobre el tema dels combois, perquè jo a vegades, quan estic a l'estació i arriben certs combois, penso, home, aquest tren no sé com funciona. Em pots tranquil·litzar i dir-me que els combois que té Renfe realment són combois que són segurs i com a mínim no patirem?
17: Aviam, nosaltres quan anem a agafar un tren i és d'origen, vale, hem de fer una posta en marxa, hem de revisar que tot estigui ok. Vale? Llavors, nosaltres, quan ens entreguen aquest comboi, mirem que tot estigui bé. Això no significa que durant el trajecte pugui passar alguna cosa, perquè com tot es pot espatllar durant el trajecte. Però aquí entra, doncs, entrem nosaltres, no? Que si està malament ho identifiquem i si podem posar solució ho fem, com més d'un cop ho hem fet ja, i si no està bé i no es pot circular, nosaltres demanarem a DIF que ens apartin i que ens donin un altre comboi o que facin un trasllat de tren. Però evidentment, si el comboi no està apte, no hi sortirem tampoc.
18: Però sí que és clar, els combois de Renfe habitualment són bons o s'hauria de renovar el material d'una vegada perquè a vegades dona vergonya?
17: O sigui, els combois quan surten és perquè estan bé, són bons. El que passa que, com s'ha dit sempre, falta l'aposta de manteniment en el sentit d'invertir. No només en infraestructura, també en els combois, com tot. És com tot, però sí que són bons, estan ben fets, el que passa doncs que s'han de fer un bon manteniment i s'ha de posar també posta en marxa d'uns altres nous, que també està previst que es faci. Però clar, això jo no ho sé, això l'empresa ho sabrà millor que jo.
0: Perfecte. Elisabet Ramos, portaveu de la CGT a Renfe Rodalies i maquinista. Ens quedem justament doncs, amb aquesta idea de que lenta i progressivament i amb tota la precaució del món i reduint, si cal, la velocitat per seguretat, però a poc a poc s'ha d'anar restablint i normalitzant el servei de Rodalies a mesura que avanci el dia. Moltes gràcies per haver estat en directe aquí al matí a Ràdio 4. Gràcies.
17: Gràcies, molt amables. Bon dia.
0: Que vagi molt bé. Bon dia. Déu-n'hi-do. Ara, de seguida que puguem, connectarem amb el Servei Català de Trànsit per saber també com tenim les carreteres a aquesta hora del matí. Ramon, ha estat també un matí complicat a la xarxa viària.
19: A més es trasllada, perquè totes aquestes persones, n'hi ha moltes que van als autobusos, però que tampoc està massa clar que hi trobin autobusos. Per tant, els cotxes particulars en surten molt més del que és un dia habitual. M'agradaria recordar també pels oients de la compareixença d'Òscar Playà que ha situat dos punts que encara cal tenir molta cura perquè no estan funcionant, com és la R2 des de Granollers Nord fins a Massanet-Massanes. Aquí encara falta les comprovacions de seguretat i aquells combois, aquelles marxes que fan per veure que tot estigui bé, i després també l'R4 entre Barcelona i Manresa.
0: Sí, senyor. I recordem a tot això que encara hi ha més de 5.000 abonats sense llum a Catalunya. I, per cert, retards també a l'aeroport del Prat. La majoria d'abonats afectats per aquests talls són de la ciutat de Barcelona, de Begues, de Sant Adrià de Besòs, de Badalona i de Tortosa. No,
7: i ara que parlàvem dels trens, 400.000 afectats, que són els que diàriament agafen aquests trens, i poc es parla de la repercussió econòmica que tenen els mercats, perquè al final aquestes persones han d'arribar a unes empreses, a unes oficines, a unes escoles, a uns centres educatius, i tot això no funciona amb normalitat per culpa dels nostres serveis públics. Per tant, és gravíssim. Estem parlant d'una cosa molt greu. Fa un moment el Sergio parlava dels drets dels usuaris, efectivament, i els drets dels empresaris, perquè al final totes aquestes persones no arriben a puesto, aquestes persones no poden produir, i el no produït és tot el país qui queda afectat.
0: Bé, digues, Sergio.
18: No, simplement que fa falta una bona xarxa de transport de rodalies, perquè ara que estem parlant de l'habitatge, hem de fer nous habitatges, podíem fer nous habitatges a ciutats que tenen sol disponible, però clar, si no hi ha trens, si els trens no funcionen fatal, doncs no podrem fer aquesta ampliació. És que és un desastre com funcionen les infraestructures de transport d'aquest país.
0: Bé, ara de seguida parlem d'altres temes, però abans, conductors, atenció, perquè connectem amb el Servei Català de Trànsit. Com ho tenim a aquesta hora, Sílvia de l'Amo?
20: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
20: Doncs ara, tranquil, però ha estat un matí amb una quantitat amb moltes retencions i amb una situació molt complicada arran de, suposem, tot derivat d'aquesta que no s'ha pogut agafar els trens. Llavors, ara mateix per les pluges tenim tres vies tallades, tres vies afectades, dues tallades, una al túnel de les Franqueses, on hi ha unes esllavissades, i hi ha una espècie d'esfondrament a la zona de la Roca, la comarca el 14-15C, que està obligada a tallar la via i fer desviaments per vies del voltant, i també encara inundarà un tram de la G682 entre Tossa i Sant Feliu. Pel que fa ara mateix, destaquem, per exemple, que tenim les rondes molt carregades, especialment la ronda del litoral a sentit Llobregat. Encara hi ha aturades a la P7 a Barberà i al tram sud també problemes tant a Cornellà a la 2 com a l'entrada per la Diagonal, amb aturades a Sant Just d'Esbert. Ja us dic, un matí de dir, ostres, què està passant, però no hi havia allò, accidents ni res, sinó que molta gent doncs no ha tingut altre remei que agafar el vehicle personal.
0: Sí, senyora. Escolta, Sílvia, mil gràcies també, com sempre. Una abraçada. Qualsevol novetat tornem a parlar. Merci.
20: Molt bé.
0: Adéu. Ara parlem d'altres temes, però abans recordem també que aquest matí Òscar Playà ha dit des de l'accident de Gelida la infraestructura s'ha millorat i s'estan fent inversions. Diu, els resultats ho demostren.
18: Ah, sí?
0: Això ha dit literalment.
18: Jo no,
0: els resultats ho demostren, doncs, mira, aquest matí.
18: Jo aquest estiu Rodalies funcionava tan malament com habitual, o sigui que jo no he vist un duro allà.
0: Bé, escolteu, més coses.
16: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
0: Ara de seguida parlarem amb els pagesos, eh? Ahir vam parlar amb pagesos de la costa i prelitoral, diguéssim. Avui parlarem també de com estan les coses cap a l'interior del país, on el panorama meteorològic ha estat radicalment diferent al que hem viscut en aquestes zones on l'aigua ens ha negat pràcticament del tot. Barcelona, Granollers i zones pròximes. Abans, però, volem saber en quin punt està el retorn de Carles Puigdemont. Ramon Castelló.
19: Home, ahir ho compartíem aquí amb els oients, la notícia de Llarena.
0: Exacte.
19: Estaven pendents de tot el que, com anés evolucionant el dia, i ara el dia encara segurament només el sap Puigdemont i...
0: El seu advocat, potser... Gonzalo Boye, situa el seu retorn ja després de les eleccions, sí. Que n'hi ha molts que diuen a veure si arribarà i coincidint en plena campanya electoral.
19: Podem recuperar el que explicava ahir Carles Puigdemont des de Waterloo.
21: Vam decidir anar a l'exili a fer política, i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa

0: Que no heu fotut la música del Nodo. És un personatge del passat. O sigui, Puigdemont és un personatge del passat. A mi no em dona cap por que vingui per aquí, perquè ja no pinta res. Ara el seu electoral ja ha mirat l'Oriol. Jo no dic que l'Oriol sigui millor que Puigdemont, que quedi clar, però ja no pinta res aquest home. Aquest home és com una exquisita mòmia, la mòmia de Tutan Puigdemont primer, i li podeu fotre una piràmide a Mer i fer allà una mica d'homenatge. O sigui, ho sento, Junts té futur, però Puigdemont no, ja no el té. És un personatge del passat.
1: Salvador Cot, editor del Grup Món.
2: Sí, i en part estic d'acord, eh? O sigui, l'eix nacional, que és el que va generar doncs, el procés, no? Els partits es van arreglar segons l'eix nacional, ha estat, en aquest moment, com a mínim, ha estat destruït. O sigui, només hi ha, només impera a l'hora de fer acords, d'estratègies, el que sigui, l'eix ideològic, l'eix social, no? És a dir, Esquerra Republicana està en una dinàmica en la dinàmica del PSOE i del PSC, els comuns, per descomptat, també.
0: I Junts, eh? Qui va posar Sánchez allà?
2: I Junts ha tingut una pota a dins i una pota fora del sistema, una pota a Madrid i una pota a Waterloo. Jo crec que Duris està content, perquè s'ha seguit, diguéssim, Junts, el retorn de Puigdemont és el retorn al sistema, no? El sistema espanyol. Vull dir, és el sistema espanyol el que dona l'amnistia i és el sistema espanyol el que certifica que pot tornar per una decisió política o el que sigui. De tota manera, i Carles Puigdemont és eix nacional pur, o sigui, va liderar una qüestió, diguéssim, des d'aquest punt de vista. No? A hores d'ara, el retorn de Puigdemont, què significa? En realitat no ho sabem, Puigdemont és un polític una mica imprevisible. Eh? Jo no he vist mai un partit sortir del govern, en la vida. I el Puigdemont va fer sortir Junts del govern. Vull dir que és un polític imprevisible en aquest sentit. Jo el que faria... De Junts, jo, no, evidentment no em faran cas, però jo el que faria és posar-lo de cap de llista per anar a Madrid. Jo és el que faria,
0: A Puigdemont?
2: A Puigdemont. Cert. Perquè l'únic que passa amb tot això és que treu una espuma per la boca i com a mínim que la treguin, que els agafi alguna cosa.
1: Un segon Sergio Fidalgo. Lluís Carrasco, comunicòleg i publicista. Endavant.
3: Crec que el Sergio parla més amb el cor que amb el cap i en tot cas Puigdemont no és una mòmia, és un president de la Generalitat i els presidents de la Generalitat...
0: Ex-president.
3: Ho lamento, Sergio, però no, estàs mal informat.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: I Salvador Illa què és, llavors?
3: Mantenen el títol de president durant tota la seva vida i estan o no estan en actiu. Però el president de la Generalitat ho és fins que mor. És president de la Generalitat, per tant.
2: Aleshores, molt honorable president.
3: Molt honorable president de la Generalitat, mentre estigui en vida, el que passa és que pot exercir o no pot exercir com a president. En aquest cas no exerces. Per tant, de mòmia, poca cosa. I després una altra cosa. En realitat no tenim, i perdoneu l'expressió, ni puta idea del que pot succeir perquè no sabem de quina forma tornarà. Tornarà el president d'un partit o tornarà el president d'un país. Tornarà institucionalitzant el seu discurs i de forma agressiva, o tornarà havent après una lliçó de l'espanyolisme i, per tant, no voldrà prendre mal i estarà molt cauta i molt pausat. No en tenim ni idea. Si arriba a Guerrer, tampoc sabem quina repercussió social i política pot tenir el seu retorn.
1: Per tant, un segon, Sergio.
3: Per tant, fins que no arribi, no ho sabem, perquè no sabem quin paper vol jugar a partir del seu retorn. I aquest paper és molt important, perquè pot optar per un paper reactiu o proactiu. Si és proactiu i agressiu, podem estar davant d'un fenomen.
1: Sergio Fidalgo.
0: El que parla amb el cor és tu. A veure, pensem una cosa. La política fiscal que ha abraçat l'electorat de Junts és la de Sánchez, que ha donat suport Puigdemont. La política econòmica que està abraçant a l'electorat de Junts és la política de Sánchez. La política immigratòria de seguretat que està abraçant a l'electorat de Junts és la de Sánchez. Puigdemont ha posat a Sánchez allà i l'ha mantingut. Sí, l'altre dia li va votar que no a aquest decret de l'habitatge, però aquests 3 anys i pico, com ha dit el Salvador, una de cal i una d'arena, però han anat mantenint a Sánchez.
3: I així li han anat a les enquestes. Per això dic que hi pot haver una reacció.
1: Però, segon Lluís,
0: però què reacció? Recordes l'enquesta de La Vanguardia?
3: Sí. Un desastre.
0: 30-15, i no és l'única enquesta. Ja portem una dotzena d'aquestes. Puigdemont és irrelevant. Vindrà aquí, podrà fer el guerrer, podrà fer el que vulgui. No, la gent que li dirà, la teva política fiscal...
3: No sabem.
0: Que no ho sabem, no, està claríssim.
3: No ho sabem.
0: Perquè ha donat suport al Sánchez. I l'electorat de Junts, no, o sigui, el que no pots fer és triar-te 4 anys dient que Esquerra eren els monaguillos de Sánchez i quina vergonya, i tu has fet el mateix que ha fet Esquerra Republicana fa 4 anys. No té credibilitat, ho sento. Junts té futur, sí, clar que el tindrà i recuperarà i possiblement la millor podrà recuperar.
3: No, és que jo no sé si té futur.
0: Però Puigdemont no el té.
3: Amb la política de recolzament de Sánchez, les seves enquestes són un drama. Per això et dic que no sé quina serà la reacció del partit i del president Puigdemont a partir del seu retorn. Fins que no veiem quin és el seu acting,

0: és que no sabrem exactament.
1: Però tu creus que el seu electorat, no que porta 4 anys veient el que està fent el seu part, Junts, i el que està fent el Puigdemont, ara li dirà, oh, ha vingut Puigdemont, ara ve Guerrer,
0: la meitat del seu electorat ha marxat. Clar. Aleshores, voldran retrobar-lo? No. Voldran retornar-lo? Voldran recuperar-lo? No ho sé. Hem de saber-ho a partir del seu retorn.
2: El que diu l'enquesta de La Vanguardia diu moltes coses, però el que diu segur és que hi ha una majoria independentista com mai.
1: Això sí. Bueno, entre comillas, Urriol
3: no va tot arreu. Sergio, sisplau.
2: Cosa que no m'estranya gens, perquè portem bastant de temps. Bueno, des del 2017, en què es va aplicar el 155, Catalunya és una comunitat autònoma espanyola,
0: abandonada.
2: Com Múrcia, com Ceuta, com tal.
0: Abandonada, mira els dos trens. A més, hem parlat durant mitja hora.
2: A més, el president Illa milita en això. Jo no soc ningú més que un simple president de comunitat autònoma entre molts. I això, el que està produint és el resultat actual, que és que, com dius tu, les classes mitjanes estan contra les cordes, els serveis públics s'estan enfonsant, i s'enfonsen diferencialment, s'enfonsen a Catalunya, perquè som els que tenim els pitjors resultats de proves PISA, som els que les autopistes no tenen manteniment, i són els que s'enfonsen els trens.
0: Són els que ha crescut demogràficament el país, de persones sense serveis per poder atendre.
2: La política migratòria és la política de l'estat espanyol. És una política d'estat. De sempre, des del Felipe González, passant per l'Aznar, que va fer una regulació massiva, també.
0: I molt ben estudiada.
2: I, a més, una política molt pensada.
0: Molt pensada.
2: Tenen prioritat els ciutadans provenients de les excolònies espanyoles castellanoparlants, amb l'única excepció de Filipines, que com que no són castellanoparlants i el criteri és el castellà, la llengua castellana, doncs se'ls fa un examen de castellà abans de donar-los, amb només dos anys, un passaport espanyol. I que tot això és una política d'estat. I és una política d'estat Rodalies. O sigui, Rodalies es va desinvertir a l'època de Zapatero per anar fent aves a tots els pobles, i fins avui. I estem així. I és una política d'estat. I llavors, com que és una política d'estat i el Pedro Sánchez ho ha incomplert tot fins a l'extrem, de que per la senyora Mari Carmen tots els acords sobre el Fla, tots els acords sobre Rodalies i sobre el Consorci de la Zona Franca i no sé què, a cagar la via.
1: A veure, política d'estat. La política d'estat d'immigració ha tingut un entusiasme bastant ampli dels partits independentistes de Catalunya. Perquè jo, la CUP, ja t'ho imagina, Esquerra ja te pots imaginar també que l'ha aprovat, i jo recordo a Laura Borràs anant a la porta dels CIES criticant la política, diguem-ne, que por a immigrants que haurien de venir més. Això ho ha fet Laura Borràs, presidenta de Junts.
2: Sergio.
1: Aquesta política d'estat ha tingut sempre el suport dels partits independentistes.
2: L'estat és el que té el control de les fronteres, el control dels passaports.
1: Amb el suport dels partits.
2: Cap pressupost. Té el control de les fronteres, dels aeroports, de la Guàrdia Civil, dels permisos de treball, de donar nacionalitats o no, de decidir que s'ha de ser castellanoparlant per venir aquí. Tot això és estat i prou, zero.
1: Esquerra ho ha donat suport, sí o no?
2: Zero.
1: La CUP ha donat suport, sí o no?
2: Zero.
1: I Junts també ho va donar. És el que hi ha.
2: Però tu creus que ho ha decidit la CUP, la política d'estat?
1: Han donat suport.
2: Però tu creus això?
1: Han donat suport.
2: No, senyor.
1: Refugis welcome, jo ho sento. Refugis welcome. La Colau també.
2: L'estat ha sigut,
0: home.
2: Ni un...
1: Refugis welcome.
2: Escolta, ni l'alcalde de no sé on. És l'estat.
1: És la CUP, Esquerra, Laura Borràs. Manifestant-se, Laura Borràs.
2: La CUP està... Sergi, això és demagogia. Baixa d'aquí, home. Tu creus que la CUP està a l'aeroport controlant els que entren i els que no entren?
1: Però qui dona
2: suport? Està l'estat. L'estat, fica-t'ho al cap, és l'estat.
3: Ja, ho estic dient. Que parli d'un anunci, sisplau, és que més no puc fer. Puc treure els micròfons, que ho faig habitualment, sí? Ramon Castelló, ets testimoni, ahir mateix.
0: És tan obvi el que diu el Badó, és que des de fa 20 anys que vam començar les grans mobilitzacions independentistes en els carrers i ciutats de Catalunya, l'estat va tenir molt clar que calia aniquilar una cultura. I és directament el que han intentat aniquilar, o com a mínim apaivagar aquesta cultura, perquè aquesta cultura va desembocar en el 1 d'octubre de 2017 i tot el que va suposar. Aleshores, evidentment que la repressió va ser ferotge, evidentment que es van prendre mesures judicials preventives de 3 anys de presó sense cap mena de delicte, perquè delicte no hi havia faltes però no delictes, evidentment que això ha provocat un exili que ara torna i que no sabem quina reacció tindrà, però és molt obvi que l'Estat ha intentat això. Hem passat de 6 milions en aquests 20 anys, de 6 milions a 8 milions, i no només han aniquilat o han intentat aniquilar una cultura, és que han estressat els nostres serveis fins al punt que els nostres nanos no tenen les escoles adequades, nosaltres no tenim les carreteres adequades, els nostres serveis públics no són els adequats i la nostra sanitat fa aigües. Aquesta és la realitat del nostre país i és la que hem d'acceptar.
3: Bé, 9 minuts i les 11.
4: Jo només vull veure elefants volar.
5: Ràdio 4 t'ofereix el darrer concert d'Oques Grasses. Dissabte 10 d'octubre diuen adéu als escenaris des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Dissabte, a 9:15 de la nit, en directe, el comiat d'Oques Grasses. A Ràdio 4.
6: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
3: Saludem a aquesta hora Pere Roquer, que és el president de SAGE Catalunya. Bon dia, Pere, com estàs?
7: Molt bon dia, Xavi.
3: Content amb les pluges que aquestes últimes hores per fi han arribat també d'una manera més o menys generalitzada a l'interior del país, a moltes comarques de Lleida?
7: Sí, però tenim les desgràcies aquí al Maresme, al Vallès...
3: Sí, ahir en vam parlar, de tot el que és costa sí, i prelitoral, sí.
7: Us vaig escoltar que estàvem ahir a la Fira de Fruita de Madrid. Però bé, les situacions són diferents. Per exemple, aquesta pluja ha anat bé de cara a hora a poder sembrar, donat que està el terreny molt sec, sobretot aquí les comarques interiors, tant de Ponent com de Catalunya Central. El que passa que amb la desgràcia que han tingut els companys d'aquí de les zones del Maresme i Vallès, doncs evidentment aquí hi ha un altre escenari que s'haurà de buscar una solució per tots aquests pageses i pagesos que han perdut cultius d'horta, inclús les granges s'han inundat i hi haurà pèrdues.
3: Déu-n'hi-do. Escolta'm, quines pèrdues? Tenim alguna idea dels danys provocats?
7: Doncs estàvem parlant amb associats nostres de Santa Susana, Cabrera de Mar, a Palafolls, on hivernacles han quedat totalment destruïts, cultius d'horta com mongetes, carbassons, cols, bledes, etc. també està totalment per llançar. I, evidentment, aquí s'haurà de fer un balanç econòmic. Li vam fer arribar al conseller un primer informe de tal com està la situació. I, evidentment, aquests propers dies s'ha d'acabar d'analitzar, però algun tipus d'ajuda han de rebre tota la gent que ha estat tan afectada per aquests aiguats, tan... imprevistos en certa manera, però que evidentment després de l'estiu que hem tingut, tal com deia el Servei Meteorològic de Catalunya, era normal que tenir la temperatura que té el mar Mediterrani acabi portant aquest tipus de pluges.
3: Ja. A l'interior, quin tant percent de la collita d'oliva s'ha perdut, diguéssim, en aquest cas per culpa de la sequera? Arriba al 60-70%, o això ha millorat ni que sigui una mica gràcies a la pluja de les últimes hores, que segurament em diràs que ha arribat tard en alguns casos?
7: Sí, ha arribat tard, sobretot en zones de secà molt intens, i de moment jo penso que encara continuarà havent aquestes pèrdues d'entre el 60-70% en secà, el que passa que, bueno, al final, la pluja tal com ha vingut aquí a les comarques interior podrà recuperar un 10-15% com a molt.
3: 10-15%, que... per tant, parlaríem de pèrdues de quin tant percent?
7: Un 50-55% segur que s'ha perdut en zones de secà.
3: En quines zones de secà? La Segarra...
7: Sobretot les zones de... Sí, sobretot zones de secà de la Segarra, de la Noguera, també sobretot la zona de secà de les Garrigues, per tant, de pèrdua n'hi haurà. A partir d'aquí s'ha d'examinar bé i els propers dies, quan ahir es comença a acollir, sobretot la collita en verd d'oliveres que estiguessin en reca de suport, però evidentment les de secà encara queden uns dies perquè se puguin acabar acollint.
3: Pere Roquer, al final, un pagès que vulgui continuar sent pagès, què ha de fer aquí? S'ha de reinventar, tenint en compte el canvi climàtic, és a dir, cada cop situacions més extremes, situacions que cada cop són més habituals, aquests aiguats que ara dèiem, aquestes terribles sequeres que, sense anar més lluny, estan afectant encara, tot i la pluja d'ahir, moltes comarques de Ponent de Catalunya, per exemple, pedregades cada cop més habituals, més freqüents, la pedra d'una mida més grossa... Clar, una mica tot juga a la contra. Amb aquestes terribles onades de calor cada vegada més llargues, més extenses, cada any batem rècords de temperatura. Què hem de fer? Arrencar el que tenim i adaptar, diguéssim, els nous conreus que plantem a aquest canvi climàtic, que és més que evident. Què s'ha de fer aquí, al final?
7: Bueno, la paraula reinventar queda molt bé, sempre i quan hi hagi economia al darrere per poder suportar els 5 anys, per exemple, en fruita, que tardaràs a tornar a produir. Per tant, això no és tan fàcil. O sigui, sobre paper queda tot molt fàcil de dir, però si tu vols protegir una hectàrea de fruiters amb malla perquè no et caigui la pedra dins de l'explotació, estem parlant de gairebé 30.000 euros.
3: Ja.
7: I evidentment, aquest any, que ara d'aquí 15 dies, 20 dies... Que
3: ara s'entretalla, això, Pere.
7: Ara sí,
3: endavant.
7: Val. El que us deia, que ara d'aquí 15 dies, 20 dies, que se començaran a saber les primeres liquidacions de fruita 2, sapiguent que la Generalitat va dir, en aquest cas la Conselleria d'Agricultura, per produir un quilo de fruita 2 necessites 59 cèntims, estem parlant de que com a mínim les liquidacions haurien d'estar per damunt dels 70 cèntims, com a mínim per poder tindre viabilitat econòmica, inversió, que evidentment pogués continuar vivint d'aquest sector. I la música que està sonant amb orquestra no acaba d'afinar prou bé sobre els preus que s'acabarà dient de gastar la fruita.
3: Ja. Els pagesos teniu, i ho dic amb tot el carinyo del món, però teniu la fama de queixar-vos sempre, però dius que al final tindran raó. Perquè pobres, quan no és una cosa, és una altra. Lluís Carrasco?
0: Bueno, tenen motius.
3: Molts motius,
0: tenen
3: i cada
0: motius.
3: Cop més.
0: Es queixaven fa 2 mesos només de la massa forestal, com estaven invadint el país.
3: Exacte.
0: Que estaven perdent el conreu.
3: Aquesta
0: el conreu a sobre ens canvia el temps, anem cap a climes tropicals, i molts pagesos ja estan pensant en el mango, amb la papaya, amb l'alvocat i amb fruita tropical, perquè és l'única cosa que aguantarà. Fins
3: sí, però Roque, és així, això? Acabarem collint pinyes tropicals a Catalunya?
0: A Llevant ja s'està fent.
7: Sí, a veure, no està tan lluny, estem a 250 quilòmetres, que s'està produint aquest tipus de fruites tropicals que aquí era impensable. Jo penso que arribant a aquesta situació no serà, perquè després també s'ha de veure... Al final, els advocats necessiten uns terrenys que siguin unes terres més, segurament més secoses que les que tenim aquí, que són argiloses. Però el que estem veient és que en aquest moment, amb un canvi climàtic que estem tenint, que és així, la situació dels cultius que nosaltres estàvem tradicionals acostumats a tenir, s'haurà de buscar solucions de com protegir aquests cultius i si és que es poden acabar produint aquests cultius donades les condicions extremes que estem tenint de temperatures. I està clar que el foc s'hauria de començar a apagar. El foc que ha de vindre el 27, ara mateix s'ha de començar a apagar. Amb el sentit de que al mes de maig, oblida-te'n d'apagar un foc. O sigui, el bosc ja està. Ara és quan s'ha de fer el treball.
3: Els focs s'apaguen a l'hivern, que dèieu aquest estiu.
7: Correcte. O sigui, ara s'ha de començar a baixar massa forestal i, per tant, s'ha de donar permisos a fer rompudes, a poder traure hectàrees de pi que en aquests moments no té un valor econòmic important.
3: Es donen prou permisos? S'està complint amb el que s'ha promès? O continuem com sempre una mica?
7: No, continuem com sempre. Continuem com sempre, i aquí jo penso que ja no és qüestió d'agricultura, sinó que és qüestió del Departament de Territori, de que aquesta obsessió de que tot ha de ser verd i tot ha d'estar ple de diferents varietats i espècies animals, acaba produint de que continuem tenint molta massa forestal, moltes zones sepa que no es pot produir, i això el que acaba passant és que després té un incendi a partir del mes de juny, i com diu el Marc Castellnou, doncs ja estem en fase de, com Los Ángeles, en fase 6. Per tant, ara és quan s'ha de pagar el foc.
3: Molt bé. Escolta, Pere Roquer, fem una cosa. Ahir ho vaig dir també als teus col·legues de les Terres de l'Ebre, del Baix Llobregat i de l'Empordà. Farem una taula un dia d'aquests aquí al matí de Ràdio 4. Podeu venir tots els que pugueu i parlarem, lògicament, amb calma sobre aquest tema que ens ocupa i ens preocupa, lògicament. Ja saps que el matí de Ràdio 4 està al costat dels pagesos i ramaders de Catalunya, també. Sí?
7: La ràdio de la pagesia, com diem nosaltres.
3: Gràcies, Pere Roquer, que vagi molt bé això. Merci.
7: Una abraçada molt forta.
3: Igualment, fins molt aviat, Roquer, fins molt aviat. Senyors, moltes gràcies. Ara sentirem les notícies de les 11 amb els companys dels serveis informatius. Sí, la Lourdes Gata ens posarà al corrent de l'actualitat. I nosaltres tornem en 5 minuts, aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix, i que no marxi ningú, sobretot.
8: Són les 11.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bon dia. Rodalies recuperarà el seu servei habitual al llarg del matí. És el missatge que han enviat des de la direcció després de començar la jornada sense poder garantir la circulació dels trens. A l'estació de Sants de Barcelona ha estat la nostra companya Míriam Andreu.
9: Mantenen que s'està treballant per tal de recuperar la normalitat durant el matí. El director general de Rodalies, Òscar Playà, ha explicat que s'estan traient tots els trens i que progressivament els aniran col·locant a l'hora. És per aquest motiu que totes les línies que ofereixen servei hores d'ara presenten retards. Playà també ha apuntat que es mantindrà el servei alternatiu per carretera.
10: De moment mantenim aquest servei alternatiu per carretera. Tenim al voltant d'uns 200 busos, i els mantindrem fins que realment el servei i la qualitat del servei sigui acceptable.
9: Aquí a l'estació de Sants, els usuaris es mostren resignats buscant altres mitjans de transport i amb la incertesa de quina hora arribaran a la seva destinació. A banda, les màquines per comprar bitllets de Rodalies de l'entrada de l'estació es troben fora de servei.
8: Gràcies, Míriam. I la plataforma Dignitat a les Vies demana que es decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima, segura i digna. Anem a Tarragona, Pilar Ribas.
11: La plataforma ha reclamat que s'asseguri el servei a tots aquells que no poden evitar desplaçar-se, com ara persones que han d'anar a treballar físicament al metge o a fer gestions imprescindibles. Anna Gómez, portaveu de l'entitat, en declaracions a aquesta emissora.
12: Si han de tancar alguna línia i han de revisar-les, que les revisin, que decretin el teletreball per la gent que el pugui fer, que posin totes les facilitats i els recursos perquè la gent que ha d'anar presencial a la feina pugui arribar en condicions i que posin una mica de seny en aquesta situació, perquè al final ens estem carregant el mitjà més sostenible i més necessari ara mateix, i en el fons estem participant no solo a la degradació del tren, sinó a la seva mort.
11: També lamenten que Rodalies no pot funcionar a cop de tancaments i que cada episodi de temporal acabi posant en risc el servei i deixant milers de persones sense una alternativa. La mobilitat de Catalunya, conclou, no pot estar sempre en joc. La petició s'ha difós a través de la xarxa X.
8: I mentrestant, els treballadors de serveis socials convocats per UGT i Comissions Obreres fan avui una jornada de vaga per reclamar a les patronals la signatura de l'acord Marc que permetria millorar les seves condicions laborals. Ara van en manifestació Marga Esparsa fins la seu de Foment del Treball.
13: Són els treballadors que tenen les residències de gent gran, les persones amb discapacitat, salut mental i les situacions d'exclusió social. Reclamen la cooperació salarial amb els serveis públics i que la patronal desbloqueix l'acord Marc, on es concreten les millores dels sous i de les seves condicions de treball. La Generalitat va acordar que aportaria 600 milions d'euros i els treballadors reclamen que pressionin a la patronal per la signatura d'aquest acord. Belén López, secretària general de Comissions Obreres.
14: Començar a calendaritzar com s'arribava a aquesta equiparació fins al 2030 i començar a obrir el marc de la negociació d'un acord Marc, tot això la patronal s'ho ha saltat. Per tant, nosaltres el que demanem és que se sentin a negociar i a l'administració que apreti i, si cal, que no executi l'ordre de pagament fins que no arribin els diners a la gent treballadora. Perquè el que no pot ser és que signem un acord de 600 milions d'euros i que no s'acabi executant per la cobdícia d'aquestes patronals.
13: 2.000 treballadors es dirigeixen cap a la seu de Foment del Treball a la Via Laietana de Barcelona, on faran una concentració.
8: Gràcies. I des de l'àmbit polític, més enllà de la situació a Rodalies, la ressaca de l'amnistia i l'avançament electoral han sobrevolat avui la sessió de control a Salvador Illa. Anem fins la cambra catalana. Lorena Enns, bon dia.
15: Bon dia. Si amb la casa sense escombrar amb els socis, Esquerra i Comuns exigeixen a Illa que compleixi. Els republicans amb la resolució del conflicte polític entre Catalunya i Espanya, els morats de nou amb la unitat antidesnonaments. Illa s'emplaça un resultat progressista a les urnes per continuar avançant en aquestes carpetes. Josep Maria Jové, David Cid i el president.
16: Quan i com hi posarà fil a l'agulla?
17: La meva pregunta és, el seu govern fa tot el que pot per garantir el dret a l'habitatge a Catalunya, sí o no?
18: I Catalunya votarà el 29 de novembre i espero que voti a favor de seguir progressant i que la coalició progressista torni a governar Espanya.
15: Junts Puigdemont sincronitza Illa amb Sánchez amb l'avançament electoral mentre PP i Vox culpabilitzen els socialistes de la crisi habitacional. Mònica Sales, Alejandro Fernández, Ignacio Garriga i de nou Salvador Illa.
19: Vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
20: Repito, son ustedes el verdadero fondo buitre.
21: Señor Illa, no tengo duda que si Mari Carmen hubiera sido Moro Carmen, hubiera tenido una vivienda de protección oficial.
20: Tres sigles, PP, Vox, Junts, un sol vot. Bloquejar l'accés a l'habitatge.
15: Tot mentre el president ha accedit a reunir-se amb la CUP per abordar el mandat que va aprovar el Parlament de reclamar a l'Estat totes les competències en habitatge.
8: I Protecció Civil, mentrestant, està fent una crida a la prudència enmig de l'episodi de pluges mentre continua activa la fase d'emergència del ple Incat. La sotsdirectora Imma Soler insisteix en vigilar sobretot la mobilitat, ja que el terreny està molt moll i hi ha hagut desperfectes. Al matí de Ràdio 4 ha avisat de cara a les properes hores.
1: De cara al migdia, tarda, sobretot, pot ser que tornin a haver-hi algunes tempestes, sobretot en la meitat est del territori, les zones de comarques de Barcelona, litoral, prelitoral, també de Girona, també una mica entrant cap a la Catalunya central, aquesta franja gran, àmplia, del quadrant nord-est, i el que hem d'esperar és això, que puguin haver-hi pluges puntualment intenses.
8: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
6: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart de 12, ara mateix, Anna Córdoba, importantíssim. Aquests consells per tenir una bona relació amb els nostres fills adolescents, perquè és un mal de cap. No t'hi trobes, però espera't.
1: Em queda poc.
0: Queda poc. A més, són espavilats i creixen especialment ràpid, els teus.
1: Sí, sí, sí.
0: D'aquí dos dies ja hi ets.
1: Sí, i a més és això, que fa por perquè a vegades no saps com comunicar-t'hi, no? És a dir, com diem les coses perquè no hi hagi un conflicte, però evidentment les coses s'han de dir. Doncs avui aprendrem a dir les coses ben dites i sobretot a resoldre els conflictes, que aquesta és una mica la clau de tot plegat. És a dir, ens hem enfadat? No passa res, anem a solucionar-ho.
0: Bé, ara, mira, de seguida en parlarem amb el psicòleg Àlex Letosa. Com estàs, Àlex? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Nosaltres contents de tenir-te, també. Ara, de seguida en parlem d'això, perquè som molts els que tenim aquest problema, aquest mal de cap. Aquest matí, però, també vindrà una dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona, la doctora Andrea Convalia.
1: Sí? Exacte, sí. Ja ha passat per aquest programa altres vegades. Ens agrada moltíssim com s'explica. I avui ens parlarà una mica sobre... com ens afecta l'estrès a la nostra pell? És a dir, ens poden sortir granets, tenir molts problemes... Bé, doncs avui parlarem sobre això, com s'ha de tractar i de quina manera podem fer per tenir una pell brillant.
0: Bé, atenció també si teniu gossos, perquè han aparegut trossos de carn amb punxes amagades en alguns parcs. I ha passat en algun punt de Catalunya, això, últimament.
1: Exacte, havia passat a Sevilla. De fet, ja hi ha un parc que han hagut de tancar quatre vegades per la mateixa situació, però ara, fa uns dies, se'n va trobar aquí a Lleida, al parc sobre les vies. D'acord? Un veí les va trobar. Avui parlarem amb aquest veí i veurem què està passant.
0: A veure què t'explica, mare meva. Quina por, tu. I farem safareig, és dimecres. Avui sí. Toca la premsa del cor, lectures, l'ola...
1: Exacte, novetat sobre la Lídia Bosch, que sí,
0: sí, que serà àvia, no?
1: Àvia, exacte, també sobre la reina Letícia.
0: Sí,
1: i crec que també ens parlarà sobre la Belén. Belén Esteban, pot ser?
0: Doncs a veure, tot això i molt més amb el Marc Villanueva de seguida aquí al matí de Ràdio 4. Home, hi vindrà el Reboredo. Molt bo,
1: sí. Sí, sí, sí. I a més, avui ens parlarà d'un tema que no és tant un tip tecnològic, però interessa a tothom, el tema dels patinets elèctrics, la nova normativa.
0: Sí, senyora.
1: Perquè jo continuo veient nens molt petits que van amb el patinet elèctric i això s'ha acabat, en principi. Bé, doncs avui ho posarem sobre la taula, ho explicarem i també ens portarà trucs dels seus, que sempre són molt útils i ens arreglen una mica la vida.
0: I avui, oients, us regalarem un panetone de la pastisseria Brunells, una de les més antigues i emblemàtiques de Barcelona. Un dels establiments favorits dels grans xefs. Si voleu un panetone de franc, heu d'encertar el so del dia. I avui quin és? Doncs mira aquest, sentim-lo. És fàcil, avui.
1: Aquest és fàcil o sóc jo?
0: Sí.
1: Ho anava a dir.
0: Jo crec que és fàcil.
1: Ho anava a dir. A mi els ocells no és que els controli, però aquest crec que és fàcil.
0: Aquest l'endevinaríem fins i tot tu i jo. 900-454-455, 900-454-455, Marta Inglés i Laia Casanova, al control de so, passen 10 minuts de les 11.
3: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Déu-n'hi-do el currículum que té l'Àlex Letosa, Anna Còrdova.
1: Sí, exacte. És professor de Psicologia del Desenvolupament a la Universitat Oberta de Catalunya. També és director del Centre Camina i membre de la secció de Psicologia de l'Educació del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
0: Àlex, com estàs? Hola de nou.
2: Hola, molt bé.
0: Escolta, com ho podem fer per tenir o millorar la relació amb els nostres fills i filles, sobretot quan són adolescents? Perquè, noi, és un mal de cap que ni t'explico.
2: Sí, aquest és un clàssic, eh? En consultes de les coses que més treballem. Jo penso que el més adequat a l'inici és no tenir por del conflicte, perquè sovint tenir por del conflicte amb els nostres fills adolescents i és el primer pas. No tenir por perquè el conflicte hi serà, apareixerà sí o sí, i fins i tot diria que hem de desitjar que aparegui el conflicte. El que és important és com gestionem aquest conflicte, perquè sovint, doncs, com volem fugir d'aquest conflicte, quan apareix el vivim de manera negativa i volem apagar-lo de seguida, que desaparegui, i llavors no el gestionem de manera adequada. És quan comencen a despertar les emocions, i les emocions són les que guien la conducta i no la raó, no?, per dir-ho d'aquesta manera.
1: Clar, i com es fa això, Àlex? És a dir, com ho fem per gestionar bé aquest conflicte que, com dius tu, apareixerà sí o sí?
2: Sí, doncs el primer pas és intentar posar-te molt bé en el lloc de l'altre, sobretot en el lloc de l'adolescent, i no només de manera subjectiva, perquè és molt fàcil dir, no, t'has de posar en el lloc del teu fill, no, sinó posar-ho de veritat. Normalment hi ha quatre passes que nosaltres recomanem als psicòlegs, que són les quatre passes de la comunicació no violenta, per poder-les treballar amb els nostres fills adolescents, que quan apareix aquest conflicte amb ells, doncs sempre hem d'intentar, en primer lloc, veure quina informació tenen ells i elles, que ens expliquin com veuen les coses. El segon pas seria veure quines emocions els hi ha despertat, quines emocions estan sentint, i després veure quina necessitat coberta o no coberta és la que hi ha darrere d'aquesta emoció que s'ha despertat. I després arriba el quart pas, que és el de les peticions, és veure que es demanen ells a si mateixos i que ens demanem nosaltres a nosaltres mateixos també i a l'altre a l'hora de trobar solucions. Al començament això costa molt de fer, perquè cal fer-ho de manera pausada, tranquil·la. Hem de tenir temps per poder parlar amb els nostres fills adolescents i això ens ajuda, doncs, a poder posar punts en comú. I també que els nostres fills i filles entenguin que nosaltres som éssers humans, que també veiem les coses d'una manera, que també se'ns desperten certes emocions i que també tenim necessitats que es cobreixen o no. I la part més important és la d'arribar als acords. Una vegada ja ens puguem entendre més o menys els uns als altres, arribar a acords.
0: Ja, escolta, i si no volen ni parlar, què? Perquè això passa, i tu ho saps millor que ningú. Quan és, ai, papa, tio, deixa'm.
2: Sí, sí, sí. No, aquí el que va molt bé és l'estratègia que jo li dic de la falsa sensació de tria, no? Que és, de vegades no els hi hem de deixar aquest espai de que no parlar és una opció, sinó simplement els hi podem deixar. Hem de parlar i triar el moment. Quan? Avui, demà, demà passat...
0: No, però aleshores sigui... et diuen, va, demà, avui no puc, que he d'estudiar. I demà, no, demà passat no és que tinc una cosa que no puc.
2: Concretar.
0: I van passant dies, setmanes i mesos.
2: Ha de concretar-se el moment, és a dir, demà a les 10, val, perfecte, demà a les 10 ho apuntem al recordatori, li recordem una hora abans. Això, evidentment, que quan no s'ha fet mai, costa molt més de fer-ho i costa molt més de poder-ho assumir. Però quan entres en la dinàmica i poquet a poquet, perquè això s'educa des de petits, és a dir, quan arribes a l'adolescència, si tot això no ho has treballat, quan tenen 6, 7, 8 anys, doncs costa molt més. Però quan ho has anat treballant de manera gradual és molt més senzill i és instaurar la cultura del diàleg. Evidentment, a nosaltres també com a adults de vegades no ens ve de gust parlar-ho, no? I també de fugir.
0: Yeah.
2: I
0: yeah.
2: És molt bo concretar el moment. Val, ara no és perquè també és un consell important. No podem parlar quan les emocions estan a tope, és a dir, hem d'esperar que les emocions s'apaguin i normalment va bé deixar un temps tant per ells com per nosaltres, perquè les emocions no guiïn la conducta, sinó que siguem nosaltres, la nostra raó, la que guiï la conducta i també la nostra fill o filla.
0: Bé, escolta, abans no deia mai papa, tio. O què passa, bro? Els nostres pares. Això, alguna cosa estem fent, ho hem fet molt malament, aquí. Àlex Letosa.
2: Sí, sí, sí. Evidentment que aquí també és un tema que cal treballar amb les famílies. És a dir, la relació amb els fills és una relació asimètrica. Els progenitors tenim una funció i els nostres fills i filles tenen una altra. És com aquella màxima, no?, que deia si et fas col·lega dels teus fills, els deixes orfes. I evidentment que hi ha d'haver uns límits, que jo penso que aquí sí que hi ha hagut els darrers anys el pas d'uns progenitors autoritaris, com podíem tenir als anys 80, a un pas de progenitors indulgents, i hem perdut l'equilibri. No? Jo penso que cal trobar el punt mig, que és aquell punt que tens un estil educatiu que en diem amb autoritat, que el que ofereixes el suport que necessiten, però també no hem de perdre els límits, és a dir, les normes, la manera de respectar i el tracte és important, no? És a dir, que els amics els hi puguin dir bro, doncs bueno, ja té un límit, però que els hi diguin als pares,
0: doncs és important.
2: Exacte.
0: No, sí, aquí han rigut per no plorar, eh? L'Anna Córdoba i la Marta Inglés, però és que és la realitat, és així de dur això.
1: Però siguem realistes, és a dir, la manera com ens comuniquem amb els nostres fills a vegades és difícil perquè hi ha una diferència generacional i perquè han canviat molt les coses. Aleshores, jo crec que hi ha molts pares i mares avui dia que intenten fer-ho diferent a la manera com ho van fer amb ells, és a dir, potser a la seva adolescència van tenir moltes normes, moltes ordres, no?
0: Hi ha algun clatellot.
1: Es van sentir molt controlats i ara ho volen fer diferent i per això aquesta falta de límits que deia l'Àlex. No sé, Àlex, això com s'ha de fer? És a dir, què és un límit raonable i de quina manera s'han de posar?
2: Sí, mira, jo per mi els límits raonables són els límits que et permeten dedicar el temps suficient per marcar els límits, però que també et permet dedicar temps per oferir-los suport. Si tu poses molts límits i moltes normes i els teus fills arriben a casa i deixen les sabates aquí i a aquesta hora has de fer això i ara has de rentar les dents i has de posar... Quan hi ha moltes normes, no deixes espai a la llibertat. I aquí és quan entra la rebel·lió adolescent, perquè a l'adolescència necessiten cada cop més llibertat i menys normes. I això ve marcat des de la infantesa, on han de tenir moltes més normes i més llibertat, i menys llibertat, perdó. Llavors, clar, nosaltres hem de tenir el temps suficient per marcar les normes que han de ser comunicades, han de ser certes normes han de ser imposades, evidentment, i certes normes han de ser negociades. Hem de deixar espai a que hi hagi normes imposades i normes negociades. I després que hi hagi espai pel suport. Sempre han de saber que si necessiten un espai per parlar, si necessiten que els portem a on sigui, si necessiten que han tingut un problema, doncs que sàpiguen que també poden comptar amb nosaltres. No com a col·legues, sinó com a pares i mares.
1: Hem de saber demanar perdó als nostres fills? Això és una cosa que ha canviat molt. Penso que abans els pares i les mares potser no demanaven perdó i et fa semblar més humà.
2: Sempre, sempre. És a dir, pensem que també els progenitors són un model cap als nostres fills. Si nosaltres mai demanem perdó, ells no demanaran mai perdó.
0: Anava a dir, ells, els pares també haurien de demanar perdó a vegades. Ara, més d'un pare que ens escolta i més d'una mare pensa això també.
2: Exacte, sí, sí. És a dir, com a pares i mares hem de pensar que som un model pels nostres fills i filles. I més que el que nosaltres diem, el que nosaltres estem validant amb la nostra conducta és com actuem. Si nosaltres no volem que cridin, no els hi podem dir, no pots cridar, no els hi podem dir cridant, evidentment, perquè la nostra conducta està dient el contrari del que diuen les nostres paraules. I ells el que s'empapen, sobretot, és amb el nostre model i amb les nostres conductes. Per això que, evidentment, que és molt maco demanar perdó quan cal i quan ho sents. No pots demanar perdó quan no ho sents perquè vols demanar perdó, perquè queda bé demanar perdó, sinó ha de ser sincer i ha de ser constructiu. Evidentment, demanar perdó construeix molt perquè també fa, com deies molt bé, que ens vegin com a humans i que també sentim i que tenim necessitats i que no són simplement progenitors que proveïm les necessitats dels nostres fills i filles. També tenim les nostres necessitats i els fills i filles també tenen la funció d'ajudar-nos a cobrir les nostres necessitats, també.
0: Senyor. Mira, el psicòleg Víctor Amat diu que els adolescents estan obligats a ser feliços i tenir èxit, però la seva única resposta rebel, diu, és no ser-ho. Si estàs d'acord, suposo que potser sí, si és així, explica'ns-ho més i millor, això. Àlex.
2: Sí, tant que estic d'acord. També quan arriba l'adolescència és aquell moment de qui sóc jo, s'està construint un autoconcepte i una autoestima en funció dels canvis corporals, els canvis cognitius, i la manera de trobar qui sóc jo en el món és la rebel·lia. És a dir, intentar buscar altres camins per experimentar i per veure qui sóc jo. No? Jo sempre intento fer aquesta comparativa. No? Tu com a pare o mare veus que el teu fill adolescent va contra la paret a xocar i el que no pots fer és posar coixins o evitar que xoqui. L'has de deixar que xoqui i quan cau els trossets que cauen a terra, tu has d'estallar per recollir-los i recomposar-los, no? Però no evitar que xoqui perquè necessiten experimentar, necessiten equivocar-se per si mateixos. I el que no podem fer és no deixar que xoquin perquè llavors entrem en la sobreprotecció. I la manera que tenen de xocar és la rebel·lia. És a dir, tu els dius no facis això i llavors volen fer-ho per experimentar-ho i per reivindicar-se a si mateixos a veure qui sóc jo a aquest món.
1: Potser ens equivoquem amb això, no, Àlex, els pares i les mares? És a dir, intentem protegir-los de tot quan en realitat el que haurien de fer és ser al seu costat per ajudar-los quan ho necessitin.
2: Sí, totalment. A més, és que nosaltres també, la nostra societat té una mirada de l'error com quelcom a evitar. I precisament el que hem de buscar és l'error. I com a pares i mares no volem que s'equivoquin perquè pensem que això els generarà patiment perquè l'error està mal vist. Si veiem l'error com una oportunitat, els acompanyarem a que experimentin, a que xoquin, a que no passa res si les coses no surten com volem i això genera frustració. La frustració és una emoció molt maca que ens permet créixer i que simplement l'hem d'acompanyar quan aparegui. Al revés, jo recomano molt a pares i mares que acompanyin els seus fills a experimentar i fins i tot a fer coses que no poden fer perquè descobreixin que no les poden fer. No pas perquè els hi diem, sinó perquè l'experimenten i realment veuen que no passa res.
1: En aquest món que vivim avui en dia, sorprèn molt, no? Perquè, clar, les xarxes socials posen molta pressió sobre els adolescents. És a dir, tothom penja coses de felicitat, pengen moments de felicitat. No compartim quan estem allò malament. Ara potser hi ha algunes persones que comencen a fer-ho, però no és el més habitual. Això fa que ells tinguin aquesta necessitat de ser feliços sempre i, si no ho són, pensin que alguna cosa va malament en ells?
2: Sí, sí, i també no només per les xarxes socials, també per l'entorn, no? En el qual doncs, el patiment sembla com quelcom a evitar, no? O la frustració, les emocions desagradables que se'ns puguin despertar. Evidentment que les xarxes socials fan una pressió molt potent, per això no és recomanable que els adolescents estiguin a xarxes socials fins als 16 anys a nivell legal, però jo ho estendria...
0: Ep, s'entretalla.
2: Estan en un moment de construcció, sí?
0: Ara Àlex, sí, ara
1: et perdíem.
0: Sí.
1: Aquest últim tram del que has explicat no l'hem sentit.
2: Val, ara m'escolteu bé, sí?
1: Sí, ara sí.
0: Endavant.
2: Va, doncs sí, sí, precisament el que deia és que estan en un moment de que s'està construint l'autoestima i l'autoconcepte i el que veuen en xarxes socials doncs, els està ajudant també a construir aquesta autoestima i aquest autoconcepte i cap a un ideal... Que no és el que realment ells i elles trobaran. Per això penso que les xarxes socials no és un bon referent, però tampoc el context sociocultural en el que ens estem desenvolupant, perquè també pots trobar que aquesta competitivitat també la trobem dins de la nostra societat, ja família, tiets, tietes, amics, amigues, veïns, veïnes, i bé. Penso que és important combatre aquesta sensació.
0: Àlex de Tosa, fem una cosa, vine un dia a l'estudi, home. Que no t'acabem de sentir bé, ens agrada molt el que dius i com ho dius,
1: sí.
0: De veritat, però n'hem de parlar un dia amb calma d'aquest i d'altres temes, perquè, escolta,
2: encantat.
0: Qui no té un any té una ceba en aquesta vida, en aquest segle XXI.
2: Encantat, quan vulgueu allà hi seré.
0: Doncs ja ho parles amb l'Anna Córdoba el dia que vulguis cap aquí. Gràcies, Àlex, molt amable.
2: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: Que vagi bé. Mira, un quart i mig de 12, ja.
3: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil. L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe. Entrades, auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
4: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Doctora Andrea Convalia, dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona. Com estem? Bon dia, doctora.
1: Hola, bon dia.
0: Tenim la pell fatal. Molts després de l'estiu, això continua tocat encara, eh? Excés de sol, cremes solars... Sí?
1: Sí, sí, sí. Bueno, és que la pell, al final ja ens hi fixem tant que jo crec que tenim problemes a qualsevol estació de l'any, no?
2: Sí, una miqueta, no en tenim prou cura.
0: Per sort dels dermatòlegs, no? Així teniu feina tot l'any. Hivern, estiu, doctora, sí?
1: Sí, però sí que és veritat, doncs, que la patologia va canviant, no? No tenim els mateixos problemes a l'estiu, no? Que ara a la tardor, quan tots comencem a treballar una altra vegada, ritmes frenètics, no? Estar tancats a dintre d'edificis, estrès, tornar a dormir malament, no? I a vegades inclús alimentar-nos incorrectament.
2: I això com afecta la nostra pell?
1: Doncs la pell, ens agrada dir, no?, que és una miqueta el mirall, no?, del nostre interior. Podem veure-la, podem tocar-la, i a vegades és el primer avís, no?, de, per exemple, l'estrès. Això ho parlem molt, no?, per exemple, doncs amb acné, que apareix en èpoques d'estrès. Això els adolescents ho tenen claríssim, no?, quan estan d'exàmens, brot d'acné, no? Però això també ens pot passar d'adults, eh?, quan estem en una època de més estressats. Sí. Doncs, diguéssim, que la secreció de greix a la superfície de la nostra pell es pot veure influenciada per hormones, no?, com, per exemple, doncs el cortisol, no?, o altres hormones de l'estrès, i per tant sentir una pell, doncs, una miqueta més greixoseta, i també, doncs, aquests petits brots d'acné que apareixen, doncs, en períodes d'estrès.
0: Bé, acné, que diu que en català s'ha de dir acne, però acne. Aquest matí, el Salvador Cot, l'editor del Grup Mundi, escolta, parleu de grans, i ja està, però això d'acne...
2: Els grans.
0: La gent no sabe de què parlem.
2: Com es combat, això,
0: sí,
2: no?
0: Sí, ara ens dones consells, però jo volia dir, en aquesta època de l'any, ara l'octubre, setembre, octubre, ja som a la tardor, quins són els problemes més habituals? En general.
1: Doncs, sí, com et comentava, el tema de l'acné torna bastant, perquè hem passat normalment un estiu bastant favorable, no? Gairebé tothom té la pell millor, no?, a l'estiu, perquè, bueno, doncs bé, per una banda, tot el tema emocional que comentem que impacta, i després també, vulguis que no, doncs el tema de, doncs, estar més temps a l'aire lliure, tot això també és positiu, no?, per molta patologia de la pell, ja sigui la psoriasis, no?, que sabem que millora amb l'aigua de mar, no?, i a la platja sempre ens millora, i ara, doncs, ja, per exemple, pacients amb psoriasis comencen a presentar una altra vegada, doncs, petits brots. Una altra patologia que veiem molt ara, doncs, a la tardor, molt típica, és el que coneixem com dermatitis seborreica, que és, doncs, un cuir cabellut més gras, una tendència a picor al cuir cabellut, a les celles, als homes també a la zona de la barba o al bigoti, i el que coneixem com a caspa, no? Tornem a veure una altra vegada molta caspa. I això és molt típic, no?, dels mesos d'octubre i novembre, amb aquests canvis de temperatura, i també probablement, doncs, per aquest impacte emocional, no?, de la tornada a la feina una altra vegada, de l'estrès, de no arribar, no?, que això és el que ens passa gairebé a tots, que no arribem a tot allò que volem arribar, i doncs també veiem molta descamació.
2: Mira, hauríem de viure tot l'any de vacances, Xavi?
0: Sí.
2: Perquè ens afecta tot arreu, te n'adones, tornar a l'oficina, patapar, amb granets a la cara.
0: Surt de tot aquí. Sí?
1: Tant de bo. Sí, no? I la caiguda de cabell, ara també, no?, a dermatologia, a la consulta, veient moltíssim, doncs, la caiguda estacional de cabells, que des d'aquí envio un missatge per tranquil·litzar tothom, que aquest any, encara no sabem molt bé per què, però hem començat a veure que la caiguda estacional s'ha adelantat. Hi ha pacients que ja van començar amb caiguda estacional important a partir de juliol-agost. I, a més, una caiguda de cabells molt més important que els anys anteriors. Probablement ha sigut perquè la calor ha començat abans, els cuits cabelluts han sentit, doncs, aquest impacte de la radiació ultravioleta, no?, i l'alta temperatura, doncs, una miqueta abans durant aquest any, i per tant hem vist molta caiguda de cabell, com et deia, que comença finals de juliol i durant tot l'agost, i que encara dura, i caigudes de cabell molt més importants que anys anteriors.
2: Però no ens hauria de preocupar, no ens hauria de preocupar aquesta caiguda de cabell, o què?
1: Si veiem que no para, consultar, perquè podem frenar una miqueta amb tractament mèdic, però sí que és veritat que veiem molta gent aquest any, hem vist molta gent amb analítica normal, tot normal, no?, i que entre, doncs, tota la comunitat una mica hem vist i hem parlat que és que aquest any sembla que, doncs, la caiguda s'ha adelantat bastant.
0: Carai, Déu-n'hi-do. Escolta, digue'm tres aliments per combatre l'acné.
1: Doncs mira, no te'ls puc dir. Per què? Perquè no n'hi ha cap que diguis, escolta, menja això i l'acné marxarà.
0: Home, però pot ajudar. Pot ajudar.
1: El que et diria és més aviat el que tenim que intentar minimitzar. O sigui, més aviat és més el que no. Òbviament, el que sí és portar una dieta equilibrada, no? Com sempre diem, doncs, rica en verdures, no? En aliments no processats, no? I llavors el que no hem de menjar, no? Seria, doncs, sobretot els aliments processats, els sucres, no? Refinats i els... també doncs, s'ha plantejat, no, i cada vegada hi ha una mica més d'estudis, com els làctics també podrien, en algunes persones, doncs, empitjorar certs brots d'acné. Però no hi ha un aliment, i això és molt important, no, que quedi clar, no hi ha ni una dieta miracle, no, ni un aliment miracle que si en mengem molt l'acné marxarà. No? És un conjunt de coses. És alimentar-se bé, doncs, fugir dels processats, dels sucres refinats, intentar dormir bé, no? Intentar doncs, portar uns hàbits saludables, tot això ajuda, però que tot i així hi ha cas on l'acné és hormonal i hi ha causes més al darrere, és una malaltia inflamatòria de la pell i, per tant, a vegades, encara que ho fem tot perfecte, l'acné necessita un tractament mèdic.
2: Yeah. I aquest és més difícil. Quan es tracta d'un tema hormonal és molt difícil. Per exemple, abans parlàvem de l'estrès. És a dir, quan apareixen granets a conseqüència d'un brot d'estrès, què passa? Com ho tractes, això? Perquè sovint calmar aquesta ansietat no és fàcil.
1: Doncs bé, ha de ser un treball conjunt, no?, entre el pacient i el metge, en aquest cas, per intentar, doncs, posar unes pautes, no?, i a vegades, doncs, d'una manera multidisciplinar, no únicament el dermatòleg, sinó que si s'associa molt, doncs, amb ansietat, doncs, treballem conjuntament amb psicòlegs, amb psiquiatres. Quan hi ha una alteració hormonal, treballem conjuntament, doncs, amb els ginecòlegs, amb els endocrins, no?, i al final és pautar un tractament conjunt. Per una banda, per intentar minimitzar, doncs, totes aquelles causes que hagin estat darrere del brot, i per altra banda, nosaltres com a dermatòlegs, doncs, pautar el tractament doncs, si és necessari doncs, més un acné important, doncs més mèdic, no? Inclús doncs, tòpic o inclús oral, o a vegades, doncs, simplement amb una miqueta de tractament tòpic sense medicació, doncs sí que també aconseguim, no?, controlar els brots. Afortunadament, l'acné avui en dia té molt bona solució. Sí que hi ha alguns casos més resistents, però podem abordar-lo de manera satisfactòria. Però clar, s'ha de consultar, diguéssim, amb el professional. Avui en dia sí que veiem a xarxes moltes vegades, no? Especialista en la piel, no. Una cosa és fer un màster, no? O creure's que saps de tema de cremes, no? I l'altra cosa és ser un especialista o una persona formada, ja sigui, doncs, els nostres companys farmacèutics a peu de carrer, no? Que poden fer una primera intervenció des de la farmàcia amb un coneixement i una formació adequada, com els metges, no? Tant el metge de família, que també a vegades fa, doncs, aquest abordatge inicial, com el dermatòleg, no?
2: Clar, ara que deies això, com hem de tenir cura de la nostra pell, per exemple, no? Ara està super de moda això de l'skincare i tothom et pregunta, ui, tu com et cuides la pell? Doncs no ho sé, jo em rento la cara amb aigua i sabó. No sé què és el que s'ha de fer.
1: Bé, doncs depèn molt de les necessitats de cada persona, de l'edat de cada persona i el que diem sempre, no tothom necessita el mateix. Sí que hi ha uns bàsics, no?, que són comuns, però després allà, doncs, és on poses certs actius que van, doncs, per exemple, algú que té taques, doncs busquem millorar les taques, no?, o algú que té acné, no?, que comentàvem ara, doncs busquem millorar la secreció de greix, no?, i treure la inflamació i millorar les lesions d'acné. Aleshores, els bàsics seria una adequada neteja al matí i a la nit, sobretot quan vivim a grans ciutats com a Barcelona, no? Que no cal que ens embrutem gaire, però simplement per caminar pel carrer, doncs ja ens impregna tota la contaminació dels cotxes, no? Dels fums, etc. Per tant, és superimportant el tema de la higiene adequada.
2: I amb què ens hem de netejar?
1: Doncs això normalment amb un gel netejador doncs ens permet treure, doncs, la major part, diguéssim, d'impureses que estan impregnant la nostra pell i aquest excés de greix que pot resultar inflamatori, doncs, en casos com, per exemple, doncs, l'acné o la rosàcea, però buscant aquells sabons que són adequats, és a dir, un sabó que anomenem normalment Sindet, que ens permet fer una adequada higiene de la pell sense treure, doncs, els lípids necessaris que formen part de la nostra barrera cutània, és a dir, si ens netegem la pell amb un sabó massa agressiu, al final acabem tenint l'efecte contrari, no? Diguéssim que espatllem la nostra pròpia barrera. Per això sempre, doncs, intentem guiar cap als productes que solen vendre a la farmàcia, que sabem que ens ajuden, no?, i que estan testats per això.
0: Doctora, com valia? Saps què vol saber la gent, homes i dones?
1: Què volen saber?
0: Com podem prevenir o evitar l'aparició d'arrugues? Ara em diràs que cada cas és un món, que depèn de si tens la pell seca o greixosa, no sé què... però donar-nos consells.
1: A veure...
0: No ens volem fer vells, doctora, com valia?
1: Clar, jo tampoc.
0: I què et poses tu? No. Digue'm què et poses tu.
1: A veure, no, el que comentàvem era, el que em poso jo, és el tema és que és això, no? Quan fas una recomanació pròpia no és el que a tothom li va bé, no? Però aquí tenim actius que ens ajuden molt per intentar minimitzar, no? Doncs aquest fotoenvelliment, no? Que seria el que sempre diem, no? Fotoprotecció pel matí, però després el retinol. El retinol és un dels nostres millors amics amb el tema de l'envelliment cutani per prevenir una miqueta, doncs, la formació de les primeres arrugues superficials, perquè el que fa és que ens ajuda a renovar la pell, no? L'exfòlia també de manera superficial, i ens agrada molt el retinol a les nits, d'acord? Però no és l'única cosa, hi ha arrugues que, per molt que posem retinol, doncs són d'expressió, és a dir, que venen formades pel múscul que es contreu, per exemple, a la zona, doncs, entre les celles, no? Aquesta típica arruga, no? Quan ve el sol, que tots marquem a l'estiu, això per molta crema que posem, doncs és inevitable que es pugui arribar a formar, no? I aquí entren en joc, doncs, moltes altres coses, com per exemple els neuromoduladors, que el que fan és que bloquegen la contracció muscular i doncs eviten que apareguin les arrugues amb el temps, no? Aquestes arrugues més, diguéssim, de moviment. Al final és un conjunt, eh? O sigui, cuidar-se la pell és essencial. És a dir, el que dèiem, no? Una adequada higiene al matí i a la nit, després buscar actius que ens agraden, no? Per l'envelliment, com per exemple l'àcid hialurònic, que es pot posar també amb cremeta per retenir aigua, no? O amb sèrum. Ens agrada molt la niacinamida per treure una miqueta, doncs, inflamació. A vegades pensem en les arrugues, però l'arruga normalment va de la mà de la taca, no? Actius despigmentants que ens permeten veure la pell, doncs, amb un to més uniforme, no? I per tant, doncs, també, doncs, ens ajuda a minimitzar aquesta sensació d'envelliment de la pell. Mm-hmm. I el retinol o l'àcid glicòlic, que seria així molt en general, no? Però que ens ajuden també, doncs, a combatre una mica l'envelliment de sobretot la part de l'epidermis, que és la capa més superficial de la pell. Yeah. Però a vegades és un conjunt de tractaments, eh? El que hem de fer és valorar cada persona de manera individualitzada i veure què és el que realment necessita. I normalment és un conjunt d'una adequada rutina cosmètica, vale? Amb certes intervencions que es poden fer en consulta, per, doncs, que treballi de conjuntament amb la cosmètica, no? I obtenir el millor resultat. També podem fer servir, per exemple, làsers, no? Que estimulen la formació de col·làgen, tècniques més de radiofreqüència, que també ajuden a estimular la formació de col·làgen. Al final és un conjunt, és un conjunt. Ja.
0: I del botox, què en penses? Botox a la cara i eliminem les arrugues. Pros i contres, què et sembla?
1: Mira, aquesta paraula no la podem mencionar perquè és un nom comercial, vale? Però és el que et comentava dels neuromoduladors.
0: Ah, que és el, sí, però és que ens hem d'entendre, doctora.
1: Ens hem d'entendre.
0: Si no, la gent no sabem de què parla.
1: Sí, al final això és un medicament, no? També, que es fa servir per moltes coses, es fa servir per les migranyes, també, no? Es fa servir, doncs, en altres parts del cos per intentar relaxar la musculatura i, doncs, en el món de l'estètica es fa servir, doncs, per minimitzar la contracció muscular de la part del front, no? I del que coneixem com en castellà les pates de gallo, no? Les arruguetes que estan al voltant de l'ull. Al bloquejar el múscul evites que, per exemple, doncs, quan et vingui el sol, doncs, arruguis aquest múscul i, per tant, es marqui l'arruga. És un complement, no? En medicina estètica que es pot fer servir, doncs, quan la persona, doncs, ho desitja i, òbviament, està indicat.
0: Molt bé. Doctora Andrea Convalia, dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona, sota, moltes gràcies, com sempre, doctora,
1: gràcies
0: de veritat, pels teus consells. Molt amable i fins molt aviat. Gràcies.
1: Gràcies. Adéu, bon dia.
0: Que vagi bé. 2:15 ara mateix.

0: Mira, d'aquí 24 hores tindrem el Santi Villas.
1: Sí.
0: Ara dirigeix el programa del seu marit, el Marc Giró.
1: Sí, ho vas explicar l'altre dia.
0: Sí,
1: riurem,
0: sí.
1: Riurem segur.
0: Home, ens ho passarem bomba.
1: Això serà divertit,
0: demà,
1: segur.
0: Santi Villas, demà també el Picó, el Fred Rodríguez Picó.
1: Aviam, què ens explica?
0: Sí, perquè ve una ventada, ens ho deia l'Imma Soler. Encara alguna patacada forta pel que fa pluges. Però després, vent demà, demà passat, tramuntana mestral, diu a la Guait, perquè el vent serà perillós massa fort en algunes comarques.
1: I la setmana vinent continuarem amb aquest temps, o
0: sembla,
1: què?
0: Sembla, va dir el Picó, ahir vaig estar amb ell, que ara això, avui encara pot ploure, localment molt fort, demà també, entre Barcelona i Girona, però tot això s'acaba. Demà ja comença a bufar vent molt fort, pedres a les butxaques, avall les temperatures, propers dies farà sol, però compta amb els constipats.
1: Però farà fred.
0: Perquè el cap de setmana farà frescota, diria jo. Sí, i una mica de fred ja
1: les
0: de nit.
1: Les últimes vegades que han dit farà fred, feia calor igualment.
0: No, aquesta vegada farà rasca, vaja, aquest cap de setmana sol i rasca. I la setmana que ve diu que no durarà gaire aquesta tranquil·litat al Picó. És a dir, que la setmana que ve segurament tornarem a tenir canvis de temps que podrien portar noves tongades d'inestabilitat a Catalunya. Però això ho reservem pel gran expert, pel gran Picó, que demà serà aquí també al matí de Ràdio 4, una estona abans que arribi el Santi Villas, tindrem el Picó. Parlem d'això que troben carn. Explica-m'ho, això, perquè tinc gos. I això ho havia sentit fa anys, però em pensava que ja no hi havia...
1: Sí,
0: ja
1: sí.
0: No hi havia gent tarada que cometia aquests, que feia aquestes animalades, tio.
1: Ja fa mesos que està passant a Sevilla i ara, fa uns dies, em van trobar també al Parc Sobre les Vies de Lleida. Van trobar trossos de carn amb punxes a dins i res, avui podrem parlar doncs, amb en Carles,
0: mare
1: que és el veí que va trobar aquestes punxes i que ens expliqui exactament què va trobar, on, com estaven amagades.
0: Sí, senyora.
1: I aviam com va la investigació, perquè això ho va denunciar.
0: Doncs sí, menys mal que ho va denunciar. Carles, què dius? Bon dia.
2: Hola, bones. Bon dia.
0: Tu ets veí del barri de Balàfia, Lleida, sí?
2: Sí.
0: Explica'ns què vas trobar exactament fa uns dies mentre passejaves

0: centímetres de llarg.
1: 9 centímetres?
0: Sí, de 9 o 10 centímetres, sí, sí. I... agulles de cosir lones grosses, unes agulles d'aquestes fortes.
1: Sí, sí, sí. I quants trossos de carn vas trobar?
0: N'hi vaig trobar 5 o 6.
1: Déu-n'hi-do.
0: Llavors, què vaig fer? Bueno, em vaig anar cap a l'altra punta del carrer, que havia una patrulla de la Guàrdia Urbana,
1: sí.
0: I els vaig avisar. Dic, mira, m'he trobat això, ens vaig ensenyar les fotos, perquè jo vaig agafar, mentre estava allí, vaig agafar un tros de cartró, vaig recollir tots els trossos que vaig trobar, ho vaig llançar a la paperera, llavors em vaig anar a avisar amb aquests els de la Guàrdia Urbana.
2: I què et van dir? Què et va dir la Guàrdia Urbana?
0: I la Guàrdia Urbana, en primer moment, ve un i em diu, o sigui, això sí, ho hem d'anar a mirar. Però després ja va vindre l'altre i diu, no, no, això ho has de denunciar, has de trucar a l'oficina d'atenció ciutadana, i llavors ells ja ens enviaran un avís i bueno, ja anirem a investigar, és el que em van dir. I sí, sí, jo vaig arribar a casa, doncs ja vaig agafar i vaig anar, vaig enviar un correu, i vaig enviar les fotos, i a partir d'aquí ja no sé res més.
1: No t'han dit res més.
0: A l'endemà me van enviar un correu conforme havien donat avís,
1: sí.
0: I ja està, ja no sé res més.
1: Tu has tornat a anar a aquest parc després d'aquesta troballa?
0: No, no, no hi he tornat a anar, no. No hi vaig.
2: Ho havies vist ja, mai, no. Això? És la primera vegada que t'hi trobes amb això?
0: No, és la primera vegada que m'hi trobo, però fer cosa, perquè eren uns trossos de carn grossos, compta uns 6 o 7 centímetres quadrats, vull dir, una bona pilota.
2: Mare meva.
0: Amb les agulles...
2: I carn de què? Ho sabem? De què és aquesta carn?
0: No,
2: per curiositat,
0: Ja. No ho vaig mirar.
2: Ja. Sota, i aquesta carn estava com amagada, diguéssim, o es veia...
0: Sí, estava com... O sigui, no estava,
2: a sobre, és a dir, ho posen com a sota d'alguna planta, alguna cosa...
1: Estava com enterrada, és
2: el que deia. Que s'ho trobi el gos, és que és molt forta.
0: Es carben una mica i la gespa i la terra remoguda per damunt, entens? Perquè així el gos pues, es carbe i busque.
1: Clar, si el gos es menja això, 9 centímetres estem parlant, d'agulla, vull dir, no, és el que deia el Carles, no és una agulla de cosir.
2: Ah,
0: és que... Bueno, és que les agulles de cosir és pitjor,
1: És pitjor, les agulles de cosir.
2: Clar, més petita. No la veus. Clar. No l'arribes a apreciar.
0: No la
2: veus. Ja. Escolta, i et consta si algun gos ha pres mal per culpa d'aquests trossos de carn que s'han detectat en aquest punt de Lleida?
0: No he sentit res. No, la veritat és que no.
2: Ah. N'has parlat amb algun veterinari o no?
0: No.
2: Veure, clar, ha de ser un tema greu aquest, no? De dir,
1: sí, escolta... mira, és el que us deia. A Sevilla, per exemple, ja s'ha tancat 4 vegades al Parc de la Balena per la presència de trossos de carn. Allà hi havia salsitxes.
2: Yeah.
1: I tenien dins, això, claus, directament. Eren salsitxes amb claus. I 4 vegades han hagut de tancar el parc per la presència d'aquests trossos de carn.
2: Quina por!
0: Per la mesura de les agulles, hasta qualsevol persona caminant per el munt de la gespa o que s'estirés a terra o algo, pot prendre mal ràpidament, també, vull dir...
1: Ja.
0: No. A part, vull dir, els gossos hasta les persones, perquè això ja són agulles grosses.
2: Carai,
0: de moment no hi ha anat més allí.
2: Ja. És que ara m'agafa por a mi. Ara m'ho miraré tot amb lupa, això, a partir d'ara. Que ja he pensat, perquè fa anys ja havia corregut, ja sabia... Hi havia hagut algun cas d'aquests, no? De salvatjades d'aquestes, que sembla estrany i mentida, això, no es pot aguantar. Però ara feia anys que no, i al final, mira, et vas mig relaxant, però clar, si està mig enterrat i mig amagat per allà sota i no sé què, pot ser que se t'ho mengi el gos i tu ni te n'assabentes, no?
0: Sí, hi ha molt mala intenció, amb això hi ha molt mala intenció.
2: Doncs sí. Sota, quin gos tens, tu?
0: Jo tinc un gos d'aigua.
2: Molt bé. I quants anys té?
0: 3 anys.
2: 3 anys. Fantàstic.
0: Sí, sí.
2: No és el primer que tens?
0: Sí. Sí, és el primer gos que tinc.
2: El primer que tens? Carai.
0: Sí.
2: Aquí tenim a l'Ingrid Ramon en aquest programa. Has d'escoltar el matí de Ràdio 4. Sí, l'ensinistradora...
1: Sí, l'Ingrid és educadora canina.
2: La millor que hi ha. Mira, ahir era aquí, justament ara fa 24 hores, i ens dona consells, de veritat, molt i molt, molt, molt útils. Escolta, doncs, Carles, moltíssimes gràcies per haver-ho explicat, perquè, escolta, tots els que tenim gos, tant si som... a Lleida, com som a Barcelona, Catalunya Central, Girona, Pirineu, Terres de l'Ebre o Camp de Tarragona, anirem amb molt de compte a partir del teu testimoni. Sí, senyor. Una abraçada i gràcies, Carles. Per sort no ha passat res, ha quedat en un ensurt. Gràcies, Carles.
0: Esperem que sí. Moltes gràcies.
2: Vagi bé. Mira, 3:15 ara mateix.

0: Vinga, va, que en tenim un de feliç avui, al programa. Es diu Jordi Vila i se'n va a Oques Grasses. Quan hi vas, al final? Avui, demà, quan hi vas?
1: És que vull petar-ho, i vull petar-ho avui, Xavi.
0: Aquesta
1: vaig
0: nit.
1: Avui. Avui vaig, amb tota la família.
2: Mira.

0: Ara em fas enveja. Jo també vull venir. No et sobra una entrada?
1: Vull petar-ho tots els dies de l'any. Com una butterfly.
0: Guillem Hueva, com estàs? Moltes gràcies.
2: Escolta, en 4 concerts, 220.000 entrades, Xavi.
0: 220.000.
2: Que van volar en un 3 i no res. Recorda que des d'aquí, des de l'any passat...
0: A la revenda diu que n'hi ha que fan l'arròs aquí a l'agost.
2: Això segur. I recorda, Xavi, que les vam buscar en directe.
0: En directe,
3: des del matí de Radio 4. Jo emprenyamenta la tele.
2: I escolta, subraiem...
0: Un moment, què passa?
2: Subraiem molt que el concert del dissabte... ho retransmetrem en directe,
0: a Ràdio 4 i la 2CAT. Sí, senyor.
2: I a les 8 i mitja.
3: I TV3, freixes. Aquí ha hagut un merder.
2: Sí.
0: Nosaltres som de Ràdio 4 i
3: no, jo el posaré a 2CAT, que van ser els primers que ho van anunciar. Però hi ha hagut un merder a la Corpo i han dit corre, que hi havia un pacte a freixes, segons el qual 2CAT emetia el concert i TV3 faria després un reportatge de com es va fer això i tal. I TV3 li ha agafat fred de peus perquè ha vist que el dissabte 2CAT lideraria amb aquest superconcert de la gran expectació que hi ha. I saps què ha fet 3CAT? Que ells també emetran el concert, freixes. A mi que m'expliquin que dues televisions públiques emetin la mateixa cosa, quin és el servei públic aquí? Aquí hi ha hagut un merder, freixes, i jo vull criticar des d'aquests micròfons a TV3 perquè no es pot fer això. O sigui, 2CAT ja tenia anunciat aquest concert per emetre el dissabte. Què fa TV3 emetent el mateix concert i el mateix senyal? No s'explica. Per tant, des d'aquí reivindico que tothom ho miri per 2CAT, que és la tele original que va anunciar que emetria per tota la gent que s'ha quedat fora, que no vol pagar una fortuna per la revenda, que vol mirar tranquil·lament des de casa, la gent gran que no es pot moure, la gent d'Andorra que ho troba molt lluny, és igual. Que ho mirin per 2CAT aquest dissabte, que serà un superèxit, freixes.
2: En tot cas, recordar que el primer dels concerts, que era el dilluns, es va aplaçar demà passat, per tant, avui serà el primer dels concerts, que havia de ser el segon, avui és el primer, a les 8 i mitja, el Lluís Companys, demà, segon concert, divendres, tercer concert, i el quart dissabte
3: que i no plourà freixes a cap d'aquests concerts.
2: Sempre a les 8 i mitja, a l'estadi Lluís Companys, cada concert al voltant de 50.000.
0: Teoria els vespres, no.
2: 50.000 entrades. En tot cas, uns concerts, 4 concerts de comiat que posen en valor un grup d'Osona que ho ha petat molt amb temes també com Serem ocells.

0: quina hora és això, Jordi? Quina hora és això?
1: A les 8 i mitja.
0: A dos quarts de 9.
1: A dos quarts de 9.
0: A dos quarts de 9. Diguem-la l'hora bé, diguem-la l'hora bé.
1: Sí, diguem-la bé. A dos quarts de 9. Un grup que té unes lletres fantàstiques que ens empoderen, que parlen de sortir del pou, de mirar cap amunt. És que si les llegim amunt, si encara ets, és un plaer.
2: Però per què ha venut tant?
1: Haver aguantat la vida amb tu, ens ha ajudat al fons, on tot és fosc, quan ho veiem tot perdut. Avui vull ser l'ombra del núvol blanc.
0: En fi, poesia,
1: són, són uns poetes. Són uns poetes.
0: Quan el veig tan emocionat, em fa feliç aquest noi.
1: Sí, són uns poetes.
2: Que algú s'apassioni amb algú sempre fa patxoca.
0: No, bé, són molts milers els emocionats.
2: Per què ven tant, això, Francesc? Algú m'ho pot explicar?
1: Et diré que durant molts anys, quan anava a córrer, em posava la seva música i la veritat és que és increïble.
2: Ara ja no corres, Jordi Vila. Ara t'agafarà un jamacuco, si te'n surts a córrer.
1: No, sí, continuo, però també vaig...
2: No, Jordi Vila, no corris.
0: Vinga, va, escolta, que a la gent no li interessa gaire si corres. Jordi Vila,
1: no, però en tot cas que són lletres d'empoderament, de poesia i en positiu. Va. És a dir, que si tens un moment baix, posa-te-les.
0: Molt bé, perfecte. Doncs au, en teoria es va restablint el servei de Rodalies. D'aquí una estona anirem en directe cap a l'estació de Sants de Barcelona per saber com estan les coses a aquesta hora del migdia, podríem dir ja. Recordem que Rodalies ha anunciat que mantindrà uns 200 autocars o autobusos com a alternativa fins que no s'acabi de normalitzar la situació. Ja pot trigar més hores o algun dia més del que sembla. També... No, el director diu que no, que això... que tota l'oferta de Rodalies estarà disponible al llarg d'aquest matí de dimecres. Això ho ha dit l'Òscar Playà
1: I la predicció meteorològica, Xavi, deia que a la tarda plourà, però, sí, però que acabarà, vespres... acabarà cap a les 8, potser acabarà la pluja, ho dic perquè el concert comença a les 8 i mitja, a dos quarts de 9.
0: Jordi, l'altre dia va ploure molt més del previst. Són situacions molt difícils No m'hi jugaré cap sopar, però en teoria la pluja ha de caure durant, si cau, perquè avui és més del prelitoral cap dins. És a dir, a la costa no és tan probable, però no és impossible, que dius, fa ràbia quan fan aquestes previsions.
2: Sí,
0: perquè dius, al final, dius que pot passar de tot a qualsevol lloc, o pot no passar res. És que és la veritat, segons la previsió, avui els xàfecs són més probables del prelitoral cap dins, cap a l'interior, sí? En direcció Lleida, per entendre'ns.
1: D'acord,
0: d'acord. Del Vallès o el Baix Llobregat Nord, cap a l'interior, Catalunya Central, cap dins. No tant a la costa. Però no és impossible, patac de curta durada, irregular. Per tant, pot passar que caigui un xàfec a dos quarts de set de la tarda, pot passar, pot no caure, però si cau segurament durarà pocs minuts i s'ha acabat la història. Per tant, cap problema. En teoria.
1: Bona notícia per a les 50.000 persones que avui no es volen perdre el primer dels concerts d'Oques Gràcies.
0: Però acabem d'escoltar, perquè la Imma Soler, si no l'has sentit aquest matí, l'hem tingut en directe aquí, i ha dit, situacions com aquestes, què hem de fer? Doncs anar seguint el radar i el que se'ns vagi indicant en funció de com evolucioni la situació meteorològica, cada minut, el que se'ns vagi indicant des de Protecció Civil. És a dir, escoltar Ràdio 4. I si hi ha qualsevol novetat,
1: n'informarem. És el que anava a dir ara.
2: Ja està. Servei públic, aquí sabreu.
0: Pot passar que de cop i volta es fot un bolet allà, una taca vermella i patapam. Doncs si passa això, què? Durarà gaire? On cau aquesta tromba d'aigua i si pot arribar a algun altre sector? Doncs això és el que anirem seguint a mesura que avanci la tarda.
1: Porteu anoracs i xubasqueros.
0: Home, anoracs, a Barcelona, no ho sé.
2: Un paraigua. Els propers dies, sí. Amb el Prepirineu, un paraigua a Barcelona.
0: A partir de demà, vent i temperatures més baixes, el cap de setmana farà rasca, però avui anorac, no sé si cal. Jo vaig sense paraigua, on plou.
2: Això ho va dir el Picó a principi de temporada, a principis de setembre. Sí. El Fer Rodríguez Pidicultor va dir en aquest programa que els cebos de la tardor que ve, jo vaig dir, que ha generat el Picó. Mora meva, aquest tio és un geni. O sigui, va dir
0: que... Clar que és un geni.
2: Freixes. Però clar, quan t'ho diuen al setembre, dius, ui, que largo me lo fiáis, no, Freixes, que deia el Cervantes.
0: És el millor.
2: Va dir en aquest programa, en primícia, que els cebos que ve una tardor estrambòtica, que poden passar moltes coses. Sí. Ostres, si l'encerta més, ens anem tots riu avall.
0: Només cal que mireu les visualitzacions que tenen els seus vídeos a Instagram de Ràdio 4. Entreu i seguiu-nos, feu-vos seguidors, que cada cop en tenim més milers de seguidors a Instagram de Ràdio 4.
1: Sí, les publicacions del Picó ho peten.
0: I si ho peten, què vol dir? Que ho fa bé i que agrada a la gent. Sí, és a dir, quan un restaurant està ple, què vol dir? Que ho fan bé i agraden a la gent. Sí. Quan un restaurant està buit...
2: És car
0: i dolent. No ven cap croissant, què vol dir?
2: Car i dolent.
0: Doncs que no agrada a ningú. Ja està. Per tant, la millor garantia d'èxit és anar seguint també això.
2: Tens el millor, Freixes.
0: El Picó.
2: Tens el millor meteoròleg, clar, com tu fas.
0: Home, tenim els millors. A tu, el Picó...
2: Bueno, gent que porta trajectòria.
0: La Montse.
2: La Montse Ford, l'Ibis ara a Instagram, maquíssima.
0: Lo Pau de Pons.
2: Lo Pau de Pons, que és una estrella.
0: Ho arrasa amb tot.
2: Però escolta, que ara veig que parla del Barça, amb a tertúlies del Barça. Aquest senyor sap de tot, també.
0: Amb el Badó.
2: Amb el Badó Lladó,
0: la taverna del Barça.
2: Que em convidi a mi, Badó, xato, jo també sóc culer, eh? Que em convidi al Freixas, però el Freixas és molt culer, tampoc, Freixas, no?
0: Home, clar, que sóc culer, nen.
2: Però per anar... Jo vull anar-hi, a la taverna, escolta'm.
0: Mira, l'altre dia vaig estar a punt d'anar a veure el Barça femení, amb l'Opau. Però al final li vaig dir que no, perquè no...
2: Van canviar d'hora, havia de ploure, també, aquell dia, oi?
0: Sí, al final no hi vaig anar.
2: Vaig preguntar preus, em van dir 25 euros, bueno, no... Freixas, que és car, el futbol masculí és molt més car, per tant, si ets en algú, ni el femení, ja t'ho dic ara, Xavi, que no soc soci, jo.
0: Què diu que la Lídia Bosch serà àvia?
2: Home, Xavi, meravellós, no? Doncs mira, sí, és la portada de Lola i jo estic aquí per portar felicitat, Freixas. Lídia Bosch, a mi quan una catalana és portada d'una revista al cor, em posa molt content, Freixas.
0: Ah, sí?
2: Sí, perquè sempre tot semblen petites i petites i reines d'Espanya. Doncs no, una senyora que ha sigut actriu tota la vida catalana, que va ser l'hostessa més exitosa de la història de l'1-2-3.
1: L'1-2-3.
2: Que era l'hostessa dels quartos, Freixas, perquè hi havia hostesses que pol·lulaven, per allà no fotien res. La de la calculadora, de per 25 pessetes cada una, sempre era la catalana, que era la llesta.
1: Me'n recordo molt d'això.
2: La Nina, la Paula Vázquez, la Sílvia Marçó, la Lídia Bosch, sempre el Chicho tenia molt ull. La catalana a les peles.
0: Oh, sí.
2: Sí, Freixas. La catalana sempre mirava les peles.
0: El poble diria, oh, sí. Quins records,
2: Freixas. Aquest programa és molt nostàlgic. El Jordi Vila sempre ens posa, quan et descollies, et fot una sintonia d'una sèrie de dibuixos animats de quan era petit, perquè recorda quan tenia cabell, Freixas. Doncs escolta, a mi recordo l'1, 2, 3, que m'encantaven les catalanes, que eren hosteses, i que feien les peles. Lídia Bosch, una senyora que després ha fet carrera, ha fet sèries de Telecinco, motivos personales, ha sigut una superactriu, sempre una mica atormentada, una mica cap endins, però molt bona actriu. Té fills i la seva filla gran, per primer cop, serà mare primerenca, i per tant, la Lídia Bosch serà àvia i mereix portada a la revista Hola a pantalla partida amb la reina Letícia, Freixas. I la reina Letícia més petita que la Lídia Bosch, Freixas. Això m'agrada molt. Catalunya venç Espanya. A la portada de la revista Hola, tres quartes parts de la portada són de la Lídia Bosch i la seva.
1: Sí, l'han deixat com molt prima.
2: Bueno, clar, perquè l'altra són dues, és la mare i la filla. Però m'agrada que la Lídia Bosch sigui portada de la revista...
1: És una portada molt atrevida, eh? Sí,
2: bueno,
1: és en vertical.
2: Bueno, està bé, és un nou format de revista.
1: No l'havia vist, aquest format, eh?
2: El Freixas té raó, que la revista del cor s'ha reinventat, però això és molt avorrit. El Freixas, què fa cada vegada que li porto una revista al cor? Mira la web, perquè et vol saber l'últim que ha passat. No. I les revistes són de paper i ja no són l'últim que ha passat.
0: Ja.
2: Són
0: no, ara veig aquí, també, a l'edició digital de Lola, aquestes fotografies que em dius.
2: A veus?
0: Però aquesta hora obren amb aquest titular. Francisco Cayetano i Kiko Rivera desvelamos el último capítulo de la herencia envenenada de Paquirri.
2: Bueno, clar, cada hora canvia.
0: Lo que nunca se ha contado.
2: Lo que nunca se ha contado es que es porten a matar, Freixas, que els tres germans, els fills de Paquirri, hi han dos fills de la Carmina Ordóñez i un fill de la Pantoja. I el fill de la Pantoja, que algú diu que no és fill del Paquirri perquè sembla el ginecòleg de la Pantoja, que són iguals, Paquirrin i el ginecòleg de la Pantoja són iguals físicament. Algun dia us ho explicaré.
0: Està guapa la Lídia Bosch, nen. Ara la veig aquí.
2: Oi?
0: Molt guapa.
2: Una mica retocada, Freixas, si em permets, però a vegades et retoques i quedes millor. Lídia Bosch?
0: Sí.
2: Això no és cap crítica, eh? Jo critico quan algú
0: ho fa malament.
2: Tu i jo ens
0: hauríem de retocar i no.
2: Quan algú fa malament...
0: Semblaríem 10 anys més joves.
2: Clar, s'ha de dir, quan ho fas bé, endavant les atxes.
0: De passar pel Vilarrovira o pel Planes.
2: Clar, doncs està bé, està estupendo que ho faci, que se senti més segura, perquè les actrius, no oblidem, que treballen també amb el seu físic, no només amb el seu talent, la seva veu, sinó també amb el seu aspecte físic. No, només faltaria. I llavors, òbviament, ja no pot fer papers de jove, ha de fer papers de mare, segurament.
0: Un nen, diu que tindrà, no?
2: Sí, un nen. Estem molt contents que sigui un nen. A mi tant me fot que sigui nen o nena, però el cas és que elles estan molt felices perquè serà un nen. Lídia Bosch, Freixas, que des d'aquí... del Prat del Llobregat, Lídia Bosch, eh? Que a vegades hem de reivindicar també que no tothom, no tots els famosos són de Barcelona.
0: És del Prat. Del País de la Carxofa.
2: Del País de la Carxofa, molt bé, Freixas. Com la Toñi Moreno, que sembla tan andalusa, nascuda al Prat del Llobregat, Freixas. Presentadora aquesta famosa de Canal Sur de Telecinco, catalana també de naixement. Ens agrada.
1: El Prat del Llobregat, el País de la Pota Blava, també, eh?
2: Dels pollastres. Sí. Aquí sempre arribem tot cap al Jalà, cap als ocellets que canten. Us encanta tot això, eh? Doncs sí, jalem molt bé, ens agrada la carxofa, ens agrada la pollastra i ens agrada molt Lídia Bosch. I m'agrada que hi hagi catalans a les portades.
0: Molt bé. Senyores i senyors, fem una cosa. Ens posem al corrent de l'actualitat, que ja veu com està el pati aquests dies. Ara de seguida coneixerem l'últimíssima hora amb els companys dels serveis informatius, les notícies amb la nostra companya Lourdes Gata. 5 minuts i tornem en directe aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara.
3: Són les 12.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia. Usuaris de l'R2 Sud denuncien un caos total al servei aquest matí. La represa progressiva després de la incidència a Vilanova, on un arbre ha caigut damunt la via, i de l'aturada dels maquinistes de CEMAF, està sent complexa a l'estació de Sant Vicenç de Calders, un dels principals nexes d'Unió Ferroviaris. Anem a Tarragona, Judit Huerta.
4: Gairebé 4 hores sense trens o amb molts pocs convois i només 2 autobusos han inhabilitat la mobilitat. A més de les informacions confuses, perquè els anuncis de les pantalles no es complien, en total ha provocat tot això la desesperació de nou dels usuaris.
5: La verdad, fatal, siempre es la misma historia. O sea, si no es por lluvias, es porque los trenes no llegan a tiempo y siempre es lo mismo.
6: Y veig que no hi ha solució ni hi ha autocars tampoc.
7: Picado en una puerta de un coche, donde me han bajado la ventana y le he pedido, por favor, lléveme a Vilanova.
8: No hi ha cap persona a la qual la gent es pugui remetre per tal de demanar aquesta informació. Hauríem de sortir fora de les taquilles, per tant, hauries de tornar a picar.
4: I de nou, sensació d'impotència, sense alternatives per anar a treballar o senzillament per moure's lliurement. Poc abans de les 10 s'ha començat a reprendre el servei cap a Barcelona, cap al sud. S'ha mantingut la interrupció iniciada a primera hora per la reparació d'un talús. Recordem que la caiguda d'un arbre damunt un tren a Vilanova durant la nit ha obligat també a interrompre el servei.
3: Gràcies, Judit. Doncs Rodalies recuperarà el seu servei habitual durant el matí, és el missatge que envien des de la direcció, després de començar la jornada sense poder garantir, com hem escoltat, la circulació dels trens. Míriam Andreu.
9: La direcció de Rodalies ha informat aquest matí que la normalitat s'anirà recuperant progressivament després d'una jornada que ha començat sense poder garantir el servei arran el temporal de pluges. Els passatgers resignats s'apropen al mostrador d'informació o bé miren d'actualitzar-se a través de l'aplicació de Rodalies, i és que a hores d'ara les afectacions es mantenen.
10: Bastant malament, perquè ens ha sortit un missatge per l'aplicació de Rodalies de que molts trens no faran el seu servei. Llavors, ara hem de buscar una alternativa per poder baixar cap a casa.
11: Estoy tratando de, en realidad, de ir al Taulí, que tengo una cita a las 12:30, pero voy a tener que buscar otra forma para llegar.
9: Més enllà de les incidències relacionades amb la circulació, aquí a l'estació de Sants, les màquines per comprar bitllets de Rodalies, que hi ha a l'entrada, no funcionen i els usuaris han de fer cua per aconseguir-ne un a una de les dues màquines situades davant els accessos a les andanes.
3: Centenars de persones continuen al carrer Llenguadoc blindant l'accés a la porta número 74 per impedir el desnonament de les 50 persones que hi viuen. A l'espera de conèixer la resolució judicial sobre si l'ordre s'executa o no, han vingut representants de l'Ajuntament i la Generalitat que demanen, Clara Ontañón, que se suspengui. Explica'n l'última hora, si us plau.
12: Sí, des de la Generalitat i l'Ajuntament diuen que el desnonament és inoportú i innecessari i demanen la seva suspensió, tenint en compte, diuen, la publicació del decret d'habitatge aprovat pel govern espanyol. Escoltem el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera.
13: Per tant, demanem temps, demanem la suspensió d'aquest desnonament, demanem temps per construir una solució per a aquestes famílies que viuen aquí, que tenen un grau de vulnerabilitat, i a partir d'aquí seguir treballant. Però el que no pot ser avui és executar-se aquest desnonament.
12: I de moment no ha volgut donar detalls sobre si existeix la possibilitat de comprar l'edifici per tanteig i retracte.
3: Gràcies, Clara. Doncs els promotors demanen no fer política d'habitatge amb el dolor de les persones. Reclamació del sector a l'obertura del Congrés Nacional d'Habitatge, que avui i demà acull Barcelona. Més detalls, Climent Sabater.
14: Són paraules del president dels promotors constructors espanyols, Xavier Vilajoana, en la inauguració d'aquest congrés, en la que ha qualificat de gran error fer política d'habitatge a partir del patiment de qui no pot accedir a una llar.
15: Si alguien quiera aprovechar el dolor de la gente o los problemas que tiene la gente para acceder a la vivienda, me parece bastante vergonzoso, ¿no? Y últimamente está pasando demasiadas veces que se utilizan situaciones dolosas o dolorosas para hacer política en este caso, ¿no? Y en este caso política de vivienda. Creo que no hay error más mayúsculo que se puede cometer.
14: El president dels promotors ha reclamat acabar amb la inseguretat jurídica que afecta el sector i que no es canviïn les regles del joc a meitat de partit, amb més de 40 canvis normatius els últims anys, ha remarcat. I quan som a les portes d'unes eleccions, Xavier Vilajoana ha reclamat als partits polítics un gran pacte d'estat en matèria d'habitatge, com si es tractés de l'educació o la sanitat.
3: Gràcies. Més qüestions. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, defensa que l'expresident no torni a Catalunya abans de les eleccions generals anticipades, malgrat l'aval del Tribunal Constitucional a la llei d'amnistia i la suspensió de l'ordre de detenció. El Cafè d'Idees de Ràdio 4 remarca que encara no se li ha aplicat definitivament l'amnistia.
16: Bàsicament, la resolució d'ayer dice que és una medida provisional a l'espera de conocer la sentència final que haga el Tribunal Constitucional y porque el objetivo del presidente es regresar una vez que se le haya aplicado la amnistía. Todavía no se le ha aplicado, solo se han levantado las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión.
3: I insisteix que tornarà en un acte de país i no de partit polític. I encara, molt breument, un apunt dels tribunals perquè la Fiscalia demana l'absolució de la dona del president del govern, Begoña Gómez, per les presumptes irregularitats a la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense. Per al Ministeri Públic no hi ha delicte. Defensa així l'absolució tant de Begoña Gómez com de la seva assessora, Cristina Álvarez, en considera que no hi va haver irregularitats en la creació de la càtedra. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a la una.
17: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Vinga, va, que és mig quart d'una, Villanueva. De home, seguida més detalls de la premsa del cor. Sí. Com us agrada fer safareig, eh? Home, Ramon, sí, Castelló, és també t'agrada, això.
1: És humà, sempre. Eh? És humà, tio. Sí? Ja és humà. Sí. Mirar per l'espiell, Freixes. Escoltar els veïns amb un got a la paret. Això ho fa tothom, Freixes. Mm-hmm. Doncs aquí ho fem amb els famosos. No ens fiquem amb Mariola...
0: Hora, la notícia, però, és que ja tenim data per la vaga general.
1: Ah.
0: Vaga general per l'habitatge. Ja fa dies que sabem que es farà aquesta vaga. Ja van dir que no coincidiria amb la campanya, però vaja, per poc, eh? Perquè al final diu que serà l'11 de novembre.
2: L'11, em sembla que la campanya, dèiem, el 17, que comença, les eleccions el 29, per tant, el novembre ja la gent anem... En fi, anem anotant dies, eh? Perquè se'ns està com tornant intens aquest mes de novembre.
1: Freixes, tinc un problema.
0: Quin problema tens?
1: És un dimecres, em toca el matí de Ràdio 4. Haurem de parlar, Freixes.
0: No, doncs no vinguis, si no vols. Jo sí que vindré.
1: Ah, sí? Ja ho dic, ja anuncies, eh? Perquè ja, tu fas servei públic, és diferent, Freixes.
0: No, i a més em vull informar, lògicament, de tot passi o no passi aquell dia de vaga.
1: Jo vull
0: treballar,
1: però vull solidaritzar-me. No sé com ho hauré de fer, això, Freixes. És un bon debat, per fer. Jo vull solidaritzar-me, perquè el problema de l'habitatge és molt greu. I vull sensibilitzar tothom. Però, clar, per mi venir aquí és un servei públic. Hi ha gent que està entretinguda escoltant la ràdio. I hi ha gent que necessita estar informada. Potser els que feu informació heu de treballar, els que fem més frivolitat no, Freixes. Ho hauré de discutir amb el meu coixí, això.
0: Va, titular a aquesta hora. Per tant, la vaga general per l'habitatge serà l'11 de novembre. Així ho han acordat fa poca estona el sindicat. Ramon.
2: Sí, UGT, Comissions Obreres, i també aquesta vegada el sindicat de llogateres.
0: Sí,
2: suma.
0: Perfecte, doncs au, ja ho sabem, sí?
2: Entirem, a veure ben bé.
0: Hi havia dues possibles dates. Es parlava del 4 o de l'11, doncs finalment serà l'11.
2: També quedarà a veure com, quin format es planteja, perquè s'havia parlat de si serien aturades parcials o no. De moment és la convocatòria de vaga general, per tant, entenem que tot el dia, però estarem pendents de que ampliarà aquesta informació.
0: Primera vaga general en 14 anys, a 48 hores vista de l'inici de la campanya electoral per les eleccions del 29 de novembre. Sí?
1: I no és per drets laborals, per primer cop. Totes les vagues generals són per drets laborals, Freixes. Aquest cop és pel dret de l'habitatge.
0: Mira, que avui tenim un pastisser molt bo. L'únic que estic dolgut perquè no porta res, que has vingut amb les mans buides.
3: He dut un panetone, però es veu que...
0: és pels oients? Sí, home, primer són els oients, eh?
1: Primer cop dos panetones, Freixes. Sí.
0: Escolta, Lluís Estrada, com estàs?
3: Què tal? Molt bé.
0: Grandíssim mestre pastisser de la pastisseria Brunells, de Barcelona, una de les millors de la ciutat.
3: Bueno, sí, entre d'altres.
0: Entre altres, una de les millors de la ciutat.
3: Ho intentem,
0: però,
3: sí.
0: Què veu feu, eh? Tenim els millors mestres pastissers del món en aquest país, tu.
3: La veritat és que sí.
0: I n'hi ha que us critiquen.
3: Sí, però no, la majoria...
0: Això passa tot arreu.
3: La majoria ens felicita.
0: Que sí el preu, però què volen?
1: Ja li he dit que aquí som grans defensors dels pastissers i que abans de comprar tres torrons dolents comprem un de bo de pastisseria.
0: Ja has començat a fer algun panellet o encara és un pèl d'hora?
3: Sí, no, ja hem començat, ja. Amb el de pinyó aquest ja hem començat, aquest cap de setmana ja en tindrem i ara ja...
0: Escolta, abans de dir el preu del panellet, a quant va el quilo de pinyons ara? Diguem les coses bé i per ordre en aquest programa. No comencem a fer com fan altres de... És un disbarat, mira quan venen els panellets, a veure. Sí, el bon producte, que és el que utilitzeu sempre, els mestres pastissers.
3: El pinyó de Castella, que es veu que és un pinyó gros, no són aquelles boletes petites.
0: Sí. Vull dir, no és allò de la Xina, ho podem dir clar. No, exacte, no és aquell barat de la Xina.
3: A més, es veu, vull dir, quan veu si el pinyó és llarg, i l'altre és una boleta petita, vull dir, es veu.
0: Quin bo.
3: I podeu anar al súper, mirar el preu del pinyó, i és... No sé per què, però és d'aquestes coses que sí que anys està... Molt loco, any ja està bé de preu, i aquest any ens han doblat el preu, quasi.
0: A quant va ara, el quilo de
3: pinyons? Està a quasi 60 el quilo.
0: A 60 euros el quilo.
3: Què vols
0: vendre, els panellets a 15 euros?
1: No, però...
0: És que a quant va el quilo de panellets de pinyons?
3: Bé, nosaltres el tenim a 76, diria, i està entre 74, 80, la gent més o menys d'aquest preu.
0: Sí, sí, preu raonable.
1: Per menjar un panellet bo, el pago. Per menjar un panellet dolent de súper, no el pago, Freixes.
0: Jo m'estimo més dos de bons que 25 de dolents.
3: Exacte, sí.
0: És que és així.
3: Això, sí, tampoc més, en podem ja, menjar
0: a més,
3: 25.
0: Més saludable, com diuen les nostres nutricionistes, la Montse Folch i la Magda Carles.
3: Exacte. Un dia a la setmana no fa... Dos panellets no fan mal.
0: Clar que no. I si són de mestre pastisser com tu, segur que no fan cap mal.
1: Amb el cafè, Freixes, és un panellet, no cal esperar tots sants, un panellet amb el cafè, com una pasteta, que bo.
0: A mi em passa com amb els torrons, que en menjo abans de Nadal, i quan arriba Nadal ja n'estic empafat. Els més bons són els primers torrons, igual que els primers panellets, no sé si
1: com els primers bolets, com els primers de tot, després ja ve.
0: Molt bé. I què més feu? Què destacaries del producte que teniu ara al mes d'octubre? Tema panetone, ja ho tens en marxa, això?
3: Ja hem començat a fer les primeres proves, perquè també d'aquí res, el mes que ve ja tenim el concurs del panetone, que esperem també tenir el millor panetone d'Espanya, i com que ja comencem les primeres proves, doncs ja el posem a la venda.
1: Carai, tu concurses a tot el que hi ha?
3: Tot el que és... jo
1: el croissant, no. Ara que han sortit un del carrer Verdi, aquest et vas concursar, també? Molt difícil fer un bon croissant, eh?
3: Sí.
1: Per mi és com l'ou ferrat, Freixas. És la cosa més senzilla, però ara la més complicada.
3: I no és la més senzilla.
1: No, això és un, ho no. sembla per un profà, oi?
3: Això sí que és un dilema, perquè o sigui, fer un croissant ben fet és molt complicat. I, en canvi, té com un preu psicològic que és molt econòmic.
1: Sí.
3: O sigui, hi ha masses que són molt més senzilles i ho venem molt més car, però porta dues fermentacions, porta un fullat, porta una fermentació, porta una cocció, i, clar, al final el preu l'has de vendre el que l'has de vendre, però realment és o sigui, el croissant tenim el dilema aquest. Però si jo no em presento, jo sóc el propietari, es prenen els pastissers, i és una manera també de motivar, vull dir, la gent estan, tots hi volen presentar, tots estan...
1: Avui hi ha un del carrer Verdi, Freixas, l'has tastat, el del carrer Verdi, deu ser...
3: Sí, ja el coneixia, no fa molt bé, sí, el Morreig ho fa molt bé.
0: Molt bé. Escolta, on sou exactament? Perquè no ho sàpiga.
1: A Princesa, Freixas.
0: A Princesa.
3: Moncada en Princesa.
0: Però exactament la adreça exacta quina és?
3: Princesa 22.
0: Princesa 22.
3: Cantonada Moncada.
1: Ara que tothom fuig de la Ciutat Vella, Freixas, aquesta setmana el Toni Soler ha dit que deixa Ciutat Vella, que no vol viure més a Ciutat Vella. Jo reivindico que la gent segueixi vivint a Ciutat Vella, al barri...
3: Sí, perquè els necessitem, eh? Els que encara...
1: Els que resideixen, no només els passavolants.
3: I voler-ho fer ben... Quan que algú encara defensa la ciutat...
1: Clar, que resideixi.
3: Restaurants, som poquets, però estem allà donant-ho tot. Us necessitem.
1: Tens més passavolants o més veïns?
3: Tenim més passavolant i, realment, amb els veïns és un problema. O sigui, realment Barcelona té un problema amb el tipus de turisme que ens ve.
1: Sí,
3: amb
1: ella sí, eh?
3: Sí. Brunells, la idea era aquesta, era una pastisseria... O sigui,
1: de barri.
3: Sí, i les pastisseries tradicionals venen a 500 metres a la rodona. I quan vam agafar, o sigui, jo tinc un altre pastisseria amb la família, i Brunells ho vam agafar amb uns socis. I la idea era vendre la pastisseria tradicional al teu entorn. El teu entorn, si ve gent de tot el món, doncs la vens a tot el món. Què passa? Que el turisme que ve aquí, quan ve aquí, li dona absolutament igual la pastisseria catalana. Sí. Quan va a Viena no, quan va a París no, però quan ve aquí prefereix fer branch.
1: Hem de fer marca de pastisseria catalana, eh?
3: O de país en general.
1: Sí, sí, país en general, però que sembla que a Catalunya no siguem una primera espasa en pastisseries, i tenim els millors pastissers del món.
3: I ho som, eh?
1: Clar,
0: ho tinc claríssim, tu. I a més, saps que aquest programa sempre us fa costat. Els pastissers, metges, infermeres, mestres, professors, pagesos, família. Ramaders, i hem parlat aquests dies amb això dels aiguats i la sequera, perquè un sector de Catalunya... són notícia als aiguats, i en un altre sector és notícia a la sequera. Ara, per fi, ahir també, aquestes últimes hores, per fi ha plogut cap a l'interior, però no, hi ha una sequera que no es pot aguantar.
1: Oficis, Freixa, ens agraden els oficis.
0: Home, clar.
1: No una pastisseria industrial, no aquestes cadenes xines o d'arreu que venen un croissant que allò sembla xiclet. Ofici, Freixas. Generacions d'oficis que passen de pares a fills i que aprenen a fer la cosa amb passió, amb amor i amb carinyo, i tu ho tastes, ho trobes al paladar, Freixas. Quan tastes un croissant d'una pastisseria bona o un croissant infecte d'aquests precongelats que hi ha a certes aquestes cadenes, Freixas...
0: Des del 1852, una de les pastisseries més antigues de la ciutat de Barcelona. És que, clar, jo veig això, nen, i se'n fa la boca.
3: Sí.
0: Tanques algun dia, els dilluns, o no?
3: No, cap dia.
0: Com ha de ser, tu?
3: Sí. I nosaltres vam agafar el 20, eh? O sigui, jo, el millor any per obrir una pastisseria.
0: Uau, mira, però... mira quin croissant. Clar, millor croissant d'Espanya... 2020... Calla, Villanueva, una mica. Millor croissant d'Espanya 2020 i 2024.
1: Ah, oi.
3: Sí.
0: I aquest pa feu, també?
3: També.
0: I costa vam trobar així.
3: Vam recuperar un forn de pedra, el vam fer que fos giratori, vam venir... De França vam venir a arreglar-lo, i fem també un pa amb doble fermentació.
0: Mira la web de la Brunells. És que, això sí que fa entrar gana, que a vegades ho dius per quedar bé. Se'm fa la boca aigua, i no, ni t'interessa el que diuen, però és que això ho veig... I de veritat, literalment, se'm fa la boca aigua fins i tot amb el pa, perquè són panarres.
3: Exacte, sí, tenim...
0: Són panarres, tio.
1: I va venir la setmana passada un expert en educació que diu que el pa només és per recolzar la forquilla quan estàs menjant-los i en tros. Jo vull sucar, pa, tu.
0: Jo també.
1: Clar, Freixas, és de mala educació sucar pa, doncs seré un mal educat.
0: Li hem de preguntar a aquell del protocol.
3: Que no mirin, i ja està.
0: Això, si és de mala educació sucar, perquè jo moltes vegades me n'estic per no quedar malament.
3: No, s'ha de sucar.
0: Sí o sí. Si anem tu i jo a dinar, sucarem sense cap problema. Aquests croissants tenen una pinta, això.
3: Ahir va ser el concurs del croissant. Bueno, sí, ja ho has dit.
1: El del carrer Verdi, sí que ha guanyat.
0: Que bo. Doncs molt bé.
1: M'agraden els croissants amb banyes, freixes, tinc un problema. Que ara els croissants són d'aquests allargats i no tenen banyes.
3: Això és veritat, és un dilema. Oi? I l'altre tema...
1: El mitjajunes, diguéssim,
3: sí, sí.
1: No?
3: I l'altre tema és el croissant de llar.
0: Si és bo, que... tant se me'n fot, a mi, si tenen banyes.
1: El de llar, eh?
3: El de llar ho hem intentat i no hi ha manera. No ho vam provar aquí a Brunelis, també li vam dir croissant Barcelona, aviam si colava. Sí. No. Però, i és menys greixós que el de mantega.
1: Però la gent està massa acostumada a la mantega,
3: sí.
1: Tu.
3: Els però el d'aquí era el de llar, era el bo. I és molt més, és com una ensaïmada.
0: Sí, que té gràcia, allò de les banyes.
1: Sí, freixes, perquè és com tres croissants. Tu menges un croissant de banyes i menges una punta, és un croissant, l'altra punta, l'altre croissant, i la part del mig, un altre croissant. Sí. Canvi, ara, aquests allargats, tot és una mica el mateix. La punta deixa de ser punta perquè és més petitona. Hi ha aquesta tradició ara que és més francesa. Nosaltres tota la vida hem pres mitges llunes.
0: Bé, escolta, què regalaràs a l'oient que encerti un el sot del dia? Has portat un panetone, sí, sí, sí, per ells, eh? Va, doncs, escolta, 900-454-455, aneu trucant. 900-454-455. Avui és aquest el sot del dia, escolteu. Mira, mira. Epa! Afanya, tu, gent, que val la pena, això.
1: Molt difícil,
0: has portat un panetone...
1: Sí, sí. Familiar.
0: Un bon, exacte, panetone,
1: un familiar, que anirem de petit, però no un familiar.
0: Ja, tinc una gana que em moro, ara, jo.
3: Vinga, els portadors, no hi he pensat, la veritat.
1: Avisa, que producció avisi. Clar, porti'n dos. Sílvia, tu avisa'n, porti dos, senyor convidat.
3: Pel mateix viatge, ja em
1: podria. Pel mateix viatge, el taxi que van dos panetones, freixes.
0: I si ens mengem aquest i...
1: No, no, pobres oients que han d'endivinar l'ocell, freixes. És farcit?
3: Bueno, sí, porta, és el clàssic, que porta cedrat, panses i taronja confitada.
1: Oh, freixes, per favor.
0: Que bo.
1: Ara que és de xocolata, tot això, a mi no m'agrada tant.
0: Freixes... Jo, a mi sí.
1: Sí?
0: A mi, més que la xocolata... a mi més que la fruita confitada, que vols que et digui. Escolta, va, anem avançant, Villanueva.
1: És que clar, parles de menjar...
0: Que no em puc encallar una hora amb el mateix tema, ja saps com soc.
1: Ja saps, ja saps.
0: Recordem el titular, que ja us hem avançat, fa una estona. La vaga general per l'habitatge serà l'11 de novembre. Dimecres. Vaga general a la vista... 48 hores abans de començar, que arrenqui la campanya electoral per a les eleccions del 29 de novembre. Així ho han acordat fa una estona els sindicats.
1: Vinga, bé,
0: lectures, hola,
1: home,
0: i tot,
1: sí,
0: tot aquest tema,
1: que... Bueno, hem parlat de Lídia Bosch, hem parlat de la reina Letícia, però hi ha més famosos aquesta setmana, entre la Rafaela Carrà, perquè la cançó Rumor Romero vol dir que és dimecres, que és un gran dia, que estem a la meitat de la setmana, i que hem de parlar de revista del cor. És del cor que últimament, el Freixes té raó, que com que la gent està tan acostumada als digitals, el paper ja està perdent una mica, perquè, per exemple, que la revista, posem-li la lectures, si tingui portada Alejandro Sanz con sus cuatro hijos, això és un fotocall del musical. Ara, després de que el Mamma Mia triomfés amb el musical de les cançons d'Ava, doncs ara cada cantant ha fet un musical amb les seves cançons. I, per exemple, Mecano va fer el seu, i ara Alejandro Sanz ha fet un musical, L'alma a l'aire, de la seva mítica cançó, i per la presentació va anar amb la seva nòvia i amb els seus quatre fills, que són de tres dones diferents, cal dir-ho, Freixes? Però s'ha considerat històrica la foto perquè mai aquesta estrella espanyola madrilenya de la cançó com Alejandro Sanz havia ensenyat els seus quatre fills sense pixelar, mira, encara que dos són menors, sense pixelar. Ja. Que és la portada de lectures, que per mi és fluixa, Freixes, perquè és un fotocall de fa una setmana, però la gent li interessa.
0: Mira, a mi ara el que em crida l'atenció, per exemple, digue'm, veient l'edició digital de la revista Lectures, és el patrimoni immobiliari de Simeone, amb 180 pisos a Madrid i residències d'estudiants.
1: Això és un pesca-clics.
0: Això sí que, per exemple, em crida l'atenció.
1: Però això no és premsa rosa, Freixes.
0: No, jo et dic el que em crida l'atenció, justament, de l'edició digital de
1: Lectures. Perquè això, jo, que treballem un digital, funciona, Freixes.
0: A mi, la sofisticació nòrdica de la reina Letícia...
1: Això també.
0: En el seu comiat de Helsinki, amb el tratge aquest que porta, amb faldilla de vol, que és pura inspiració, sincerament...
1: Potser hi ha un viatge de gènere aquí, Freixes. Deixes dir-t'ho? No, no, potser no quedarà bé això que dic, però potser hi ha un viatge de gènere, hi ha temàtiques que interessen més a unes persones...
0: No, interessa a tothom, això, jo crec. A molta gent, vaja, un percentatge, sí, sí, homes, sí, dones, tot, tothom es mira la premsa del cor, però
1: a
0: mi particularment ja saps que no.
1: Això en parlem, Freixes, però la premsa del cor està en certa crisi. Sé, dir...
0: Les notícies del dia, el monumental adeu a Leo Messi trenca l'Argentina. Doncs mira, això també, per exemple,
1: això
0: ho podria clicar.
1: Això tampoc és lectures, Freixes. Sí.
0: Lectures... Doncs surt el Lectures.
1: Sí, sí, sí, perquè Lectures té una crisi, Primer, que ja no paga exclusives, és a dir, si tu la teva portada poses una foto de fotocall de fa 4 dies i una foto de la reina Letícia, i aquesta és l'única portada que tens, això vol dir que la teva revista està en crisi. 1, que no pagues paparazzi, que persegueixen informacions pròpies, i 2, que el digital, que és on hi ha els calés, estàs començant a fer notícies que no són de premsa rosa.
0: Ja, ja, ja.
1: Messi i Simeone no són de premsa rosa.
0: S'ha de vendre i s'ha de
1: fer algun clic.
0: si no, no menjarem. Però vull dir, em refereixo que a mi em crida més l'atenció això que et dic, per exemple, o fins i tot això, mira, diu, amb ingredients que ja tinc a la nevera. Preparo un arròs de batalla deliciós. I aquí una fotografia d'un arròs que fa goig. La veritat, també fa entrar
1: Freses, l'encàrrec que tinc
0: doncs, a mi aquestes quatre coses em podrien fer comprar més a la lectura si no pas les que m'expliques tu.
1: A lectura es porta a portada això, perquè no, si la lectura es portés en portada Simeone, Messi i com cuinar un arròs, no vendria una escombra. Però sí que és veritat que les notícies individualment consideraràs un clic. És una única notícia, no tota la revista en pack. Tu compres la revista al quiosc, t'emportes totes les revistes a casa. Quan cliques una notícia, en cliques una només. I aquesta sí que és més clicable, amb Simeone. Sí que és més clicable que
0: el
1: Messi.
0: El que sempre treuen és l'horòscop, això sí. Aquí el digital també el tenen gran, deuen fer clics amb això.
1: Això també hi ha gent, Freixas, perquè passa que els diaris ja no tenen horòscop. Abans els diaris tenien l'horòscop del dia. Sí. I els diaris l'han deixat de tenir.
0: Com que l'han deixat de tenir?
1: La Vanguardia crec que el conserva.
0: La Vanguardia sí que el té.
1: Crec que la Vanguardia és l'única que el conserva.
0: I el periòdico no té horòscop?
1: Jo diria que ja no, Freixas. El País no,
0: doncs jo diria que sí.
1: El Mundo no, jo diria que no, Freixas.
0: Ja.
1: Perquè es va considerar que en cert moment, igual que ja no hi ha anuncis per paraules, o no hi ha anuncis de serveis de relax, hi ha coses que es van modernitzant, es considera que l'horòscop no deixa de ser doncs una carta astral.
0: Tu llegeixes l'horòscop o no, quan te'l trobes?
3: La veritat és que no.
0: Jo no hi crec, però sí. Si me'l trobo de cara, no el busco, eh? Dic a veure què diu, Sagitari.
1: Si algú bo, estàs content, si algú dolent, dius, no hi crec.
0: No, és que no hi crec mai. Si és bo, per desgràcia, tampoc m'ho crec. No hi crec, no hi crec, amb això. Només creia amb el gran Teixidor, el senyor Teixidor.
1: Joaquim Teixidor, de Tres i l'Astròleg, Freixas i del Film Prim. En Pau Descansi, pobre.
0: Amb aquest vam tenir la sort de treballar junts i la veritat és que
1: va fer
0: la carta astral al meu fill i, escolta, la va clavar.
1: On el tenies, Freixas?
0: A RAC 105.
1: A RAC 105.
0: El teníem.
1: El teníeu,
0: Freixas. A RAC 105.
1: Sí, ha mort en Pau Descansi. El gran programa
0: tenia l'astròleg. Gran persona, a més a més.
1: I era astròleg de debò, que hi ha molta gent que diu que és bruixot i s'inventa les cartes astrals. Ara direm allò que s'ha dit moltes vegades, que hi ha moltes redaccions que no tenen un bruixot, no tenen ningú que faci les cartes astrals, i que el senyor Marc Villanueva li encarregaven fer l'horòscop per dir, posa quatre coses, inventa-te-les, perquè total ningú comprovarà que has fet una carta astral. Això passava a les redaccions de diari, la gent ho ha de saber, que hi ha molts horòscops poc seriosos que t'aixeca la camisa perquè se'ls inventa un redactor que no és astròleg. Per això t'has de fiar dels mitjans com Joaquim Teixidor, que tenia el Freixas, que sí que feia cartes astrals, que mirava com es movien els planetes i que això determinava, les orientava més aviat com et podien el dia aquell o aquell altre. Freixas, més coses vols?
0: Vinga, clar.
1: Mira, per exemple, hi ha una revista aquesta setmana que és la 10 Minutos, que només parla de si el Lectures només parla de futbolistes, a 10 Minutos només parla de cantants. Alejandro Sanz també en portada, Rafael en portada, perquè Rafael ara s'ha estrenat una sèrie sobre la seva vida, que es diu Aquel. Que poètic que el programa es digui Aquel. Alejandro Sanz, que ja n'hem parlat, i ara estava parlant de Rafael.
0: També el tenim, també el tenim. Ho té tot, la Marta Inglés, no pateixis.
1: Que gran és.
4: Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
1: No t'agrada?
0: Ves, què vols que et digui? M'agrada més el Pau de Pons.
4: Cuando el sol ya se esconde.

0: Sara, què misteris habrà? Puede ser mi gran noche.
1: Quants anys té aquest home, ja?
2: Pues 70 i algo, Freixas, m'hauria...
1: Només?
2: Home, si 80 no crec que els arribi a tenir, eh?
1: Només té 70 i algo, si era gran quan era petit, jo.
2: 83, Freixas.
1: Ah, veus? Que tampoc és tan gran, eh?
2: La Pepita quants en té, Freixas? 100 i...
1: 107.
2: La Pepita és un xaval. Podria ser el nòvio de la Pepita, el Rafael, que li agraden joves.
1: La Pepita se la veu més jove, eh?
2: Sí.
1: Sí.
2: El Rafael torna a l'actualitat, Freixas, perquè s'ha estrenat una sèrie que es diu Aquel, per la seva mítica cançó Jo soy aquel, que parla de la seva vida i torna a repetir. Se li ha de reconèixer una cosa, Rafael, que és l'únic que segueix amb la mateixa dona des de fot 83 anys, que és Natalia Figueroa, Freixas.
1: Mira, això té una entrevista amb aquest tema.
2: Oi?
1: Com s'aguanta?
2: Com s'ha fet això, Freixas?
1: No ho sé.
2: Perquè les estrellites sempre es divorcien.
1: I les nostrellites també.
2: També. Però clar, algú que viatja molt, que té moltes fans i molts fans, doncs va de...
1: Reboredo!
3: Bon dia.
1: Com estàs?
3: Molt bé.
1: Fas bona cara.
3: Sí, sí, avui, bueno, quan arribarà el fred me surten aquí unes taques vermelles.
1: Hem tingut una dermatòloga fa una estona.
3: Ostres,
1: de l'Hospital Clínic, sí. La doctora Convalia és molt bona, aquesta. Sí, és que l'Anna Còrdova diu l'hem de portar, perquè ara diu no sé què passa en aquesta època, que sortim de l'estiu, no sé si és la tardor o què és, però...
3: Agafa el fred i...
1: Tothom té problemes de pell, tu.
3: Sí, sí, em surten taques vermelles quan arriba el fred.
1: Doncs mira, llàstima que no has vingut una estona abans.
3: Llàstima.
1: El Toni Reboredo, el nostre expert en informàtica, divulgador tecnològic, sap unes coses, aquest, de veritat t'ho dic, et sorprendrà.
3: Bueno, algunes explicarem.
1: Sí, què ens explicaràs avui?
3: Avui voldria començar amb una cosa, no és ben bé tip tecnològic i d'informàtica, em sembla que ja ho heu parlat, el tema aquest, però per si fa falta recordar-ho, l'1 d'octubre va entrar en vigent la nova normativa dels patiners elèctrics.
1: Llavors, sí, vam parlar amb el Reial Automòbil Club de Catalunya quan entrava en vigor, justament.
3: Però
1: sí.
3: Jo, si us sembla bé, fem un petit resum ben ràpid de la nova normativa, tant per la gent que va en patinet elèctric...
1: Tu no vas en patinet, no, Estrada?
4: No.
1: No, tampoc.
4: Moto...
3: Yeah. En moto i... Bueno, jo també vaig en moto.
1: Però te'n trobes, de patinets.
4: Normativa.
1: Te'n trobes, com tots, de patinets. Què dius, què dius?
3: Doncs escolta, fem un resum ràpid. Jo quan venia ara cap aquí, a la meva ment, veia allò de... Saps quan entres els futbolistes al futbol i diuen... Juan Miguel, uei! Josep Lluís, uei! Pues anem a fer un uei d'aquests, vale?
2: Si ens sembla bé, si la norma és un horror, no,
3: eh? Us sembla bé? Bueno, va, pues vinga. Patinets elèctrics, entrada en vigent, normativa a partir de l'1 d'octubre, és a dir, fa una setmana.
1: Collado, un segon. Vine, entra, home, un moment. El Collado. Aquí el que passa, sí. Pilla. Ja ho sabeu, que no s'hi pot entrar. De 10 a 1.
3: Collado passava per aquí davant i han dit, venga, pa dentro. Així que...
1: Va.
3: Bueno.
2: 1 d'octubre. Ja està en vigor.
3: 1 d'octubre. Anem a ello. Primer de tot, no podran anar dues persones a un patinet.
1: Ui!
3: Edat mínima, 15 anys.
1: Ui!
2: No estic d'acord.
3: No esteu d'acord?
2: No, hauria de ser més adults per anar en patinet.
3: Podràs estar d'acord o no podràs estar d'acord?
2: No, però no faré
1: és el que hi ha, Villanueva.
2: Si no estic d'acord, no faré way.
3: Escolta.
1: Avancen.
3: Bueno, va. Cas homologat a partir d'ara.
1: Way.
3: Armilla reflectant de nit i en baixa visibilitat.
1: Way.
3: Assegurança obligatòria.
1: Way.
3: El patinet ha d'estar inscrit al registre de vehicles de la Direcció General de Tràfic i, a més, portar matrícula.
1: Way.
3: Estarà prohibit, això ja passava abans, per autovies, per autopistes, per carreteres interurbanes i dintre de la ciutat no poden passar pels túnels, tampoc.
1: Ui.
3: Velocitat màxima 25 km per hora i no podran circular fent servir ni auriculars ni el telèfon.
1: Que em posaran de multes. Escolta, Collado, com estàs, tio?
4: Molt bé, però penseu que algú complirà aquestes normes?
3: Bueno,
2: no. Notaran si t'enxampen,
4: no,
2: com tothom.
4: No,
1: sabeu qui és el Xavi Collado?
4: No.
1: L'escolteu, per qui no ho sàpiga. Explica,
4: sí,
1: Collado.
4: Bueno, fem el Metròpoli des de fa 12 temporades, ja.
2: Fa molts anys, més clàssic.
4: Més
2: clàssic que Beethoven, ets ja, Collado.
1: Però, home, hi posarem una mica de rumba, ara que tenim el Collado, però abans, l'actualitat sempre mana en aquest programa i volem anar en directe cap a l'estació de Sants de Barcelona. Allà hi tenim la nostra companya Míriam Andreu, perquè Rodalies diu va restablint el servei parcial. Sí, però t'he sentit a les 12, Míriam, a tu i a la Huerta, la Judit des de Tarragona, que hi ha un caos encara a aquesta hora, que de normalitat res de moment. Com estan les coses ara mateix? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs està sent un matí complicat per les persones usuàries de Rodalies. O bé han d'esperar molta estona per agafar un tren que els porti a la seva destinació, o bé han de buscar alternatives per poder arribar-hi.
6: Bastante jodido, porque yo tenía pensado pillar el R4, llego a la estación con toda la prisa y me dicen que está cerrada, básicamente. He tenido que pillar dos buses y un tren.
7: Bastant malament, perquè ens ha sortit un missatge per l'aplicació de Rodalies de que molts trens no faran el seu servei. Llavors, ara hem de buscar una alternativa per poder baixar cap a casa.
8: Estoy tratando, en realidad, de ir al Taulí, que tengo una cita a las 12:30, pero voy a tener que buscar otra forma para llegar.
5: Des de la direcció de Rodalies, ho comentàvem, han apuntat que treballen per recuperar la normalitat durant el matí, però a hores d'ara totes les línies que ofereixen servei presenten afectacions. Durant la jornada hem vist com desenes de persones s'han apropat al mostrador d'informació habilitat als accessos a les andanes per preguntar sobre el servei i encara ho continuen fent.
9: No, me han informado que mejor tomarnos el metro porque no está circulando por el momento.
5: També hi ha informadors als quals la gent s'apropa per mirar d'esclarir una mica la situació. Més enllà de les afectacions a la circulació, durant el matí les màquines per comprar bitllets de Rodalies que hi ha a l'entrada de l'estació es trobaven fora de servei, però ara fa uns minuts ho hem comprovat i han recuperat el servei, el funcionament.
1: Perfecte, Míriam. Escolta, moltes gràcies. Míriam, Andreu, veu sobre el terreny. Nosaltres. Així sabem com estan les coses de veritat. Sí?
2: Estamos jodidos, la primera
4: frase. Bastant.
1: Gràcies, Míriam.
2: Meravellós el tall de la Míriam.
1: Que vagi bé. Què dius, Collado? Adéu.
4: Doncs mira, passava per aquí i m'has fet entrar.
1: Sí, home, sí. Va, posa-hi.
2: No va la nit al seu programa, Freix. Així que treballa, aquest home.
4: Sí.
2: No va la nit, aquest programa, sí.
4: Sí, sí, sí.
2: Ja
4: sí,
2: està aquí,
4: sí. Ja estic aquí, ja estic aquí. Estic preparant moltes coses.
2: Però esteu aquí a la ràdio pancat, tio?
4: Aquest és tot el dia.
1: És dels meus, aquest. Teus,
4: eh? Tot sí. El dia, tot el dia per aquí, eh?
2: Què portes avui al programa, Collado?
3: Collado, doncs... truca al Freix aquesta nit. Truca-la la nit.
4: El trucarem. Et faré una trucadeta.
1: Mira.

0: Home, adéu.
1: Soc gitano català.
2: És bones, bones, bones, bones.
0: Sí que és bona.
2: Però saps que aquest any no faig rumba?
0: Ja no fa rumba.
2: No, després de...
1: La Babilo ja no ho feu.
2: Després de quatre temporades, tot té la seva fi, no? I, evidentment, dona pel que dona.
0: Porta'm els rumberos aquí, home.
2: Te'ls porto, si vols, te'ls porto, Fem aquí una secció, si vols.
0: Jo com vulgui. Ah, mira, pots començar com vulguis.
2: Quan vulguis, fem una secció.
1: És que tens rumba, Collado. Porto,
2: ja, porto rumba.
1: Canvies la rumba per què?
0: Per qui, va, per qui no ho sàpiga, què fas aquest any, Collado?
2: Doncs jo continuo com sempre, donant veu a aquells artistes emergents que d'alguna manera no tenen veu a d'altres emissores i aquí la poden tenir.
0: Descobrint talent.
2: Descobrint talent. De fet, a la Rosalía la vam tenir abans de que fos el que és avui dia.
0: Sí, senyor.
1: El descobridor, no sabies, Collado.
2: Sí, va estar aquí, va estar aquí, va estar aquí.
1: El primer mitjà de comunicació públic...
2: Va estar aquí. Bueno, sí, sí, públic,
1: públic. Masses, públic i de masses, vull dir, va ser a Ràdio 4.
2: Sí, sí, sí.
1: Que ho digui ella, algun dia. El primer que va confiar en mi va ser a Ràdio 4, el Colladito. El
2: Collado. És veritat, perquè ningú li feia entrevistes a la Rosalía i nosaltres vam tenir, doncs, l'oportunitat, mitjançant el taller de músics, de que Rosalía estigués aquí amb aquest programa.
1: No, no, se'n van a un tu sí que vales, la Rosalía, i la van expulsar per dolenta.
2: Totalment.
1: L'Àngel Llàcer li diu, eres molt mala, Rosalía, no, no, no, tu no vales.
3: D'això me'n recordo,
1: s'ha fet mític. Sí, sí, sí, sí.
2: Que recordeu alguna desafinada que va tenir la Rosalía.
3: Sí, li va escapar. No,
2: però això ho té tothom.
1: Clar.
0: Sí, no,
1: i... Deixes fer galls també algun dia.
0: Algun sense dia.
1: Ah, bueno,
0: sobretot a primera hora. Ai, senyor. Què, Estrada, com ho veus? Mira, et presento un dels millors pastissers, potser el coneixes.
2: Home,
0: ja.
2: Escolta, doncs,
0: de Barcelona.
2: A partir d'ara que porti un pastisset per aquí, no?
0: Pastisseria Brunés.
1: Tothom demana, tu, tothom demana. Ah.
0: Ha portat, aquí pidolem sempre, eh? Ha portat un panetone, però pels oients.
2: Uf. Sí, en aquest moment sóc oient.
0: Ets de panetone, tu, no?
2: Molt.
0: Sí.
2: Molt.
0: Del clàssic.
2: Però molt, molt, del clàssic. Del clàssic.
0: Doncs l'ha portat clàssic.
2: A mi els panetones, per esmorzar, duren més o menys 3 dies.
0: Què dius?
2: Només.
0: Ai,
2: només.
0: Jo no soc tant de panetone, foto, veus?
1: Però això és perquè es fa dur també el panetone.
2: Clar,
1: ja,
2: has de menjar.
0: Ah, suques.
2: Has de donar sortida.
1: Molt bé, quan està dur, suques. Sortida.
3: Escolta, jo com acabo d'arribar, no m'havia enterat. Heu parlat del tema aquell del panetone, de la llegenda... Saps la història? Tu m'ho pots corroborar, això? Jo ho vaig llegir en el seu dia.
0: Qui
3: panetone era, doncs, el cuiner d'un rei que, bueno, havia fet un menjar, havia fet tot el tiberi, tota la pesca, i quan arriben i diuen, escolta, les postres, i diu el tio, hosti, les postres, que no m'he recordat. I com va poder, doncs va replegar tres o quatre coses que tenia per allà, les va juntar totes, va fer no sé què, i li va sortir el panetone. I això és el que jo havia llegit. Tu pots corroborar-ho, això, saps, la història?
4: Jo sé una altra llegenda, però aquesta segur que no, perquè és que un panetone porta molta feina. Vull dir, necessites 3 dies per fer un panetone.
3: Vale.
4: I és impossible que...
3: Que en un momentet pugui arreplegar coses.
4: Sí, una altra recepta, vale, però aquesta segur que no. Jo sabia d'un forner que es deia Tony, era del pan del Tony...
3: Ah, el pan del Tone.
4: Sí,
3: clar, clar.
4: I llavors el que li va fer la seva nòvia i el que volia era un pa de pessic que fos molt, molt lleuger i molt, va fer moltes fermentacions i jo sé aquesta llegenda.
3: Molt.
4: Però no sé si és veritat o no, però el que és segur...
3: Que la meva no serveix.
4: Vinga, pim-pam, m'entrego un panetone. O sigui,
3: no. Algun vídeo de TikTok ho hauré vist. I no.
0: Què passa, Ramon Castelló? Quan entra aquest és que hi ha alguna última hora.
1: Ostres, desconvocava.
5: Doncs hem de... El dia 11 de novembre hem anunciat que havia sortit, aquí hi havia una vaga general, així s'havia informat. El que passa que aquesta, ens han aclarit ara des del sindicat de llogateres de tots els mitjans de comunicació, que és la proposta que ells porten a la reunió, que no tenen l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que en parlaran aquesta tarda, i a partir d'aquí sabrem la data definitiva. Però el que s'havia filtrat a mitjans...
0: Que veig ara que s'anunciarà en una reunió aquesta tarda, que és
5: correcte.
0: El que ha acordat aquest matí els sindicats i que s'anunciarà aquesta tarda en una reunió.
5: El que havia transcendit doncs, era una proposta d'un dels convocants, no l'acord de tots tres.
0: Ai, senyor. O sigui que es parlava del 4 o de l'11, sembla més aviat l'11... Però esperem que s'acabi de reconfirmar el 1000%, això.
5: Ara ens esperarem a saber que ho diguin tots d'acord.
0: Perfecte, gràcies, Ramon, que vagi molt bé fins ara.
2: Jo marxo, que he quedat amb un amic teu.
0: Amb qui has quedat?
2: Amb el Gorrotxaga, i ara he de fer un cafè amb ells.
0: Sí?
2: Coses que passen a la ràdio.
0: Molt bé, nen, records, va.
2: Vinga, gràcies.
0: Xavi, torna com vulguis.
1: T'escoltarem aquesta nit.
0: Porta'm alguna rumba, home, un dia d'aquests.
2: Algun rumbero.
0: Però vine-t'ho amb ell.
2: Vinc, sí, fem una mica de xerinola.
0: Dia que vulguis.
2: Vinga, va, us ho preparem.
0: Perfecte, gràcies, que vagi bé. Reboredo.
3: Què, us dono un parell de truquillos o què?
0: Sisplau.
1: Això dels patinets no hem acabat d'enllestir, eh? No em sembla bé que els nens de 15 anys puguin anar patinar per la ciutat.
3: Però a mi no em miris malament.
1: No, però m'has obligat a fer uau. I dic que no és uau. Molt
0: malament. Mira, mira, mira. La Imma com a de ball. Aquesta és una eminència. És de la Meravella. Qui no coneix la Meravella, l'orquestra Meravella?
1: Aquí,
0: 75 anys
1: aquí,
0: aquest any. Diu, petons els dos, us estic escoltant amb el Collado, un altre bon amic. Un petonarro per tu, Imma, que t'estimem i t'admirem moltíssim.
1: Que maca.
0: A tu i a tota la Meravella, els del matí de Ràdio 4.
1: Doncs d'aquí, per celebrar el 75 aniversari. Tothom passa per aquí.
0: Ja fa temps que van venir, hem de tornar.
1: Que tornin.
0: Sisplau. Com a Devall, quan vulguis, torna.
1: Són molt simpàtics.
0: Sisplau. Encantadors. Grandíssims professionals, els millors.
1: Per tancar això del patinet, perquè és un tema de seguretat pública, Freixas. A mi em molesten els patinets, com a vianant.
3: Enfadat, eh?
1: Bueno, sí, perquè què vol dir que els nanos de 15 anys poden anar a 25 per hora? Si no poden conduir motos, per què poden conduir patinets elèctrics, que és un combustible, l'electricitat, eh? No és gasolina, però és un combustible.
0: El poble, és abans, combustible, hi ha encara alguns...
1: És una energia artificial, no és el teu peu, no és el teu pulmó.
3: Totalment
1: per tant, si és una persona que pot agafar 25 per hora i, per tant, et pot atropellar i causar un accident,
3: mira,
1: què vol dir
3: que
1: sigui l'únic mitjà de transport que pot conduir un menor, que m'ho expliquin.
3: Jo dono la meva opinió al respecte. Jo sóc de l'època en què jo vaig treure la llicència de ciclomotor als 14 anys.
1: Ja no existeix, això.
3: I això ja no existeix. Però, independentment de si és als 12, als 13, als 15 o als 28, per mi lo important no és que puguis conduir-ho a partir de certa edat, sinó que un nen de 15 anys pot estar qualificat o no per conduir, però no tenen l'obligació de saber les regles de seguretat, les normes de circulació. Llavors, hi ha que explicar què és un semàfor, què és una línia contínua, què vol dir un cedo al paso, què vol dir un stop, m'explico tot.
1: És molt senzill, que per conduir un patinet calgui treure's el carnet de conduir.
0: Llavors, aneu avançant, tema patinets, el liquidem ràpid.
3: Vale. Va, vinga, anem per un truquillo, va.
0: Va, anem als trucs.
3: Escolta'm, tema de webcam. Nosaltres fem servir l'ordinador portàtil i fem servir la webcam de l'ordinador portàtil, el que passa que a vegades fa servir la torre i no sempre tens una webcam a la torre. O bé... la càmera que porta el teu ordinador portàtil és de molt baixa resolució, si no té molta llum no es veu bé i tal. Bueno, hi ha un truquillo que es diu Irun, saps? Irun és com la població d'allà de País Basc, Irun Webcam. Aneu al vostre telèfon mòbil, us descarregueu Irun Webcam i aquesta és una aplicació que transforma el telèfon mòbil en la càmera inalàmbrica del teu ordinador. Llavors, amb la càmera del teu mòbil la pots posar davant del teu ordinador i ja podràs fer la videoconferència, el Teams, el Meet, el que tu vulguis, i podràs fer servir la càmera del mòbil, que és de... normalment són de bastant bona resolució, com a webcam per al teu ordinador sense necessitat de tenir que comprar-te'n una. Així que aquí és un truquillo, es diu Irun Webcam.
0: Carai, tu.
3: I seguint amb el...
1: gratuïta, l'app.
3: Ja té una versió gratuïta, després té la versió de pagament, però la pots fer de forma gratuïta.
1: Puc fer de gratuïta, perfecte.
3: Sí, surten anuncis i tal. I després està un altre tema amb les càmeres, que això de les càmeres fa molta gràcia, que es diu Alfred Camera. És una altra aplicació que es diu... I aquesta per què serveix?
0: Alfred Camera.
3: Alfred Camera, vale? Alfred. I és, tu tens un mòbil vell, tots tenim mòbils vells per casa, que te'n compres un de nou, li dones a la neboda, després la neboda no el vols, vale? I algun mòbil vell per casa sempre tenim. No cal posar-li targeta de telèfon, no cal que tingui línia, simplement necessitem encendre'l, connectar-lo a la wifi, ha d'estar connectat a una wifi, i li instal·lem l'aplicació Alfred Camera. En el nostre telèfon també l'instal·larem l'Alfred Càmera. Sincronitzaran les dues càmeres i des del teu telèfon veuràs la càmera de l'altre telèfon vell que tu tens. Llavors, mentre
1: el tinguis... controlar un nadó, per exemple.
3: Per això mateix et anava a dir.
1: Oh, que bo.
3: Per allò de la càmera del nadó que et compres i la pagues i no sé quantos, no, doncs això serveix com a controlar un nadó o si vols en un moment tens els teus fills allà a muntar una festa al menjador i tu has marxat per deixar-los i tal... Doncs, Alfred Càmera, es diu aquesta, i va molt bé, i també és gratuïta.
1: També és gratuïta, Freixas, amb un mòbil antic que el tens allà amb un calaix que no serveix de res, ja tens una càmera per vigilar el nadó.
0: Les millors apps per convertir el teu mòbil en una càmera de vigilància.
3: Això mateix, Alfred Càmera, i l'altra és l'Irun Webcam, que serveix per transformar el teu mòbil en una webcam i no tenir-ne que comprar una.
0: Carai, nena.

0: seguides al telèfon. És a dir,
1: tu estàs fotut i no pots ni desbloquejar el mòbil.
0: Truca... Ràpid, eh? 1, 2, 3, 4, 5, clica, clica ràpid. Moltes vegades.
1: 5 o més de 5. Prova-ho tu també. Missatge de l'Estrada. Estrada. Estàs trucant al 112, penja. Estàs trucant al 112.
0: Has vist? Tots els telèfons, recordeu-vos això, tots els telèfons mòbils, siguin Android o siguin iPhone...
2: Jo tinc moribund, m'he caigut amb una moto, m'he caigut per un penya-segat.
0: O t'estan atracant, o t'estan sequestrant i fiques la mala butxaca així dissimuladament i cliques 5 vegades.
1: És que no ho aprens a cap altre programa de ràdio, això, no, ni de tele.
3: Impressionant, eh?
1: No hi ha un altre programa com aquest.
0: Escolta'm, que t'ho ampliu.
2: Posa-ho a l'Instagram, això, que et forraràs a clips.
0: Preixes.
1: Sí, clar. Què hi ha?
0: Que t'ho ampliu. Que t'ho ampliu.
1: Ep. Atenció.
0: El trucar al 112 serveix perquè et geolocalitzin i que vagin a veure què t'ha passat, no? Bé, el que molta gent no sap és que, a més, dintre de la configuració del telèfon mòbil, hi ha un apartat on poses les teves dades mèdiques. Si tens al·lèrgies, quin és el teu grup sanguini, la teva adreça, en qui has de trucar... Llavors, i sense tenir que tenir el mòbil desbloquejat, si un sanitari ve, o un policia ve, et pot agafar el mòbil i sense desbloquejar-lo, hi ha un botonet d'emergència, picaran en allà i allà veuran la teva informació mèdica.
2: Això és molt útil, eh? Un dia t'atropellen i no saben qui ets, no tens cartera, posen en el mòbil, et diu...
0: Sí, perquè ara...
2: Sanguini, si t'han de fer una transfusió, on vius, que aquí avisaran...
0: Això mateix. Llavors, tant iPhone com Android, aneu a configuració, hi ha una, allà busqueu a dintre de configuració mèdica, o configuració mèdica, o informació mèdica, o informació d'emergències, i allà dintre podeu posar el grup sanguini, si teniu alguna al·lèrgia, algun medicament, totes aquestes coses... Per quan piqueu 5 vegades el botonet, us vinguin a buscar corrents, doncs allà tindrà la informació el sanitari de torn o el policia que us hagi de rescatar.
2: Confirmació mèdica, Freixas?
1: Un minut i mig i tres quarts d'una.

0: matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Matí de caos a Rodalies, un desastre, i a poc a poc s'ha d'anar normalitzant, però va per llarg, això. No serà tan fàcil ni ràpid com diuen alguns, segurament. Fem una cosa, perquè tampoc se n'ha parlat gaire d'això aquest matí. Només què diuen uns, què diuen els sindicats, què diu el director de Rodalies... Però què fa una persona, un senyor o una senyora, que aquest matí s'ha quedat tirat per culpa de Rodalies i ha arribat tardíssim a la feina o directament no ha arribat a la feina? Quins drets tens? Què pots fer i què no pots fer? Josep Maria Gasc, advocat del col·lectiu Ronda. Com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies per ser en directe al matí de Ràdio 4. Ens ho pots aclarir, això? És a dir, si jo no he pogut arribar a la feina, no he pogut anar a treballar per culpa de Rodalies, o he arribat tardíssim a misses dites, quins drets tinc? Què puc fer i què no puc fer, Josep Maria?
2: A veure, hi ha moltes situacions. Per exemple, és molt divertida una sentència del Covid en què una persona no havia pogut tornar de Miami cap a Barcelona i finalment va haver la sentència i el jutge pràcticament es reia de la posició de l'empresa dient, escolti, si no ha pogut, que havia de venir nedant des de Miami. Mm. Dit això molt ràpid, per entendre'ns, vull dir, a veure, si és impossible, és impossible. És a dir, si un no pot anar a treballar, no pot anar a treballar. Això hi ha un permís, l'article 37 de l'Estatut dels Treballadors, que diu que fins 4 dies l'any tens permís pagat, és a dir, pagat si és impossible accedir al centre de treball per causes que són catastròfiques o que t'impossibiliten. Clar, és veritat que llavors hem de veure que és impossible, no? que serà el complicat, no? Diríem, analitzar què és impossible o què no és impossible. Les normes, com se sap, sempre parlen de conceptes que al final són oberts i després són els jutges que són els que van concretant, no?, aquests conceptes oberts. Llavors, clar, per exemple, tot això de l'aigua, en quantitat, doncs, no sé, per exemple, la imatge de Granollers de la rotonda aquella inundada. Clar, si tu has de passar per allà per anar a treballar, yeah, o estàs al cotxe, et trobes la rotonda inundada i et fan tirar enrere, està clar que és impossible. Si és, yeah, impossible, estàs en la situació del permís i, per tant, tornes i t'han de pagar el dia. Val? Després hi ha un altre tema, que si això es converteix en un permís en el que t'han de pagar, o es converteix en una ausència que potser et poden descomptar el dia, però en qualsevol cas no et podran sancionar, val? Perquè realment no és voluntari. És a dir, o sigui, no, llavors, bueno, entenc que són situacions que diríem, es converteixen en un permís retribuït o es converteixen en una absència que no,

0: donaria mai lloc a que et sancionin.
1: I que cobris el dia.
0: Sí, repeteixo. La idea és que si és catastròfic i és impossible, has de cobrar el dia, no tens una altra manera d'anar. Uh-huh. En canvi, si és dubtós, jo què sé, no? Escolta, el metro no anava. Bueno, sí, però tenies un autobús.
1: Ja t'entenc.
0: Saps? Llavors, clar, depenent de és el teu problema si no has agafat l'autobús o, no sé, haver arribat tard. Clar, llavors es pot convertir en una discussió en la que el màxim que pot passar
1: és que no cobris.
2: Ja.
0: Val, sí. Bueno, i després, clar, tu, reclamar-ho i aquestes coses, però vull dir que en principi serà, clar, al final amb la relació dels treballadors amb les empreses sempre, clar, la primera decisió la pren l'empresa.
1: L'important és que no et poden sancionar. Com a molt, no cobraràs aquell dia si és que tenies una altra alternativa i no l'has fet servir. Si era impossible, per exemple, vius en un poble que no té més comunicació que Rodalies i no va a Rodalies, doncs aquell dia era impossible i, per tant, el cobres, fins i tot. I tens 4 dies l'any perquè això ho puguis aduir. Molt interessant, Freixas, això.
2: Doncs sí, sincerament.
1: Avui, per exemple, que és pluja i que no va a Rodalies, hauríem de veure si hi ha alternatives a Rodalies perquè aquest treballador arribi fins al lloc de feina.
2: Rodalies, sí. Renfe diu que hi ha el transport alternatiu, però el director de Rodalies admet que en alguns casos sí que es reforça, perquè n'hi ha que diuen, no, si són els busos de sempre, es veu que n'hi ha alguns més, però també admet que no pot absorbir el volum.
1: Per tant, seria interessant
2: el volum d'usuaris que un dia normal té
1: per tant, és important,
2: el servei de Rodalies.
1: La Ronda ens explicarà. Si arribes tard, en cas com avui, no em funciona el tren, arribo amb un autobús alternatiu i, per tant, arribo un parell d'hores tard a la feina. Em poden sancionar? Em poden no pagar aquelles 2 hores? O com que tinc una causa que és per aquesta desgràcia de les inundacions, puc senzillament treballar aquell dia 6 hores en comptes de 8 i no passa res?
0: Jo diria que és així perquè inclús aquest permís, diríem, que és bastant... No és molt antic aquest permís que es va posar a l'Estatut dels Treballadors. És un permís en què tu pots anar fent per hores fins a acumular 4 dies, però és per hores. Per tant, és un permís que està pensat justament per això, i jo entenc que és aquest permís. És a dir, per tant, no hauria de passar. De fet, aquí hi ha companys que avui mateix han tingut que arribar més tard perquè pràcticament o es pagaven amb algú per pujar un autobús que ja estava ple
1: o directament
0: havien de deixar passar autobús. Vull dir que això ha passat avui. Llavors, arriben tard, ja està.
2: Sí, senyor. Josep Maria Gasca, advocat del col·lectiu Ronda, moltíssimes gràcies, de veritat, per haver estat aquí al matí de Ràdio 4. Gràcies.
0: Cap problema. Molt bé, vinga.
2: Anirem parlant, perquè amb temes d'aquests ens hi trobem.
1: Molt interessant, quan tu rondes els millors, i això és servei públic. Avui ens ha explicat gent que està angoixada perquè no només estàs arribant tard, sinó que a més és tens por de la bronca a la feina, o que no te la paguin...
2: I ningú,
1: que...
2: ningú t'ho explica, això.
1: Doncs t'ho explica al matí de Ràdio 4. Al matí de Ràdio 4 t'ho explica.
2: Ja n'havíem parlat, amb tots aquells caos de Rodalies, havíem fet entrevistes com aquesta, però dic que avui ho hem de recordar, això.
1: Toca, perquè hi ha gent que té problemes per arribar a la feina.
2: Efectivament. Què dius tu? Com està el pastís,
3: Mira aquí, bé. Escoltant-vos.
2: Distret. Què passa, Jordi Vila?
4: Mira, aquí estem disposats a...
1: A donar panetón, freixes, que els ocellets aquests, millor... no sé... Per què no fem una cosa que no siguin ocellets, que no sé d'ocellets, jo, Jordi Vila? No
2: doncs més aquí soroll. Ens agraden els ocellets
1: però que només
2: i també
1: ocellets.
2: Posem altres soroll.
1: Mai poseu una cafetera, una porta carinyola.
4: Sí, la cafetera l'hem posada.
1: Una porta carinyola?
2: També.
4: També.
5: Una gerra d'aigua?
1: Un gemec d'un veí?
4: No, però és veritat que
1: hauríem de posar pajaritos.
4: Sí, però és que ens agraden molt els ocellets.
1: I perquè els oques grasses tenen vull ser un ocell o no sé què m'has dit abans. No? Això.
2: Hi ha una cua d'oients que volen guanyar aquest panetone. Em diu que treu fum, tot el matí que treu fum.
4: Panetone.
2: Helena, com estàs? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Què tal? Des d'on truques?
6: De Lleida.
2: De Lleida?
6: Sí. Però demà, com que vinim a Barcelona, si haig de vindre a buscar el panetone, tindré
2: intentat. Molt bé. Escolta, per fi, ahir pluges amb cara i ulls, també, a les comarques de Lleida.
6: Sí.
2: I era hora.
6: I bé. Així, persistents, i bé. Vull dir que bé. Ja, de moment, contents.
2: Convenia que plogués. Diu, massa fort, massa intens, massa intensitat.
6: No, però
2: a Lleida que plogui, tu. Que plogui com vulgui.
6: Això mateix.
2: Sí. Si és a poc a poc, millor, però si ha de ploure fort, que plogui fort. Més val això que res, tu, que estem molt secs.
6: També. I tant, que sí.
2: Molt bé, Helena, que ens escoltes sovint o què, els del matí a Ràdio 4?
6: Sí, i tant, cada matí. Bueno, si puc, cada matí.
2: Moltes gràcies, perfecte, molt bé. Endevina-ho, això. Què et sembla que és el so del dia? Què és això?
6: Jo diria que són ànecs.
2: Ànecs, sí o no?
6: Sí.
2: No saps el disgust que tinc ara mateix. Volia que guanyessis, Helena. Sí, perquè m'has caigut especialment bé. Mira.
1: I ets de Lleida, ah, que
2: ara, ara, ara em fa una ràbia que no t'ho pots imaginar.
1: És que és molt difícil aquest concurs, Freixas.
2: No, home, no, a Villanueva, tio.
5: A Villanueva no li agraden els nens.
1: No. Són pàjaros, tio. Els pàjaros ens sonen tots igual. Crac, crac, crac. Pues, pues, per mi sí, és un ànec. Té raó, la senyora de Lleida.
2: Em,
1: és un
2: em sap greu, Helena, t'ho prometo. Torna a trucar perquè necessito que guanyis un premi aquí al matí de Ràdio 4, el dia que vulguis.
6: Tenia, m'hi dic, mira, panetone, ja tenia...
2: Em portarem més de panetones, eh? Que Nadal encara cau lluny.
4: Panetone, panetone.
1: I tornarà a haver-hi pàjaros del concurs, Helena, ja veuràs.
2: Gràcies, Helena. Una abraçada gran.
6: Adéu. Gràcies, igual. Adéu, adéu.
2: Josep Maria, què dius, com estàs?
7: Bon dia, estic estupendo.
2: Molt bé.
7: Però ara amb molta responsabilitat.
1: Ah, ah, des nervis.
2: D'on ets i d'on truques, tu? Des d'on truques?
7: Jo truco de Barcelona i sóc de Barcelona.
2: Carai, molt bé. De quin barri ets, tu?
7: De l'Eixample.
2: Oh,
1: a tocar de la passageria.
2: M'agrada l'Eixample, tu.
1: Baixa al carrer Princesa i trobes la passageria.
2: M'agrada l'Eixample. Doncs endevineu això, Josep Maria.
7: Em permets explicar una cosa?
2: Sí.
7: Després seran dos. Però la primera cosa és que...
2: Breument, el que vulguis, però ja saps com sóc, que no m'agraden les coses llargues.
7: Sobretot, he trucat, sobretot, per saber la pastisseria, perquè li he enganxat que ja estava funcionant.
2: Brunells.
7: I volia saber... Brunells, ja ho sé. Després, la segona cosa, l'ocellot, crec que és un corb.
2: És un corb, això? Sí o sí?
5: Jo també m'ho he pensat, eh?
4: Sí, senyor.
2: Sí, senyor.
7: I la segona
5: jo també m'ho he pensat.
7: I la segona que em queda. Aquest panetone jo li regalo a l'Helena.
1: Oh,
2: hosti.
1: Per favor, m'estic emocionant.
2: Ara sí.
7: Jo li regalo a l'Helena.
2: Uf,
1: noi. No havia passat mai en aquest programa, Freixas.
2: No havia passat mai.
4: No, no, no.
7: I a vosaltres us regalo...
1: Espera, espera, que el passatge vol dir una cosa.
4: Sí, sí.
2: Calla, calla. I a vosaltres, què diu?
4: Que vingui a buscar-lo, que també li regalo.
2: Calleu, home, per l'amor de Déu. Què diu? Què diu?
4: Que vingui a buscar, que també li regalo un panetone.
2: Home, ara, ara ja...
5: Sí, senyor.
2: Ara sí que sí. Ara, mira...
4: Panetone amoroso.
2: Ai,
1: t'honora, tio.
7: Senyor
1: de l'Eixample, meravellós.
2: Calla, Villanueva, que està parlant el Josep Maria. Què dius, Josep Maria?
7: Que m'ha encantat el que explicava de com es feien els croissants i tot això, però no sabia on era. I dic, truco a la ràdio per saber on està la pastisseria. O sigui que ja està, ja la tinc localitzada.
2: Carai.
7: I moltíssimes gràcies.
2: Doncs au, panetone per tu i panetone per l'Helena de Lleida, Helena.
7: Moltes sí? gràcies.
2: No, gràcies a tu per ser com ets i per escoltar el matí de Ràdio 4. Sí?
7: Cada dia que puc. A vegades me la tanquen, però jo la poso.
1: Qui te la tanca? Qui te la tanca?
7: Sí, sí. Bueno, gent, la feina.
2: Aquí hem de matar. Exacte. Aquí s'ha de matar, aquí.
7: No, no, però si no, us escolto per la nit i per la tarda.
2: Carai, hosti, moltes gràcies.
7: Doncs, moltes gràcies a vosaltres.
2: Fantàstic, tu, de veritat, i t'ho dic d'acord. Moltes gràcies per ser com ets, Josep Maria. No pengis, eh? Que ara aclarirem com ho farem, això, amb la Sílvia García del Pozo. Gràcies. Molt amable.
1: Quin bon
7: rei.
2: Moltes gràcies.
1: Tenim uns oients que no ens mereixem. M'ha passat avui una cosa que no he passat
2: tenim
1: mai.
2: Tenim uns oients que no ens mereixem i un Lluís Estrada que tampoc ens mereixem.
1: Tothom ha regalat avui. El convidat regala i el concursant regala. Tothom escolta, regala, Freixas. És un regal per nosaltres.
2: Escolteu, demà... al matí de Ràdio 4.
4: Apunteu, perquè demà anem forts, eh?
2: Alfred
4: molt forts.
2: Rodríguez Picó.
4: Sí.
2: Sí?
1: Sí.
2: I més tal com està el pati meteorològicament, perquè encara queden un parell de tongades de pluges que poden ser fortes avui i demà. Després, ventades i avall les temperatures, i no sé què més ens ha d'explicar el Picó del que podria passar la setmana que ve. Demà aquí al matí a Ràdio 4 ho aclarirem. Què més, Jordi?
4: I què més? Apunteu, demà serem dels primers en entrevistar l'Antoni Trilla, que s'ha jubilat oficialment el passat 30 de setembre. Ha posat fi a una trajectòria com a degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
2: Una eminència.
4: Com a cap del servei de l'Hospital Clínic de Barcelona, i el tindrem aquí.
2: Presencial aquí.
4: El podem entrevistar.
2: És dels millors metges i de les millors persones que he conegut, que he tingut la sort de conèixer en aquesta vida.
1: Una autoritat, Freixas.
2: Toni Trilla, sí senyor. Que gran, tio.
1: Sempre tens els millors, com tu fas.
2: Home, amb el Toni fa molts anys que ens coneixem.
1: També.
2: Per moltes entrevistes i a més, tenim molt bona relació personal.
4: El dia de la seva jubilació, els estudiants de la facultat li van retre un emotiu homenatge improvisant un passadís d'aplaudiment.
2: Sí, demà ho reviurem aquí, aquests vídeos que tothom hem vist i ens han emocionat aquests dies. Per sort, continua donant classes, continua tenint un càrrec a l'Hospital Clínic de Barcelona, i el continuem tenint aquí, el doctor Trilla, que és el més important. Què més demà, Jordi?
4: Què més?
2: Pim-pam, però al gra.
4: Al gra. Santi Villas.
2: Santi Villas.
4: Santi Villas.
2: Sí, senyor. Demà, al matí de Ràdio 4.
4: Actualment productor i director de Cara al Show de la Sexta.
2: Sí, tothom sap qui és. El Santi Villas i... Tothom sap qui és...
5: Però què dius, que estarà aquí demà?
2: Lo Pau de Pons!

0: Ara sap totes les de l'Opal Pols, ara sap totes.
1: Home, clar.
0: Totes. És que, posin la que posin,
1: és que
0: ni la
1: les ha cantat totes en aquest programa, menys les que està fent ara per cantar durant aquesta temporada que de Ràdio 4.
2: Jo no hi tenia tirada, prova que m'equivocava. Sempre a partir d'ara.
0: Però si no dic que no, però te la sap tota.
2: Brava, que allò és una passada. Podem de mano a mano.
3: Xavi, saps amb qui aniré a veure Oques Grasses avui? Amb lo Pau de Pons.
1: Pobre Pau. T'haurà d'aguantar al seu costat.
3: Amb lo Pau de Pons. La família i lo Pau de Pons.
0: Però van a treballar?
1: Pobre Pau. Pau, vent a l'entrada, tio.

0: una camisa.
1: No us agrada aquesta Costa Brava? És un clàssic del Pau, això.
2: Jo que soc de Tossa, m'agrada que hi hagi una rossa que li agradi al Pau de Pons.
1: Oh, clar que sí.
2: M'encanta.
1: Més d'una n'hi ha, que
2: sí, que estan bones, sempre, que són guapes.
1: Això, això ho dius tu, eh? Jo no dic res, que no es pot dir res.
2: Les guapes.
1: Avui en dia no es pot dir res. Tampoc, tampoc es pot dir.
2: Bueno, pues res. Pues hi ha rosses a Tossa.
1: Ja, Jordi Vila?
2: Hi ha rosses a Tossa, ja està.
1: Aquí et renyen, eh?
2: Ràpid. Hi ha rosses a Tossa,
1: Freixas. Va, molt bé.
3: Més coses que tindrem demà.
1: Sí, home, sí, què més tenim demà?
3: Tindrem els Premis Binari, explicarem el millor vi de Catalunya, que és de la denominació d'origen de...
1: El Costés
3: del Segre. Sí. I també l'Elisabet Carvajal, dels Majoristes de Mercabar.
1: I la cistella la regalem demà o la setmana que ve?
3: Doncs bona pregunta, Xavi.
1: No saps.
3: Bona pregunta. Jo diria que demà, eh? Jo diria,
2: coses,
4: jo quan diria que... Crec que el Jordi Bona pregunta és que no ho té gaire clar.
3: Jo diria que demà.
1: Ho aclarirem demà al matí. O porta una cistella anant de fruita, verdura, hortalisses, és brutal.
2: Tertulians, que tens freixes demà?
1: Lluís Estrada, mil gràcies.
5: Merci a vosaltres.
1: Torna com vulguis, perquè saps que aquest programa és casa teva i casa dels mestres pastissers com tu que tenim en aquest fantàstic país.
5: Moltes gràcies.
1: Que és Catalunya, gràcies. Villanueva.
2: Jo torno els dimecres, com sempre.
1: Descansa.
2: Sí.
1: Descansa una mica.
2: T'estimo.
1: Reboredo!
4: Ei!
1: Torna aviat, tu, també.
4: Jo tornaré d'aquí dos dimecres. I un plaer serà venir aquí.
1: I un plaer tenir-t'hi, de veritat. Estem encantats de la vida.
4: Saps el que m'ha passat a l'entrar aquí?
1: Què t'ha passat?
4: Hi ha un economista, així una miqueta famós, que es diu Marc Vidal.
1: Sí.
4: I el tio té el mateix cabell que el Lluís i les mateixes ulleres. I entra d'aquí i dit, hosti, el Marc! Després m'he sentat i he vist que no era, no?
1: Vinga, va, escolta, demà tornem amb Lo Picó, amb Lo Santi Villas, que és de Fraga, també és del Lo.
3: És veritat.
1: I amb Lo Pau de Pons. Fins demà. Bon dia a tothom. Gràcies, senyores i senyors. Adéu.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Aquesta tarda hi ha una reunió entre tots els impulsors de la vaga general en protesta per la crisi de l'habitatge. Una reunió on UGT i Comissions Obreres estudiaran la proposta del sindicat de llogateres que la vaga se celebri el dia 11 de novembre, és a dir, dos dies abans de l'inici de la campanya electoral. El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, no veu malament que la convocatòria de vaga arribi a pocs dies de la campanya electoral. Ho ha dit al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
2: I jo crec que durant el dia de avui, doncs segurament doncs, que tindrem ja tancat quan serà, però en tot cas, en tota seguretat serà abans de que comenci la campanya. Tampoc sé per què hi ha gent que li fa por que puguem fer una campanya electoral on es pugui parlar de les coses que preocupen a la gent.
0: El Meteocat alerta que l'episodi d'aiguats no fa net del tot i aquesta tarda poden haver nous ruixats al prelitoral de Barcelona i Girona, això sí, de menys intensitat. Una nova tongada de precipitacions menys intenses, de fet, el grau de perill és de 5 sobre 6 de color groc, les tempestes seran aïllades i no s'espera que siguin torrencials. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
3: Tenim activat un avís de grau de perill 2 sobre 6, color groc, amb aquestes tempestes que, a més, localment podrien anar acompanyades de calamarsa. Creiem que les més importants es podran produir a la zona del voltant del prelitoral de Barcelona i de Girona, és a dir, a punts de la meitat est de Catalunya, comarques de Barcelona i Girona, però les més intenses doncs, en aquesta zona del prelitoral.
0: Segons el darrer balanç de Protecció Civil, l'episodi d'aquest dimarts ha deixat registres de 83,65 litres per metre quadrat al Dover, al Baix Ebre, o 72 a Tarragona. Aquesta zona ha estat de les més afectades. A Xerta, els centres escolars no han pogut obrir portes i més de 4.000 abonats continuen sense llum, la majoria a Barcelona. I anem ara al Parlament. Pendent des de fa més d'una dècada, ha validat la nova llei de cambres de comerç i una majoria inusual salva el consens, tot i trobar-nos ja immersos en precampanya electoral. Elena García.
4: Amb el sí del PSC, Esquerra, Junts, PP i Aliança Catalana, bona tarda, l'oposició de Comuns i CUP i l'abstenció de Vox i l'aval unànime del Consell de Garanties Estatutàries a les cadires de plata, les vocalies que hi són al conjunt de cambres de l'Estat. Tot i els recels dels agents socials i patronals, especialment de PIMEC, a la intervenció de les cambres en el diàleg social, quan les funcions que la llei validada avui atribueix a aquestes entitats són de caràcter general i precisaran de concreció més endavant. Concepció Jiménez, PSC, Comuns, Lluís Mijoler i Laura Vega.
5: És una llei que no perjudicarà a ningú.
6: Manté una qüestió profundament equivocada. Comprar cadires.
7: No és democràtic i per nosaltres no és acceptable.
4: Catalunya salda un compte pendent des que l'Estat va actualitzar la llei bàsica de cambres fa 12 anys i la norma catalana inclou una disposició addicional que contempla una dotació de 3 milions d'euros en guany, 5 milions d'euros en 3 anys i fins a 7 en 5 anys.
0: Presó provisional per un dels dos homes detinguts per la mort violenta d'un altre individu dissabte a la tarda al barri de la Bordeta de Lleida. En canvi, l'altre arrestat l'han deixat en llibertat amb l'obligació de comparèixer mensualment. Joana Cendra.
8: Els Mossos d'Esquadra van detenir el cap de setmana els dos homes de 18 i 43 anys relacionats amb la mort de la víctima. El jove de 18 anys ha estat enviat a presó i l'altre de 43 en llibertat amb retirada de passaport i obligació de comparèixer mensualment. Segons la investigació, l'agressió mortal s'hauria produït en el marc d'una baralla. Un veí va trobar el cadàver amb un fort cop al cap en un descampat del barri de la Bordeta i va avisar la policia. A la zona dels fets hi ha diverses barraques freqüentades per persones sense llar i transeünts. La causa està oberta per un delicte d'homicidi.
0: I a Tarragona, el Tribunal Suprem torna a l'audiència la decisió de si el cas Montoro s'ha de continuar instruint allà, a Tarragona. Més detalls, Judit Huerta.
9: Per això entén que no li correspon intervenir per aquesta via i assenyala que l'audiència tarragonina ha de ser la que resolgui la reclamació plantejada per les defenses. El Suprem respon així als escrits presentats per Equipo Económico, assessoria de l'exministre del Partit Popular, Cristóbal Montoro, i al sindicat Col·lectiu de Funcionaris Mans Netes, que havien demanat que el cas s'instruï Ruiz a Madrid, perquè és d'on són la majoria dels acusats. L'assumpte arriba a l'alt tribunal després que ja la secció segona de l'Audiència Provincial de Tarragona rebutgés el 21 de setembre entrar en aquesta qüestió en considerar que no és competent. Ara, l'alt tribunal corregeix de nou aquest criteri.
0: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les dues.
1: Ràdio 4.
10: Jo només vull veure elefants volar.
11: Ràdio 4 t'ofereix el darrer concert d'Oques Grasses. Dissabte 10 d'octubre diuen adéu als escenaris des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Dissabte, a 9:15 de la nit, en directe, el comiat d'Oques Grasses. A Ràdio 4.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. Quants inputs a les nostres vides sentíem això? Oques grasses, que podreu viure el concert a través de la 2CAT i a través de Ràdio 4 aquest dissabte. Alguns el podrem viure també allà in situ. Serà aquell moment parèntesi on deixarem el multipantalla i estarem només focalitzats amb Oques grasses. Aquest divendres a la Tàctica reunirem fans d'Oques grasses, que en són molts perquè si han omplert tants estadis és que hi ha molta gent que li agrada aquest grup de música i doncs això, parlarem d'aquest fanatisme Oques grasses. Bé, i després de la pluja, què? És una de les preguntes que ens fem. No s'han acabat les pluges, però comencen a sortir ja preguntes sobre què podem fer si, per exemple, se'ns han mullat els mobles. L'assegurança ens cobreix això? O més enllà, estem veient moltíssimes imatges amb cotxes que estan baixant de rieres, de carrers que en forma de rieres. Què passa amb aquell cotxe? Això ens ho cobreix l'assegurança? Tenim moltes preguntes sobre aquest tema. I també altres temes que tenen a veure amb l'Estatut del Treballador. Si hi ha vaga general i en faig, ho he de dir a l'empresa? Va, ens infiltrem a casa dels diners a veure què els preocupa avui.
2: Els diners.
3: Marta, posa una altra galleda al passadís, que la cuina sembla PortAventura.
4: No me'n queden més, Jordi. He posat l'olla de l'escudella, el cubell de la brossa i la galleda de la fregona.
3: Això no és una filtració, és el diluvi universal. Truca a la feina i digues que no hi anem, que estem ocupats salvant el parquet.
4: Ja he trucat. Els he dit que no puc anar a la reunió perquè tinc un imprevist hidràulic. El teu cap ja s'ho olorava. Ai, a veure què diuen els de l'assegurança.
3: I demana que enviïn un pèrit en barca, que se'n pica la fusta del menjador.
4: Va, agafeu el telèfon. Sí, oh, sí, miri, trucava per... Com? Premeu un per robatori, dos per incendi i tres... Si us està caient el sostre a sobre? Dóna'm el 3! Dóna'm el 3!
3: Que vinguin avui o que ens paguin un submarí.
4: Ai, res. Fil d'espera amb música de flauta de pa. Estem venuts, Jordi.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I amb la Natàlia Sánchez i la Laia Casanova i tots vosaltres que podeu participar, assegurances avui, Estatut dels Treballadors, i després vindrà la nostra col·laboradora, la Júlia Stals, amb els perruquers i perruqueres més virals. Tàctica avui per portar el pentinat de la Minya Mal. Anem per feina.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690 080 830.
1: Bé, doncs arran dels aiguats i les inundacions sempre ens preguntem, això ho cobreix l'assegurança? Bé, la Núria Sallés Ramoneda és mediadora, assessora de salut i de finances, fa una feina important de divulgació sobre assegurances via Instagram i últimament ens van sortint els seus vídeos perquè tothom té moltes ganes de saber què fer amb les assegurances. Núria, què tal? Bon dia. Ara connectem amb la Núria, que està connectada. Fem aquesta connexió arran dels aiguats i inundacions. Han passat un munt de coses i ens preguntem si ho cobreix o no l'assegurança. La Núria està connectada? Sí, hola, Núria.
5: Hola, Mariola, què tal?
1: Ai, què tal? Bon dia. És veritat,
5: bon dia.
1: No, es nota molt i tu segurament amb les xarxes ho estàs notant, que hi ha molt d'interès per saber això, què fer en cas d'un aiguat. Veus aquests cotxes que estan baixant en forma de rieres i dius què està passant aquí, no?
5: Bueno, sobretot aquí el més important és evitar la confusió que hi ha tan habitual de confondre que s'hagi d'obrir un sinistre pel consorci amb que no tingui cobertura la seva assegurança, que és el que més m'estic trobant.
1: Ah, val, doncs va, perfecte, Núria. Anem a aclarir conceptes, perquè tenim aquí un embolic, com pots comprovar, que tu ho tens molt clar, però nosaltres no. Per tant, això anem a fer servei públic i aterrar-ho tot moltíssim. Parla'm d'aquesta confusió.
5: Mira, el Consorci forma part del sistema assegurador espanyol. Llavors, tu quan pagues una assegurança, automàticament tu els impostos que deus en una assegurança l'impost que pagues és el de consorci. Val? Llavors, què passa? Que quan hi ha desastres naturals, com per exemple poden ser aiguats, poden ser un terratrèmol o pot ser una dana, per exemple, tot això forma part del consorci. Val? Això no vol dir que la teva assegurança no tingui cobertura. Simplement tu estàs pagant, és com si tinguessis dues assegurances. El que no et cobreix una, t'ho cobreix per l'altra banda. Val? Llavors, sempre tens cobertura, simplement, per una banda, si és una inundació o un desastre natural, ho pagarà i ho anirà via consorci, que és exactament el mateix. Obres un sinistre pel consorci, ho fas tot igual que el consorci. I si és de l'asseguradora, obres un sinistre per l'asseguradora. Al final, mira, l'altre dia vaig penjar a l'Instagram una frase que em va dir una pèrit, que és molt fàcil de diferenciar. Quan l'aigua entra per baix, per les portes, per els trasters, però sempre per baix, sempre és consorci. Si entra per dalt, és asseguradora. Amb això ja queda claríssim.
1: Però, de totes maneres, tu tens una assegurança i a dins d'aquesta assegurança ja hi ha la part del consorci. Això és una qüestió tècnica de vosaltres, de qui ho ha de pagar, no? Si l'asseguradora o ho ha de pagar aquest consorci, que suposo que és també per curar-se una mica en salut les assegurances, no?, en cas de desastre natural.
5: Exacte. Exacte, que quan hi ha inundacions importants o riuades, qui acostuma a indemnitzar és el consorci, que tots paguem al final. Aleshores, això se n'encarrega el consorci, que forma part de l'estat espanyol. Llavors, això s'ha de canalitzar per allà. No pot fer-se càrrec una asseguradora, però no perquè, repeteixo, no perquè no hi hagi cobertura amb l'asseguradora, sinó que és que es canalitza el sinistre cap allà, però té la mateixa cobertura.
1: Clar, ara estava pensant, normalment quan tens una assegurança del cotxe, sempre dius que és a tot risc o a tercers. Clar, tota assegurança ja implica aquest tema de compensació en casos de desastres naturals, no? No cal ni que sigui... És igual si és de tercer, si és de tot risc, el que sigui, no? És igual.
5: És igual. Aquí l'única diferència que hi ha quan tu pagues una assegurança de vehicle, sobretot, és què t'està pagant l'asseguradora pel teu vehicle. Llavors, hi ha moltes companyies que paguen un valor banal del vehicle, vale, que seria, doncs, per exemple, el que trobaries a la taula Gamban, que això es troba, és el que publica el BOE, el teu cotxe a dia d'avui amb 15 anys i 300.000 quilòmetres val 500 euros, per exemple. O les companyies que paguen a valor de mercat. Aquí això la gent no ho acaba d'entendre, perquè la gent el que fa és buscar una assegurança i ja està, i amb cotxe acostuma a buscar preu, i quan hi ha aquests desastres naturals, que desgraciadament cada vegada n'hi ha més, la diferència entre una persona que ha pagat una pòlissa on pagues valor banal o pagues valor de mercat, sobretot és la diferència que un es pot comprar un cotxe nou i l'altre no. I això la gent no ho sap o no ho pregunta o no diu res fins que no li passa el sinistre.
1: És important. Mira, tenim una consulta de la Roser. Diu, si l'aigua entra per baix al consorci, les capil·laritats també?
5: Tot. Tot el que entri per baix i vingui del mateix sinistre, és a dir, vingui, per exemple, de les pluges del 3 d'octubre o les del 29 de setembre o les del 24 d'agost, per exemple, que ara en un mes n'hem tingut 3, tot anirà per consorci, sempre.
1: Però ha d'haver-hi, per exemple, una declaració de desastre o el que sigui? Saps allò que a vegades diuen, aquesta s'ha declarat, aquesta zona, perquè això suposo que també va lligat amb les assegurances, no? Quan es fa una declaració des de les institucions que és una zona molt afectada, això també va lligat o no? O qualsevol aiguat, si porta un desperfecte, també pot anar cap aquí, o sí que té a veure?
5: No, sí que té a veure, perquè realment les assegurances el que tenen és una normativa i a la que s'escapa en aquesta normativa, és a dir, per exemple, l'aigua, quan cauen més de 40 litres per metre quadrat, és quan, per exemple, sí que et queda cobert un sinistre. Vale? Quan cauen, per exemple, 170-200, que és el que ha caigut aquests dies, això ja és multiplicar o inclús quadriplicar el que realment està cobert per l'assegurança. Llavors s'escapa de la normativa de l'assegurança i per això entra en consorci. Igual que el vent. El vent té, cada companyia té un quilometratge hora del vent, a partir del que queda cobert, però quan passem de 120 quilòmetres hora, aleshores és quan ja entra per consorci.
1: I això ho tens, és la lletra petita de la teva assegurança, suposo, no?
5: El
1: tema dels 40 litres o els vents,
5: sí.
1: No?
5: Sí. El que ha de tenir clar sempre l'assegurat és que, per una banda o per l'altra, ho tindrà cobert. O sigui, això és el que ha de tenir l'assegurat. No és que no hi hagi cobertura, sempre hi haurà cobertura, sigui per l'assegurança o sigui per al consorci. Però quan hi ha aquest tipus de casos, sempre hi haurà cobertura. Si no és pel consorci, serà per l'assegurança. Si no és per l'assegurança, serà pel consorci, però sempre n'hi haurà.
1: La veritat és que jo, de fet, quan ho vaig veure, que ho publicaves, vaig pensar, mira, com és que teníem tant tal desconeixement? O sigui, totalment no en tenia ni idea, segur, els que us hi dediqueu segurament sí, però jo, per exemple, ja sé que és una qüestió material, però quan veus cotxes allà que estan d'aigua fins dalt i dius aquest cotxe és inservible, penses en una persona no, que ha fet una despesa i que igual encara l'està pagant aquell cotxe. Per tant, tots aquests cotxes es compensen. S'acaba donant tota la quantitat del cotxe o no, per això?
5: No, això amb assegurances de vehicles és molt important que sàpigues què estàs pagant. I amb assegurances de vehicles, de fet, l'objectiu del meu canal sempre ha sigut el que la gent, com que no es llegeix la lletra petita mai ni es llegeix la pòlissa que té, fer una mica més amè, perquè el món assegurador al final és un dels mons que no més odiats, però sí que la gent li té més tírria, les coses com siguin.
1: Sí.
5: Llavors, clar, hi ha molt desconeixement. Ja, a part de que li tinguin tírria, hi ha molt desconeixement en aquest món. Llavors, el vehicle, sempre, tot el que tu cobris o tot el que tu facis, dependrà sempre del que tu hagis volgut pagar per l'assegura del teu cotxe. Sempre. Com quan a vegades explico, no?, que hi ha gent que es gasta 50.000 euros en un vehicle, però després l'assegurança ha de ser molt barata. Val, doncs tu la pagues molt barata, però llavors quan passi qualsevol cosa, també cobraràs molt barato. Al final bueno, són dos i dos, no? Pagues barato, cobres barato.
1: Passa amb els mòbils també, no? Quan compres un mòbil que et diuen, vols l'assegurança del mòbil?
5: Bueno, la carcassa mateix, que es gasta 1.800 euros en un mòbil i després agafen la carcassa dels 10 euros perquè és que 20 euros és massa. Doncs això és el mateix al final.
1: Ai, sí. Ara m'has fet gràcia, però no fa riure, però és que som així, és veritat.
5: No, sí, no, som així, sí.
1: La Pilar, com es fa la gestió amb el consorci?
5: La gestió amb el consorci, a veure, això ja també hi ha bastanta confusió. La gestió amb el consorci normalment la fa el client. Vale? Tens un enllaç en el que tu entres i vas ficant les dades teves i ja està, es queda obert el sinistre. Depèn molt del mediador que tinguis i depèn molt de la companyia que tinguis. Jo, per exemple, particularment, els estic obrint jo, els sinistres dels meus clients. Els estic obrint jo, els descarrego el PDF i els envio al client. I a partir d'aquí els vaig guiant una mica de què han de fer quan rebin un email del consorci. Però depèn molt de cada asseguradora, de cada mediador, de cada gent. Si no, és tan fàcil com, ja et dic, entrar al Consorci de Compensació d'Assegurances al Google i a partir d'allà vas obrint el sinistre i ja està. Però sempre és millor que l'asseguradora sigui la que determini o que li digui al client si és consorciable o no. I ja et dic, a vegades hi ha mediadors que ells mateixos ho fan. Vull dir, els que hi ha les companyies que hi ha mediadors, aquesta gestió l'acostumem a fer sempre.
1: I quines serien una mica les recomanacions? Quina informació ens hem de guardar com a prova quan ens passa una cosa d'aquestes?
5: Home, has de tenir en compte que si no hi ha prova del delicte, per dir-ho d'alguna manera, no hi ha sinistre. Llavors, clar, per exemple, l'altre dia va venir una persona que tenia una nau inundada i em preguntava si la podia netejar. Sempre, sempre, sempre s'han de tenir proves de tot, de tot. Llavors, fotos, vídeos, el que faci falta. Sempre, quan passa alguna cosa així, és primer automàticament trucar a l'asseguradora perquè ja quedi registrat que hi ha un sinistre i tu tenir material amb fotografia o en vídeo del que ha passat. Sempre és molt millor que s'esperi la gent i que no faci res, que s'esperi tothom i que el Pere, quan vingui, que ho vegi tot en directe el que ha passat. Però si és una situació en la que no es pot esperar ningú i que, evidentment, s'ha de netejar en aquell mateix moment, cap problema. Però llavors deixa constància del que com estava l'anterior abans la nau aquesta, per exemple, o la casa o la comunitat.
1: Això crec que és del que hem dit el més important, això, crec. Perquè,
5: és el més important,
1: perquè
5: sí.
1: Realment, quan et passa una cosa així, la reacció és d'arreglar-ho, no? O sigui, et surt a arreglar abans de fer fotos.
5: Exacte. Llavors, sempre és millor. Tu fes fotos de tot el que faci falta, de vídeos del que faci falta, si no pots esperar-te que vingui un pèrit. El millor ideal és sempre trucar i que vingui un pèrit i que llavors ell mateix sigui el que vegi en directe el que ha passat.
1: Tu, Núria, t'has arribat a trobar de gent que no hagi pogut cobrar perquè no té proves?
5: En casos així, no. En casos de cobertures més senzilletes, sí. Mm-hmm. Cobertures com, per exemple, els vents refrigerats de quan se'n va la llum i la gent et diu, se m'ha anat la llum i se m'ha fet malbé tot el de la nevera o el congelador. I llavors els dius, bueno, doncs envia'm una foto del que hi havia dintre la nevera i envia'm una llista unitària del que hi havia dintre la nevera. I et diu, no, ho he llençat tot. Paga-m'ho tot i ja està. Clar, no funciona així.
1: Ja, no hi ha proves.
5: Ha d'haver-hi una prova, exacte, i després, en tot cas, t'ho pagarem en funció del que hi hagi dintre. La... El consorci no, eh? El consorci no, no, ha passat, no ha passat mai.
1: Ah, d'acord. La Núria Sallés Ramoneda, ella dius que ets mediadora també, assessora de salut, de finances, però ara t'estàs funcionant molt, no?, els continguts d'assegurances. Crec que ets del Vallès, no sé si has hagut d'atendre molts clients teus aquests dies.
5: Déu-n'hi-do.
1: Sí, no? Déu-n'hi-do.
5: Aquesta setmana ha sigut setmana de despatx. Fins tard per obrir sinistres del consorci, sí.
1: Amb què t'has trobat? Et pots fer una mica de crònica de casos concrets que t'hagis trobat?
5: Bueno, m'he trobat casos de... Sobretot a Granollers, que va ser una de les zones més afectades. Casos de trasters, per exemple, que l'aigua ha entrat per baix i ha destrossat trasters, portes i coses que hi havia de contingut que hi havia dintre el traster. O, per exemple, vivendes automàticament que estan plenes de fang perquè ha entrat l'aigua i... I estan inevitables, les cases, per exemple. Mm-hmm. Sobretot a Granollers, Platja d'Aro, aquestes zones així, les més afectades.
1: Mm-hmm. I clar, també suposo que si és una vivenda és fort, però si és un comerç la cosa també es multiplica, no? Si, perquè també té a veure amb que després no poden facturar, etc. No? No sé si l'assegurança també a posteriori cobreix alguna cosa.
5: Aquí estem amb el de sempre. Sí que et cobreix si tens la garantia coberta. És a dir, al final una assegurança es fa com a mida del client. Si el client ha pagat la garantia de paralització d'activitat, que seria aquest cas, per exemple, de se m'ha inundat tota la botiga i no hi puc obrir perquè és inviable, aleshores, evidentment, el client cobra un tant i se li indemnitza per la paralització que ha pogut tenir. Si no ha pagat aquesta cobertura, sí que se li indemnitza per tot el contingut que se li ha fet malbé, però no se li indemnitzarà per el temps que ha estat parat.
1: Està clar. Doncs escolta, Núria Sallés Ramoneda, la podeu seguir a Instagram com a Núria SR Assessora, amb gairebé 20.000 seguidors, que això fent continguts en català és molt. Per tant, enhorabona per la feina de divulgació i sobretot això, no?
5: Veure
1: una mica les assegurances més enllà, perquè realment hem de dir que fa mandra quan dius he de pagar això per si de cas. El per si de cas costa una mica. Tot
5: sí,
1: s'ha de dir.
5: Sí, costa molt. Mica en mica.
1: Una abraçada, Núria. Bona feina.
5: Moltes gràcies, Mariola. Gràcies.
1: Va, canviem de tema. Més preguntes.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690 080 830.

0: Bé, la tàctica per deixar de treballar no la tenim, però sí que tenim alguna tàctica per resoldre algun dels problemes. He dit que canviem de tema i no canviem ben bé de tema perquè ara la pregunta que ens estem fent aquests dies i que volíem resoldre avui a la tàctica és com funcionen els permisos retribuïts en cas d'alerta meteorològica. Connectem ara amb en Pere Vidal, que és advocat laboralista. Hola, Pere.
1: Hola, bon dia.
0: Tens la tàctica per deixar de treballar? No.
1: No, ja m'agradaria, però encara no l'he descobert.
0: Bé, escolta, però sí que és important saber això, quins són els drets dels treballadors si en cas de temporal no poden desplaçar-se i arribar a la feina. Què diu l'Estatut de les Persones Treballadores?
1: Sí, a l'Estatut dels Treballadors, com a conseqüència, bàsicament, de les catàstrofes de la Dana, doncs es va introduir, perquè això era un tema que no estava resolt, es va introduir el que se'n diu els permisos climàtics. Què és el que diu exactament l'Estatut? Això està regulat a l'article 37 de l'Estatut, i et diu que quan els treballadors tenen permís de fins a 4 dies, que 4 dies no és anual, sinó que és per cada cop que passi aquestes situacions, doncs fins a 4 dies, quan hi hagi una impossibilitat d'accedir al centre de treball o de transitar per les vies de circulació per arribar al centre de treball. I això és la primera condició, i sempre ha de ser com a conseqüència o bé de recomanacions, limitacions o prohibicions de desplaçament de les autoritats, o bé quan hi hagi una situació de risc grau i imminent, com pot ser doncs, això, una catàstrofe o un fenomen meteorològic advers. Això en què es tradueix? Que quan tenim alertes de meteorològiques, com les que hem estat rebent aquesta setmana pràcticament cada dia, doncs els treballadors, o bé perquè no tenen la possibilitat de les vies perquè s'han tallat les carreteres, el que sigui, o bé seguint les recomanacions, doncs podrien gaudir d'aquest permís que és de fins a 4 dies. De 4 dies es pot allargar en cas de la situació s'allargui, i en aquest cas el que sí que pot fer l'empresa és tramitar un expedient de regulació temporal, és a dir, un ERTO, no? Per força major, en cas de que la situació doncs se'n vagi més enllà d'aquests 4 dies.
0: A l'ERTO, en el confinament, crec que es va passar això, no? Dels ERTOs. Les casuístiques canvien molt si és una empresa gran o és una empresa petita?
1: L'Estatut no estableix cap tipus de... Això en caràcter general, no estableix cap tipus de diferència, no?, a l'hora de gaudir aquest permís de ser una empresa gran o una empresa petita. L'única diferència en la que es poden trobar les empreses són aquelles en les que, per exemple, la feina, no?, es pot fer amb teletreball, que en aquest cas sí que estableix el propi article, no?, que ho regula. Que si la feina es pot fer, la prestació laboral és compatible amb el treball a distància, doncs l'empresa ho podria establir. És a dir, en comptes de donar-te el permís, doncs treballes des de casa. Sempre, si la teva feina ho permet, clar, si treballes si ets un cambrer d'un restaurant, doncs el teletreball no serà possible.
0: Clar, hi ha una cosa que tots ens estem adaptant en el S-Alert, no? Aquestes alertes que fins i tot Protecció Civil s'hi està adaptant, no? És a dir, que cada vegada són recomanacions de ja s'ha acabat el confinament a una zona, ara sí, ara al mateix moment que la gent ja s'està desplaçant et diuen que no, és a dir, són recomanacions i d'altres indiquen ordres d'obligat compliment. Clar, això, amb què es tradueix amb tot això que estaves dient? És a dir, quan arriba un missatge desalert, això ja és vàlid perquè tu et puguis quedar a casa i que puguin retribuir aquella estada a casa o no?
1: En principi, és una bona pregunta perquè ja fet moltes empreses i molts treballadors se la fan. Al final, les alertes de l'EMET, evidentment, si és una alerta de màxim nivell, no? de nivell vermell per tormentes i t'està afectant la zona on tu vius, més que o la de l'empresa, i això t'impedeix, encara que no hagin tallat les carreteres, que això és evident, que, és que pot suposar un risc per la salut, doncs aquest permís tens dret a gaudir-lo. Els dubtes poden sorgir doncs, quan són doncs, que hi ha alertes de pluja, però bueno, que és una pluja que no et posa en risc i que no et suposa cap tipus de limitació a l'hora de circular. Clar, com que les alertes també per part de Protecció Civil, doncs, es curen en salut i ja de vegades arriben alertes quan després no hi ha realment una situació de risc grave i imminent, no, que és el que diu la llei, doncs a posteriori doncs es podria arribar a revisar si aquests dies que has obtingut el permís els has de recuperar o no. Però d'entrada, la llei et diu, l'únic que estableix la llei com a caràcter previ, és a dir, la persona ha d'avisar i justificar per ausentar-se. Llavors, a l'hora de la justificació, que sempre serà en caràcter posterior, no? Perquè si tu no vas a treballar i després resulta que només hi havia una alerta de baix nivell o que no hi havia possibilitat, doncs aquí l'empresa, no dic que no pot aplicar mesures disciplinàries, però sí que podria arribar a fer recuperar les hores. Mm-hmm. Això és molt cas per cas, clar, perquè
0: és molt cas per cas, però, per exemple, si tu, per exemple, hi has una alerta a la teva zona que tu no et pots desplaçar, et poses d'acord amb el teu cap o amb la direcció de la teva empresa i li dius, escolta, si avui no vinc, cobraré aquest dia? Aquest tracte verbal serveix d'alguna cosa?
1: Sí, al final, el que ha de fer el treballador, la persona treballadora, quan arriba l'alerta, és, quan més aviat possible, doncs, informar l'empresa i, per exemple, amb la captura o de l'alerta que li ha saltat al mòbil, això és una justificació, o sigui, qualsevol fórmula en la qual acrediti, no, que hi havia aquesta impossibilitat. I això, sempre els abogats sempre recomanarem que si ho fas per escrit millor que verbal, però sí, el procediment també és recomanable que les empreses, perquè al final això és una qüestió que afecta la seguretat i la salut dels treballadors i llavors les empreses, és molt recomanable, per no dir obligatori, que tinguin algun protocol, no, que estigui una mica protocolitzat, que fer en aquests casos per no estar cada cop pensant si ho concediré o no ho concediré, què m'han de presentar, doncs que estigui una mica pautat a cada empresa. Però al final les empreses, clar, tampoc es poden arriscar a que els treballadors, i això hi ha sentències de fa anys, que el que no es pot pretendre, no, és que els treballadors tinguin un comportament heroic, no, per arribar al centre de treball a prestar els serveis. Uh-huh. És el que vol evitar la norma. I, de fet, abans de que s'introduís aquest permís, doncs hi havia molts dubtes, perquè, de fet, hi havia molts dubtes en el sentit de si el treballador no tenia que anar al centre perquè hi havia inundacions, inclús hi ha sentències sobre huracans, però, clar, aquell permís no era retribuït, perquè com que no era culpa de l'empresa, doncs no hagués vingut a treballar.
0: La s'agafaven això, no?
1: No, està justificat, efectes disciplinaris, però no et pago el sou. I això, vamos, hi ha bastantes sentències, totes anteriors a aquesta reforma del 2024.
0: Clar, és que nosaltres ara estava com molt en el punt de vista del treballador, però ara, per exemple, m'està escoltant un empresari o una empresària i clar, suposo que també són moments complicats, no?, de dir que han de parar de produir o el que sigui, i això també és un daltabaix a l'empresa. Què passa, per exemple, si el treballador no pot arribar a la feina perquè el transport públic està interromput o les carreteres estan tallades, com el cas d'aquest matí, que les línies de Rodalies no donaven servei, no? No sé si el tema del transport entra dins d'aquesta novetat que hi ha ara amb l'estat del treballador.
1: Clar, al final, a no ser que hi hagi en aquests casos, l'article parla de la impossibilitat de transitar per les vies de circulació necessàries. Clar, si això ens ha passat a tots, si Rodalies no funciona, doncs has d'alguna forma buscar la vida per arribar al centre de treball. Diguéssim que això no és culpa de l'empresa. Una altra cosa és que com a conseqüència d'una inundació que s'està produint en aquell mateix moment, doncs el fet de tu intentar arribar al centre de treball et posarà en perill. Però vull dir, el simple fet de que no... De, bueno, és que avui hi ha vaga d'autobús, no? Jo què sé. A coses així, doncs, el treballador, d'alguna forma, la seva obligació és arribar al centre de treball a la seva hora. sempre que no hi hagin, doncs, això, situacions...
0: Però és que clar, hi ha situacions que no es coneixen també ben bé què passa, perquè en el cas d'avui de Rodalies no donaven servei i no se sabia ben bé què passava. Vull dir que era, hi ha situacions com relatives, hi ha una vaga encoberta, s'han dit moltes coses, però no se sabia, com diríem, la causa concreta, no? Llavors suposo que a l'hora de negociar tot això és dificultós,
1: sí,
0: no?
1: Sí, això és molt casuístic i al final... El sentit comú i al final el normal és que evidentment sancionar perquè de cop i volta Rodalies no funcionava o perquè la venda de la carretera per una manifestació, doncs evidentment no, una empresa que no sigui un cafre, no sancionarà a un treballador per això. Una altra cosa és veure si aquelles hores les ha de recuperar o no les ha de recuperar.
0: Uh-huh. Això, que clar,
1: principi,
0: és un tema...
1: En principi, aquest permís de 4 dies està parlat, doncs, això, està pensat, bàsicament, és el permís de... Bueno, és que va sortir a l'arrel de la dana, està pensat, doncs, això, per catàstrofes i, sobretot, situacions que posin en risc per la teva integritat.
0: No, de fet, la dana ens ha canviat a tots també, no? Ara quan cauen aquestes pluges tan, tan fortes, et venen les imatges, no? Va ser, jo crec que en moltes coses ha sigut un abans i un després, no, la dana?
1: Totalment. Per una banda, evidentment, doncs és una desgràcia. Per altra, doncs va ser la forma d'almenys posar negre sobre el blanc aquest tipus de situacions. Perquè ja et dic que fins aquell moment, doncs, també és veritat que abans no passaven tant aquest tipus de fenòmens meteorològics, però abans no estava regulat. Llavors era molt cas per cas, interpretar doncs, amb la llei de prevenció de riscos, doncs si es podia considerar el fet que un treballador vingués a determinades situacions meteorològiques era suposar un risc per la salut, hi havia el tema de que no era retribuït, etc. Però en aquest sentit, doncs la dana va permetre, si se li pot trobar algun positiu entre cometes, doncs que es regulés expressament aquests permisos meteorològics i també la substitució, que això molts cops s'oblida, doncs això, la possibilitat de que en comptes del permís, doncs que si tu pots teletreballar, doncs que es faci, doncs que es teletreballi.
0: Sí, sí, és evident que, clar, de fet, és una qüestió que t'has de posar d'acord tu amb l'empresa, no? Si pots fer teletreball o no el pots fer, segons també el protocol i segons el que acordeu, no?
1: Sí, el que estableix la norma és això, sí, sempre que la teva feina, evidentment, sigui compatible, que l'empresa, doncs estigui preparada pel teletreball, i també diu que les redes de comunicació, doncs, ho permetin, clar, si s'ha caigut l'electricitat, etc., i no pots treballar de casa, doncs no serà possible tampoc teletreballar.
0: Clar.
1: Però, bueno, hi ha aquesta possibilitat, clar, però hi ha moltes... Clar, això són les empreses, clar, personal d'oficina...
0: Ara, Pere, m'has fet recordar un tema, així a simple de curiositat, no? Que va passar, per exemple, en el confinament, que havia molta gent que havia de teletreballar i al·legaven que no tenien wifi i aleshores, si tu a casa no tens aparells i no et pots connectar, no pots treballar. I hi ha moltes empreses van acceptar això, no?
1: És una bona apreciació. Però hem de distingir la llei del teletreball es va aprovar també doncs l'any, si no recordo, no sé si el 2021, el juliol del 2021, precisament com a conseqüència del que s'estava vivint, que era el, entre cometes, teletreball Covid. Era un teletreball en el que les empreses doncs van enviar la gent a casa però sense facilitar ni les eines, no? Ni pagar una compensació per les despeses. En el teletreball Covid, que se'n diu, no? Doncs estava permès, en certa manera, o almenys no estava tan regulat estrictament, amb la llei del teletreball, i això sí que t'ho diu també l'article del que regula aquest permís, és que en cas de que tu, l'empresa et digui, vale, no vens a treballar, però teletreballes, has de complir amb tots els requisits formals, és a dir, formals, de pagar-te doncs els els subministres, facilitar-te les eines que estableix la llei del teletreball. Uh-huh. És a dir, que no val, queda't a casa i t'apanyes amb el teu ordinador i...
0: No, t'han de donar la infraestructura per poder fer la feina, no?
1: Ah, exactament.
0: I una última pregunta, perquè hi ha una altra realitat que està sobrevolant aquests dies, la possible vaga general per la situació de l'habitatge. Quins drets tenen els treballadors davant d'una vaga? En principi no s'ha de comunicar a l'empresa si tu vols fer vaga general, no?
1: Ah, exactament, exactament. El primer dret que es té, que és un dret fonamental, a part, és que si vols fer vaga, doncs fas vaga. Si no en vols fer, doncs no la fas. I el tema és que, no, que evidentment, tant si decideixes fer una cosa com l'altra, no hi ha una obligació de comunicar-ho prèviament. És veritat que hi ha empreses que una mica per organitzar-se pregunten voluntàriament a la seva plantilla doncs, per organitzar-se, doncs, qui vindrà a treballar i qui no, però, bueno, evidentment, és delicat aquesta pregunta, en qualsevol cas, no tens l'obligació de contestar-la. Tu, després, evidentment, si fas vaga, doncs l'empresa et descomptarà la part professional que correspongui, però per això no hi ha obligació d'avisar prèviament.
0: D'acord, doncs escolta, moltíssimes gràcies, Pere Vidal, que és advocat laboralista, per tots aquests dubtes que et van sortint aquests dies i que segurament n'hi hauran més encara dubtes els pròxims. Per tant, gràcies per ser tan didàctic i per explicar-nos aquí a la tàctica. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bé, ara anem amb la Júlia Stals, amb els perruquers dels futbolistes.
2: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.

0: Això és la tàctica a Ràdio 4. Per primera vegada a la història, una cançó amb una espanyola ha capçalat el número 1 de cançons al món de Spotify. La Juda Line, amb aquesta, amb Karol G i Rosowski. Estic segura que aquesta cançó la té la Minya Mal a la seva llista personal, per això l'he posat avui. Hola, Júlia, com estàs?
1: Doncs molt bé, Mariola. Preparada per parlar d'un tema de cabells, avui? Tema
0: clar,
1: curiós.
0: Mira, és que avui és el Dia Mundial del Calb i dic, va, anem a desafiar el Dia Mundial del Calb i parlem dels pentinats. Amb què has descobert aquesta setmana?
1: Doncs he descobert que és que els barbers són autèntiques estrelles de les xarxes. Es fan molt virals. A TikTok i a Instagram trobem que hi ha vídeos de talls de cabell que acumulen moltes visualitzacions i hi ha abans i després, que això sempre funciona molt.
0: Clar, és que això és com a les receptes de cuina, que estàs allà aguantant tot el vídeo fins que acaba, però clar, amb el tema del cabell, com que és l'abans i el després, també el mires tot, no?
1: Exacte, clar. I clar, llavors hi ha reaccions de gent comentant i a més alguns d'aquests barbers fan un pas més i és que treballen amb futbolistes i amb personatges que són coneguts i sobretot, què passa? Que els futbolistes com sempre marquen tendència i llavors veiem a tothom amb el mateix pentinat, que això ja ho hem vist moltes vegades.
0: És que clar, pensa que, és que els futbolistes estan jugant al camp i pensen, ara el món m'està mirant, he d'anar amb un bon cabell. Clar, i això clar. Fa que tothom se'ls vulgui copiar.
1: És
0: no?
1: Que la imatge personal també és un gran tema, no? I a Barcelona, per exemple, hi ha diverses barberies de barri on és habitual trobar futbolistes del Barça. N'hem detectat algunes.
0: Ja
1: sabem on podem anar a trobar les notícies.
0: Sí?
1: Ho sabem, però molts no són llocs exclusius i van a una barberia, doncs, la barberia de sempre, la de confiança. I què passa? Que al costat de la ciutat esportiva Joan Gamper hi ha una barberia que no sé si podem dir el nom.
0: Per què no ho saps? És pública,
1: no? Jo l'he descobert fent cerca a través de Google Maps.
0: Per tant, investigat.
1: Es diu Sky Salon, vale? És un lloc on hi van habitualment jugadors del Barça. I per què hi van? Doncs perquè està a prop i generen doncs, confiança amb el seu barber i és increïble.
0: Bueno, de la mateixa manera que hi ha tota la tira de TikTokers allà esperant que surti el jugador amb el cotxe per fer-li la foto, segur que han anat allà a la barberia a buscar-los també, vull dir que...
1: 100%, i si una perruqueria sempre és un lloc de confiança, a la meva, per exemple, doncs sempre es diu que es fa safreig, és un lloc d'explicar coses, doncs imagina't aquestes, deuen saber moltes coses del Barça.
0: Doncs mira, les xarxes tenen molta importància, però també la música, bastant, eh? Va, explica'ns més coses que has descobert a les barberies dels futbolistes.
1: Doncs el que passa és que un futbolista es talla els cabells. El barber aprofita i ho grava, i ho penja a TikTok i a Instagram, i aquell pentinat pot convertir-se en una tendència. És el cas, per exemple, d'Iñigo Martínez, que es va fer un pentinat que ja existia amb el nom de tall Moicà, però que va començar a conèixer directament com el Corte Iñigo Martínez.
0: O sigui, posant el nom i cognom del jugador, molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, és a dir, el tall Moicà ja no existeix, és el Corte Iñigo Martínez.
0: Ara és el tall Iñigo Martínez.
1: I qui hi ha darrere d'aquest tall? Doncs César Llamuca. A xarxes és ch.barber, que acumula gairebé 180.000 seguidors a Instagram. Ell és barber, creador de contingut i un dels professionals que s'han fet un nom treballant amb futbolistes com Joan Garcia, Marc Casador o Iñigo Martínez.
0: Doncs mira, podem saludar el César Llamuca. César, com estàs?
2: Hola, molt bon dia.
0: Escolta, César, tu ets el creador del tall Iñigo Martínez, doncs?
2: Va, com creador, no crec, perquè, com heu dit, és el Moicà de tota la vida, però sí que per xarxes socials hi vaig posar el nom i vaig aprofitar que és un jugador i llavors tot el món ho va bautejar com Iñigo Martínez.
0: Però és fort, no, això? Que un tall que és genèric acabi posant-se el nom i cognom de l'Iñigo Martínez, no?
2: Sí.
0: Com arribes?
2: Bueno,
0: Digues.
2: És per crear una mica de tendència i cridar l'atenció. I al final la gent posa aquest nom, però l'any passat l'Iñigo Martínez va fer bona temporada, llavors sempre la tendència tant en tall de cabell i a jugar a futbol.
0: Bueno, bona temporada i moltes coses més que va fer que ens van agradar moltíssim a l'Iñigo Martínez.
2: Sí.
0: El trobem a faltar. Escolta, com arribes als primers futbolistes? Com entren a la barberia, els primers?
2: Bueno, jo treballava en una barberia de Badalona i allí arribaven molts jugadors de l'Espanyol, com va ser el cas de Joan Garcia, que va arribar quan jugava en el filial, quan era juvenil. I llavors Iñigo Martínez

0: actuava amb el meu soci i em va passar el contacte i van començar a tallar i ahir vam fer relació i després va arribar al Barcelona i ja tenia barber a la ciutat.
1: Home, t'he de dir que la imatge de Joan Garcia, per exemple, s'està modernitzant per moments, no? Perquè jo penso que ve d'una estètica una mica clàssica i ara cada dia està més modern, pot ser?
0: Sí. Anem adaptant a les tendències dels jugadors, però ells ja saben el que volen i la veritat que van creant tendència perquè si són bons jugant a futbol sempre la gent està parlant d'ells i més veuen la seva imatge o els llocs on van i tot. I això m'ha ajudat bastant a l'hora dels negocis. Jo ara penso que el 70% dels meus clients són del Barça.
1: Uau! Escolta, però nosaltres anem a la perruqueria, al barber, i et porten fotos dels futbolistes. Els futbolistes quines fotos porten?
0: Bueno, no, alguna foto que veuen per Pinterest o Instagram. També
2: per
0: són
2: Pinterest?
0: Com nosaltres. Sí, som nois com nosaltres. Oye, escolta, vull fer això. O vull fer-me el color o qualsevol cosa i nosaltres intentem aconsellar-los de tot.
1: Però m'imagino, per exemple, no sé, algú que porti la foto de Lamine Yamal. Ostres, això que li heu fet? Perquè Lamine, o sigui, que ara cada setmana està canviant, no? Amb les metges i tot plegat.
2: Té molta feina el perruquer de Lamine Yamal.
1: Sí. Molt, jo crec que el porta ja posat, no? Ja a sobre. Perquè, clar, també passa bastant això, no? César, de barbers que aneu amunt i avall amb ells?
0: Sí. De vegades es crea aquesta relació i ells sempre volen estar bé i doncs et crida a tu perquè si tenen que fer un shooting o una publicitat o un partit important, els agrada. A més, hi ha moltes càmeres detrás de quan un partit de Champions o un partit, un clàssic, volen estar sempre amb una foto perquè no saps si va ser portada el dia següent del diari o sortirà les notícies o qualsevol cosa.
2: I aleshores els prioritzes?
0: Sí, et prioritzen per la confiança i perquè ja ha tractat amb tu.
1: T'arriba molta gent demanant exactament el mateix tall? Quin és ara mateix el que estaria triomfant?
0: Ara mateix la tendència és els cabells llargs. La gent, la veritat, que es fa només la patilla.
1: Cucurella.
0: I els demés, tan llarg, no sé si hi ha tendència, però...
1: T'imagines ara que tots els futbolistes volen el cabell de cucurella?
2: Ostres, no ha de ser molt còmode.
0: Crec que el que ha fet tendència, i també amb el seu gol, Ferran, tots els nois volen el tall de Ferran i estan deixant el cabell llarg i crec que és més còmode, i per mi és més còmode perquè només tinc que tallar les puntes i la patilla i ja està.
1: Però una cosa, el tema Ferran es mereix un parèntesi a part. O sigui, què ha passat amb Ferran? Perquè he vist la tira d'articles, no?, que expliquen Ferran i jo, o sigui, no trobo que tingui un tall molt modern, que diguem, més aviat... És una mica vintage, no?
0: Sí, bueno, va de la mà igual que la moda. La moda ara, tots els nois porten jaquetes bomber, pantalons baggy, tot que es portaven als 90, i als 90 va sortir la moda també dels talls llargs, talls com en gris, o com tot això, la pel·lícula, els 80, els 90 estan tornant, i ara és la tendència una altra vegada.
2: També és veritat que potser va relacionat amb el tall famós de Ferran i llavors van dir, mira, doncs també li hem de copiar el pentinat. Potser es pensen que així serà clau de l'èxit. Podria ser també.
0: Sí. La veritat va de la mà, com heu dit. Les xarxes socials i tot, estem creant això i tu poses un vídeo a les xarxes i si porta el nom d'un jugador o porta alguna cosa, crida més l'atenció que només subir el tall i ja està.
1: Uh-huh. Hi ha alguns jugadors, per exemple, que diuen que no em vull tenyir, o sigui, o tenen les idees clares o sempre es deixen portar bastant pel barber. No. Jo veig els futbolistes bastant influenciats per vosaltres, eh?
0: Sí, jo jugo amb això. O sigui, jo tinc l'anècdota que amb el Joan porto dient-li, bro, si vas al Barça et tinyo el cabell de blanc. No va passar. Bro, si guanyes la Liga et tinyo el cabell de blanc. Tampoc vol. Bro, si guanyes el Mundial et tinyeixo el cabell. Tampoc. Si vaig detrás d'ell, però perquè ell no vol, ell és més clàssic. Però sí, és veritat que els altres jugadors, quan tenen un partit important, volen que la seva imatge el vegi, i el cas de Lamine o Neymar, o que sempre marquen tendència quan es fan canvis de looks.
1: Però César, has aconseguit cada vegada que es talli més al costat de l'orella, eh? Perquè abans tenia el cabell que li tocava l'orella i ara cada vegada té més ratlla pelada, eh? Això sí, eh?
0: Sí. Anem fent el més còmode per ell, perquè al final juguen a futbol, suen, estan ahí, no poden portar tant els cabells llargs o anar en diadema. Així que a ell li agrada fer això i com el cas del Joan porta els guants, no es pot pentinar tota l'estona el cabell.
1: Si un dia ens trobem que el Joan García Barros és culpa teva.
0: Sí, ahir ho hauré aconseguit i segurament haurà guanyat mínim la Champions. L'he dit que si ja el pròxim que es queda és guanyar la Champions i si gana la Champions ja no té excusa.
2: I per exemple... César, em comentaves que quan fan un canvi important els jugadors sovint fan un canvi de look. En el cas d'Íñigo Martínez, abans de marxar del Barça, què va fer? Explica'ns-ho.
0: Doncs em va trucar, em va dir, escolta, vaig del Barcelona. Jo, em vaig posar trist i tot, però va ser el primer que va comptar amb mi i van fer aquell tall, van amb els meus balbers, van fer com un acomiadament, ens van posar la samarreta... I això, i van fer bomba, la veritat. I ell va interactuar amb nosaltres en el vídeo, que és el que més costa. Al final, ells estan ahí amb les seves coses, però Íñigo és un bon noi que va fer salutacions, va fer tot, el vídeo està en les xarxes, i aquest vídeo va ser com la notícia bomba.
2: I l'exclusiva, en part.
1: Clar, i això us, sí, ajuda, sí, sí. Us ajuda moltíssim, no? Clar, vosaltres, per promocionar-vos, arran de tenir un jugador conegut, després ja ve gent a la vostra barberia i us viralitzeu. Parlaves molt del Joan García, i clar, sí. tu ets molt culer. No sé si, clar, tens, suposo, molta relació amb els VIPs, acabes parlant, li feies broma quan havia de fitxar pel Barça?
0: Bueno, no, la veritat és que com el conec des de que té ell 19 anys, ell sempre va estar espanyol, va esperar la seva oportunitat i aquell any va ser el seu millor. I la veritat que no va ser un bon moment pel tema familiar, tema que li agradava a l'equip i tal, però també jo crec que s'escull un moment on et quedes en la mateixa ciutat, és el d'etern rival, però també tens que pensar la família, en tot. Tota la comunitat, la comunitat d'aquest futbolista, i és un noi molt jove com per anar-se a un altre equip només per la pressió. I jo no li feia broma, la veritat, perquè sabia que era un tema delicat. O sigui, no era alguna cosa com per bromejar.
1: I és una mica zen el moment aquest d'estar a la barberia? O sigui que és un moment per desconnectar? Per exemple, tu tanques la barberia quan estàs fent el Joan García i no pugui entrar ningú? O deixes que entrin altres clients?
0: Abans, si et dic la veritat, ell ve i estan els clients es queden mirant com, uau, és el Joan. I ara mateix sí que intento tancar perquè, en veritat, és molt, molt més mediàtic, molt més famós i crec que per ell pues, és una estona de privacitat. No tanco la barberia, però als clients li dic, no?, que va venir aquest jugador, tracteu de no agobiar-lo o alguna cosa. Però... ell és força natural, si li demana una foto, si li demana tot, ho fa i la veritat que jo crec que per ell encantat.
2: Quin és el teu gran somni com a barber?
0: Com a barber? Així ara mateix és obrir més negocis, tinc 4, però el meu somni és fer una societat a un futbolista, que vegi el meu potencial com, tant com a barber com a empresari, i que al final és un diners que ells tenen, que poden invertir, poden moure, i si puc fer això crec que és el somni.
1: És que és bo això, o sigui, un futbolista que inverteixi directament en una cadena de perruqueries, això ho veig.
0: Sí, sí, sí. Però... sí, passa a Madrid, Camavinga, el seu germà és barber i té una barberia que es diu Camavinga House, i està, jo sé que està financiat, i ahir va Vinícius, va tots els del Madrid, van ahir, perquè al final el contacte és Camavinga.
1: Però tens un somni de jugador, no? Tens un somni de jugador a qui li voldries fer l'estilisme, no?
0: Ah, sí. A veure, sempre ha sigut Cristiano. Jo soc molt, molt culer, però Cristiano crec que és la viva imatge de la imatge masculina. Però Beckham o gent que ha marcat un estil. Crec que com barber arribi a aquestes persones que sempre estan al món de la imatge, crec que és el somni de qualsevol.
1: Doncs mira, estem parlant, bé, la Júlia Estals ens ha portat el César Llamuca, el podeu trobar com @ch.barber. Va, et farem un joc ràpid, que és el reel de la tàctica.
3: La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
1: La Júlia Estals et diu unes situacions i tu em dius si és una bona idea o si ens estem passant massa de rosca. Endavant.
2: Comencem.
0: Molt bé.
2: Arribar a la barberia amb una foto del teu futbolista preferit i dir vull exactament aquest tall.
0: Cada dia, això és normal.
2: És una bona idea, doncs. Demanar un tall només perquè saps que quedarà bé a TikTok.
0: Bona idea, també. Bona idea.
2: Ensenyar-li al barber un vídeo de 10 segons i dir-li, fes-me això.
0: Ja està passant, perquè tenim que assessorar el client i en 10 segons només veus la idea, però no el que vol el client.
2: Canviar de barber perquè el teu no té prou seguidors a Instagram.
0: Ahir s'ha passat. La persona que pensa així s'ha passat. No estima el teu barber.
1: Mala idea.
2: Demanar-li al barber que gravi tota la transformació per penjar les xarxes.
0: Bona idea.
2: Fer-te el mateix pentinat que porta un futbolista just abans d'un partit important.
0: Bona idea, també.
2: Entrar a la barberia i preguntar primer quants seguidors té el barber i després quant costa el tall.
0: Molt mala idea.
2: I l'última, si demà et truqués un futbolista famós i et digués fes-me el que vulguis, quin tall li faries?
0: No sé, faria l'Íñigo Martínez.
2: Vinga, per seguir la tradició.
1: La teva empremta. Gràcies, César, una abraçada. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies per l'invitació, que tingueu un bon dia.
1: Adeu.
0: Adeu, adeu.
3: Quantes vegades mires el mòbil sense adonar-te'n? Apunta't al repte de la tàctica de Ràdio 4. Et proposem el detox digital. No fer tant, deixar lloc per sentir. Del dilluns 12 al divendres 16 d'octubre, Setmana del Benestar a la Tàctica. Dilluns, cruixet i ganxet. Dimarts, fans del paper i l'escriptura a mà. Dimecres, taller de fotografia analògica. Dijous, arts i ceràmica. I divendres 16... canviaran els temps. La nova vida zen de Guillem Roma. Apunta't al detox digital de La Tàctica.
4: Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. La Tàctica, amb Mariola Dinarès. M'encantaria
1: que no hi hagués expectatiu. Això serà a partir de dilluns que ve, però a partir de demà... marxem a Palma perquè anem a fer una xerrada sobre intel·ligència artificial i mitjans de comunicació, un acte que reuneix especialistes organitzat per l'Associació Amic. Aprofitarem per parlar-ne a La Tàctica. Ens envoltarem d'experts i expertes per respondre la pregunta: mitjans de comunicació i intel·ligència artificial, aliada o adversària? Això serà demà a la 1. Adéu-siau.

0: Marte se marxa. Qui dona sus i partim com un coet. Camins que se tallen i parets. Vistets.
1: Són les dues.
2: Edició migdia. Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Bona tarda. Els usuaris de Rodalies han tornat aquest matí al malson de trobar-se sense trens, sense autobusos, en molts casos, i sense pràcticament informació sobre com podia arribar als seus destins.
3: Però nada, ahora mismo está siendo un caos por las lluvias y todo.
4: Ya son dos días seguidos que fem tard y que hem de portar un justificant.
5: Bastante jodido, porque yo tenía pensado pillar el R4, llego a la estación con toda la prisa y me dicen que está cerrada. He tenido que pillar dos buses y un tren.
1: Aquesta passada nit, un arbre i un talús van caure a la via per on passava un tren de la R16 entre Vilanova i la Geltrú i Cubelles. Això, sumat a altres problemes derivats del temporal de pluja d'aquests dies, ha fet que aquest matí, a primera hora, els maquinistes no hagin volgut sortir, tot i que, segons Renfe, la seguretat estava garantida. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que s'investigarà la decisió del sindicat de maquinistes SAMAF.
6: Hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
2: Edició migdia.
1: Lourdes Gata, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: A les 2:10 anirem en directe a Sants per conèixer l'última hora d'aquest caos ferroviari. Abans, la resta de la informació d'Espanya i del món, avui marcada per la precampanya electoral.
7: Sí, els partits es troben ja en plena precampanya. El PP tracta de reconduir el debat de l'habitatge a la crisi de Ceuta, mentre les esquerres continuen perfilant la coalició del Front Ampli. Més detalls, Toni Condé.
8: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha iniciat la precampanya Ceuta amb l'objectiu de situar la crisi migratòria de la ciutat com a principal problema del país.
9: Mi primer encargo concreto será recuperar la normalidad de la ciudad de Ceuta. Mi primer viaje como candidato es hoy a Ceuta. Y si los españoles me apoyan, Ceuta será la primera carpeta en la mesa del Consejo de Ministros.
8: També des de Ceuta, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha parlat d'habitatge i ha demanat als partits que senten que la vaga general va contra ells que reflexionin. Mentrestant, Sumar, Esquerra Unida, Comuns i Más Madrid tracten d'encaixar les peces del Front Ampli amb la resta de formacions. Per a Alberto Ibáñez, diputat de Compromís al grup de Sumar, la prioritat és aconseguir una llista única a cada circumscripció.
10: Nosotros desde Compromís lo que pedimos es que en el máximo de circunscripciones posible haya una única papeleta que permita que no se pierdan votos y que esto sea posible. ¿Cómo se organizan? ¿Con qué nombre? ¿Con qué candidata o candidato? En cada circunscripción les toca trabajar en ello.
8: El Front Ampli espera donar més notícies sobre la candidatura aquesta setmana.
7: I un tema que amb tota probabilitat estarà molt present a la precampanya i la campanya electoral és l'amnistia dels líders del procés. El ministre Ernest Urtasun, en declaracions a Ràdio Nacional, ha llançat un guant a l'expresident Carles Puigdemont amb l'habitatge, però des de Junts, Jordi Turull, en declaracions a TV3, no l'ha recollit, ans al contrari.
11: Yo quiero decirle al señor Carles Puigdemont que hemos trabajado mucho desde el gobierno de España para llegar a esta situación y yo también le exijo que su partido cambie de rumbo y que no se siga aliando, como ha hecho hasta ahora, con Partido Popular y Vox para tumbar los decretos de vivienda. Y aquí tiene una oportunidad de oro.
12: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats.
7: La vaga general per l'habitatge serà el dia 11 de novembre. És la proposta del sindicat de llogateres i tot apunta que Comissions i UGT la ratificaran aquesta tarda en una reunió. El secretari general de l'UGT, Pepe Álvarez, ho ha avançat aquest migdia a Ràdio Televisió Espanyola.
13: Nosotros vamos a sumarnos el día 11 tal y como han venido situándonos todos estos colectivos con la convocatoria de una huelga general, con la convocatoria sobre todo de una jornada de lucha. Efectivamente, tenemos el día cerrado con Comisiones Obreras y esta tarde vamos a acabar de concretarlo con los sindicatos de inquilinas.
7: Álvarez també ha afirmat aquest matí al Cafè d'Idees de Ràdio 4 que veu amb bons ulls les mobilitzacions per posar l'habitatge al centre del debat. I una altra notícia que va entre la justícia i la política. Parlem del cas Begoña Gómez. La Fiscalia ha demanat a l'Audiència de Madrid que absolgui la dona del president per les presumptes irregularitats a la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense. Núria Alcalà.
14: Sí, el Ministeri Públic no aprecia delicte. Defensa així l'absolució tant de Begoña Gómez com de la seva assessora Cristina Álvarez. Han considerat que no hi va haver irregularitats en la creació de la càtedra. La Fiscalia considera provat que es va fer per les vies ordinàries i que cap de les investigades se'n va beneficiar directament o indirectament, ni van pressionar empreses per rebre promoció ni patrocini. Respecte a la contractació del programari de la càtedra, tampoc aprecia benefici econòmic, ni li consta un perjudici per a la Universitat Complutense. I pel que fa al nomenament de Cristina Álvarez com a assessora de Moncloa, el Ministeri Públic defensa que es va fer conforme a la normativa i que va fer tasques demostrables de caràcter logístic i organitzatiu.
7: Almenys 19 persones han mort a diferents regions ucraïneses en un altre gran atac rus que afecta d'infraestructures del sistema energètic i la indústria militar, a més de nombrosos habitatges. Desenes de drons i míssils han caigut durant aquesta matinada a les regions de Kiev, Chernihiv, Poltava, Kirovograd, Dnipropetrovsk i Odessa, entre d'altres. Ha resultat afectada per segon cop aquesta setmana la principal central tèrmica de la capital, clau pel subministrament elèctric de les regions veïnes. I França suspèn l'ús de granades atordidores en el marc de les protestes estudiantils, unes mobilitzacions que van reunir a centenars de milers d'estudiants de secundària, universitaris i sindicats per diferents ciutats del país. Sergi Bassoles.
15: Sí, l'anunci l'ha fet el ministre Laurent Nunez. El titular d'Interior francès pren aquesta decisió arran les crítiques rebudes per les dures càrregues policials durant les manifestacions, i en especial pel cas de l'adolescent de 15 anys que va perdre la mà a conseqüència de l'impacte d'una d'aquestes granades llançada pels antiavalots de la gendarmeria a la ciutat de Lens.
16: Je suspends leur usage pour le mouvement des lycéens tant que...
15: Una suspensió temporal mentre durin les mobilitzacions i fins que s'aclareixi el succeït. El ministre de l'Interior ha recordat que les actuacions policials desproporcionades sempre són investigades judicialment. I mentrestant, el govern d'Emmanuel Macron manté suspeses les classes almenys durant aquesta setmana per facilitar el diàleg entre els centres educatius i els estudiants. Des de l'esclat de les protestes, el 28 de setembre, la policia francesa ha realitzat més de 6.500 arrestos. I atenció, perquè més de 5.000 d'aquests eren menors d'edat.
7: 40 editorials catalanes participen des d'avui fins diumenge a la 78a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, una de les fires literàries més importants d'Europa, amb 7.000 empreses participants. Ens ho explica Montse Soto.
17: Catalonia Land of the Books, Barcelona City of Literature, és el lema de l'estand català organitzat per l'Institut Català de les Empreses Culturals, l'Institut Ramon Llull, l'Ajuntament de Barcelona i el Gremi, l'Associació d'Editors de Catalunya. A banda de les editorials acreditades a l'estand català, a Frankfurt també hi assistiran fins a 20 grups editorials amb estand propi, entre els quals hi trobem Anagrama, el grup Planeta, Penguin Random House, Quaderns Crema Cantilado, RBA i Tusquets Editores. I és que Barcelona, recordem, suposa el 50% de la producció i la facturació de la indústria editorial de tot l'estat espanyol. A més, l'Institut Ramon Llull ha concertat més de 120 reunions amb editors d'arreu del món per continuar impulsant la traducció de la literatura catalana a altres llengües. Recordem que el 80% dels contractes anuals de drets d'autor de l'àmbit editorial a nivell internacional s'assignen durant aquests dies a la Fira del Llibre de Frankfurt.
7: Gràcies, Montse. I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb Pink Martini. La banda d'Oregon és una de les confirmacions del cicle Cruïlla de Tardor durant aquest mes d'octubre. Gen...

Sima Funk, Trueno, Eliades Ochoa o Biefar Caturé són altres dels artistes que passaran per diferents escenaris de Barcelona i Girona en 10 cites que connecten generacions, estils i cultures. Je veux seulement oublier et puis je fume. Els deixem ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda.
2: Dia que enganxis, dia que passa alguna cosa. Quan no és una catenària és un nudal cobra, quan no és qualsevol cosa.
3: Però nada, ahora mismo está siendo un caos por las lluvias y todo.
4: Ja són dos dies seguits que fem tard i que hem de portar un justificant.
1: Caos és potser la paraula que descriu millor el que s'està vivint avui a totes les estacions de Rodalies. Aquesta passada nit, un talús i un arbre van caure a la via per on passava un tren de la R16 entre Vilanova i la Geltrú i Cubelles. Això, sumat a altres problemes derivats del temporal de pluja d'aquests dies, ha fet que aquest matí a primera hora no hi hagués pràcticament servei perquè els maquinistes no han volgut sortir, tot i que, segons Renfe, la seguretat estava garantida. Òscar Playà és el director general de Rodalies.
5: Des de Gelida cap aquí s'ha fet molta feina, de reforç de talussos, de trinxeres. L'evidència jo crec que està clara, és a dir, hi ha hagut unes pluges molt fortes i excepte l'arbre d'ahir, insisteixo, i el risc zero no existeix ni existirà.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que la seguretat de les vies no està en mans de cap sindicat de maquinistes i que s'investigarà la decisió de CEMAF de no fer funcionar a primera hora d'aquest matí els trens. De seguida anirem en directe a l'estació de Sants per saber com està la situació a hores d'ara. Salutacions del José Gil a la realització, Pau Robert i l'Adriana Llacall a les vies de sol, Eric Sobrevia a la producció i l'Aler Bacas al control central. Fa una estona, Mossos ha confirmat l'aparició del cadàver d'un home dins d'un cotxe a l'interior d'un túnel inundat a la C-352 a les Franqueses del Vallès. Seria la tercera víctima mortal confirmada d'aquest temporal de pluges que sembla que tendeix a millorar. Quina és la previsió? Aimé Noelia García.
6: Continuem amb precipitacions a Catalunya. Durant aquesta tarda, ruixats i tempestes a zones del litoral, prelitoral i Pirineu. Podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades. Es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat durant una hora. Temperatures màximes de 27 graus a Girona, 26 a Barcelona i 25 graus a Lleida i a Tarragona.
1: I com se circula aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Sílvia Del Amo.
7: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Encara tenim tres vies afectades per les pluges, dues tallades, en concret el túnel de les Franqueses del Vallès i també per un esfondrament una carretera local de la Roca i, en el cas de la G-682, inundacions entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols. A l'àrea de metropolitana hem de dir que hi ha molta mobilitat a les rondes, especialment en sentit Trinitat, però pel que fa a la resta de dies ha tornat a la normalitat després d'un matí molt i molt intens. Això és tot. Bona tarda.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Avui s'ha viscut una altra jornada complicada a Rodalies, un servei que no s'ha acabat de recuperar des de les pluges de dissabte i ha anat arrossegant talls i retards durant tots aquests dies fins que aquest matí els trens no han sortit i s'ha suspès el servei. Cristina Martín està a l'estació de Sants explicant-nos l'última hora. Bona tarda, Cristina.
8: Bona tarda. Després del caos viscut a primera hora, s'estan veient pocs trens i no s'estan complint els horaris. El servei ha arrencat cap a les 9 del matí, però avui serà un dia de poc moviment a Rodalies. Tot això amb uns usuaris acostumats a que cada dia passi alguna cosa.
4: Ya son dos días seguidos que hacemos tal.
3: Pero nada, ahora mismo está siendo un caos por las lluvias y todo. Hay muchos trenes, por ejemplo, esta mañana, que nos han informado de que seguramente no van a funcionar.
2: Día que enganchis, día que pasa algo. Cuando es una catenaria es un nudal cobra, cuando no es cualquier cosa.
8: Les principals incidències es concentren a la línia R2, en el seu pas per Granollers, una de les ciutats on més ha plogut en els últims dies. La pitjor part també se l'han portat la R4 en el tram entre Barcelona i Manresa. Els sindicats creuen que aquestes línies trigaran a recuperar-se.
1: Totes les alarmes van saltar ja a la nit quan un talús i un arbre van caure sobre la via per on passava un tren de la R16. En ell hi havia la nostra companya Rosa Quillet.
9: Eren quarts d'11 de la nit i havien passat l'estació de Vilanova i la Geltrú i comencem a sentir que el maquinista pita de forma insistent i comença a frenar. Tots pensem que hi ha un senglar al mig de la via i en sec para el tren, surt el maquinista i ens pregunta si tots estem bé i ens explica que hi ha un talús a mig de la via i que ha caigut un arbre que està afectant la catenària, que si tots estem bé ens esperem a dins tranquils, que de seguida arribarien els equips d'emergència, com així va ser.
1: Gràcies, Rosa. I tornem amb tu, Cristina, perquè la pregunta que molts usuaris es fan cada dia és què passa amb Rodalies. Explica'ns.
8: Rodalies té moltes mancances, però les pluges són la principal preocupació dels maquinistes, especialment després de l'accident mortal de Gelida a principis d'any, un episodi que va evidenciar la debilitat de la xarxa. Ahir no va ser una excepció amb l'ensurt a Vilanova.
10: Pero ya después del accidente es que los compañeros se llaman y te dicen, oye, y eso está bien, lo han revisado, es que si no, a veces se nos cae otro árbol, que han caído no sé cuántos, claro, ayer en Vilanova cayeron también unos delitos increíbles por la noche. Con un par de horas se cayeron muchos litros. Es que todo esto se va acumulando.
8: És Francisco Cárdenas, de la UGT. Després de l'accident, els maquinistes van demanar més proves per garantir que podien treballar, tal com es va acordar després de Gelida. Uns informes que no han arribat fins a primera hora d'aquest matí, quan el caos ja havia fet saltar tot pels aires. El director general de Rodalies, Òscar Playà, defensa que era segur circular i recorda que el risc zero no existeix.
5: S'ha fet molta feina, des de Gelida cap aquí s'ha fet molta feina, de reforç de talussos, de trinxeres, l'evidència jo crec que està clara, és a dir, hi han hagut unes pluges molt fortes i excepte l'arbre d'ahir, insisteixo, el risc zero no existeix ni existirà.
8: Playà, com escoltàvem, diu que s'ha fet molta feina en reforçar les vies i garantir la seva seguretat, tot i que reconeix que cal seguir treballant per fer més resilient la xarxa de Rodalies. Després de l'accident d'ahir, els sindicats demanen que no hi hagi res a prop de les vies i que es talin més arbres.
1: Doncs aquest matí s'ha localitzat el cos sense vida d'un home dins d'un cotxe en una zona inundada a les Franqueses del Vallès, al Vallès Oriental. Els Mossos han obert una investigació, però de moment es descarta un mort criminal i tot fa pensar, de fet, que estaria relacionada amb el temporal de dimarts. Mireia Morena, bona tarda.
11: Bona tarda, sí. El cos s'ha trobat en una zona inundada del túnel de la Ronda de Nord, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. Es troba pendent d'identificació oficial. Els Mossos han obert, de fet, una investigació, però tot sembla indicar, com deies, que la mort no és criminal i, per tant, estaria relacionada amb els aiguats d'aquest dimarts. De confirmar-se, es tractaria de la tercera víctima mortal arran de l'episodi de pluges torrencials que porta afectant a Catalunya des de dissabte passat. En aquests moments, la consellera d'Interior, Núria Parlon, està fent balanç de la situació i ha explicat fa uns minuts que els bombers tenen ja tres centres de comandament operatius, un a Granollers, un altre a Pineda de Mar i l'altre a Xerta. L'escoltem.
12: Terres de l'Ebre, especialment a Xerta, que ha estat la més afectada, el municipi més afectat, on tenim el centre de comandament avançat, encara mantenim el de Pineda i el de Granollers.
11: I és que a Xerta, al Baix Ebre, avui no hi ha hagut classe i el fang omple el poble. L'alcalde és Roger Avinyó.
13: Per sort no han hagut víctimes mortals, que és el més important, però de destrosses materials, moltíssimes, moltíssimes.
11: L'episodi no fa net. Protecció Civil manté l'emergència del Pla Inuncat. Aquesta tarda es preveuen nous xàfecs al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, però la previsió és que siguin menys intensos respecte als últims dies.
1: Gràcies, Mireia.
0: Edició migdia.
1: El Tribunal Suprem ja té sobre la taula la sentència del Constitucional que avala l'amnistia per al delicte de malversació i obre la porta al retorn immediat de Carles Puigdemont. La resolució a la que hem tingut accés avui critica el que considera una interpretació extensiva i desenraonada de la llei. Núria Alcalà, bona tarda.
14: Bona tarda. Ara el Tribunal l'haurà d'estudiar abans de ratificar l'aplicació efectiva de l'amnistia als líders del procés. D'entrada, el magistrat Pablo Llarena ja va retirar, recordem, les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Gonzalo Boye, advocat del líder de Junts.
15: El objetivo del presidente es regresar una vez que se le haya aplicado la amnistía. Todavía no se le ha aplicado, solo se han levantado las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión.
14: I és que, tot i que la resolució del Constitucional es refereix només al recurs de l'exconsellera Dolors Bassa, el Suprem ja va avançar que aplicaria el mateix criteri per a tots els líders del procés. Segons la sentència remesa avui, el Constitucional critica que l'alt tribunal fes una interpretació, diu, irraonable de la llei i considerés que es van enriquir personalment amb el procés sense demostrar-se un increment del seu patrimoni i que la declaració fugaç d'independència va suposar un risc per als interessos financers de la Unió Europea. Els magistrats remarquen que excloure així els líders polítics de l'amnistia dificulta l'objectiu amb què es va concebre la norma.
1: Precisament l'amnistia ha estat un dels temes que ha sobrevolat la sessió de control avui al Parlament. Salvador Illa replica Junts que l'amnistia és una victòria de tots els catalans, no només de l'independentisme. Una sessió de control que s'ha convertit en el tret de sortida a la precampanya electoral. Totes les formacions han situat l'habitatge al centre del debat. Cambra Catalana, Lorena Enns, bona tarda.
16: Bona tarda. Si Salvador Illa reivindica l'amnistia davant Junts com una victòria de la convivència i replica Esquerra que la solució al conflicte no s'abordarà amb un referèndum d'autodeterminació com reclamen els republicans. Josep Maria Jové i el president.
17: Quan i com posarà fil a l'agulla?
18: Catalunya votarà el 29 de novembre i espero que voti a favor de seguir progressant i que la coalició progressista torni a governar Espanya, perquè això farà avançar el que és el federalisme.
16: Ja en moda precampanya, el president ha obert foc contra PP, Vox i Junts. Amb la bandera de l'habitatge, Salvador Illa els ha batejat com la coalició involucionista. Junts es cinquè illa amb Sánchez amb l'avançament electoral mentre Pivoc culpabilitzen els socialistes de la crisi habitacional. Mònica Serres, Alejandro Fernández, Ignacio Garriga i de nou el president.
19: Vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
20: Repito, son ustedes el verdadero fondo buitre.
21: Señorilla, no tengo duda que si Mari Carmen hubiera sido Moro Carmen hubiera tenido una vivienda de protección oficial.
22: Tres sigles, PP, Vox, Junts, un sol vot. Bloquejar l'accés a l'habitatge.
16: Els comuns han tornat a reclamar al president que activi ja la unitat antidesnonaments. A proposta de la CUP, el president convocarà els grups per reclamar a l'Estat les competències en habitatge, això sí, puntualitza dins el marc de la legalitat.
1: Seguim parlant d'habitatge perquè continuem pendents a aquesta hora del de pisos Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu de Barcelona. Hi viuen 50 persones, entre elles famílies amb menors. Per a les entitats d'habitatge és un símbol de la resistència veïnal. Clara Ontanyón.
23: Des de primera hora del matí, centenars de persones s'han concentrat per impedir la possible entrada de la Brimo. Membres de l'Ajuntament i de la Generalitat s'han acostat per mostrar el seu rebuig al desnonament. Marta Espriu és portaveu de la UAC.
24: Malgrat aquesta voluntat de la institució de negociar amb la propietat per trobar una solució per a aquestes famílies, per a aquests 18 habitatges, sabem que jutjats està pretenent tirar endavant l'execució del desnonament.
23: Malgrat tot, sosté que l'ordre judicial per llançar el desnonament es manté, per això continuaran aquí bloquejant el carrer. També hem vist membres del sindicat de docents que demanen en protecció als menors en casos com aquest.
1: L'endemà que el govern espanyol aprovi els decrets d'habitatges, promotors i constructors reunits en un congrés a Barcelona han reclamat un gran pacte d'habitatge i han criticat Climent Sabater que s'utilitzin situacions doloroses per legislar.
25: Situacions de patiment com el desnonament de Mari Carmen Abascal, al qual s'hi ha referit sense citar-lo al president dels promotors i constructors espanyols, Xavier Vilajoana, en l'obertura del Congrés Nacional d'Habitatge que acull Barcelona. Una situació, ha dit, de la que mai s'hauria de fer política.
26: Si algú vol aprovechar el dolor de la gente o los problemas que tiene la gente para acceder a la vivienda, me parece bastante vergonzoso, ¿no? Y últimamente está pasando demasiadas veces. Situaciones dolosas o dolorosas para hacer política en este caso.
25: A les portes d'unes eleccions, el president dels promotors ha reclamat un gran pacte d'estat sobre habitatge i un desig per a aquests comicis.
26: Proyectos electorales donde el punto de la vivienda fuera prácticamente el mismo en cada uno de los partidos políticos que se presentan a estas elecciones.
25: Els constructors han criticat la inseguretat jurídica existent al sector amb un allau legislatiu i més de 40 canvis normatius els últims anys.
1: Els treballadors dels serveis socials convocats per UGT i Comissions Obreres fan avui una jornada de vaga per reclamar a les patronals la signatura de l'acord marc que permetria millorar les seves condicions laborals. Més detalls, Marc Esparza.
27: Reclamen l'equiparació salarial i que la patronal desbloquegi l'acord marc on es concreten les millores dels sous i de les seves condicions de treball. La Generalitat va acordar que aportava 600 milions d'euros que permetrien la millora de la situació dels treballadors, però el bloqueig de la signatura ho impedeix. Belén López i Camil Ros, secretaris generals de Comissions Obreres i de l'UGT, demanen a la Generalitat que pressioni la patronal.
28: Que se sentin a negociar i a l'administració que apreti i, si cal, que no executi l'ordre de pagament fins que no arribin els diners a la gent treballadora. Perquè el que no pot ser és que signem un acord de 600 milions d'euros i que no s'acabi executant per la cobdícia d'aquestes patronals.
29: Demanem a les patronals que, si hi ha diners, signem l'acord d'equiparació salarial i la millora de les condicions de treball, i demanem a la Generalitat que posi les piles a les patronals.
27: Els treballadors dels serveis socials atenen les persones grans que viuen a residències, els que tenen discapacitats, problemes de salut o viuen situació d'exclusió social i reclamen l'equiparació de les seves condicions laborals amb els de la salut.
1: I ara anem fins a Tarragona perquè abans parlàvem de pluges i hi ha preocupació del sector dels cítrics precisament per tot aquest episodi d'aiguats. Pilar Ribas.
30: Tot i que encara està avaluant els danys, estem que hi hagi pèrdua de producció, principalment de taronges. També preocupen els fongs que fan podrir el fruit. Toni Ortiz, coordinador del sector d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre.
31: Pot ser que la fruita, a causa de tanta aigua i la pell no aguante, llavors s'obriguen i caiguen diferents tipus de varietats caiguen al terra. I després el que són la part de les faldes, pel tema de l'arrossegament de l'aigua, també es poden veure afectades.
30: Les pluges torrencials han fet malbé infraestructures, principalment camins en indrets com ara Alcanar. Ortiz reclama la implicació de les administracions.
31: Les que solen patir més en aquest cas són la part de taronges. d'obertura, de que s'obrien perquè la part de la pell no cedeix, llavors es peta i cau a terra.
30: La previsió és que en una setmana o dos comenci la campanya de les varietats primerenques, com ara Marisol, Clement Rubí o Oronules. A principis de novembre començarà la Nabelina, que és la primera taronja que es cull.
1: Al contrapunt el trobem a Lleida. La plana ha quedat al marge de les pluges aquests dies i la sequera que arrossega des de fa mesos perjudica força el camp i en particular la producció d'olives. A la denominació d'origen Garrigues ja ha començat, Pepa Sant Genís, la collita.
2: La sequera, que afecta des de fa mesos bona part de la demarcació de Lleida, ha perjudicat força la producció d'olives. El president de la denominació d'origen Garrigues, Enric Dalmau, diu que si no plou molt en una setmana, es perdrà la meitat de la collita d'olives al secar. A Ponent, només un 30% de les oliveres són de regadiu.
3: Ara es comença a instal·lar l'hivern amb algun molí privat, alguna cooperativa. Si no plou molt, molt ràpid, perdrem la meitat de la collita al secar. Com més tard plogui, més anirem perdent.
2: En el conjunt de Catalunya, la Federació de Cooperatives preveu que les pèrdues de la collita seran d'un 35% perquè les darreres pluges han arribat massa tard per poder recuperar del tot la producció d'olives.
1: Catalunya compta amb la primera unitat especialitzada en trastorns neurològics funcionals, una de les principals causes de discapacitat. Amb una atenció integral multidisciplinar, millora el temps de diagnòstic de les alteracions cerebrals originades per les emocions i que poden afectar el moviment o la parla, entre d'altres. Ens ho explica l'Anna Banyeres.
4: Els trastorns neurològics funcionals causen tremolors, paràlisi o fins i tot convulsions, apareixen d'adult i solen confondre's amb un origen neurològic tot i no ser-ho, el que aboca un pelegrinatge d'anys per les consultes sense diagnòstic i la incomprensió de les famílies. Ara, per agilitzar la resposta, escurçant el temps de diagnosi, s'ha posat en marxa el primer centre que aborda aquesta disfunció per motius emocionals en un circuit integral. Doctor Rodrigo Rocamora, codirector de la unitat a l'Hospital H-Manou Delfos.
5: Cuando se descarta cualquier tipo de alteración de orígenes orgánicos probables, el paciente en una forma grupal comienza a ser atendido por un equipo de psiquiatría, de neuropsicólogos y de psicólogos especializados y de fisioterapeutas. De esta forma, el paciente no es desechado por una especialidad para ir a otra.
4: Avanzar en el diagnóstico permite curar el trastorno neurológico funcional.
1: La mentida és el fil conductor de la nova edició del Festival Clàssics, que començarà demà i que fins al 17 de desembre presenta una trentena d'activitats i recitals amb protagonistes com Joan Fontcuberta, Masoni, Àngels Gunyalons i Anna Alarcón. Ens ho explica la Montse Soto.
6: Diverses aproximacions a la mentida des de la música, la literatura, la poesia i la filosofia nodreixen aquesta nova edició del Festival Clàssics. Cira Benoza és la directora d'aquest certamen organitzat per la Casa dels Clàssics i el suport de Bacus.
7: La sensació que res del que passa al nostre voltant podem saber del cert si és verdader o si és fals, si és un engany, si no hi ha mala intenció al darrere. I no només per la intel·ligència artificial, sinó per les xarxes socials i per diferents dimensions de la vida que tenim la sensació que estan molt travessades per la mentida.
6: Al Festival Clàssics hi trobareu des de cançons populars sobre enganys que ha recopilat el cantant i músic Masoni, quatre contes de Víctor Català interpretats per l'actriu Àngels Gunyalons o la peça Digues que m'estimes, Montserrat Roig. Pensar que és el que ens volen fer creure les imatges és un dels nostres deures avui en dia, segons Joan Fontcuberta, que oferirà la conferència Decadència i elogi de la mentida i al novembre a la Capella l'exposició juntament amb Frau Recerques Visuals, Confabulacions.
8: D'aquestes noves formes de mentir, no? De desinformar, de crear confusió, com avui es construeix la mentida. No?
6: Raül Garrigues ahir, amb un recorregut per quatre grans obres de la literatura universal, i Anna Pazos, Begoña Román, Roger Bernat i Pau Sabater, que participaran al cicle El Convit, Diàlegs Socràtics, són altres de les activitats destacades del Clàssics, que obre Tot és mentida, una conferència que, partint del pensament de Hannah Arendt, entrecreua la mirada de Míriam Cano, Oriol Ferrés i Quique Maillo.
1: I avui acabem amb Rosalía.

El Ministeri de Cultura li acaba de concedir el Premi Nacional de les Músiques Actuals 2026, dotat amb 30.000 euros per la transcendència artística del seu quart disc d'estudi, Lux. Una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora que eleva els límits creatius i que ha assolit el reconeixement unànim de crítica i públic. Nosaltres ho deixem aquí. Ja saben que la informació continua a Ràdio Nacional, també a Ràdio 5 i a Ràdio 4, amb el quart temps del José María Rubí. Gràcies, com sempre, per confiar en la Ràdio Pública. Passi molt bona tarda.

0: El quart temps. José María Rubí.
1: Què tal? Molt bona tarda. Avui no els saludem des del control 11 dels estudis de Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona, com és habitual. Avui allà s'han quedat l'Àlex Carazo coordinant i el José Gil i el Pau Robert, fent que això soni de meravella, com sempre, perquè avui el Jaume Riello i servidor estem d'excursió. El dia després de l'adeu de Messi a la selecció argentina, el dia després de la classificació d'Espanya pels quarts de final de la Nations League, en parlarem, de les dues coses, per suposat. Doncs avui al quart temps el protagonista és Antonio Carlos Ortega. Procedeixo a entrar al despatx que ens han despatxat i comencem.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Els Mossos han localitzat el cadàver d'un home encara per identificar dins d'un cotxe a l'interior d'un túnel inundat a la C-352, la Ronda Nord, a les Franqueses del Vallès. Tot indica que seria la tercera víctima mortal de l'episodi per pluges. Consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
0: Mentrestant, l'episodi d'aiguats no fa net del tot i continuarà aquesta tarda al prelitoral de Barcelona i Girona amb menys intensitat. El grau de perill és de 5 sobre 6. Uns aiguats que han passat també factura a Xert, al Baix Ebre. La imatge del poble aquest dimecres era demolidora. El fang ocupa un 80% del poble i els danys encara estan per quantificar, Judit Huerta.
3: Tinc 54 anys faré i jo això no ho havia vist mai en la vida, mai. La gent gran sí, perquè l'any 71 van sortir les barranconades i va passar el mateix.
4: I el que la Berta no ha vist mai són carrers plens de fang, personal de la brigada i bombers netejant, i els propietaris de la més de cinquantena de baixos magatzems i botigues inundats, amb la pena de veure com en alguns punts els ha entrat fins a un metre d'aigua.
5: Quatre gallines que tenia, 10 ofegadetes... L'ogosset lo vaig salvar, el vaig agarrar i el vaig pujar dalt, l'ogosset, dic que no es mori l'ogosset.
4: Roger Avinyó és l'alcalde de Xerta.
6: Pues que han passat una catàstrofe. Per sort no han hagut víctimes mortals, que és el més important, però de destrosses materials, moltíssimes, moltíssimes.
4: Quan s'acabi la neteja quedarà això, l'altra part, la de valora d'anys. Entre els espais municipals afectats hi ha l'Ajuntament i la Llar d'Avis, mentre que l'escola s'ha tancat per precaució. Està previst reprendre les classes demà. A Xerta s'ha ajuntat una pluja intensa amb el fet que l'incendi de fa un any i mig els va deixar sense arbres als barrancs, que els protegien de l'arribada massiva de l'aigua que cau dalt la muntanya. Molts veïns encara no tenen aquest matí connexió telefònica.
0: El Tribunal Suprem ha donat 5 dies a les parts perquè presentin al·legacions sobre la sentència dictada pel Tribunal Constitucional que obre la porta a amnistiar Carles Puigdemont i la resta de líders del procés. Un cop notificada la sentència del Constitucional, que ahir va considerar amnistiable el delicte de malversació, tant el jutge Pablo Llarena com la Sala Penal del Suprem han demanat a la Fiscalia i les defenses dels líders anti-independentistes que presentin les seves al·legacions abans de decretar en ferm l'aplicació efectiva de l'amnistia per tots ells. I canviem ara d'àmbit. Metges de Catalunya ha decidit mantenir la convocatòria de vaga indefinida de facultatius a nivell català que començarà el dia 28 d'octubre. Tot i que la Unió Mèdica Facultativa, de la qual el Sindicat Mèdic Català n'és membre fundador, ha decidit ajornar l'aturada per l'anunci d'eleccions generals i la dissolució de les Corts. La direcció del sindicat afirma que el conflicte del personal mèdic i facultatiu que treballa al sistema sanitari català és amb la Conselleria de Salut, tot afegint que el govern no està en funcions i que el departament d'Olga Pané és qui té les competències sanitàries. I encara sobre salut, el grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors, Bibio, al Museu de Ciències Naturals de Granollers, ha demanat a Salut rigorositat en la informació sobre el risc de ràbia associat als ratpenats, tot després que han publicat, tal com va explicar ahir Ràdio 4, que demanava evitar el contacte amb aquests animals per prevenir la ràbia, arran de l'augment de notificacions per agressions. Segons Carles Flaquer, coordinador de Bibio, no es pot parlar en termes d'atac perquè crea un alarmisme necessari.
7: Els ratpenats mai han generat un problema de transmissió de ràbia en humans a Catalunya i a Espanya, que a més no ataquen a les persones, per tant la gent no els ha de tenir por per res, i l'únic que ha de fer, el missatge senzillíssim és no agafar un ratpenat amb les mans. Per què? Perquè els ratpenats es defensen mossegant.
0: Flaquer també remarca que les colònies de ratpenats són claus per la biodiversitat perquè, entre d'altres, s'alimenten de mosquits i ajuden a combatre les plagues que afecten alguns conreus. I parlem de cultura. La catalana Rosalía ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026, segons ha informat el Ministeri de Cultura i Esports. El jurat que atorga aquest guardó, dotat amb 30.000 euros, ha valorat especialment la transcendència artística del seu disc Lux, que qualifica de proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. I encara un apunt, 40 editorials catalanes participen des d'avui fins diumenge a la 78a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, una de les fires literàries més importants d'Europa, amb 7.000 empreses participants. Catalonia, Land of Books, Barcelona, City of Literature, és el lema de l'estand català, organitzat per l'Institut Català d'Empreses Culturals, l'Institut Ramon Llull, l'Ajuntament de Barcelona i el Gremi i l'Associació d'Editors de Catalunya. A banda de les editorials acreditades, a Frankfurt també hi assisteixen fins a 20 grups editorials amb estand propi. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 4.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
8: Doctora, has portat una raresa en aquests temps, que és una postal.
9: Sí, una postal que vaig rebre la setmana passada.
8: I no és antiga, clar, és de
9: De la setmana passada,
8: Sí, de qui és?
9: D'una amiga meva, que es diu Anna.
8: No la llegirem.
9: No, però tampoc és no dir res que no pugui ser. Dit, però l'Anna és d'aquelles amigues que se'n diu de l'ànima. Som amigues des de que érem a P3 i no podem ser més diferents. Ella és una noia tranquil·la, equilibrada, jo era un tro, però hem sigut amigues sempre, sempre. I de fet vam estudiar les dues la carrera de Medicina. O sigui, primer anàvem al col·le juntes, anàvem a l'Isabel de Villena i després vam anar a la universitat i hem continuat sent amigues tots aquests.
8: Sempre juntes, clar.
9: Sí, sempre juntes. Sí,
8: i
9: sí.
8: Per què t'ha enviat aquesta postal?
9: Bé, l'Anna sempre deia que li encantava rebre les meves postals. Jo quan érem no molt petits, teníem ja doncs, 13 o 14 anys, els meus pares es portaven de viatge, som 7 germans, i anàvem de viatge amb una caravana i una tenda de campanya, de càmping, sí, però per tota Europa.
8: Sí.
9: Jo sempre que anava a un lloc, agafava una postal molt significativa i li enviava, no?, li escrivia a l'Anna i li aproximava el que jo estava vivint, la meva experiència, a l'Anna. I l'Anna ho recorda amb moltíssim carinyo. I ara, que ella és la que de tant a tant doncs, marxa, té un projecte personal i cada any se'n va un mes al Japó,
8: sí,
9: doncs m'envia una postal, tria una postal, per perd el temps de buscar la postal que li sembla adequada, escriure amb unes línies per aproximar-me al que està vivint, no? I la il·lusió, no?, enviar el segell i que arribi, i el temps, no?, de compartir aquell espai, no?, en un moment en què tot és tan immediat que jo em comunico amb ella per WhatsApp i també puc trucar-me per telèfon encara que estigui al Japó, no? Però
8: i fer una videotrucada, fins i tot.
9: Sí, però la màgia que té rebre una postal, no?, i el que significa que algú hagi esmerçat aquest temps, no?, per fer alguna cosa tan, tan personal, no?, és preciós.
8: Les guardes totes, clar.
9: Les guardo totes. No, només la guardo. Aquesta la tinc sempre posada al costat dels meus records, no?, sí, a la llibreria, perquè vull que estigui visible.
8: Avui la nostra irrepetible és la doctora Elvira Disfa.
1: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
8: Doctora Elvira Bisba, benvinguda a Irrepetibles. Moltes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
8: Presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, de fet, la primera dona al càrrec des de la seva fundació el 1894, i ets a la llista de les dones més influents de Catalunya, segons la revista Forbes. I a tot això hi afegeixo que ets cantant de blues i de soul. Ets millor doctora o millor cantant?
9: No, jo crec que vaig a triar l'ofici que realment se'm dona més bé. Crec que soc més bona metgessa,
8: sí,
9: tot i que jo he cantat tota la vida. O sigui,
8: sí,
9: hi va haver
8: sí,
9: un moment en què sí que em vaig plantejar si havia de dedicar-me a la música o m'havia de dedicar a la medicina. Però també des de molt petita sempre li havia dit a la meva mare jo curo, i anava amb el meu maletí que devia tenir cotofluix i aigua oxigenada i tres tirites, però sempre que els meus germans es feien una esgarrinxada, doncs allà estava jo per curar-los.
8: Escolta, i mantenir-ho en el temps, hi ha qui ho veu com una frivolitat?
9: Jo no crec que
8: pregunto,
9: sigui així. No, és possible, però jo no ho veig així. O sigui, jo crec que, a més, passa amb molts metges,
8: sí,
9: que tenen alguna activitat, ja sigui artística o d'un altre tipus, en la que s'hi dediquen amb molta passió, i crec que és un complement que ajuda a equilibrar una vida que moltes vegades és molt intensa, que moltes vegades és de patiment.
8: És molt tensa.
9: Jo crec que ajuda moltíssim a equilibrar aquesta desconnexió al fer una activitat que no té res a veure i que et torna, no, a posar-te anímicament al teu lloc. Jo crec que al revés. Jo crec que la música em fa millor metge.

0: agrada Aretha Franklin?
1: Qui no li agrada Aretha Franklin?
0: Tothom, és veritat. És però que... és la teva cantant per excel·lència,
1: és,
0: no?
1: És possiblement la meva... la cantant que sempre m'ha agradat i que sempre he sentit i que mai m'avorreix d'escoltar-la una i una altra vegada.
0: I aquesta cançó és una declaració d'intencions i de principis, eh?
1: Exacte. Per mi, respecte, mira, l'Aretha, i això li passa a alguns músics, però especialment a l'Aretha, que moltes de les cançons que coneixem no estan escrites per ella. Ni per ella. O sigui,
0: ja, senzillament... perquè la cantés ella, tampoc.
1: No. I en canvi, tothom es pensa que són d'ella, perquè les fa tan personals i pròpia. I aquesta li va canviar la lletra precisament, i era una cançó que el missatge era absolutament el contrari del que és respect, que és d'empoderament femení.
0: Total.
1: I llavors, jo això em sembla brutal, no? Que algú sigui capaç de fer tan seva les cançons i canviar inclús el significat i a sobre per empoderament de les dones, o sigui, el trobo magnífic.
0: Elvira Bisbe i Vives. Vas néixer el 20 de juliol de 1961 a Barcelona. Situem la infantesa als anys 60. Com la recordes, a més d'aquests viatges amb la família?
1: La meva infantesa va ser superfeliç.
0: Sí?
1: Jo tinc la sort que tinc una gran família. Som 7 germans, com us he dit abans, no? I moltíssims cosins, perquè el meu pare eren 8 germans,
0: també,
1: la meva mare eren 6 germans, o sigui que sempre he tingut molta gent al costat de casa. I sempre recordo la meva infantesa amb moltíssima il·lusió, perquè era impossible avorrir-se. Fèiem un munt de coses, i els meus pares, a més, que... jo crec que això era més la meva mare que el meu pare, però aconseguia arrossegar sempre el meu pare, no? Sempre volia que nosaltres tinguéssim l'oportunitat de fer coses que ens, no?, que ens ajudessin al futur. Estudiàvem anglès, fèiem música al conservatori, o sigui, que no podia avorrir-me. Estàvem fent moltíssimes coses que després ens han servit, no?, per ser una mica com som. No?
0: A què es dedicaven ells, els teus pares?
1: El meu pare treballava a la Colacau. Era el director general de la Colacau. I la meva mare, clar, amb 7 fills, durant un període de temps era modista, però es va dedicar a nosaltres, però mai va deixar, no només ens feia roba per nosaltres, lògicament, sinó que feia unes nines... que venien les nines de feltre, que normalment doncs això les feia a canvi de que ens donessin sabates en allà en una sabateria que hi havia a prop de casa, i
0: ens
1: separàvem ben calçats.
0: És boníssim, això.
1: I quan nosaltres vam ser grans, perquè ens va tenir tots en molt poc temps, vam ser 6 fills en 4 anys. Ja
0: què dius?
1: Sí, una bogeria.
0: Sortia d'un i es ficava en l'altre?
1: Sí. Tots ens portem un any i un mes. I bessons, o sigui que érem moltíssims.
0: Mare meva.
1: Però la mare, ella volia fer el seu projecte vital. O sigui que quan nosaltres ja ens havíem espavilat, la meva mare va voler muntar el seu propi taller de confecció. I després, amb la meva germana, va fer una marca que va ser coneguda, que desfilava al Gaudí i al 080, que es deia... que es deia Mireia Bisbe, va agafar el nom de la meva germana, però la que ho va muntar va ser la meva mare. I va estar molt de temps, fins a la crisi del 2008, que van fer fallida, però encara ara es compra roba, perquè és roba de fons d'armari.
0: Que maco. I tu eres de les grans.
1: De les grans, sí.
0: La gran.
1: Juntament amb el meu germà, ell el noi i jo la noia.
0: T'agradava manar?
1: Bueno, jo sempre m'han dit que sóc una mica mandona. Sí, una mica sí.
0: Potser per ser dels grans, no?
1: Potser per ser del gran,
0: no? No ho sé, pregunto,
1: No ho sé.
0: O per caràcter, sí.
1: Sí. Però és veritat que probablement ser el germà gran o la germana gran hi influeix, no? I sobretot de tants, no? Perquè agafes responsabilitats molt ràpid.
0: I això de ser metge, per què?
1: No sé, és d'aquelles passions... A veure, m'encantava anar... Jo crec que devia ser l'única que m'agradava anar al pediatre. Jo tenia un amor brutal. I era amic dels meus pares, el doctor Tàpies. I jo he sigut molt amiga dels seus fills.
0: I tu l'observaves?
1: Jo l'observava. Jo estava fascinada. Fascinada, perquè jo no vinc d'una família de metges.
0: Clar, per això ho dic.
1: No, gens ni mica. Però, bueno, sempre... Jo, la meva mare m'ho diu, eh? Diu, no tenies ni 6 anys que et vam regalar el teu primer maletí i que tu posaves allà, i bé, jo havia posat allà un cotó fluix i aigua oxigenada i unes tirites, i sempre que algun germà, que era sovint, es feia un tall o una esgarrinxada, anava allò, jo curo, i anava allà al davant, i o sigui, sempre ha sigut la meva passió. De fet, jo no era molt bon estudiant.
0: No,
1: jo era un trasto. De sí. Petita era només belluguet. Jo crec que...
0: A l'escola Isabel de Villena.
1: Sí,
0: dient,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Sí, però... a veure, el que sí que era una escola molt peculiar, perquè era sortida de l'institut d'escola, era un moment, era una escola mixta, catalanista, i que tenia... la veritat, tenia molts valors, no? I els nens que eren moguts, que ara som aquests nens que es diuen hiperactius,
0: sí.
1: Jo segur que tenia un síndrome d'aquests hiperactius, en comptes de sempre estar renyats i ens expulsaven de classe d'una manera molt, molt, molt genial, ens deia. Sí, deia, Elvira, vés a la senyoreta Planes a fer fotocòpies. I llavors jo pensava que era un premi.
0: I estaves encantada.
1: No, perquè clar, jo deixava, no deixava de treballar ningú. Llavors me n'anava amb la senyoreta Planes i anàvem fent els cicrostils, i fèiem, bueno, les fotocòpies. O, dèiem, érem Eduard i Elvira, agafeu els esborradors i aneu a la paret. I llavors ens passàvem, ens traiem aquella energia que no podíem controlar i picàvem els esborradors per treure tota la pols i llavors trobàvem ja calmats. O sigui, té una manera molt diferent de gestionar-ho,
0: sí.
1: Que jo crec que m'ha anat bé.
0: Que o sigui, no sembli un càstig, no?
1: No, exacte.
0: Cosa.
1: Jo també t'haig de dir que el síndrome aquest, no?, de dèficit d'atenció amb hiperactivitat, en realitat no és un trastorn, és una manera diferent de viure la vida. Jo he tingut sempre aquesta visió una mica, no?, paral·lela.
0: Sí.
1: I... el millor per aquests nanos és tenir propòsit. I com jo tenia un propòsit molt clar, sabia molt bé el que volia ser la vida, el moment que em va tocar posar-me les piles perquè volia entrar a medicina, em vaig posar les piles i vaig entrar a medicina. O sigui, quan treballes per un propòsit, tens hiperfoco.
0: Clar.
1: O sigui, et focalitzes en fer allò fins que ho aconsegueixes. I crec que és una de les característiques. Jo potser no he sigut la millor estudiant, tot i que medicina em va anar bé, no? Com a carrera, millor que l'escolaritat, no? Vull dir, no era de sobresalients, és com l'Anna era l'excel·lent. Jo era de sisos i sets, no? Probablement sí. Ara no hagués pogut entrar a medicina. Però, bueno, en aquella època vaig poder tenir nota suficient per entrar a medicina. I vaig estar... Quan vaig entrar a medicina, sí que llavors, com que estava estudiant el que m'agradava, vaig començar a...
0: A gaudir-ho, també,
1: a gaudir-ho,
0: no?
1: A gaudir-ho. Més bon estudiant.
0: La qüestió, des de petita, cridava molt l'atenció la ciència, la medicina, però també la música.
1: Sempre a casa.
0: I a casa tots cantàveu a corals.
1: Tots cantàvem a corals, tothom tocava un instrument, perquè tots havíem anat al conservatori, el meu pare... cantava amb una coral i va ser responsable d'aquella coral dels caputxins fins que la demència no li va permetre. I la veritat és que, o sigui, no, jo no entenc, a casa meva, al Nadal, sempre hi ha guitarres i sempre tots tenim un llibret per anar cantant a diverses veus.
0: Encara ara?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, igual. No, ara hem sortit aquest cap de setmana, hem fet una sortida de germans i cunyats i cunyades i ens n'hem anat a una casa rural, ho fem un cop a l'any.
0: A cantar.
1: No, a fer excursions i fer tot,
0: sí, sí,
1: però
0: sí.
1: Dos vam portar la guitarra i cantar és una de les activitats preferides.
0: I cantaves quan eres petita ja com una cantant lírica.
1: Llavors...
0: Això és molt curiós.
1: No.
0: No és curiós?
1: No és curiós, sí que és curiós. És curiós, però el tema és que sembla que jo volia emular el meu pare,
0: sí.
1: Que tenia una veu de baix brutal, i llavors jo estava fònica sempre. Donava la casualitat de que a l'escola Isabel de Villena hi anaven els fills de la Bustamante, una cantant lírica molt
0: sí.
1: Famosa. I llavors la Carme li va dir a la meva mare... Escolta'm, l'Elvira hauria de fer impostació de veu, perquè no pot estar així. Total, que vaig anar a classes amb la Carmen Bustamante i després vaig anar amb una alumna seva que es deia Pepita Lupiáñez i, per tant, la meva formació inicial va ser fer impostació de veu lírica. Per tant, quan jo era adolescent, de sobte, jo volia cantar, però cantava líric. I a mi em produïa una relació, diguem, no molt fàcil.
0: Sí, no t'agradava.
1: No, m'avergonyia molt cantar
0: davant
1: dels meus companys, perquè era...
0: Però per la veu.
1: Per la veu. Clar, perquè jo
0: per
1: tenia una veu molt...
0: No? Per ser
1: perquè
0: algun
1: ningú
0: escenari.
1: Cantava d'aquesta manera. Ja. No. L'escenari encara no ha arribat a l'escenari. Jo cantava i pensava, dic, és que no m'acaba d'agradar aquesta manera. Clar, a mi m'agradava la Janis Joplin.
0: Clar.
1: Era Aretha Franklin, no? I jo deia, no és exactament això el que jo vull fer. I jo intentava canviar la meva manera de cantar, però em va costar una miqueta, no?, trobar i acabar de trobar la meva manera de cantar.
0: Com era l'Elvira Bisbe adolescent?
1: Doncs hiperactiva.
0: Hiperactiva.
1: O sigui, jo feia música, portava nens amb un agrupament escolta,
0: sí.
1: Era el que se'n deia llavors aquella, no? Portava llobatons i daines, no? I treballava, donava classes, feia de model i feia jingles per ràdio perquè era la manera que tenia de guanyar-me uns diners per fer coses, perquè, clar, els meus pares no podien donar-nos a setmanada amb 7 fills. Oh.

0: Ens situem al Cou. I aquesta crec que va ser la primera cançó que ja vas cantar sobre un escenari.
1: Sí.
0: Sí?
1: Tenia, sí, 16 o 17 anys. Sí. I en aquell moment tenia un noviet que era del Sant Ignasi i quan em va sentir cantar li semblava que havia de dedicar-me a això. I llavors organitzaven al Cou una cosa que se'n deia el cabaret literari i em va demanar que l'acompanyés i que cantés una cançó i vaig cantar a l'Only You, clar, vestida de llarg a l'escenari amb un piano.
0: Sí. I la veu ja havia canviat en aquell temps?
1: Bueno, jo l'anava educant una miqueta diferent, però jo encara era bastant lírica. I clar, no sé, però devia haver-hi 300 o 400 persones.
0: I què, els nervis?
1: No, molts nervis, però quan vaig posar-me a l'escenari és com tot canvia, no? L'escenari és com, per mi, és màgic, no? Em canvia. Jo abans puc estar inclús malalta, però quan poso sobre l'escenari sóc una altra. I veure la gent, el públic, aplaudint-me, i em va començar a pujar una mica l'autoestima. O sigui, tota la vergonya que jo tenia amb què cantava raro, pensava que no cantava tan raro. O sigui, que a la gent li agradava el que feia. I la veritat és que jo crec que va ser quan vaig començar a prendre'm una mica més en sèrio de que potser podia fer coses, no?
0: El noviet va durar molt?
1: No molt.
0: No molt.
1: No molt. No molt, però vam cantar junts un temps,
0: sí,
1: no?
0: I, sí, sí, sí.
1: I vam fer alguns bolos, que es deia llavors, no? Però sí, llavors era el que se'n deia la novíssima cançó.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí,
1: sí.
0: El fet és que va tirar més la vocació de metge, vas estudiar medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona. Com recordes aquells anys de facultat?
1: Bueno, era el meu somni. O sigui,
0: era el teu somni, clar.
1: Supercontenta, sí, sí, d'estar a la facultat i, a més, l'autònoma, que estaves molt lluny de lo que era la ciutat,
0: sí,
1: i era,
0: sí,
1: un micro, no? Microclima de gent, no? Que era molt agradable. Però jo seguia cantant.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, no es codeixés, eh? És que tenia un grup de música, em dedicava a fer els caps de setmana, i com deia, moltes vegades feia jingles per la ràdio,
0: sí,
1: i em dedicava a fer medicina i música al mateix temps. De fet, vaig gravar un disc mentre...
0: Ho sé, ho sé.
1: Sí, sí, que
0: I
1: al final...
0: I any 1980 es va publicar aquesta cançó per a un amic dins la primera mostra de la cançó de la UAB.
1: Mare de Déu.

0: Què et passa pel cap amb això?
1: Uf, que aquesta va ser la primera cançó que vaig escriure. I clar, vaig presentar-me amb el meu noviet, també ell no li van escollir la cançó i me la van triar a mi. Jo crec que això va ser el principi del fi. Però la veritat va ser, vull dir, fer... Clar, vam anar, això es deia, els 5 cèntims d'or.
0: Sí.
1: Vam cantar, jo diria que era el Palau de la Música, i va ser molt impressionant, no? I llavors
0: clar,
1: hi havia l'Escamilla, que era el que en aquell moment
0: sí, portava. Sí, el Salvador Escamilla.
1: El Salvador Escamilla que portava. I hi havia la Marina Rosell, hi havia tots els grups que començàvem. Bueno.
0: I això va fer trontollar la carrera, o no?
1: No, no, aquesta, no. En aquest moment no. No, jo crec que quan vaig fer el meu disc meu sol, no?
0: Sí.
1: Sota un nom que era Coe.
0: Coe, sí.
1: En aquell moment sí, perquè clar, vaig fer un tot un LP, no? I vaig estar amb un productor que era Tullio Tonelli, però jo crec que vaig fer un disc que, a veure, l'experiència va ser...
0: El túnel circular, sí. Es deia.
1: El túnel circular,
0: sí.
1: Amb pick-up. A veure, l'experiència va ser brutal, però, clar, vaig passar de cantar en català a cantar en castellà.
0: Sí.
1: No, els temes no eren molt del meu estil. I no vaig acabar de trobar-me, saps? Jo sempre he tingut una miqueta amb la música el síndrome de l'impostor, no? O sigui, jo crec que tenia una veu molt peculiar, tenia molta presència a l'escenari i ho donava tot, però en realitat no tenia una proposta musical molt personal i molt pròpia. No era compositora,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Per tant, els altres havien de fer temes per mi. Però també t'haig de dir que per mi ha sigut més feliç dedicar-me a la música fent amb grups sense la pressió d'haver-me de guanyar la vida amb
0: clar,
1: la música.
0: Clar, clar.
1: Jo ara... gaudeixo molt més. No tinc aquella pressió, no, d'haver de fer alguna cosa excepcional
0: i canviar,
1: tenir discos i entrar
0: clar,
1: en aquesta...
0: Sí, sí.
1: No. Jo crec que ho vaig fer bé. Jo crec que he tingut la vida que volia tenir.
0: Et llicencies el 1987 i et vas especialitzar en anestesiologia i reanimació a l'Hospital de l'Esperança de Barcelona. Per què aquesta especialitat?
1: Mira, és una casualitat.
0: Sí, també.
1: Totalment. Sí, perquè jo volia fer una especialitat mèdica, jo volia fer hematologia, però clar, anaves i tenies el número de MIR que tenies, no?
0: Sí.
1: I anaven desapareixent moltes de les opcions. Jo en aquell moment ja tenia una parella estable, que és la que és el meu actual marit.
0: Sí.
1: I per tant, una de les condicions era Barcelona. Això era claríssim que no podia anar amb una altra. Volia una especialitat que fos mèdica, però que fos una mica intervencionista, o sigui, que no fos només escoltar els malalts, sinó que s'haguessin de fer coses manuals, no? I estava dintre de la meva llista, però es va acabar les especialitats que jo volia i una amiga meva em va dir, ostres, jo he anat a veure Anestèsia a l'Esperança i series la primera resident d'anestèsia d'aquell hospital, i tenen unes ganes, em va semblar un lloc magnífic. Ella va triar Sant Pau, perquè va poder triar abans que jo, i a mi em quedava l'Esperança. I vaig triar aquella. I va ser un hospital que ni havia anat a veure ni coneixia qui era el jefe, no sabia res.
0: Yeah.
1: Només ho vaig fer perquè una amiga meva, que les dues havíem estudiat juntes, ella triava anestèsia i havia anat a veure aquest hospital i em va dir, diu, jo crec que si no, a mi no em queda Sant Pau, l'Esperança és una molt bona opció.
0: Una especialitat molt important dins l'hospital, però molt desconeguda també.
1: Molt desconeguda.
0: Doctora.
1: És no, ningú no feia, ni encara ara, eh?
0: Sí,
1: pensa
0: sí,
1: que no és una especialitat, que a vegades hi ha optatives, però no és una especialitat troncal. Per tant, és possiblement la segona o tercera especialitat amb més metges, perquè és un servei que se'n diu central. Nosaltres donem servei a totes les especialitats quirúrgiques, tenim la unitat de reanimació, tenim el dolor, tenim la visita preparatòria i a sobre també tenim tots els gabinets, o sigui, si es fa cirurgia, diguem, o radiologia intervencionista o hemodinàmica, doncs també necessites un anestesiòleg. Per tant, som una especialitat molt desconeguda. La gent li té por.
0: És veritat.
1: I té por a l'anestèsia. I és al revés.
0: Sempre dius, despertaré?
1: Ah, sí.
0: No despertaré?
1: Sí, sí, sí. Sí. És curiós. Que això,
0: és curiós.
1: La gent no ho viu així. Però en realitat, nosaltres som la seva salvaguarda. O sigui, anestèsia és l'especialitat que fa que la cirurgia pugui ser possible. O sigui, nosaltres no estem reparant. El que fa, no, el cirurgià és reparar, o el ginecòleg o l'obstetra, és, per nosaltres el que fem és millorar el que se'n diu l'experiència i el, no, i l'homeostasis del malalt. Nosaltres vigilem que el cor funcioni bé, que els pulmons segueixin funcionant, de que tinguis una experiència sense dolor i el més placentera possible. I el que està vigilant que totes les constants estiguin perfectes som nosaltres. Els altres van fent mal i nosaltres evitem que tu sentis, que el teu cos senti aquest mal, clar, perquè pots estar inconscient, sí. Però el mal...
0: El mal hi és.
1: Home, no? Clar, sí,
0: està camuflat, però hi és.
1: Si tu no li poses tractament, que normalment tens guies, no? La tensió que tens, la freqüència del cor, ara tenim el vis espectral que mira les zones del cervell per saber la profunditat de l'anestèsia que tens. Tenim molts paràmetres que ens ajuden a decidir la profunditat de l'anestèsia. I es fa una anestèsia ad hoc. O sigui, la majoria...
0: Personalitzada.
1: Sí, és l'anestèsia que tu necessites. Tu dius, és que posa... No, ningú posa la mateixa anestèsia per tothom. El pes, el sexe, la teva comorbilitat és una orientació, però cada persona respon d'una manera diferent. Per tant, nosaltres utilitzem màquines d'infusió contínues per intentar posar-te la mínima dosi d'anestèsia necessària perquè et vagi bé aquell procediment.
0: Quan acabes el MIR i guanyes la plaça, és llavors quan dius sí.
1: Sí.
0: És aquí.
1: Sí. En aquell moment, jo que... Sí. Jo en aquell moment vaig tenir clar que havia de fer
0: la metge. Clar, perquè tu anaves treballant i
1: sí,
0: anaves
1: sí,
0: traient
1: sí.
0: discos.
1: Sí, no, anava actuant els caps de setmana i anava
0: a coses. I a l'hospital sonaven les teves cançons i aquestes
1: vegades,
0: coses, no?
1: A vegades. Sí, ens sentien. Si em feien una entrevista per la ràdio o per la tele, doncs sortia.
0: Clar.
1: Però no, llavors ja vaig prendre la decisió i vaig dedicar de metge i això de la música m'hi dedicaré com a afició.
0: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, conversant amb la doctora Elvira Bisba, presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona. Segueixo avançant. 2010, comences a treballar a l'Hospital del Mar de Barcelona i l'Hospital del Mar de Barcelona és casa teva.
1: Oidant, ha sigut casa meva fins ara, encara continuo treballant, eh?
0: Clar, per això ho dic. Sí. Ara, consultora sènior en anestesiologia, mira que és difícil, eh? I reanimació a l'Hospital del Mar i membre del grup de recerca en medicina perioperatòria a l'Hospital del Mar Research Institute. Què es fa per cert en aquest institut, doctora?
1: Aquest institut, que és l'IMIM, que està just al costat de l'Hospital del Mar, doncs és on es fa tota la recerca, alguna vinculada a l'hospital, no? Perquè és el centre, diguem, de que tenen adscrit, però també fan recerca més bàsica. Però la recerca a la que jo em dedico és la medicina perioperatòria, com has dit. En aquest àmbit, nosaltres vam ser bastant pioners. Nosaltres el que fèiem és avaluar el pacient abans de ser operat, no? I optimitzar-lo. Especialment, l'objectiu és intentar minimitzar la pèrdua de sang per tal de que no requereixis transfusions.
0: Uh-huh.
1: O sigui, nosaltres sabem que molts dels malalts que es venen a operar, un percentatge elevat, que superen de cirurgia major, no parlem de si es venen a operar d'hèrnies o d'altres coses, però amb cirurgia major, un terç dels malalts venen amb un cert grau d'anèmia. Això els deixa amb inferioritat de condicions, perquè l'anèmia condiciona més transfusions, però l'anèmia per se també condiciona a que tinguis pitjor evolució postoperatòria. Per tant, nosaltres el que fem és tractar els malalts abans, optimitzar-los, i per tant que estiguin més ben preparats, més forts, per tal d'assumir doncs, aquella cirurgia i evitar transfusions innecessàries. I el que hem demostrat és que tenim uns millors resultats en salut i som un centre amb aquest aspecte molt referent. Nosaltres mantenim un projecte que es diu MAP, Maturity Assessment Model in Patient Blood Management. Aquestes tècniques s'engloben amb aquest vocàbul en anglès que es diu Patient Blood Management, i que Nosaltres liderem un projecte que té... Hem arribat a tenir 60 hospitals de tota Espanya i encara el tenim.
0: Sí.
1: Sí. Ja té més de 10 anys, aquest projecte, en el que doncs, mesurem com estan fent les coses en diferents procediments des del punt de vista del patient blood management i d'aquesta manera doncs, ajudem a implementar estratègies per reduir o per optimitzar el malalt i reduir, per tant, les complicacions, i després ho mesurem. Per tant, amb tot això, doncs, anem fent publicacions amb diferents procediments, amb cirurgia cardíaca, amb cirurgia ortopèdica, amb càncer gastrointestinal, i doncs, anem fent publicacions en aquest àmbit.
0: T'escolto, i no sé si t'agrada més la investigació i la recerca o la docència.
1: Doncs és que, jo t'he dit, soc hiperactiva, no em sé conformar amb una cosa. Jo sé que això probablement em resta, diguem, capacitats, no? Perquè, clar, si vols fer tantes coses, probablement no totes les fas prou bé. Però no puc renunciar a elles. M'encanta fer de metge. Jo no puc deixar de fer de metge. Estic encara, com a mínim, visitant 3 dies a la setmana. No puc deixar de fer docència. O sigui, el contacte amb els joves que comencen la medicina és que enganxa. O sigui, sentir la passió. A mi sempre m'ha agradat ensenyar. I sempre m'ha agradat la docència. I llavors estic emocionada de poder-ho fer. Ho faig a la Universitat de Vic.
0: Sí.
1: I la part d'investigació. Jo crec que fer de metge és molt polièdric. I, que, escolta'm, que és respectable que només et vulguis dedicar a una branca. Hi ha gent que només fa investigació, hi ha gent que pues, fa medicina i docència, però poder fer les, per mi, les 3 branques, i ara aquesta 4ta branca, que és dedicar-me a intentar canviar les coses perquè els metges, no?, i la sanitat d'aquest país vagi millor, per mi ja és el màxim.
0: Crec que durant el temps aquell horrible de la pandèmia que vam viure tots va ser molt important per tu la música de Stay Home.

0: you see the bright side. Un temps en què els metges també ho vau passar molt malament, doctora.
1: Sí, sí, encara...
0: Veu dels pocs que treballàvem, també.
1: Sí, encara estem pagant un preu, amb
0: sí?
1: això. Sí, sí.
0: Quin preu?
1: El malestar emocional. És que ho vam deixar tot, eh? Va ser perquè clar, la gent recorda més el, diguem, els breakdowns que hi havia llavors, no? Els,
0: sí,
1: els tancaments,
0: sí,
1: no?
0: Aquests, sí.
1: Però clar, per nosaltres va ser molt llarg el període, eh? Va ser més d'un any, que al principi, els primers tres mesos, era la incertesa, era la por a malaltir o malaltir els teus companys,
0: sí.
1: El veure que no tenies controlada, que era una situació en la que arribaves a un punt que probablement hauries de veure morir gent que no li podies donar l'atenció que necessitava perquè no tenies espai a la UCI, no tenies prou respiradors per atendre'ls. El patiment era enorme, enorme. Veure la gent sola a les habitacions, sense la família, patint i només podien agafar-te tu vestit i disfressat com un astronauta i només veien els teus ulls i donar-los la mà per tenir un confort, era horrible, horrorós.
0: Però gràcies a la pandèmia...
1: Encara m'emociono.
0: Parlem molt de salut mental.
1: Sí, però...
0: Que no se'n parlava, doctora.
1: No, potser no se'n parlava, és veritat, no se'n parlava tant. Nosaltres, com a Col·legi de Metges, jo llavors ja estava com a vicepresidenta,
0: sí.
1: I nosaltres vam aconseguir... tant de la Caixa com de l'OMC, recursos per atendre no només els metges, sinó a tots a través de la Clínica Galatea, a tots els professionals de la sanitat que estaven patint. I teníem un servei 24 hores al dia i tots els dies. Vull dir que podíem donar aquesta atenció perquè vam tenir un pic de moltíssimes necessitats.
0: Tu la vas necessitar, aquesta atenció?
1: No, jo no.
0: Però no.
1: Jo no la vaig necessitar... Probablement per diverses raons. Primera, perquè quan tu estàs treballant per canviar la realitat, no? Això és protector. I jo tenia, a més, una altra protecció, que és la meva família. Jo tinc la sort de que visc a Gràcia i visc en una casa que té un petit pati, que, per tant, teníem sortida. Jo crec que va ser el moment, quan tornava... De treballar i de veure patiment, estar a casa amb els meus fills, amb el meu marit, era un moment de família, però de família amb majúscules. Mai havíem estat tantes hores i tant temps junts i tant temps de valor. Jo veia l'admiració profunda que tenien la meva família per lo que estaven fent cada dia, lo bé que es portaven els meus fills, com mai s'han portat. I fèiem jocs, ens dedicàvem a cuinar, veiem pel·lícules tots junts. Va ser un temps que a mi m'ajudava a despressuritzar, a agafar energia per
0: clar,
1: tornar
0: clar.
1: A l'hospital i tornar a estar... Hi ha molta gent que no va tenir aquesta sort. Jo vaig tenir la sort de que no vaig perdre ningú molt proper. Jo patia molt quan estava a l'hospital o quan estava treballant pel Col·legi de Metges per intentar doncs, buscar els recursos que no teníem. No?
0: Col·legi de Metges de Barcelona. I arribes al 2010 formant part de la Junta de Govern, després vocal, més tard vicepresident al costat de Jaume Padrós i des de l'any passat, des del 22 de febrer de 2025, n'ets la presidenta. Com deia al principi, la primera dona al càrrec. Però crec que no t'agrada gaire ser recordada només per això.
1: No, a veure...
0: Tot i que és important, eh?
1: No. Escolta, és un orgull.
0: Sí.
1: Perdona, per mi ha sigut un orgull.
0: Sí.
1: I, com et deia, sempre tenim...

0: brutal de gent compromesa d'especialitats i d'àmbits professionals molt diversos que fa que puguem rebre, diguem, les dificultats i tot el que pateix la professió o el sistema sanitari i donar una resposta més polièdrica, més necessària. No?
1: En assumir el càrrec t'havies guanyat que ja coneixies l'entitat.
0: Sí.
1: Des de fa molts anys.
0: Sí,
1: això suma.
0: Això suma. És molt important. L'experiència de tenir al costat del Vilardell, Jaume Pedrós, va ser importantíssima. Evidentment, cadascú té un tipus de lideratge diferent. No som iguals i exercim d'una manera diferent. I els temps necessiten coses diferents, no? I jo crec que en aquests moments, com et dic, per mi és clau el treball en equip, no? I treballar... És una... El Col·legi de Metges de Barcelona és molt diferent a qualsevol dels col·legis que hi ha a Espanya.
1: Per què?
0: No tenen res a veure. També he tingut la sort de que hi ha hagut una continuïtat en el projecte. I això és molt important. Per tant, el que hi ha hagut coses de valor que no s'han hagut que replantejar, sinó que s'han fet créixer i hem afegit cada vegada que hi ha hagut algú nou, un equip nou, ha afegit coses, no?, de valor. Nosaltres tenim un programa de protecció social brutal pels metges. Tenim la clínica de la TEA i el PAIM, que nosaltres som, no?, la Junta que de fa 20-22 anys va tenir la visió de dir: escolta, nosaltres hem de donar atenció als metges que tenen de problemes de salut mental i problemes d'addiccions, perquè els hem d'apartar per fer un exercici que sigui de seguretat, però no els hem de castigar. És probablement molta cosa té que veure amb l'experiència vital de la pròpia professió, i el que fem és els hem d'ajudar a guarir-se i a reincorporar-se. I aquesta experiència l'hem pogut portar arreu. De fet, el PAIM s'ha portat a tota Espanya, el PAIM, i és l'admiració de molts països, no?, d'aquest projecte. I no només, vam ser els primers que vam tenir una secció, no?, de salut planetària, i treballem moltíssim per la salut planetària. No? Hi ha coses que són molt pròpies d'aquest col·legi.
1: Tot i això, la sensació és que la sanitat viu un moment complicat. Per exemple, els metges es queixen de sobrecàrrega de feina, falta d'inversió. No és fàcil la solució, no són fàcils.
0: No.
1: I a més hi afegim també jubilacions, no?, que s'estan portant a terme.
0: De fet, aquest serà l'últim any que tenim una jubilació massiva. O sigui, el que passa és que nosaltres advertíem, i així és com nosaltres hem tingut una estabilitat que ha permès fer créixer l'entitat, no? Hem canviat de govern i de diguem, d'interlocutor moltíssimes vegades.
1: Clar.
0: I aquest canvi ha fet que no hi ha un plan i una continuïtat, no? Cada vegada hi ha tactisme i és molt difícil, no? El pla de salut no s'ha acabat d'implementar com hauria d'haver-se... Tots tenim el diagnòstic de quines coses han de canviar, com s'han de canviar i com s'han de fer per millorar, i cada vegada que canvia de govern allò queda en un altre calaix i tornem a començar. És una mica...
1: És complicat,
0: sí, eh? Sí, és trist, sí. Perquè, clar, al final et trobes que no s'estan aplicant les solucions que calen, i ara ja comença a ser una emergència. O sigui, nosaltres no som... No és que aquí, a Catalunya, les coses estiguin pitjor. No és veritat. És la professió que està en crisi. La professió està en crisi arreu. Aquesta crisi, el burnout, està a tota Europa. I s'ha fet un estudi brutal a Europa i que valora la incidència també de suïcidis dintre de la professió, que valora el creixement, no?, d'aquest desencís i el malestar emocional. I és per com ha evolucionat. O sigui, l'augment de la demanda sanitària és brutal arreu. Per què? Perquè hi ha un envelliment de la població. Hi ha molt més comorbilitat. Hi ha molt més nivell d'exigència per part de la població d'atenció. Per tant, la demanda no ha estat regulada i la demanda és infinita. I, per tant, si a sobre hem passat 10 anys que hem anat jubilant el doble de metges que érem capaços de

0: formar, doncs tenim un dèficit de professionals que hem hagut d'anar important de fora.
1: Clar.
0: I això genera molts desajustos, perquè molts d'ells no poden aconseguir l'especialitat o no la tenen en origen. Llavors, la necessitat fa que molts siguin contractats abans de que puguin fer una especialitat. I això, per nosaltres, és important, diguem, canviar aquesta situació. Però, sobretot, jo t'he dit, la salut mental, des de la pandèmia, i això ha passat a tot el món, l'augment de la demanda, falta de metges, tot això ha fet que hem anat mesurant a través de la Clínica Galatea, que teòricament hauria d'haver anat baixant, no?, la demanda, i no ha baixat.
1: I no ha baixat.
0: No, s'ha mantingut i està augmentant. També és veritat que els joves demanen més per atenció de salut mental, no?
1: I més consciència, també, no?
0: Sí, sí, sí. Probablement les nostres generacions no demanaven ajuda.
1: Clar, clar.
0: Llevat que estiguessis ja molt malament. Però la gent jove sí que demana ajuda. I, per tant, un dels indicadors que nosaltres estem veient és que malestar emocional i els problemes, moltes vegades, estructurals, inclús d'equip, d'equips tòxics i de problemes que s'han d'atendre per intentar donar la millor atenció possible.
1: I un altre dels reptes, la intel·ligència artificial.
0: Exacte. Però la intel·ligència artificial, si la apliquem bé, serà una eina que ens ajudi,
1: sí,
0: als metges, que ens alliberi de burocràcia i de temps necessari, ens faci més precisos en el diagnòstic i amb l'aproximació terapèutica, i ens doni el temps que necessitem per fer de metges. Sempre l'intel·ligència artificial, sempre, pensa que no pensa, necessita del judici clínic.
1: Clar,
0: clar,
1: clar,
0: algú,
1: sí,
0: amb els coneixements
1: els
0: suficients
1: no
0: per dir-te...
1: Els metges no desapareixeran.
0: No.
1: No desapareixereu.
0: Ah, no, en absolut. Mira,
1: clar,
0: de fet, deien a Estats Units, algun d'aquests gurús, de dir, els radiòlegs ja no tenen sentit, perquè la veritat és que la intel·ligència artificial són més precisos en diagnosticar, no? No només radiografies, ressonàncies nuclears magnètiques, TACs i tal i qual. Quina ha sigut la realitat? Han fet un estudi que es va publicar ara fa poc en el New England. Han augmentat el número de radiòlegs necessaris. Perquè, clar, fem moltes més exploracions. El que et permet és fer-ne moltes més. Però, clar, tu no pots quedar-te amb un diagnòstic que a vegades no et dona la precisió de dir, tu tens l'expertesa de dir si allò és prou important com perquè requereix un tractament o requereix senzillament un seguiment, perquè si no estem sobrediagnosticant i sobretractant els malalts, que això també té riscos. Per tant, necessites el judici clínic. L'atenció empàtica. Cada malalt no necessita les mateixes respostes pel mateix problema. No és el mateix una persona que potser té dificultats, doncs, per complir amb el tractament, amb la medicació. A vegades té problemes socials que són els que més afecten, diguem, l'evolució de la seva pròpia malaltia. Per tant, només des de la visió experta del metge, del seu judici clínic, de veure el malalt com un tot, no?, la seva part, diguem, d'entorn social i les seves peculiaritats, que pots fer la millor atenció possible.
1: Torno a la música, perquè ets vocalista de dos grups, Johnny Bigut i The Contraband, amb estils molt diferents també. Això és Johnny Bigut. You...

0: Un grup que va néixer amb un altre nom, tot s'ha de dir.
1: Bueno, des que jo hi soc, és Johnny Bolt. No, perquè és veritat, jo... És que sí. La meva relació amb Johnny Bogut és molt curiosa, perquè jo tenia relació amb dos dels guitarres d'allà. Llavors, quan vaig ser mare, primer any... De fet, vaig tocar amb aquests dos guitarres fins que estava embarassada de la meva primera filla. O sigui, faltava un mes per parir. I encara vaig fer un concert amb ells.
0: Sí.
1: Després vaig tenir amb la meva filla va tenir un problema al naixement de salut molt, molt important que va requerir que jo m'hi dediqués totes les hores. I ara està bé, Però en aquell moment, sí, la va requerir els primers 6 mesos 4 intervencions quirúrgiques i la vaig tenir una traqueotomia. Va ser molt dur, primer any de vida molt dur. Però clar, jo vaig focalitzar en això, després vaig tornar a treballar a l'hospital, després vaig tenir el segon fill, per tant vaig tenir un parèntesis a la meva vida de la música. I de sobte, doncs, en un casament d'una amiga comú, vam tornar a tocar junts, el Jordi, el guitarrista i jo, i va dir, ostres, hem tornat a formar un grup, no? I per què no vens i cantes alguna cançó? I em vaig anar a incorporar i al final el cap de temps vam començar a conformar Johnny Bogut. O sigui, abans teníem el 8/8.
0: 8/8, sí, 8/8.
1: Però era quan... Això encara no tenia fills, jo. Això era l'època en què treballava a l'hospital. I d'aquí, del 8/8, hi ha els dos guitarristes i jo.
0: Quin guitarrista va tenir un infart? Va patir un infart mentre estava fent un concert?
1: Sí, el Carles.
0: El Carles.
1: Va ser brutal, va ser horrorós, això. Però bueno, el vam salvar. La veritat és que també, t'haig de dir, tocàvem a la nau en directe i estàvem ja quasi bé al final del concert i de sobte havia d'entrar la guitarra i no entra, em giro i veig que es desploma. Pensava que s'havia desmaiat, senzillament.
0: Sí.
1: Però bueno, per sort, clar, com que jo tinc molts amics metges i tots venen al concert, molts amics en l'estació, que són reanimadors. Tots, molts experts en fer reanimació.
0: Clar,
1: als 30 segons vam veure que estava aturat i vam fer la reanimació mentre va arribar. Clar, la nau està al costat de l'Hospital del Mar i va arribar de seguida l'ambulància. I quan la vam poder xispar, doncs de seguida va tornar i va dir, diu, ostres, si només quedaven dues cançons. O sigui, va ser capaç. O sigui, ell es va quedar obsessionat de que aguanto una mica més perquè falta...
0: Moment, clar.
1: Sí, però clar, quan és curiós, no?
0: Sí.
1: De que quan recompuera la consciència després de que li van fer la cardioversió, va fer un comentari, no? De dir, ostres, pensava que aguantaria la cançó sencera i no va aguantar.
0: I l'altra banda, de contraband.

0: productora que treballes amb música, no? Escoltant música.
1: No.
0: No?
1: No. No, perquè necessito, com t'he dit, jo tinc molta capacitat de...
0: Ja no dic la teva, dic una altra.
1: No, de que tinc molta capacitat de distreure'm.
0: No.
1: Jo quan estic...
0: No ho dic també perquè ets hiperactiva.
1: No, precisament.
0: Que no escoltar.
1: No, perquè llavors em distrauria amb la cançó. No. Quan escolto música, i quan faig de metge, faig de metge. No vol dir que al quiròfano no hi hagi moltes vegades música tranquil·la per ajudar a tothom a que els ànims siguin més serens. I això és aquella música que diuen d'ascensor que no et fa falta estar atent. Però quan jo poso música que vull estar atenta, no em serveix.
0: Al quiròfan podria sonar Oscar Winning Tears, que és una altra de les cançons que ens has demanat.
1: Espero que marxem. No, espero que no, perquè m'agrada tant que la veritat és que,
0: em distrauria. Tot, no?
1: No, perquè em distrauria, perquè em concentraria en escoltar-la. Ray, per mi, és una dels grans músics i de les grans apostes de música actual. N'hi ha moltes, perquè és que és brutal la gent que surt actualment. Hi ha tanta gent amb talent bestial i aquesta dona és extraordinària, estratosfèrica. És molt bona músic. M'agrada molt aquest disc, el 21... no sé si diu 21 Blues, i és una aposta molt pròpia, perquè aquesta noia tenia gran talent, havia estudiat a la mateixa escola de música que l'Adele, que la Winehouse, i està també molt amiga seva, a més, l'Olivia Dean, que les dues anaven a un curs diferent.
0: Sí,
1: imagina't,
0: sí. Fàbrica d'estrelles.
1: Molts monstres. Sí. Doncs aquesta noia, ja des de molt petita, perquè és que sembla més gran, perquè va vestida així com als 50, però
0: veu,
1: en realitat...
0: Veu, sí.
1: Però és molt joveneta.
0: Sí.
1: És una nena. És que és més jove que la meva filla. I aquesta noia feia cançons per estrelles, no? Com Beyoncé o com el David Guetta. Feia cançons pels altres. Però el seu projecte no li deixaven publicar la discogràfica. I al final ella va dir, plego. I quan se li va comprar el contracte no el va renovar i el seu projecte va ser autofinanciat i va guanyar aquest primer disc, que és una catarsis, va guanyar 6 Brit Awards. No hi havia hagut mai ningú que guanyés 6 Brit Awards. És una compositora brutal. Quan va venir aquí a Barcelona, amb una orquestra bestial, i fent un directe...
0: S'han de perseguir els somnis.
1: I tant.
0: Doctora Elvira Bisba, presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, mil gràcies per ser amb nosaltres avui.
1: Ha sigut un plaer.
0: Igualment, moltes gràcies. Gràcies. I nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb un altre irrepetible. De seguida, Butlletí i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
3: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering. Truly invulnerable, I love a sentiment. Quickly I opened up, I learned my lesson then. Thought I was safe again.
4: Són les 4.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda, ho acabem de conèixer. La justícia madrilenya ha tornat a rebutjar desallotjar l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Es tracta de la mesura cautelar que demanava el govern de la comunitat. La justícia, però, considera que no es pot apreciar la inacció de la delegació del govern tal com al·legava l'executiu regional. Per tant, de moment continuarà en marxa l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid en defensa del dret a l'habitatge. En aquest context tenim la mirada posada en la trobada que mantindran aquesta tarda els principals sindicats del país amb l'objectiu d'establir i ratificar la data de la vaga general pel dret a l'habitatge, una mobilització que secundaran les organitzacions majoritàries, Comissions Obreres i UGT. De moment, si no hi ha sorpresa, tot apunta que l'11 de novembre serà el dia triat per fer aquesta vaga general, tal com plantejaven el sindicat de llogateres. La seva portaveu, Valeria Raco, ha insistit en declaracions a Televisió Espanyola que no es tracta d'una vaga política, tot i que admet que hi ha elements polítics difícils de separar de la motivació principal de la convocatòria.
5: no es una huelga política, es una huelga también que va de las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? No podemos obviar que la vivienda es el lugar donde se va todo nuestro salario. ¿De qué sirve subir el salario mínimo interprofesional si lo que vemos es que la vivienda sube 3, 4 o 5 veces más que el salario mínimo interprofesional, ¿no?
4: Una vaga que, segons els sindicats, està justificada pels salaris baixos que dificulten l'accés a l'habitatge. A tot això, després de l'aprovació en Consell de Ministres aquest dimarts, és previst que el primer decret entri en vigor demà dijous. En principi, aquest cop, aquest decret d'habitatge sí que passarà al filtre del Congrés dels Diputats a través de la Diputació Permanent i amb el suport del PNB. El text incorpora algunes novetats respecte al decret que va tombar la Cambra Baixa divendres passat. Les administracions hauran de cobrir els impagaments dels llogaters vulnerables per evitar el seu desallotjament i, a més, s'amplia el termini per restringir la compra especulativa per part dels fons voltor 2 anys més del previst anteriorment, és a dir, fins al desembre del 2030. Mentrestant, a la capital catalana continuem pendents de l'ordre de desnonament del bloc de pisos Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu de Barcelona. Hi viuen 50 persones, entre elles famílies amb menors. Allà hi és la nostra companya Clara Ontanyón.
6: Fa uns minuts que ha arribat la comitiva policial i també la judicial aquí al carrer Llenguadoc. Ens diuen des de Mossos que estan esperant un ordre dels jutjats per si executen el desnonament o no i que pot arribar en qualsevol moment. El TSJC ha donat la seva versió dels fets. Sosté que es tracta de 3 procediments iniciats el 2019 quan es van ocupar les vivendes de l'edifici, que no existeix cap informe de vulnerabilitat respecte dels ocupats i que tots els intents de la propietat per negociar han fracassat. L'Ajuntament i la Generalitat s'han oposat a aquest desnonament i han obert una taula de negociació. Mentrestant, centenars de persones continuen aquí a les portes del número 74. Diuen que resistiran el que faci falta. Un ordre de desnonament que es produeix, recordem, un dia abans de l'entrada en vigor dels decrets d'habitatge del govern espanyol.
4: Pel que fa a la situació meteorològica, els Mossos d'Esquadra han localitzat avui el cadàver d'un home, encara per identificar, dins d'un cotxe a l'interior d'un túnel inundat a la C-352, coneguda com la Ronda Nord, a les Franqueses del Vallès. Tot indica que seria la tercera víctima mortal per l'episodi de pluges. Consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
4: Tot mentre els serveis d'emergència han ampliat la zona on estan buscant el menor de 12 anys que el cap de setmana passat va desaparèixer a Granollers. La recerca es fa per trama urbana i agroforestal i no es descarta cap escenari. Així ho ha explicat Eduard Martínez, cap de la regió d'emergències metropolitana Nord.
8: Parlem d'ampliar la zona de treball perquè evidentment, doncs, hi ha determinades zones que s'han fet de forma molt intensa, a les que descartem doncs poder trobar, doncs, en el Rami.
4: Mentrestant, l'episodi d'aiguats no fa net del tot i continuarà aquesta tarda al prelitoral de Barcelona i Girona amb menys intensitat. El grau de perill és de 5 sobre 6 i és cap al que fa el temps, com ho dèiem, continuant aquestes precipitacions. Durant aquesta tarda es poden registrar ruixats i tempestes aïllades al litoral i prelitoral i també al Pirineu i que poden ser localment fortes. Les temperatures màximes són avui de 27 graus a Girona, de 26 a Barcelona i de 25 a Lleida i també a Tarragona. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Ens estan acostumant a passar de tot abans que res ens hagi arribat a dins. Enmig d'aquesta pressa, la Rosalía fa una cosa gairebé provocadora. Ella crea música que demana que t'hi quedis. Hi ha ofici, hi ha arrels, hi ha risc. Aquella ambició de fer alguna cosa que mereixi tornar a ser escoltada. El Premi Nacional de Músiques Actuals reconeix avui aquesta ambició. Arribar a milions de persones sense renunciar a la complexitat. I jo crec que això importa. Perquè quan tot es fabrica per durar un instant, fer una obra que et deixi pòsit és una manera de plantar cara. Felicitats, Rosalía, Premi Nacional de les Músiques Actuals 2026, que concedeix el Ministeri de Cultura. David Gallac, bona tarda.
1: Molt bona tarda, què tal?
0: I dotat amb 30.000 euros, que suposem que no li calen massa, vull dir que no té urgències ara mateix la Rosalía, però...
1: Crec que
0: escolta,
1: no, Xavi, crec que no.
0: Està bé, sobretot està, molt merescut.
1: Està molt bé perquè és molt merescut el seu premi. Nosaltres des de la tarda de Ràdio 4 li enviem les nostres felicitacions i estem molt contents i contentes per ella.
0: Subdirecció David Gallac, el control Sergio Lezcano, amb el... Sergio, amb qui estàs? Perquè el Pau... Ah, el Pau, Pau, és que no el veig ara. Amb el Pau Robert, que no sabia si s'havia d'agafar algun dia, perquè com va fer el cap de setmana de Ràdio Nacional, dic, ah, demà o demà passat. Bé. Doncs amb el Pau Robert i el Sergio Lezcano, perquè tots sonin molt bé, amb la Sònia Rodríguez Justicia a la producció, i avui, molt contents, molt, estic molt feliç de poder dir que en període de formació tenim... A la Paula Vallvé. Què tal, Paula? Bona tarda, com estàs? Mira, agafa el micro 5, que és aquest. A veure, espera. Ara.
2: Molt bé, bona
0: sí,
2: tarda.
0: Ara sí, ara se t'escolta.
2: Estic viva.
0: Ara sí, estàs viva i tens una veu molt maca, també.
2: Ai, moltes gràcies.
0: Sones molt bé. Vens de la Universitat Pompeu Fabra.
2: Exacte.
0: I tu eres de les que era Pompeu Farra o Pompeu Fabra? O sigui, o les dues coses alhora.
2: Pompeu Fabra, perquè la Pompeu Farra no dona temps.
0: No dona temps. Molta feina, no? I també tenim a la Gisela.
1: Gisela.
0: Com estàs, Gisela?
3: Hola,
0: bona tarda.
3: Encantada, bona tarda.
0: Bona tarda. Doncs un plaer, les dues incorporacions.
1: Incorporacions
0: meravella.
1: De luxe, aquí a la tarda de Ràdio 4.
0: Pompeu Fabra també.
3: Molt d'acord que la Pompeu Farra, a vegades, potser primer t'animaves una mica,
0: sí, no?
3: Després va baixant.
0: Són els pares, no? Diguéssim, això no existeix massa, no?
2: Existeix per la gent que està al campus de Ciutadella.
0: Ah.
2: Els que estem a Poblenou no existeix.
1: Jo vaig estudiar als dos campus i no vaig anar mai a la vida. O sigui,
0: no.
1: Ara no hi aniré perquè queda raro. O sigui, ara amb l'edat que tinc no em presentaré ja una Pompeu Farra d'aquestes que em miraran malament. O sigui,
0: no, però
1: què fa un senyor de la meva edat allà?
0: No, si ja no hi ha edat, ja és un número...
1: Tens raó.
0: Ja
1: mira, quan és la propera? Passa a buscar la propera,
0: no.
1: A veure, passa a buscar la propera.
3: Això és molt cert.
1: Farem un especial... No, farem una connexió, potser. No, Xavi, un dia?
0: Sí, estaria bé.
1: O és la nit, bé. Això? És la nit, això?
2: Home, és a la nit, clar.
1: Ah, ui, no.
2: Pensa que la festa d'avui dia
1: no
2: comença no. a la 1:30 de la matinada.
0: Ui,
2: Com a molt aviat.
0: No. A mi m'està agradant més el tardeo, a mi, sí.
1: Sí. No.
0: Doncs molta sort, benvingudes, Gisela i Paula, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: I que esperem que sigueu molt felices aquí, que estigueu molt bé, que apreneu moltes coses, perquè jo estic convençut que nosaltres també aprendrem molt de vosaltres. Sí, que benvingudes a les dues avui. I, va, programa de bojos avui, eh?
1: Sí. David? Tot i que avui, acostumats al dilluns i al dimarts...
0: Que venim amb una ratxa...
1: Cada 5 minuts passaven coses de l'actualitat.
0: Sí.
1: Avui no direm res, perquè sempre que dius
0: al
1: directe, sempre
0: ja
1: com dius, avui és un dia... No s'ha de dir mai això,
0: ja
1: perquè
0: hora.
1: Aleshores passen coses, i nosaltres encantats que passin.
0: Passaran moltes coses, David, avui, amb la Vanessa Hogarth també,
1: sí.
0: Amb el Rodrigo Cortés, el director, el cineasta que arriba per presentar Hija del Cielo, és una novel·la, no és pel·li, és un llibre. El Toni Cano, en directe, avui, des de les Palmes de Gran Canària. El Marc Viernés, avui, que estarà més aquí amb nosaltres a l'estudi de Roc Boronat, als estudis de Ràdio 4 de Barcelona. I bé, hem de parlar del concert d'Oques Grasses, de
1: primer,
0: moltes més coses, de Perales també, no?
1: Sí, Perales perquè... No direm per què parlarem de Perales,
0: no.
1: Però segur que a les xarxes ja heu vist aquest vídeo.
0: Abans, les 4 de la tarda. Les 4 notícies més importants del moment, a aquesta hora de la tarda, els 4 punts d'informació més importants, on és la conversa social. 15 de novembre. Aquesta és la data triada per la celebració d'una vaga general a tota Espanya. Aquesta tarda està prevista, David Gallac, una trobada de la Confederació de Sindicats de Llogateres amb diverses organitzacions sindicals on es consensuarà la jornada.
1: Era, Xavi, la proposta del Sindicat de Llogateres aquesta data, l'11 de novembre, i doncs tot apunta que Comissions Obreres, UGT, faran una ratificació aquesta tarda en una reunió. El secretari general de l'UGT, Pepe Álvarez, ho ha avançat aquest migdia a Televisió Espanyola.
4: Nosotros vamos a sumarnos el día 11, tal y como han venido situándonos todos estos colectivos, con la convocatoria de una huelga general, con la convocatoria sobre todo de una jornada de lucha. Efectivamente, tenemos el día cerrado con Comisiones Obreras y esta tarde vamos a acabar de concretarlo con los sindicatos de inquilinas.
1: Álvarez també ha afirmat aquest matí al Cafè d'Idees, aquí a Ràdio 4, que veu amb bons ulls les mobilitzacions per posar l'habitatge al centre del debat.
0: A veure, David Gallac, recordem que, clar, la vaga general a escala estatal legalment tan sols la poden convocar els sindicats que tenen representació estatal i autonòmica. Això és important.
1: Recordem-ho, Xavi, perquè Comissions Obreres i UGT van anunciar dilluns a la tarda l'acord per convocar-ne una, deien, per aquesta tardor, i la CGT fa dies que ja està a favor. En canvi, sindicats com CESIF han anunciat que no secundarà aquesta aturada perquè la seva activitat, diu, respon a directrius i consignes exclusivament vinculades a l'àmbit laboral. Pel que fa a les organitzacions empresarials, patronals com Foment han anunciat que analitzaran el seu encaix jurídic argumentant que l'aturada té una motivació aliena al món laboral. Si finalment s'acaba aprovant aquest dia, com tot fa esperar, implicaria que la vaga es faria dos dies abans que comenci la campanya electoral del 29 de novembre. Es tracta, recordem, també de la primera vaga general de 24 hores a Espanya convocada pels sindicats majoritaris des del 2012. O sigui, feia 14 anys, si no em falla la memòria, els números, que no es convocava una vaga general a tot Espanya.
0: Però una vaga general convocada quan s'acaben d'avançar eleccions generals. No, jo no ho acabo d'entendre massa, David.
1: Ens ho explicaran, David. Estarem atents al llarg dels dies, que aquesta tarda també, que en aquestes diferents reunions que estan pendents per tancar els serrells d'aquests acords. D'aquesta manera, si finalment tot apunta que serà així, els sindicats convocants tindran gairebé un mes per preparar la mobilització que volen que sigui massiva. Com hem arribat fins aquí? Amb la convocatòria d'aquesta aturada arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge acordats pel govern abans de la convocatòria, com apuntava Xavi, d'eleccions. Una vaga, recordem-ho també, que s'ha de registrar amb un preavís mínim de 10 dies. Afirmen que la vaga no es farà durant la campanya electoral precisament per evitar que la Junta Electoral Central veti manifestacions o actes.
0: 10 dies, han de preavisar en 10 dies, no com els, inquilins, no? Que han de preavisar un mínim un mes, igual que els propietaris també han d'avisar un mínim un mes.
1: Són terminis diferents.
0: Sí, 10 dies, molt bé. Bé, canvi de tema, perquè hem de parlar de Renfe, nova jornada amb incidències pel que fa al transport públic. Anem a fer una actualització, si us sembla. Aquesta hora de la tarda són les 4 i 15 minuts. A veure l'estat de la xarxa ferroviària.
1: Recordem algunes de les afectacions, que n'hi ha diverses i causades algunes d'elles, doncs pel que són motius diversos, però en alguns d'ells pels aiguats que han caigut al llarg de les últimes hores. Comencem amb l'R1, la línia del Maresme, que no funciona entre les estacions d'Arenys de Mar i de Maçanet-Massanes. És una de les línies també més afectades pel que fa a la circulació de trens en aquesta jornada d'avui. Pel que fa a la línia R4 de Rodalies, hi ha un servei alternatiu per carretera entre Manresa i Terrassa, Estació del Nord, i entre Sabadell Sud, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Fabra i Puig. A l'R2 Nord, el servei alternatiu es fa entre Granollers Centre, Sant Celoni, Gualba, Riells i Viverea, Breda i Hostalric. I pel que fa a l'R7, que va de Barcelona a Sant Andreu, anant fins a Cerdanyola Universitat. Aquestes són algunes de les principals afectacions a aquesta hora degut a algunes incidències, com diguis, algunes relacionades per l'estat de les últimes pluges, de com han quedat les infraestructures. L'R7, el que volem dir, és que no presta servei ferroviari entre Sant Andreu, Arenal i Cerdanyola Universitat.
0: fem un repàs de com s'ha desenvolupat aquesta jornada.
1: Doncs som-hi, Xavi, som-hi. A veure, una de més. Rodalies ha reprès els seus serveis després que a primera hora d'aquest dimecres moltes circulacions s'hagin aturat per l'avís del sindicat CEMAF de que no emprendrien la marxa de trens fins que la seguretat a les vies estigués garantida. Aquest matí, el sindicat majoritari ha enviat una carta a la direcció després de la caiguda d'un arbre ahir a la nit en un tram de l'R2 Sud a Vilanova i la Geltrú i de no rebre, diuen els informes de les marxes exploratòries per reprendre els trams afectats pel temporal dels últims dies. El sindicat ha assegurat que es veia obligat a protegir la integritat del servei ferroviari, en especial pel que fa a la seguretat i salut de les persones treballadores. Uns protocols que es van adoptar després dels accidents tràgics de Damuth i Gelida del gener passat, que va generar una onada de protestes entre els treballadors ferroviaris. Finalment, es va pactar que representants de treballadors i personal de l'operadora farien marxes de reconeixement dels trams abans de reobrir-los en cas d'inclemències meteorològiques. Escoltem el director de Rodalies, Òscar Playà, que ha defensat els protocols de seguretat.
5: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats. Però vull deixar molt clar que són uns informes addicionals que ens han demanat sobre informació de la infraestructura.
1: Paraules d'Òscar Playà, director de Rodalies, que també ha valorat l'esforç en el desplegament de personal informador a les diverses estacions de la xarxa.
0: El sindicat CEMAF, David, ha desmentit que hi hagi cap conflicte laboral en la seva decisió d'aquest dimecres d'aturar aquesta circulació dels trens.
1: Perquè era una de les hipòtesis que s'apuntaven en un comunicat. Ha assegurat que les comunicacions mantingudes amb l'empresa han estat cenyides a l'àmbit més estricte del compliment de la seguretat ferroviària i el deure de protegir vides. El sindicat ha acusat Renfe i Adif de jugar, diuen, amb la seguretat per permetre circular els trens sense les comprovacions necessàries i, en concret, ha titllat de negligència innecessària l'arbre caigut sobre un tren de l'R2 sud aquest dimarts després de la forta tempesta del vespre.
0: I com sempre, doncs, els usuaris, els més afectats per tot plegat.
1: El malestar s'ha repetit entre la multitud de passatgers i passatgeres que s'acumulaven a les andanes amb queixes, entre d'altres, sobre la falta d'informació. Escoltem algunes de les queixes a Vilanova i la Geltrú i a Cubelles.
6: Cuando no, es que pasa un gusano por la vía y tenemos que esperar a que pase el gusano. Cuando no, que se han robado los cables. Cuando no, que si hay una maleta y no saben qué maleta hay en la de esto y tienen que identificarla. Hemos estado corriendo peligro porque ni siquiera habían arreglado las vías con lo que estaban deterioradas. Nos tratan como borregos, o sea, no dan ningún tipo de información, nada. O sea, luego te dicen, me sale el tren de la vía, ¿qué vía? Si es que ni siquiera dicen la vía, esperando en la vía 3 y luego te sale un tren de la vía 10.
7: En el semáforo he picado en una puerta de un coche donde me han bajado la ventana y le he pedido, por favor, lléveme a Vilanova. Sí. ¿Vale? Entonces, el señor ha sido muy amable, me ha llevado, a pesar que ha sido a los juzgados, la parte de arriba, que yo tenía que ir caminando 20 minutos hasta que llego a la estación.
8: Desde las 8 de la mañana que pensábamos coger el tren para irnos a Barcelona. Y hemos cogido los coches para venir hasta Vilanova.
1: Déu-n'hi-do, les experiències que han de viure usuaris i usuàries cada dia. Alguns d'ells, no cada dia, però en repetides ocasions.
0: És part de la seva vida i és un estrès que jo no sé qui compensarà. Mai es podrà compensar tot el temps perdut.
1: Les hores perdudes.
0: Clar, home, i aquesta desesperació... En fi, és terrible, és terrible. I la majoria de gent, evidentment, que necessita això per arribar a la seva feina o per arribar a l'escola o per arribar on sigui. És a la seva vida... I li estan complicant la vida a moltíssima gent. En fi, què deies, David?
1: Des de la Generalitat, també aquest, sí. La vessant política, podríem dir, d'aquest matí d'incidències a Rodalies, han defensat que les incidències, com diguem, no tenen res a veure amb la seguretat. Així ho ha remarcat la portaveu de l'executiu i consellera de Territori, Sílvia Paneque, al ple del Parlament.
9: Cap sindicat, insisteixo, cap sindicat ni cap treballador individual es pot elevar a valorar la seguretat de la xarxa viària.
1: La consellera també ha recordat que són els dos gestors, Renfe i Adif, qui certifiquen aquesta seguretat. A més, ha promès que hi ha una seguretat molt reforçada, ha dit, des del temporal Harry que va tenir lloc el mes de gener d'aquest 2026.
0: Encara en plana política, avui hem conegut que Junts portarà Renfe i Adif als tribunals amb una denúncia que presentaran el 20 d'octubre. Tot això coincidint amb els 9 mesos de l'accident ferroviari mortal de Gelida del passat 20 de gener.
1: Ho anunciava d'aquesta manera el portaveu del grup parlamentari de Junts, Salvador Vergés.
10: Presentarem la denúncia contra Renfe i Adif tal com ens vam comprometre. Serà el proper 20 d'octubre, que farà 9 mesos exactes del mortal accident de Gelida. Consellera, vostès es volen carregar Ferrocarrils de la Generalitat. Nosaltres volem fer fora la Renfe de Catalunya.
1: Doncs la vessant política, la derivada política amb aquesta denúncia de Junts que s'ha anunciat avui al Parlament de Catalunya. Matí complicat pel que fa a matí i jornada, amb algunes incidències que encara s'arrosseguen pel que fa al temporal als forts aiguats que hem patit aquí a Catalunya al llarg dels darrers dies.
0: 4:22 d'aquesta tarda de dimecres. Saludem a aquesta hora l'Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Molt bona tarda, Anna.
11: Hola, bona tarda.
0: I gràcies per atendre'ns en directe. Em sembla que estàs a l'AVE, potser, al tren?
11: Estic a l'AVE, estic
0: estàs
11: a l'AVE.
0: Estàs a l'AVE.
11: I vaig tard.
0: Bé, intentarem aguantar, però això ja no depèn de nosaltres. Ja sabem com funciona la cobertura a l'AVE. Passa que, no sé, com ara els han fet una miqueta més lents, no?, després de tot el caos que hem viscut aquest darrer any, en concret. No sé si potser la cobertura ha millorat una mica. Bé, Anna, imaginem que una vegada més... fars de patir la situació viscuda a la xarxa de Rodalies, no? No sé, com has viscut tu el dia? Com ho heu passat avui?
11: Bueno, he de dir que, no sé si dir que sóc afortunada, que precisament jo que sóc la portaveu m'ha enganxat fora.
0: Mira.
11: Però el WhatsApp era per plorar. I la gent te demanava solucions com si tu tinguessis un tren a la maleta. Els usuaris ja no poden més. Perquè molta gent ens diu, bueno, li comentava ara amb un company, diu, bueno, és que ha llovido mucho, bueno, ha plogut molt. És que quan plou, quan fa sol, quan roba a coure, sempre hi ha una excusa. I ens estem menjant dia rere dia d'incidències. És que un dia que tot va bé i tot ha anat genial és perquè ha retrasat 20 minuts. I 20 minuts pot ser perdre un transbord. És a dir, ens hem conformat amb uns horaris. L'altre dia, quan...
0: Ai, la cobertura.
1: Sí, Anna.
0: La cobertura.
1: Sí. No sé si encara ens escoltes.
0: Però
1: amb la primera resposta que ens donava Xavi ja ens deixava que deia, tot i que per els motius
0: claríssim.
1: Que sigui no hi era Catalunya . Que el WhatsApp el malestar doncs era palès amb tots els usuaris i usuàries que han hagut d'agafar el servei de Rodalies al llarg de la jornada.
0: Anna.
11: No em sentiu?
0: Sí. Ara sí. Sentim perfectament, sí. Bé, anirem actualitzant els oients perquè estàs a l'AVE i si algú s'acaba de connectar que sàpiga que estàs a l'AVE i no és que tinguis un Nokia 3310 del 94, vale?
11: I, pues mira, ara que tires enrere, us deia que l'altre dia, quan repassàvem el nou logotip de Renfe, estem fent els horaris de 1972.
0: Estem fent els horaris
11: dels...
0: Els
11: temps de viatge de 1972 quadren amb el que estem fent ara. De fet, es diria que eren inclús millors.
1: Sí,
0: això que ens explica l'Anna Gómez, la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, David Gallac, és molt bèstia.
1: Del 1972.
11: Mireu, ho vam penjar una broma del nou logotip de Renfe,
1: sí.
11: De que parlava de que era retro, i dic, bueno, pues si és retro, i tirem cap enrere, pues el 2005 Tarragona-Barcelona era una hora. Ho t'ho compro. Llavors un usuari ens va penjar els horaris... de 1972, que era d'on s'inspirava aquest logo, i bueno, ens van començar a arribar missatges amb gent que treia d'horaris antics, i sí, si tu sumaves el retras habitual d'una línia al mes de...
1: Era habitual, no? Si sumaves aquests endarreriments, és la més habitual. Anna, no sé si... fets com avui, què demostren o què posen sobre la taula? Que encara cal més manteniment, que cal més inversió, que tot i les millores que es prometen des de la classe política encara no s'ha fet prou. No sé amb quina conclusió us quedeu.
11: Amb tot. Ho necessitem tot. És que no hem de dir una cosa o l'altra, necessitem tot. Tenim una xarxa malalta i a la mínima que bufa algú que no va a favor, ens tomba.
1: Vosaltres us creieu més la versió, perquè avui es parlava o s'apuntava a primera hora d'una possible vaga encoberta, us creieu més la versió de CEMAF o la del portaveu de Rodalies?
11: Jo aquest matí he parlat amb maquinistes que no eren del CEMAF i m'han dit que hi havia trams que feien por. No em vull posar al costat de ningú, no diré que ningú menteix, sí que és veritat que sé que hi ha pressions a alguns maquinistes perquè pareixin, però jo he preguntat a maquinistes i deien que hi havia trams que es passava molta por. Per tant, tampoc que tothom tingui algun interès, sempre hi ha gent que té interessos a tot arreu, però a mi m'han dit els maquinistes avui, perquè ho he preguntat, i m'han dit que hi ha trams que feien por, i aquesta gent no sol es responsabilitza de la seva vida, sinó de tots els passatgers que anem aquí al tren. Per tant, quan un arbre cau i xoca el tren o descarrila, ja no és sol el maquinista que rep l'hòstia, la rebem tots, eh?
1: I en algun dels usuaris que escoltàvem fa uns minuts, molts d'ells apuntaven una manca d'informació que no sabien, tot i que des del director de Rodalies apuntava que valorava la tasca dels informadors i informadores. Per què, quan passen episodis com el d'avui, encara com a usuaris, com a usuàries, queda el malestar entre d'ells? Un dels punts del malestar és aquesta manca d'informació. Això hauria de ser més fàcil o s'hauria de solucionar de manera més pràctica, potser?
0: És molt difícil la comunicació amb l'Anna Gómez. Mira que és interessant la conversa, més en un dia com avui, amb la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, però jo crec que no podem mantenir una conversa més o menys estable amb l'Anna Gómez. Anna, ara sí? Ara ens escoltes? Tampoc.
11: No.
0: És que és com un robot, no? Vull dir, és impossible. Bé, sí, Anna, si ens escoltes, t'ho agraïm moltíssim.
1: Agraïm.
0: Gràcies per l'esforç. Però, mira, com és la vida, no? Des d'un tren a tota velocitat, que tampoc ens deixa comunicar-nos amb l'Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Bé, canviem de tema i parlarem ara del Tribunal Constitucional, que ha notificat al Suprem la sentència que avala amnistia la malversació als dirigents del procés. El jutge del cas, Pablo Llarena, ha donat un marge de 5 dies. 5 dies. A l'expresident català, Carles Puigdemont, per fer al·legacions.
1: Una declaració que obre la porta a la possibilitat de retirar les inhabilitacions que encara afecten Oriol Junqueras, Jordi Turull i Raül Romeva. Per cert, que l'associació CEOIR ha presentat avui una denúncia davant el Tribunal Suprem contra el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i 6 magistrats més per presumpta prevaricació judicial arran de la resolució sobre el recurs de Dolors Bassa. I, Xavi, tenim una última hora pel que fa a la crònica política, aquest escenari preelectoral de cara a les eleccions generals avançades del 29 de novembre, i és que Mas Madrid proposa que Ada Colau sigui la candidata del Frente Amplio. Recordem que és aquest conjunt de partits a l'esquerra del PSOE, podríem dir, que s'està formant, que estan en negociacions, que una de les incògnites era saber qui serà el cap de llista. Doncs aquesta és, recordem, Mas Madrid. No vol que sigui la candidata, però que Mas Madrid proposarà que Ada Colau, l'exalcaldessa de Barcelona, sigui la candidata d'aquest Frente Amplio.
0: I acabem les 4 de la tarda amb una notícia que comentàvem a l'inici d'aquest programa. Rosalía, Premi Nacional Músiques Actuales 2026. La Rosalía, que torna a ser notícia per allò que fa amb la música, portar-la on ningú no l'esperava. Avui ha guanyat el Premi Nacional de les Músiques Actuals 2026, que concedeix el Ministeri de Cultura, i està dotat amb 30.000 euros.
1: El jurat, que ha destacat especialment el seu disc Lux, en valora l'ambició, la capacitat d'innovar i la manera d'obrir nous camins creatius. També reconeix la projecció internacional de la seva obra i el paper de les col·laboracions en la seva música. De Los Angeles a El Malcrer, de Motomamia Lux, la cantant de Sant Esteve Sarrubí ha anat construint una carrera marcada pels canvis de rumb en aquest últim treball, i participen Silvia Pérez Cruz, Bjork, Carmiño i Estrella Morente, amb la col·laboració de l'Orquestra Simfònica de Londres. Amb aquest guardó, Rosalía s'afegeix a una llista que inclou Joan Manuel Serrat, Amaral i Luz Casal.

De Los Ángeles a El Mal Querer, de Motomami a Lux, la cantant de Sant Esteve Sesrovires, doncs, que ha anat construint una carrera marcada pels canvis de rumb. I en aquest darrer treball hi participen Sílvia Pérez Cruz, Bjork, Carmiño o Estrella Morente, entre d'altres, amb la col·laboració de l'Orquestra Simfònica de Londres. Amb aquest guardó, Rosalía afegeix el seu nom a una llista que inclou Joan Manuel Serrat, Amaral o Luz Casal.

0: reconeixement a un artista que ha convertit cada nou disc en una pregunta. I ara, què s'atrevirà a fer? Són les 4 i 32 minuts d'aquesta tarda. Podem saludar a l'historiador de l'art i crític cultural, Òscar Nin. Què tal, Òscar? Bona tarda.
1: Bona tarda, Xavi. Què tal? Com esteu?
0: Doncs molt feliç d'escoltar-te. Som amics, companys a cap de setmana a Ràdio Nacional d'Espanya, però a Ràdio 4 doncs, agrada coincidir també.
1: Clar que sí. Clar que sí.
0: Primer, impressions. Impressions, Òscar.
1: Perdona?
0: Impressions d'aquest...
1: Impressions? Doncs sí. Pues mira, estic una mica impressionat per això, perquè jo crec, ara igual la gent creu, però aquest senyor que està dient... Home, jo crec que aquest premi no el necessita Rosalía.
0: Carai.
1: No necessita aquest reconeixement d'un Ministeri de Cultura i no necessita els 30.000 euros de dotació econòmica que li han donat.
0: Ho estàvem comentant, ara ho parlàvem.
1: Sí, sí, sí. Sí, per què no ho necessita? Jo crec que aquest premi és més... aquest premi l'hauria d'haver donat la indústria cultural espanyola. És a dir, la indústria discogràfica. Estem parlant d'art i estem parlant de que el disco és molt disruptiu. D'acord, és fantàstic. Jo sóc el primer que vaig córrer per tindre una còpia. Però és que si hem de donar premis a gent disruptiva com Rosalía, la disrupció s'esvaeix com un sucre a un cafè. La veritable disrupció està amb les nenes que ara no poden accedir al conservatori perquè no tenen calés per accedir-hi. La disrupció són els nens i nenes de 12 anys que inverteixen un dissabte a la tarda a pagar de la seva butxaca un local d'assaig per anar a assajar.
0: Sí. Home,
1: aquest disco té molt mèrit cultural, Xavi. Sí, està, sí, molt bé, sí, sí. Està molt bé, és molt guai, ens agrada molt, però des d'un punt de vista, des d'un Ministeri de Cultura, home, aquest premi, Rosalía, no és la primera, se li ha donat a Mala Rodríguez, a Luz Casal, sí, a Kiko Veneno, sí, sí. Santiago Serol, Amaral o Joan Manel Serrat no necessiten aquest reconeixement. Ni necessiten 30.000 euros. Ara, des d'un punt de vista, un artista espanyola que se li reconegui d'un Ministeri de Cultura, fantàstic, perquè això és el que estan fent els francesos des que són nació.
0: Ja.
1: Està molt bé, però...
0: Ens estàs fent pensar, Òscar Nin?
2: Sí.
0: Ens estàs fent pensar, i a molts oients ara mateix, també.
1: Mm-hmm.
0: T'he convençut. Mm. Segueix, perdona, que t'he tallat. Deies.
1: No, que tots estem d'acord en que aquest disco és fonamental a la història del pop a Espanya i, si m'apures, al pop internacional. Però d'aquí a que un Ministeri de Cultura li otorgui a Rosalía un guardó que es diu Premi Nacional de Músiques Actuals, home, no sé. On queda l'avantguàrdia, realment l'avantguàrdia trencadora fora del mainstream i fora de les llistes de vendes? Clar, diguéssim que des d'un punt de vista cultural i des del ministeri, poder és que hem tirat per lo fàcil.
2: O sigui que no s'han pensat gaire, Òscar, creus? No han anat a la drecera fàcil per resoldre el premi i pim-pam.
1: Sí, lo veritablement... que s'hauria de rascar és, per exemple, perquè aquest guardó no el tenen l'Starta Relena, per exemple.
0: Ja, o Judeline, no?
1: Per exemple, o gent que porta molts anys... Ojo, és que a mi aquest premi m'agradaria que se li donés a Rosalía d'aquí 40 anys.
0: Ja.
1: Per què? Perquè aquesta trajectòria artística, que ja portem uns quants i només té 34 anys... d'aquí 40 serà un pepino espectacular. I això sí que serà patrimoni cultural espanyol.
2: Clar, la trajectòria en perspectiva de futur, no? D'aquí a 4 dècades, el que tu apuntaves, sí que tindrem un patrimoni fantàstic.
1: Clar, perquè si ara amb Lux ja està fent això, hòstia, d'aquí 10 anys, doncs no sé...
2: Què pot estar fent, no? Què pot estar fent? Com en l'imaginem?
1: Jo crec que d'aquí 15 anys Rosalía estarà a una colònia lunar allà fent coses i estarà en un altre àmbit, perquè si la disrupció i l'avantguàrdia ja diguéssim que s'ha passat del joc, lo proper que és. Lo bo de Rosalía és aquesta expectativa, perquè tu quan estableixes aquest llistó tan alt, de qualitat, de disrupció i de barreja de coses i de tindre un llenguatge propi a través de tota aquesta fusió, el futur és impressionant. El que passa és que ara, des del Ministeri de Cultura, premia a Lux i a Rosalía per ser disruptiva, home, doncs, no sé, diguéssim que és, amb tots els respectes, és un guardó que podia haver donat jo amb la mega, les meves amigues del Club de Lectura.
0: Carni. Doncs, Òscar, moltíssimes gràcies. Volíem conèixer la teva opinió en un dia com avui, amb aquesta notícia, no? Rosalía, Premi Nacional de Músiques Actuals, lliurat pel Ministeri de Cultura. I no deixes indiferent a ningú, com sempre, i ens encanta.
1: Us continuo escoltant des de casa.
0: Gràcies, guapo.
2: Una abraçada.
0: T'estimem molt, Òscar. Una abraçada molt gran.
1: Fins ara, macos.

0: Hola, Vanessa Hogarth, què tal? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Vanessa Hogarth està molt contenta amb aquest Premi Nacional del Ministeri de Cultura per la Rosalia.
1: Sí, jo estic molt contenta i et dic una cosa, que jo normalment he sigut la més defensora, perquè sempre he dit que, bueno, que sembla que sigui ella l'inventora, que no ho està tintatam, i que té un equip de màrqueting brutal, però... mereix, o sigui, sí que s'ho mereix, vull dir, a veure, escolta'm una cosa, el que fa ella amb el seu equip, amb totes les ganes que hi posa, que sobretot són ganes el que ella transmet, no? Doncs, escolta, que deien, potser hi ha gent que s'ho mereix més per, o perquè no té tants diners, ella en té molts i, tot, i és famosa, no li cal. Bueno, jo deia, tampoc és una ONG el premi, no? Vull dir que no és un premi de solidaritat o de promoció o de...
0: Sí, però
1: no?
0: Jo a l'Òscar Nin l'entenc també, eh?
1: Sí, no, jo també sí, ho entenc, sí, sí. I et dic una cosa, que és un bon anàlisi, sí, però, sí. Però bé, o sigui, ella ho està trencant, és que ho ha trencat i ens ha tornat bojos a tots.
0: És que això és com quan Messi jugava al Barça.
1: Sí.
0: Tots els anys que Messi ha jugat al Barça, que evidentment li havies de donar cada any la pilota d'or. Guanyés la Lliga o no,
1: clar,
0: o guanyés la Champions o no, perquè era el millor, no? Doncs sembla que la Rosalia, almenys ara mateix... És que li hauríem de donar tots els premis.
1: Bueno, i et dic una cosa, saps què passa? Que li han donat molts premis a fora i era hora que aquí també li donéssim un premi.
2: Un d'aquí,
1: perquè
2: ja.
1: Sempre passa això, que ningú és profeta de la seva terra i un d'aquí sí que se'l mereix. És que se'l mereix... Clar, que ningú discuteix que és una crac, però bé, suposo que també, bueno, té el seu cor i també li agrada rebre un premi d'aquí. Si no, sembla una mica tacanys, no? Una mica ratetes. Sí o no?
0: Ratetes, les que portes, em sembla, avui. Portes unes quantes.
1: Ui.
0: De seguida, la crònica social amb la Ui. Meravellosa Vanessa Hogarth.
3: Jo només vull veure elefants volar.
4: Ràdio 4 t'ofereix el darrer concert d'Oques Grasses. Dissabte 10 d'octubre diuen adéu als escenaris des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Dissabte, a 9:15 de la nit, en directe, el comiat d'Oques Grasses. A Ràdio 4.

0: Per cert, Vanessa, et presento a la Gisela Palma. Aquí la tenim estudiant de... És periodisme, no? A la Pompeu. Universitat Pompeu Fabra. I a la Paula Ballbé.
1: Encantada, també.
2: Igualment, un plaer.
0: És comunicació audiovisual i producció.
1: Exacte.
0: A la Pompeu Fabra, també.
1: Sí, a la Pompeu, també.
0: També.
1: Quin goig.
0: Doncs, en període de formació...
1: Sí. Pues les veig molt eixerides, molt espavilades,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, jo també ho he notat quan han arribat.
1: Trepitjant fort.
0: Sí.
1: A mi no se'm pot pujar l'ego d'aquesta forma, eh? Que em va molt malament, eh?
3: Apunten maneres. Molt bé, molt i molt bé.
0: Punt mig.
1: No, però ens hem de... Que us veig empoderada. O sigui, ens hem d'empoderar. Ja us veig empoderades,
0: totalment.
1: Eh? Exacte. Però escolta, saps?
0: Que sí.
1: Cap endavant.
0: Que ha de ser
1: sense així. Fre. Sí, ens les posarà la vida. Nosaltres estem obrint aixetes, estem obrint... Que no ens les tanquin.
0: Exacte.
3: Sí, però que sí? Ojo l'aigua després, que no caigui. És a dir...
1: Que no es desbordi,
3: clar,
1: no?
3: Clar, que no es desbordi. No. Obrim, però...
1: No, alguna bufetadeta de la vida, eh? Ah. A veure si s'entén. Alguna... Ara... Ja rebran sense voler-ho.
3: Què vols explicar?
1: Sense voler... O sigui, la vida ja passa.
3: Sí.
1: Tindran temps de tot.
3: Molt bé.
1: Ha quedat clar, no?
3: Sí.
0: Vanessa Hogarth és...
1: Parlo massa,
0: geni figura, eh? Geni figura. És que t'estimem... tant, per com ets. En fi, has estat...
1: Vaig estar ahir.
0: Sí, explica'ns
1: coses. Sí, no ens van deixar entrar, però vam estar allà. Va ser molt bo, perquè jo... Era en plan...
0: Quin judici, per si algú s'acaba de connectar
1: a
0: Ràdio 4?
1: Mira, la Shakira i el Piqué ahir van tenir un judici per un tema de la custòdia d'aquí viatge a on? Dels fills Milan i Xaxa. Què passa? Que la Shakira envia un comunicat i ha dit que després d'intentar arribar a un acord, que no han pogut, també ho va dir l'advocat del Piqué, el Ramon Tamborero, que van intentar arribar a un acord d'aquests també llarguíssims, com el que es va fer el novembre del 22, que al final el Piqué va

0: a veure el Piqué i la seva família a Barcelona. Llavors ella diu, a veure, les vacances llargues, d'acord, però les curtes, doncs com Setmana Santa o la Setmana Blanca que tenen allà, o mil cosetes, ponts, la Puríssima, el 12 d'octubre, jo què sé, coses que hi han de festa, doncs diu, no trobo just que l'esforç estigui centrat en els nostres fills i no en el pare o a la família, perquè ells tenen uns estudis, un entorn, llavors tenen jet lag, llavors no han berenat bé, no sopen bé i no saben on viuen. I això dius, home, doncs pues,
1: té raó. És que pels nanos és
0: una pallissa. És horrorós.
1: Està tan lluny.
0: És horrorós.
2: Per què no és aquí la vora? És a dir, que les distàncies entre els dos...
1: Si sí, hi ha problemes amb matrimonis separats que estan una a Granollers i l'altra
2: per això mateix que
1: a Sabadell.
2: Que
0: i mira, l'altre dia parlava amb un taxista quan anava amb lo del judici, perquè dic, agafo un taxi i no arribo jo a pillar la Shakira. I em va dir el taxista que s'havia separat, que tenia custòdia compartida, que és una altra normes que tenen el Piqué i la Shakira, no? Però que amb ell li deien que no podia traslladar-se a viure més lluny de no sé quants metres pel bé dels fills. Clar, és que els fills necessiten. Sí. Inclús ara està de moda molts pares com que ells se'n van i els nens estaran a la mateixa casa. Llavors no es mouen. Això ho sé, molts amics meus i coneguts ho fan. O sigui, els nens estan visquent on sempre, i llavors el que se'n va cada 15 dies és un dels dos.
1: I es mou, ostres. I si li deixa llavors missatgets ocults a l'altre quan arriba, o no sé, li crema una camisa... No.
0: Sí, o trobes en plan la, el sushi que van sopar amb la nova...
1: I al calaix potser et trobes un sobre de...
2: O tu tens
0: un
2: guardat...
0: sobre o una altra cosa!
2: O tu tenies a la nevera guardant no sé
0: un
2: què...
0: Un sobre de pica-pica.
1: Tu m'has entès, m'has entès, perfecte.
2: Sí, sí. O la nevera, aneu tan lluny la nevera, si hi ha coses que vols menjar-te tu, que no són de l'altre, si l'altre ve que aprofita, només diu, mira, saps què? Això que tant li agrada, m'ho menjaré jo ara.
1: No ho veig, jo, aquesta idea no m'agrada.
0: No mola, oi?
1: Cada no vegada mola. Que estic pensant més, cada segon que passa, clar, iogurts caducats, que li deixes allà per quan tu ja has marxat i arriba
0: home,
1: ell...
0: Home, pot ser una guerra tortuosa,
1: pot ser una guerra xunga, sí.
0: Sí, sí. Però, sí, clar, sí. Tu pateixes pel bé dels teus fills. No és aquesta la idea que tenim avui en dia. Però sí, bueno, mira, hi ha acords, o sigui, això ho fan, suposo, les parelles que ho poden fer.
1: No.
0: I les que no, doncs...
1: Potser els que es porten bé ara, ja fora de bromes i de conya.
0: Sí.
2: I pel bé dels fills i pel bé dels petits.
0: Sí, és en plan, pel bé dels nostres fills, no et deixis, no mengis els iogurts de maduixa, sisplau, sense lactosa, que estiguin allà quan torni.
2: Els que estan caducats a fa 4 setmanes.
0: Jo he menjat algun iogurt caducat, és tan bons,
2: eh? No obrirem un debat aquí,
0: estem
2: però...
0: Estem dient barbaritats. Aquí no, sí, ho feu, sí, sí. No ho feu.
2: Ara haurem de trucar algú...
0: Que la vida està molt cara, eh?
2: Però, sí, alguna vegada queda al final i dius, mira, ai, és igual.
0: Dius, és d'un mes o de dos.
2: De quan és això? De quan van obrir el supermercat? Del 84.
0: Bueno, jo li vaig preguntar...
2: No passa res.
0: Dius, bueno, aquest és... Diu, has de mirar que hi hagi liquidet. I dius, aquest està una mica sec, però bueno.
1: A
0: veure...
2: Has de mirar que hi hagi liquidet, eh?
0: Sí, en el iogurt.
1: Seguim parlant del iogurt, no?
0: Home,
1: per
0: suposar.
1: Ja.
2: No, només repeteixo
1: això,
2: les paraules.
1: Ho diu molta gent, això, no? Si han passat 10 dies, no passa res, pots menjar un iogurt, no? Perfectament. Jo no me'l menjo, eh?
0: No.
1: Jo 10 dies no.
2: Això si hi ha gana, tu...
0: Jo, a mi em passava quan anava a casa de l'estiu que havia menjat algun iogurt sense saber-ho, molt antic, i estava bé.
1: I tot bé. Ho vas veure un cop ja...
0: Un cop ja,
1: ja estaves de camí a l'hospital. Sí. Ja estaven a punt de tallar-te.
0: Perquè vaig dir, que estrany, aquests iogurts els haurà posat el meu germà? O són de l'estiu passat?
2: Aquest iogurt de maduixa...
0: No, és broma.
1: Home, hagués estat increïble, la veritat. M'hagués encantat.
0: La noia, l'assistenta. No tinc assistenta.
1: Alfred!
0: No, el iogurt...
1: Te pega un Alfred.
0: Pues mira...
1: Com a Batman.
0: Pues no, sí. O sigui, no li faria cap lleig, eh?
1: No, home, clar.
0: Seria superbona, a més, jo. Sí. Al final li portaria
1: ja
0: jo a l'Alfred a la membrana.
1: Ja sé quin Alfred agafaries tu.
2: Em passaria això, que acabaria donant xerrant amb la persona. Sí. Xerrant, oi, deixa això, anem a veure aquesta sèrie, anem a veure tal. I és igual, jo ho faig jo després, és igual.
1: I acabaries fent la cullereta al final, ja veuràs.
2: Amb el iogurt. Sí.
1: No, home.
0: Home, jo l'estiu, a la noia de fer feines, li portava ventiladors i tot el que... O sigui, jo pensava, pobreta, en plan, amb la calor que fa, que ens posàvem les dues i acabàvem abans.
2: Sí. És que al final és això. Diu,
1: no.
2: Fa cosa, no?
1: Com ja.
0: Bé, sí.
1: A veure, bueno, per on pues comencem?
0: Sí, la Shakira, total.
2: Shakira,
0: que van acabar el judici, va sortir la Shakira molt contenta,

0: encantada, blanca, mulleras blancas, tipazo, melenaza, una cara tranquila, i el Piqué molt somrient. Jo quan vaig veure la Shakira vaig dir, ha sortit amb la seva, perquè no estava eufòrica, però tenia una expressió molt relaxada. La seva advocada no va parlar, ella tampoc, però clar, quan va sortir el Piqué també el vaig veure molt content, potser inclús més que ella. Llavors vaig pensar, bueno, segurament jo diria que igual totes les vacances que ella vol no viatjaran els nens, però pues, igual la meitat o més... O sigui,
1: igual han partit l'estiu, no? Han partit de dir, no, unes quantes... No sé.
0: Sí, algú, jo crec que han sortit guanyant tots dos una miqueta. Quan un va a judici, és que pensen pel bé dels fills.
1: Millor.
0: I llavors, doncs, clar, pensa que també té família. Jo què sé, és que és un lío. Quan una separa, tota la família del Piqué està aquí. Els pares del Piqué estan super dels nets. Bueno, com és normal. Mm-hmm. Ai, no sé, no sé. Bueno, ja us explicaré perquè ara, de moment, ningú diu res.
1: Clar, quan sapiguem el què, explica'ns com evoluciona això tot plegat.
0: Sí, entre iogurt i iogurt, i marmelada de fresa.
1: Sí, entre iogurt caducat i iogurt no caducat. Entre la tria dels iogurts. Però tenim més coses. A veure, sí. Belén Esteban.
0: Belén Esteban. Belén Esteban és una passada... O sigui, ha tornat, i ha tornat molt fort, té unes audiències brutals.
1: Està...
0: Jo, evidentment, ho he vist, però és que m'enganxo i disfruto. O sigui,
1: fantàstica.
0: A veure, jo, mira, dic una cosa. A mi em cau molt bé Belén Esteban, o sigui, no et puc dir que no. I cada cop que parla intento ser una mica, doncs, més... pues no, o sigui, no vendre'm fàcilment. No ja. Em venc, però diuen, intentaré ser més dura. Però és que...
2: És que t'arriba molt.
0: És que les diu tan clares i tan, és tan graciosa i té tan poca vergonya la, amb un... Bueno, és que això no està avui al guió, però t'explico. La, amb l'última entrevista a la Trapote li va fer una broma com si estava grassoneta.
1: Ai, sí, vaig veure. Sí, sí,
0: i ella
1: sí,
0: és que
1: sí,
0: no li
1: sí,
0: diu que no s'ofèn, li comença, mira, aquí tengo el parche de esto, aquí tengo lo otro, aquí abajo tengo no sé què. Diu, esto es para que me compren el Corte Inglés. És que és que és una crac, és una crac.
2: És que li surt tan natural sí, tot, sí. No hi ha res pensat en ella. No. Això és una bomba, vull dir que
0: total,
2: és perillosa.
0: Total,
2: en,
0: i la Trapote,
2: és una bomba.
0: Que s'ha posat al carro, li començava... Pues jo era tu... Perquè va treballar per Europa Press, la Trapote, sí, però vamos, sí, jo sí, crec sí, que va demanar treballar un dia per liar-se amb el germà de Jesulín, perquè va durar dos dies a Europa Press. Va ser pim-pam-pum. I llavors diu, jo soy tu periodista de cabecera, tu doctora de cabecera. I li diu, sí, doctora, la doctora Liendre, que de todo sabe y de nada entiende.
1: I nada entiende, sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Em va, és que... És que dic, clar. Com no pots estimar la Belén Esteban? És que,
1: però
0: sisplau...
1: La Trapote, no, jo feia molt que no la veia prodigar dels mitjans.
0: És que van fer uns reportatges doncs, que havia creat una allà a Andalusia, havia creat com una botiga d'aquestes d'ungles i que es dedicava a això en plan, amb un tipus esteticien i tal i que passava de la tele.
1: Ungles Trapote.
0: Ungles Trapote.
2: Ungles Trapote, jo no entro, si veig això.
0: Ha tingut l'oportunitat d'entrar a la tele i allà que s'ha anat corrents a ficar-se amb la Belén Esteban.
2: Mira, Paula, deies, Paula Vallvé.
3: Talleu-me, sí.
2: Deies. Sí. Volies apuntar no, alguna cosa. Nostra, sí. Estudiant en pràctica.
3: No, però és que has dit que la Belén Esteban ha tornat i jo és que crec que la Belén Esteban mai ha arribat a marxar. O sigui, està al nostre cor. O
0: sí,
3: sigui,
0: molt bé.
3: El premi que li han donat a la Rosalía com contribució a la cultura, perquè no se li ha donat a la Belén Esteban? De veritat, és una cosa que em pregunto seriosament.
0: És veritat, és veritat.
1: Serà complicat que passi, però podria ser.
2: De cultura.
3: Bueno, és cultura popular.
0: Sí, és la princesa del poble i és que sempre ho serà, això és veritat.
3: Quants anys porta aquesta persona donant cultura?
0: Pues més de 30. Mira, la nena té 27 anys, la pues, Andreïta. Pues
1: ja va començar l'edat de la nena, crec que quan la mare tenia la mateixa edat ja va començar a sortir als mitjans, no?
0: Sí,
1: 30,
0: sí.
1: No?
0: Sí, és així, imagina't. Pues mira, una cosa.
2: Què?
0: Això que us deia, que sempre està als nostres cors, però ara ha tornat, en vez de ser col·laboradora, ha tornat a la carga, perquè sí que és veritat que des de que encara que estava amb nosaltres, des de que l'Andreïta va fer 18 anys, va dir, ja no parlo més d'ella perquè la vull respectar com a... Que si no com que abans estava protegida per ser menor, però a partir dels 18 dius, ostres, no estarà protegida i li poden fer la vida impossible. I ara ja li he donat permís per recordar la història que la volen tergiversar, dit això no pot ser. Llavors, unes últimes actualitzacions. Uh-huh. A la revista Semana és portada amb un petó amb la seva parella, la Belén Esteban,
1: no?
0: Amb el Miguel.
1: Miguel,
0: amb
1: no?
0: Amb el Miguel.
2: Té accent, no? Sí. És el Miguel? Vull dir,
1: ella li diu
2: porta
1: no.
2: Article,
1: no?
0: Sí, ella li diu el Miguel.
2: Bueno, això és com el cas de la Rosa Peral. El Albert, no? Vull dir que no era l'Albert.
0: Clar, el Albert. El Miguel, és veritat.
2: El Albert i su motosierra, no? En fi.
0: Pues apareixen. Si aquí el Miguel no... El Miguel li dona molts petons, surten molt guapos tots dos, i la revista Semana ho titula com que estan celebrant la seva tornada, que jo estic d'acord amb tu. Més que la seva tornada, estan celebrant que van a parlar i li van a bé i van pujar... Bueno, és que la gent igual pensava que ja la gent s'avorriria. Jo no ho tenia clar del tot, i no, ho va petar, I, bueno, últimes novetats, el Luis Priego, el director de lectures, ha explicat que hi havia com una... Saps que tu em vas preguntar com es portaven les germanes?
2: Sí.
0: I era un misteri, jo sabia
2: Andreita
0: que sempre...
2: Andreita i la Jules.
0: Que sempre s'havien portat bé, però sí que hi havia un distanciament, evidentment provocat pels pares, és que això està així. Però, clar, llavors la gent ha anat estirant del fil, i hem arribat a la conclusió, a Luis Priego, que tenia més informació, que hi havia un tema que no es parlaven des de feia 4 anys, les germanes, però el tema era que l'Andreita, suposadament, l'Andrea Janeiro, havia desvelat un secret de la Jules a la Belén, i la Belén ho havia dit a lectures. I aquest secret, diu el Priego que no, que és un altre secret. O sigui, el tema va de secrets aquesta tarda.
1: O sigui, aquest no és un altre. És un altre secret que li havia dit.
0: Explico el primer, que tampoc sabia molta gent, eh? Però, clar, l'acusen com a topo, com a talp, a l'Andreita i a la Bel Esteban. Llavors el Luis Priego diu no, perquè com que les fotos van sortir a la seva revista, diu, em van arribar les fotos per un altre cantó.
1: Per una altra via.
0: Exacte. El secret és que es veu que la Jules Janeiro va estar el 2023 sortint amb el Pietro Constanza.
1: Ui, aquest és el...
0: Vaya tela, és que ara... Ai, és que,
1: el fill de...
0: Que pera. Vienen curvas.
2: Anem a situar, tornem.
0: Pietro Constanza.
2: Qui?
0: Pietro Constanza,
2: que
0: la Jules Janeiro...
2: La Jules Janeiro.
0: És la... O sigui, Jules Janeiro va sortir el 2023,
2: sí?
0: Va ser parella amb el Pietro Constanza.
2: Vale.
0: Vale? Aquest Pietro és el germà del Carlo.
1: Del Carlo?
0: Del Carlo.
2: El Carlo què?
1: Constanza.
2: Carlo Magno.
0: No, no, és el fill, el Carlo Constanza...
1: És el fill de la Mar Flores.
0: És el fill de la Mar Flores, oh, i el Carlo que... Constanza, no. Padre.
2: Padre.
0: I que està a casa, bueno, casat està amb la filla, amb l'Alejandra Rubio, filla de Terelu Campos.
2: Amb l'Alejandra Rubio...
0: Que ha tingut un nen, el segon, la segona nena...
2: Ah, sí?
0: Que es diu
2: sí,
0: Tessa,
2: sí, sí,
0: com
2: sí,
0: la Tessa, bueno, és un... Es diu Tessa, que és un mix de dos noms. De Teresa Campos,
2: sí.
0: Molt bé.
2: Sí,
0: i de l'altra, àvia.
1: Que fort. La Jules ho nega, no, això?
2: Em peta el cap, no?
0: La Jules nega perquè diu no, o sigui, jo era amiga d'ell, no érem nòvios. Però a veure, sembla ser que hi ha unes fotos, llavors diuen...
2: A veure, són coses de nens.
0: Bueno,
2: que tenien 17
0: a veure,
2: anys.
0: No, sí, sí.
2: Bueno,
0: 18, anys. No, però escolta'm, no, ella té 22, pues treu 3 anys. És igual, és coses de nens, sí. Però què passa? Clar, és que tot és molt fuerte, és molt fuerte. Mira, aquest Pietro, és que el 2024 va ser arrestat per la policia i té que complir una condemna de 9 anys, li van rebaixar 12, per intent d'assassinat.
2: Ai.
1: Ostres.
2: T'intentarem posar llum a la foscor.
0: A Turín li va donar un rap a polvo increïble amb un noi de 23 anys, que al noi li van tenir que amputar una cama. Però això està condemnat de veritat, eh?
2: Perdó.
0: O sigui, no m'ho estic... Sí. I et dic una cosa, està a la presó, però és que el germà, el Carlo, també va estar a la presó uns mesos per vendre uns cotxes de luxe de formes, bueno, no legals. I també va estar el pare per temes fiscals. Vull dir, clar, és una família molt mafiosa.
2: No. Ja es veu.
3: Jugant al Monopoli, ja no? O sigui, primer va una a la presó i després va l'altra. O sigui, una cosa...
0: És heavy. Mare llavors, clar, que se sapigués
2: a veure
0: això...
2: Qui llença els daus.
0: És molt heavy. Llavors, bueno, tenim unes declaracions de la Belén Esteban en quan parla d'aquest tema, que si va seguir a la que ho va dir i que si no ho va dir... Escoltem a la Belén.
4: Belén, buenos días.
5: Buenos días.
4: ¿Qué tal?
5: Bien. Oye, ¿cómo? Al veterinario.
4: ¿Cómo va?
5: Bien, mejor. Lo que pasa es que tienes un vendaje muy... La molesta un poco, pero bien. Gracias a Dios. Ahí me está suspirando. Dime.
4: Oye, preguntarte simplemente. No sé si has podido escuchar las declaraciones de Carmen Borrego y todo lo que ha dicho, que está muy enfadada contigo, muy dolida, porque dijiste algo tan grave de su hijo... Que no te lo puedes perdonar.
5: Bueno, yo... ayer hablé con Carmen y me parece que tiene programa. Que aclare ella, porque es que yo ya...
4: Es que dijo algo así como que incluso habían pensado demandarte porque era algo gravísimo.
5: Pues fíjate, será grave que hace 2 semanas o 3 estuve con ella.
6: No te comento nada.
7: Bueno, he estado con ella varias veces, pero bueno, que lo aclare ella, que fue la que dijo las cosas, yo he hablado con ella y ya está. Si me perdonas, me voy, ¿vale?
6: Antes de marcharte, la última.
0: Ahora
6: me lo parece el enfado, se sigue hablando del enfado de las hermanas. Parece ser...
2: Doncs, si et sembla, Vanessa Hogarth, donem pas a la informació al butlletí de les 5 en punt de la tarda i després seguim amb aquest tema. Resolem
1: aquest, no aquest cas, perquè això no ens podem quedar així.
2: Doncs això, i després de resoldre amb la Vanessa Hogarth i tot el que porta, també convidarem el Rodrigo Cortés, el cineasta que avui ens presenta la seva novel·la Hija del Cielo. Està aquí esperant a... Sembla que ja està esperant aquí a la porta de l'estudi. I després el Toni Cano a les Palmes de Gran Canària en directe, l'home del carrer, clar que sí. Les preguntes sempre polèmiques amb la gent. Marc Viernés, que arriba també en uns minutets del programa. En fi, de seguida, a la tarda de Ràdio 4.
8: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. Mas Madrid ha proposat que Ada Colau lideri el Front Ampli a les eleccions generals del proper 29 de novembre. L'objectiu és fer una candidatura coral amb la resta de partits. Pau Alemany, bona tarda.
9: Bona tarda, Àlex. L'alcaldessa de Barcelona seria la candidata a la presidència del govern espanyol i encapçalaria la llista per Barcelona. Aquesta decisió, segons Mas Madrid, respon als principis de territorialitat i funcionament confederal en què treballen les forces polítiques del Front Ampli. La proposta de Mas Madrid també inclou que Mònica García, que havia sonat durant els últims dies com a possible candidata, sigui la número 1 a la província de Madrid, seguida d'Emilio Delgado i Teix Sidi, tres membres del mateix partit. El coordinador d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, ha mostrat el seu suport a la nova formació electoral.
10: Volcamos toda nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra militancia, nuestras propuestas en el Frente Amplio. Y también volcamos candidato y candidata elegidas democráticamente y que formarán parte de ese Frente Amplio.
9: Ara queda per veure la reacció de la resta de partits que conformen el Front Ampli i si acceptaran o no la nova proposta.
8: Gràcies, Pau. Doncs en aquest context de precampanya electoral, el Ministeri de Treball ha iniciat el camí per incrementar el salari mínim interprofessional abans precisament d'aquestes eleccions, el 29 de novembre. El Ministeri ha convocat la comissió d'experts encarregada de posar sobre la taula una proposta de pujada del salari mínim, que recordem es troba ara mateix als 1.221 euros en 14 mensualitats. La intenció és que el salari mínim interprofessional es mantingui al voltant del 60% del sou mitjà. I ho hem conegut avui, Metges de Catalunya ha decidit mantenir la convocatòria de vaga indefinida de facultatius a nivell català, que començarà el proper dia 28 d'octubre, tot i que la Unió Mèdica Facultativa, de la qual el Sindicat Mèdic Català n'és membre fundador, ha decidit ajornar l'aturada per l'anunci d'eleccions generals i la dissolució de les Corts. La direcció del sindicat afirma que el conflicte del personal mèdic i facultatiu que treballa al sistema sanitari català és amb la Conselleria de Salut, tot afegint que el govern no està en funcions, que el departament d'Olga Pané és qui té les competències sanitàries. Condemnat a 12 anys de presó, un home que ha reconegut haver violat dues dones a la ciutat de Lleida, Pepa Sangenís.
11: L'Audiència de Lleida ha condemnat a 12 anys de presó i a 20 anys de llibertat vigilada un home que va violar dues dones a Lleida en poc menys de dos mesos. El processat ha reconegut els fets aquest dimecres a l'Audiència de Lleida arran d'un acord de conformitat entre les parts. La primera agressió es va produir el 7 de gener de l'any 2024 a l'interior d'una tenda de campanya que l'home tenia muntada sota un pont pròxim a la canalització del riu Segre. El processat i la víctima es coneixien perquè tots dos eren indigents. La segona agressió va passar 29 de febrer d'aquest mateix any, a l'interior d'una fàbrica abandonada de Lleida. La dona també era vulnerable. La detenció es va produir a finals de maig de l'any 2024 en una finca agrícola de Flix, a la Ribera d'Ebre. Les sentències, que ja són fermes, estableixen, a més, una indemnització de 3.000 i 5.000 euros per a les víctimes.
8: Gràcies, Pepa. I Rodalies viu avui una altra jornada de caos. Totes les línies de tren han anat acumulant retards i endarreriments durant tot el dia i hores d'ara es manté aquesta situació, menys a la R7, que té suspès el servei. Després que no sortissin els trens a primera hora del dia, el servei s'ha anat reactivant a poc a partir de les 9 del matí. A ralentir, Rodalies ha anat oferint un servei precari, provocant molta incertesa entre els usuaris que ja estan acostumats animats, això sí, a que cada dia hi hagi problemes a la xarxa ferroviària. I és que el temporal de pluges dels últims dies també encara manté afectacions en centres sanitaris, sobretot a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, el General de Granollers i el de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat. Segons les darreres dades, conegudes a les dues del migdia, l'Hospital Vall d'Hebron tenia 3 quiròfans inhabilitats i 2 aparells de ressonància magnètica aturats. L'Hospital General de Granollers, on l'activitat assistencial ha recuperat la normalitat funcional, la unitat de recuperació postquirúrgica ha estat traslladada provisionalment. Les urgències funcionen amb normalitat i la medicació oncològica s'està elaborant temporalment a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. I és que Protecció Civil ha informat que, tot i que millora la previsió de pluges, manté l'emergència del pla Inuncat per aquestes afectacions que encara queden al territori. A més, avui s'esperen xàfecs forts de distribució irregular i demà també a la meitat és, però sense que arribin a ser aiguats torrencials. Això sí, ampliem aquesta hora la previsió meteorològica. Emet, Noelia García, bona tarda.
12: Bona tarda. Continuem amb precipitacions a Catalunya. Durant aquesta tarda, ruixats i tempestes a zones del litoral, prelitoral i Pirineu. Podran ser localment fortes amb calamar-se i fortes ventades. Es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat durant una hora. Temperatures màximes de 27 graus a Girona, 26 a Barcelona i 25 graus a Lleida i a Tarragona. És una informació d'EMET.
8: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
13: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Amb la Vanessa Hogarth, deies abans del butlletí.
1: Sí que és molt fort, que, bueno, que la història és que sembla ser que l'Andreïta es va arxivar a la Belén Esteban, que la Jules Janeiro tenia un lío, un afer tortuós, van dir, amb Pietro Constancia, que Pietro Constancia és el germà de Carlo Constancia. Carlo Constancia, molt bé has dit tu, David, el fill, un dels fills de la Mar Flores.
2: De la Mar Flores,
1: I que està casat i que té dos fills amb la filla de la Terelu Campos.
2: Oye, és que això m'encanta.
1: Aquest
2: arbre genealògic...
1: I el més fort, que la Jus diu que no estava amb ella, que estava amb una amiga, però que ho van filtrar, el més fort és que aquest noi, un any després de tenir una suposada relació amb la Jules, el va detenir la policia per presumptar intent, bueno, presumptar que ha estat condemnat d'assassinat amb un altre noi de la seva edat, que al final el noi, bueno, li van tenir que imputar una cama. I el tema també sabeu que el Carlo Constancia, el germà, també va estar a la presó per vendre cotxes de luxe de forma il·legal. El pare també ha estat per tema de fiscalies, també, bueno, agafar diners, canviar-los de cantó, fer coses poc legals. És una família complicada. Llavors, clar, la Jules, perquè era molt jove, 19 anys, no volia que la vinculessin amb ell, inclús per la família, perquè igual no ho sabien ni els seus pares. Què passa? Que diuen, va ser l'Andreïta i es van enfadar per això. I diuen, no va ser per això. I ens ho ha confirmat el Luis Pliego. Però li han preguntat, a Luis Pliego, que li van arribar aquestes fotografies, que no va ser la Belén Esteban, perquè
2: per
1: són amics,
2: via,
1: però va ser
2: per, un moment,
1: per una altra via. Una altra. I la Belén Esteban ha contestat això, el següent tall. Escolteu.
3: Belén, buenos días.
4: Buenos días.
3: ¿Qué tal?
4: Bien. Oye, ¿al veterinario?
3: ¿Cómo va?
4: Bien, mejor. Lo que pasa es que tienes un vendaje muy... La molesta un poco, pero bien. Gracias a
2: Dios. ¿Al
4: veterinario? Ahí me está suspirando.
3: Oye, preguntarte simplemente... no sé si has podido escuchar las declaraciones de Carmen Borrego.
1: Es que la Carmen tiene un fill que se va a Brian, amb el Pietro y amb el Carlo.
3: Porque dijiste algo tan grave de su hijo que no te lo puede perdonar.
4: Bueno, yo ayer hablé con Carmen y me parece que tiene programa. Que aclare ella, porque es que yo ya...
3: Es que dijo algo así como que incluso habían pensado demandarte porque era algo gravísimo.
4: Pues fíjate, será grave que... Hace dos semanas o tres estuve con ella.
1: Son amigas.
3: No te comento nada.
4: Bueno, he estado con ella varias veces. Pero bueno, que lo aclare ella, que fue la que dijo las cosas. Yo he hablado con ella y ya está. Si me perdonas, me voy.
3: Antes de marcharte, la última.
1: Ahora.
3: Se filtró, bueno, según parece, el enfado. Se sigue hablando del enfado de las hermanas.
2: Parece
3: ser que fue porque Julia estaba con Pietro Constancia y que
4: eso
3: se supo a raíz de que tu hija... Te lo contará.
1: Pobre Andreïta.
3: Público en una revista.
4: No sé. Alucino. No tengo nada que decir porque contra más diga,
3: nada,
4: más se habla.
3: Nada que ver, ¿no? No tiene nada que
4: ver. Perdonarme.
2: Capa maternària.
3: Oye, gracias.
1: Perdonada.
2: Perdonada.
1: La Belén diu que no té res a veure.
2: Adéu.
1: Que l'Andreïta no va dir res i ella tampoc. I el Luis Pliego confirma, diu, a més, que són amics, però diu, en aquella època estaven enfadats i no es parlaven. Però és cert, diu, hi ha una altra notícia que afecta un tercer que és menor d'edat, que pot ser el germà de la Julia Janeiro. I llavors allà el Luis Pliego no va contestar.
2: Ah, va dir...
1: I hi ha una altra relació de... No s'ha sapigut, això. Hi ha una suposada relació que no ha traspassat als mitjans, que l'han frenat, però que sembla que l'altre podria ser que, bueno, ho ha deixat en stand-by, però, bueno, ja veurem si al final diu no. De moment no sé si alimenten la fiera.
2: Estan allà fent donant peixet. A veure què passa,
1: Però, bueno, doncs... l'Andreïta, si ho va fer, va ser sense voler, això és veritat, pobreta. La culpa serà de l'Andreïta.
0: No, sempre. Que, bé, 5 i 10 minuts, anem tard. És ràdio en directe i anem tard. O sigui, tranquils, no vull estressar jo a Capullent, dient que anem tard, però jo interiorment sé
1: que... Jo que m'enrotllo com una persiana.
0: No, per res, si estaríem amb tu tot el dia, si et portaríem a casa...
2: Perquè ens agrada i aleshores els temes...
1: Ai, a mi també m'agrada.
2: Un tema en concret i no avancem perquè ens agrada i ens encantem en aquest tema i ja està, no passa res.
0: I és que ara, a més, ens visita Rodrigo Cortés,
1: uau,
0: que és meravellós. Vanessa Hogarth, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: T'estimem molt, la setmana vinent més. I t'escoltem també al Pla Z.
1: Amb el Toni Marín. Sí, amb la Glòria Galiano, el David de Balaguer.
0: El divendres, no?
1: Sí, el Víctor Parrado. Sí, estem allà tots.
0: Quin equipàs.
1: Ens ho passem
0: aquí,
1: també.
0: Aquí a Ràdio 4.
1: Ai, que bé.
0: Gràcies, Vanessa.
1: Quin bon rotllo.
0: Doncs, mira, en menys d'un minut parlarem de Hija del Cielo, de Rodrigo Cortés. Això és brutal. No marxis, menys d'un minut. El tenim aquí.
5: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil. L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe. Entrades auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.

0: 5 i 36 minuts d'aquesta tarda de dimecres, en menys d'un minut, Toni Cano, a Ràdio 4, o en menys de 5 segons, o en menys de 3. Hola, Toni.
1: Hola, què tal? Ara,
0: sí que estaves connectat molt bé, grande, Toni.
1: Estava connectat, sí. Hola, bona tarda, com estem?
0: Bona tarda, com estàs?
1: Què tal? Bé, molt bé, molt bé. Doncs mira, estic amb una hora menys, ara per mi. Doncs mira, per mi són 4:45.
0: Ah, que ets a Gran Canària.
1: Correcte,
0: no.
1: Les Palmes. Aquí estic, clar, i dic, a veure, avui des d'aquí podia preguntar als canaris, les canàries, l'opinió que tenen dels catalans, no? Però clar, de sobte, l'actualitat és tan així, pim-pam-pum, bocadillo d'atún, que clar, que dic, aquesta notícia no la podem deixar escapar, perquè tenim una persona que es parla molt, que va ser activista, o que és activista, i que ara serà com la cap de llista del ampli front d'esquerres. I aquesta senyora va ser alcaldessa de Barcelona durant 8 anys. I clar, jo estava pensant, sí, ho acaben de comunicar.
0: Ho han proposat, sí, però
1: No. Jo crec que hi ha confirmació ja. O sigui, ara mateix, jo el que estava mirant i el que estava intentant preguntar, però sembla ser que sí, que
0: jo crec que és
1: com
0: Mas Madrid, no? Que ha proposat que Ada Colau sigui la presidenciable del Front Ampli, jo Frente Ampli, no?, que li volen dir, a les eleccions del 29 de novembre.
1: Clar, però sembla que és com ja...
0: Com que...
1: Ja en primàries, però que està fet, saps?
0: Llavors ha de renunciar a Mònica García, no, Toni?
1: Clar, sí, fins i tot ella deia que seria la candidata per Madrid, i llavors Ada Colau seria per tota Espanya, una mica la cap de llista, i clar, jo no sé arreu, perquè clar, hem sentit a parlar molt bé de Rufián, i a més, com ha estat doncs posicionant-se durant molt de temps, jo he tingut el temps de recórrer molt a Espanya i preguntar, però clar, jo ja feia temps que Ada Colau, és veritat, doncs que doncs, després de deixar l'alcaldia, doncs estava doncs, fent la seva vida i fent les seves coses, i si l'han vist amb la flotilla, però sí que és veritat que no estava en primera fila. I llavors no sé quina opinió tindrà la gent fins i tot aquí. O sigui, un vol de tres obretes que per arribar fins aquí, creiem que, no sé, com ho veieu vosaltres? Vosaltres creieu que Ada Colau arreu d'Espanya serà una bona aglutinadora o què?
0: Jo no tinc ni idea, no tinc una opinió encara sobre aquest tema, Toni, de debò. No sé què dir-te, És que també, sobretot, no vull opinar massa perquè nosaltres, que la coneixem d'aquí, de Catalunya, concret de Barcelona, segurament tenim una opinió molt diferent i condicionada respecte a la resta d'Espanya, per bé o per malament, molts, però...
1: Totalment.
0: Però no ho sé. I tampoc sé, perdona, tampoc sé com... Com és ara Ada Colau? Ho sé pel que veig darrerament al Cafè d'Idees aquí de Ràdio 4 amb la Gemma Nierga. Però no sé en quin moment està de la seva vida, no sé en quin moment està comunicativament parlant, la vibra que vol exposar a partir d'ara, no ho sé. Vaig perdut.
1: Jo, com jo també, hi he pensat, ostres, podem fer un estudi ara mateix, en aquest moment, sociològic, a veure què tal la gent, com ho veu. I, a més, no estem parlant de... O sigui, estem parlant de gent de les Canàries. És a dir, que moltes vegades...
0: Lluny,
1: fins i tot amb la,
0: sí.
1: Clar, i la vida de la península, no, de los godos, queda una mica com per allà, no?
2: Allunyada.
1: Així que... Clar, sí, totalment. Aliena, perquè diuen, nosaltres tenim els nostres problemes aquí, les nostres coses. Llavors, jo volia preguntar a la gent, a veure què tal. Hola, què tal? Buenas tardes, com estàs? No, ui, m'acaben de dir que no ja, però m'han dit muy bonito. M'han dit mi niño no, que és molt maco.
2: Ai, que maco, mi niño no.
1: És que això és molt bonic d'aquí, de les canets, tota l'estona. Niño, muyallo, és molt maco.
0: Sí.
1: Mira, aquí tinc una noia que està fent el descans d'una botiga de perfumeria, que a més es veu que és estudiant o algo. Hola, què tal?
3: Hola.
1: Que eres estudiante.
3: Sí.
1: Trabajadora y estudiante. ¿Y estás aprovechando una pausa en el trabajo para estudiar?
3: Sí, es que no tengo mucho tiempo.
1: ¿Qué edad tienes?
3: 21.
1: ¡Viva la gente de 21 como tú! Para que luego se diga lo contrario, ¿eh? Ahí trabajando y estudiando en los ratos libres del curro, madre mía. Aquí en un banco, en la puerta de la tienda. Oye, van a haber elecciones el 29... Claro, tú tienes 21. ¿Son tus primeras elecciones generales en las que vas a votar o ya votas en las anteriores?
3: No, en las anteriores no pude.
1: No pudiste. O sea, vas a votar. ¿Lo tienes claro, más o menos?
3: Sí, más o menos.
1: Más o menos, pero va a haber un amplio frente de izquierdas que todavía no sabe bien quién va a estar, pero dicen que puede ser que sea Ada Colau. ¿Ada Colau para ti? Si te digo Ada Colau.
3: Sí, todavía no sé muy bien a qué voy a votar, tengo que leer bien todo.
1: Però més allà de a quin vas a votar, vas a pedir-te...
0: Molt bé, això m'ha agradat molt, això. Tengo que leer bien todo, eh?
4: Molt bé.
1: Eso está muy bien, eso está muy bien.
0: Això ja no ho fa ningú.
1: Eso esperemos que lo hagas ahora y lo hagas siempre, ¿eh? En todas tus elecciones, porque esto tenemos el defecto de no hacerlo, ¿eh? De, o sea, tú te vas a leer los programas y vas a ver...
3: Claro, claro, tengo que saber que a dónde voy a votar y quién va a estar al mando de nuestro país.
1: Y las cosas, claro, que propone eso.
3: Claro, claro.
1: Pues está muy bien. Oye, ¿qué estás estudiando, por cierto?
3: Enfermería.
1: Enfermería. Ole las enfermeras buenas, encima implicadas, ¿eh? Y con conciencia social. Muy bien. Pero ahora la gran pregunta es no a quién vas a votar, sino para ti, Ada Colau. O sea, ¿tú cómo la ves? ¿La ves una buena candidata?
3: Sí, yo creo que sí.
1: ¿Sí?
3: Sí.
1: ¿Te transmite confianza?
3: Sí, que va a ser... A ver, si sale, será un buen representante.
1: ¿Sí? Una persona así, dialogante, que puede aquello de estar un poquito para un lado y para el otro y hablar con todo.
3: Sí, yo creo que sí.
1: Bueno, pues muy bien. Aquí una estudiante de enfermería, ¿eh? Una treballadora, una noia de 21 anys, d'aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, té aquesta visió d'Ada Colau. Muchísimas gracias. Moltes gràcies.
0: Interessant, eh? Veure sí? des d'on és el Toni Cano, a Las Palmas de Gran Canaria, l'opinió sobre Ada Colau. Molt interessant. Sí.
1: Perquè, clar, nosaltres és el que tu dius, que, clar, nosaltres tenim una imatge molt diferent, però al cap i a la fi, doncs, va ser durant 8 anys l'alcaldessa de Barcelona. I això, al cap i a la fi, doncs, et dona una perspectiva diferent, com tu bé deies, no direm si bona o dolenta, perquè cadascú, evidentment, tindrà la seva opinió. Que, com diuen, que l'opinió és com els pompins, que cadascú té el seu... Sí. A veure, vaig a veure aquí, hi ha unes... Hola, què tal? Buenas tardes.
5: Buenas.
1: Què tal? De dónde sois?
5: De Málaga.
1: Oh, mira, malagueñas.
0: Se
1: l'ha pensat, eh? Te l'has pensat perquè te l'has inventat.
4: ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? No.
1: ¿De qué ciudad?
5: Fuengirola.
1: Fuengirola. Ahí la he dicho rápido y claro, Fuengirola podemos verificar claramente que es Málaga, así que perfecto. ¿Y tú también eres malagueña?
5: Yo nací en Colombia.
1: ¿Naciste en Colombia? ¿Y dónde vives ahora?
5: Aquí, en Gran Canaria.
1: Muy bien, bien, buena elección. ¿Y dónde? ¿Votas aquí?
5: Sí.
1: ¿Vas a votar el 29 de noviembre?
5: Sí.
1: ¿Lo tienes claro ya?
5: ¿A quién voy a votar?
1: Sí.
5: No.
1: No lo tienes claro.
5: Ahí estoy meditándolo.
1: ¿Y la malagueña?
5: Tampoco.
1: Tampoco. Muy bien. Pues me gusta más que no lo tengáis claro, porque al final si lo tenemos tan claro, pues a lo mejor dices, oye, vale. Pero la gran pregunta es que hay un amplio frente de izquierdas que está ahí, que se presenta, y parece ser que están buscando candidato o candidata, y alguien que se postula y parece ser que ya está ahí a puntito de serlo, sería Ada Colau. Este nombre que os dice a vosotras.
5: La verdad que... No me suena de nada.
0: No la coneixen.
1: No te suena Ada Colau. No le pones ni cara.
5: No.
1: No le pones cara a Ada Colau. ¿Y tú por aquí?
0: Veus.
5: Tampoco.
1: Ah, claro, es que también nos estamos jugando esta, claro. Porque es verdad que Ada Colau para nosotros tiene mucha presencia en nuestra vida. La conocemos.

0: que la llei electoral als partits més petits sempre els hi deixen molts vots tirats, podríem dir, a les províncies, que no sumen. Llavors, clar, els partits grans, tot això suma més. Llavors, al final, el que volen fer és una suma, perquè no quedin restes per allà, que dius, al final, mira tots aquests vots que sempre diem que s'han perdut, no? Doncs això, fer un partit gran que el que faci és aglutinar tots aquests.
1: Així sí,
0: que
1: anem a veure... Sumar, Izquierda Unida, més Madrid, no? Comuns...
0: Compromís,
1: i després, clar, hi entren les forces polítiques com Compromís, més la Junta Aragonesa, no? Equo...
0: I esperem que fins i tot aquests tan
1: petonets
0: que... clar, és aquí el que estan. Diuen que hi ha molt bona sintonia entre Ada Colau i Pablo Iglesias i Irene Montero. Per tant, això també obriria la porta. L'únic que hi ha aquesta bona sintonia, però a mi hi ha una cosa que em pregunto. Si hi ha tan bona sintonia, com que a Catalunya tenim Comuns i Podem? Saps que no van junts,
2: no van
0: tampoc
2: junts.
0: Allà.
2: No. És Comuns i Podem, llavors... però no són Comuns i... És a dir, no estan junts, clar. Ni junts, que no són junts.
1: Junts no són junts.
0: No, junts no són junts.
2: Comuns no van junts. Vull dir,
1: ahir, Toni,
2: no són junts.
1: Ahir, Toni, vam tenir aquí en directe a Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont, i li vam preguntar per les paraules d'Ada Colau al Cafè d'Idees de Ràdio 4, que l'Ada Colau ahir doncs va dir literalment a Carles Puigdemont... Com va ser,
2: no podrà caminar tranquil.
1: No podrà anar tranquil caminant pels carrers quan torni.
2: Per haver tombat els decrets d'habitatge, junts.
1: Clar.
0: Home, això jo crec que...
1: I llavors el Gonzalo Boye va dir... bé, això ho diu una persona que té moltes ganes de tornar a treballar, no? Més o menys.
2: Sí, que necessita la visibilitat i que aleshores s'ha de posicionar al tauler polític.
0: Sí, però sí que és veritat que, evidentment, l'habitatge és el que juga, doncs, és un pilar fonamental en aquesta campanya. I es parlarà molt d'habitatge i fins i tot la vaga general que es fa, que és una vaga general que no es fa per, podríem dir, pels drets dels treballadors, que normalment és pel que es convoquen, perquè els grans sindicats el que fan és defensar els treballadors, doncs l'habitatge fins i tot ha entrat aquí. Llavors, clar, ens hem ficat fins a la cuina amb el tema de l'habitatge i al final, doncs, també es creu que també es busca aquesta imatge de l'activista de Colau que sempre doncs, ha estat als desnonaments i tot això. Llavors, per aquí també hi ha aquest punt, que sobretot s'ha aconseguit doncs, que el focus es posi a l'habitatge i no, per exemple, a la immigració, que feia dos dies que el focus estava ficat 100% a Ceuta, que avui Feijó, recordem, que ho està intentant, que ha anat cap allà, cap a Ceuta, i ha dit «Ei, hola, què tal? Oye, ¿se está hablando de Ceuta o no se habla de Ceuta? Que estamos aquí, ¿para qué estamos?» Llavors, vull dir que també al final cadascú intenta escombrar el que millor li va. Mira, tinc aquí una noia que, a veure, que està amb els cascos. Hola, què tal? Com estàs?
3: Bien.
0: ¿De dónde eres?
3: De aquí, de Canàries.
0: Muy bien, de Canàries. Elecciones, 29 de noviembre. ¿Vas a ir a votar?
3: Sí.
0: ¿Irás a votar? Muy bien. No, ¿todavía no lo tienes muy claro, quizá? O...
3: No lo tengo claro.
0: Bueno, pues mi pregunta no va por ahí. Mi pregunta es que Ada Colau se posiciona y está ahí quizá como una de las candidatas, una de las caras visibles para encabezar la lista del amplio frente de izquierdas. ¿Qué tal Ada Colau para ti? ¿Qué te dice Ada Colau?
3: La verdad es que nada, porque no la conozco, lo siento.
1: No sé quién. Una otra que tampoco.
0: Tampoco. ¿A qué te dedicas tú?
3: Seguridad privada.
0: ¿Seguridad privada? ¿De qué edad tienes?
3: 36.
0: Uy, te has pensado también que la has cumplido.
2: Pues esto pasa uno,
0: es que cuando uno la acaba de cumplir le pasa muy... Sí, eso pasa. Vale, pues Ada Colau, aquí tenemos una persona que trabaja en seguridad privada, 36 años, es adica ya fa temps que hasta la vida también, no, o sea, que está muy bien, que 36 es una edad muy joven, pero ya tienes un recorrido y tampoco la coneix. Es a dir, ¿no te suena como alcaldesa de Barcelona?
3: No.
0: No, claro, dices Barcelona queda...
3: No, yo no conozco nada.
0: ¿Has estado? ¿Tú subes ahí?
3: Tuve una semana en Barcelona y...
1: ¿Y qué tal?
2: ¿Y qué?
3: No me gustó.
1: ¿Por qué?
0: No te gustó.
3: Ay, no.
0: Me gustó más Canarias. Hombre, claro, es que claro, también es que...
1: Sí, pero ¿por qué no le iba a agradar?
0: Pero sin comprar, ¿por qué no? A ver...
2: Para mejorar, ¿en qué puede mejorar?
0: ¿En qué puede mejorar? A ver...
3: La cuestión de seguridad están mal, ¿vale? Los vigilantes necesitan muchas ayudas en las calles y ahí están muy, muy desprotegidos.
0: ¿Pero tú esto lo viviste allí? ¿Lo viste con tus compañeros?
3: Allí de seguridad en Barcelona.
0: ¿Estuviste trabajando una semana para un evento, entiendo?
3: Sí, un evento y una tienda también.
2: De aquí, podemos preguntar eso. De aquí.
3: O sea, las condiciones para los vigilantes estaban muy deterioradas.
0: Oye, ¿y el evento? ¿Podemos saber un poco de qué iba ese evento?
3: Que evento era...
2: ¿Qué era?
3: No, estuve en tienda, por lo general.
0: ¿En tienda? ¿Qué tienda? ¿En una tienda en alguna...
3: en una zona de calle.

0: Y estaba muy concurrida y...
1: Vamos a ver qué tienda, qué zona era.
2: Sería,
1: no hace falta la tienda, pero...
2: Portal de l'Àngel.
0: La zona no me acuerdo Plaza muy Catalunya. Bien, creo que era por Hospitalet o algo así.
2: Ah, llavors no.
3: Hospitalet. Però, aleshores,
4: amb cariño... Això era pel Mobile World
3: Cariño, però l'Hospitalet de Llobregat no és Barcelona, sí. que també està molt maco l'Hospitalet, bueno, sí. M'agrada molt l'Hospitalet. Per té moltes coses, que ara no me'n recordo, però que sí que està molt bé l'Hospitalet també. Però...
1: Nosaltres, una mica com a conqueridors, els barcelonins, que ens haurà de dir la Gran Barcelona, no, però sí, bueno, són veïns, Barcelona,
2: sí, l'Hospitalet. Sí,
1: són
2: veïns,
1: molt bons veïns. Mi, i a més, ara, des de que podem fer servir la mateixa bicicleta, vull dir, ara, jo amb el bici puc fer servir l'ambici, jo ja estic feliç. Saps que em sentíem... Sí, ara ja podem. Bueno, pues,
2: molt bé.
1: Moltíssimes gràcies. Sí, sí, sí, aquí tenim, bueno, el que veiem,
2: no? A veure què més, a veure què més.
1: Clar, anem trobes? A veure si algú... O sigui, hem trobat, de quatre que hem preguntat, hem trobat, doncs, hem preguntat a gent jove, noies molt joves, a veure què... Hola, què tal? Muy buenas, ¿cómo están?
5: Ah, lo siento, pero tenemos prisa. Que
1: pero yo ando con ustedes, no se preocupen. Si yo ando con... Es una pregunta muy,
3: clar,
1: es muy
3: clar,
1: rápida, es muy rápido. Es que el 29 de noviembre tenemos elecciones, no le voy a preguntar a quién van a votar.
5: Ven aquí, pero... ¿verdad? De que van a haber elecciones y es muy importante.
1: Hay que ir a votar, claro.
5: Hombre, más claro el agua.
1: Claro. Oye, vale. Pues parece ser que dentro del...
5: Un minuto.
1: Isa, un minuto solo. Venga. Es que claro, está el amplio frente de izquierdas que todavía están buscando quién va a encabezarlo y parece ser que hablan de Ada Colau como posible candidata. ¿Os dice algo Ada Colau? ¿Quién es Ada Colau? ¿Tenéis una opinión sobre ella? A ver, ella dice que no, la amiga,
5: No, yo lo que sé, que la conozco de cuando fue alcaldesa de Barcelona, pero ya después ya no sé si sigue en política o no, etcétera, etcétera.
1: Y si le tuvieras que... Mira, en Cataluña tenemos los gomets, que son unas etiquetitas de colores. Si le tuvieras que poner una etiquetita verde, naranja o roja...
3: Vol marxar, crec.
1: ¿Le pondrías?
2: Ay, sí.
3: No.
1: A Ada Colau.
5: Y yo qué sé, y qué...
1: ¿Qué opinión te genera? ¿Bien, mal, regular?
3: No sabe.
1: Bien. ¿Crees que es una buena candidata?
5: Hombre, yo no la conozco mucho, porque quien la debe de conocer mucho son los catalanes.
1: Sí,
5: pero nosotros aquí poco la conocemos, ya te digo, en su momento, no sé si cuando estuvo de alcaldesa, no sé si llegó, pues entonces si estuvo bien, yo creo
1: 8 años,
5: que sí.
1: 8 años.
5: Pues nada, si duró 8 años es porque la gente le votaba. Espero que lo haya hecho bien, pero no sé.
1: Oye, ¿puedo saber un poquito por dónde vas a ir a votar tú? Si lo tienes claro.
5: Vamos, más fácil. Yo el día 16 me jubilo, ya lo sabes. A la izquierda no le puedo votar a la derecha. ¿Cómo le voy a votar a la derecha que me quiere bajar las pensiones?
1: Pues ahí tenemos. Bueno, ahí tenemos. Pues, muchas gracias. Que vaya muy bien, ¿eh?
5: Sí, mi niño.
1: Gracias, que vaya muy bien.
4: Utecla, ¿eh? Aquesta senyora, Utecla.
3: Aquesta dona té molt clar.
4: Sí. Toni, saludem al Marc Viernes, que acaba d'entrar a l'estudi. Què tal, Marc? Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Com esteu?
4: Molt bé. No heu coincidit amb el Toni Cano.
6: No.
4: Però
6: qui és? És una persona important.
4: És meravellós. Sí, és un ésser humà preciós.
6: I és el nostre home del carrer.
4: És l'home del carrer. Ah, vale. Les preguntes que s'han de fer al carrer.
6: Ah, vale.
4: Ens agrada escoltar la gent.
6: Ai, el reporter.
4: Sí.
6: Ai,
4: Toni.
1: Ui, el reporter. Ara, com m'ha ofès aquesta pregunta, qui és? Doncs ara faig el mateix. Qui és el Marc?
4: El nostre... És un fitxatge, Toni, de la tarda de Ràdio 4.
6: Però ara està al carrer en directe, ell.
4: Sí, està a les Palmes.
3: A les Palmes, eh?
6: Estàs a les Palmes. Nen, que bé.
1: Sí, mira, m'està tocant ara el sol, i potser me'n vaig a la platja després.
6: Ah, molt bé.
1: Sí, ara només m'està tocant
3: abans,
1: el sol.
3: Ja estan abans.
1: Sí, una hora abans, sí, clar. Sí. Ara aquí no, ara doncs jo acabaré a les 5 de la tarda, per fer el té, que és molt britànic això, perquè també hem de dir que...
4: El té, tu.
6: El té, el té.
3: A les Palmes la fan...
1: Bueno, ojo, és que al sud de la illa, per exemple, a Maspalomas, hosti, la de gent britànics que hi ha...
3: Sí, bueno, és igual. Aquí cada setmana... Va seguir la frase... no la seguiré,
1: sí.
3: Perquè...
1: Sí. No, doncs aquesta setmana he de dir... Sí, a les 5, no? Sí.
4: Ordre, Toni, més gent, opinió, perquè avui, Marc, el Toni Cano s'ha anat tan lluny, l'hem enviat a les Palmes de Gran Canària per preguntar si la gent d'allà coneix a l'Ada Colau i quina opinió té de l'Ada Colau, perquè sembla que pot acabar sent la líder...
6: De... I què han dit? Mira que jo no... M'agrada molt l'Ada Colau, a mi.
4: Ah, sí?
6: Ah, sí?
4: A veure, Toni, què diu la gent?
1: Espera una cosa. Saps una cosa? Que aquest senyor que ha preguntat qui sóc, i ara jo estic ara amb la seva veu que ja l'he sentit...
4: El Marc Viernes.
1: Sí. Doncs aquest senyor i jo som veïns, crec.
3: Ui!
4: A Girona?
1: A Girona? No.
4: O potser veu ser veïns.
6: No, potser abans, perquè jo porto poc a Girona. D'on ets tu?
1: Tu quan portes a Girona?
6: No, tu has dit que som veïns. Digues tu primer.
3: Demostreu, proves.
1: Jo sóc del Bon Pastor.
6: Ah, sí, nen, clar, i tant. Som veïns.
1: Home, que si som veïns. És que, és més, et vaig saludar no fa molt i vas pensar, tu, mira, un fan. Perquè, a més, vam estar parlant als Premis Sant Jordi, tu i jo. Sí, ara ja tot...
6: Ara tot me quadra.
1: Clar. Veus, sí, estaves passant-ho pel sorli, l'estava passant per la porta del sorli i vaig dir... Ei,
4: un panyolo.
6: Vale, ja te poso cara. Ja te poso cara.
4: Sí, sí, sí. Doncs què, Toni, què et diu la gent de la de Colau?
1: Doncs anem a preguntar per aquí.
4: Més.
1: Hola, què tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Bien.
1: Muy bien, 29 de noviembre, vamos a votar.
2: Sí, por supuesto.
1: Pues tenemos una candidata que puede ser que sí, puede ser que no, pero por ahora está ahí candidatándose para ser la candidata, valga la redundancia,
4: proposa más Madrid,
1: de este Frente Amplio de Izquierdas, que es Ada Colau. ¿Qué opinión te merece?
2: La verdad que no tengo una opinión muy formada, pero nosotros miramos un poco por nuestras islas. Pero la verdad que políticamente estamos un poco al margen últimamente por aquí.
1: ¿Creéis que estáis muy diferenciados de los godos políticamente? Los godos digo nosotros, ¿eh? Porque siempre es despectivo lo de godos. Sí. A mí es que a mí me mola. Me autodeclaro godo.
2: No, pues yo creo que somos españoles, somos peninsulares, no somos canarios. Y yo pienso que hay que intentar ser respetuosos.
1: Pues como, ¿y tú no crees que el Frente Amplio de Izquierdas puede también apoyar a las islas?
2: Sí, ¿por qué no?
1: Sí, pues entonces sería ya la candidata, así, pero tendrías que buscar también los vuestros, claro.
4: Pero li sona, ¿no? Coneix Ada Colau, ¿no?
1: ¿Li sona alguna cosa? ¿Te suena Ada Colau?
2: Sí, por supuesto que sí. Sé quién es Ada Colau.
1: Y entonces la opinión entre bien, mal, regular...
2: No sé, no contesto.
1: Bien, no contesta y aquí tenemos a ver, hola, ¿qué tal?
7: Hola, ¿qué tal?
1: Y tú sobre Ada Colau, ¿qué me dirías?
7: Bien, decente para el panorama que hay por ahí.
1: Sí, ¿no? Oye, pues hablar de políticos tenemos, y decir decente está muy bien, mucho, ¿eh? Ahora mismo, esto es un puntazo para Ada Colau. O sea, sí, ¿tú tienes claro ya que vas a votar el 29?
7: No, todavía no.
1: ¿Pero sabes que quiera votar?
7: Sí, pero no creo que vaya a votar.
1: No, ¿en serio?
7: Sí.
6: No puede ser.
1: Hay que ir a votar. Hay que pensárselo bien, pero hay que votar porque está la cosa como para...
7: No sé, me lo estoy pensando, pero
4: mucha gente se ha dejado la vida, literalmente, ha dado su vida para que ese hombre y nosotros, tú también, David, todos podamos votar hoy.
1: Sí, correcto. Sí. Pues mira, tengo aquí unas chicas tomándose un cafelito con leche y una crepe que no quieren contestar. Me acaban de hacer así con el dedo. ¡No! Me han dicho no, porque claro, evidentemente se le va a enfriar el café con leche y eso es una pena.
4: Claro.
1: Y ahora que tengo aquí dos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: 29 de noviembre, elecciones.
8: Sí.
1: ¿Preparados ya para meter la papeleta en la urna?
8: Ajá. Ahí estamos pensándolo.
1: Sí, la papeleta en la urna, que pensé cuando he dicho de meter. Es que tengo a la gente en el estudio.
8: Yo es que he escuchado más palomas y estoy ya despistado.
1: Bueno, es que además te decía una cosa, más palomas esta semana, cosa que yo he de decir que no sabía.
6: Están de fiesta.
3: ¿Y una fiesta?
1: ¿Está de fiesta?
6: Claro.
1: Ah, esto siempre.
6: No, siempre,
1: pero
6: no. Siempre,
1: todo,
6: ¿eh? No, claro.
1: Ojo, es la semana del orgullo fetiche. Y está todo el mundo obedece. Okay. Hay una de perros. Sí, ¿eh?
4: ¿Hay perros?
6: Tengo la sensación que más palomas siempre es el orgullo.
1: Pero esta vez es de
3: yo crec que quan no en tenen en posen.
1: Del leather. Sí. Bueno, tienen orgullo d'invierno i tot,
3: eh? Del fetix has dit, Toni?
1: Del fetix, sí, del fetix.
6: És una branca de l'orgull fetix.
3: És una...
6: Va la gent a quatre potes?
1: No a quatre potes, però van vestits de gossos, o sigui, amb caps de gossos. Maquíssim, eh? El cap de gos m'agrada. L'únic que la resta de la vestimenta, a mi m'agrada anar tapadets.
4: Ha arribat els Terians, han arribat una hora més tard.
6: Sí.
4: Bueno,
1: també. Però bueno,
6: votaran a Pac-Man,
1: Casa Manban, aquesta gent. Una cosa, no, ràpidament, que parece ser que Ada Colau puede ser la candidata para el Frente Amplio de Izquierdas. Ada Colau, ¿qué te merece la opinión?
8: No me interesa.
1: ¿No te interesa Ada Colau o dar la opinión?
8: No me interesa nada.
1: ¿Ada Colau?
8: Nada.
1: ¿Por qué? Yo no quiero prejuzgar, pero con la ropa y por los andares y cómo estaba sentado, estoy prejuzgando. Pero te digo yo, que creo que no me equivoco, si digo que votan...
6: Eso cantaré yo.
1: Que va a votar un poco más entre verde y azul que cualquier otro color. Sí, y verde oscuro, porque claro, sí, además sí, he visto.
4: Más palomas.
1: No, que no son más palomas, estamos en Las Palmas ahora.
6: Ya. Claro, pues
1: no
6: que sabes. Todo es PL, palomas, en fin. Palmas...
1: Doncs... Ah, estamos a Gran Canaria.
4: Arriba doncs... a les 6 de la tarda, Toni, si és que estaríem amb tu tot el dia. Però...
1: Sí. Ja, jo també, i amb vosaltres també.
4: Però bueno, hem de donar pas a la informació, així que...
1: Doncs
4: moltes gràcies. Escolta, passa-ho molt bé, perquè et quedes allà, no? Aprofites que t'hem enviat allà a fer només aquesta pregunta. Sí, ja que estàs, aprofites i et quedes un parell de dies.
1: Fins diumenge.
6: Molt bé,
3: molt bé.
4: La casa és gran bé.
3: Ah. Vamos,
6: és que aquí molt bé.
3: Ja veuràs, que després em demanaran a mi comptes d'aquest viatge.
4: Sí. Sònia Rodríguez, Justícia, Producció, paga tot. Toni, t'estimem molt. Gràcies.
3: Us estimo.
6: Gaudeix, Toni, gaudeix.
3: El programa del Masformas Fetish Prime no el puc dir per antena.
6: No?
4: Actualitzem la informació, butlletí de les 6 i seguim aquí a la tarda a Ràdio 4 amb el Marc Viernes.
9: Són les 6.
10: Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bona tarda. A aquesta hora continuem molt pendents del possible desnonament d'un bloc de pisos al barri de Sant Andreu de Barcelona, conegut com a Llenguadoc 74, on hi viuen 50 persones, entre elles famílies amb menors. Més detalls, Sergi Bassoles.
11: Sí, centenars de persones es congreguen des d'aquest matí a les portes d'aquest edifici on ens trobem, al número 74 del carrer Llenguadoc. 50 persones i una desena de menors podrien perdre la casa. La comitiva judicial ha arribat aquí on ens trobem fa escassament una hora. S'espera un ordre del jutjat per decidir si s'executa o no el llançament. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es tracta de tres procediments iniciats l'any 2019 quan van ocupar l'edifici. No existeix, segons el Superior de Justícia, un informe de vulnerabilitat i tots els intents de la propietat per negociar han fracassat. Ajuntament i Generalitat s'oposen al desnonament i ja s'ha obert una taula de negociació. De fet, ens diuen fons municipals, el consistori estaria intentant parlar amb la propietat per adquirir la finca. Sigui com sigui, i a l'espera de com avança tot plegat, com dèiem, centenars de persones continuen aquí al carrer Llenguadoc número 74 per intentar impedir aquest desnonament.
9: Gràcies, Sergi. A tot això, la justícia madrilenya ha tornat a rebutjar avui desallotjar l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid, tal com demanava el consistori de la capital. En aquest context, també tenim la mirada posada en la trobada que mantindran aquesta tarda, d'aquí una hora, els principals sindicats del país, amb l'objectiu d'establir la data de la vaga general pel dret a l'habitatge, una mobilització que secundaran les organitzacions majoritàries, Comissions Obreres i UGT. De moment, si no hi ha cap sorpresa, tot apunta que l'11 de novembre serà el dia triat per fer aquesta vaga general, tal com plantejaven el sindicat de llogateres. La seva portaveu, Valeria Racu, ha insistit en declaracions a Televisió Espanyola que no es tracta d'una vaga política, tot i que admet que hi ha elements polítics difícils de separar de la motivació principal de la convocatòria.
12: No es una huelga política, es una huelga también que va de las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? No podemos obviar que la vivienda es el lugar donde se va todo nuestro salario. ¿De qué sirve subir el salario mínimo interprofesional si lo que vemos es que la vivienda sube 3, 4 o 5 veces más que el salario mínimo interprofesional, ¿no?
9: A tot això, després de l'aprovació en Consell de Ministres aquest dimarts, és previst que el primer decret d'habitatge entri en vigor demà dijous. En principi, aquest cop sí que passarà el filtre del Congrés a través de la Diputació Permanent. El text incorpora algunes novetats respecte al decret tombat divendres a la Cambra Baixa. I entre aquestes novetats, les administracions hauran de cobrir els impagaments dels llogaters vulnerables per evitar el seu desallotjament i, a més, s'amplia el termini per restringir la compra especulativa per part de fons voltor 2 anys més del previst anteriorment, és a dir, fins al desembre del 2030. Els Mossos d'Esquadra han localitzat el cadàver d'un home dins d'un cotxe a l'interior d'un túnel inundat a la C-352 a la Ronda Nord, a les Franqueses del Vallès. Les autoritats acaben de confirmar que la víctima és un home de 43 anys, del qual aquest dimecres, dia 6, se n'havia denunciat la seva desaparició. La investigació continua oberta i a l'espera de resultats de l'autòpsia. D'entrada, res no apunta a una mort criminal. Tot indica que seria la tercera víctima mortal per l'episodi de pluja. Tot mentre els serveis d'emergències han ampliat la zona on estan buscant el menor de 12 anys que el passat cap de setmana va desaparèixer a Granollers i s'ha suspès també la recerca del desaparegut a Pineda de Mar fins a nou avís. Mentrestant, l'episodi d'Aiguats no fa net del tot i continua aquesta tarda també el prelitoral de Barcelona i Girona, això sí, amb menys intensitat. El grau de perill és de 5 sobre 6 i les previsions no fan pensar en la possibilitat de pluges torrencials. Arribats a aquest punt, ens interessem per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Estem en hora punta, almenys a la tarda, aquesta hora. Molt trànsit en general en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, retencions destacades a les principals entrades, sortides de la capital catalana, també les seves rondes. A més, la ronda litoral, per exemple, la tenim especialment plena en sentit Besòs, on restes d'un accident que ha passat fa una estona i en principi ja resol. Però a més tenim incidències. Per exemple, a l'extrem sud de Barcelona, autovia C31, allà al tram de l'Hospitalet, un accident que encara ara talla carril en sentit Barcelona, aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de la C31, a l'Hospitalet de Llobregat i en direcció a Barcelona. També a l'extrem sud de Barcelona, autopista B23, amb aturades de més de 3 quilòmetres entre Sant Just d'Esvern i l'Avinguda Diagonal. D'entrada a Barcelona són restes també d'un accident, en principi, ja resolt. I passa el mateix a l'autopista AP7, que teníem un accident a l'altura de Sant Cugat del Vallès. Ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades de més de 6 quilòmetres entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès, això a l'AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
9: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
13: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Pau Robert i Sergio Lezcano al control perquè tot soni
1: molt bé.
0: Amb la Sònia Rodríguez Justicia a la producció i amb període de formació Gisela Palma i Paula Vallvé. Les noves incorporacions d'avui, David Gallac.
2: Que... Sí, sí, que s'han estrenat amb molta força, sí. Moltes ganes, i escolta, aquí...
3: Ai, molta sort, molta sort.
2: I que n'aprenguin sí. Molt de nosaltres, esperem que per bé.
0: Jo crec que no les has pogut conèixer.
3: No, és que són dues noies que han començat avui.
0: Sí, ah. Sí, de la Pompeu Fabra.
3: Ah, mira-les sí, elles.
0: Sí, sí, sí. Producció i comunicació audiovisual i periodisme.
3: Molt bé, sí, que... molt bé.
2: Aquí tenim de tot.
3: Aquí tenim de tot, clar que sí.
0: Llavors, tu has dit abans, Marc Viernes...
3: Sí.
0: Que no et toquin a la teva Colau. T'agrada molt la de Colau, a tu.
3: A veure...
0: Ho dius obertament?
3: No, sí, no tinc cap problema. Sé que ja té molts enemics aquí. A mi m'és igual. Jo per no condueixo, per lo que no m'ha afectat moltes de les coses que ella va proposar. Però jo sí que sóc una persona que ha viscut al costat d'un dels eixos verds que ella va fer, encara que el Collboni ara digui que faci semblar que ho ha fet ell. Ha fet coses molt bones, també, i em sembla estupenda. Ja per coincidir també ja algun cop, i divertida, a más no poder. No m'esperava que l'anessin a deixar ser...
2: Jo el que no m'esperava és que la coneguessin, perquè a vegades aquests noms, més allò... No? Més,
0: Mira, la Gisela.
2: La Gisela, sí.
0: La Gisela Palma.
2: Aquí, que van
0: la Gisela. En període de formació.
3: Estàs en període de formació. Molta sort, ho faràs molt bé, ja veuràs.
2: I tant.
3: Molt bé.
0: Mira, li està fent el cor, veig... des de l'altra banda.
3: Quan un arriba nou a la feina, va venir aquí amb fullols, aquí al costat, com per fer...
2: per apuntar-ho tot.
3: Sí, com que sembli. Mira, estic tota l'estona...
0: Ha arribat amb força, eh?
3: Sí, molt bé.
0: Molt bé, molt bona vibra.
3: Molt bé, molt bé. A 3K et demanarien un iPad, eh? No fuis, però bueno. Et deixem anar amb fuis. Jo pensava que a la Pompeu Fabra anàveu amb iPad, però bueno, molt bé.
0: A veure, anem a veure. Marc Viernes, jo no sé de què volies parlar.
3: No, jo tampoc, perquè no m'ha donat molt de temps a
2: preparar-me. De què voleu parlar?
3: No, primer vaig a dir que la setmana que ve estreno un programa RTV Play.
0: Ah, això és molt important. Això és molt important.
3: Vull que sigui el programa més vist d'RTV Play.
0: Molt bé.
3: Que no serà difícil.
0: Com es dirà?
3: No solo debate. Això ho han volgut ells.
0: Clar, tu ets a xarxes, ets No Solo Viernes,
3: i ells han volgut No Solo Debate.
0: No Solo Debate.
3: Pues bueno, em sembla
0: bé. I de què va el programa, va?
3: Pues mira, farem debats, cada episodi, surt un episodi cada setmana, farem debats pues, socials, dels problemes que més li preocupen a la gent, i el primer capítol serà de la vivenda.
0: Home!
2: Ui, és un tema.
3: Bon moment, és un tema,
2: i de la setmana, i del mes.
3: Els convidats que tenim...
2: Qui són?
3: Són fuertes.
2: Ai!
0: Què dius?
2: Ens pots avançar o no?
3: Puc avançar, bueno, hi haurà algú del sindicat de llogaters, hi haurà una persona que té molts pisos, hi haurà una persona que ha tingut problemes d'habitatge i...
2: Ai, què?
3: I ai, hi ha una persona a la que jo li vaig dedicar un vídeo, però bueno...
2: O sigui, t'has trobat...
3: Demà em veuré, perquè es grava demà.
2: És demà.
3: I això estarà interessant.
2: Et trobaràs amb una persona a la qual has dedicat un dels teus vídeos i la tindràs allà al davant.
3: I no molt amigable, sí, la tindrà a la dreta.
2: Ah,
0: ostres, és un bon spoiler aquest, eh?
3: Sí, és un bon spoiler.
0: A mi m'estan agafant una gana de veure el programa ara mateix.
3: Sí, sí.
0: Quan s'estrena?
3: El 13 d'octubre.
0: 13 d'octubre és ja.
3: 13 d'octubre és ja. Sí, sí, sí.
0: Els dimarts serà? Tots els dimarts?
3: Sí, crec que sí, tots els dimarts, sí.
0: 13 d'octubre.
2: I estarem a RTV Play, eh?
3: Sí, a RTV Play, eh? És un programa que, o sigui, m'han donat a mi un programa, no li han donat un altre Javi Hoyos, que ja era raro.
0: Home, ja si li donen un altre Javi Hoyos...
3: Sí, però... ja José Pablo plega.
0: No, no, clar.
2: Crec que té un altre, no, ara? O m'és confonent?
3: Sí, sí.
0: O està presentant una altra cosa,
3: sí,
0: perquè ho presenta
3: sí,
0: tot. Va presentar tot. La gala dels Forbes, també, no?
3: Sí.
0: Això passa, no? Quan els
2: mira,
0: hi dona per alguna persona...
3: Sí.
0: La rebenten, eh?
3: Sí, la rebenten, final, sí. Això és el dolent, que t'exprimeixin i després... Ah, oh, cuidado.
0: Perdona, a Inés Hernán va passar.
3: A Inés Hernán va passar, sí, passa. Sí.
2: Perdona,
3: sí,
2: però el 13 d'octubre s'estrena... No Solo Debate, i s'estrena Fomo Total amb Núria Marín i Javi Hoyos,
3: sí,
2: a la vegada.
3: Clar, sí, sí.
2: Clar, o sigui...
3: Sí, sí,
2: vull
3: sí.
2: Dir... Sí. Algú ha volgut fer coincidir els formats...
3: En general s'estrena la temporada d'RTV Play, i, però bueno, el meu programa serà el més vist, jo crec. Perquè és un programa, el meu és un programa molt general, que podrà veure tothom.
0: El José Gil...
3: Quién és?
0: És el cap de realització d'aquesta casa.
3: Ah, persona... bueno. Sí, sí. Ah, sí, amigo.
0: Sí, el vas conèixer el dia de la Mercè.
3: Ah, perdona. És que ara sí, el de l'ascensor.
0: Que és càntabre, però ja és gairebé català, el José.
3: Ah!
0: Ja gairebé li diem Josep Gil, saps? Josep Gil, eh?
3: Josep Gil.
0: Autor, eh?
3: Ah, molt bé.
2: Josep Gil.
0: No, és
3: molt
0: José, bé. José, José.
3: Molt
0: Gil,
3: bé, molt bé.
0: Gran José
3: molt bé, molt bé,
0: doncs
3: José Gil.
0: Doncs que em vas dir que t'agradava molt com sonava Ràdio 4, la culpa és seva.
3: És seva, és molt, seva. Bé. Sí. Molt bé, molt bé. Et felicito,
2: mira,
3: Josep Gil.
2: Mira tu que bé.
3: Josep Gil, molt bé.
0: Josep Gil.
3: Pues això, no, que serà, el meu programa serà el
2: això,
3: més vist.
2: Això, tornem perquè, al teu programa.
3: Perquè
2: va,
3: és, el més, és el més genèric, més social, li preocupa a tothom. Els altres programes són muy gays and girls. M'entens?
0: És que hi ha molt gays and girls,
3: hi ha
0: no?
3: molt gays and girls. A l'RTV Play hi ha molt, molt gays and girls.
0: Total.
3: No passa res, és de la meva casa també, però no passa res per dir-ho. Llavors el meu està fuera d'este nicho. Ah. Perquè això de FOMO és... Volvemos clar, a lo mismo. És un programa de safareig. Es diu safareig,
2: ai,
3: el salseo.
2: Sí, safareig.
0: Sí, de premsa del cor.
3: De premsa del cor i tal. Llavors, sí. Tot això és molt nicho i lo meu pues, serà una cosa però, que li preocuparà a tothom.
2: Escolta, Marc, llegeixo que estàs acompanyat d'una batidora. Posa aquí una batedora.
3: Sí.
2: A veure, què és
3: sí.
2: això?
3: Perquè volíem fer un joc de paraules con debate i bate.
2: Oi, oi, oi.
3: Jo volia que fos un bate. Un bate, una
2: bate,
3: cosa...
2: Bate, que bate,
3: però ja sabeu que això la res com d'imatges violentes i tal...
2: Ah,
3: que
2: no, clar, clar.
0: Som
3: mantens,
0: la pública,
3: som la compte... No som els Mediaset.
0: Clar, clar, clar.
3: Clar llavors, clar, doncs pues, vam escollir la batidora. I
0: perquè tu a quina privada encaixaries millor a dia d'avui?
3: Jo?
0: Perquè ho tens complicat, perquè tu Telecinco no et portes massa
3: no,
0: bé.
3: No, no em porto bé. No? Tampoc m'interessa molt l'etapa ara que estan visquent allà.
2: A tres,
3: no ho sé, podria encaixar, però...
2: Molt gran, és molt gran, ja de tot.
3: És molt gran, és molt gran, és molt gran. No ho sé, no, ara mateix a la pública, a veure si la gent vota bé el 29 de novembre, i jo puc arribar a la 2, eh? Vinga.
0: T'agradaria estar a la 2CAT?
3: Sí, a la 2CAT i a la normal.
0: I a la 2 normal, i
3: ja,
0: a la 2
3: clar,
0: tot.
3: Però clar, tot dependrà del que voti la gent.
0: Tu creus?
3: Sí, home.
0: Sí, dependrà molt això.
3: Sí, jo tinc entès que s'ha d'acabar el curs lectiu. Encara que canviem d'això, s'ha d'acabar.
0: Això jo crec que s'acabarà.
2: Això fins al setembre, sí. Ai, fins al juliol, temporada.
3: Sí, això pactada. Fins al juliol, sí,
0: crec
3: sí.
0: Que el Broncano, quan va ser la presentació d'aquesta temporada, sí. De la revuelta, li va dir a la María Izaguirre, no tengo claro que nos volvamos a ver el año sí. que viene aquí.
3: Ay, mi María, mi María, mi María.
0: Ay, mi María.
3: Ay, mi María, mi María.
0: Doncs això, llavors, molta gent pensa el que tu dius, Maria Ernest. No sé què passarà. Hi ha una sensació, una opinió de que en aquestes eleccions anticipades guanya la dreta sí o sí. També existia aquesta sensació, recordo, fa 3 anys.
3: Sí, sí.
0: El 2023. Sí. I què va passar?
3: Pues que...
0: Doncs no. Ja, això.
3: Sí, no, jo crec que tenim moltes opcions, també. Jo crec que no està tot perdut. Crec que és la imatge que es vol vendre.
0: Tu parles des de l'esquerra.
3: Sí, jo parlo des de l'esquerra.
0: Des de la banda de l'esquerra.
3: Sí, jo parlo des de la banda de l'esquerra. Friada Colau, jo parlo des de la banda de l'esquerra. I... Yeah. I vull dir que una cosa, o sigui, la imatge que es vol vendre és una mica això, com que ja està tot perdut i tal, per desmobilitzar una mica la ciutadania. Com hem vist aquest noi quan ha connectat amb el nostre company que ha dit jo no vull anar a votar. Escolta, nen, no, vota. S'ha d'anar a votar.
2: S'ha d'anar a votar.
3: S'ha d'anar a votar, per el que ha dit el Xavi també, que molta gent no ha pogut votar a la seva vida. Escolta, això ha costat molt i s'ha de votar. Votar i votar. I a part, votar bé.
0: Ha mort molta gent perquè tu i jo avui puguem votar.
3: Sí, sobretot de la meva.
0: O sigui que...
3: Yes.
0: Doncs, no, ho hem d'aclarir, perquè després, sí. Això és una ràdio pública,
3: sí, sí.
0: Els pesos han d'estar
3: sí.
0: equilibrats, i llavors ho hem de deixar clar, que Marc Viernes parla per ell mateix i són sí. les seves opinions.
3: Sí, sí.
0: Perquè després ens diran, ah, és que sou uns venuts, això és...
3: No.
0: Ràdio Moncloa i no sé què.
3: No, no. Saps? Esto no es Telepedro, ni Ràdio Moncloa, ni res d'això.
2: No.
0: Som lliures.
3: Som lliures.
0: Tothom diu el que vol.
3: Sí.
0: Ja està.
3: No, jo només he dit que la gent surti a votar. Votis el que votis, però s'ha de votar.
2: Ara.
3: S'ha de votar perquè, a part, la gent que li toca anar a la taula...
0: Has anat algun cop, t'ha tocat?
3: No.
2: Jo sempre he pensat, dic,
3: què diria per no anar? Perquè jo no voldria anar, ho tinc claríssim. No. Però jo m'he estat informant i és com molt obligatori,
0: Sí, sí, sí.
3: No, és...
0: Però ja,
3: com a toqui taula...
0: Hi ha presó,
3: Sí, sí, no, no. És que com a toqui taula, ni se m'ha muerto el perro, ni se m'ha muerto la madre. O sigui, s'ha d'anar. És fort, això.
0: A mi em va tocar de suplent.
3: I vas haver d'anar?
0: Vaig anar. I com sí que es van presentar la resta, vaig poder tornar a pirar a casa meva a dormir.
3: Ah, però si et toca de suplent, tu igualment has d'anar per veure que hagin anat els altres.
2: Has d'anar a les 8 allà, a fer mi també em va tocar de suplent.
0: Clar, això són els diumenges, sí. Jo havia sortit un dissabte, llavors, evidentment, i no havia dormit massa, i vaig estar resant, que hagin arribat tots, sisplau, i efectivament, i vaig tornar a dormir.
3: Ui, si a mi em toqués...
2: Vas anar directament des de la festa fins a la... Sí.
3: A mi també em podria passar.
0: Que jo tenia, em sembla que érem 20 o 21 anys, o 19, o...
3: A mi em podria passar. entrar també perfectament.
0: Sí, sí. Tu, evidentment, no?
3: Sí, sí. Sí,
0: tu eres un Maspalomas.
3: Jo soy un Maspalomas. Jo soy un Maspalomas fetix.
2: Jo ja vaig dir que tinc un sopa al 28, per tant...
0: Ostres!
2: Sopa al 28? Intentaré no allargar gaire.
0: No, però tens sopa al 28.
3: No, no.
0: Bé, com has viscut tot plegat aquests darrers dies, Marc Viernés? És que ja no sé ni per on començar, clar, hem tingut tantes coses.
3: Sí,
0: però ahir el tema de l'amnistia.
3: Ahir el tema de l'amnistia. Jo he tingut rebombori, he tingut rebombori pel Twitter. Jo he agafat unes vacances del Twitter una mica.
2: Ah, desconnectat.
3: Sí, primer, se m'ha ocorregut, jo no comento mai d'aquestes coses, se m'ha ocorregut dir una cosa de la Shakira i se m'han tirado como leona.
2: Què dius? No
0: ho havia vist.
2: Vaig a recuperar-ho,
3: a X, sí, a X Palomas. Ahir es va fer... Bueno, van explicar ahir, per un comunicat i tal, que estaven un altre cop de jutjats. La família Piqué...
2: Hem parlat abans amb la Vanessa, que estàvem amb el tema dels nens, no?
3: Llavors, jo només he dit... Perquè, clar, en el comunicat, no, i el que demana la Shakira és que sigui el pare el que vagi allà, no?, a veure els seus fills, i ells no hagin tampoc de baixar tant. I a mi se m'ha corregut dir, de manera innocent, he dit, bueno, també baixant a veure la seva terra, on han crescut, on han nascut, sí, on tenen amics, on tenen família... I, bueno, clar, és que jo ja ho he après amb els anys, no puc parlar no es pot parlar, perquè tinc un fandom molt fort.
2: Et van dir de tot, no?
0: És bèstia.
3: Molt
0: fort. I què t'han dit?
3: Bueno, que jo qui soc per parlar, que deixi a la loba... Que, bueno, unes coses...
2: Que
3: deixi a la loba i a sus lobitos i tal, no sé què. I jo, bueno...
2: A los lobitos?
3: Sí, però bueno, coses de... Ja sabeu com funcionen aquestes coses. Que,
0: no, que sí,
3: el fandom latinoamericano és molt fort.
0: No, són molt intensos.
3: Són molt intensos i ja està. Però bueno, jo encara tinc aquí clavat quan ella va dir «Por ti me mudé a un país socialista». Llavors, clar, parlo des de la ràbia.
0: Ja, no ets massa Team Shakira, no?
3: No.
2: No t'agrada?
3: No. Sin más, és que no m'ha fet res, però bueno, tampoc és que... No, tampoc sóc una persona que segueixi a tothom i només perquè sigui Shakira i perquè sigui una dona que ara facturi, no plori, me lanzo... No, perquè, a veure, escolta... Pateix tothom, els pares se separen molts pares, molta gent deixa la seva dona o el seu marit. Escolta, i mira, encara que tens prous diners, com perquè la vida tampoc...
0: I la gent tira endavant sense aquests calés.
3: Home, perquè després també molta gent es separa i tampoc té diners per pagar una cuidadora o un cuidador que et cuidi dels nens, o sigui que... Escolta.
2: I no pots fer una cançó per guanyar diners
3: explicant res.
2: I no pots fer-la, però igual no tens ningú que te la produeixi.
3: Clar, no.
2: Jo puc cantar pel WhatsApp, però
0: si ningú... Que aquest tema és molt bèstia, que l'Alba Carreras aquí ho ha comentat moltes vegades, que, clar, per aquells nens, el moment en què fa aquella cançó, parlant així del seu pare, doncs, home, no ho sé. Hi havia opcions.
3: Hi havia opcions.
0: No vas pensar 3 segons.
3: No, i a part, jo entenc que tu et desfoguis per la música, perquè ets cantant i tal, però estupendo. Si a mi això...
0: Sí, perquè després
3: em sembla
0: puja els nens a l'escenari i els hi fa cantar.
3: Clar, és tot una mica contradictori, perquè ella també, quan ell els va portar a un partit de la...
0: De la Kings League.
3: Se lió la Mari Morena, perquè ell va portar els seus fills al palco aquest de no sé què... I ella, bueno, després els ha tret a un escenari...
0: Cantant...
3: O sigui, vull dir, que em sembla bé, perquè, mira, ja s'entendran ells, però jo només contestava com una mica aquesta idea de dir... Perquè no, que sigui el pare, i jo només vaig dir com del pal. Bueno, són nens que han nascut a Catalunya, han nascut a Barcelona, fins als 8 o 9 anys han estat aquí...
2: Corrien per aquí,
3: tenen aquí amics de tota la vida... Tenen família, tenen arrels, tenen cultura, i ja no només és que sigui el pare el que va allí. Bueno, és que si ells baixen també és per veure una mica ells on van néixer i com va tot aquí, no? Perquè, a veure...
0: Quina bogeria, també et dic, per aquests nens, eh?
3: Sí.
2: Amunt i avall.
0: Si ja és difícil, a vegades, no? Per nens de mare a Sabadell i pare a Granollers...
3: Pues imagina,
0: no? Miami, Barcelona...
3: Però bueno... Ells volen anar en avió en primera classe.
0: Està clar.
2: Sí, clar, que... no agafen el Rodalies, per anar... No sé, igual sí que l'agafen.
3: Ara mateix no crec que agafin Rodalies.
2: No, avui no.
3: Jo, de fet, sóc aquí avui, perquè com demà he d'anar a gravar, jo tenia por d'anar a Girona i demà no poder baixar.
0: Però quan ha anat bé...
3: No. Quan?
1: No ho sé.
3: Quan?
1: Un dia?
3: Quan? L'altre dia van haver de dormir 200 persones a Sants.
1: És molt bèstia.
3: No sé si ho veu veure, això.
2: Bèstia. Sí.
3: Jo no sé això com va ser i tal, però clar, imagina't. Llavors, clar, amb tanta pluja torrencial i no sé què, jo digo... jo no me la jugo, em quedo
1: no,
3: aquí.
1: No.
2: Ben fet.
3: Perquè ja me conec jo al Rodalies ben i l'AVE.
1: Avui hem parlat, de fet, amb l'Anna Gómez, l'hem tingut a la primera hora de programa, la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, i no estava precisament de bon humor.
2: I ella deia això, que no li havia agafat a Catalunya, però que els grups de WhatsApp que tenien, que gestionaven, que déu-n'hi-do el malestar, i els que hem escoltat també.
1: Ostres.
2: Recorda que deia una dona que deia heu d'anar amb autostop.
1: Jo crec que els podem recuperar, perquè els escolti el Marc Vidarné.
2: Aquells usuaris que hem escoltat cap a les... a la primera hora...
1: Era mix usuaris, Pau. Usuaris a l'escaleta de la primera hora, a les 4 de la tarda, parlant d'aquest malestar que s'ha repetit entre la multitud.
2: Autostop, veient que no hi havia, no, que no hi havia manca d'informació.
4: Cuando no, es que pasa un gusano por la vía y tenemos que esperar a que pase un gusano. Cuando no, que se han robado los cables. Cuando no, que se ha ido una maleta y no saben qué maleta
2: hay. ¿Qué es el que se ha podido identificarla?
4: Hemos estado corriendo peligro porque ni siquiera habían arreglado las vías con lo que estaban deterioradas. Nos tratan como borregos, o sea, no dan ningún tipo de información, nada.
2: Son reales los usuarios, ¿eh?
4: No, que sale el tren de la vía, ¿qué vía? Si es que ni siquiera dicen la vía, esperando en la vía 3 y luego te sale el tren de la vía 10.
5: En el semáforo he picado una puerta de un coche donde me han bajado la ventana y le he pedido, por favor, lléveme a Vilanova. Vale.
3: Estás lo tía Echevarría.
5: Entonces, el señor ha sido muy amable, me ha llevado, a pesar que ha sido a los juzgados, la parte de arriba, que yo tenía que ir caminando 20 minutos hasta que llego a la estación.
6: Desde las 8 de la mañana que pensábamos coger el tren para irnos a Barcelona. Y hemos cogido los coches para venir hasta Vilanova.
2: Així està el tema, eh?
3: Home, és
2: així
3: que...
2: està el tema.
1: Petit resum.
2: Aquest matí,
3: petit
2: eh?
3: Petit resum.
2: Aquest mateix matí.
3: No, ja és fort.
2: No sé qui és el soroll del darrere.
3: No, el que estan, David, estan intentant engegar el tren.
2: El tren. Què era? Una mena de... Estaven intentant serrar a quarts de 8 del matí. Què era?
1: Anem a escoltar aquest mix d'usuaris una altra vegada.
2: L'inici ho escoltareu.
4: No, és que passa un gusano per la via i tenemos que esperar.
2: Què és això del darrere? Què és?
3: Això és el maquinista. És intentant engegar el tren.
2: Això què és? El maquinista que engega el tren?
4: Hemos estado corriendo peligro porque ni siquiera...
2: És una porta.
3: Ah, no, això són les obres de l'estació de Sants.
2: Són obres. Jo crec que és algú que està serrant alguna cosa.
3: Això són les obres de l'estació de Sants que, a veure, quan en podem acabar-les. També,
2: quan
3: ja que estem aquí...
2: No vulguis córrer, la veritat, que ja les faran.
3: La veritat, el tema Rodalies i AVE és fort, eh?
1: Per cert... No, deies, Marc, perdona.
3: No, jo l'altre dia, per exemple, també vaig anar... Estava pujant a Madrid i només pujar-me a l'AVE em comuniquen que no hi ha res de menjar perquè en el viatge de Madrid a Barcelona s'ha acabat tot i a Barcelona no van reposar.
2: Ui!
3: I de camí a Madrid només pujar-me quasi 4 hores que durarà el viatge, pues ni unes Pringles tenien.
2: Res, ni van
3: res, ni, però ni res. I jo no vaig comprar bocata abans d'entrar al tren perquè pensava, bueno, pues ara menjaré el de Xonsis i tal. I no.
2: Que són uns entrepans, això, que estan com estan, però
3: que estan com estan, però bueno, que estiguin. Però que estiguin,
2: han d'estar. Tu, si vols passar per aquell moment de menjar-te aquell entrepà amb aquell formatge...
3: Home, clar.
2: De Caluté, Brie...
3: No, per això. No, però sí que és veritat que...
2: Tallar el formatge de fa...
3: La gent, clar, comença a tenir molta por quan plou pel tema trens. I això sí que és una mica que no és molt de... No és molt com de l'estatus que tenim com a país desenvolupat, no? Com que hi hagi pluja i la gent tingui aquesta por de dir... Bueno, pues a ver què va passar.
1: Jo tinc la sensació que les infraestructures que tenim a dia d'avui no estan preparades per la climatologia que estem patint i que estem vivint ja des de fa uns anyets i la que ve.
3: Clar, no? És que, atenció, que vindrà aquest pitjor.
1: Any, aquest any arriba el Niño. Fliparem, eh?
3: M'encanta. Ja per fi torna aquesta marca, perquè quan jo... aquesta marca, que a mi m'encantava quan jo tenia 13 anys, va desaparèixer Jo tenia una suadora taronja.
1: El niño era com de...
2: El niño
3: era...
2: Hater, no?
3: Sí.
2: Ho vas a buscar,
3: sí. El niño era... Si començaves a fumar amb 13 anys.
1: Ja. Sí.
3: Era molt d'això.
2: Que estava assegut així com al terra...
3: Que era com un fantasmito blanc.
2: Un fantasma blanc.
1: Arriba el niño, ens ho explicarà, de fet, aquesta setmana, Antonio Turiel, que d'això en sap una bona estona.
2: Ens explicarà, Xavi, perdona, lo del canvi climàtic, no lo de la marca, no?
1: No, lo del canvi climàtic, evidentment. Lo de la marca, és veritat, te'n recordes? I aquella època hi havia moltes tribus urbanes.
3: Sí.
1: Això ha desaparegut, eh?
3: Això ha desaparegut.
1: Ara ja són tots els nanos, són iguals,
3: Jo me'n recordo, hi havia...
2: Tots iguals anem per la vida.
3: Hi havia com...
1: Tots com el Pedri, saps? Sí. O el Pedri o el...
3: Hi havia tres tribus... Hi havia com tres tribus urbanes, diferenciades per tres dessuadores, que era les que portaven el Niño, els que portaven l'Oreac Mendiac...
1: L'Oreac, uf!
3: La Margarita, us en recordeu?
2: Sí.
3: I Rams 23.
1: I Rams 23.
3: Eren les tres del mateix, compartien espai i temps...
2: Aquesta la vaig
3: dir. I a classe tenia, compartien espai i temps.
2: A classe,
3: que
2: sí.
3: La meva professora, nosaltres, perquè portàvem bat a l'ESO, perquè jo anava a un col·legi molt, molt radical,
1: bat.
3: Però si no, ens podien haver classificat per dessuadores i marca perfectament, eh?
1: Sí, eh?
3: Però sí, jo portava bata a l'ESO.
2: Mm. És de tarifa, eh, el Niño?
3: Sí.
2: No el canvi climàtic, vull dir.
3: Però entrarà per tarifa, el Niño del Cambio.
1: I per Más Palomas.
3: Sí.
1: En fi, no, que
3: deixarà el fetis que no veas.
1: Marc Viernes, que clar, ho saps, que avui ha guanyat Rosalía el Premi Nacional de les Músiques Actuals 2026, que concedeix al Ministeri de Cultura, i està dotat amb 30.000 euros.
3: Ah!
1: Aquí hem parlat amb l'Òscar Nin, l'historiador de l'art i crític cultural, i ens ha donat una opinió sobre això que ens ha sorprès, perquè lo fàcil que és aplaudir, no? Oh, merescudís, igual a Rosalía, looks, impressionant. Què ha dit l'Òscar Nin?
2: Que no s'ho mereix, que no calia.
3: No, s'ho mereix la Melody.
2: Escolta, per què no?
3: Què vols?
2: Oi, per què no?
1: Ha vingut a dir que millor donar-li, per exemple, una Jude Lyme... No ho sé, un artista...
2: Sí, un altre tipus... Que diu que potser d'aquí a 40 anys, sí.
3: Home, però jo crec que també se li dona una mica com per tot el recorregut d'aquest any. A veure, l'àlbum és un superàlbum. Té moltes papeletes, que no em surt en català, per emportar-se el Grammy a l'àlbum de l'any.
1: T'imagines? Grammy, Òscar, la bola negra.
3: O sigui, Grammy. Spanish conquering the world...
2: Grammy, Òscar i Premi Nacional al mateix any.
3: No, és que... Uau. Quin altre premi ens falta, no? Ja ho tindríem tot.
2: Ui, el de... No sé, un altre, que li donin qualsevol altre.
3: Ja està.
1: No, també s'ha de reivindicar una mica el Premi Nacional, no? Se li ha premiat molt fora d'Espanya.
2: Home,
1: un premi d'aquest nivell del nostre país, jo crec que també és merescut.
3: Clar. Sí, perquè aquell aquí més fort que el Premi Nacional... O sigui, els 40 principals.
1: No, vull dir... No, jo els he organitzat, i et dic que no és el mateix que això.
3: Vull dir que són uns premis importants a nivell aquí nacional.
1: Impacte, a nivell d'impacte,
3: 40 principals i
2: tal. Premis importants al Sant Jordi, per exemple, d'aquesta casa.
1: Per exemple, molt més important.
3: Ah, sí, els de Sant Jordi d'aquí, per aquesta casa, també.
1: És així.
3: Que aquí va venir a cantar la del Benidorm Fest.
1: Aquí ha vingut tothom.
2: Tothom passa per aquí.
1: La del Benidorm Fest, qualquiera.
3: Sí.
1: La del Benidorm.
2: Quina d'elles?
3: Pues la que sea de ese año. La que sea de ese año.
1: Només han guanyat noies. És veritat.
3: Només han guanyat noies.
1: Lucy Callis, Blanca Paloma.
3: Chanel.
2: Nebulosa.
3: Sí. Qui guanyarà aquest any? Ah, qui anirà de la mà de la Maria tot l'any? Ah.
1: Ho sabrem la setmana vinent.
2: El 14.
1: D'aquí
2: una setmana just estarem sabent...
3: Què comença?
2: Els noms.
3: Les cançons.
2: Els noms.
3: Els noms.
2: Els participants.
3: Els noms.
2: Les cançons ja més endavant, però els noms sí. 14 d'octubre, a la tarda.
3: 14. Quantes coses passen la setmana que ve, eh?
2: Jo no sé.
1: Passen moltes coses. Moltes coses, és veritat.
3: Venen dos mesos...
1: Mira, jo, per cert, jo gravo demà Telepassión. Les veus.
2: Oh!
1: No, Telepassión les veus. Faig les veus a Sant Cugat.
3: La setmana
1: vinent gravo el que és el show de Telepassión. Pels carrers.
3: Molt bé.
1: No, a la 1, la Televisió Espanyola. La nit de Nadal.
3: Ah, sí.
2: Saps? M'encanta.
3: Clar, perquè participeu els de la ràdio i tal.
1: Tot. Alguns.
2: Sí. M'encanta, sí, Xavi, m'encanta.
3: Alguns. Els que us ho mereixeu.
1: Exactament.
3: Els que us ho mereixeu. Javi Hoyo seguro que hace de Papa Noel.
1: Javi Hoyo segur que ho presenta.
2: A mi m'encanta Telepassió.
3: Ai, a mi també.
1: Meravellós.
2: Fem Telepassió aquí, eh? Podem fer Telepassió?
1: Aquí vam fer Radiopassió.
2: Vam fer Radiopassió. I vam quedar segons, si no recordo malament.
3: Escolta, una cosa que no hem comentat.
1: Què?
3: Hay un pique 3-cat, 2-cat, ¿eh? Uy,
1: boníssim, ¿eh?
3: Escolta, sí. Sí, sí, hay un pi... sí, esto sí. Fuera d'escaleta, però jo sóc de la casa i defensaré la casa. Hay un pique 3-cat, 2-cat,
1: ¿eh? A veure, explica'ns què ha passat, Marc Viernes.
3: Home, no, s'ha publicat avui, per allò d'emetre en català en directe, allò del concert d'Oques Grasses.
1: El dissabte?
3: Que fan contraprogramació.
1: Però això, t'he de dir, perdó, eh? Segons la meva informació, veure, això és una cosa que la 2CAT ja fa molt de temps que va decidir que faria, eh? Sí. Una cosa molt de la 2CAT i, a més, per l'aniversari.
3: Sí, sí, però com també ho fan 3CAT... Se
1: però 3CAT ho anava a enregistrar i s'ho anava a guardar,
3: no sé,
1: em sembla, no?
3: No ho sé, però hi ha hagut un pique.
2: I s'emet a la vegada, això... És que, perdoneu, aquesta amb altres coses...
3: Jo he llegit allò de... Posa, palabres claves, no, però... contraprogramació o que es grava. Sí,
1: bon rotllo, sí. Segur que hi ha bon rotllo.
2: Sí, sí, sí.
1: És com el concert que vam fer de Palestina, no? El concert de Palestina, que va haver-hi molt bon rotllo.
2: No em surt, no em surt res. Ah? Si poso això, Marc, no em surt. Em surt canvi de data, de Oques Grasses.
1: Oques Grasses, no, sí, sí. En fi, és dissabte.
2: Dilluns,
1: sí, és dissabte. A més, la 2CAT farà un especial, farà una bona prèvia amb la Montse sí. Soto, en directe.
2: Molt bé, molt bé.
1: Des d'allà, amb la Natàlia Sánchez, també.
2: Estupendo, estupendo.
1: I serà
3: Natàlia Sánchez, la D.O.T.
2: Estupendes.
1: No. La nostra, que és molt millor.
2: La comanda, que és molt millor.
1: Sí.
3: Però no és molt difícil ser molt...
1: Vale. Que bé, Viernes, no sé si vols comentar alguna altra cosa del que t'està passant a la teva vida, del que ens està passant a les
3: nostres.
1: No,
3: volia fer un test ràpid de compatibilitat de companys de feina.
1: Va, fes, m'agrada això.
3: Sí? Vinga, va.
2: Som-hi.
1: Test ràpid, test ràpid de compatibilitat.
3: Sí, superràpid, va.
1: A veure, va. Ja veuràs, eh?
3: Només heu de contestar sí o no, vale? I, sí, i després mirarem quants sis teniu.
1: Va.
3: O quants nos, vale?
2: A veure.
1: Molt bé.
3: Vinga. I dues...
1: Però tu respons, també.
3: Sí, jo també respons.
1: Tres. David Gallac.
3: Si no surto de casa, no cal dutxar-me.
2: Si no surto de casa, no cal dutxar-me. No.
1: És bona, aquesta.
2: Tu
1: et dutxes?
2: O no m'he de dir?
3: Bueno, sí. Si no voleu dir a la resposta ara, després dieu tres nos i dos sis, vale?
1: Quantes són?
2: És que se m'oblida.
3: Són cinc.
2: Ui.
1: Vale, mira, vale? Em faig aquí un dibuixet. Vale.
2: Jo apunto
3: si no,
2: número i...
3: La primera. Okay. Si no surto de casa, no cal dutxar-me.
1: Ah, i dius, sí, és sí. Que estàs d'acord? No, que no estàs d'acord amb
2: clar,
1: això, és a dir, que et dutxaries.
2: No, espera, no entres
3: malament. A veure.
1: Si et dutxes, és un sí.
3: La frase és, sí. L'afirmació és, sí. Si no surto de casa, no cal dutxar-me.
2: Ah, no, sí.
3: No cal dutxar-me, sí. Si jo em dutxo, pues no.
1: Molt bé, molt bé.
3: Vale. Dos. Sí. L'aigua, dos. L'aigua que cau de la dutxa ja renta sola les meves cames.
1: Molt bé, què més? Ho esteu fent a casa, també, no?
3: Sí, ho esteu fent a casa.
1: Els cotxes, a veure si som un equip compatible.
2: Busqueu compatibilitats amb nosaltres.
3: El paper de vàter cau per davant i no per darrere.
1: Home, no, però què dius?
3: 4. Els plats no cal rentar-los immediatament.
1: Que aquí la resposta seria... No clar. Cal. Si tu penses que és no, que no cal,
2: no cal.
1: És un no. No
3: a veure, nois, que estem a 3CAT o què? Per favor, els plats no cal rentar-los immediatament.
2: Però passar...
3: Això és una afirmació.
2: Posar el rentavaixella, o sigui...
3: No, mira, no. Contemplar-los mentre estan
2: allà,
3: a la
2: clar,
3: pica.
1: Però, sí, o no? Sí o no? Tu què dius?
3: Ah, jo dic que no cal rentar-los immediatament.
1: No cal. No cal. Vale.
3: Però això seria un sí, llavors.
2: Clar, és un sí,
3: perquè l'afirmació... Ah, sí, seria un sí.
2: És que és un sí. Ara m'esteu liant.
3: Jo dic que no cal, que seria un sí.
2: M'esteu liant perquè la primera encara no sé què posar.
1: Va, nois, junts pel sí. I pel,
3: no, bé, junts per Espanya.
1: Va.
3: I cinc. No em trec les sabates només entrar a casa.
1: No em trec les sabates...
2: És que les preguntes, les afirmacions...
1: Ja, és que, clar...
2: No em trec les sabates... O sigui, que me les deixo
3: no
2: posades.
3: No em trec les sabates només entrar a casa.
2: O sigui, me les deixo posades.
3: Sí.
1: Si me les deixo posades, és un sí.
2: Un sí.
3: Exacte.
2: La primera encara no recordo el que volia posar, però...
1: Fes-les una altra vegada. La primera, ràpidament.
3: 1. Si no surto de casa, no cal dutxar-me. 2. L'aigua que cau de la dutxa ja renta soles les meves cames. 3. El paper del vàter cau per davant i no per darrere. 4. Els plats no cal rentar-los immediatament. I 5. No em trec les sabates només a entrar a casa.
1: Perfecte.
2: Molt bé.
3: Vale, quants sis i quants nos teniu?
2: Jo
3: ara us ho dic. Si teniu 5-6, sí. Tenim molt en comú. Si teniu 3-6... Podem ser companys de feina. Si teniu menys de 3-6, hem d'evitar coincidir.
1: A mi m'han sortit 4-6.
2: A mi 3.
3: Bueno, molt bé, ja, molt bé, ja, ja, molt bé.
1: Aquí estan, aquí
2: estan. Molt bé. 3.
1: Saps quin és el meu únic, no?
3: Quin?
1: El tercer que has fet.
3: El paper de vàter cau per davant i no per darrere.
1: Com vols que caigui per davant? Tu estàs boig?
3: Home, tu com poses el paper de vàter?
2: Com que caigui per davant vol
1: esteu
2: dir que...
1: Esteu parlant...
3: No, no, no per on esteu... em rento el cul. Ah, i... No, això. Estic parlant Calma. De... Oh, quan tu poses el rotllo de vàter...
2: Això. Ha de per davant.
3: Per on cau el paper?
1: Per davant.
3: Per davant.
1: Llavors cinc...
3: Llavors sí, això molt sí? bé.
1: Jo pensava que era rentar-se.
3: No,
1: home,
3: no.
1: Ha de caure no, cap. No, no, no. Mira, el José Gil ha pensat igual, i el Pau també. Veus?
3: Sí?
1: I la,
3: sí,
1: i
3: no,
1: la
3: home, llavors hagués dit...
1: Veus?
2: Però és que pareix molt incòmode no. per darrere, perquè has d'anar a buscar per darrere, que no està clar. Fet per darrere.
1: El Pau i el José diuen que tenen cinc noes.
3: Cinc o no?
2: Cinc noes.
1: Cinc noes. Sí.
3: Perdoneu, us froteu les cames quan us dutxeu? No m'ho crec.
1: Diu el Pau, si tu supieres lo que nos frotamos.
3: No m'ho bueno. crec. Jo amb prou forces em rento els peus.
1: Que...
3: Fixa't el que li dic.
1: Viernes sí. era, no era netejar-se, llavors...
2: Clar, clar, jo he entès que havies d'estar clar. Una estona...
1: En fi, la... és bo.
3: A veure, l'aigua que cau de la dutxa ja renta sola les meves cames. Jo, afirmatiu.
1: Jo crec que sí.
2: Podria ser un
1: perquè,
2: sí, aleshores.
1: Perquè cau amb
2: sí.
1: molt de sabó.
3: Clar, cau amb molt de sabó.
2: Sí, podria ser un
3: tampoc
2: sí,
3: les
2: sí.
3: cames calen rascar-les molt, perquè ni que les cames... Home, si veure, jo fes trekking... Si jo fes trekking...
1: També és veritat que no és només del que cau del cap, sinó de potser d'un altre cap. Vull dir, que,
3: bueno, però baixa neta.
1: Que tu ja,
3: baixa neta.
1: Però per això, que tu ja has posat sabó
3: sí.
1: i productes a
3: sí.
1: una part central del cos...
3: Clar. Jo sobretot a les parts
1: i
3: íntimes...
1: I baixa també, per això t'ho dic.
3: Clar.
2: Ah, perquè baixa d'allà. Clar,
1: clar, baixa d'allà.
2: Baixa d'allà. Podria ser...
1: Net.
2: Doncs era un canvi de
3: però
2: resposta.
3: Però bueno, si tu et rentes sí, cada sí. dia, normalment l'aigua ja baixa neta, no baja
2: sí,
3: molt.
1: Sí. No, clar.
2: Sí, sí, sí.
1: És que aquest és el tema. La gent que espera.
3: Clar.
1: Per què deixeu passar tants dies?
2: A la dutxa, cada
3: no.
2: dia a la dutxa estaré bé, no?
3: A veure,
2: això
3: soc d'esquerres, però em dutxo cada dia,
1: ja.
3: eh?
1: Ja, ja se't veu.
3: Perquè hi ha una llegenda urbana... No, sí. Clar, és que el cabell me l'he de rentar millor, perquè...
1: No, però últimament és veritat que amb les acampades a sol i Barcelona
3: sí.
1: és recurrent, no?
3: Lo sí, de... és recurrent. Menys mal que l'altre dia va ploure i tothom s'ha dutxat, com diuen els de, com diuen els de dretes.
2: Sí, sí,
3: això diuen els de dretes. Que menys mal que ha plogut i s'han pogut dutxar.
1: Sí, qui era? Vito Quiles va anar allà amb un sabó, no?
3: Sí.
1: Va portar un sabó.
2: Un sabó va anar.
1: Sí. No, sí. No sé si va anar. No va arribar a anar. Li va donar el rufián.
3: Sí.
1: Li va
3: ah,
1: dir, va,
3: sí.
1: quan vagis sí, a l'acampada, sí. porta la toja.
3: Sí.
1: sí.
3: És que aquesta
1: la...
3: relació okay. d'amor... Ah. Sí.
1: Seria preciós veure-ho junts. El programa té un ou, el Vito Quiles i a tu, Maria Ernest.
3: Sí, seria
1: no
3: preciós.
1: Solo debate.
3: No, se'm tirarien a sobre. No, és que no.
1: Ja, no. No vols.
3: No vull.
1: No, ja
2: no cal, no cal.
3: Però bueno, el que digui la directora...
1: No, ja. On ho graves, això, el programa aquest? No solo debate.
3: Sant Just d'Esbert.
1: Ah, molt bé, ja sé quin plató és.
3: No me digues qual és, perquè...
1: Això és, allà ho feien OT.
3: Ah, pues puede ser.
2: Ah, sí?
3: Ah, no. No, OT ho fa en Donde los Muertos. En...
1: A l'Hospital del Tòrax?
3: Sí. Que és un bon símil per les carreres.
2: No, ho van canviar. Primer ho feien
1: Cròniques.
2: A Sant Just.
1: No,
2: clar,
1: no
2: primer
1: sé.
2: Ho feien a Sant Just, em sembla, les primeres èpoques, però sí. el d'ara...
3: Sí, per allà hi ha molt de plató.
1: Les primeres
3: no?
1: era Sant Just.
2: Les primeres allà, sí que era Sant Just.
3: Per allà hi ha molt de plató.
1: Hospital del Tòrax, has estat allà?
3: Pues mira,
1: diuen que passen coses. M'ho va dir l'Alfred.
3: Jo no vaig poder arribar a entrar perquè vaig anar un dia, de casualitat, que vaig anar a veure una gala d'OT. Que em van convidar i tal, i vaig portar el meu millor amic. Perquè a mi OT ni fu ni fa.
1: No t'agrada.
3: Però sempre he volgut anar. Però jo me'n recordo, quan jo era petit, sí que es podia anar... Que sé que hi havia un home de seguretat, i es colaven per un forat, o no sé
1: sí,
3: què i tal, però jo no he arribat a anar.
2: Quina
3: no.
2: Jo vaig anar a una vegada públic quan era per a Centrinfo en aquesta casa, a Terrassa. Sí. Vaig anar a carretera complicada per arribar, eh?
3: Ah, sí.
1: David Gallac.
2: Què?
1: Perales.
2: Ah, voleu inaugurar aquesta nòvera. Què ha passat? A veure, què ha passat? Què ha passat aquí?
1: Què ha passat, David Gallac?
2: Segurament, Marc i Ernest, també ho hauràs vist, hi ha hagut un moment en aquesta... Posem, no posem per context i anem a escoltar l'àudio d'aquests nens.

0: aquests nens canten a la reina Letícia. I la reina Letícia els hi respon això.
1: Os ha salido de maravilla.
2: Gracias.
1: Gracias. Muchas gracias. Gracias.
0: Posem en context, perquè clar, igual això no sabeu de què us estic parlant ni de què és. La reina Letícia i Susan Ines Stubb, jo no sé finès, per tant, és la primera dama de Finlàndia, que van visitar una escola pública. L'escola pública de Kapililia, suposo que diu. Que compta, o no es diu així, que compta amb un programa bilingüe finlandès-espanyol.
3: Ah.
0: Una visita que aquí, doncs, va posar en relleu la presència de l'espanyol, que ocupa el tercer lloc que es veu entre les llengües estrangeres més estudiades a Finlàndia. 40.000 estudiants fan aquest idioma. Què passa? Però tot això està molt bé, perquè això no és un viatge oficial dels Reis a Finlàndia. Per què han triat aquesta cançó? És a dir, què els ha motivat a triar aquesta cançó?
3: Algú espanyol?
0: No sé, però tu saps quina era la cançó que estaven cantant, Marc Bernès?
3: Doncs la veritat és que
0: no. Ni idea. Xavi, tampoc aquesta cançó, no sé ni si la recordes, la cançó que estaven cantant.
4: No, la veritat és que no, ara no...
0: Recordem la... Quina és la cançó que van triar com a, potser dir-ho així, com a homenatge?
5: Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar.
3: És el Bano?
0: No.
3: Que
0: va ser el Bano.

0: Aquesta cançó és de José Luis Perales. Que canten los niños. Que canten los niños, això, un tema de José Luis Perales. Clar, fins a quin punt penses? Venen els Reis d'Espanya. Van a una escola de Finlàndia. Què les podem cantar? Bueno, això no deuen dir, perquè deuen ser... Què canten?
1: Què canten?
0: Van a buscar una cançó, suposo, a Google, canciones para cantar de niños, i diuen, mira, que canten los niños. Això estic fent jo, la meva història, que no sé si és aquesta o no és aquesta. Però per què? Algú va decidir que això era bona idea? Clar, aleshores, aquest viatge oficial, jo em pregunto, Perales ha acompanyat els Reis a Finlàndia? Perquè Finlàndia, Perales i els Reis estan units ara mateix.
1: Però Perales està viu?
0: Perales, sí, Perales. Ah. Són Luis Perales, però un moment...
1: A veure... Però sempre el maten, el pobre. Sempre...
2: Clar, no, jo pregunto, perquè ara... sí que és veritat que jo no estic perdut d'aquest tema i no sé ara si encara és viu,
0: sí,
2: si no...
0: Sí, que sí, ara m'heu fet dubtar, que sí. Però si han pensat en aquesta
3: 81
0: cançó...
3: 81 anys.
0: Exacte, 81 anys.
2: Ah, bueno, però li queda poc.
0: Sí,
1: canta.
4: Ara ja no és com abans, els 81 clar. Anys ara, són sí, els 61 anys abans.
2: És veritat.
4: Sí, de bo.
0: Perales, llarga vida, Perales. Qui l'anava a dir que seria notícia?
2: No, és que saps de què m'acaben recordar?
0: Ai, saps de què m'acaben recordar?
2: Que estaven en un programa d'aquests de... Crec que en el programa de I ara són soles i van treure unes imatges de...
0: Sí.
2: De, com es diu? El de l'Operació Malaya.
1: Sí, home.
2: El de la ja. Pantoja.
0: El Julián Muñoz.
2: El Julián Muñoz. I van posar unes imatges que se li veia ja bastant mal al pobre, que li costava caminar, no? I estaven dient todos, mirar, ahí lo estamos viendo, ya vemos que le cuesta andar, no sé què. I a Carmen Lomana se li va escapar un micro obert i diu, le quedan dos telediarios al pobre.
1: Ja.
2: Va ser boníssim.
1: Va ser històric.
0: Ara em diu el Carles, un oient del programa, que em diu que la cançó aquesta que canten los niños fa 40 anys.
2: Ostres.
0: I que la van triar per això.
2: Ah.
0: Però, no sé, currar-te-la un poc més, no? És a dir,
2: potser Perales va anar a Finlàndia algun cop o alguna cosa.
0: És que no sé quina vinculació. I clar, això és el que us deia. Igual, altres cançons de Perales han sonat amb aquest viatge oficial. Igual, potser quan parlen d'Alexander Stubb, que és el president de Finlàndia, a veure, saber, perquè igual sona aquesta.
2: Hombre, és que està així...
5: ¿En qué lugar se enamoró de ti?
0: ¿Qui no ha cantat aquesta cançó en karaoke? Qui?
5: ¿De dónde es?
2: Ah, mira, jo l'he cantat molts cops.
0: Ui, atenció, eh?
2: ¿A qué dedica el

0: i ara quan marxin,
1: sí.
0: Potser,
1: sí.
0: Quan marxin, que s'acomiadin amb aquest tema.
2: Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar.
0: La camisa

0: Nai-na-nai. A mi sempre m'ha agradat aquest tros.
1: Nai-na-nai. I se marxó.
2: Increïble.
1: I a su barco le llamó libertad.
0: Perales, aquí a la tarda de Ràdio 4, amb motiu d'aquest viatge oficial.
3: Aquesta cançó la utilitzava molt als seus vídeos el Jorge Cremades. Recordeu aquell...
2: aquell còmic que no fa gràcia?
3: Còmic com de...
2: Sí, ui, còmic però no.
3: No, però la pregunta és, on és? Va pujar molt ràpid. Jo.
0: Sí. A veure, vaig a buscar.
3: No, segueix,
2: però ara té molt de públic a Llatinoamèrica.
3: I perquè no ens surt ja, nosaltres ja no... L'algoritme ja no...
2: L'algoritme ja... Perquè quan ell va sortir hi havia com molt poca gent fent xarxes socials i tal. Sí, llavors sí, també era com més fàcil
3: és veritat,
2: créixer.
3: És veritat.
2: I després tampoc... és còmic o sí? Fa gràcia? No.
0: Jo no el recordava, Jorge Cremades. Ara m'esteu aquí...
2: A mi em va sortir l'altre dia a Facebook.
0: Amb un, a Facebook?
2: Amb 1,7 milions de seguidors. Sí.
0: Ui, uau.
2: És que Facebook està potent. Està
0: Cremades
2: potent.
0: I Perales...
2: Facebook?
0: No.
2: Facebook?
3: Facebook per mi...
2: Facebook, viva Facebook, que me empieza a pagar por los vídeos.
3: Ah, sí?
0: Ara
3: Marri Ernest.
2: I la noche molt fort, le gritó.
0: Facebook, Perales...
2: Sí, ha tornat Facebook.
3: Per cert, Gisela Palma, si vols entrar pels darrers minuts del programa, que hem vist que estava allà del control.
2: Ai.
3: És el seu primer dia a l'equip.
2: Ai, Gisela!
3: Clar, home, Gisela Palma.
0: Quina, que entra l'estudi,
2: se marxó. A veure, jo us retransmeteixo tot el que està passant. Gisela està entrant per la porta.
3: Gisela Palma...
2: Ai, sí que porta l'iPad.
0: De Ràdio 4.
2: Bé, ja sabia jo que era de la Pompeu Fabra i no de la UB.
3: És de la Pompeu. És la nostra estudiant en pràctiques, en període de formació a la tarda de Ràdio 4.
0: No he tingut mai iPad d'aquests i també he estudiat a la Pompeu.
2: Nen, però el teu era una altra època. Tu de quin any ets?
0: Escolta, que no sé tan gran.
2: No?
0: No. Ui, què vol dir no? Què vol dir no?
2: Mullat, com el veus d'edat? Digue-ho.
4: Bueno, és que m'ha xivat en quin any...
3: Això està bé.
4: M'ha xivat en quin any es va graduar.
0: Que sóc el teu tutor. Només dic això.
4: Tu digue-ho què vulguis. No és tan gran, no és tan gran.
3: Però quina edat diries que té, per exemple, el Marc Viernés o Servidor?
4: Jo?
3: O el Pau Robert?
4: 20.
3: Marc Viernés?
2: I love you.
3: Bé, no. Què dius?
4: M'he equivocat?
2: Sí.
3: Què dius?
4: 30, doncs 30 pocs.
2: Molt bé, 32.
4: Anava a dir 32.
2: Molt bé.
4: Era la franja.
2: Sí, i avui perquè tinc la barba guarra.
3: Però. Li pega tenir 27 perquè porta un any, que no sé si el parlem.
2: Sí.
3: Però bé.
2: No,
3: sí. El club dels 27.
2: Sí, el club dels 27.
0: Ai.
4: Bueno, l'has superat.
3: Està bé. Ho porta molt bé,
2: sí,
3: la fama.
2: Però tinc igual de feina que la generació del 27.
4: Vaja.
0: Mira, volta.
2: Sí.
3: M'agrada.
2: Però... I me va mucho el rollo Amy, de bares. Digo de bares.
3: Ja.
4: Esperemos que de bares.
3: No, jo crec que estàs molt bé.
0: Atenció.
3: Molt bé. I estàs... gestionant molt bé tot plegat. És una bogeria el que t'està passant,
2: sí.
3: Marc. Ben bé.
2: Ai, nena, què et sembla aquesta plataforma? Et recorda d'on se quedó parada Maya Montero l'altre dia?
3: Estem parlant del que és l'estudi de Ràdio Nacional d'Espanya on estem, que és un
0: cercle, sí.
3: Que té un forat al mig,
2: sí.
3: A la taula,
0: ho
3: i llavors és exactament
0: perquè...
3: igual que quan Maya Montero es va quedar parada.
0: No ho farem, ho podríem recrear perquè ara mateix si jo entro per aquí, per estar de la taula, podria entrar, però no ho faré perquè no vull que això quedi enregistrat.
3: No, David,
0: a les càmeres,
3: tu ets el subdirector del programa, sí. Ets una peça importantíssima, ara no t'has de transformar en les formigues de la tarda, sí, de Ràdio 4, saps?
0: Ah. No cal. No caldria que les hormigues... Que entre
2: les hormigues.
3: Llavors, què preferiries? Aquí no s'hi val dir depèn, d'acord?
2: Vale.
3: Sí? Va, anem a jugar. Què preferiries, Marc Viernés? Un governant honest però incompetent o un de corrupte que et resolgui els problemes?
2: Un governant... Uf.
3: Repetim. Què preferiries? I només... Has d'escollir una.
2: Sí, sí.
3: Un governant honest, però incompetent, o un de corrupte que et resolgui els problemes?
2: Un de corrupte que em resolgui els problemes.
3: Si ets una persona sincera.
2: Sí. Sí.

0: És que, a veure, jo prefereixo problemes resolts i després, si és corrupte, pues, nena, ja te pillaremos i ja et portarem a presó, no? Però els problemes s'han de solucionar. Si és possible, que sigui el menys corrupte possible, però bueno. David Gallac, què preferiries? Una nova.
1: El paper de vàter per darrere sempre. De posar-lo, vull dir.
2: David Gallac, què preferiries? Sí. Un fill que guanyi molts diners fent contingut que et fa vergonya o un que faci una feina que admires però no arribi a final de mes?
1: Mentre el contingut no parli de mi, prefereixo a la primera, crec que es diu la primera. Em quedo amb el bote, vinga, va.
2: Un fill que guanyi molts diners fent contingut que et fa vergonya.
1: Sí que la vergonya, anda que no he fet vergonya jo a la vida, és igual. No passa res.
2: A veure, Gisela.
0: Gisela, el primer dia de feina no cal ser sincera.
3: Pasti de cas.
0: Vinga,
3: va.
2: Gisela, què preferiries?
3: A veure.
2: Has d'escollir una. Viure al costat d'un pis turístic amb festa cada cap de setmana o viure al costat d'un veí que es queixi cada vegada que convides algú a sopar?
3: Ui, festa, jo crec festa. Millor. Sí, perquè imagina't, estar al costat d'algú que tota l'estona et critica. No, gràcies. Gràcies, però no.
2: Marc Viernes, què preferiries? Separar l'obra de l'artista i continuar escoltant un músic que ha fet coses terribles o renunciar a la música que ha marcat la teva vida?
0: Separar l'obra de l'artista i seguir escoltant la seva música.
2: David Gallac, què preferiries? Sí, sí. Que la teva parella sigui del partit que més...
1: Què diu?
0: Si us plau, conceptes que pugui entendre.
1: Posa'm, encara... Mira, encara el del fill encara m'he pogut imaginar. El de la parella encara és més difícil. Per què sempre quedem parlant d'això? O sigui, és que aquesta pregunta, Xavi, ha anat
2: no,
1: saps que el tema...
2: Saps que t'estimo? Ha estat absolutament aleatori, això. Però sempre no sé per què la vida...
1: L'aleatorietat també porta això.
2: Clar. Pobre David.
1: Clar. No,
2: més, zero
1: persones han trucat, des d'aquell dia, zero.
2: Perquè no hem repetit el telèfon. No, suficient.
3: El pots repetir.
2: És que estem buscant una persona.
1: El repetim cada dia, Xavi Martínez, del telèfon.
2: Però
1: no
2: diem que és per buscar-te un...
1: No, i consultoris, rebem preguntes per l'Eva Moreno, per l'Arantxa Coca, i a mi ningú fa res, sisplau. Ni que sigui un hola, ja està.
2: 900, és telèfon gratuït, el de la tarda de Ràdio 4, 900-454-455. La nostra Sònia Rodríguez Justícia està preparada.
1: Sònia, agafa les dades,
2: sisplau. Pels candidats.
1: Per favor.
2: I aquí fem de jurat, a més.
3: Sí, totalment. Sí,
1: agafa bé les dades, Sònia.
2: Per a mi és un sí o és un no, saps? 900-454-455. Si algú vol conèixer el David Gallac, només parlar amb ell i preguntar-me gustos.
0: S'ha de programar un especial.
2: És això.
0: S'ha de fer un especial.
2: Llavors, David Gallac, què preferiries? Que la teva parella sigui del partit que més detestes o que voti el mateix que tu, però no accepti que li portis la contrària?
1: Del partit que més detesto o que voti el mateix partit que jo, però no accepta la contrària.
2: L'Arantxa Coca sempre diu que és compatible, o sigui, que pot haver-hi molt d'amor en una parella que siguin de partits polítics contraris, molt contraris. Jo tinc una teoria que és que no ho crec massa, això.
3: Jo tampoc, la
2: veritat. Ella és experta, diu que sí.
0: Sí, no, millor que siguin de partits semblants com Junts i Vox.
2: Hola, Viernes.
1: Jo...
0: No me'n puc estar sense dir una, eh?
2: És que Viernes... Clar, però ara ens falta la part de Junts, que no t'ha respost. És que ens quedem sempre amb la... Ja.
0: Junts per Espanya.
1: A veure, jo crec que... No, que voti el mateix que jo, però que no accepti la contrària.
2: Ja.
1: És que és difícil,
0: Jo crec que es pot arribar a tenir molt bon sexe entre persones que voten partits diferents,
1: És que clar, sí.
3: Però és que a part d'això,
1: si no genera...
3: jo crec que estaríeu tan incòmodes.
1: Sí, però si no genera mal rotllo, clar, i si és un debat de dir, pam, després acabem i vinga, xin punt final, ja estaria bé també.
0: Clar.
1: Vull les dues, Xavi, tenir parella és l'important. Mira, és igual.
0: A mi m'és igual el que pensi.
1: M'és igual, tu. No està ara mateix el tema. El mercat va molt malament, tu. Va molt malament i està el tema molt...
2: A veure,
1: no.
2: Gisela, què preferiries? Poder dir tot el que penses i arriscar-te a perdre la feina o conservar-la havent de callar sempre?
0: Nena, cuidado que és el teu primer dia,
1: Recorda que sóc el tutor.
2: Recorda, David Gallac està...
3: Jo crec que dir-ho.
2: Sí, aquí no? Estàs en el lloc en el que ho podràs fer.
3: Moltes gràcies, mira, veus, he escollit bé.
2: Sí.
3: Jo crec que sí, millor que callar-ho tot. La veritat.
2: Marc Viernes.
0: Jo sempre tot fora.
2: Què preferiries? tot. Què preferiries, Viernes? Que la teva parella passi una nit amb algú sense sentiments?
0: No, nada, ni hablar.
2: Espera, que acabo.
1: Espera, que igual la segona és indiferent. Espera, o és millor, espera. No t'avancis ara.
2: Molt romàntic, el Viernes. A veure, Marc, què preferiries? Que la teva parella passi una nit amb algú sense sentiments o que s'enamori d'una altra persona però no la toqui mai?
0: Que passi una nit amb una persona sense sentiments.
2: Ja,
0: que ràbia les dos, eh?
2: Ja, però bueno, les dues terribles.
0: Les dues terribles, però home, si no s'enamora, millor. Si t'enamores, ja no sé què fem a casa, clar. O sigui,
2: no, clar.
0: No, no. Però bueno,
3: millor
0: que no surti.
2: Perquè
1: cap de les dues.
2: Creixen confiança, compartir moments especials, anar a fer cafès a diari, per exemple,
0: no.
2: O trucadetes de camí a la feina o de tornada a casa.
0: Horrible,
2: amb aquelles noves persones que apareixen. Això és infidelitat.
0: No, a veure, amb noves persones, si som companys de feina i tal, i no hi ha cap altre...
2: No, ja m'entens.
0: No. Si la meva parella comença a sentir cosetes per una altra persona, ja tenim un problema.
2: Clar.
0: Més igual si s'hacen perdis, si s'agafen el telèfon, si... Però en el moment que ja sents... No. Atracció sexual és normal sentir per una persona.
2: No,
0: o sigui, això
2: sí.
0: No podem fer res. Però clar, si ja comencem a fer coses més sèries o a sentir coses més sèries, les papallones te les empasses i s'ha acabat el bròquil. Tu què opines?
2: Tu, David.
1: David,
2: vés prenent nota.
1: A mi, no, jo estava prenent nota, sí, però a mi què ha de sentir per l'altre? Mira, a mi que sentim per no sé. No sé. Ara crec que m'he d'imaginar aquí.
0: A tu no t'importa compartir.
1: Sí, jo? Ui, mira, jo viure és compartir, compartir és viure. Per tant, s'ha de compartir sempre que les persones vulguin compartir les dues.
2: A veure.
1: No vol dir que una pugui compartir l'altra, no, no.
3: Això és veritat. Igualtat de condicions, molt bé.
1: Sempre.
2: Aquí ho hem parlat moltes vegades, amb l'Arantxa Coca, amb l'Eva Moreno també, la nostra sexòloga, que hi ha moltes parelles obertes, i d'aquestes parelles obertes només una persona sap que està oberta a la parella.
0: Sí.
1: I això es diu obrir la porta perquè entri l'aire a la finestra. Perquè, clar,
0: obert, no per mi, obert per mi, seria.
3: Clar,
1: jo sí, tu no. No, això no es pot fer.
3: No.
2: Va, acabem. Una més?
1: Sí.
2: Què preferiries? Que la gent et recordi com una bona persona que mai es va mullar o com una persona incòmoda que va defensar allò en què creia?
1: La segona.
2: Sí.
3: Vosaltres? Sí, 100% segona.
0: No m'he enterat. Què era? M'ha semblat tot molt semblant.
2: Què preferiries? Que la gent et recordi, quan ja te'n vagis d'aquest món, que la gent et recordi com una bona persona que mai es va mullar o com una persona incòmoda que va defensar allò en el que creia.
0: Incòmoda i defensar el que un pensa. Clar, home. Això sempre. Marxar tranquil, tu.
2: Doncs tanquem.
3: Que et quedes a gust, total.
0: Clar.
2: Tanquem. Demà, David Gallac. Demà.
1: Demà.
2: Guillemino, la nostra guia adolescent.
1: Sí.
2: Demà
1: sí,
2: parlem amb l'Anna Asensio, la psicòloga neurocientífica que ens parlarà de salut mental, de soledat, de vincles i de connexions, en un moment, jo crec, molt perillós en aquest sentit.
0: Sí.
2: Tenim una societat molt malalta i amb molta carència de companyia.
0: Sí, és molt bon moment per cuidar-se la salut mental, la veritat.
2: Patricia Centeno, la nostra experta en expressió no verbal.
1: Que déu-n'hi-do, perquè...
0: Que l'altre dia la vaig sentir jo, aquesta.
1: Sí, clar, és que amb tot el tema polític d'aquesta setmana, moltes compareixences a analitzar,
2: I Marc Viernes, demà ja des dels estudis de Girona, no? O des d'aquí?
0: La veritat que ara ho comentaré amb
2: la
0: Santa Maria la Justícia. Perquè, clar... No, perquè demà puc acabar o a les dues, que és quan en teoria acabo, o se pot allargar fins a les quatre,
2: no
0: llavors
2: pateixis.
0: vindria aquí.
2: Molt bé.
0: Jo t'ho diré durant el matí, Santa Maria. Per avisar la meva Pilar, des d'aquí un petó, Pilar.
2: Demà tornem. Ara arriba l'edició vespre.
1: Sí, amb la Rosa Quitllet. Atenció, tots atents i atentes.
2: Gràcies, Pau Robert, ha sonat això impressionant. Una tarda més. Gràcies, Sònia Rodríguez Justícia. Gràcies, Gisela, benvinguda a l'equip.
3: Moltes gràcies.
0: Molt bé ho faràs.
2: I tant.
1: I tant.
2: Viernes, t'estimem molt, molt, molt.
0: I a vosaltres.
2: Gallac, demà més a les 4.
1: Demà més a les 4, aquí, a la tarda de Ràdio 4.

0: Són les 7.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Rosa Titiet.
0: Bon vespre. Rodalies viu una altra jornada de caos després que els maquinistes s'hagin plantat aquest dimecres al matí per denunciar la manca de seguretat a la xarxa. El detonant ha estat l'accident que es va produir ahir a la nit quan un arbre va caure sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. I és que els conductors de trens han reviscut la mort d'un maquinista en l'accident de Gelida del gener passat. A la xarxa ferroviària, mentrestant, la jornada ha estat marcada novament per la supressió de trens i els retards.
2: Ya son dos días seguidos que fem tard.
3: Nada, ahora mismo está siendo un caos por las lluvias y todo. Hay muchos trenes, por ejemplo, esta mañana, que nos han informado de que seguramente no van a funcionar.
4: Dia que enganxis, dia que passa alguna cosa. Quan no és una catenària és un rodal cobra, quan no és qualsevol cosa.
0: I a resultes dels aiguats d'aquests dies, avui s'ha localitzat el cadàver d'un home dins d'un cotxe en una zona inundada al túnel de la Ronda Nord, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. La víctima és un home de 43 anys, al qual aquest dimarts se n'havia denunciat la seva desaparició. Salutacions als serveis informatius de Ràdio 4, amb José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Eric Sobrevia a la producció i Jordi Manyes a control central. Aquestes són notícies destacades del dia, però n'hi ha d'altres que us avancem ara en titulars amb la Laura Monill. Pendents del possible desnonament d'un edifici de Sant Andreu a Barcelona on hi viuen una cinquantena de persones, entre elles famílies amb menors.
5: La pressió social també continua a Madrid, on la justícia ha tornat a rebutjar aixecar l'acampada a la Puerta del Sol. En aquest context, demà dijous entrarà en vigor el primer decret d'habitatge que, entre d'altres, impedeix els desnonaments a persones vulnerables després de tornar a quedar aprovat pel govern espanyol.
0: La vaga general anunciada arran de les mobilitzacions socials per l'habitatge serà l'11 de novembre.
5: Els sindicats liderats per Comissions Obreres i l'UGT estan hores d'ara reunits per concretar-ne els detalls i fer l'anunci oficial. Amb aquesta elecció, la vaga general es produirà dos dies abans que comenci la campanya electoral. Així s'ha pronunciat el secretari general de l'UGT, Pepe Álvarez, a Radio Televisió Espanyola.
6: Nosotros vamos a sumarnos el día 11 tal y como han venido situándonos todos estos colectivos con la convocatoria de una huelga general.
5: I sobre la vaga sanitària, Metges de Catalunya ha decidit mantenir la convocatòria indefinida que començarà el 28 d'octubre, tot i que a escala estatal ha quedat ajornada.
0: I Mas Madrid proposa que Ada Colau lideri la candidatura de la coalició Front Ampli de cara a les eleccions del 29 de novembre.
5: Colau seria candidata a presidir el govern espanyol i encapçalaria la llista del Front Ampli a Barcelona. Els comuns, de moment, no confirmen aquesta candidatura. A tot això, el Partit Popular també ha entrat de ple en la precampanya. Feijóo s'ha centrat en la crisi migratòria.
7: Y si los españoles me apoyan, Ceuta será la primera carpeta en la mesa del Consejo de Ministros.
0: Avui fa 3 anys a l'atac de Hamas contra Israel que va desencadenar la resposta militar de Netanyahu sobre la franja de Gaza.
5: El genocidi ha causat prop de 75.000 morts i ha destruït més del 80% dels edificis i infraestructures de la franja. Tot i l'alto el foc signat l'octubre del 2025, els atacs continuen i Israel manté bloquejada bona part de l'ajuda humanitària, deixant la població en una situació crítica.
0: I en esports, a duel europeu del Manresa, el nou congost, Àlex Carazo.
8: El bàsquet Manresa rep la visita de l'Ulm Alemanya a la segona jornada de l'Eurocup a partir de 9:15 del vespre. Mateixa hora, la primera jornada de la Champions de Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta inicia el seu camí rebent el Novi Birogat serbi i la Marató de Barcelona 2027 ja ha batut el rècord històric d'inscrits i ha superat els 32.000 que van participar a la de 2026, encara 5 mesos que se celebri la cursa.
0: Última hora sobre les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. En plena hora punta, aturades destacades en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Hem de destacar sobretot les dues rondes de la capital catalana, tant la Ronda de Dalt com la Ronda Litoral, que presenten retencions molt importants en sentit Besòs. És a dir, anant cap al nus de la Trinitat, gairebé tot el tram d'aquesta Ronda de Dalt, d'aquesta Ronda Litoral, amb aturades. Això afecta a les vies que entren cap a Barcelona. Per exemple, es veu afectada l'autopista C32, amb retencions de més de 4 quilòmetres entre Sant Boi, Cornellà, Esplugues, fins a enllaçar amb la ronda de Dalt. Per tant, aturades destacades, C32, autopista del Garraf, d'entrada a Barcelona. També la tenim carregada a l'autovia, la C31, amb retencions de més de 5 quilòmetres entre el Prat, l'Hospitalet, sempre d'entrada a Barcelona. També a l'extrem sud, B23, amb retencions de més de 4 quilòmetres entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal. I a l'extrem nord, les dues vies que baixen del Vallès molt plenes. Autopista C58, aturades intermitents entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes, especialment carregada a l'autopista C33, amb retencions de més de 6, gairebé 7 quilòmetres entre la Llagosta i el Nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Situació molt complicada, doncs, a la xarxa viària catalana. Coneguem ara la previsió del temps per demà. Emet, Noelia García.
5: Demà a Catalunya continuarem amb temps inestable, però serà l'últim dia amb precipitacions. A la meitat oriental i al Pirineu, cel ennuvolat amb ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes i amb calamarsa. Al litoral i prelitoral de Girona es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat durant una hora. Baixaran les temperatures, màximes de 25 graus a Tarragona, 24 a Lleida i 21 graus a Barcelona i a Girona. Demà bufarà el vent amb intensitat moderada a l'Empordà i a Tarragona. S'esperen ventades molt fortes que podran superar els 80 km per hora.
0: Passen 6 minuts de les 7. Comencem.
1: Edició Vespre. Rosa Titiet.
0: Podem començar. El temporal de les darreres hores ha provocat un altre dia de caos a Rodalies, que ha recordat a la crisi provocada per l'accident de Gelida. Els maquinistes s'han plantat i la xarxa, ja molt precària, ha tornat a trontollar. Cristina Martín.
10: Els temporals fan saltar totes les alarmes dels maquinistes. Recorden l'accident de Gelida, quan un company en pràctica es va morir. Ahir a la nit es van reviure tots aquests fantasmes quan un arbre i un talús van caure sobre un tren de la R16. Francisco Cárdenas, de la UGT.
11: Podría haber sido un nuevo Gelida, y nuevo, pero podría haber sido incluso peor, porque el árbol no era pequeño, pero no era excesivamente grande, sino podía haber caído con un tren en marcha, con viajeros y trabajadores dentro, lo podía haber descarrilado. Podrien haver passat demasiades coses que mejor ni pensar.
10: No hi va haver cap ferit, però els sindicats van demanar a Rodalies més proves que garantissin que la via estava en bon estat. Aquests informes no han arribat fins a primera hora del matí, quan el caos ja havia fet saltar tot el sistema pels aires davant la negativa dels maquinistes de circular per falta de seguretat. Amb tot, el director general de Rodalies, Òscar Playà, sosté que el risc zero no existeix.
12: S'ha fet molta feina, des de Gelida cap aquí s'ha fet molta feina, de reforç de talussos, de trinxeres, l'evidència jo crec que està clara, és a dir, hi han hagut unes pluges molt fortes i excepte l'arbre d'ahir, insisteixo, el risc zero no existeix ni existirà.
10: El temporal ha afectat especialment les línies R2 i R4 que passen per Granollers, una de les ciutats on més ha plogut. Els sindicats avisen que les vies trigaran a recuperar-se.
0: Precisament la pluja continua sent trista protagonista. Avui els Mossos han localitzat el cadàver d'un home de 43 anys dins d'un cotxe a l'interior d'un túnel inundat a la Ronda Nord, a les Franqueses del Vallès. Tot indica que seria la tercera víctima mortal per l'episodi de pluges, tot mentre els serveis d'emergències han ampliat la zona on estan buscant el menor de 12 anys que al cap de setmana passat va desaparèixer a Granollers. La cerca es fa per trama urbana i agroforestal i no es descarta cap escenari. Recordem que també un home de Pineda de Mar continua desaparegut. Mentrestant, i per sort, l'episodi de pluges va a la baixa, però no fa net. Protecció Civil alerta durant aquesta tarda i vespre. Encara s'esperen xàfecs al litoral i prelitoral de Barcelona i de Girona, però amb menys intensitat respecte als darrers dies. Mireia Moreno.
13: Sí, una treva dels aiguats, si bé la fi de l'episodi encara queda lluny. Des del Meteocat expliquen que la previsió és que aquest vespre els ruixats es mantinguin aïllats i no siguin tan intensos com ahir. De fet, ja d'entrada els avisos de perill han estat més lleus que ahir. Això, però, no vol dir que la situació no pugui tornar a canviar de manera sobtada, tal com ha passat els darrers dies. Santi Segalà és cap de predicció del Meteocat.
14: No baixem la guàrdia. De fet, després de l'important episodi d'ahir, avui l'escenari canvia, baixa ja la severitat d'aquesta situació meteorològica, però encara esperem una tarda amb xàfecs i tempestes aïllats que poden afectar la meitat nord i est de Catalunya.
13: Protecció Civil manté l'emergència del Pla Inuncat i ja de cara a finals de setmana és quan podria arribar la fi d'aquest llarg episodi de pluges a Catalunya.
0: I a l'espera d'aquesta circumstància, els aiguats han passat factura a Xerta, al Baix Ebre. La imatge del poble aquest dimecres era demolidora. El fang ocupa un 80% del poble i els danys encara estan per quantificar. Maria Huguet.
15: Hi ha més d'una cinquantena de baixos, magatzems i botigues inundats i en alguns habitatges els ha entrat fins a un metre d'aigua.
16: Quatre gallines que tenia, 10 ofegadetes, el gosset lo vaig salvar, el vaig agarrar i el vaig pujar a dalt, el gosset, dic que no es mori el gosset.
15: L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, demana ajuda.
17: Pues que hem passat una catàstrofe, per sort no han hagut víctimes mortals, que és el més important, però de destrosses materials, moltíssimes, moltíssimes.
15: A Xerta s'ha ajuntat una pluja intensa amb el fet que l'incendi de fa un any i mig els va deixar sense arbres als barrancs que els protegien de l'arribada massiva de l'aigua que cau de la muntanya.
0: Preocupació encara pel temps i també pel dret a l'habitatge. Aquest matí a Barcelona, prop de 300 persones s'han concentrat davant del bloc Llenguadoc, al districte de Sant Andreu, per intentar impedir el desnonament de les més de 50 persones que viuen a l'edifici i entre les quals hi ha 6 menors. També hi ha gent gran i persones en situació de vulnerabilitat. Coneguem l'última hora des del barri de Sant Andreu de Barcelona. Sergi Bassoles, bona tarda.
18: Bona tarda, sí. Entre 200 i 300 persones continuen aquí aplegades a les portes d'aquest edifici on ens trobem. Estem, com dèieu, just davant del número 74 del carrer Llenguadoc. 50 persones, algunes d'elles famílies amb menors, podrien perdre la casa. Fa dues hores que la comitiva judicial ha arribat i de moment aquí s'està a l'espera de l'ordre del jutjat per decidir si s'executa o no el llançament. Segons el Superior de Justícia de Catalunya, es tracta de tres procediments iniciats el 2019 quan es va ocupar l'edifici. No existiria, diu l'alt tribunal català, cap informe de vulnerabilitat i tots els intents de la propietat per negociar haurien fracassat. Ajuntament i Generalitat s'han oposat al desnonament i ja han obert una taula de negociació. De fet, ens expliquen fonts municipals, el consistori barceloní estaria negociant amb la propietat per si adquireix o no la finca. Sigui com sigui, continuem a l'espera de com evoluciona tot plegat. La possible execució d'aquest desnonament, que es produeix el dia, per cert, que el BOE ha publicat els dos decrets de l'habitatge del govern central, un dels quals entrarà en vigor demà mateix.
0: Gràcies, Sergi. Estarem atents, doncs, a aquest possible o no desnonament d'aquest edifici. A tot això, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha tornat a rebutjar el desallotjament de l'acampada instal·lada a la Puerta del Sol pel dret a l'habitatge. El tribunal respon així a la mesura cautelar sol·licitada per la Comunitat de Madrid, tot plegat només dos dies després de rebutjar la primera petició que va fer Díaz Ayuso per dissoldre l'acampada. Després, com dèiem, i hem sentit de l'aprovació del Consell de Ministres aquest dimarts, és previst que el primer decret sobre habitatge entri, com deia el nostre company Sergi Bassoles, entri en vigor demà dijous. En principi, aquest cop sí que passarà el filtre del Congrés dels Diputats a través de la Diputació Permanent. En aquest context, se celebra a Barcelona el Congrés Nacional d'Habitatge, on els promotors han reclamat un gran pacte d'Estat i on han carregat contra la instrumentalització política dels casos com el de la Mari Carmen. Climent Sabater.
19: El president dels promotors constructors, Xavier Vilajoana, ha criticat que s'utilitzin per legislar situacions doloroses com el desnonament de Mari Carmen Abascal.
20: Me parece bastante vergonzoso, ¿no? Y últimamente está pasando demasiadas veces que se utilizan situaciones dolosas o dolorosas para hacer política en este caso, ¿no?
19: A les portes d'unes eleccions, el president dels promotors ha reclamat un gran pacte d'Estat sobre habitatge i ha expressat un desig per a aquests comicis.
20: Proyectos electorales donde el punto de la vivienda fuera prácticamente el mismo en cada uno de los partidos políticos que se presentan a estas elecciones.
19: Els constructors han criticat la inseguretat jurídica existent al sector, diuen, amb un allau legislatiu i més de 40 canvis normatius els últims anys.
0: I de la vaga general anunciada arran la crisi d'habitatge, UGT i CGT han avançat que serà el dia 11 de novembre, tal com havia proposat el sindicat de llogateres. Hores d'ara estan reunits amb comissions obreres i està previst que l'anunci oficial es faci d'aquí a una estona. Pau Alemany, bon vespre.
21: Bon vespre. Els principals sindicats, Comissions Obreres i UGT, havien marcat una línia roja, que no fos durant la campanya electoral. L'11 de novembre compleix aquest requisit, però de confirmar-se, la vaga general es produiria només dos dies abans de la campanya. hores d'ara, les organitzacions de treball continuen reunides per concretar els detalls de la protesta. El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, ha explicat la influència de les mobilitzacions ciutadanes per tirar-la endavant.
2: És evident que ens ha influït a l'hora de prendre la decisió de les mobilitzacions, que des del meu punt de vista són extraordinàriament fresques i positives per situar un tema cabdal a la societat espanyola, doncs nosaltres hem cregut que s'havia de fer.
21: I és que durant les últimes dues setmanes la vaga general ha estat un clam a les manifestacions i les acampades de l'habitatge arreu d'Espanya. Aquest vespre, a 8:45, també està prevista una reunió dels principals sindicats a Catalunya per coordinar la vaga general i les mobilitzacions.
0: Gràcies, Pau. Metges de Catalunya ha decidit mantenir la convocatòria de vaga indefinida dels facultatius a nivell català, que començarà el 28 d'octubre, tot i que la Unió Mèdica Facultativa, de la qual el Sindicat Mèdic Català és fundador, ha decidit ajornar l'aturada per l'anunci d'eleccions generals i la dissolució de les Corts. La direcció del sindicat afirma que el conflicte del personal mèdic i facultatiu que treballa al sistema sanitari català és amb la Conselleria de Salut, tot afegint que el govern no està en funcions i que el departament d'Olga Pané és qui té les competències sanitàries. I qui fa vaga són els treballadors dels serveis socials convocats per UGT i Comissions Obreres. Fan avui una jornada de vaga per reclamar a les patronals la signatura de l'acord marc que permeti millorar les seves condicions laborals. Marc Esparta.
3: Reclamen l'equiparació salarial i que la patronal desbloquegi l'acord marc on es concreten les millores dels sous i de les seves condicions de treball. La Generalitat va acordar que aportava 600 milions d'euros que permetrien la millora de la situació dels treballadors, però el bloqueig de la signatura ho impedeix. Des dels sindicats demanen a la Generalitat que pressioni la patronal. Belén López, secretària general de Comissions Obreres.
22: Nosaltres el que demanem és que se sentin a negociar i a l'administració que apreti i si tal, que no executi l'ordre de pagament fins que no arribin els diners a la gent treballadora. Perquè el que no pot ser és que signem un acord de 600 milions d'euros i que no s'acabi executant per la cobdícia d'aquestes patronals.
3: Els treballadors dels serveis socials atenen les persones grans que viuen a residències, els que tenen discapacitats, problemes de salut mental o viuen en situació d'exclusió social i reclamen l'equiparació de les seves condicions laborals amb els de la salut.
1: Edició Vespre. Rosa Titiet.
0: Ara passen 2 minuts d'un 8:15 del vespre. La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha demanat amnistia als 12 membres dels Comitès de Defensa de la República, els CDRs, investigats per terrorisme per accions violentes contra edificis a Catalunya, en resposta a la sentència del procés el 2019. El Ministeri Fiscal ha demanat el sobreseïment lliure del procediment en aplicació de la llei d'amnistia, després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea donés el seu aval a aquesta normativa. A tot això, Salvador Illa sentencia que l'amnistia és una victòria de tots els catalans, no només de l'independentisme. Són paraules del president en una sessió de control al Parlament de Catalunya que ha escenificat el tret de sortida de la precampanya electoral. Lorena Enns.
23: Salvador Illa reivindica l'amnistia davant Junts com una victòria de la convivència i replica Esquerra que la solució al conflicte polític no s'abordarà amb un referèndum d'autodeterminació. Josep Maria Jové i el president.
24: Quan i com hi posarà fil a l'agulla?
25: Catalunya votarà el 29 de novembre i espero que voti a favor de seguir progressant i que la coalició progressista torni a governar Espanya, perquè això farà avançar el que és el meu projecte polític, que és el federalisme.
23: Ja en moda precampanya, el president ha obert foc contra PP, Vox i Junts. Amb la bandera de l'habitatge, Illa els ha batejat com la coalició involucionista. Junts sincronitza Illa amb Sánchez amb l'avançament electoral, mentre PP i Vox culpabilitzen els socialistes de la crisi habitacional. Tot mentre els populars apunten fons al partit, valoren a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, com un dels possibles candidats per a Barcelona. A proposta de la CUP, Salvador Illa convocarà els grups per reclamar a l'Estat les competències en habitatge, això sí, puntualitza dins el marc de la legalitat.
0: I en aquest escenari preelectoral, Mas Madrid, a part del Front Ampli, ha proposat que Ada Colau sigui la seva candidata. Comença, doncs, la precampanya i el PP tracta de reconduir el debat de l'habitatge a la crisi de Ceuta. Toni Conde.
26: Ada Colau seria la candidata a la presidència del govern d'Espanya i encapçalaria la llista del Front Ampli a Barcelona, segons ha proposat Mas Madrid. Mònica García seria cap de llista per Madrid, però no optaria a la presidència. Els comuns no confirmen la candidatura de Colau i demanen esperar fins que s'arribi a un acord global. El Front Ampli busca encaixar les peces per unir tots els partits a l'esquerra del PSOE. Alberto Ibáñez, diputat de Compromís, dins de Sumar.
27: Que en el màxim de circunscripcions possible
4: haya una única papeleta que permita que no se pierdan votos y que esto sea posible.
26: El candidat popular Alberto Núñez Feijóo ha viatjat aquest matí a Ceuta per retornar la crisi migratòria al centre del debat.
5: Mi primer encargo concreto será recuperar la normalidad de la ciudad de Ceuta. Y si los españoles me apoyan, Ceuta será la primera carpeta en la mesa del Consejo de Ministros.
26: Feijóo ha promès a Ceuta una nova llei d'estrangeria per retornar immigrants.
0: Per cert, que en aquest context de precampanya, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha convocat la comissió d'experts per pujar el salari mínim interprofessional. Aquesta comissió elaborarà un informe per proposar un augment del salari mínim que s'haurà de negociar després amb patronals i sindicats. Un salari mínim que ara se situa en els 1.221 euros bruts en 14 pagues. L'objectiu de la ministra és aprovar l'increment que s'aplicaria a partir del 2027, abans de les eleccions del 29 de novembre. La Fiscalia ha demanat a l'Audiència de Madrid que absolgui la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per les presumptes irregularitats a la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense, Núria Alcalà.
6: Sí, el Ministeri Públic manté que no hi ha delicte. Defensa així l'absolució tant de Begoña Gómez com de la seva assessora Cristina Álvarez en considerar que no hi va haver irregularitats en la creació de la càtedra. La Fiscalia considera provat que es va fer per les vies ordinàries i que cap de les investigades se'n va beneficiar directament o indirectament i va pressionar empreses per rebre promoció ni patrocini. El jutge, per contra, sosté que gràcies a la seva proximitat amb el president del govern van tenir una interlocució singular amb la universitat, empreses patrocinadores i entitats del sector tecnològic. Respecte a la contractació del programari de la càtedra, la Fiscalia tampoc aprecia benefici patrimonial ni li consta un perjudici econòmic per a la Universitat Complutense i defensa que el nomenament de Cristina Álvarez com a assessora a Moncloa es va fer conforme a la normativa. Per contra, l'acusació popular liderada per Azteoir demana 13 anys de presó per a Gómez i 6 anys per la seva assessora.
0: En un altre escenari, França suspèn l'ús de granades atordidores en el marc de les protestes estudiantils. Unes mobilitzacions que s'allarguen des de fa 3 setmanes i que avui s'han traslladat de les escoles a les universitats. Laura Monill, bona tarda.
7: Bona tarda. Sí, les manifestacions esteses arreu de França estan envoltades de polèmica per la violència policial, sobretot després que un adolescent de 15 anys va perdre una mà a conseqüència de l'impacte d'una granada atordidora llançada pels antiavalots de la gendarmeria.
8: Je suspends leur usage pour le mouvement des lycéens.
7: El ministre de l'Interior francès ha anunciat la suspensió temporal de l'ús d'aquesta arma policial. I tot plegat mentre les classes continuen suspeses almenys fins dilluns.
0: Avui, 7 d'octubre, tot just 3 anys de l'atac de Hamas sobre Israel que va provocar la resposta militar del govern del primer ministre Benjamin Netanyahu.
7: Un genocidi sobre la Franja de Gaza que ja s'ha cobrat la vida de prop de 75.000 persones i ha destruït més del 80% dels edificis i infraestructures del territori. Tot i que fa un any, l'octubre del 2025, es va signar un alto al foc entre Hamas i Israel, l'ofensiva i els atacs continuen sent constants i les forces israelianes continuen bloquejant l'entrada d'ajuda humanitària. A més, els darrers mesos, la guerra impulsada per Benjamin Netanyahu també s'ha estès al Líban, al Iemen i l'Iran, fet que ha desviat en part l'atenció internacional de Gaza.
0: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat la declaració institucional de l'Ajuntament de Barcelona, per la qual acordava el novembre del 2023 el trencament de relacions a la ciutat amb Israel i el veto a empreses israelianes en contractes públics municipals fins a un alto al foc definitiu.
7: L'Associació Acció i Comunicació sobre Orient Mitjà va elevar aquestes mesures a la justícia en considerar-les discriminatòries. L'entitat manté que la declaració anava més enllà d'una opinió política i alterava el règim de contractació pública per vetar certs operadors per les seves activitats econòmiques. Des de l'Ajuntament de Barcelona mantenen que la seva posició continua intacta i asseguren que estudiaran a fons la resolució de cara a un possible recurs.
0: I un darrer apunt de la crònica judicial. Avui ha acabat les declaracions en el judici per la mort de la Carla, la noia de 26 anys assassinada a Girona, presumptament a mans de la seva exparella. Aquesta tarda ha declarat l'acusat, que ha dit que la va escanyar, però que no volia matar-la, Gemma Esteve.
9: L'acusat ha assegurat que no tenia intenció de matar la Carla i ha negat haver-li fet tocaments de caràcter sexual als pits, malgrat haver-ho reconegut durant la reconstrucció dels fets. Determinar si hi va haver agressió sexual serà clau per decidir si se li pot aplicar la presó permanent revisable.
11: No quería apretarte de esa forma, porque podía hacerle daño y no quería no quería hacerle daño.
9: Abans de la seva declaració, els forenses han assegurat que, tot i presentar alguns trets de l'espectre autista, sabia què feien al moment dels fets. Els Mossos, per la seva banda, han explicat que van trobar el seu mòbil i ordinador imatges sexuals o sexualitzades de la Carla obtingudes sense el seu consentiment. També material que, segons els investigadors, evidenciaria la seva obsessió per ella. Avui han acabat les declaracions i demà el jurat popular es retirarà de l'Ibarà.
0: Gràcies, Gemma. I a propòsit de la violència masclista, gairebé 100.007 dones estan en seguiment al sistema Biogen del Ministeri de l'Interior. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a la violència masclista, són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre a la factura, però sí cal esborrar-los del registre de trucades.
1: Esports.
0: I en esports, la Marató de Barcelona de 2027 ja ha batut el rècord històric d'inscrits. Àlex Carazo, bona tarda.
10: Bona tarda. Encara manquen 5 mesos pel 14 de març, la data de la propera marató a la capital catalana, però ja s'ha superat la xifra històrica dels 32.000 inscrits que es va assolir la darrera cursa el passat mes de març d'aquest any. L'organització espera d'aquesta manera establir el nou rècord de participació en 37.000, que és el màxim d'inscrits permesos per la propera edició de 2027. En bàsquet, segona jornada de l'Eurocup al Manresa, rep el nou Congost al l'Ulm alemany, objectiu trencar la mala dinàmica de l'inici de temporada amb 3 derrotes en 3 partits. El tècnic assistent Nacho Juan deixa clares les prioritats.
12: Mentalizados de que podemos hacer las cosas mucho mejor que las que hicimos el partido contra Breogán, con muchas ganas de utilizar la Eurocup como una plataforma y un escenario para mejorar, para construir y también para ganar confianza. Es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
10: Protagonista al programa El quart temps de Ràdio 4, Carlos Ortega, entrenador del Barça d'handbol.
13: En el Barça de balonmano no hay temporadas de impas. Aquí hay que tratar de ganar siempre y tratar de estar en la Final Four siempre. Es el objetivo que nos marcamos. Indudablemente hay que ser tonto para no reconocer que hemos perdido un jugador importantísimo. Estamos intentando, también es cierto que dentro de nuestras posibilidades, creo también que estamos haciendo o tratando de hacer los mejores fichajes posibles para mantener el nivel.
10: Ortega ha valorat també l'inici de temporada i la desfeta davant del Vesprem al Mundial de Clubs.
13: Hay accidentillos y hay accidente gordo, ¿no? Este fue un accidente gordo, ¿no? Porque perder, vamos a perder. Somos el equipo que ha estado mucho tiempo imbatido y nos quieren ganar y somos los actuales campeones y todo el mundo nos quiere ganar y todo el mundo trabaja para ganar. Entonces hay maneras de ganar y maneras de perder y esta manera fue dolorosa porque, vuelvo a repetir, es que prácticamente no hubo partido.
10: Aquestes han estat algunes de les declaracions de Carlos Ortega, entrenador del Barça, en el programa El quart temps de Ràdio 4 amb José María Rubí. En la prèvia, a més, del partit de demà del conjunt blaugrana, la jornada 3 de la Champions enfronta el Dinamo de Bucarest al Palau. Un apunt més d'handbol, el Granollers ja coneix la nova data del partit de Lliga ajornat davant del Cuenca per un virus que afectava jugadors visitants. Serà el proper dijous 22 d'octubre.
0: Gràcies, Àlex. Bona tarda.
10: Bona tarda.
0: La mentida és el fil conductor de la nova edició del Festival Clàssics que comença demà i que fins al 17 de desembre presenta una trentena d'activitats i recitals. Montse Soto.
14: Diverses aproximacions a la mentida des de la música, la literatura, la poesia i la filosofia nodreixen aquesta nova edició del Festival Clàssics. Cira Benoza és la directora d'aquest certamen organitzat per la Casa dels Clàssics i el suport de Bacus.
15: La sensació que res del que passa al nostre voltant podem saber del cert si és verdader o si és fals, si és un engany, si no hi ha mala intenció al darrere. I no només per la intel·ligència artificial, sinó per les xarxes socials i per diferents dimensions de la vida que tenim la sensació que estan molt travessades per la mentida.
14: Al Festival Clàssics hi trobareu des de cançons populars sobre enganys que ha recopilat el cantant i músic Masoni, 4 contes de Víctor Català interpretats per l'actriu Àngels Gunyalons o la peça Digues que m'estimes, Montserrat Roig,
2: Pensar que és el que ens volen fer creure les imatges és un dels nostres deures avui en dia, segons Joan Fontcuberta, que oferirà a la conferència Decadència i Elogi de la Mentida i al novembre a la Capella l'exposició juntament amb Frau Recerques Visuals, Confabulacions.
16: D'aquestes noves formes de mentir, no? De desinformar, de crear confusió, com avui es construeix la mentida. No?
2: Raül Garrigues Ahit, amb un recorregut per quatre grans obres de la literatura universal, Iana Pazos, Begoña Román, Roger Bernat i Pau Sabater, que participaran al cicle El Convit, Diàlegs Socràtics, són altres de les activitats destacades del Clàssics, que obre Tot és mentida, una conferència que, partint del pensament de Hannah Arendt, entrecreua la mirada de Míriam Cano, Oriol Ferrés i Quique Maillo.
0: Doncs amb aquests acords ens acomiadem. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Tornem demà. Bona tarda. Adéu-siau.
17: Ràdio 4. El Pla B. Amb Toni Marín.
18: Bastant malament, perquè ens ha sortit un missatge per l'aplicació de Rodalies de que molts trens no faran el seu servei. Llavors, ara hem de buscar una alternativa per poder baixar cap a casa.
19: Estic tratant de, en realitat, d'anar al taulí, que tinc una cita a les 12:30, però voy a tener que buscar otra forma para llegar.
20: Com en sona tot plegat, oi? Aquest dimecres, milers de persones de tot Catalunya han tornat a reviure el malson d'unes rodalies que han tornat a aturar-se i que segueixen en aquests moments registrant molts problemes. Hi ha afectacions a 19 línies diferents i concretament la R7, és a dir, la que uneix Barcelona amb Cerdanyola, continua estant sense servei. En aquest sentit, molts dels usuaris d'aquestes línies poden utilitzar serveis alternatius per carretera. El motiu de tot aquest del baix varia en funció de qui l'expliqui. Si parlem amb el sindicat de maquinistes, aquests asseguren que van decidir aturar el servei fins que tinguessin al davant un informe signat que garantís que les estructures eren segures després dels forts aiguats que han caigut i que han provocat la caiguda d'un arbre sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Fons de Renfe, però, apunten en una altra direcció. Parlen de que estaríem al davant d'un boicot d'aquests maquinistes que estaria motivat per un conflicte laboral. En qualsevol cas, el servei s'ha anat recuperant de manera paulatina, estem molt lluny, com dèiem, de la normalització, un cop el sindicat CEMAF ha rebut aquest informe de seguretat. De fet, el director de Rodalies, Òscar Playa, insistia avui en la seguretat del servei.
21: Bueno, yo puedo entender pues que haya maquinistas que puedan sentir cierto miedo, pero también nosotros, es decir, la infraestructura es segura, es decir, aplicamos los procedimientos, la normativa que tenemos aprobada, insisto, esa es la normativa que tenemos avalada por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
20: Òscar Playa reafirmava la seguretat del servei, tot assegurant que, més enllà de l'arbre que va caure ahir, aquest episodi ha servit per poder comprovar el molt treball que s'està fent a Catalunya.
21: S'ha vist clarament el treball que s'ha fet en tots aquests mesos, en el reforç d'aquests talussos i trinxeres, sobretot, i, per tant, treballarem en aquest sentit per fer que la xarxa de Rodalies sigui més resilient en aquestes situacions meteorològiques que també, per altra banda, ens estem trobant i que no han sigut tan habituals en els últims anys.
20: Ara passen 2 minuts de 2:15. Què tal, senyores, senyors? Molt bon vespre, moltes gràcies, com sempre, un dia més per fer-nos costat en aquest pla B que es posa a caminar ara mateix, en aquest dimecres en el que hem conegut la data de la vaga general. Serà l'11 de novembre, un parell de setmanes abans de les eleccions generals. A 8:45 d'aquest vespre és prevista una roda de premsa conjunta dels diferents sindicats on s'oficialitzarà, doncs, aquesta data que, d'alguna manera, actuarà com a tret de sortida de la campanya electoral. En qualsevol cas, la l'argument informatiu d'aquest 7 d'octubre ja gira entorn a la cita amb les urnes. Han continuat clarament els missatges entre els partits de govern central i Junts per Catalunya. De fet, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, li ha enviat un missatge ben directe avui a Carles Puigdemont.
27: Bien, yo quiero decirle al señor Carles Puigdemont que hemos trabajado mucho desde el gobierno de España para llegar a esta situación. Yo también le exijo
3: que su partido cambie de rumbo y que no se siga aliando, como ha hecho hasta ahora, con Partido Popular y Vox, para tumbar los decretos de vivienda. I aquí tiene una oportunidad de oro.
20: En cap cas no semblen estar Junts per Catalunya massa disposats a seguir apostant pel diàleg amb els socialistes. Després del públic divorci, al que vam assistir basat en l'incompliment dels acords per part del govern central. Les ferides continuen ben obertes, com avui hem pogut comprovar en l'entrevista que li hem fet aquest matí a TV3 a Jordi Turull.
4: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldat.
20: I mentre aquest assumpte coeja, sobretot a Catalunya, a nivell estatal, avui hem vist el president del Partit Popular a Ceuta. La situació de la ciutat autònoma ha estat escollida per Alberto Núñez Feijóo com la primera cosa que pensa atendre si aconsegueix guanyar les eleccions.
5: Mi primer encargo concreto será recuperar la normalidad de la ciudad de Ceuta. Y si los españoles me apoyan, Ceuta será la primera carpeta en la mesa del Consejo de Ministros.
20: L'altre gran tema a atendre és el de les negociacions de Front Ampli per incloure quants més partits d'esquerres millor. En aquest sentit, i mentre continuen les negociacions perquè Podemos s'hi afegeixi, el gran titular del dia, clarament, està protagonitzat avui per l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Serà qui encapçali la candidatura d'aquesta confluència de partits i, per tant, la candidata a la presidència del govern encapçalant la llista per la província de Barcelona. Aturem-nos un moment en aquest punt avui. Volem comentar tota aquesta situació amb el director adjunt del diari Ara, Ignasi Aragay. Com estàs, Ignasi? Bon vespre.
22: Bon vespre, molt bé, gràcies.
20: Molt bé, t'esperaves aquest anunci que avui hem conegut, que Ada Colau serà la presidenciable d'aquest Front Ampli?
22: Sí, ja, això ja s'apuntava, ja fa unes setmanes, precisament des del diari vam anunciar que això anava per aquí. L'Ada Colau ja havia fet un tom personalment, no?, internament. Jo crec que ella estava una mica desubicada, i el que ha passat és que torna a la política, que segurament és el seu entorn natural, no? L'entorn...
20: Aquí estàvem fent una travessa, Ignasi, ara fa un moment, sobre si Podemos acabarà formant part o no d'aquest front en comú. Em sembla que estem tenint un problema amb la comunicació amb l'Ignasi Aragay en aquest instant. Recuperarem de manera immediata la xerrada i, entretant, aprofito doncs, per fer la travessa en públic, perquè, de fet, aquesta era una conversa que teníem fa un moment amb el Dani Guillem. Com estàs, Dani? Bon vespre.
23: Què tal? Bon vespre.
20: Tu deies que era difícil que Podemos s'hi acabés afegint aquest front de partits, però és veritat també que una de les teories que avui tenim al damunt la taula és que l'elecció d'Ada Colau, entre d'altres coses, facilita l'apropament dels d'Irene Montero, no?
23: Jo crec que és molt desitjable i necessari perquè aquest front d'esquerres funcioni, que no hi hagi cap escletxa. I quan em refereixo a escletxa, també em refereixo a possibles personatges que encara no han confirmat on aniran, com és Rufián. Per tant, crec que no pot haver-hi cap escletxa. I segon, sí, jo, ras i curt, Ada Colau, crec que segundes partes nunca fueron bones.
20: Tu creus que no és una bona elecció?
23: Jo crec que no és una bona candidata ara mateix.
20: Ignasi Aragay, hem recuperat la comunicació, oi?
22: Sí, perdoneu.
20: No, faltaria més. Deia el Dani, ara fa un moment, el Dani Guillem, que ell creia que segones parts mai no han estat bones i que no era una bona opció la d'Ada Colau. Deixa'm que et pregunti a tu què et sembla.
22: A veure, no ho sé, eh? Vull dir, no és fàcil mai tornar, però tampoc tenen molts noms, no?, en aquest entorn de les esquerres, d'unes esquerres tan fragmentades i dividides. Ada Colau, al final, és l'alcaldessa, la exalcaldessa de Barcelona, la primera alcaldessa de la ciutat que va tenir la ciutat, és una figura internacional, és una figura que en el tema de l'habitatge va sorgir al voltant d'aquest món, no?, de l'activisme al voltant de l'habitatge, que és el tema ara mateix. I, a veure, evidentment té un risc també, però una cosa és com se la veu a Barcelona i a Catalunya, on ha polaritzat, la seva figura s'ha polaritzat molt, no? Ha creat anticossos i defensors. Una altra cosa és Espanya, on segurament se la veu una mica més lluny i, per tant, potser no ha generat tants anticossos, no? No ho sé, que ja veurem.
20: Haurem de veure, efectivament, com evoluciona tota aquesta qüestió. En qualsevol cas, tenim setmanes per endavant, Ignasi, molt potents, perquè déu-n'hi-do la campanya electoral que tenim per endavant i que, de fet, ha començat en el mateix moment en el que Pedro Sánchez va fer la convocatòria electoral, no?
22: Sí, això ja està en marxa perfectament i el Pedro Sánchez ja ho sabia, de fet.
20: Ai, hem tornat a perdre, crec, la comunicació amb l'Ignasi Aragay, el director adjunt del diari Ara. Anem a veure si podem recuperar-la de manera immediata. És una evidència, això de que, efectivament, en el mateix instant en el que Pedro Sánchez va anunciar la dissolució de les Corts i que el 29 de novembre seria la data escollida per citar-nos de nou amb les urnes, ja el propi discurs del president del govern va incloure clars missatges electorals, i això ho vam veure que seria extès a la resta de discursos, començant pel del líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. De nou, Ignasi Aragay, amb nosaltres. Creuem els dits.
6: Perdoneu, perdoneu. No, sí, no, creuem els dits, no sé què passa avui.
20: Bueno.
6: No, estaves dient, jo crec que Pedro Sánchez també agafa el momentum de l'habitatge, no? On anant cap avall, no? Amb tots els casos de corrupció, amb tot el tema de Ceuta, etc, o agafar aquest moment, agafar-se aquesta oportunitat i intentar capitalitzar-la, que és el que està intentant fer, a veure com li surt, també.
20: Avui hem tingut clarament la rèplica d'Alberto Núñez Feijóo, que ha decidit fer-se la fotografia del dia a Ceuta, convertint Ceuta, segons les seves pròpies paraules, en el primer gran assumpte que, si és escollit, portarà al Consell de Ministres. És clarament, anava a dir, la intenció de contraprogramar tot el discurs de l'habitatge, lògic, d'altra banda.
6: Clar, aquí és posar la immigració al centre, o posar l'habitatge al centre. Ara aquí hi haurà una batalla de relats i d'agenda, diguem, no?
20: Clar.
6: Però clar, el carrer, diguem, i les classes... A veure, són dos temes molt forts, que estan generant i que estan polaritzant la societat, no? Un és més social i l'altre és més entre social i identitari, no? I aquí és una batalla de relats, efectivament, molt interessant, i que està marcant una mica l'agenda mundial, diguem. Vull dir, el tema de l'habitatge i el tema d'immigració són els grans temes arreu en aquest moment.
20: És evident, hi ha un altre, que sobretot a Catalunya, no? A tot Espanya, sobretot a Catalunya, que és l'amnistia a Carles Puigdemont, el fet de que ja estem parlant de en quin moment arribarà Carles Puigdemont a Barcelona. Totes les veus apunten en principi que serà després de les eleccions, però clar, la pregunta és com aquesta decisió del Constitucional acaba afectant d'alguna manera les intencions de vot per Junts per Catalunya, no?
6: Sí, aquí, Junts per Catalunya, en aquest cas és complicat, no? Perquè, clar, Puigdemont és veritat que si torna ara, des del seu punt de vista, no? Torna al marc d'unes eleccions espanyoles, amb dos temes centrals, que és habitatge i immigració, com dèiem ara, que no l'afavoreixen, per dir-ho d'alguna manera, o que no són el seu terreny de joc predilecte. I, a més, si la seva tornada acabaria estant al mig d'una campanya electoral en què ell no és protagonista i en què el seu partit no té una expectativa bona, diguem, no? Per tant, l'èxit o fracàs de la Míriam Nogueres se li podria atribuir a ell, no? I aquí ja té molt risc. En canvi, si torna després, doncs tot això s'ho estalvia. El que passa que no ajuda, diguem, el fet que no torni, que no tingui un protagonisme, que no vulgui jugar allà a la batalla partidista o a la batalla electoral, perjudica també el seu partit, però al final és la seva cara més...
20: Clar. Clarament tenim setmanes per endavant apassionants. Ignasi Aragay, ja ho anirem comentant. Ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres avui per obrir aquest plebé. Una forta abraçada, gràcies.
6: Perfecte, adéu, bona nit.
20: Gràcies. 4 minuts i arribem a 3 quarts de 8. Si em permeten el comentari domèstic, hi ha hagut una imatge avui que m'ha cridat molt l'atenció, la d'un noi que s'havia aturat en un semàfor tancant els ulls i omplint-se de sol, perquè segurament feia molts dies que teníem ganes de no veure tant de núvol i escalfar-nos una miqueta amb aquella sensació, oi, de com hem enyorat el sol aquests dies. Jordi Miralles, com estàs? Jordi, bon vespre.
7: Hola, Toni, bon vespre.
20: És que l'hem enyorat molt,
7: Home, fa dies que no el tenim allò amb ganes, però pensa que fa un parell de setmanes estàvem parlant de 30 i pico graus a la costa, que es diu aviat, però vaja, escolta, els propers dies seran dies, sobretot a partir de divendres i dissabte, seran dies de més sol. Diumenge es torna a tapar una mica més el cel, pluges poquetes cap al Pirineu, però vaja, diguéssim que la situació a poc va cap a la tranquil·litat, cap a l'estabilitat meteorològica, però encara no, perquè les properes hores, de fet ara fa una estona descarregàvem forts aiguats a la zona del Cap de Creus, està plovent una mica també cap a la zona de la Vall d'Aran, i de cara a demà esperem encara ruixats que al matí podrien afectar algun punt de la costa, Per tant, demà, els llocs on pot ploure vindria a ser més o menys la costa compresa entre el Baix Penedès i el Baix Empordà. Al llarg del matí algun ruixat, també amb algunes ullades de sol, també de cara a la tarda nou risc de precipitacions. I demà tenim una novetat, i és que al Pirineu, a la Vall d'Aran, aquí vindrà vent del nord, que també entrarà a la Costa Brava, i això provocarà que després de mesos de no parlar, parlem de neu, perquè demà podem tenir nevades a la Vall d'Aran per damunt dels 2.000 metres d'alçada. No serien grans nevades, però vaja, per fer bonic, doncs sempre va bé en aquest sentit.
20: I tant.
7: De cara a divendres i dissabte, com et deia, moltes més clarianes, matins freds, matins de tardor, dies una miqueta més suaus, pujarà un palet la temperatura màxima, però tampoc gaire, i de cara a diumenge, doncs, més núvols, algunes precipitacions cap a la Vall d'Aran i nova davallada de les temperatures. Per tant, allò de dir s'ha acabat la pluja, encara no, encara ens queden 24 hores, divendres i dissabte, més tranquil·litat, i diumenge no és que hagi de ploure, però sí que es tornarà a tapar una mica més.
20: Molt bé, Jordi, seguim comentant demà. Una abraçada, gràcies, bona tarda.
7: Adéu, bona tarda.
20: Uns segons i tres quarts de vuit. És veritat que a vegades aquesta voràgine informativa ens fa anar tan ràpid, no?, que podem perdre a vista assumptes que són molt importants. I no volem que ens passi, no?, perquè efectivament tenim, sense anar més lluny, situació a Catalunya en el conjunt de l'estat Europa, que és molt potent, però no podem perdre a vista el calendari. Avui és dimecres 7 d'octubre de 2026. Avui es compleixen 3 anys de l'atac terrorista perpetrat per Hamas i que va començar tot aquest malson absolutament bestial que ha costat la vida a molta gent. Avui llegia que a Gaza han mort 74.250 persones després d'aquests 3 anys d'ofensiva israeliana. Recordem que en aquell atemptat van morir 1.200 persones, 251 segrestats, i tot això, a més, aquest tercer aniversari ens agafa en un moment molt especial, perquè el dia 27 d'aquest mes, és a dir, d'aquí a 20 dies, hi ha eleccions a Israel. Marxem fins a Jerusalem, que ara fa molts dies que no parlem amb Santi Echevarría. ¿Cómo estás, Santi? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Toni? Buenas tardes.
20: ¿Cómo se está viviendo este tercer aniversario ahí en Israel?

0: Bueno, pues sigue estando muy en el aire. Netanyahu es un superviviente nato y ha conseguido de alguna manera evadir sus responsabilidades. No ha asumido ninguna, tampoco las principales figuras de su gobierno. Y las encuestas demuestran que sigue teniendo posibilidades de revalidar el cargo, pese a todo lo que ha sucedido estos años, pese a la rabia que hay en el país, por eso mismo, ¿no? Porque sigue bloqueando cualquier comisión de investigación oficial, por el hecho de que no haya asumido responsabilidades, por el trato que se ha dado también a los rehenes y a las familias de los rehenes. Algunos de ellos siguen sin haber recibido una sola llamada del primer ministro. Pero aún así, Netanyahu allí lo llaman el rey, ¿no? Para algunos es el único que puede garantizar la seguridad de Israel, a pesar de que, como se demostró en el 7 de octubre, pues no fue el caso, ¿no?
1: Claro. Ricardo Mir de Francia, ha sido un flash, pero te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Cualquier día estos te volvemos a llamar porque siempre nos gusta conocer tu visión sobre estos asuntos. Un abrazo fuerte, gracias.
0: Muchas gracias.
1: 8 minuts i les 8 del vespre. És interessant, Dani, com passem pàgina, perquè hem estat mesos i mesos i mesos parlant a diari de Gaza, del que estava fent Israel, del Líban, de Cisjordània, en veritat, i de sobte el món fa un gir, canvia del tot, i sembla que ens oblidem quan el conflicte continua estant exactament igual que l'últim dia que vam parlar, no?
2: I és que el mes de novembre és un mes molt important, perquè no només hi haurà eleccions generals a Espanya, és que també hi haurà legislatives als Estats Units, hi haurà les midterm, que pot ser la primera gran derrota de Donald Trump, i la gran incògnita és què passarà amb Netanyahu. Per tant, el mes de novembre, des d'un punt de vista de geopolítica mundial i des d'un punt de vista electoral, és molt interessant i els resultats poden marcar un abans i un després per al 2027.
1: És curiós perquè avui veia en algun lloc, imagino que vostès saben que mirem 10 milions i mig de titulars cada dia i m'ha vingut al cap un de farà Donald Trump perdre les eleccions al Partit Republicà. És una... Dic el Partit Republicà, no m'he equivocat. Guillem, com estàs? Bona tarda, Guillem.
3: Molt bé, bona tarda. Què tal, Toni?
1: M'imagino que acabes d'arribar del Parlament, no?
3: Sí, sí, sí.
1: Avui se n'ha parlat una mica, tu? És que he sentit un tall de veu de Sílvia Oriols cridant un visca Israel, que ha estat contestada per Salvador Illa. Ha estat un moment una mica tens al Parlament, no?
3: Sí, la veritat és que és el que es dedica bàsicament l'extrema dreta, no? A tensar. I de fet, jo crec que el president ha estat molt encertat per dir-li, però vostè qui li paga? Vull dir, que li paguen els lobbies israelis? I de fet, aquestes eleccions a Espanya hi haurà molta influència internacional del bloc reaccionari per intentar tombar la majoria progressista.
1: I es parlava de Rússia, es parlava dels Estats Units, es parlava de moltes influències. Realment, hola, José Rodríguez, com estàs?
4: Doncs m'he liat en la convocatòria de vaga general.
1: Sí, d'això en parlem després. D'això en parlem després del tema Israel. 3 anys, eh?
4: Tres anys... Però abans has dit que havia començat fa 3 anys, no? El conflicte va començar just després d'acabar la Segona Guerra Mundial i no es pot entendre sense l'apropiació contínua de territoris palestins per part de l'estat d'Israel. Però sobretot el punt àlgid de l'actual govern israelí d'un senyor que està perseguit per delictes de genocidi. I no hem de posar en solfa que ja va haver-hi fa 3 anys uns atemptats terribles, amb milers de persones mortes, però que aquest càstig col·lectiu que està patint el poble de Palestina és inassumible. El poble de Palestina, el poble del Líban, el poble de Cisjordània, el poble sirià, és a dir, no és només els contra els palestins, és un estat que ha decidit declarar-hi la guerra a una part dels seus veïns.
1: Sí, sí. Carlos Carrizosa, com estàs, Carlos?
5: Què tal? Bona nit.
1: Benvingut, com sempre, al programa.
6: Moltes gràcies,
1: Toni. Com segueixes aquest tercer aniversari, Carlos?
6: Pues amb el record de com ens va afectar a tothom aquella salvatjada i també pensant que són 3 anys, 3 anys de, diguem, des de l'atac i després que ben aviat farà un any de l'alto al foc, perquè va ser el 10 d'octubre del 25. Uh-huh. O sigui que no són 3 anys de guerra, però després d'aquest alto al foc, el que tenim és un Hamas que Israel diu que no s'ha desarmat i un Israel que no ha marxat de Gaza.
1: Sí, no, sí, jo li he preguntat ara fa un moment al corresponsal, crec que estaves entrant en aquell moment si s'estava complint tot això, i m'ha dit que de cap de les maneres.
6: De cap de les maneres,
1: no? És a dir,
6: estan
1: morint gent a la franja de Gaza d'una manera brutal, sense treure la responsabilitat de Hamas, eh? Aquí no ens casem amb ningú, eh? Del
6: no,
1: que
6: no,
1: va passar
6: clar, no,
1: en el seu dia.
6: No
1: per
6: es pot
1: mi,
6: obviar.
1: Els morts valen el mateix, siguin d'on siguin, però és evident la desmesura de la comparació de les 1.200 persones que malauradament van morir avui fa 3 anys, aquesta altra xifra que deia jo i confirmava el corresponsal, 74.250 persones que han mort després de 3 anys d'ofensiva israeliana. És veritat que estem davant unes eleccions, les de Netanyahu, que seran molt interessants. També és veritat el que deia el Dani, que venen les eleccions de mig mandat als Estats Units, tot i que hi hagi qui hi hagi als Estats Units, sempre hem vist que la relació dels dos països amb Trump ha estat el que Netanyahu volgués. Però sempre diríem, no?, que hi ha hagut un recolzament pràcticament total.
2: Sí,
1: no?
2: Però és que no només és important a nivell de geopolítica mundial, sinó també és important a nivell espanyol, perquè ara ho apuntava en Guillem avui amb la intervenció del president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament, de com una derrota de Netanyahu i com una derrota de Donald Trump pot afectar el finançament de determinades candidatures d'ultradretes catalanes i espanyoles aquí a l'estat espanyol.
1: Ja no s'arriba, com a mínim, a aquestes eleccions. A aquestes eleccions segur que ja no s'arriba. En fi, estem a 2 minuts de les 8. Ara, d'aquí un moment, haurem de fer una aturada. Quina situació avui a les Rodalies, quina bogeria, amb aquesta, més enllà, de qui hagi tingut la culpa d'això, perquè efectivament ja veuen vostès que hi ha dues opinions, ho explicàvem, no? Uns apunten a la caiguda de l'arbre i motius de seguretat, els altres diuen que hi ha una voluntat d'aprofitar un conflicte laboral per denunciar tota aquesta situació, aprofitar-la per un conflicte laboral, sí, com sigui. Els que han perdut segur són els passatgers, milers de persones que afectades de nou per els problemes de Rodalies.
4: Sí, de fet, jo aquest diumenge vaig ser un dels afectats. És veritat que era el pitjor dia, però si no tenies cotxe era una manera bastant difícil de travessar tot el Maresme. Ho vaig saber, de fet, d'una forma que amb bicicleta, 70 quilòmetres per la Nacional, com vaig poder.
1: Amb bicicleta la vas fer?
4: Sí, perquè no hi ha manera.
1: Amb la pluja?
4: No, el diumenge a la tarda.
1: Ah, diumenge a la tarda.
4: Diumenge a la tarda. Jo m'imagino, jo tornava d'estar de cap de setmana i m'imagino que la gent que no tingui un cotxe, que no pugui agafar la C32, que és la que està funcionant bé, etcètera, té un problema greu, perquè els busos, que són bons, que funcionen, que durant el dia a dia van bé, però no tenen la capacitat de moure tot el que moure l'R1. I la gent que està que ahir sortia a la televisió era molt lamentable com es resignaven, perquè deia, bueno, jo només em preocupo de poder arribar a l'hora de la feina, quan del tornar a casa, clar, el tornar a casa sembla que es resignen, però al final són hores que tu estàs estressat, que tu no estàs descansant, que tu no estàs fent la teva vida,
1: sí,
4: que
1: sí.
4: No, i és molt trist això, i vull en aquest cop trencar una mica la llança a favor del Lilla, perquè sí que crec que el semàfor està fent una vaga encoberta.
1: Tu creus, eh? Carlos Carrizosa, tu què penses? Li anava a donar la paraula al Guillem, però després de la llança trencada a favor d'ella me'n vaig al Carlos Carrizosa.
6: Cap problema.
1: A veure què dius. Què dius,
6: pues mira, jo ja sabeu que porto un temps fora de del cogollo, del meollo de la política.
1: Sí.
6: I jo el que penso és, ostres, pues si jo me quedé con que iban a passar la competència a Catalunya i se iba a acabar todo esto i que havien fet fins i tot els pactes Esquerra Republicana i el Partit Socialista, què ha passat? Qui ho gestiona, això, ara? Qui és el culpable? És la Generalitat de Catalunya? És el Ministeri? Ara tots dos són socialistes. I abans hi havia moltes queixes i tal. Jo no sé. O sigui, qui és el responsable?
1: Guillem, et deixo, però 30 segons, eh? Digues, digues.
3: I quatre coses. Primer, sí que és veritat, si no m'equivoco, hi ha eleccions sindicals una setmana abans de les eleccions de novembre, és a dir, ja seria eleccions sindicals al sector a Renfe, bàsicament, i és una actuació, vull dir, bàsicament, del SEMAF per guanyar vots. I segon, bàsicament, la seguretat no és subjectiva, la seguretat es certifica.
1: Sí, sí. Sí, sí. 8 i gairebé un minut, anem a aturar-nos un moment, després parlem dels altres grans temes del dia. Jo us dic que parlem una mica d'Ada Colau, que avui ha estat clarament un dels grans noms que s'ha situat en els titulars, però hores d'ara tenim altres titulars. Laura Monell, com estàs, Laura? Bon vespre.
5: Bon vespre, Toni.
1: Estem molt pendents d'un desnonament, però també d'una roda de premsa, no?
5: Sí, estem pendents precisament d'aquesta roda de premsa de l'Ajuntament de Barcelona, després del dia d'avui, que hi ha hagut pressió durant més de 12 hores, on centenars de persones s'han congregat a les portes de l'edifici del carrer Llenguadoc 74. Doncs l'Ajuntament de Barcelona, el tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, acaba de confirmar que s'ha aturat aquest desnonament.
7: Socials per intentar evitar aquest desnonament.
5: No és aquest el tall que volíem sentir. Ara sí, sentim a Jordi Valls, tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, parlant d'aquest desnonament del carrer Llenguadoc 74 del barri de Sant Andreu de Barcelona, que finalment s'ha aturat.
7: En primer lloc, vull informar que hem aconseguit aturar el desnonament, i jo crec que aquesta és la notícia més important. Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes.
5: Com dèiem, durant el dia d'avui s'han concentrat persones a les portes d'aquest edifici durant més de 12 hores per intentar impedir el desallotjament de 50 persones, algunes d'elles famílies amb menors que estaven amenaçades de perdre la casa. Més qüestions també en relació al consistori municipal. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat la declaració institucional de l'Ajuntament de Barcelona per la qual acordava el novembre del 2023 el trencament de relacions de la ciutat amb Israel i el veto a empreses israelianes en contractes públics municipals fins l'alto al foc definitiu. L'Associació Acció i Comunicació sobre l'Orient Mitjà va elevar aquestes mesures a la justícia en considerar-les discriminatòries. L'entitat manté que la declaració anava més enllà d'una opinió política i alterava el règim de contractació pública per vetar certs operadors per les seves activitats econòmiques. Des de l'Ajuntament de Barcelona mantenen que la seva posició continua intacta i asseguren que estudiaran a fons la resolució de cara a un possible recurs. I precisament avui, 7 d'octubre, fa tot just 3 anys de l'atac de Hamas sobre Israel, que va provocar la resposta militar del govern del primer ministre Benjamin Netanyahu, un genocidi sobre la Franja de Gaza, que ja s'ha cobrat la vida de prop de 75.000 persones i ha destruït més del 80% dels edificis i infraestructures del territori. Tot i que fa un any, l'octubre del 2025, es va signar un alto al foc entre Hamas i Israel, l'ofensiva i els atacs continuen sent constants i les forces israelianes continuen bloquejant l'entrada d'ajuda humanitària. A més, els darrers mesos, la guerra impulsada per Netanyahu també s'ha estès al Líban, al Iemen i l'Iran, fet que ha desviat en part l'atenció internacional de Gaza.
1: Molt bé, gràcies, Laura. Fins després. Bona nit.
5: A tu, fins ara.
1: 8:04, actualitzem ràpidament informacions. Anem d'entrada a parlar del que ens interessa molt, lògicament, en aquests dies, el temps. Anem fins a l'EMET. Noelia García, bona tarda.
8: Bona nit. Demà a Catalunya continuarem amb temps inestable, però serà l'últim dia amb precipitacions. A la meitat oriental i al Pirineu, cel ennuvolat, amb ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes i amb calamar-se. Al litoral i prelitoral de Girona es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat durant una hora. A la resta del territori, cel variable, amb clars i núvols, sense esperar precipitacions. Baixaran les temperatures. Màximes de 25 graus a Tarragona, 24 a Lleida i 21 graus a Barcelona i a Girona. Demà bufarà el vent amb intensitat moderada a l'Empordà i a Tarragona. S'esperen ventades molt fortes que podran superar els 80 km per hora. També baixaran les temperatures mínimes, 10 graus a Lleida, 12 a Girona, 14 graus a Tarragona i 16 a Barcelona. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. Bona nit. Ara sí. Les 8:05, parlem del trànsit. Marxem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Millora ràpidament el trànsit ja en aquesta xarxa viària. Grans retencions a les principals carreteres i autopistes catalanes no n'hauríeu de trobar, com a molt aturades puntuals ja a la D23, tram d'Esplugues de Llobregat, d'entrada a Barcelona, o el darrer tram de la C58, entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. Unes rondes que també milloren de mica en mica. Tot i així, encara van prou carregades, força plenes, aquestes dues rondes de Barcelona, ara sobretot en sentit Besòs. Tant la ronda de dalt com la ronda litoral encara presenten alguns trams d'aturades importants. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Gràcies, Roger. Senyores i senyors, les 8 i 6 minuts.
10: El Pla B, amb Toni Marino.
1: Avui comentem l'actualitat amb el periodista i consultor en comunicació Dani Guillem, amb José Rodríguez, exdiputat d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament, Guillem Sánchez, diputat socialista al Parlament, i Carlos Carrizosa, exdiputat també al Parlament, en aquest cas per Ciutadans. Ho dèiem abans d'arribar a les notícies de les 8, el nom d'Ada Colau avui, de sobte ha arribat, ja portàvem uns dies, que segurament ho vèiem venir, les aparicions que l'exalcaldessa ha escollit per fer en els darrers dies, a la porta d'un desnonament, o, efectivament, les seves declaracions assegurant que no podia arribar a final de mes i que havia hagut de deixar el seu pis. D'alguna manera, tot ha anat escalfant l'ambient fins que hem assistit al titular d'avui, no? I és que és probable que sigui, probable no, és segur que serà la candidata d'aquesta confluència d'esquerres per Barcelona i la presidenciable de la mateixa en el conjunt de l'Estat. Com ho veus tu, Dani?
2: Bueno, jo ja he dit que, ras i curt, la meva opinió és que segones parts mai han estat bones, i tenir una candidata que porta una trajectòria institucional a les esquenes, que té llums i ombres, doncs això pot pesar davant d'una candidatura. Dit això, hi ha dubtes per resoldre, perquè s'estava apuntant que Mònica García anava per Madrid i Ada Colau anava per Barcelona, però ara m'estaven apuntant també que podria ser que Ada Colau fes més campanya per Espanya que no pas a Catalunya. Per tant, i el propi Ignasi Aragay apuntava que serà la primera vegada que Ada Colau se sotmetrà a l'examen de la resta d'Espanya. No és cert. No és cert, perquè el ciutadà d'Extremadura, el ciutadà d'Andalusia, el ciutadà de Galícia no podrà, el de Madrid no podrà votar Ada Colau. Ada Colau el votaran a la llista de Barcelona, a la llista dels comuns per Barcelona. Per tant, el de la resta d'Espanya podran veure Ada Colau, però no la podran votar. Per tant, aquest examen electoral és una mica trampa. No sé, jo celebro coincidir amb el company Carrizosa, perquè ell comparteix tertúlia tots els dimarts ara amb Ada Colau, en aquesta casa, i entenc que té informació de més de primera mà que la resta que estem aquí.
1: Pues, Carlos Carrizosa, somos todo oídos.
6: Primera mà, no, només estic coincidint més sovint amb l'Ada al programa aquest que fem els dimarts, i bueno, jo ja li vaig dir l'altre dia en directe, li vaig dir eres buena en lo tuyo, o sigui, jo crec que ella és una bona candidata, i en un moment que està la vivenda en primer pla, i en un moment també que el Sánchez està disputant a l'espai aquest una vegada més, o sigui, perquè Sánchez, tota l'ambició seva era canibalitzar l'esquerra que ell tenia al costat, i clar, que estàvem pendents de trobar un líder que no se sabia si seria el Rufián o no, i tal i qual, i ara és la Colau. Jo crec que és una bona candidata, i també crec, i ja ho vaig dir l'altre dia també amb el programa de la Gemma Nierga, que a mi em sap una mica greu aquesta eclosió tan forta de forces d'esquerra amb una vessant com si fos revolucionària, fins i tot a lo francès, com el Mélenchon amb els insumissos. Aquestes protestes que estan fent ara els estudiants que cremen escoles allà a França perquè estan polaritzant amb Le Pen, jo crec que la força que vol treure aquesta esquerra és la polarització amb Vox, i que el Partit Socialista ho sap molt bé, sap que perdrà les eleccions, jo crec, el Pedro Sánchez, però el que no vol és tenir una invasió gran per la banda esquerra d'aquesta candidatura. Jo crec que estan molt preocupats, jo crec que ha convocat per això, perquè ell sabia que ho té difícil, però que la batalla la libra con esta izquierda.
1: Però fixa't que no són pocs els analistes que apunten que o Pedro Sánchez té una força a la seva esquerra potent que pugui treure bons resultats, o és absolutament impossible que torni
6: a
1: governar?
6: És veritat, però ell pensa, oye, yo no gobernaré, pues por lo menos quiero ser un secretario general del Partido Socialista potente.
1: Si alguna cosa hem descobert en els últims dies és que hi ha joc fins a l'últim minut, i això sí, ja ho hem comprovat.
6: Sí. Ja ho hem vist.
1: Fa un parell de dies, ho dic perquè la dada em sembla molt, molt interessant, rellevant, i els hi asseguro, i ara li parlo a l'audiència, que no la tornaré a repetir. Però fa un parell de dies estava aquí Carles Castro, el gran analista d'enquestes de La Vanguardia, i va posar de relleu una cosa que assegurava el CIS, que ell diu que no es creu les cuines del CIS, però sí que l'estudi de camp que fa és molt interessant, perquè sí, d'altra banda és el més ampli sí, que es fa en el conjunt de l'estat espanyol, no? I que hi havia una dada que no es podia passar per alt, i és que hi ha 1 milió de persones a Espanya d'esquerres que no tenen el seu vot decidit, i que en el moment en el que aquest milió de persones, si realment aconsegueix algun partit capitalitzar-les, això faria que el joc estigués canviar molt viu. Guillem, sí que volies dir alguna cosa.
3: Sí, bueno, jo, apuntant al que tu deies, i una mica també el que deia el Carlos, s'ha d'articular. L'anomenada esquerra del PSOE s'ha d'articular, i jo crec que és un bon moment per articular-se ara mateix amb totes les mobilitzacions que hi ha, sobretot en tema d'habitatge. Coincideixo amb el Carlos, que l'Ada és una bona candidata, i és una candidata que segurament mobilitzarà gent a l'esquerra aquí i segurament a la resta d'Espanya. I el que sí que crec que han de fer, i crec que ells també són conscients, és d'articular un front ampli amb totes les forces que poden esgarrapar vots per poder sumar el màxim de vots possibles i tenir la possibilitat d'entrar al Congrés amb més força de la que està prevista, dit això, jo fins i tot aniria més lluny, i en les províncies que pràcticament són majoritàries, que tenim bastants a Espanya, fins i tot jo faria una coalició del PSOE amb les confluències de més a l'esquerra.
1: Sí? Sí. Déu-n'hi-do. José Rodríguez.
11: Jo crec que estem tornant al 2010. Jordi Hereu candidat, Ada Colau candidata. No és el meu espai, el dels comuns, els de Fòrum, perquè jo sóc socialdemòcrata i independentista, però la poca intuïció que tinc d'aquest espai em dona que és una candidata que dona molta pereza. És a dir, no, ja no és creïble. És a dir, tothom sap que va anar al desnonament per poder configurar la seva candidatura. La cara que l'altre dia el senyor Carrizosa, que el tenim aquí, i la senyora Borràs van para quan la Colau es va fer ella mateixa víctima de la pujada de preus del lloguer. És a dir, tothom pot tenir problemes a la vida, i a tothom estem pagant un lloguer per sobre el que ens agradaria, però no pot ser el nadó en el naixement, el nuvi en la boda, el mort en l'enterrament, i aquesta senyora ho ha estirat tot massa. I com a personatge polític, crec que està esgotat.
1: L'Ignasi Gregai deia una cosa al començament del programa que segurament no la podem perdre de vista tampoc. Ada Colau és molt coneguda a Catalunya, però menys coneguda a la resta de l'Estat. I haurem de veure, efectivament, el fenomen Ada Colau com funciona més enllà de Catalunya.
3: Sí.
1: També, deixa'm dir-te que també a Catalunya jo crec que hi ha molta gent molt favorable a la de Colau. Dit això, digues, Dani.
2: Jo crec que la clau de tot plegat, i l'apuntava ara en Guillem, vull dir, és quin resultat traurà l'esquerra del PSOE. Vull dir, aquest és el gran secret. I qualsevol escletxa que no sigui, crec que li diran Frente Amplio, vull dir, qualsevol escletxa que no sigui un Frente Amplio complet, ja generarà aquell dubte al votant d'esquerres de dir, vale, jo ara aquí vaig a votar. Perquè segurament, si Esquerra queda fora, que és el molt probable d'aquest Frente Amplio, ja veurem què passa amb Rufián, que encara no ha confirmat què farà amb la seva vida, i a mi això em sembla destacable, no? En un personatge com Rufián, que va fer el que va fer a Madrid, que va muntar el que va muntar, i que entenc que si no ha dit que sí finalment Esquerra de forma immediata, és que alguna cosa li està rondant pel cap. Si es confirma que Irene Montero i Mònica García van juntes a la mateixa candidatura, que això és un repte per qualsevol dels que calculi una miqueta aquest espai, sap que és un repte dantesc. Si tot això no se supera, el votant d'esquerres què diu? Que és que si jo vaig a votar una candidatura d'esquerres a l'esquerra del PSOE que està partida en 4, igual el meu vot va a les escombraries. per allà i don. En canvi, si jo vaig al vot segur, i al vot útil, el que històricament en campanya s'ha dit vot útil, és anar a votar candidatura PSC-PSOE. Per tant, aquest és el gran quif d'aquestes eleccions.
6: De tota manera, la Colau és coneguda a tot Espanya, igual que la Carmena, sabíem qui és, i saps qui és l'alcalde de Madrid. I l'alcaldessa de Barcelona sí que té una notorietat que estic convençut que és més gran que la de la Mònica García. Que la gent probablement posarà més cara a la de Colau que a la Mònica García.
2: A la Comunitat de Madrid no ho sé. Bueno. Recordem que la Comunitat de Madrid, Mònica García, li va fer el sorpasso al Partit Socialista.
6: Però Colau es presenta per Barcelona i després com a cap... Que això és un detall, també, perquè l'exalcaldessa de Barcelona no ha volgut presentar-se per una coalició nacional per Madrid com seria lo tradicional. Ella ha volgut anar per Barcelona perquè tothom reconegui que és l'exalcaldessa.
2: Però jo, dins del secret d'aquesta gran coalició...
6: L'exalcaldessa ocupa i tal.
2: Però si s'aconsegueix aquesta gran coalició, jo crec que electoralment veurem molts actes de molta gent, molts actes compartits, Mònica García, Ada Colau, Irene Montero, no només a Madrid, sinó a Madrid, a Barcelona, a Galícia, o sigui, per tot Espanya.
1: Dues paraules demanades, primer Guillem, després el José, sí.
3: De fet, s'ha comentat el tema del Gabriel Rufián. Precisament la voluntat del Gabriel Rufián era articular aquest espai, no? Dintre d'Esquerra va assentar com va assentar i, de fet, d'aquells barros estos lodos, no? Vull dir, no sabem encara si serà el candidat, tot i que l'Oriol Junqueras sí que va afirmar que ho seria, no? I, d'altra banda, també crec que és interessant el moviment que pugui fer aquest cap de setmana la CUP. La CUP, si vol presentar-se o no a les eleccions generals, que han de decidir si fan aquest pas o no, perquè també, repeteixo, articula, hi ha una sèrie, una bossa de votants que poder també podrien, si no es presentés la CUP, podrien anar a aquest Frente Amplio, no? Que crec que és el nom que estan articulant. Però, bueno, tot, jo estem, crec que en unes... que ara és molt aviat per acabar de definir.
1: Cosa, sí.
11: Bueno, el votant de la CUP, si no es presenta a la CUP, normalment acaba votant Esquerra. És a dir, és el seu vot natural, però el vot natural de refugi. L'únic tema d'aquí és que es parla de front d'ampli, no? Fent una proposta de tal. Però hi ha territoris, per exemple, alguna demarcació de Catalunya, on haurien de no presentar-se i deixar que els vots anessin cap a Esquerra Republicana. A molts llocs de Galícia, també. A Euskadi, dos quartos de lo mismo, amb Bildu. I en Zamora, Soria i totes aquestes que són petites però que al final reparteixen els diputats dos partits, haurien d'anar al PSOE. Per tant, si clar, jo et dic que aquesta coalició hauria d'intentar... Escolta, jo et dono suport a canvi de... o qüestions programàtiques o algun candidat en la llista. Però el que busquen és enfortir un espai polític i jugar llarg. Jo entenc i ho respecto, però que no ens vinguin a dir que es venen a salvar la vida contra Vox.
2: Per això l'amic Guillem, intel·ligentment i com a representant del Partit Socialista, ja apuntava que en determinades...
11: Dic jo per Esquerra,
2: les circumscripcions electorals de tot Espanya seria interessant fer Girona, una Lleida, confluència no tenen... PSOE i espai de confluència.
6: És que la llei d'Ontes, en això és inflexible.
2: Sí, sí, totalment.
6: O sigui, és veritat.
1: Estem a 12 minuts que comença una roda de premsa, la dels sindicats, per parlar de la vaga de l'habitatge, aquesta vaga general que ja sabem serà l'11 de novembre, és a dir, pràcticament durant el tret de sortida de la campanya electoral espanyola. Avui ha passat una cosa realment curiosa, perquè normalment quan es fa una vaga general es fa en contra del govern, però clar, recordem que el govern ha convocat unes eleccions i ens hem trobat amb justament l'argument contrari, Carlos, no? Que el govern espanyol diu estar totalment d'acord amb tots els motius pels quals es convoca una vaga general. És una situació, si més no, estranya.
6: Sí, és estranya. Començant per la pròpia vaga. Perquè ells diuen, clar, home, una vaga per l'habitatge. Hombre, l'habitatge... Els empresaris no en tenen la culpa de l'habitatge. Els treballadors que perdran els seus sous tampoc no tenen la culpa de l'habitatge. La vaga s'hauria de fer contra aquelles institucions que no han donat les solucions per diguem, apaivagar una mica la crisi de l'habitatge tan severa que hi ha. I en aquest sentit, jo entenc que si es deriva una mica als salaris baixos És veritat que hi ha salaris baixos a Espanya, però també és veritat que això és una conseqüència de la nostra estructura econòmica, que tenim moltes petites empreses. I a les empreses no tenen aquest... Les empreses espanyoles no són com a Alemanya, que tenen unes empreses molt més grans, amb una capacitat salarial més gran, i tenim una baixa productivitat. O sigui, és un tema molt més estructural que no pas de demanar als petits empresaris que van asfixiats d'impostos que pugin els sous dels seus treballadors, saps?
1: Dani, i després del José, sí.
2: Amb detalls, però sí que és cert que és el primer cop que passa en la seva totalitat, però jo ho sento, em faig pesat i em faig repetitiu. L'any 2012 això ja va passar, en plena campanya electoral. La primera setmana d'haver-hi, lamentablement, un suïcidi, a la segona d'haver-hi una vaga general. Aquella vaga general va ser suportada per el llavors govern de la Generalitat, que estava conformat per PSC, Esquerra i Iniciativa. Per tant, no és la primera vaga general que es convoca en pro del dret a l'habitatge. És la segona, concretament. Per tant, sí que és una mica estrany, no?, que es convoquin contra una oposició, però bueno, al final estem vivint moments en la política que són convulsos i que s'ha d'innovar. Al final, el debat dels decrets de l'altre dia va ser clau. Vull dir, va ser profundament clau. I jo crec que vulgui o no vulgui PP, i per molts dels intents que farà PP i Vox, marcarà, si no la totalitat, gairebé la totalitat de la pròxima campanya electoral.
1: José, i després el Guillem, sí.
4: Sí, hi ha hagut també vagues generals que no s'han fet contra un govern i en mitat d'una situació, o s'han fet contra una acció d'un govern, que va ser la del 3 d'octubre, que no era una vaga basada en el tema laboral, sinó en contra de la llavors repressió que va ser percebuda, i que van participar també UGT i comissions, convocant una vaga parcial de diverses hores, però era una vaga general. Les vagues generals són instruments d'acció política que tenen els sindicats. Són instruments d'acció política que a vegades van dirigir...
6: Política també... social.
4: No, són d'acció...
6: No només política, no només política, perquè això no seria la seva finalitat, però vale. El Tribunal Constitucional ho ha dit. Político-sociales.
4: Company, entenc que tu vas ser portaveu i tens acostum de tenir més hores de micro i jo diputat ras.
6: No, perdona,
4: que ara la tertulia respectis el meu torn. El que vull dir és que les vagues a vegades van destinades, i aquesta estarà destinada també contra la patronal, que té bloquejada l'acord interprofessional de negociació col·lectiva, l'ANC, que no és la mateixa que l'ANC d'aquí. Llavors, tindrà elements laborals aquesta vaga. Igual que té un element que és el que ha mogut la gent i que ha portat a uns decrets que podem estar d'acord o no, i això podem entrar al debat, però que sí que el rebuig per part del Congreso ha provocat aquesta vaga general, i sobretot també, no tant a Catalunya, sinó a molts territoris que no apliquen la contenció de preus, que són la part essencial de la llei. I aquesta vaga sí que crec que anirà dirigida, en aquest cas, als governs autonòmics que no estan aplicant aquesta contenció de preus, que només el fan... De fet, hi ha un govern, que és el Galícia, que sí que l'aplica a tres municipis. És curiós.
1: Guillem, sí.
3: Bueno, jo crec que, com apuntaves, Toni, és una vaga bàsicament en contra de l'oposició. Perquè el que toca ara, el que es tracta és de triar costat, no? D'aquells que volem frenar l'especulació i lluitar per fer efectiu el dret a l'habitatge, o d'aquells que miren cap a una altra banda i bloquegen mesures. I aquí ja sabem qui ens trobem, no? Aquells que van rescatar els bancs però no volen rescatar persones o emancipar persones a través del dret de l'habitatge, no? I aquí s'ha conformat una coalició involucionista de PP, Vox i Junts, que bàsicament el que s'han dedicat és a mirar una altra banda i bloquejar les mesures, que evidentment són mesures insuficients, però són mesures que ajuden a les persones, que rescaten a les persones.
1: Per cert, era previst que avui estigués amb nosaltres Josep Totosaus, del Partit Popular. S'ha organitzat una reunió executiva del partit, ha hagut d'absentar-se de la nostra tertúlia, però ho dic per si algú troba a faltar que hi ha la veu del Partit Popular en aquesta xerrada, on seria, de fet, imprescindible conèixer també la seva postura. Però insisteixo que no ha estat cosa nostra. Digues, Dani.
2: Ara, amb això que apuntava ara en Guillem, pels malalts de la política i pels malalts de l'anàlisi polític, no deixa de ser molt curiós com, per exemple, o sigui, jo recordo a les últimes eleccions autonòmiques com els comuns van haver de generar un gran esforç de relat per justificar que ells no havien estat els causants de l'avançament electoral amb aquell no als pressupostos, no? La teoria política, aquells que hem dirigit campanyes, ens diu que aquell que provoca un avançament electoral ho paga. I això històricament ha estat així. I era molt curiós avui, aquests darrers dies, veure com Junts s'estava esforçant en generar un relat que fins i tot arribava a dir que això ja era una estratègia de Pedro Sánchez de forçar que es votés que no els decrets per fer un avançament electoral. I avui senties a l'advocat de Carles Puigdemont dir, sense cap mena de pudor, a tots els mitjans de comunicació, Gemma Nierga, l'ACER, a tots, que aquestes eleccions electorals s'han avançat perquè Junts per Catalunya han sigut els causants i els que han acabat amb la legislatura de Pedro Sánchez.
1: Això ho deia com fer la boia.
2: Sí.
1: Bé, efectivament, aquí en els darrers dies hem sentit persones que diuen el contrari, no? Que fins i tot Junts havia fet una contraproposta de decrets. També és veritat que a la gent que ens ha dit això li hem recordat que hi ha hagut un parell de punts dins aquella proposta, com era la no regulació del lloguer de temporada, que hagués estat absolutament inassumible per als altres partits que eren que calien, també, no? Sigui com sigui, avui hem vist a la televisió, en aquest cas a TV3, a Jordi Turull, el secretari general, continuen estant molt enfadats amb el Partit Socialista. Ha dit que de cap de les maneres, en el cas que arribi a donar-se la circumstància, votaran a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Recordem el divorci, ho dèiem al començament del programa, de Junts amb Pedro Sánchez per el que asseguren ha estat un incompliment continuat de les promeses, dels acords que s'havien arribat entre el Partit Socialista i Junts per Catalunya. És veritat també que això coincideix amb els dies de l'amnistia i aleshores, bé, és que són moltes coses a tenir en compte. Digues, Guillem.
3: És el que precisament Toni t'anava a dir. Vull dir, ahir el senyor Turull estava contentíssim, vull dir, feia anys que no se li veia tan content, i és per estar-ho, no dic que no, però l'endemà surt dient que, confirmant, no?, que està en el bloc involucionista i que mira cap a un altre cantó i que vol bloquejar mesures, i inventant-se històries rocambolesques, no que Pedro Sánchez ja ho sabia, o bueno, bàsicament són experts en receptar receptes que ajudin a la gent, però quan ells governaven, o quan tenen l'oportunitat de demostrar que poden ajudar la gent, doncs l'abandona.
1: Aquí tenim un altre dels punts interessants, no?, de tot plegat, l'efecte Puigdemont. En aquestes, no sé si es notarà en aquestes eleccions, és veritat que això ha fet que tothom es posi a mirar en direcció a Junts per Catalunya, José. No el tindrem encara, segons les últimes informacions, no vindran, no tornaran a Catalunya fins després de les eleccions generals, però sí que hi ha aquest dubte, no?, perquè totes les enquestes apuntaven a una, realment, a uns resultats molt dolents de Junts, i hi ha molta gent esperançada, i ho explicava aquí mateix al programa un company del Guillem, i exvostre, m'imagino, el Joan Canadell, no?, de que estan, ells confien efectivament en que es produeixi aquest efecte Puigdemont, no?
4: A mi m'agradaria que l'efecte Puigdemont signifiqués que no puja tant Aliança Catalana, però temo que és un personatge que està també bastant esgotat. És a dir, jo estic molt content que pugui tornar, si puc, perquè no coincideix amb l'horari de feina i fa un acte de benvinguda, intentarà anar-hi, perquè primer li honoro el paper institucional que ha exercit i el fet de ser represaliat, però crec que el rumb que està prenent ara Junts... I comparo, fixa't, Junts al decret tenia uns temes fiscals que eren fantàstics. Vaig felicitar diputats de Junts que coneixia. Escolta, heu fet un treball fantàstic. Això no ho hem pensat tots, ho hem pensat vosaltres, i això us podeu posar la medalla. I després també un element bastant important, que fins ara tots els elements, quan no podies desnonar algú que és vulnerable, les pèrdues anaven al propietari. Ara el decret deia que això és l'administració pública que ho ha de cobrir. I això és bastant raonable. I dius, ostres, podeu posar-vos medalles en aquest sentit, de que heu condicionat al sector que vosaltres voleu representar aquest decret, com està fent el PNB a Euskadi, que s'està posant les medalles de Junts, sense el desgast d'haver tombat això, i haguessin acabat la legislatura doncs potser més tard, i potser amb alguna de les promeses de Pedro Sánchez complertes, com la del FLA, com l'acord de finançament o com la línia orbital. Soc una mica ingenu, perquè sabem que les promeses del PSOE acaben sent castells en l'aire, però, com a mínim, l'excusa no seria que tenen ara que Junts no m'ha deixat.
1: Ja. Dani, sí.
2: És que realment Junts, jo crec que des d'un punt de vista d'estratègia política s'equivoca, perquè manifesta que no votarà cap investidura de Pedro Sánchez, també manifesta que no votarà el bloc PP-Vox, i també ha manifestat públicament que no farà cap pacte amb Aliança. Llavors, des d'un punt de vista de la utilitat política, quin missatge li estàs enviant al teu votant? O sigui, aquell votant que és votant de Junts i que ha vist positiu el pacte de Junts amb el Partit Socialista, per què hauria d'anar a votar Junts ara mateix? Si Junts ja li està dient que no serà útil per una reedició d'un govern d'aquest tipus. I en el sentit contrari, el mateix. Per tant, quina utilitat li estàs demostrant aquí? I jo crec que és molt important, com a candidatura política, sempre enviar un missatge d'utilitat. Jo sempre poso com a exemple el terrabastall que va patir Ciutadans en la repetició electoral, perquè va bloquejar qualsevol de les dues opcions. I aquí, sota el meu punt de vista, Ciutadans li va enviar un missatge a la ciutadania, que és que tinc la clau, perquè tinc una superclau.
12: Teníem la clau, però...
2: Però no l'estic fent servir.
12: Pedro Sánchez no ens volia, i els militants que deien
2: Qui no els volia era Pablo Iglesias.
12: Clar, i ni el Sánchez, ni el Sánchez.
2: Però qui va dir no, Rajoy?
12: Bueno, sí, ja... Sí, sí, sí, tot el que vulguis, però en aquell moment nosaltres, o sigui, se'ns demanava, nosaltres havíem anat en aquelles eleccions dient con la banda de Sánchez no i no sé què, una campanya molt dura. Després et trobes que pues, potser hauríem de fer.
2: Qualsevol cas.
12: En qualsevol cas.
2: El debat utilitat i política està sobre la taula.
1: Perdoneu un segon, perquè aquesta és una notícia que l'acabo de veure al diario.es, que segurament començaran a sortir per tot arreu, perquè fixeu-vos, ha mort Mari Carmen, la dona que va... La dona totalment protagonista de tot aquest moment que tenim ara mateix... ho acabem de saber. Jo crec que a vostès els hi passa exactament el mateix que a nosaltres ara mateix, que és una notícia que ens ha deixat una mica contra les cordes, perquè realment això, just en el moment en què està convocada la roda de premsa per parlar de la vaga general sobre el tema de l'habitatge,
12: afectarà moltíssim.
1: Això és el que anava a dir, no? Què penses tu, Carlos?
12: Que afectarà moltíssim. Que som en una etapa molt emocional de la política i això exacerba les emocions. Que aquesta dona hagi mort fora de la casa seva, a l'hospital i tal, això s'aprofitarà, desgraciadament, per fer molta emocionalitat i sí...
1: Mira. Tu estaves et veia una mica nerviós amb el telèfon, crec que ja tenies la notícia també, veritat, Guillem?
13: Així és, sí, sí, bueno, ho acabo de veure, m'ho han passat.
12: Sí, afectarà la campanya.
1: Sí, sí.
13: Afectarà i molt, i lamentable, és molt lamentable l'ús partidista de totes les morts, vull dir, les persones al final són persones, les morts són persones, són també les morts de persones. No, crec que hem de fer una crida a no utilitzar les morts ni persones en concret ni de persones en general per defensar les nostres posicions polítiques, no? Dit això, evidentment el problema de l'habitatge és dramàtic, amb conseqüències dramàtiques, però més enllà d'això, repeteixo el que deia abans, vull dir, tenim dues opcions: o intentar fer polítiques valentes d'habitatge o mira cap a una altra banda.
1: José.
14: Jo estic una mica amb el Carlos, que tindrà un efecte polític, perquè no sé si recordeu, el 2015 la llei de pobresa energètica va ser impulsada i va tenir segurament més suports dels que eren esperables, perquè va morir una dona, també gran, a Reus, perquè no tenia diners per poder pagar la calefacció, estava amb un brasero i es va acabar ofegant amb el monòxid de carboni. I això, jo crec que a data d'avui... farà que el tema de l'habitatge encara tingui més pes, però sobretot algunes postures de partits que potser, com algun dels que estàvem parlant, que s'estan repensant molt bé quin discurs fan ara. Perquè, vulguin o no, l'impacte d'una mort és un impacte.
1: No és l'impacte d'una mort, és l'impacte de la mort de la dona que li ha posat nom als decrets.
12: Sí, sí, sí.
1: O sigui, una dona convertida autènticament en un símbol.
12: En un símbol, d'una màrtir.
1: I que ha provocat, d'altra banda, perquè insisteixo, El seu nom és el que ha provocat la situació que tenim avui a la Puerta del Sol de Madrid o a la plaça de Catalunya de Barcelona. Si algú estava confiant en que de mica en mica això suavitzés, avui hem tingut un exemple clar i lògic. D'una altra banda, que era el següent tema que us volia treure. I és normal, d'altra banda, que sigui així, no? Avui Alberto Núñez Feijóo ha anat a Ceuta i ha dit que el tema de Ceuta serà la seva primera gran prioritat en el cas que aconsegueixi guanyar les eleccions, el primer tema que portaria al Consell de Ministres, perquè és normal que des del seu punt de vista demoscòpic li interessi més que s'estigui parlant d'aquest assumpte, que perjudica clarament més als socialistes que no pas el tema de l'habitatge. Però això, Dani, tu que insisteixo, tu que has dirigit efectivament campanyes polítiques en aquest cas, això li dona la volta totalment als arguments amb els que començarà aquesta campanya, no?
2: Això dificulta molt el relat que voldrà imposar tant PP i Vox de la crisi de Ceuta, inclús amb, perdoneu-me, estupideses com que Pedro Sánchez és un candidat marroquí. Hi haurà una lluita de relats en aquesta campanya, una és habitatge i l'altra és plebiscit entre l'esquerra i l'ultradreta, que és l'escenari que ha situat Pedro Sánchez en el seu discurs l'altre dia previ al Consell de Ministres, i hi haurà un altre relat que serà corrupció de la família de Pedro Sánchez, immigració, crisi de Ceuta, que voldrà imposar tant PP com Vox. Evidentment, la mort de Mari Carmen decanta la balança cap al debat de l'habitatge, lamentablement, no? Vull dir, estic d'acord amb tot el que s'ha dit en aquesta taula, però Mari Carmen avui ja passa a ser un emblema.
1: Mira el comunicat que ha fet el sindicat de llogateres, en aquest cas el sindicato de inquilines, que, donada la magnitud del tema, si us sembla, us el llegeixo íntegrament. Diu: lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Mari Carmen. El pasado 23 de septiembre, como todas sabéis, se produjo su desahucio y desde entonces ha permanecido hospitalizada. Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante. Los acontecimientos desencadenados ante la injusticia de su desahucio sin duda suponen un antes y un después en la historia de este país. Manifestaciones multitudinarias, acampadas en las plazas, adelanto electoral y convocatoria de una huelga general. El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto. Ahora, tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Mari Carmen, y sobre todo cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: luchad, seguid luchando por lo que es vuestro, tu familia, tu abogado, tu sindicat, en fi, i aquí acaba el comunicat.
6: Puf. Sí, sí, i perquè ella ho deia de veritat, això de seguiremos luchando, he defendido pero no he podido vencer, etcètera, etcètera. Sí, sí, jo, mira, sento una cosa també, o sigui, bueno, primer, pues, que veiem una dona viva, parlant, intel·ligent i que tenia les seves idees i tal, i amb la seva circumstància, i ara aquesta senyora ja no està, això humanament pues, sap greu, és la vida així. Però per l'altra banda també penso que el sindicat d'inquilines demana unes coses que estan absolutament fora de les possibilitats d'un estat com el nostre, de dret i amb una economia de mercat. I que les peticions que no es poden portar a terme poden estar al carrer ara com si fossin reivindicacions bones. I jo crec que aquesta situació està espantant els propietaris i està minvant encara més l'oferta dels... A mi m'ho diuen pel carrer, venen també persones que em diuen: oye, pues que yo tengo un alquiler en Blanes, es mi único pisito y tal y cual, y no me atrevo a alquilarlo porque claro, si se lo alquilas a una persona que es posible vulnerable... Te quedes allí ja, saps?
1: Sí, hi ha una cosa que, o sigui, és el que expliquem i una altra cosa el que s'escolta. I això s'ha d'entendre molt bé. En comunicació és bàsic, eh? És tan important el que un explica com allò que escolta el receptor. I moltes vegades, efectivament, ens quedem amb la frase curta, amb el titular de TikTok, amb el titular o de Twitter, en un moment donat que ens fa tenir una visió completament distorsionada del que en realitat estem posant al damunt la taula.
2: Jo crec que el cas Mari Carmen està molt clar. I el cas Mari Carmen no anava contra el petit propietari. I el debat dels decrets no era per al petit propietari, era per grans empreses, per grans voltors i per grans tenidors. Vull dir, al final, el que no podem dir, no dic que tu diguis, Carlos, però el que s'ha escoltat i el que no podem dir...
1: Perdona, Dani, sí, perdona, sí, és la segona vegada que t'interrompeixo, però ara mateix tenim la roda de premsa dels diferents sindicats, segur que s'està parlant d'això.
15: Volem una societat i volem una política que garanteixi una vida digna per la majoria social treballadora, una vaga per uns salaris que guanyin poder adquisitiu i que els increments que ens costen tant negociar no vagin a parar a les butxaques dels rentistes. No volem la gent treballadora destinar el 40 o el 50% del nostre sou a tenir un sostre, tant en lloguer com hipoteca.
1: I és la secretària general de Comissions Obreres la que està parlant en aquests moments. Jo crec que, en realitat, el tema de la mort de Mari Carmen ja l'han fet, perquè veiem cares, efectivament, l'estàvem seguint a través dels monitors d'aquest estudi, molt serioses, realment davant aquest anunciat, i és ara, insisteixo, la secretària general de Comissions Obreres la que està explicant els motius pels quals l'11 de novembre, ara ja és del tot oficial, i ha convocada aquesta vaga general. Dani, i després el Guillem, sí.
2: El que jo volia posar sobre la taula és això, que la Mari Carmen el que explota és la compra per part de fons voltors, de grandíssimes empreses, no d'un piset, vull dir, de molts pisos en propietat, i és el tractament d'aquestes propietats privades. Per tant, la resposta ara mateix no ha de ser posar sobre la taula aquella persona que pot tenir un pis que era la seva propietat de jove o la seva segona propietat, o que es va casar i ara la posa en lloguer per tenir un complement del seu sou que no arriba a final de mes. Això és perfectament legítim, però jo crec que no és el que hi ha sobre la taula com a debat. El debat hi ha que les grans ciutats s'estan apoderant per part de grandíssimes empreses que per res propicien que la gent que vivia a la ciutat sigui la gent de la ciutat.
1: Sí, Guillem, i després el José.
13: Efectivament, vull dir, perquè són empreses que venen a buscar unes rentabilitats que s'han donat en el mercat de l'habitatge aquí a Catalunya i a Espanya, de dues xifres molt altes, molt elevades, més elevades que a altres llocs on poden moure el capital. I per això el capital s'ha mogut fins aquí, no? Fins a aquest mercat. Per això s'ha d'intervenir al mercat de l'habitatge, no? Per evitar que l'especulació passi, buidi les ciutats i destrossi la convivència i la cohesió social, a part d'evidentment per garantir el dret a l'habitatge per tothom, independentment de la seva butxaca.
1: Sí, José.
4: Bé, parlava abans el Carlos que les demandes del sindicat de llogateres poden ser a vegades... Jo, a mi m'ha tocat fer moltes reunions perquè els diàlegs amb el sindicat de llogateres, des dels sindicats, jo treballo a l'UGT Catalunya, hem estat treballant dur de fa ja dos o tres anys de forma contínua. I és cert que a vegades es fa només una visió des del seu punt de vista que eludeix la part de la realitat, però també el que diuen tenen raó. I una de les coses que reconeu, doncs, el sector més liberal, no?, en aquest sentit, uh-huh, si em permets, és que hi ha una crisi d'oferta, és veritat. Calen més o menys entre el 2014 i el 2025, entre el nombre de famílies que s'han creat noves i el nombre d'habitatges que s'han construït, calen uns 150.000 més. I això és cert. I tenen raó els liberals en dir això. Hi ha una crisi d'oferta. Però quan mirem també les dades i mirem els habitatges buits a Catalunya en els municipis de demanda intensa, no a tot Catalunya, sinó els municipis de demanda intensa, són gairebé 250.000, molts d'ells no estaran disponibles perquè són pisos que estan en males condicions o estan litigats, però hi ha un parc d'habitatge molt gran que no està mobilitzat, i en els municipis de demanda intensa, els habitatges d'ús turístics, és a dir, trets del mercat de lloguer o del mercat de compra-venda i posats a un altre ús, són 50.000 en els municipis de demanda intensa del país. Per tant, entre el que diuen ells, que la part especulativa té un element important en la crisi de l'habitatge, en tenen raó. I jo crec que l'equilibri és intentar trobar quines són les raons que té tothom, i amb aquesta vaga general el que es pretén és posar aquest tema i que, al final, tant les forces de dretes com les d'esquerres puguin arribar a punts d'acord perquè hi ha coses que no són...
6: Hi ha coses que sí, que es podrien fer acords. I el fons voltor, jo crec que no té una afectació tan gran com es diu al mercat total de lloguer, perquè encara amb prou feines arriba al 2% i és el 92% de propietaris individuals, de persones físiques. El mercat de lloguer està en mans del 92% de persones físiques, no pas de fons voltor.
4: Fons voltors, perdó, o sigui, 2% sí que podríem, del parc total.
6: Que, i sí que es poden
4: fer. Catalunya són 4%.
6: I de fet, a la resta de països d'Europa, a Itàlia, Grècia, Portugal, França, Alemanya, hi ha mesures que hi ha en aquests decrets que es podrien parlar i que es podrien fer. Però el que has de cuidar és no fer por.
4: El 2% del parc d'habitatges de Catalunya són 40.000. Abans deia que el dèficit eren 150.000. Ja, mm-hmm. inxalar, com diuen els àrabs, aquest parc passés a cobrir aquesta
6: aquest dèficit. Aquí a Catalunya les xifres són una mica diferents.
1: Que bonica aquesta expressió. Crec que t'has equivocat on has posat l'accent. Crec que és inxalar, però jo no estic segur.
6: Jo crec que no, que és inxalar.
1: Tu creus que és inxalar? Perfecte. Esdrúixola, inxalar.
6: Inxalar. Bueno, no me'n recordo.
1: Un dia d'aquests li demanem a algú que ens ho expliqui, però en qualsevol cas, vagi on vagi l'accent, vull posar l'accent en que és una expressió preciosa. Hi ha una cosa que sí que és evident, i és que més enllà d'un debat que no és nou, que l'hem tingut 40.000 vegades aquí al programa, i que m'agrada el que diu el Carlos Carrizosa, no? De que hi ha punts en els que segurament es podria arribar a acords, moltes vegades no ho sembla. És a dir, perquè hi ha dues postures que són, francament, contràries.
6: En aquest moment, totes.
1: En aquest moment, totes. Però és veritat també que, insisteixo, i és la notícia d'avui, continuo veient que continua aquesta roda de premsa, perquè hi ha 6 sindicats presents a la mateixa, aquesta convocatòria...

0: UGT i a Comissions junts, ja m'alegro, eh?
1: Això és relativament fàcil.
2: Això passa gairebé...
0: Bueno, digue-li a les empreses, quan estan a les eleccions a les empreses.
1: Vale, d'acord.
0: I depèn de
1: qui et dono la raó.
2: Però, sí, però si tinc la sensació, de tota manera, que aquesta imatge que estem veient ara no influirà en les eleccions a les empreses, eh?
0: No, absolut, segurament.
2: Segurament no.
0: Absolut. Bueno, bàsicament també hi ha el que deia, apuntava una mica el José, no? Que hi ha 4 milions d'habitatge, de vivendes aquí a Catalunya, i que s'ha d'anar, jo crec que també una de les altres mesures és la rehabilitació, no? La rehabilitació del parc d'habitatges a Catalunya, perquè sí que és veritat que hi ha molts, percentatge no me'n recordo, però bé, vull dir, més del 24%, tenen més de 45 anys, i precisament són en ciutats mitjanes, en ciutats que van ser relativament importants abans de diferents recessions econòmiques, no? Centres històrics, que poder, si concentrem esforços allà per rehabilitar i reformar-los, també generem, també tornem a posar, no? Més habitatge en disposició. Però insisteixo, evidentment cal polítiques d'oferta, cal polítiques de construcció, cal polítiques de rehabilitació, i cal polítiques de frear l'especulació. Vull dir, és molt, un mercat molt complicat, és un mercat molt gran, i aquests grans tenidors, aquests grans fons voltor, segurament seguiran trobant les escletxes en la regulació, tant estatal com autonòmica, i a més segurament els hi passaran informes a determinats partits polítics perquè vagin a aquella escletxa i que no la toquin.
2: D'aquí un mes i 4 dies hi haurà vaga general, hi haurà grans manifestacions a tot l'Estat. Les places, ja veurem quina és la seva evolució.
1: D'aquí 8 setmanes.
2: D'aquí 8 setmanes, no, d'aquí 4.
1: D'aquí 8 setmanes hi ha eleccions.
2: Ah, d'aquí 8 setmanes hi ha eleccions.
1: Però és que ja n'ha passat una.
2: Ja. I diríem que és una campanya electoral curiosíssima per moltes coses, molt dura, no? I realment, jo estic una mica impressionat amb la mort d'aquesta dona, no? Perquè és, en el moment, o sigui, aquesta dona ha aconseguit tenir, si em permeten, és que no sé si és una broma gairebé macabra, els seus 5 minuts de fama. I ha estat tal qual. És a dir, és una dona que va sortir del no-res, la vam conèixer sortint amb una cadira de rodes de casa seva, mentre la desnonaven de casa seva, i ha estat una de les poques visions que hem tingut realment d'aquesta senyora en directe. I ha mort a l'hospital, com molt bé comentava Carlos Carrizosa. Aquesta dona s'acaba de convertir en un símbol. De manera, ja ho era, eh? Ja ho era. I no perdem de vista que fins i tot feia una mica de gràcia, no? Que un decret, li diguéssim decreto Mari Carmen. Però, efectivament, ara, a hores d'ara, en un moment en el que, d'altra banda... I té molta raó el Dani, no?, amb la qüestió d'aquesta unió sindical que estem veient en aquests moments a les pantalles de televisió i que segurament d'alguna manera també explica molt bé que el sindicat de llogateres està vivint un dels millors moments que ha tingut des de la seva Constitució, m'atreviria a dir, una mica amb l'Ada Colau i l'arribada a l'Ajuntament de Barcelona segurament també vam tenir aquí una mica, però realment avui és el gran dia. Veurem com evoluciona tot això. També seria molt interessant, estava pensant, per aquesta ment una mica malvada que tenim alguns, de dir, ostres, què haurà pensat? I em venien tota una sèrie de noms, no? Què hauran pensat? Perquè... això obre molts interrogants, no? Quines afectacions tindran per diferents partits, per als partits que van votar que no, per exemple, i que d'alguna manera jo crec que hi haurà gent que dirà que sigui o no correcte, però que la mort d'aquesta persona es deu també a tota la situació que ha patit. Lògicament, el senyor amb 87 anys, que de sobte s'ha vist al mig de tothom. Què anaves a dir, Dani?
1: Clar, o sigui, hem vist un PP i un Vox totalment callats durant 10 dies de tota aquesta crisi del desnonament de Mari Carmen, de la generació de si es tornen a portar o no es tornen a portar els decrets, del debat de decrets, etc. Ara mateix, disculpeu-me la frivolitat, l'equip de Pep, l'equip de Feijó i l'equip de Bascal estan dient, ara què fem? Lamentem la mort, no lamentem la mort perquè van votar que no.
2: I a Junts?
1: Si no lamentem la mort, ens cauran pals. Si lamentem la mort, també ens cauran pals.
3: Ara que... hi haurà una paraula, assassinos. La veureu. La veremos.
1: Jo espero que no. Espérate. Jo espero que no. És evident, o sigui, que el que deia ara Antoni, és evident que el que deia ara Antoni és cert. Vull dir, tot el que ha passat aquesta dona en un cop

0: i en un sistema nerviós de 87 anys, amb l'exposició mediàtica que has tingut, amb l'atenció que has tingut, que et fan fora de casa, etc, etc, etc, ha tingut una influència que ha desembocat en aquest final lamentable, que és que ha mort. Però d'aquí a la paraula assassinós...
1: La paraula la veuràs a totes les manifestacions i, bueno, Déu no ho vulgui, eh?
0: Jo espero no veure-la en cap candidatura. Espero no veure-la en cap candidatura política.
1: No, en les candidatures no les veurem, però sí veurem candidatures que tenen el braç al carrer.
0: Ho dic
1: i
0: perquè
1: que totes
0: les candidatures, Carles, totes les candidatures tenen el braç al carrer. Us dic perquè sí que he sentit la paraula, invasores en boca de futurs candidats a la presidència del govern.
2: Jo crec que el que diu el Carles és bastant factible, vull dir, ningú no vol que passi això, però cap la possibilitat.
1: Però ja veréis,
3: a Junts ja li han dit. Al Puigdemont ja li han dit. Hem trobat alguns opinadors de l'esquerra anticapitalista d'Espanya, no d'aquí, perquè la gent d'aquí té una miqueta més tal, que li han dit al Puigdemont, o bromes com que ràpid ha anat el teu desnonament a un tio que ha estat 9 anys al Xili. Però jo volia donar-li record també que parlem de l'Amari Carmen, però la mateixa setmana va haver-hi dos suïcidis a Hospitalet, de l'Olga i un altre senyor que no
2: tinc el nom. Un bar que efectivament era a punt de ser desnonat.
3: És a dir, i per tant, a vegades no acabo d'entendre també com es generen aquestes figures quan tenim morts, no a diari, per sort, però tenim bastanta gent que ha perdut la vida per aquesta situació.
2: Recta finalíssima, Guillem, sí.
4: Bueno, jo crec que evidentment el discurs s'endurirà, no? La contundència serà major, però hi ha una diferència abismal, no?, entre ser més contundent i adoptar un llenguatge guerra civilista o terrorista a les Espanyes, no? I etarres i tot, em ve al cap aquestes coses. Jo crec que depèn dels mitjans i depèn dels actors polítics que el respecte s'imposi a tot arreu i a totes les instàncies, no? Perquè hem de mantenir... Perquè la compostura, no per nosaltres, vull dir, tu pots ser tot el contundent que vulguis sense insultar, i tu pots ser tot el vehement que vulguis sense faltar el respecte a ningú. I a més, això ens convé a tots, perquè així protegim totes les institucions i mantenim un diàleg... Vull dir, diàleg...
2: I de fet, estem totalment d'acord, que no puc estar més d'acord amb tu, els polítics i els periodistes. Hauríem de ser els primers en donar exemple de tot això. Però, home, escoltes a vegades unes coses...
4: Costa, evidentment, costa.
2: Escoltes unes coses, vaig sentir un tall de veu d'Isabel Díaz Ayuso parlant de Pedro Sánchez, que dius, d'un-hi-do, i no parlo només d'aquest tema, eh? Hi ha molts altres, podríem
3: buscar uns altres. O el tuit del PP, fem mofa d'un accident del ministre de Transports.
2: Sí, una cosa que ha sentat molt malament d'altra banda, i acabo ja, perquè tinc el Toni Mata esperant, però han estat les paraules d'Ada Colau l'altre dia, justament, quan va dir que Carles Puigdemont seria recriminat pel carrer per la gent, pues que Gonzalo Boye avui s'ha quedat a gust responent a Ada Colau. Va, canviem l'assumpte totalment, perquè tenim el Toni Mata. Hola, Toni, què tal? Bona nit.
5: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del plaer i polítics que diuen coses que generen polèmica. Com esteu?
2: Molt bé, amb ganes de saber a on situes el colofó de la tertúlia d'avui.
5: Doncs mira, jo avui vull posar el colofó a la tertúlia parlant d'aquestes pobres persones que arriben arrossegant-se a les nostres ciutats, fugint de la humiliació i el maltractament. Gent que només busca una oportunitat i una vida digna. Evidentment, parlo dels passatgers de Renfe. Els passatgers de Rodalies Renfe són els refugiats interns del nostre país, sempre al damunt d'un vehicle que no saben si arribarà a port o naufragarà. Persones que fan hores de cua sota la pluja per pujar un transport alternatiu, altrament dit autobús, o per pagar unes màfies que els traslladin fins al seu destí, digue-li Uber. Direu que es fotin, que no vinguin. Jo us dic, però si només venen a treballar, pobra gent, els jutgeu amb displicència perquè van bruts, suats pel fet d'anar apretats tot el dia, segregant ansietat per tots els poros i amb una cara de patiment digna de qui fa una setmana que no va de ventre, però que té moltes ganes de cagar-se en algú. Una altra vegada, pobra gent, avui, quan no és la pluja, són les catenàries, quan no un talús o un arbre o una vaga encoberta o l'alineació de Mercuri amb Venus combinada amb el vent de Garbí, sigui per una cosa o per altra, els trens no van. I la gent surt dels trens i els autobusos, diguéssim, com una sardina d'una llauna, sense cap, perquè aquesta gent, amigues i amics, està perdent el cap, Toni Marín. aquesta humiliació constant que pateix la població de Catalunya per la desinversió persistent dels governs successius en les infraestructures catalanes per interessos públics i polítics diversos, i la por ellos, diguéssim, no es pot aguantar més. Qualsevol dia a la gent li agafarà un afrancesament revolucionari com el que estem veient aquests dies, agafaran un pi ben llarg i faran broquetes amb els responsables d'infraestructures de DIF. Mentrestant, però, jo proposo una campanya de solidaritat amb aquesta gent que no pot pagar un pis a Barcelona, però està condemnada a venir-hi a treballar o a estudiar, que no hi van per gust, creieu-me. La campanya seria una mica apadrina un rodalíber. M'acullo a casa perquè avui ja no hi ha trens per tornar a les franqueses del Vallès o Vic o Granollers o Vilanova i la Geltrú. Aquesta pobra gent vagareja per Arc de Triomf com zombis buscant un bus. Oye, vas pel Garraf? No, home, no. No permetem que els nostres conciutadans segueixin arrossegant-se així com ànimes en pena. Obrim-los les portes dels nostres pisos barcelonins de 80 metres guapíssims a 500.000 euros perquè es puguin prendre un caldo de pollastre calent, es facin una dutxa i dormin a l'estora del menjador amb un coixí del sofà, que l'endemà puguin arribar a la feina d'hora. Permeteu-los descansar ni que sigui un dia i que arribin d'hora a la feina, de manera que ja no hagin d'aguantar més brometes de un altre cop el tren, eh? Apadrina un rodalíber. Tota la gestió centralitzada des de ja a través de l'equip de producció del Pla B. Que ho farà encantat.
2: Sí, que demani per la Glòria Galiano, no? Directament. Molt bé. Toni, una abraçada. Gràcies.
5: A vosaltres, fins demà.
2: Estem un minut i mig i arribem a les 9. Em ve un comentari gairebé cursi. Però que bonica és aquesta feina, no? Aquesta sensació de viure la vida en directe, no? D'estar davant... I això, mireu que porto tota la vida fent ràdio, eh? Però jo crec que no m'acostumaré del tot mai, no? És a dir, que passa una cosa i et passa mentre estàs fent el programa i vius les reaccions i vius tot el que genera. Que bonica és aquesta feina i que bonica és poder-la compartir amb gent com vosaltres. Hem d'acabar, perquè són les 9 de la nit, perquè imagino que tindreu gana. Què fas ara, Carles, tu?
1: Pues ara anar a casa i ja mirar si em faig el sopar i rento els plats del migdia.
2: Ostres, això em sona de que és un argument inspirador cap al que faré jo, tinc la sensació. Guillem, tu què?
4: És que, Toni, sempre em pilles amb els plans més avorrits de la setmana.
2: No hi ha plans, eh?
4: No hi ha plans.
2: Bueno, això, aquesta vegada és un gran plan. Oh, no? Sí. José, tu què?
6: Jo tinc una sorpresa aniversari, perquè vaig fer la 50 ahir i la meva parella em té preparada una.
2: Home, de 50 ha de ser una grossa, no?
6: Espero.
2: Molt bé. I tu, Dani?
0: Pues jo demà és l'aniversari de la meva filla, que fa 6 anys, i tinc els sogres a casa.
2: Això sí que és una sort. En fi, escolteu-me, que tingueu una jornada meravellosa.
1: I tu no ho has dit, Toni.
2: Jo avui tinc un sopar.
1: Ah,
2: sí,
1: molt bé.
2: Però al costat de casa, el Japo, que és perfecte.
1: Ah, o sigui, perfecte.
2: Que, meravellós. Carlos Carrizosa, Guillem Sánchez, José Rodríguez, Dani Guillem, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, de veritat, fins ben aviat. Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Una
1: gràcies.
2: Petita pausa, arribem a les notícies de les 9 i després coneixeran a un home que es quedaran impressionats, impressionades. Es diu Fernando Espina. De seguida els explico qui és. Fins ara.
7: Són les 9. Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bona nit, Mari Carmen Abascal. La dona de 87 anys que va ser desnonada ara fa dues setmanes ha mort aquest vespre a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Àlex Eloi, bona nit.
9: Bona nit. Portava ingressada des del 23 de setembre, el dia que la van desallotjar de l'habitatge on havia viscut durant més de 7 dècades. El sindicat de llogateres, en un comunicat, ha reiterat que el llegat de la Mari Carmen continua viu i que seguiran amb la seva lluita. El seu desnonament es va convertir en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha provocat l'escalada de la pressió social en aquesta matèria amb múltiples mobilitzacions i acampades, entre elles la de Plaça Catalunya de Barcelona o la de Puerta del Sol de Madrid. Així han reaccionat allà a la notícia.
10: L'han matat los especuladores.
11: Un balde de agua fría, ¿no? Porque al final ella ha sido la razón por la cual ha empezado todo esto. Ha sido como el punto de inflexión, ¿no?
12: El símbolo, pero que todavía seguimos luchando por ella.
13: Es un palo y es una noticia terrible. Que estamos todos bastante apenados, pero tenemos que seguir luchando.
8: Entre més reaccions, el sindicat de llogateres acaba de reaccionar a l'anunci de la mort de la Mari Carmen. La portaveu a Catalunya, Carme Arcarazo, ha reivindicat un dels lemes de la dona gran.
14: I la Mari Carmen no es va cansar de repetir fins l'últim dia que el que havíem de fer era lluitar, seguir lluitant i lluitar pel que és nostre. Llavors, m'emociona molt avui poder ser aquí amb tots ells per dir que sí, que lluitarem i que aquesta vaga la guanyarem.
8: Anunci de Carme Carazo durant la roda de premsa conjunta amb la resta de sindicats que s'han sumat a la vaga, en què han confirmat l'11 de novembre com el dia de la vaga general per l'habitatge. Assegura que és una protesta contra la patronal immobiliària, els rendistes i els fons d'inversió, però també contra els polítics que diuen no prenen mesures per solucionar aquesta problemàtica. Entre les principals demandes, contractes indefinits, baixada de preus de lloguers i pujada de salaris, així com altres mesures com la prohibició de la compra especulativa, un impost a la riquesa o nous drets sindicals en el marc de l'habitatge. També primera reacció d'un membre del govern espanyol. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha assegurat que la Mari Carmen ha representat el drama de l'habitatge.
15: Por tanto, el gobierno lo que hace es actuar y a consecuencia de ello también el presidente lo que ha hecho es disolver las cortes y que los españoles hablen ante el drama de la vivienda, que creo que se representa en la figura de Mari Carmen, ¿no? Vale, porque ella fue la iniciática, pero en nuestro país hoy 8 familias en Gran Canaria, muchas otras en el resto del país, todos con nombres y apellidos, con dramas, personas mayores, personas con familia, con hijos, a los que tenemos que proteger y es lo que hemos hecho con estos reales decretos leyes.
8: A tot això, després de l'aprovació en Consell de Ministres aquest dimarts, és previst que el primer decret sobre l'habitatge entri en vigor demà dijous. En principi, aquest cop sí que passarà al filtre del Congrés dels Diputats a través de la Diputació Permanent. I a casa nostra, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han anunciat un principi d'acord amb la propietat per comprar el bloc del carrer Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu i aturar així el desnonament que estava previst per avui dimecres. Després de gairebé 12 hores de pressió veïnal i anys de negociacions amb la propietat, les administracions han aconseguit evitar el desallotjament de la trentena de persones, segons l'Ajuntament, que viuen a l'edifici, entre elles alguns menors. Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme.
16: Hem aconseguit aturar el desnonament i jo crec que aquesta és la notícia més important. Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes.
8: La compra es farà a través del fons d'emergència habitacional de la Generalitat, dotat inicialment amb 25 milions d'euros que permet a les administracions adquirir habitatges quan persones en situació de vulnerabilitat estan a punt de perdre'l. Els Mossos d'Esquadra han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat a la riera La Bisbal del Vendrell, segons confirmen fonts a Ràdio 4. La policia catalana ha rebut l'avís aquest dimecres cap a les 3 del migdia que alertava de la presència d'aquest vehicle bolcat a la riera al costat de la carretera TV-21-27. Els agents han localitzat a l'interior del vehicle el cos d'una persona morta en estat de descomposició. Segons confirmen les mateixes fonts, hi havia una denúncia per la desaparició del propietari del vehicle des del mes d'agost, quan també van tenir lloc uns aiguats al municipi. Els Mossos han obert una investigació per identificar el cos i les circumstàncies de la mort. No s'han trobat indicis de criminalitat. I pel darrer episodi d'aiguats, els bombers continuen la recerca d'un menor d'edat de 12 anys desaparegut al Vallès. El sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Roberto Gómez, ha explicat com continuen les tasques de recerca.
17: Tenim el mateix dispositiu que des del primer moment. El que estem fent a la recerca és ampliar zona.
8: Doncs això és tot de moment. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.

0: Premià no ho ha dit, no? És probablement una de les cançons més horribles que he sentit en tota la meva vida.
1: Fa una llista de totes les poblacions amb més tradició andalusa.
0: Però com coneixies aquesta cançó, tu?
1: Es diu Nuestra Otra Andalucía.
0: Ah.
1: Perquè jo treballo a Radio Teletaxi.
0: Tu també la coneixies, Glòria? La Glòria també la coneixia.
1: Clar, perquè jo treballo a Radio Teletaxi.
0: Bueno, ja.
1: Igual que treballo
0: aquí. Però la posen molt a Radio Teletaxi.
1: No, però és molt de Teletaxi. Aquesta cançó era molt d'aquella època.
0: És fascinant, eh? Mira.
1: Sí, sí,
0: dale.
1: De mi España. ¡Olé! Y me abrí nuevos caminos. ¡Vámonos! Ecos del Sur. Bona nit i benvinguts.
0: I benvinguts?
1: I benvinguts. Santa Coloma de Gramenet, segons ChatGPT, seria la ciutat més lletja de Catalunya. Clar. Jo estic totalment en desacord. I mira que aquí jo podria anar a fer mal. Jo sóc de Badalona.
0: És impossible superar aquest moment, eh? De
1: Santa Coloma.
0: Sí, és
1: Jo sóc de Badalona.
0: Sí.
1: De tota la vida.
0: Sí.
1: Jo podria anar a fer mal. Perquè Badalona i Santa Coloma...
0: Ja piqué,
1: home, sí.
0: Ja,
1: els de Badalona diuen que Santa Coloma és la muntanya de Badalona. I els de Santa Coloma diuen que Badalona és la platja de Santa Coloma.
0: No,
1: i aquest...
0: Sempre hi ha hagut aquesta cosa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, Santa Coloma, Badalona, no?
0: Com era allò del Fai?
1: El Fai?
0: Villarriba, Villabajo.
1: Vale? Però, clar, dic... Jo, Santa Coloma, ma mare...

0: Pues me voy a comprar un Fiat. No te compras otro Seat.
1: Ja, però és normal, no?
0: És normal, doncs m'ha anat a la competència. Llavors, m'he donat de baixa, m'he tret la subscripció...
2: De veritat,
0: de
2: CPT, això?
0: Sí. De veritat, de veritat. Tarjeta, eliminar tarjeta.
1: Vale.
0: I m'he anat a Gemini, m'he donat d'alta a Gemini.
1: I, ja, I has fet la mateixa pregunta?
0: Clar, aquí ve el rotllo! Me dono d'alta a Gemini i dic, hòstia, clar, jo ara...
1: Vaig a veure...
0: Clar,
1: què dius?
0: Vaig a veure si m'he ido de Guatemala a Guatepeor.
1: Clar.
0: I li he preguntat a Gemini, Gemini, Gemini... Que me gusta, he preguntat a Gemini.
1: I eren coincidents els resultats o no?
0: Li he preguntat, Gemini, quina és la ciutat més lletja de Catalunya? I m'ha dit, anomenar una ciutat com la més lletja de Catalunya és totalment subjectiu.
1: Sí, senyor.
0: Ja que depèn de gustos de cadascú i del que cadascú busqui, patrimoni històric, verd urbà, activitat econòmica, etc. O sigui, ja no ha anat directament al marro. Ha anat a dir, bueno, què és lletja per tu?
1: Exacte.
0: Ah, jo no puc saber el que és
1: molt empàtic, no? Aquest...
0: Diu, tanmateix... Perquè, perquè servicial.
1: Clar, clar.
0: Les intel·ligències artificials són molt,
1: molt servicials.
0: De moment.
1: Sí, és el
0: arribarà
1: que
0: un punt que ens mataran a tots.
1: És el que
0: baixarà Terminator,
1: sí,
0: i ens matarà. Ho saps?
1: Sí, sí.
0: Terminator 2.
1: 2?
0: Sí, la 2. La 3 és feíssima, no
1: sí,
0: m'agrada. Vale? Tanmateix,
1: la
0: debats...
1: La 1 també era, molava.
0: Ui, la 1 molava també.
1: La 1 molava molt. Estic d'acord, sí, que la 3 és la més fluixa de totes.
0: I la 4 ja...
1: La 4 no me'n
0: sí,
1: recordo.
0: Ui, no la vegi. No la
1: però
0: vegi,
1: em va agradar
0: no
1: molt Terminator.
0: Terminator,
1: a mi,
0: home, tenim una edat que Terminator
1: sí, sí,
0: va impactar molt aquells, molt aquells efectes especials, eh?
1: Sí, tot.
0: Home, tot, tot, tot, però els efectes...
1: Era bona persona, eh?
0: Qui?
1: El Terminator.
0: El Schwarzenegger o l'altre?
1: L'altre
0: no, eh?
1: L'altre no, la persona.
0: L'altre no lo quiero yo en un grupo de WhatsApp, eh? És el que sempre i en el grup WhatsApp.
1: És veritat, és veritat.
0: Bueno, diu, tanmateix, en debats populars, fòrum i xarxes socials solen distingir algunes ciutats de forma recurrent habitualment a causa de determinats factors urbans. Les ciutats que solen sortir en aquests debats són Badalona, Hospitalet del Llobregat i Santa Coloma del Llobregat. Ai, de Gramenet.
1: De Gramenet, ostres.
0: Torna a sortir?
1: Però, no, no, però aquí,
0: aquí ha fotut
1: la notícia
0: a Badalona.
1: És que t'han fotut a Badalona.
0: Però aquí m'ha fotut a Badalona.
1: Però jo no estic d'acord, Badalona té zones precioses.
0: Badalona, perdona, jo he vist que...
1: Tot el passeig del mar...
0: Home, no? Allà on vist jo.
1: Tot l'altre passeig...
0: Home, el Passeu de la Salut. No, carrer del Mar.
1: El carrer del Mar és el passeig del Mar, no?
0: Passeig... No, és la Rambla de Badalona, el carrer del Mar.
1: Ah, allò és
0: el
1: maco.
0: El port de Badalona.
1: El port.
0: Casa Gemes.
1: Imagina't.
0: Home, maquíssim.
1: La plaça allà de l'arbre del Nadal. De
0: ui, sí, no, allò és... Mira, potser perquè està l'arbre fastigós aquest ens han posat. Dic, clar, a mi el que m'agrada de Gemini és que dona la informació però no es mulla.
1: Ja.
0: Llavors he pensat, vaig a fer al revés. Vaig a demanar-li al
1: Gemini
0: sí, quina és la ciutat més maca de Catalunya.
1: Clar. Ah, molt
0: quina
1: bé
0: és per tu la ciutat més maca de Catalunya?
1: M'estàs preguntant a mi?
0: Sí, sí.
1: Ciutat o poble?
0: Ciutat.
1: Ciutat. Home, sí, jo com a ciutat diria Girona. Com a ciutat diria Girona.
0: Has anat al grano, eh?
1: Eh?
0: Ho sabies? Ho has consultat?
1: No, però és que,
0: segons,
1: sí, home, és que Girona
0: segons,
1: és molt bonica.
0: Segons, Gemini, la ciutat més maca de Catalunya és Girona.
1: Veus?
0: És considerada per molts la ciutat més maca de Catalunya gràcies al seu casc antic, perfectament conservat i l'ambient acollidor. També li agrada molt al Gemini Tarragona.
1: Tarragona, sí.
0: Jo Tarragona no la veig tan guai.
1: Jo la veig maca, però és diferent.
0: Jo no... A veure, que no és lletja.
1: No, però... Home, no, i té platja, i té
0: sí,
1: aquell balcó del mar, es
0: sí,
1: diu.
0: Sí, allò, sí. Ja,
1: és
0: però...
1: molt bonic, tot
0: després
1: allò.
0: Les... Bueno, hi ha molta cosa així antiga, també, no? Allò del romano, allò del... Allò del...
1: Les muralles.
0: Les muralles,
1: clar,
0: i tot allò.
1: Sí,
0: no?
1: Sí,
0: aquí,
1: és bé.
0: A mi Tarragona...
1: Ja.
0: Que si em conviden, vaig,
1: I tant.
0: Si paguen, vaig a treballar,
1: no, està molt bé. Jo he estat diverses vegades a Tarragona.
0: Sí,
1: és
0: bé,
1: molt
0: Tarragona
1: bonic, allò.
0: Bueno, hi ha tot...
1: Es mengen molt bé, deixa'm dir-te.
0: Sí?
1: Conec un parell de restaurants molt guais.
0: Diu que també és molt maco Vic.
1: Vic és maco,
0: Vic és maco, diu, representa l'essència de la Catalunya interior amb una gran riquesa monumental i tradició.
1: Sí.
0: Vic és maco.
1: Vic és maco.
0: Llàstima que fot un fred que pela.
1: Bueno.
0: No m'agraden els jocs que fa fred.
1: Ah, ja.
0: No? I, per últim, diu que també és molt maca Sitges.
1: Sitges és Sitges, molt maco.
0: Tu dius Sitges o Sitges?
1: Sitges.
0: Sitges. És que hi ha gent que diu Sitges.
1: Bueno.
0: La gent de Barcelona,
1: sí,
0: els barcelonins diuen Sitges.
1: Ah, sí?
0: No, no, per què? Sitges. Queda sí, fatal.
1: No sé.
0: Demà comença el Festival de Cine Fantàstic de Sitges. Diu, Sitges és molt maca, combina el seu passat mariner i d'indians amb una gran tradició cultural i arquitectònica.
1: Molt bé.
0: Clar, m'he fotut a la web de l'Ajuntament, dic, a veure si la Mireia, l'alcaldessa, ha dit
1: de Santa Coloma.
0: De Santa Coloma, dic, perquè a veure si ha dit alguna
1: cosa. No, home, no crec que digui res sobre
0: no,
1: això.
0: No, no han dit res, però clar, he estat investigant una mica la web i diu, Santa Coloma de Gramenet, això ho posa molt... Saps que les webs de les ciutats, el primer que fan, pam, vendem venderte a la ciudad.
1: Clar, normal.
0: No, és normal, és la seva ciutat, és el que volen dir.

0: Santa Coloma de Gramenet et proposa gaudir de la ciutat de diferents maneres.
1: Ah?
0: Passeja pels seus carrers i segueix els seus itineraris culturals. Visita les zones comercials i els seus mercats. Coneix l'ampli ventall d'establiments de restauració de què disposa i gaudeix de la gastronomia local i de les cultures d'arreu del món.
1: Això de veritat ho posa?
0: Això ho posa a la web?
1: Però, o sigui, santacolomadegramenet.com. Aquesta descripció...
0: Li han demanat a ChatGPT?
1: Jo crec que la pots trobar en el 80% de les...
0: Sí, perquè...
1: o la pots trobar, no sé si la trobaràs, però la pots trobar segur.
0: Perquè, i diu, recorre en bicicleta o caminant la llera del riu Besòs, bueno, aquí ja comença a donar una mica de...
1: Bueno, aquests dies no gaire,
0: aquests dies has d'anar amb piraigua,
1: Aquests dies sí. És millor que no.
0: Tot i que una cosa...
1: Què?
0: Que avui ja estava el riu perfecte.
1: Ah, sí, ja?
0: Ui, avui hi havia gent en bicicleta, ja.
1: Bueno, ja, perquè ha baixat tot l'aigua.
0: Home, però és molt interessant, això, eh?
1: Home...
0: Home, però
1: sí. Quants dies volies que estigués
0: home,
1: allò de...
0: Home, ahir fa dos dies allò era una piscina olímpica. Allò, el Fernando, que és de nedar allà, eh?
1: Sí, contra corrent.
0: Contra corrent, cap amunt,
1: ja
0: cap
1: a...
0: Imagina't,
1: com
0: baixava allò. Diu, vale, descobreix els senders de la Serrada Marina o practica algun esport en els equipaments i esdeveniments que acull la ciutat. Tria la millor manera de gaudir de Santa Coloma.
1: Molt bé.
0: Santa Coloma, hem de dir que, per exemple, té coses que no té altres ciutats.
1: Ah, sí?
0: Com, per exemple,
1: què?
0: Un restaurant amb estrella Michelin, ho sabies?
1: Sí, senyor.
0: Ah!
1: I m'han dit que està molt bé.
0: Jo he anat.
1: Ah, sí?
0: M'ho van regalar per un cumple.
1: I què?
0: Increïble.
1: Sí, eh?
0: Magnífic.
1: Jo no he anat.
0: Però... Increïble, increïble. Saps aquests menús que dius... ¿Cuántos platos quedan porque estoy a punto de petar?
1: Dice que son las 9. Que...
0: Saps allò que dius? ¿Cuántos platos más...? No, queden 14 platos aún, I menges molt i t'ho cuinen allà mateix. Molt bé, molt bé.
1: Sí, eh?
0: El bar, el Juerna, es diu.
1: Molt bé.
0: O si no, pots anar a fer tapes al Barat, que és el del costat, que també és del mateix.
1: Que m'han parlat meravelles d'aquell lloc.
0: És el mateix, però... És del mateix dueño, però de tapes.
1: Ah, fantàstic.
0: Però l'estrella Michelin està a l'altra banda.
1: Vale.
0: Saps per què es diu estrella Michelin?
1: Per què?
0: Perquè surts com el Nino de Michelin allà dintre. Que no l'havies vist, eh? Clar, ja per acabar... Potser Santa Coloma és lletja, no sé, és una cosa...
1: Avui t'he deixat acabar tota la secció?
0: Sí, sí. Bueno, no, m'he saltat un tros perquè ja...
1: Ja veies que no...
0: Sí, ja veig que era batard.
1: Estan impressionants,
0: llavors,
1: sí.
0: Llavors, he fet coses que per mi són més lletges que Santa Coloma de Gramenet.
1: A veure...
0: Perquè, clar, hem de quedar bé amb Santa Coloma.
1: Clar.
0: Perquè ara el Miquel...
1: És el moment empàtic...
0: Clar, el Miquel aquí baix... Ara, quan surti, em mirarà malament, em dirà, home, Merca, no em portis aquesta secció.
1: Clar, que me la lies,
0: que
1: no?
0: Estava jo aquí mirant el Portugal-Inglaterra, no sé si jugar a Portugal, avui jugar a algú, no? Diu, estava jo mirant aquí el concert d'Oques Grasses,
1: sí.
0: I estic ara aquí atenent el d'això, vale?
1: Vale.
0: Coses, sota el meu punt de vista, més lletges que Santa Coloma de Gramenet. Per exemple, una rotonda. Una rotonda? Les rotondes són lletges.
1: Són lletges.
0: Sí, i mira que a vegades... Adéu. Mira que a vegades... intenten posar-li coses al mig perquè semblin maques.
1: No som...
0: La rotonda és una cosa lletja.
1: Un dia d'aquests hem de parlar de les coses que se li posen al mig a les rotondes. Aquest és un tema, eh? Aquest és un tema.
0: I coses que li podrien posar, eh? Com algun alcalde allà al mig, saps? Algun alcalde que vagi saludant.
1: O repartint catàlegs de la seva ciutat.
0: De la seva ciutat.
1: Diu, visiti els mercats, visiti el... No?
0: Vale. Alguns tatuatges que es feia la gent als 80 i als 90.
1: O ara.
0: Ara, el tema tatuatge ha millorat. Si no has estat a quatre camins, el tema tatuatge ha millorat.
1: Jo estava parlant avui amb una persona al gimnàs i no podia treure la mirada de que portava una cafetera. És a dir...
0: Una cafetera?
1: Això, és a dir... Una cafetera?
0: Una cafetera, m'hi gusta. Home, potser li agrada el cafè.
1: No, sí, ja.
0: Potser és italià, o li agrada el cafè.
1: Potser li agrada la pasta i no es fa uns espagueti, m'entens?
0: No sé.
1: Bueno, ho sé.
0: Vale, els tatuatges que feia la gent... Perquè hi ha gent que als 80 i als 90 es feia tatuatges.
1: Clar.
0: Gent que ara té 50-60.
1: Sí, sí.
0: I
1: hi ha molta gent de 50-60 que es fa tatuatges ara.
0: No, però hi ha gent de 50-60 que té un piolín tatuat a la panxa.
1: Això és bastant terrible, sí.
0: No.
1: Sí, això és bastant terrible.
0: Hi ha gent de 50 i 60 que té el conejito de Playboy tatuat a una natxa, eh? Això quan t'ho fas?
1: Sí, no, és...
0: Eh?
1: Hi ha logo, gent que pensa que mai no es fa gran.
0: Claro.
1: I passen els anys.
0: I passen els anys pel tatuatge.
1: Sí,
0: aquell piolín ha complert anys, també, eh? Aquell piolín que amb 20 anys estava esbelto...
1: Com es deia, l'Smiley?
0: L'Smiley.
1: Allò de l'Acid House.
0: Ah, sí, també, allò s'ho tatuaven. O el símbol de Penélope, de la discoteca Penélope.
1: És veritat, sí, senyor.
0: I la Penélope ja és gran.
1: Sí,
0: aquella
1: sí.
0: Penélope ja s'ha fet gran, igual que la persona.
1: Vale?
0: Coses lletges, coses més lletges que Santa Coloma de Gramenet. els gats aquells que no tenen cabell. Hi ha algú més lleig que el gato?
1: Mira, aquí et dono totalment la raó. Pobre meu, que ha de ser molt simpàtic i molt...
0: No, no, i són animals i tenen drets a viure com tots. Però
1: l'últim exemple, perquè hem d'acabar.
0: Els crocs amb mitjons? Hi ha cosa més lletja que un croc amb mitjó?
1: Empaten la sabatilla de piscina amb mitjó.
0: Allò ja no és que sigui lleig, allò ja has de donar dos
1: hòsties. És un pecat mortal, no?
0: Allò de gent que no li han donat dos hòsties.
1: Estic totalment d'acord.
0: O coses més lletges, que és ChatGPT. ChatGPT ha de ser... ChatGPT és una cosa que ha de ser lletja per dintre. Tu vas a l'oficina, on estigui allò, perquè allò ha d'estar a algun lloc.
1: Sí.
0: Aquells ordinadors han d'estar a algun lloc. Allò ha de ser lleig de collons. Allò ha de ser més lleig que Santa Coloma.
1: Acabarem el programa amb un interrogant.
0: Sense cap mena de...
1: L'interrogant del Jordi Berca. Jordi, que tinguis bona setmana.
0: Gràcies.
1: Senyors i senyors, acabem com sempre amb música. Ui.
0: Ui.
1: Ostres.
0: Dintre d'una església?
1: Què ha passat?
0: Aquellos hermanos.
1: No és una església, però sí un gran teatre. Un teatre on ha de sonar aquesta música. Recordo el primer dia va ser en aquest programa que vam descobrir plegats el disc de Rosalía i ens vam quedar contra les cordes. Avui Rosalía, Premi Nacional de Música Actuales 2026 del Ministeri de Cultura. I és per això que serà Rosalía avui la que ens acompanyi fins a les 10 en punt de la nit. Senyores, senyors, un plaer. Demà, 8:15 del vespre, tornem aquí a la Plebem.
0: Vale.
1: Alguna cosa?
0: No, m'estic escoltant Rosalía, m'encanta.
1: A mi també, aquest disc m'encanta.
0: M'flipa.
1: T'flipa?
0: M'flipa, Rosalía.
1: Quina sort que tens. Gràcies, Jordi.
0: A tu.
1: Bona setmana, senyores, senyors. 8:15, demà, Ràdio 4, al Plebem. Bona nit.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Aquest vespre ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada fa dues setmanes a Madrid de l'habitatge on havia viscut durant més de 7 dècades. Des d'aleshores, el 23 de setembre, ha estat ingressada a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid i mentre el seu estat de salut s'afablia, la lluita als carrers s'ha anat enfortint cada cop més i la Mari Carmen ha esdevingut un autèntic símbol en la lluita pel dret a l'habitatge. Entre les darreres reaccions i la més institucional, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat les seves condolences i ha afirmat sentir la pèrdua com a pròpia. També el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat consternat per la mort de la Mari Carmen. Altres veus de la política, com Irene Montero de Podemos, Jéssica Albiach dels Comuns o Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana, no han dubtat en parlar d'assassinat. Més enllà de les reaccions polítiques, a la Puerta del Sol de Madrid s'ha fet un minut de silenci en record de la seva figura. I hores d'ara, molts membres de l'acampada estan fent una marxa lenta fins a les portes del Congrés dels Diputats.
2: Al final ella ha sido la razón por la cual ha empezado todo esto, ha sido como el punto de inflexión, ¿no?
3: El símbolo, pero que todavía seguimos luchando por ella.
4: Es un palo, una noticia terrible, pero tenemos que seguir luchando.
0: El sindicat de llogateres ha confirmat la seva mort a través d'un comunicat i ha lamentat que, tot i l'acord assolit amb la propietat gràcies a la pressió social, finalment la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa seva. Reiteren, però, que la lluita continua. Aquesta és la darrera hora d'aquest dimecres 7 d'octubre, que també ens deixa altres titulars. Els sindicats han convocat oficialment la vaga general per l'habitatge que se celebrarà el proper 11 de novembre. Serà la primera des del 2012 i auguren una mobilització històrica amb la memòria present de la Mari Carmen. Asseguren que és una protesta contra la patronal immobiliària, els rendistes i els fons d'inversió, però també contra els polítics que diuen no prenen mesures per solucionar aquesta problemàtica. Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
5: I veiem cada dia com els sous cada cop valen menys, mentre que els grans empresaris, les elèctriques, els rendistes, cada cop tenen beneficis més i més astronòmics. Veiem com la meitat del sou se'ns en va pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper, en pagar rebuts i, en definitiva, en sobreviure.
0: Després de més de 12 hores de pressió veïnal, s'ha paralitzat el desnonament del bloc de pisos del carrer Llenguadoc 74 del barri de Sant Andreu de Barcelona, previst per aquest dimecres. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han anunciat un principi d'acord amb la propietat per comprar el bloc. La Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya ha celebrat l'aturada del desallotjament, tot i que ha lamentat l'ús electoralista que se n'ha fet.
6: Si realment el PSC des del principi hagués interessat tant aturar aquest desnonament i haguessin estat fent aquestes negociacions que diuen haver fet des del 2022, aquest desnonament s'hagués aturat molt abans i no ens haguéssim hagut de trobar en aquesta situació tan ridícula en la que sembla que ara tenim el rècord del desnonament més llarg de la història d'arreu del món.
0: La compra de l'edifici es farà a través del Fons d'Emergència Habitacional de la Generalitat, que permet que les administracions adquireixin habitatges perquè les persones en situació de vulnerabilitat no els perdin. Avui, 7 d'octubre, fa tot just 3 anys de l'atac de Hamas sobre Israel que va provocar la resposta militar del govern del primer ministre Benjamin Netanyahu, un genocidi sobre la Franja de Gaza que ja s'ha cobrat la vida de prop de 75.000 persones i ha destruït més del 80% dels edificis i infraestructures del territori. Tot i que fa un any, l'octubre del 2025, es va signar un alto al foc entre Hamas i Israel, l'ofensiva i els atacs continuen sent constants i les forces israelianes segueixen bloquejant l'entrada d'ajuda humanitària. I a Barcelona, demà dijous, comença la primera de les 7 aturades parcials d'autobusos convocades pel Comitè d'Empresa de Transports Metropolitans de Barcelona. En un comunicat conjunt, els sindicats han lamentat que a la mediació de dilluns la direcció de TMB no havia treballat cap proposta per intentar arribar a un acord. Per això, no descarten noves mobilitzacions. La Generalitat ha decretat serveis mínims del 40% a les hores punta i del 20% a les hores vall. I per acabar, ens interessem per la previsió del temps de cara a demà. A Emet, Noelia García, bona nit. Bona nit. Demà a Catalunya continuarem amb temps inestable, però serà l'últim dia amb precipitacions. A la meitat oriental i al Pirineu, cel ennuvolat amb ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes i amb calamarsa. Al litoral i prelitoral de Girona es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat durant una hora. Baixaran les temperatures, màximes de 25 graus a Tarragona, 24 a Lleida i 21 graus a Barcelona i a Girona. Demà bufarà el vent amb intensitat moderada a l'Empordà i a Tarragona. S'esperen ventades molt fortes que podran superar els 80 km per hora. És una informació d'AEMET.
7: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.

0: Sota Sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Benvinguda, benvingut a la nit a Ràdio 4. El Sota Sospita és un espai d'entreteniment cultural per a ments inquietes com la teva.

Avui viatgem al passat més il·lustrat amb el Miquel Sureda i al present més criminal amb la tecnologia com a rerefons. Doncs vinga, va, això tenim. Comencem ja mateix.

0: El primer que fem és saludar el Miquel Sureda. Què tal? Bona nit.
1: Molt bona nit, molt bé.
0: Jo
1: què tal
0: tinc
1: tu?
0: Deures. No sé si avui en parlarem o no, però... Clar, cada vegada que ha sortit una notícia aquesta setmana amb els Nobel de Medicina, doncs jo he anat fent foto de la notícia, dic, llavors això li preguntaré al Miquel perquè jo vull saber moltes coses. Vull saber, pel que fa a l'optogenètica, la innovadora tecnologia que permet controlar neurones amb llum, què coi vol dir exactament això?
1: Sona bé, eh?
0: Sona molt maco, però vaja, que m'hauràs d'explicar en algun moment quina és la transcendència d'aquestes investigacions doncs que han suposat, no?, el major reconeixement a nivell mundial.
1: Exactament, clar, sí, sí. De fet, la setmana passada ja avisaven, sí, que aquesta era setmana de Nobel. Hem tingut el Nobel de Medicina, que és el que acabes de mencionar. Ahir vam tenir el Nobel de Física.
0: De Física, també.
1: Avui ja
0: també
1: vaig
0: fer foto.
1: I avui hi ha el de Química. Aleshores, la meva proposta és parlar sobre el tema dels Nobel la setmana vinent.
0: Perfecte.
1: Dedicar un monogràfic als Nobel, perquè realment, com tu dius, jo volia fusionar dues coses i parlar, acabar, diguem, el bloc aquest del pensament clàssic i també parlar als Nobel. Però crec que és millor que avui acabem aquest bloc.
0: Clar,
1: i la setmana
0: així,
1: que ve,
0: els comuns dels mortals puguem entendre, no?, la importància de tot plegat.
1: Totalment. A més, perquè els Nobel donen més de si de simplement aquestes tres nominacions que hi ha hagut aquest any, sinó que podem parlar una mica del que signifiquen. I també ho ficarem en contraposició, de fet, si vols ara ho veurem, amb el que veurem avui.
0: Què veurem avui?
1: Doncs avui ens en anem de viatge.
0: Molt bé. Viatge, sí, al passat.
1: De viatge al passat. Portem bastants programes ja en el passat i ara ens transportem a Egipte.
0: Ja m'agrada.
1: Ja sé que t'agrada.
0: Ho fas per mi, això.
1: Aquest programa, de fet, està dedicat a tu. Ens anem a fa més de 2.000 anys. Anem a una ciutat que és nova, és esplendorosa, està planíssima de vaixells, de temples, és cosmopolita, i té gent vinguda de tot arreu del Mediterrani. I allà, algú té la idea de que volen fer que aquesta ciutat sigui el centre cultural més gran que hi ha hagut mai, i aleshores tenen la brillant idea de reunir tot el coneixement que hi hagi.
0: Sí, aquest va ser en Ptolomeu.
1: Exactament.
0: A més, un dels primers, no sé si va ser el primer o el segon, no?, que ja va decidir
1: la idea
0: fer la biblioteca.
1: La idea ve del Ptolomeu primer.
0: Del primer, que sí, era l'amic de l'Alexandre Magne.
1: Sí, sí, sí, correcte.
0: Alexandre el Gran.
1: Alexandre mor, i aleshores...
0: El Ptolomeu, que és molt llest, com ja sap que Egipte qui porti el cos es farà faraó...
1: Efectivament.
0: Doncs diu, calla, que ja l'agafo jo.
1: Sí, sí, sí. De fet, el gran regne d'Alexandre es fragmenta.
0: Sí,
1: aleshores, com
0: entre els seus
1: dius,
0: amics,
1: no?
0: Que sí, es barallen tots.
1: Sempre passa, això.
0: Sí.
1: Ara ho veurem d'aquí...
0: Herències, ja sabem de què va això.
1: Sí, ara les eleccions d'aquí un mes i pico veurem, sí, el mateix a la petita escala.
0: No, perquè les herències familiars ja ho tenen, no?
1: Exactament.
0: No, és que l'àvia ha deixat la casa familiar entre els tres, quatre cosins, i un se la vol vendre i l'altre no, i tal qual, doncs ja doncs això li va passar a Alexandre.
1: Totalment.
0: Amb el seu imperi.
1: Sí, sí, de fet, si posem quatre números ràpids, tot això que estàs dient, exactament la mort d'Alexandre... Bueno, no, la fundació primer d'Alexandria és el 331 abans de Crist, i pocs anys després mor Alexandre, i com tu deies, Ptolomeu té aquesta idea, Ptolomeu primer, d'aquesta idea de fer la biblioteca, tot i que serà el seu successor, Ptolomeu segon, qui realment l'acabarà de consolidar. L'esplendor de la biblioteca, que estem parlant, no sé si ho hem dit ja, però...
0: Alexandria.
1: D'Alexandria, la gran biblioteca d'Alexandria, l'esplendor dura un segle i mig. Tot i que després dura bastant més perquè hi ha una decadència, sabem que hi ha un incendi, tot això ho anirem explicant lentament, però realment, no, el moment que coincideix també amb l'esplendor d'Alexandria, o sigui, quan Alexandria comença a entrar en lluites, en problemes religiosos i amb aquestes pugnes internes, és quan la biblioteca també, doncs, d'alguna
0: manera decau una mica,
1: ja no se li,
0: no?,
1: posa l'energia. Altre número important, la quantitat de volums que hi havia en aquesta biblioteca. S'arriba a parlar, moltes de les coses que estem explicant i que explicarem avui, que estem explicant en els últims programes, venen de fonts que són posteriors, per tant, sí, algunes d'aquestes dades s'han de posar una mica entre cometes, però ens donen una idea de la magnitud. Hi ha registres que es parlen de 500.000, o sigui, mig milió de volums, d'exemplars, que no són concretament llibres, ara ho explicarem, però ens dona una idea de la brutalitat, no?, de documents que tenien. I després un document, una xifra que també m'encanta així per posar a l'inici de tot, és el número 120, que és la quantitat de documents, es diuen, de fet, pinacs d'un calímac, ho explicarem, que es necessitaven per catalogar tot el que hi havia a la biblioteca. O sigui, necessitava 120 documents per poder classificar amb autors, amb anys, tot el que tenia. Una petita biblioteca només, no?, per classificar tot el que hi havia dintre d'aquesta biblioteca.
0: Jo el que tenia entès és que fins i tot, perquè ells tenien ordre, els egipcis d'Alexandria, d'acumular, evidentment, tot el coneixement en allà a la biblioteca, no? Llavors, quan arribaves igual qualsevol vaixell, doncs cada dia, el que tingués, si portava qualsevol tipus de document, era obligatori copiar-lo, i llavors el que feien els escribes de la biblioteca és que tornaven la còpia i es quedaven l'original.
1: És absolutament cert. Sí,
0: sí, sí. Oi? Això
1: és,
0: llavors,
1: és així.
0: Tot estava a la Biblioteca d'Alexandria.
1: Sí, sí, sí. De fet, és molt interessant perquè des del punt de vista cultural ho trobes com fascinant, no? Però, però al final és un expoli cultural.
0: Ah, absolutament. O sigui, bueno, com l'expoli que els hi han fet els egipcis, no? A partir de la moda de l'egiptologia, etcètera,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. I de fet això té una certa pugna perquè en aquell moment també hi havia altres llocs on també tenien les seves biblioteques. Hi ha un lloc molt interessant que es diu Pèrgam, que de fet també estava en l'imperi, però estava més tirant cap a la zona hel·lenística, diguem, però més cap a Turquia, i allà també s'intentava fer una biblioteca perquè també volien, no, fer un regne basat en la cultura, i hi havia pugnes i es putejaven els uns als altres, no?, perquè no poguessin obtenir. I de fet, es comenta, això també és una dada que en alguns llocs diuen que l'hem de posar entre cometes, però que des d'Egipte, no?, tot el que és el papir, el producte, la planta amb la que es feia el papir, que és amb el que es feien, diguem, els manuscrits, es va vetar que arribés fins a Pèrgam,
0: sí,
1: vale? I aleshores allà van haver de desenvolupar una tecnologia que ja existia, que és el pergamí. El pergamí ve d'aquí, que en lloc d'escriure sobre aquest papir basat en planta, era sobre animals, sobre la pell dels animals. O sigui que és una conseqüència d'aquesta pugna, no?, la idea del papir que tenim ara mateix. Sí, de tota manera, jo volia fer un salt una mica enrere, no?, i recordar que al final, per tenir una biblioteca, necessitem primer ser capaços d'escriure.
0: Sí.
1: I vull fer una mica una oda a l'escriptura.
0: Molt bé.
1: Que no només implica la ciència, però que per la ciència és absolutament fonamental. I és una cosa que ja hem comentat, no?, en alguns programes, la importància per la humanitat de poder no només passar el coneixement de manera oral, que és important, però al final l'oralitat és més ambigua, depèn del biaix del que transmet, sinó el salt importantíssim de la humanitat quan comença a escriure. I això ens estem... Ja vam parlar en el seu moment, fa 5.000 anys, no?, comencen a haver-hi les escriptures cuneïformes i després lentament, no?, es comença a fer servir el papir. I a mi això em sembla molt important perquè realment quan comencen aquesta biblioteca ja hi ha un registre, ja hi ha registres escrits de molts milers d'anys,
0: sí,
1: i és
0: enrere.
1: Tota aquesta cultura que es vol. I jo quan penso en això, quan penso en els llibres, tinc un pensament molt bonic, o que a mi em sembla molt bonic, que és que en realitat quan estem llegint qualsevol cosa, estem llegint el pensament o el sentiment d'una persona que ja està morta, segurament.
0: Mm-hmm.
1: No? Ah. I que ho ha deixat d'alguna manera. És com una connexió entre cervells directa.
0: Sí,
1: no hi ha la oralitat.
0: I entre èpoques.
1: Sí,
0: i cultures.
1: O amb tu mateix. Imagina't que, jo què sé, no, pots escriure una carta al teu fill el dia en què està naixent i recuperar-ho al cap d'uns anys i llegir la persona que eres en aquell moment,
0: sí,
1: no? És un viatge en el temps espectacular. O llegir Shakespeare, és com, uau, estic connectant realment amb el cervell d'aquesta persona. Per mi això és molt miraculós. I és la base sobre la que després, doncs, es comença a construir el coneixement. I la ciència. La ciència també necessita tota aquesta necessitat.
0: Sí, base més teòrica i que té a veure, evidentment, amb l'escriptura i en l'acumular el saber a nivell físic.
1: Sí.
0: Físic, de dir, de materialitzar-lo en un llibre.
1: Efectivament, sí, sí.
0: No?
1: Per això al final quan vols lluitar contra la cultura d'alguna manera, els llibres sempre estan allà a la picota,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i ja no només això, vull dir, necessites les xifres.
1: Totalment.
0: Les línies.
1: Totalment.
0: Les mesures.
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir, tot allò de tenir una representació simbòlica.
1: Sí, sí. Vam parlar, no?, al seu moment que comencen aquesta escriptura cuneïforme per coses molt, molt mundanes, com mesura...
0: Una distància.
1: Col·lectar gra, la distància.
0: Clar,
1: però
0: sí,
1: després,
0: sí,
1: lentament, no?, ja trobem poemes, trobem música i trobem tota aquesta cosa més espiritual. Aleshores, dit això, ja tenim aquesta trajectòria de l'escriptura i jo crec que ja podem entrar a la biblioteca.
0: Vinga, anem a la biblioteca, m'encantaria.
1: Vale, i què hi veiem? Tu què creus que hi veiem allà?
0: Home, doncs una acumulació de prestatgeries amb els papirs així, no? Tots,
1: exacte,
0: embolicats, i has d'anar traient,
1: exacte,
0: que estan embolicats en aquelles fustes, no?
1: Sí, sí, sí, és, sí, molt bonic perquè... No, un pot pensar, no, lleixes plenes de llibres. No, no hi havia llibres. No. No hi havia llibres amb la portada i tot això, sinó que eren...
0: Eren cilindres, m'imagino, no?
1: Efectivament, sí. Eren cilindres que quan els desplegaves podien fer metres. Uh-huh. Estaven basats realment en aquesta idea del papir. El papir és una planta que naixia sobretot en el voltant del Nil.
0: Clar.
1: I que aleshores el que feien era el premsaven, el teixien i després anaven enganxant pàgines i acabaven tenint aquests metres. Sí. I ells el que feien era tenir tots la imatge, no, amb la mà.
0: És com que trençaven les fulles, jo entenc això, no? Sí. Les mullaven en algun tipus de resina o alguna cosa així, les posaven una al costat de l'altra.
1: I perpendicular, les posaven cap a dalt i també perpendicular horitzontal.
0: I llavors quan s'assecava tenies la fulla, diguéssim.
1: Efectivament. O
0: sigui, la fulla d'escriure, però, òbviament,
1: no? Sí, les anaven enganxant. I em fa molta gràcia la idea aquesta de, que l'hem vist moltes vegades, de que amb una mà anaves, no, de, desenrotllant, sí, i amb l'altra mà anaves enrotllant per, sí, poder llegir. I sempre penso què passava quan intentaven dir, ostres, què deia la pàgina 23? No,
0: hi ha... no, clar, no hi ha pàgina 23 en el papir.
1: Han de tornar enrere, enrotllant i desenrotllant. Devia ser un rotllo patatero, no? O sigui, havien, sí, d'estar saltant entre pàgines.
0: Clar, i la taula no podia tenir un metre o dos, havien de ser taules enormes, no, sí, per poder deixar allà tot el papir.
1: Efectivament, sí, és molt interessant. Aquests papirs es feien a mà, òbviament. Mm-hmm. Estem molt lluny encara d'inventar la impremta. Per tant, també és important donar crèdit a qui els estava escrivint, no? No eren monjos, diguem, com aquesta idea que tenim nosaltres de l'edat mitjana, sinó que a Alexandria eren escribes, copistes, filòlegs, poetes, matemàtics, no? Sí. Qui toqués.
0: De fet, els que eren escribes, perquè a Egipte tenia allò que... És que ho escrivien tot. Vull dir, hi havia els escribes del palau, els escribes... Vull dir, ho documentaven absolutament tot. Llavors, aquestes persones que documentaven les coses de la vida quotidiana, de la vida a palau, de l'organització... eren les persones que més havien estudiat, diguéssim.
1: Sí, sí.
0: Les que anaven a escola són els que en un futur eren escribes. Vull dir, eren les persones segurament amb més acumulació de saber, no?
1: Totalment.
0: D'Egipte.
1: Clar, a més, hi ha una cosa molt interessant amb això que dius, que és que no es limitaven a transcriure. Tu has dit, no? Si arribava un llibre, quan arribava un vaixell,
0: sí,
1: s'anaven al vaixell, obligaven a que donessin tots els llibres, se'ls emportaven, els copiaven, i els hi duraven la còpia.
0: Sí.
1: Els del vaixell es quedaven l'original. Perquè una obsessió que tenien en aquella època era trobar els originals més antics sobre una mateixa...
0: Que bonic.
1: Perquè entenien que hi havia menys pèrdua d'informació.
0: Sí.
1: No? El llibre més antic ha sigut traduït menys vegades, ha sigut escrit menys vegades i, per tant, hi havia aquesta pèrdua que
0: alguna escriba
1: podia oblidar-se algú. I aleshores, la feina dels escribes era no només copiar-ho, sinó interpretar-ho.
0: I amb bona lletra. Que
1: amb bona lletra, però a més el tema del coneixement que tu has dit em sembla molt interessant, perquè ells es veien d'un mateix document podien tenir moltes còpies.
0: Uh-huh.
1: I aleshores es veien la seva... Ells havien de ser experts en el tema perquè ells havien de ser capaços de dir, home, tenim 5 o 6 còpies, anem a fer un original que sigui com la versió millor de totes aquestes,
0: sí,
1: còpies, i per tant identificaven potser fragments que havien sigut inclosos per altres persones i els treien, no? Havien de comparar còpies que tenien trossos diferents. Aleshores, realment, no només eren escribes, sinó que comparaven i reescrivien d'alguna manera. Era un tema molt, molt interessant. I aleshores entrem ja en aquesta idea de per què. Per què es va fer això? O sigui, quin era... Què hi havia darrere de la idea del podem dir, els Ptolomeus, no? Aquests. Aleshores, ja ho hem dit, volien convertir Alexandria en un centre cultural, però això al final tenia a veure no només amb la cultura per se, és poder.
0: Clar.
1: Això és una cosa que l'hem vist al llarg de la història.
0: El coneixement, no? La informació és poder, que es diu.
1: Sí, i és atracció de talent. És una cosa que ens agrada molt dir ara, no? A Catalunya traiem talent a través, sí, de la promoció de la tecnologia espacial. Jo sempre dic això, per exemple. No? però és veritat, i en aquella època realment era molt important. Per això hi havia aquesta pugna entre diferents ciutats per ser la capital, no? Perquè traien talent, i aquest talent al final eren persones que podien donar riquesa d'alguna manera. Per tant, no només hi havia les ganes d'acumular aquest coneixement per se, sinó com una, entre cometes, una petita estratègia.
0: Bueno, la biblioteca, de fet, va ser una part d'aquell... No sé com es diu el nom, ara tècnic no em surt, però era un complexe.
1: Correcte.
0: En el que hi havia pràcticament una universitat.
1: Sí. Això es diu Museion.
0: Això, el Museion.
1: I això... Exacte, és la grandesa de la biblioteca no és només la biblioteca en si, que era la biblioteca reial, en deien, sinó tot aquest complex que hi havia al voltant, Com es nota que la Laura ja ha estat allà, eh?
0: No, però Alexandria no, eh? La tinc pendent. Bueno, Egipte sí, però...
1: Diguem que
0: però...
1: hi has estat de manera...
0: És que saps què passa?
1: De manera astral.
0: M'ho he llegit tot sobre
1: això,
0: Egipte.
1: És com,
0: absolutament
1: és
0: tot.
1: És com estar-hi. Doncs explica'ns, vinga, que sempre parlo jo
0: no,
1: molt.
0: No, no,
1: què diria...
0: no. Escolta, no, això
1: del, però això del Museion, si saps...
0: El Museion, bueno, és una mica... La, no, on anava tothom a estudiar, com aquell qui diu, no?
1: Sí. De fet, ve de Musa.
0: Vale.
1: I de fet, d'aquí ve la paraula museu.
0: Ah,
1: la paraula museu ve de Muses,
0: ve
1: vale? Perquè, tot i que no era un museu, sí que complia una funció de, com tu deies, aglutinar les persones, o sigui, la biblioteca tenia el coneixement,
0: uh-huh,
1: el físic, els pergamins, els documents, i en canvi el Museion el que tenia era les persones.
0: Clar.
1: Atreia, gràcies a tenir aquesta biblioteca, atreies a talent de tot el món, quan dic tot el món, òbviament estic parlant de tot el món
0: hel·lenístic,
1: sí, del Mediterrani, i aleshores en una residència on els savis podien estar allà pensant, teoritzant, escrivint. Era alhora doncs, un lloc, no?, on hi havia moltíssim debat i ho tenien tot pagat. Si tu eres acceptat,
0: uau,
1: en aquest museu,
0: eh?
1: És com el que ara em diuen, ara està molt de moda el tema de... Tothom fa residències, ara no sé si ho has vist.
0: Sí.
1: Una residència a Barcelona d'un escriptor perquè
0: sí,
1: produeixi...
0: Sí, sí, ara bueno, hi ha subvencions de tant en tant,
1: sí,
0: des de la gent,
1: no?
0: I des del govern.
1: I aleshores tens una subvenció perquè et dediquis, no?,
0: sí,
1: al final a crear coneixement. Doncs això neix una mica d'aquí. Em fa molta gràcia perquè inclús a Shakira em sembla que diuen que no, estan parlant d'una cosa, no sé si has sentit a Madrid que ha muntat un
0: sí,
1: sarai
0: sí,
1: i
0: n'hi
1: diuen,
0: sí,
1: diuen que és com una residència.
0: Home.
1: És una mica...
0: Home.
1: No sé si seria pervertir el terme, però sí, com sigui, aquesta idea de tenir un centre en el qual la gent que genera coneixement no s'ha de dedicar a res més que a això i ho té tot pagat, té un lloc on dormir, on estar i on debatre, doncs ve una mica d'aquí.
0: Mm-hmm.
1: I era aquest
0: molt
1: centre
0: bé,
1: importantíssim. I aquí han passat gent molt important, per exemple, Euclides, que el fem servir molt quan estudiem geometria,
0: clar,
1: perquè ell va ser un dels grans fundadors d'aquesta geometria antiga. També tenim Aròfil, que estudia medicina, anatomia, i, molt important, Eratòstenes.
0: Ah, sí?
1: Que ens sona de...
0: Ja en vam parlar l'altre dia,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, del programa de la setmana passada. I això és interessant. Bueno, primer comentar, no sé si ho vam dir la setmana passada, però que ell no només va estar allà, sinó que va acabar sent director de la biblioteca.
0: Molt bé, no ho havíem dit.
1: I aleshores és interessant perquè estem posant context que potser la setmana passada no vam posar. Pels que no ho han sentit, la setmana passada vam parlar de que Eratòstenes va ser capaç de mesurar la circumferència de la Terra o el radi de la Terra simplement amb un parell de pals i veient l'ombra, no? Un mecanisme molt... Vam fer servir aquí unes taronges,
0: sí,
1: i uns escuradents.
0: Sí, aneu al podcast, de la setmana passada.
1: Sí.
0: Amb una taronja i dos escuradents, en Miquel ens va explicar com Eratòstenes en el seu dia va calcular la circumferència de la Terra.
1: Exacte. Doncs aquesta dada d'aquell també va estar en el Museion ens demostra que al final no és un geni que té una idea espectacular i que s'inventa d'aquesta manera, sinó que és una persona que està rodejada de llibres, de mapes.
0: Envoltada de tal,
1: no?
0: Saber.
1: Està envoltada de tot aquest coneixement, i això és molt més fàcil.
0: Uh-huh.
1: No? Pensem moltes vegades en genis que fan coses genials, però al final, en aquest cas, comencem a crear espais en els quals la genialitat ja surt sense que hagis de ser un geni.
0: És com aquest precedent antic del que serien, no sé, això ho fan molt els intel·lectuals, o ho feien, no?, en aquestes famoses tertúlies, aquests bars, per exemple, a París, a Madrid, a Barcelona, que s'ajuntaven doncs, gent de diferents àrees del coneixement, que podrien ser escriptors, però també filòsofs, però també arquitectes, però també pintors, i enraonaven. I llavors, doncs, amb aquest intercanvi, doncs sorgeixen idees.
1: Moltíssim. Sí. És exactament aquesta idea. I bueno, sí, és el que succeïa allà.
0: Sí.
1: I aleshores ja tenim una mica clar el context, ja tenim què s'hi feia allà, no? A part de copiar aquests volums, teníem tots aquests grans savis debatint. I com he dit, això dura uns 150 anys i després comença la decadència. Moltes persones saben que es va cremar la biblioteca. I
0: però
1: potser...
0: la va assetjar també, va patir del Juli César, no?
1: Sí, de fet Juli César és el culpable
0: que
1: es cremés.
0: Sí.
1: Però el que vull que quedi clar és que no és que la biblioteca de sobte es cremés i estava, no, en el seu esplendor, sinó que, com ja he dit, ja comencem a veure, o sigui, la biblioteca, perquè es faci la gent la idea, es funda a l'any 3 abans de Crist i el seu esplendor dura uns 150 anys. Per tant, no? A la meitat de l'any del segle II abans de Crist, ja comença la decadència. Que la decadència té a veure, com dèiem, amb problemes dintre de la pròpia Alexandria, amb problemes polítics. Al final, aquests Ptolomeus que estaven invertint molts diners per tenir tots aquests savis allà, perquè hi ha gent buscant llibres per tot el món, doncs comencen a preocupar-se per altres coses, pugnes internes, i aleshores, quan deixen d'invertir tots aquests calés en la biblioteca comença a caure, òbviament. Sí. Hi ha un punt molt important, que és el 145 abans de Crist, vale? En el qual Ptolomeu VIII, enmig de lluites polítiques i dinàstiques, expulsa a moltíssims intel·lectuals estrangers d'Alexandria. I això al final fa que molts d'aquests intel·lectuals i savis que estaven vivint allà o que volien anar a viure allà se'n vagin a altres destins on també estaven generant aquests pols de coneixement i no tenien aquests problemes. Això no, és important.
0: És un del Ptolomeu que els hi va sortir rana, com es diu, saps? Aquest Ptolomeu, perquè és veritat que la dinastia eren molt amants en general del coneixement, del saber, de les arts, etc, però bueno, no tots van ser igualment sensibles en aquesta qüestió.
1: Sí. I de fet, per aquesta època ja, quan mires els registres que hi ha de la biblioteca, baixen moltíssim i se'n parla molt menys perquè realment deixa de ser un element important.
0: Després hi ha una revifada, diguéssim.
1: Efectivament. I aleshores, el 48 abans de Crist, com molt bé deies, Laura, Juli César, que és Alexandria, crema ell deliberadament uns vaixells que hi ha al port per evitar una invasió, i aleshores aquest foc s'extén i crema diversos complexos de la ciutat, i no ens podem fer la idea, no ens hem de fer la idea de que es crema la biblioteca, però sí que es queda...
0: Però va quedar afectada. Exacte.
1: I no és que desaparegués la biblioteca, sinó que a partir d'aquest moment, entre la pròpia decadència, l'incendi i tot plegat, doncs lentament...
0: És que li queden pocs anys a Egipte perquè caigui, no?, sota el domini absolut de l'Imperi Romà.
1: Exacte.
0: I després, quan cau, doncs ja està.
1: Sí. Hi ha uns registres que inclús durant l'Imperi Romà segueix a venir aquesta idea del Museiron, no? Segueix a venir gent que va allà a fer aquestes residències, però tota aquesta idea de la gran biblioteca que vol acumular tot el coneixement del món, diguem, del món conegut, doncs ja està... ha desaparegut totalment. I llavors hi ha la pregunta, què s'hi va perdre? Què s'hi va perdre en aquesta biblioteca, no? Ja és una pregunta que ens hi fem molt. La resposta és que no se sap, òbviament, perquè hi ha molts documents que s'han cremat o que simplement s'han perdut, però el que està clar és que s'ha perdut una enorme quantitat de literatura, filosofia, història i ciència antiga, però va seguint havent-hi moltíssima cultura, o sigui, no és que de sobte féssim un tabula rasa i comencéssim de zero. Sí? Aleshores tinc un exemple molt xulo, que és, farem un salt una mica endavant, uns 600 anys, però per veure com aquesta tradició de seguir acumulant el coneixement i estudiant el coneixement antic no es va perdre a la mateixa Alexandria, doncs saltem a un personatge que a mi m'agrada molt, estem al 400 després de Crist, que és Hipàtia.
0: Hipàtia, que sí, que bé, és una gran científica que havia patit també les conseqüències de trencar amb el sistema, tenint en compte que era dona.
1: Correcte, sí. Sí, de fet es diu Hipàtia d'Alexandria perquè ella vivia allà, sí. I com tu dius, ella era una gran matemàtica, no va crear una escola nova, però sí que era una gran professora que va aconseguir tenir un munt de deixebles al seu voltant, no? Perquè la manera en què ella explicava no només matemàtica, sinó filosofia, i hem dit moltes vegades lo barrejat que estava tot això, doncs era molt, molt potent. De fet, el seu pare, que es deia Teó d'Alexandria, sí que era una persona que es creu que vivia en el Museion aquest, en aquesta idea de les residències. Aleshores, ella aglutina coneixement, el transmet als seus deixebles, i com tu dius, té una mort terrible l'any 415, perquè hi ha unes pugnes i acaba morint per l'ataca a una multitud cristiana, en aquest cas.
0: Sí,
1: però no era un tema religiós, sinó que hi havia una pugna allà cultural, religiosa, no se sap ben bé. I una cosa que jo he vist en alguna pel·lícula és que està això molt lluny, estem al 415 després de Crist, per tant, està molt lluny de que es cremés la biblioteca.
0: Clar, però ell es va...
1: Això es barreja en algunes pel·lícules.
0: Ja, sí que és veritat.
1: No? Com si
0: passessin... Però perquè tot correspon a l'Imperi Romà. És a dir, quan es crema la biblioteca, estem a punt de començar l'Imperi Romà, com aquell qui diu, perquè està a César, li queden 4 dies per morir, també, i a partir d'aquí, Octavi envairà definitivament Egipte i quedarà sota domini dels romans, i aquí estem, diguéssim, a les acaballes, no?
1: Efectivament.
0: Però estem sota el mateix sistema, diguéssim, no?
1: Sí. I bueno, això seria una mica la metàfora, no?, que hem parlat del coneixement, de la capacitat que té l'ésser humà de transmetre el coneixement, la capacitat que tenen els llibres de deixar-lo congelat en el temps, però això també és fal·lible, també. Vull dir, es pot cremar...
0: Ja, clar.
1: Els mestres els moren.
0: Hi ha un llibre, crec que és de Mia Couto, sí, que es diu el riu, com es deia això? Mia Couto, el riu de la ceguesa, el riu de la ceguera.
1: No el conec.
0: I llavors parla de... O sigui, què passaria si deixéssim de poder escriure i llegir? I llavors parla de com les cultures ancestrals africanes com han transmès el seu coneixement i saber, etc, a través de la oralitat. Doncs és
1: serien
0: veritat
1: les
0: que les coses,
1: potser,
0: les coses es distorsionen amb la oralitat, perquè cada vegada que expliques una cosa i afegeixes, però
1: o treus,
0: però es manté, no?
1: Sí.
0: I llavors què passaria si l'argument és bastant interessant, perquè té a veure com en una mena de virus que fa que els europeus deixin de llegir i escriure, no puguin, i a partir d'aquí, doncs clar, vull dir, aquestes cultures són les que posseeixen, no, el saber definitiu, en tant que tenen el domini de l'oralitat. Bueno, ja està, a moda de reflexió.
1: No, això em fa pensar en el llibre de Fahrenheit, ara no sé exactament el número, però també...
0: Sí, home!
1: També succeeix això, d'alguna manera, perquè com que els llibres
0: 400,
1: estan prohibits...
0: A veure...
1: 400 algo.
0: 451, Ray Bradbury, que és la temperatura a la que cremen els llibres.
1: Exacte. Doncs en aquella història hi ha persones que dediquen la vida a memoritzar llibres.
0: Clar, a memoritzar.
1: I són, no? Hola, jo soy Crimen y Castigo, no?
0: Sí.
1: Perquè se l'han memoritzat i el transmeten als seus fills.
0: Ara tenim la IA que fa això.
1: Ara tenim la IA que fa això, sí.
0: Literalment... agafen un llibre, quan hi han d'introduir el Gemini, el xat o el que sigui, l'escanegen sencer... passes a formar part del saber d'aquesta intel·ligència artificial, però el llibre objecte el destrossen.
1: Imagina't.
0: Llavors això està succeint ja.
1: Sí.
0: No els estan cremant, però els estan destruint d'alguna manera.
1: Bueno, aleshores les nostres biblioteques les haurem de guardar...
0: Clar, seran sagrades. Sí, sí, sí.
1: Molt bé, i aquí aleshores amb Hipàtia crec que és un moment de tancar aquest arc narratiu que vam començar preguntant-nos com sabem què sabem en el primer programa, no? Aquesta idea de que al final ens fiem molt del que ens expliquen, perquè nosaltres no podem generar tot el coneixement, i hem anat construint des de Mesopotàmia, Grècia, hem parlat dels mites, els relats, com de sobte apareix aquesta idea de que la pròpia natura ens permet entendre el que passa a l'univers, vam parlar del Logos, hem parlat d'Aristòtil, vam fer el salt, aquesta idea d'Aristòtones de mesurar, no? De sortir i mesurar coses, que en aquest cas com sí. La mida de la Terra, i avui hem acabat amb aquesta Biblioteca d'Alexandria, no? Que és on es pot conservar, ordenar, transmetre i corregir el coneixement.
0: Mira, ara he fet una cerca per veure quins textos i coneixements es van perdre, i llavors, bé, molta literatura, història, ciència, filosofia de tota l'antiguitat clàssica, no? Llavors parla des de tragèdies gregues a poesia lírica, a molts documents d'astronomia, de geografia, no sé, per exemple, tots els documents de l'Egipte faraònic que es guardaven allà, no? Dels faraons anteriors, de Babilònia i de Pèrsia, en fi,
1: és
0: registres de Cartago...
1: Si poguéssim accedir a tot aquest coneixement. Sí, sí,
0: però
1: sí,
0: que
1: sí.
0: També la falta de copiat, diguéssim, en els segles posteriors també va fer que es perdessin
1: sí.
0: moltes coses,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: com
1: sí.
0: ja no se'ls donava la mateixa importància, i clar, el papir inflam molt ràpid. En fi, doncs a mantenir, a guardar els llibres, no? A protegir-los.
1: Correcte,
0: entenem.
1: Sí, sí. I com dèiem, la setmana que ve parlarem dels Nobel, i aleshores
0: Perfecte.
1: Després saltarem uns quants segles, perquè és veritat que amb tots aquests programes hem posat les bases de la ciència, no? Sabem ja fer observacions, sabem discutir, sabem inclús deixar registres escrits, però encara queda un petit salt per el que és la revolució científica, que és ajuntar totes aquestes tècniques, no? L'observació, que és l'experimentació, la part teòrica, per generar el mètode científic i començar realment a generar el que nosaltres, el món occidental modern, opinem que és l'inici de la ciència. Per tant, després del programa dels Nobel, començarem a parlar de Kepler, de Newton, Galileu, tots
0: Perfecte.
1: Aquests personatges.
0: I avui tanquem la secció de ciència amb una cançó, com sempre. Quina has escollit?
1: He escollit una cançó que sembla paradoxal. És una cançó d'un grup que es diu Calle 13, que es diu La Vuelta al Mundo, que comença dient "No me regales más libros porque no los leo.
0: Oh!
1: Lo que he aprendido es porque lo veo". I d'alguna manera, primer que la cançó m'agrada molt,
0: ja està,
1: tenia ganes
0: bona
1: de posar-la,
0: excusa.
1: Però d'alguna manera, clar, els llibres estan molt bé, però ja hem vist que els llibres també tenen idees equivocades,
0: sí.
1: Les teories es van superant, per tant, no ens podem quedar només a la biblioteca llegint, hem de sortir a fer coses amb les nostres mans i a viure les experiències nosaltres mateixos. I hi ha aquesta tensió, inclús en la ciència, en la filosofia, no? De la gent que es dedica més a l'estudi teòric de les coses i la gent que vol fer-les amb,
0: sí,
1: les mans.
0: Sí. De totes maneres, aneu a les biblioteques, si us plau.
1: Correcte. No tenim temps, però 30 segons. Avui a classe, vinc de classe, he preguntat als meus alumnes quants van a la biblioteca perquè venia, sí, a fer aquest programa, i hi han hagut poques mans. I els que han aixecat les mans han dit que van a la biblioteca per estudiar, però el que és agafar llibres de la biblioteca, allà justet, eh?
0: Doncs malament.
1: Sí, jo els meus fills els porto.
0: Perquè és un lloc, jo també, és un,
1: sí,
0: lloc necessari.
1: Sí, sí.
0: Gràcies, Miquel Sureda.
1: Molt bona nit.
0: La setmana vinent.
2: No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo

0: sota sospita.
1: És molt possible que aquesta dona t'enganyi.
2: Li hauríem de prendre declaració.
0: Entreteniment cultural per a ments inquietes.
3: Creus que és bufar i fer ampolles?
0: I molta foscor.
4: No tindràs probabilitats de sobreviure. 5 dies, amb sort.
5: No es preocupe, està en bones mans.
0: Hi ha una cosa que els assassins del passat envejarien dels criminals actuals. La quantitat d'informació que es pot obtenir sobre una persona abans d'arribar a conèixer-la. No cal seguir-la pel carrer, no cal observar durant dies els seus horaris, esperar-se davant la porta de casa, investigar des de l'ombra. De vegades n'hi ha prou amb obrir Instagram, Facebook, TikTok o una aplicació de cites, perquè compartim on som, amb qui estem, què ens agrada, on anirem de vacances, quins llocs freqüentem, si tenim o no parella, si hem trencat una relació, si busquem feina... Ho expliquem tot de nosaltres mateixos. I aquesta és una de les grans paradoxes de la criminalitat contemporània. Mai no havíem estat tan exposats, però tampoc mai no havíem deixat tanta informació que pogués ajudar a, per exemple, reconstruir un crim. El telèfon mòbil pot convertir-se en una arma pel criminal, però també en una prova contra ell. Una conversa que semblava insignificant pot reconstruir una relació. Una fotografia pot demostrar on era algú. Una geolocalització pot situar el telèfon en un lloc determinat, un vídeo publicat per un desconegut pot acabar delimitant una zona de recerca. La vida digital s'ha convertit en una mena d'arxiu permanent de les nostres vides i de vegades també dels crims. He preparat alguns exemples per il·lustrar tot plegat. A veure, se'ns podria acudir el famós assassí de Twitter japonès, Takahiro Shiraishi. És un cas que en algun moment hem tractat. Ell utilitzava Twitter per entrar en contacte amb persones que expressaven pensaments suïcides i els oferia ajuda. Llavors, entre 2017 i 2018, va assassinar 9 persones, 8 dones i un home. Després de treure-les al seu apartament, finalment va ser condemnat a mort i va ser executat l'any passat. Bé, les lleis del Japó són més estrictes pel que fa a la condemna, no? Però Shiraishi només és una de les formes que pot adoptar aquesta nova criminalitat digital. Hi ha qui utilitza les xarxes per trobar la víctima, qui les utilitza per exhibir el crim, qui deixa en elles les proves que permetran descobrir-lo. I fins i tot qui és localitzat gràcies a una comunitat d'usuaris que sense ser policies comencen a investigar pel seu compte. Comencem per un cas que conté gairebé totes aquestes paradoxes. Khalil Wheeler Weber tenia 20 anys quan l'any 2016 va començar una sèrie d'assassinats a Nova Jersey. Treballava com a vigilant de seguretat i, segons la informació que va aparèixer durant el procés, no encaixava amb l'estereotip d'assassí que desperta immediatament sospites. Utilitzava, sí, les xarxes socials i especialment Tact per entrar en contacte amb dones. Amb aquesta app ell les coneixia, establia una relació de confiança i proposava trobades, però darrere aquella aparent normalitat hi havia un patró molt concret. Robin West, de 19 anys, va ser assassinada l'agost de 2016. Joan Brown, de 33, va desaparèixer a l'octubre. Sarah Butler, una estudiant universitari de 20 anys, va desaparèixer al novembre. També hi havia una quarta dona, Tiffany Taylor, que va sobreviure. I va ser precisament ella qui va fer que aquesta història, doncs, en realitat sigui molt més complexa que la d'un simple depredador digital. Taylor va quedar amb Wheeler Weber el 15 de novembre d'aquell any, del 16. Ell la va agredir, la va estrangular repetidament, la va esposar i la va tapar la boca i el nas amb cinta adhesiva. Però Taylor va aconseguir escapar i va avisar la policia. Però segons el seu testimoni posterior, els agents no van donar credibilitat al seu relat i van arribar a considerar que ella mateixa podria estar implicada en prostitució i que podia haver fingit tot això. Una setmana després va ser quan Sarah Butler va desaparèixer. A veure, no podem afirmar que una investigació policial diferent hagués evitat innecessàriament aquest assassinat, però la cronologia és impossible d'ignorar, no? Una dona sobreviu a un atac, demana ajuda, identifica l'agressor, 7 dies després una altra dona és assassinada, després que la policia digui que no, aquest agressor no és tal. I aquí apareix la part digital de la història, t'explico. Les amigues i la germana de la Sara Butler van revisar el seu compte en aquesta app Attack. Van trobar les converses que havia mantingut amb Wheeler Weber i van descobrir qui era l'home amb qui havia quedat. Llavors van crear un perfil fals i van contactar amb ell. I Wheeler Weber va acceptar la trobada. Però clar, en aquesta ocasió no hi havia cap víctima esperant-lo. La policia ara sí estava preparada. Aquella operació va permetre dirigir la investigació cap a ell, però la detenció i posterior condemna no es van basar només en aquella trampa. Els investigadors van reunir dades telefòniques, localització, proves físiques, registres digitals, testimonis, entre els quals hi havia el de Tiffany Taylor. El 2019, un jurat el va declarar culpable dels 3 assassinats i dels delictes contra Taylor, i el 2021 va ser condemnat a 160 anys de presó. És un cas extraordinari perquè la mateixa tecnologia apareix en 3 moments diferents. Primer, les xarxes serveixen al criminal per trobar les seves víctimes. Segon, les xarxes permeten que les amigues de Sara trobin el criminal.

molt més visible. És a dir, una persona pot explicar fàcilment des de la distància que està sola o que necessita diners, que acaba de trencar una relació, que busca afecte, que vol conèixer algú. Pot fer, a més, totes aquestes confessions sense tenir la sensació que està donant informació especialment comprometedora. Però, acumulada, tota aquesta informació dibuixa un perfil. I un depredador pot estar mirant, i això, doncs, esdevé quelcom molt perillós. Un altre cas que porta aquesta qüestió encara més lluny. Bianca Devins. Tenia 17 anys, era usuària activa d'Instagram. Brandon Clark, 21. L'havia conegut a través d'aquesta xarxa aproximadament 2 mesos abans del crim. La naturalesa exacta de la relació ha estat objecte de controvèrsia. La policia va descobrir que, bueno, hi havia una relació íntima, diuen, mentre que familiars i persones properes a la Bianca explicaven que ella no el considerava el seu xicot i que en Clark volia una relació més estreta del que ella, doncs, volia, no? Això és important perquè ens obliga no a convertir una relació ambigua en una etiqueta fàcil, sinó a posar com moltes cometes. El que sí que sabem, en tot cas, és que la nit del 13 al 14 de juliol de 2019 van anar junts a un concert a Nova York. Després van tornar cap a Utica. Durant el trajecte hi va haver una discussió. I el Clark va matar la Bianca. Però la història no va acabar amb l'assassinat. En Clark va fotografiar el cos. I aquí ve el tema. Va publicar les imatges a internet. Entre altres llocs, a Instagram i a Discord. De fet, la policia va tenir coneixement del crim després que usuaris de Discord veiessin les publicacions i avisessin a les autoritats. El propi Clark va trucar al 911 i, de fet, va acabar sent localitzat al costat del seu vehicle. Aquí apareix una forma de violència que és especialment contemporània, no? O sigui, la mort no només passa, no només es produeix per part d'un criminal, sinó que a més es publica. La víctima deixa de ser només una persona assassinada i es converteix durant unes hores en un contingut. És pervers. Les fotografies van circular massivament per diferents plataformes, alguns usuaris les van compartir per morbositat, altres les van utilitzar per aconseguir seguidors, en fi, les empreses tecnològiques les van intentar eliminar, però ja saps que moltes còpies es distribueixen i circulen amb molta facilitat. En Clark finalment es va declarar culpable de l'assassinat en segon grau i el 2021 va ser condemnat a entre 25 anys i cadena perpètua. El més interessant aquí és preguntar-nos què significa, no? Que algú senti la necessitat de fotografiar també el cadàver de la persona. És també aquests un trofeu, com feien els assassins clàssics dels 70s? Et fotografia la persona que t'acaba d'assassinar i converteix aquella imatge en un missatge públic. No necessitem diagnosticar-lo, no?, per observar aquí una cosa, i és aquesta necessitat d'audiència, aquest reconeixement que està per damunt de tot. I és que internet ha creat una cultura en què l'experiència sembla incompleta si no és compartida, oi? Viatgem i ho publiquem. Mengem i ho fotografiem. Ens enamorem i ho expliquem. Ens enfadem i ho convertim en una història, en un fil. La lògica és sempre la mateixa. Això que està passant necessita ser vist. Això que em passa ho he d'exposar davant quanta més gent millor. I clar, en casos extrems, fins i tot la violència pot quedar atrapada en aquesta lògica, no? El crim, per tant, ja no és només una agressió com entre una persona, sinó en una representació davant d'un públic i en un espectacle, evidentment. Però també hi ha una altra possibilitat, que les xarxes no siguin l'eina del criminal, sinó dels que intenten descobrir què ha passat. És el cas d'en Gabi Petito, segurament l'exemple més conegut. L'any 2021, Gabi, de 22 anys, viatjava pels Estats Units amb el seu promès, amb Brian Laundry, en una furgoneta. El viatge formava part d'aquella cultura de la, bueno, van life, no?, que Instagram també havia convertit en una mena de postal contemporània. Carretera, natura, tiny houses, no?, llibertat, parcs nacionals, vida sense casa... En fi, Gabi ho documentava tot. Ho explicava a les xarxes. I clar, quan va desaparèixer, aquella documentació es va convertir també en un mapa. La seva família va denunciar la desaparició

el 12 de setembre, l'FBI va assumir la investigació i milers de persones van començar a revisar fotografies, vídeos, publicacions de la parella. L'agència federal, de fet, va reconèixer posteriorment que la col·laboració del públic havia estat molt important i que havien rebut moltíssimes pistes així. Alguns testimonis i usuaris a xarxes van aportar informació sobre el moviment de la parella. I un dels elements més famosos va ser un vídeo enregistrat casualment per uns viatgers que feien també contingut a YouTube. En revisar les imatges, van advertir que la furgoneta de Gabby apareixia a la zona de Spring Creek, a Wyoming, el 27 d'agost. Clar, no podríem dir que un vídeo d'un youtuber va resoldre tot el cas, perquè la policia ja estava investigant aquella zona i disposava de moltes altres fonts d'informació, però aquella gravació va proporcionar una dada molt valuosa i es va convertir en una peça més d'aquesta reconstrucció dels darrers dies de Gabby. El 19 de setembre, finalment, els equips de recerca van trobar les seves restes a Spirit Creek. L'autòpsia va determinar posteriorment que havia mort per lesions contundents al cap i al coll i estrangulació manual. Brian Laundry, la seva parella, l'última persona que se sabia que havia estat amb ella, va morir per una ferida de bala autoinfligida abans de poder ser jutjat. L'FBI va tancar la investigació el gener del 22, després de concloure que no hi havia altres persones implicades en la mort de la Gabby, per tant va ser el nòvio que es va suïcidar. Aquí tenim, per tant, també una altra transformació, no? La xarxa ja no és només una eina d'investigació policial, sinó és una mena de memòria col·lectiva. Persones que no coneixien la Gabby van mirar fotografies que no havien fet elles, vídeos que no havien enregistrat elles, mapes que no havien elaborat elles, i van intentar reconstruir els seus últims moviments. I clar, això pot ser molt útil, però també pot tenir una cara fosca. Quan milers de persones investiguen un crim a internet, també poden equivocar-se en comú. Convertir una sospita en una acusació, escampar rumors, identificar erròniament una persona, interferir fins i tot en una investigació. La intel·ligència col·lectiva pot ser extraordinària, però la multitud també pot equivocar-se de manera extraordinària. I encara podríem anar una mica més enrere, perquè el fenomen no va començar amb TikTok. Mira, a Nigèria, Cynthia Osokogu, 2012, empresari de 24 anys, va establir contacte a Facebook i BlackBerry Messenger amb dos homes que es presentaven com a comerciants i li oferien negocis. Una relació digital que va generar confiança. Ella viatja d'Abuja a Lagos per trobar-se amb ells, la condueixen a un hotel, tema de negocis en principi, i allà pots imaginar-te, la droguen, la lliguen, la roben, l'agredeixen sexualment i la maten. Clar, els investigadors aquí van utilitzar, entre altres elements, imatges de les càmeres de seguretat de l'hotel també per reconstruir els seus moviments, no? I els responsables van acabar sent condemnats, però vull dir, abans de TikTok, doncs, i d'Instagram i de l'explosió de les xarxes, hi ha la tecnologia, doncs, càmeres ubicades a llocs concrets, registres de targetes de crèdit, etc, doncs ja feia o ja permetia aquest seguiment quan una investigació estava en marxa. Però sí, la xarxa permet establir una relació de confiança, compta amb això, amb algú que no coneixem. I aquí podríem anar als anys en què ens deien les mares: no t'has d'enrefiar dels desconeguts, no has d'acceptar un caramel a la porta de l'escola, aquestes coses, no? Però sí, és el mateix concepte, en el fons. Perquè molt fàcilment un desconegut pot deixar de semblar un desconegut. I llavors comences a parlar amb ell, veus les seves fotos, que potser no són seves, vés a saber, o et sembla que el coneixes, o et diu on treballa i te creus que ho saps, compartiu confidències, fins i tot pot ser que escoltis la seva veu. En fi, que la confiança no sempre neix del coneixement, de vegades de la repetició, de la sensació, i internet és una màquina extraordinària per repetir aquesta presència i aquesta sensació. I encara una altra cosa, per què deixem tantes proves de la nostra vida? Sí que hi ha avantatges pels investigadors, però també molts perills. Per què deixem tot el que som? I ja no només a criminals, al mateix sistema. Vull dir, qualsevol gran corporació sap quin dia compres de la setmana, què t'agrada, quines són les teves preferències, on estàs a cada moment, quin hotel visites, en fi, tot. En el telèfon hi ha registre.
registre de tot el que som. Hauríem de respondre amb més protecció? El rastre que deixem és també protecció? Perquè no impedeix que algú ens faci mal. En fi, tornem a aquesta idea, la vulnerabilitat. Ens agrada pensar que les víctimes dels depredadors són persones ingènues, no? I això ens tranquil·litza, però és una il·lusió. Perquè la necessitat d'afecte pot fer baixar les defenses, la solitud, la necessitat econòmica, la curiositat... I això no vol dir que la víctima sigui responsable del que li passa. Ho explorarem més endavant, també. És una distinció fonamental. Vull dir, la imprudència, si existeix, no converteix ningú en responsable de ser víctima d'un crim. La responsabilitat continua sent de qui enganya, de qui manipula, de qui agredeix, de qui mata, de qui estafa. En fi, hi ha diferents avui tipus de crims que hem explicat per veure això, no? Com la nostra empremta digital, doncs, ha fet evolucionar, si ho volem dir així, la manera com s'estableixen els crims, com es troben les víctimes, però també com es deixa rastre, com s'ajuda els investigadors i com es resolen aquest tipus d'episodis tràgics. Tot això a través del teu mòbil. Bé, avui ho deixem aquí. Arribarem a les 11 tot escoltant una petita cançó, que és una de les que formen part del disc de l'etnomusicòleg i multiinstrumentista basc Iván Urizar. Es fa conèixer com a Amorante. El seu àlbum és Ez dot amaitu, sense acabar, podríem dir, o això està sense acabar. I són cançons en euskera, però inclou una en català, que és amb la que ens acomiadem avui. Donem pas de seguida a Xavi Collado i al Metrópoli. I nosaltres tornem demà aquí a la sintonia de Ràdio 4 amb més Sota Sospita. Adéu-siau.

0: Daniel Cros, bona nit.
1: Bona nit, com estem?
0: Tu què tal?
1: Bé, recuperant-me d'aquest viatge que t'explicava.
0: Sí, amb 13 hores d'autocar, no? Caram, caram, quan es suspenen els vols passen aquestes coses, no?
1: Sí.
0: Has de venir d'alguna manera i 13 hores són moltes.
1: Són moltes.
0: Escolta, ja de cotxe són moltes, imagina't d'autocar. Doncs vens per presentar, Daniel, i les almes sedientes, no? El teu darrer àlbum es diu El murmullo de la lluvia. Per què El murmullo de la lluvia?
1: Bueno, té una continuïtat amb el disc anterior, que era El rumor de les oles.
0: Sí, eh?
1: Està aquest sorollet i està l'element d'aigua. I són dos discs de duets amb artistes que han format part de la meva trajectòria, que he anat coneixent en els viatges o els concerts que organitzo el meu estudi. I són noves versions de cançons que ja s'havien publicat.
0: Segurament la música en aquest moment està passant un dels millors moments des de fa ja uns anys, no? Sobretot perquè que la música arribi al gran consumidor és molt més fàcil que abans. Les xarxes socials han fet que la música sigui d'alguna manera més democràtica per tothom, no? T'aprofites de les xarxes socials?
1: Sí. O sigui, és una via de contacte amb el públic que m'escolta, i tant.
0: Sí que és veritat que amb El murmullo de la lluvia has col·laborat amb diferents artistes, no? De diferents latituds i sensibilitats, no? Com Omar Camino, d'en Perú, o la Martha Elena Hoyos, de Colòmbia. Com han estat escollides aquestes col·laboracions?
1: Doncs la majoria són artistes que ja coneixia. Per exemple, l'Omar em va ajudar a organitzar una gira a Perú fa uns anys. Ell és un cantautor reconegut i aquesta va ser la via de contacte. Després la gravació, doncs, la vam fer en remot, òbviament. I la Martha Elena una mica el mateix. Ella és del Quindío, de viu a Armènia, que és allà a l'Eje Cafetero, a Colòmbia. I, bueno, ens uneix una gran amistat, així que, doncs, forma part entranyable, no?, d'aquesta col·laboració.

0: ¿Quién es la historia, Daniel, de aquest tema que estem escoltant, Fortuna d'haver-te conocido?
1: Bueno, és una història una mica esbojarrada i té una lletra molt densa, però el sentit és de la trobada amb un altre ser i de valorar aquesta relació, no? Aquesta coneixença. I aquí col·labora Pablo Xuto, que és un cantautor de l'Uruguai, que vaig conèixer a Madrid, i que hem coincidit a altres llocs també, perquè ell, bueno, viu entre Madrid i Cádiz, i ens vam veure fa poc, vam fer un concert compartit.
0: Estem parlant de 12 àlbums editats, no?, fins al moment,
1: sí.
0: 12 ja.
1: Sí.
0: Evidentment, tot evoluciona, la música, la vida, les experiències. De quina manera ha evolucionat el teu treball?
1: Bueno, a diferents plànols, no?, a nivell de composició, a nivell instrumental, una evolució... Penso a vegades que és cap a la senzillesa, cap a intentar simplificar, no? A l'explicar una història, la manera de transmetre-la a través de l'harmonia. Això seria un... M'agradaria que fos aquesta evolució cap a la simplicitat.
0: Barreges d'alguna manera la música i la literatura. Això és un bon còctel, no?
1: Sí. Això és bastant recent en el sentit de que, bueno, jo he col·laborat en directe amb diferents poetes arreu, no? Però aquest és un caire que té el nou grup que he creat, Les Almes Sedientes. Dic nou, però ja portem 2 anys en marxa. I sí, els espectacles que oferim, doncs, combinen fragments dels d'autors que trio dels llocs on anem a tocar. Vale? Faig com una immersió en el patrimoni literari de la ciutat o d'allà on anem a tocar, i els connecto amb algunes de les cançons. Vale? Llavors els llegim jo o algun dels meus companys, no?
0: Parlant de literatura, aquest dia 9 actues a la llibreria Byron de Barcelona amb Les Almes Sedientes. Com serà aquest concert?
1: Bueno, Les Almes Sedientes té com 2 formacions, una és el quartet, i el divendres actuarem amb Sextet, que és amb una secció de metall, que hi són la Stephanie Santos, que és una trompetista brasilera excel·lent, però una cosa increïble, i la Glòria Ramírez, que toca el trombó. Llavors, hi haurà molta dinàmica, perquè tenen un piano molt maco allà, llavors farem com 3 sets, el primer de piano, un altre amb guitarra acústica, i un altre amb una guitarra nova, que estrenaré divendres, que és una Gretsch, que és una guitarra de caixa, que li dona un caire, un toque una mica de so antic, no?

0: La història de La ventana indiscreta.
1: Bueno, és un divertimento perquè combina elements de la pel·lícula de Hitchcock, però també de La guerra de les galàxies, no? Ja pots dir que és una mescla entre les dues pel·lícules.
0: I com va néixer?
1: És un repte que jo decideixo. O sigui, em proposo escriure una cançó que es dirà La ventana indiscreta i vaig filant la història, no?
0: I aquí estàs amb les almes sedientes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tinc la seva col·laboració.
0: Les col·laboracions que tens amb l'àlbum totes aporten alguna cosa, no? Però què has buscat amb aquestes aportacions?
1: Cada cançó et demana el que necessita, no? En aquest cas, col·labora el Mariano Morales, que hi serà el divendres, que toca la serra amb un arc de violí, que és un element, o sigui, un instrument molt enigmàtic que la gent li flipa, la veritat, quan el veuen tocar. I, de fet, va ser com ens vam conèixer. Un dissabte al matí ell estava tocant a la Rambla del Poble Nou, aquí a prop, i jo em vaig asseure a escoltar-lo. Ell estava tocant això, la serra, assegut sobre un cajón, i genera com una, no sé, et transporta, no?, el so ululant d'aquest instrument. I també hi ha una secció de metall. Ja et dic, cada cançó demana un tipus de col·laboracions, no?
0: Moltes vegades hem parlat de la música, no? Si és més fàcil explica les coses cantant o de paraula, parlant. En aquest cas, barreges tot, no? Per tu és més fàcil explicar les coses amb música?
1: Sí, naturalment, però també combinant la locució o la declamació d'un poema, no? És la combinació de cantar i parlar, no?
0: De quina manera et vas obrir a Llatinoamèrica?
1: Va sorgir a partir d'un seminari al taller de músics d'iniciació a la música afrocubana. Van venir dos grans músics i em van ensenyar el que es diu a tombar, que consisteix en arpegiar els acords de tríades al piano. És una cosa molt simple, però que genera molt moviment.
0: D'alguna manera fas una barreja entre la cançó d'autor, el folklore llatinoamericà, el jazz i la literatura, no? Però la cançó d'autor avui dia no és el mateix que fa 20 anys, no? Fa 20 anys o no, més, fa 40 anys era una cançó més protesta. Avui dia no. Avui dia ha canviat.
1: S'ha anat diversificant, no? Hi ha gent que és més, no sé, més centrada en els sentiments, altra més en la part social, no sé. Per mi la cançó d'autor és expressar una cosa íntima, no?, i compartir-la. No tant el missatge, sinó el que tu vols comunicar i comunicar amb els altres, no?

0: Per què vas composar Sangre del Sur?
1: És un homenatge al meu avi, Pepe, que va néixer a la Unió, Cartagena, i que va venir a Catalunya just abans de la guerra, on va conèixer la meva àvia, Antònia Cros i Balart. I, doncs, això.
0: Tot el que expliques a les cançons són experiències viscudes?
1: Algunes sí, altres són creacions que poden ser en base a l'experiència o en base a la imaginació.
0: I quan tanques la cançó? És a dir, tu vas composant, arriba un moment que arribes a l'estudi de gravació, però hi ha un moment que has de dir prou, fins aquí, no? És difícil aquell moment?
1: Sí, perquè després em sorgeixen idees noves o de retocall. Això és molt angoixant perquè la cançó ja està enregistrada i ja està a l'aire, no?
0: Parlàvem de ritmes llatinoamericans, però també podríem escoltar algun toc africà?
1: Sí, sí.
0: Per què has volgut incloure també aquests ritmes africans?
1: Va sorgir per un... Estava estudiant un mètode d'iniciació a la guitarra africana i hi ha un ritme que es diu Mali Blues, que es tocava inicialment amb una guitarreta de dues cordes, molt rudimentari, i vaig decidir incorporar-la i dedicar-li una cançó a la meva mare.
0: La música per tu què és?
1: Ai, la vida.
0: La vida?
1: Sí.
0: No l'entendries, la vida sense música?
1: No podria, no? M'hauria de reinventar, però ho tinc...
0: Evidentment,
1: ho tinc
0: tens
1: així.
0: Referents musicals i altres estils o cantants o grups o músics que escoltes, no? Quins serien? Els que escoltes quan no escoltes la teva música?
1: Els clàssics, et diria Leonard Cohen, Dylan, Van Morrison, grups dels 80, que era doncs, l'època quan jo començava a tocar els Clash, Stray Cats...
0: Això vol dir que la música d'avui en dia no t'agrada?
1: No estic molt al dia,
0: no?
1: La veritat, no.
0: Del reggaeton,
1: no.
0: Res, no?
1: Em costa, diguem-ne, entusiasmar-me amb un grup nou, però, diguem-ne, ho haig de fer, haig de posar una miqueta de voluntat per deixar entrar coses noves, no?
0: Moltes vegades parlem d'aquelles cançons que queden com a himnes al llarg del temps. En queden moltes, moltíssimes, dels 80, dels 90, dels 2000, però... Hi ha cançons avui dia que quedarien com a himnes?
1: Suposo que sí, no?
0: Sí, encara que avui dia es consumeix molt ràpid. Inclús s'ha canviat la manera de composar. És a dir, l'estribillo, la tornada, ja pràcticament es fa els primers 10 segons. Si no, la gent fa un scroll al telèfon i passa amb un altre tema, no?
1: Clar.
0: Això és problemàtic, aquesta rapidesa. Problemàtic per la música, eh? Aquesta rapidesa que necessitem a l'hora de consumir qualsevol cosa, música o qualsevol altra cosa.
1: Vols dir que el format mana, no?
0: El format mana.
1: Clar. I decideix la durada, o sigui, l'atenció, no? Que es perd ràpidament. Clar, però al final acabes escrivint pel format, d'alguna manera, no? Això, no sé, a mi em genera una mica de rebeldia, no?
0: Evidentment. Hi ha una cançó que es titula Empezó a nevar. Sí. Quan i com va començar a nevar?
1: La cançó va néixer com una... La vaig escriure amb clau folk, un aire així una mica com dels Andes, no? De fet, vam enregistrar un vídeo allà, al peu de Los Andes, amb un amic, Seba Garay, que és un cantautor mendocino. I llavors, en aquest darrer disc, he fet una nova versió, que és una mica traviesa, una mica picaresca, té un aire així com de cabaret berlinès, és el que jo identifico. I aquesta és una mica l'evolució de la cançó. No t'he contestat a la pregunta, em sembla, no?
0: No.
1: Per això, quan va començar a nevar,
0: per això volia tornar-la a fer.
1: El fet de començar a nevar a primavera, allà a Mendoza no és novetat.
0: No.
1: La novetat és aquí. No? A Espanya. O sigui que quan la cantava, quan va començar exactament, va ser al peu de Los Andes, que vam enregistrar aquest vídeo.
0: I t'agrada la tristor?
1: És inevitable que hi hagi moments de melancolia, però procuro que no passin al següent estat.
0: Entre altres coses, ho dic per al títol de l'àlbum, no?
1: Sí,
0: el murmullo de la lluvia, no?
1: Ens
0: porta...
1: Té una mica de melangia,
0: sí,
1: no?
0: Sí, de melangia.
1: Sí. Jo intentava que hi hagués un pont amb el disc anterior, que era el rumor de les oles, el murmullo de la lluvia, no? Sonoritat i aigua, no?
0: Mm. Hi ha cançons que poden marcar la nostra vida. Qual seria la que t'ha marcat a tu?
1: Una. O diverses?
0: Una. La que més, aquell moment que sempre recordaràs.
1: Suzanne, de Leonard Cohen. Suzanne.

0: ¿Por qué?
1: Bueno, Leonard Cohen, jo tinc un record al Mar Menor, que era on estiuejava abans, amb un casset d'aquests que es posava amb loop. Hi havia una funció que et permetia, no? Que no, ni tocaves la màquina.
0: Repetia.
1: Fins que s'acabaven les piles, no? Sí. I jo estava allà estirat amb aquest disc, amb el primer disc de Leonard Cohen, escoltant-lo durant hores.
0: Quina meravella, no? Mm. Com canvien les coses? Tens temps ara per relaxar-te d'aquesta manera?
1: Bueno, quan viatjo més, sí.
0: T'agrada viatjar?
1: Sí. Sí, perquè descanso del personatge local.
0: Ja. Això també és important, eh? Sí. Tenir aquells moments de desconnexió d'alguna manera. Jo vull acabar amb un tema, evidentment, el que dona títol a aquest àlbum. Es diu Murmullo de la lluvia. Daniel Cros, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio 4. Gràcies, i el dia 9 estem allà, a la Byron, a la llibreria Byron.
1: A les 7 de la tarda.
0: A les 7 de la tarda. Gràcies per venir.
1: Moltes gràcies a tu per l'espai.

0: Metròpoli, amb Xavi Collado. Ràdio 4.
1: Prepara't per viure una màgica aventura. Acompanya a Màgic Pablo en un viatge ple de misteris i reptes impossibles. Ajuda'l a heretar els poders del mag més legendari que ha existit mai. Serà capaç de superar el gran repte?
2: Benvingut, bona nit.
3: Bona nit.
2: Conegut com el Màgic Pablo.
3: Sí.
2: I ara amb un nou espectacle es diu El Gran Repte, al Teatre Poliorama de Barcelona. Què és El Gran Repte?
3: El Gran Repte és un espectacle familiar per a tots els públics, on ja trobarem moltíssima màgia, però també molta dansa, teatre, una posada en escena espectacular, tot això al Poliorama.
2: Hem de dir que és l'espectacle més vist de la temporada 24-25.
3: Sí, sí.
2: Això què representa per tu?
3: Molt fort. Jo, de petit, mai m'hauria cregut ser l'espectacle més vist de tota Catalunya. I aquest any som el segon darrere el Mago Pop, que ja juga en altra lliga.
2: No, evidentment. Per tu, la màgia què és?
3: És la meva passió. Sempre ha sigut el meu hobby de petit i, finalment, ha sigut la meva professió i, per mi, ho és tot.
2: Com entres al món de la màgia?
3: Amb la típica caixa de màgia que hem tingut, jo crec, de la màgia Borràs.
2: No?
3: Sí, sí, vaig començar amb això i no vaig parar. Vaig començar a fer màgia per família, els Nadals... I després, quan el Teatre Neu, als 18 anys, va obrir les portes, doncs, més de 10 anys me'n vaig quedar allà.
2: No et vas donar compte que allò era... que no era fàcil, que era complicat?
3: Sí, sí, és molt complicat. Sobretot, jo em sento molt privilegiat perquè estar durant tants anys sobre un escenari, tots els caps de setmana, amb el teatre ple, és un somni. No, mai m'ho hauria cregut.
2: De quina manera creus que la màgia ha anat evolucionant amb els darrers anys?
3: Doncs molt bona pregunta. Jo crec que la màgia sempre agrada a tothom, sobretot als nens, que és el meu públic. Jo crec que s'ha anat actualitzant, cada vegada els espectacles de màgia han començat a crear com una atmosfera més d'espectacle, ja no és una cosa d'un mag amb un maletí fent quatre trucs, sinó que al final s'ha creat més espectacles. Jo crec que amb els referents com el Mago Pop, el McLary, han fet que tot brilli més.
2: Tu portes 10 anys.
3: Sí.
2: 10 anys també ha canviat la teva màgia, no?
3: Molt.
2: Sí, molt. Sí. Com vas començar?
3: Doncs, bueno, sempre he tingut la filosofia de la meva màgia, sempre té una història. Té un fil conductor i els jocs de màgia no els fem perquè sí, sinó estan dintre d'una història i que estiguem integrats. Llavors, jo crec que és el meu estil de màgia. Sempre ha anat evolucionant, òbviament, amb el temps, amb tot l'equip que he creat, pues, al final tot evoluciona i es fa tot més gran.
2: Perquè aquí portes molta gent,
3: Sí, sí.
2: Entre d'altres, el doctor Estivill.
3: Sí, gran amic, sí.
2: Quina
3: sí,
2: és
3: sí.
2: la teva relació amb ell?
3: Amic de la família, sobretot del meu pare, des de petits, i sempre l'he tingut molt a prop. Llavors, per mi, demanar-li que posés veu a l'Auri, que és aquest mag de la història tan poderós i que ha de superar les seves proves, jo vaig veure la seva veu maquíssima. Li vaig demanar el favor i encantat ho va fer.
2: Parla'ns una mica de com ha estat tot el trajecte per posar en marxa aquest espectacle. Com va ser? Com el vas crear?
3: Doncs mira, al final nosaltres, quan estàvem al Teatre Neu, fèiem temporades llargues de cada espectacle i ens tocava ja renovar, després del tema del Covid i tot, renovar una mica el pròxim espectacle. Llavors vam començar a veure per on podíem anar i vam decidir crear aquest espectacle. No era donar tot, sobretot volia fer l'espectacle més ambiciós de lo que portava de la meva carrera. I ens ha portat 4 anys de...
2: 4 anyets,
3: I ara, en aquesta temporada del Poliorama, que és increïble, la cinquena temporada.
2: I també ha anat canviant, no?, el que és la màgia, com bé dius, però hi han diferents tipus de màgia.
3: Sí, sí, totalment.
2: La màgia de prop, la de cartes, grans il·lusions, i la màgia més familiar.
3: Sí, sí, total.
2: Quina és la que més t'apropa a tu?
3: A mi és la familiar, la infantil, però al final la màgia que jo faig són grans il·lusions, grans aparells, efectes molt visuals, perquè arriben a tothom.
2: És complicat fer màgia per als nens?
3: Et diria que molt.
2: Molt.
3: Sí, jo crec que és el públic més exigent que hi ha als nens.
2: Si no paren atenció, marxen, eh?
3: Clar, si alguna cosa no els agrada, se'n van. I jo crec que mantenir-los durant... Ara, al programa, estem quasi una hora i mitja. Mantenir-los tant de temps, tan bocabadat, jo crec que això és la veritat màgia que fem a l'espectacle.
2: Clar, i després hi ha també una feinada, no?, amb la construcció de tots els aparells que porteu els mags, no? Com ho fas? Qui t'ho fa?
3: Tinc un mag que es divisa, que me'ls fabrica i després amb l'estenògraf i tal els tonegem, els hi donem forma, però sí, també hi ha moltes botigues que he comprat diferents aparells, molts els hem construït nosaltres.
2: Parlaves de la màgia Borràs, de que vas començar doncs, amb aquest regal que et van fer, però evidentment tenies referents o tens referents dins del món de la màgia. Quins són?
3: Per mi, a Catalunya sempre ha sigut el McLary,
2: el
3: gran referent, però de fora el David Copperfield moltíssim.
2: La màgia més propera, més de cartes, també t'agrada?
3: M'agrada molt. Bueno, al final, quan vaig començar amb això, amb cartes, amb coses petites. Ha sigut amb el temps que al final jo tirava més pel tema musical, tema teatre, i volia fer una cosa més espectacle que no tan a prop, però quan jo vaig a algun lloc i em demanen un joc de màgia, m'encanta treure les cartes i fer virgueries amb allò.
2: I al final, un dels grans referents ha estat el gran Tamariz.
3: Totalment.
2: Que ens va deixar fa pocs dies, no? Clar, en Tamariz va fer doncs, una revolució, no?, amb l'espectacle de la màgia de prop.
3: Totalment. No, és un gran referent, jo crec que per tots els mags, tant per aquí com tots els de fora, mundialment.
2: És important dir que, a banda de que és la teva feina a sobre de l'escenari, també tens la teva feina com a docent, no?
3: Sí.
2: En una escola de màgia per infants i joves. Quin és el públic que s'apropa?
3: Doncs, sobretot, nens. Al final, tot el públic que va dirigit, les extraescolars i tota la màgia són nens. Però sí que és veritat que últimament hi ha més adolescents i més persones més grans que estan molt interessades a apuntar-se i tinc alumnes més grans. Jo sí que l'havia enfocat més a infants, perquè al final és el meu públic i el que més m'agrada, però sí que és veritat que al final l'oferta, si hi ha gent que els interessa i més grans i tot... I tingui tot jubilats i avis que els agraden i volen aprendre. M'encanta.
2: Hem de dir que no és una tasca gaire habitual entre els mags que esteu o estan en actiu, no? Per què has decidit fer-ho?
3: Doncs, primer de tot, perquè a mi m'agrada molt ser professor i docent, m'agrada molt ensenyar i els nens, però sobretot perquè jo vaig començar de manera autodidacta i jo no he tingut cap referent o algú que m'ensenyés des del principi com fer màgia. Llavors va agradar molt la idea de poder ensenyar a noves generacions a fer màgia i com jo personalment com l'he viscut i com he pogut produir espectacles i formar-me.
2: Els nens no, però la gent més gran, els joves i després els pares d'aquests nens, el que volen és enganxar, no?, el truc on està, no? I moltes vegades diuen... Que l'han vist, però no han vist res.
3: No, això passa molt, sobretot quan veus l'espectacle, veus cares, però mira, just a l'estrena, l'altre dia al Poliorama, va ser molt graciós perquè veia alguns pares que els nens deien com has fet? I el pare posava una cara de no tinc ni idea, ni jo. Que això també és la gràcia, no? Però sempre hi ha el públic que veu màgia, hi ha públic que ve a gaudir, a disfrutar de l'espectacle i després hi ha el típic públic que vol saber tots els jocs i també... poder mentir aquest públic i enganyar i que ells se sorprenguin és magnífic.
2: Són funcions al Poliorama només en diumenge, a les 12 del migdia, no?
3: Un al mes, sí.
2: Un al mes, per ser un teatre, una màgia més familiar, no?
3: Sí, sí.
2: Està molt bé, està molt bé. Què és la caixa màgica del màgic Pablo?
3: Doncs és la meva caixa màgica que he creat per nens i nenes. Com jo el que et vaig dir, vaig començar amb una caixa de màgia, volia com tancar una mica aquest cercle de fer la meva pròpia caixa amb els jocs de màgia que més em van gran agradar quan era petit, els que més em van impressionar, i els he reunit tots en una petita caixa perquè nens i nenes puguin començar a aprendre a fer màgia.
2: Amb només 10 anys, vas de 18 anys, perdona, vas sí. debutar al Teatre Neu de Barcelona, no? Des d'aleshores, més de 100.000 persones, també.
3: Sí, sí.
2: Són moltes.
3: Molt fort, molt fort. És que és el que et deia, jo de petit mai m'hauria imaginat estar en un teatre tants anys i amb tanta gent que ha vingut a veure'm en diferents produccions. I és una passada. També el públic familiar infantil té això, que com va creixent, molta gent nova comença a veure'm.
2: Mm. I tens clar que la teva màgia sempre anirà destinada a un públic familiar, a un públic més de
3: sí,
2: nens?
3: Sí, cas? Sí. Jo crec que és el que més m'agrada, el més gaudeixo amb els nens. I al final també és... hi ha molt poca màgia de qualitat per nens. Llavors és un punt on m'agrada a mi donar la meva màgia.
2: Parles amb ells quan surten?
3: Sí,
2: i què,
3: sí,
2: què et diuen?
3: Bueno, és que hi ha de tot. Hi ha nens, puc preguntar una cosa? Ja, fan de tot. Com has fet això? Jo voldria ser mag. Bueno, ja és que els nens, clar, surten per qualsevol cosa. I a mi sortir a l'acabar l'espectacle, saludar a tothom, parlar amb ells, gaudeixo molt.
2: Com s'ha de preparar un teatre perquè sigui fàcil fer màgia?
3: Pues molt bona pregunta. Al final som nosaltres més els que ens adaptem al teatre i

0: són les quatre noies que m'acompanyen en aquesta aventura, som cinc sobre els escenaris, i després fora tinc un gran equip de tècnics, escenografia, visuals, bueno, molta gent.
1: Evidentment, tu mai expliques els trucs.
0: No, no.
1: No, però i la gent que està amb tu?
0: La gent que està amb mi, òbviament, els, per exemple, les noies que m'acompanyen, òbviament saben tot perquè hem d'anar amb una. Però sí que hi ha algun tècnic o alguna cosa que no ha de saber com es fa i directament fa la seva feina.
1: Clar.
0: Qui es pugui, qui no pugui saber-ho, millor.
1: Clar, millor, millor, perquè si no es pot... Clar, aquestes noies, la gent que treballa amb un MAC té algun contracte de confidencialitat?
0: Sí. A veure, són amigues meves i van firmar, però al final hi ha confiança. Però sí, és important mantenir el secret perquè al final és la nostra feina.
1: Mm. És veritat, ho deies al començament d'aquesta xerrada, la màgia ha canviat, ha anat evolucionant amb els darrers anys. Ja no tenim aquell mag que treia un conill d'un barret, no?
0: Sí.
1: Allò ja va passar a la història. No es fa màgia tampoc pràcticament amb animals.
0: No.
1: Estàs en contra o a favor?
0: No, en contra. Mira que quan vaig començar tenia un espectacle que anava d'un conill que desapareixia i anàvem per diferents parts del món a buscar-lo, però va arribar un moment que ja no el veia bé fer això. Mira, no li passava res i estava... Però al final jo crec que tota la societat evolucionem i al final són decisions que jo crec bones.
1: I dins de la màgia està tot inventat ja?
0: Jo crec que no.
1: No?
0: No.
1: Encara es pot?
0: Jo crec que encara pots innovar. Tenim moltes coses que són les bases de moltes coses, però jo crec que la màgia sempre pots trobar alguna manera de fer alguna cosa diferent.
1: T'agrada l'escapisme?
0: Sí, m'agrada.
1: Sí?
0: Sí.
1: El fas?
0: Sí.
1: Uh-huh.
0: Sí, m'agrada. Sobretot de petit m'encantava posar-me a fer un petit Houdini, posar-me cadenes, tirar-me a la piscina, a veure si podia treure-me-les, però sí.
1: I quan parlem d'escapisme o algun altre doncs truc que tenen els mags, hi ha alguns que poden posar en perill la vida del mag?
0: Sí.
1: Sí?
0: I a l'espectacle faig un que tinc molt perill, però surt bé.
1: I per què el fas?
0: També em dona emoció.
1: Sí? Adrenalina?
0: Adrenalina. Sí.
1: Quan puges a l'escenari, no saps si sortiràs.
0: Sí, jo crec que ja per això portem tants anys i practicant molt, però sí que tinc un parell de jocs que són de risc.
1: Mm.
0: Que la gent ho veu i diu, ah, t'has escapat, ho has fet alguna... I al final estic...
1: I no hi ha un pla B, per si de cas, si falla?
0: Sempre hi ha un pla B a tot, però no, en aquest cas no hi ha pla B. Ha de sortir, punt.
1: La teva família et va recolzar molt quan vas dir que volies ser mag?
0: Tinc la sort que sí.
1: Sí?
0: Sí, sempre estudia.
1: Com ho vas dir?
0: Bueno, ja em veien de petit sempre amb el col·le, fent espectacles... Ja em veien que m'agradava, però al final sempre era estudiar, fes la teva carrera, però sempre m'han apoyat.
1: Mm.
0: Clar, jo estava a la universitat quan vaig anar just a actuar a Madrid, també. Estava fent la uni més, els caps de setmanes, agafar l'AVE, els busos, per actuar a Madrid, després a Barcelona.
1: Què vas estudiar, a banda de màgia?
0: Disseny.
1: Disseny?
0: El disseny m'ha portat molt perquè al final totes les coses gràfiques i tot l'he fet jo.
1: Tot el que és el món de la llum, del color, ajuden a fer un espectacle de màgia?
0: Moltíssim.
1: De quina manera?
0: Moltíssim, aporta molt, i sobretot pels nens. Les coses colorides, als nens els enganxa, que al final és el meu públic. Jo crec que és molt important, totes les coses de disseny, de colors, la llum, importantíssim. També la llum a vegades amaga coses per la màgia o inclús ressalten coses.
1: Llavors, pel que em deies abans també dels teatres adaptats o no adaptats, anar de gira és fàcil quan no actues en un teatre? És a dir, quan actues, per exemple, a l'aire lliure o actues en un esdeveniment de moltes persones però que no hi ha un escenari com a tal?
0: És difícil. Jo, per exemple, el gran repte encara no hem fet gira, perquè al final sempre hem estat al Teatre Neu i ara estem al Poliorama tot l'any, llavors és difícil moure'l. És un espectacle que moure'l costa molt, perquè hi ha molta infraestructura. A l'aire lliure aquest espectacle, per exemple, no es podria fer.
1: No?
0: No, necessitem bambalines, necessitem... Per això tenim altres espectacles adaptats per festes majors, per fer gira...
1: És una màquina del temps, aquest espectacle?
0: Sí.
1: Sí. Això és una de les coses que més agrada al públic infantil, el traspàs del temps, no?
0: Sí, totalment. A més, fem molts canvis de vestuari, traslladem a diferents llocs. A més, ara amb el Poliorama, com a l'espai més gran, hem pogut fer uns visuals que transporten més als llocs on volem visitar. És molt guai.
1: La primera o la propera actuació que teniu és el dia 18 d'octubre

0: al Poliorama de Barcelona diumenge a les 12 del migdia, no? Com convidaries a les famílies que s'apropessin?
1: Doncs que de veritat passarà una estona molt divertida. Al final és una... A veure, cultura jo crec que és enriquidor per tothom, i després que s'ho passa en bomba. Rep molts missatges de famílies, de pares i mares, que ja no són els nens que s'ho han passat bé, sinó els pares i familiars que l'han acompanyat. I jo crec que és un pla genial per vindre en família, s'ho passarà en bomba, i ja m'ho diran després al sortir a l'escenari i quan es vegi el fotocall, a veure què els ha semblat.
0: Doncs màgic, Pablo. Pablo, gràcies per venir a Ràdio 4 aquesta nit.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Molt d'èxit el dia 18.
1: Merci.
2: Metròpoli, amb Xavi Collado. Ràdio 4.

Demà a les 11 comença l'edició 2396 del Metropoli. El Leo Rizzi serà el protagonista a partir de les 11. Que tingueu bona nit. Fins demà per la Xavi Collado.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Doctora, has portat una raresa en aquests temps, que és una postal.
2: Sí, una postal que vaig rebre la setmana passada.
1: I no és antiga, clar, és de la setmana passada.
2: No, de la setmana passada,
1: Sí, de qui és?
2: D'una amiga meva, que es diu Anna.
1: No la llegirem.
2: No, però tampoc és dir res que no pugui ser dit, però l'Anna és d'aquelles amigues que se'n diu de l'ànima. Som amigues des de que érem a P3 i no podem ser més diferents. Ella és una noia tranquil·la, equilibrada, jo era un tro, però hem sigut amigues sempre. I de fet vam estudiar les dues la carrera de Medicina. O sigui, primer anàvem al col·le juntes, anàvem a Elisabel de Villena i després vam anar a la universitat i hem continuat sent amigues tots aquests.
1: Sempre juntes, clar.
2: Sí, sempre juntes. Sí,
1: i per què t'ha enviat aquesta postal?
2: Bé, l'Anna sempre deia que li encantava rebre les meves postals. Jo quan érem no molt petits, teníem ja 13 o 14 anys, els meus pares ens portaven de viatge. Som 7 germans i anàvem de viatge amb una caravana i una tenda de campanya, de càmping. Sí, però per tota Europa.
1: Sí.
2: I jo sempre que anava a un lloc, agafava una postal molt significativa i li escrivia a l'Anna i li aproximava el que jo estava vivint, la meva experiència, a l'Anna. I l'Anna ho recorda amb moltíssim carinyo. I ara que ella és la que de tant a tant marxa, té un projecte personal i cada any se'n va un mes al Japó, doncs m'envia una postal, tria una postal, per perdre el temps de buscar la postal que li sembla adequada, escriure amb unes línies per aproximar-me al que està vivint, no? I la il·lusió, no? Enviar el segell i que arribi i el temps, no? De compartir aquell espai, no? En un moment en què tot és tan immediat que jo em comunico amb ella per WhatsApp i també puc trucar-me per telèfon encara que estigui al Japó, no? Però
1: i fer una videotrucada, fins i tot.
2: Sí, però la màgia que té rebre una postal, no? I el que significa que algú hagi esmerçat aquest temps, no? Per fer alguna cosa tan personal, no? És preciós.
1: Les guardes totes, clar.
2: Les guardo totes. No, només la guardo. Aquesta la tinc sempre posada al costat dels meus records, no? A la llibreria, perquè vull que estigui visible.
1: Avui la nostra irrepetible és la doctora Elvira Bisbal.
0: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
1: Doctora Elvira Bisbal, benvinguda a Irrepetibles. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, de fet, la primera dona al càrrec des de la seva fundació el 1894, i ets a la llista de les dones més influents de Catalunya, segons la revista Forbes. I a tot això hi afegeixo que ets cantant de blues i de soul. Ets millor doctora o millor cantant?
2: No, jo crec que vaig a triar l'ofici que realment se'm dona més bé. Crec que soc més bona metgessa, tot i que jo he cantat tota la vida. Un moment en què sí que em vaig plantejar si havia de dedicar-me a la música o m'havia de dedicar a la medicina. Però també des de molt petita sempre li havia dit a la meva mare jo curo, i anava amb el meu maletí que devia tenir cotofluix i aigua oxigenada i tres tirites, però sempre que els meus germans es feien una esgarrinxada, doncs allà estava jo per curar-los.
1: Escolta, i mantenir-ho en el temps, hi ha qui ho veu com una frivolitat?
2: Jo no crec que sigui així. No, és possible, però jo no ho veig així. O sigui, jo crec que, a més, passa amb molts metges, que tenen alguna activitat, ja sigui artística o d'un altre tipus, en la que s'hi dediquen amb molta passió, i crec que és un complement que ajuda a equilibrar una vida que moltes vegades és molt intensa, que moltes vegades és de patiment.
1: És molt tensa.
2: Jo crec que ajuda moltíssim a equilibrar aquesta desconnexió al fer una activitat que no té res a veure i que et torna, no, a posar-te anímicament al teu lloc. Jo crec que al revés. Jo crec que la música em fa millor metge.

0: agrada Aretha Franklin?
1: A qui no li agrada Aretha Franklin?
0: A tothom, és veritat, és veritat. Però que és la teva cantant per excel·lència,
1: és,
0: no?
1: És possiblement la meva... La cantant que sempre m'ha agradat i que sempre he sentit i que mai m'avorreix d'escoltar-la una i una altra vegada.
0: I aquesta cançó és una declaració d'intencions i de principis, eh?
1: Exacte. Per mi, respecte, mira, l'Aretha, i això li passa a alguns músics, però especialment a l'Aretha, que moltes de les cançons que coneixem no estan escrites per ella. Ni per ella. O sigui,
0: senzillament... Perquè la cantés ella, tampoc.
1: No. I en canvi, tothom es pensa que són d'ella, perquè les fa tan personals i pròpia. I aquesta li va canviar la lletra precisament, i era una cançó que el missatge era absolutament el contrari del que és respect, que és d'empoderament femení.
0: Total.
1: I llavors, jo això em sembla brutal, no? Que algú sigui capaç de fer tan seva les cançons i canviar inclús el significat i a sobre per empoderament de les dones, o sigui, el trobo magnífic.
0: Elvira Bisbe i Vives. Vas néixer el 5 de juliol de 1961 a Barcelona. Situem la infantesa als anys 60. Com la recordes, a més d'aquests viatges amb la família?
1: La meva infantesa va ser superfeliç.
0: Sí?
1: Jo tinc la sort que tinc una gran família. Som 7 germans, com us he dit abans, no? I moltíssims cosins, perquè el meu pare eren 8 germans,
0: també,
1: la meva mare eren 6 germans, o sigui que sempre he tingut molta gent al costat de casa. I sempre recordo la meva infantesa amb moltíssima il·lusió, perquè no, era impossible avorrir-se. Fèiem un munt de coses, i els meus pares, a més, que... Jo crec que això era més la meva mare que el meu pare, però va aconseguir arrossegar sempre el meu pare. No? Sempre volia que nosaltres tinguéssim l'oportunitat de fer coses que ens, no?, que ens ajudessin al futur. Estudiàvem anglès, fèiem música al conservatori, o sigui, no podia avorrir-me. Estàvem fent moltíssimes coses que després ens han servit, no?, per ser una mica com som. No?
0: A què es dedicaven ells, els teus pares?
1: El meu pare treballava a la Colacau. Era el director general de la Colacau. I la meva mare, clar, amb 7 fills, durant un període de temps era modista, però es va dedicar a nosaltres, però mai va deixar. No només ens feia roba per nosaltres, lògicament, sinó que feia unes nines que venien les nines de feltre, que normalment doncs això les feia a canvi de que ens donguessin sabates en allà amb una sabateria que hi havia a prop de casa.
0: Ah, sí?
1: Separàvem ben calçats, sí.
0: És boníssim, això.
1: I quan nosaltres vam ser grans, perquè ens va tenir tots en molt poc temps, vam ser 6 fills amb 4 anys. Perquè ja en bessons.
0: Què dius?
1: Sí, una bogeria.
0: Sortia d'un i es ficava en l'altre?
1: Sí. Mare meva. Sí, tots ens portem un any i un mes.
0: Ja.
1: I bessons, o sigui que eren moltíssims.
0: Mare meva.
1: Però la mare, ella volia fer el seu projecte vital. O sigui que quan nosaltres ja una mica ja ens havíem espavilat, la meva mare va voler muntar el seu propi taller de confecció. I després, amb la meva germana, va fer una marca que va ser coneguda, que desfilava al Gaudí i al 080, que es deia Mireia Bisbe, va agafar el nom de la meva germana, però la que ho va muntar va ser la meva mare. I va estar molt de temps, fins a la crisi del 2008, que van fer fallida, però encara ara es compra roba, perquè és roba de fons d'armari.
0: Que maco.
1: Sí.
0: I tu eres de les grans.
1: La gran, sí.
0: La gran.
1: Juntament amb el meu germà, ell el noi i jo la noia.
0: T'agradava manar?
1: Bueno, jo sempre m'han dit que sóc una mica mandona. Sí, una mica.
0: Potser per ser dels grans, no?
1: Potser per ser del gran,
0: no? No ho sé, pregunto,
1: No ho sé.
0: O per caràcter, sí.
1: Sí. Però és veritat que probablement ser el germà gran o la germana gran hi influeix, no? I sobretot de tants, no? Perquè agafes responsabilitats molt ràpid. No?
0: I això de ser metge, per què?
1: No sé, és d'aquelles passions... A veure, m'encantava anar... Jo crec que devia ser l'única que m'agradava anar al pediatre. Jo tenia un amor brutal. I era amic dels meus pares, el doctor Tàpies.
0: Sí.
1: I jo he sigut molt amiga dels seus fills.
0: I tu l'observaves?
1: Jo l'observava. Estava fascinada. Fascinada, perquè jo no vinc d'una família de metges.
0: Clar, per això ho dic.
1: No, gens ni mica. Però, bueno, sempre... Jo, la meva mare m'ho diu, eh? Diu, no tenies ni 6 anys que et vam regalar el teu primer maletí i que tu posaves allà, i bé, jo havia posat allà un cotó fluix i aigua oxigenada i unes tirites, i sempre que algun germà, que era sovint, es feia un tall o una esgarrinxada, anava allò, jo curo, i anava allà al davant, i o sigui, sempre ha sigut la meva passió. De fet, jo no era molt bon estudiant. No, jo era un trasto. De sí. Petita era només belluguet. Jo crec que...
0: A l'escola Isabel de Villena,
1: sí,
0: estem dient,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Sí, però... a veure, el que sí que era una escola molt peculiar, perquè era sortida de l'Institut d'Escola, era un moment, era una escola mixta, catalanista, i que tenia... la veritat, tenia molts valors, no? I els nens que eren moguts, que ara som aquests nens que es diuen hiperactius,
0: sí.
1: Jo segur que tenia un síndrome d'aquests hiperactius, en comptes de sempre estar renyats i ens expulsaven de classe d'una manera molt, molt, molt genial, ens deia. Sí, deia, Elvira, vés a la senyoreta Planes a fer fotocòpies. I llavors jo... pensava que era un premi.
0: I estaves encantada.
1: No, perquè clar, jo deixava, no deixava de treballar ningú. Llavors me n'anava amb la senyoreta Plana i anàvem fent els cicrostils, i fèiem, bueno, les fotocòpies. O, dèiem, érem Eduard i Elvira, agafeu els esborradors i aneu a la paret. I llavors ens passàvem, ens traiem aquella energia que no podíem controlar i picàvem els esborradors per treure tota la pols i llavors trobàvem ja calmats. O sigui, té una manera molt diferent de gestionar-ho,
0: sí.
1: Que jo crec que m'ha anat bé.
0: Que no, o sigui, sembli un càstig, no?
1: No, exacte.
0: D'altra cosa.
1: Jo també t'haig de dir que el síndrome aquest, no?, de dèficit d'atenció amb hiperactivitat, en realitat no és un trastorn, és una manera diferent de viure la vida. Jo he tingut sempre aquesta visió una mica, no?, paral·lela.
0: Sí.
1: I... el millor per aquests nanos és tenir propòsit. I com jo tenia un propòsit molt clar, sabia molt bé el que volia ser la vida, el moment que em va tocar posar-me les piles perquè volia entrar a medicina, em vaig posar les piles i vaig entrar a medicina. O sigui, quan treballes per un propòsit, tens hiperfoco.
0: Clar.
1: O sigui, et focalitzes en fer allò fins que ho aconsegueixes. I crec que és una de les característiques. Jo potser no he sigut la millor estudiant, tot i que medicina em va anar bé, no? Com a carrera, millor que l'escolaritat, no? Vull dir, no era de sobresalients, és com l'Anna era l'excel·lent. Jo era de sisos i sets, no? Probablement sí. Ara no hagués pogut entrar a medicina. Però, bueno, en aquella època vaig poder tenir nota suficient per entrar a medicina. I vaig estar... Quan vaig entrar a medicina, sí que llavors, com que estava estudiant el que m'agradava, vaig començar a
0: gaudir-ho també,
1: a gaudir-ho,
0: no?
1: A ser gaudir-ho. Més bon estudiant.
0: La qüestió, des de petita, cridava molt l'atenció la ciència, la medicina, però també la música.
1: Sempre a casa.
0: I a casa tots cantàveu a corals.
1: Tots cantàvem a corals, tothom tocava un instrument, perquè tots havíem anat al conservatori, el meu pare... cantava amb una coral i va ser responsable d'aquella coral dels Caputxins fins que la demència no li va permetre. I la veritat és que, o sigui, no, jo no entenc, a casa meva, al Nadal, sempre hi ha guitarres i sempre tots tenim un llibret per anar cantant a diverses veus.
0: Encara ara?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, igual. No, ara hem sortit aquest cap de setmana, hem fet una sortida de germans i cunyats i cunyades i ens n'hem anat a una casa rural, ho fem un cop a l'any.
0: A cantar.
1: No, a fer excursions i fer tot,
0: sí, sí,
1: però
0: sí.
1: Dos vam portar la guitarra i cantar és una de les activitats preferides.
0: I cantaves, quan eres petita ja, com una cantant lírica.
1: Llavors...
0: Això és molt curiós.
1: No.
0: No és curiós?
1: No, és curiós, sí que és curiós. És curiós, però el tema és que sembla que jo volia emular el meu pare,
0: sí.
1: Que tenia una veu de baix brutal, i doncs jo estava fònica sempre. Donava la casualitat de que a l'escola Isabel de Villena hi anaven els fills de la Bustamante, una cantant lírica molt
0: sí.
1: Famosa. I doncs la Carme li va dir a la meva mare, escolta'm, l'Elvira hauria de fer impostació de veu perquè no pot estar així. Total, que vaig anar a classes amb la Carmen Bustamante i després vaig anar amb una alumna seva que es deia Pepita Lupiáñez i, per tant, la meva formació inicial va ser fer impostació de veu lírica. Per tant, quan jo era adolescent, de sobte, jo volia cantar, però cantava líric. I a mi em produïa una relació, diguem, no molt fàcil.
0: Perquè sí, no t'agradava.
1: No, m'avergonyia molt cantar
0: davant
1: dels meus companys, perquè era...
0: Però per la veu.
1: Per la veu. Clar, perquè jo tenia una veu molt...
0: Per la situació, no? Per ser en un escenari.
1: Perquè ningú cantava d'aquesta manera. Ja. No. L'escenari encara no ha arribat a l'escenari. Jo cantava i pensava, dic, és que no m'acaba d'agradar aquesta manera. Clar, a mi m'agradava la Janis Joplin.
0: Clar.
1: Era Aretha Franklin, no? I jo deia, no és exactament això el que jo vull fer. I jo intentava canviar la meva manera de cantar, però em va costar una miqueta, no?, trobar-me. Trobar i acabar de trobar la meva manera de cantar.
0: Com era l'Elvira Bisbe adolescent?
1: Doncs hiperactiva.
0: Hiperactiva.
1: Feia, o sigui, jo feia música, portava nens amb un agrupament escolta,
0: sí. Era
1: el que se'n deia llavors aquella, no? Portava llobatons i daines, no? I treballava, donava classes, feia de model i feia jingles per ràdio de... perquè era la manera que tenia de guanyar-me uns diners per fer coses, perquè, clar, els meus pares no podien donar-nos la setmanada amb 7 fills. Oh.

0: Ens situem al Cou. I aquesta crec que va ser la primera cançó que ja vas cantar sobre un escenari.
1: Sí.
0: Sí?
1: Tenia, sí, 16 o 17 anys. Sí. I en aquell moment tenia un noviet que era del Sant Ignasi i quan em va sentir cantar li semblava que havia de dedicar-me a això. I llavors organitzaven al Cou una cosa que se'n deia el cabaret literari i em va demanar que l'acompanyés i que cantés una cançó i vaig cantar a l'Only You, clar, vestida de llarg a l'escenari amb un piano.
0: Sí.
1: I
0: la veu ja havia canviat en aquell temps?
1: Bueno, jo l'anava educant una miqueta diferent, uh-huh, però jo encara era bastant lírica. I clar, no sé, però devia haver-hi 300 o 400 persones.
0: I què, els nervis?
1: No, molts nervis, però quan vaig posar-me a l'escenari és com tot canvia, no? L'escenari és com, per mi, és màgic, no? Em canvia. Jo abans puc estar inclús malalta, però quan poso sobre l'escenari sóc una altra. I veure la gent, el públic, aplaudint-me, i em va començar a pujar una mica l'autoestima. O sigui, tota, sí, la vergonya que jo tenia amb què cantava raro, pensava que no cantava tan raro. O sigui, que a la gent li agradava el que feia. I la veritat és que jo crec que va ser quan vaig començar a prendre'm una mica més en sèrio de que potser podia fer coses, no?
0: El noviet va durar molt?
1: No molt.
0: No molt.
1: No molt. No molt, però vam cantar junts un temps,
0: sí,
1: no?
0: I, sí, sí, sí.
1: I vam fer alguns bolos, que es deia llavors, no? Però sí, llavors era el que se'n deia la novíssima cançó.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí,
1: sí.
0: El fet és que va tirar més la vocació de metge, vas estudiar medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona. Com recordes aquells anys de facultat?
1: Ah, bueno, era el meu somni, o sigui,
0: era el teu somni, clar,
1: supercontenta, sí, sí, d'estar a la facultat i a més l'autònoma, que era, estaves molt lluny de lo que era la ciutat,
0: sí,
1: i era,
0: sí,
1: un micro, no? Microclima de gent, no? Que era molt agradable. Però jo seguia cantant.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, no es codeixés, eh? És que tenia un grup de música, em dedicava a fer els caps de setmana, i com deia, moltes vegades feia jingles per la ràdio,
0: sí,
1: i em dedicava a fer medicina i música al mateix temps. De fet, vaig gravar un disc mentre...
0: Ho sé, ho sé.
1: Sí, sí, que
0: I
1: al final...
0: any 1980 es va publicar aquesta cançó per a un amic,
1: ah,
0: dins la primera mostra de la cançó de la UAB.
1: Mare de Déu.

0: què et passa pel cap amb això?
1: Uf, que aquesta va ser la primera cançó que vaig escriure. I clar, vaig presentar-me amb el meu noviet, també ell no li van escollir la cançó i me la van triar a mi. Jo crec que això va ser el principi del fi. Però la veritat va ser, vull dir, fer... Clar, vam anar, això es deia, els 5 cèntims d'or.
0: Sí.
1: Vam cantar, jo diria que era el Palau de la Música, i va ser molt impressionant, no? I llavors hi havia l'Escamilla, que era el que en aquell moment
0: portava. Sí, el
1: Saló d'Escamilla. Que portava. I hi havia la Marina Rosell, hi havia tots els grups que començàvem. Bueno.
0: I això va fer trontollar la carrera, o no?
1: No, no, aquesta, no. En aquest moment no. No, jo crec que quan vaig fer el meu disc meu sol, no?
0: Sí.
1: Sota un nom que era Coe.
0: Coe, sí.
1: En aquell moment sí, perquè clar, vaig fer un tot un LP, no? I vaig estar amb un productor que era Tullio Tonelli, però jo crec que vaig fer un disc que, a veure, l'experiència va ser...
0: El túnel circular, sí. Es deia.
1: El túnel circular, sí. Amb pick-up. A veure, l'experiència va ser brutal, però, clar, vaig passar de cantar en català a cantar en castellà.
0: Sí.
1: No, els temes no eren molt del meu estil. I no vaig acabar de trobar-me, saps? Jo sempre he tingut una miqueta amb la música el síndrome de l'impostor, no? O sigui, jo crec que tenia una veu molt peculiar, tenia molta presència a l'escenari i ho donava tot, però en realitat no tenia una proposta musical molt personal i molt pròpia. No era compositora,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Per tant, els altres havien de fer temes per mi. Però també t'haig de dir que per mi ha sigut més feliç dedicar-me a la música fent amb grups sense la pressió d'haver-me de guanyar la vida amb la música.
0: Clar.
1: Jo ara... gaudeixo molt més. Jo no tinc aquella pressió, no, d'haver de fer alguna cosa excepcional
0: i canviar
1: de vendre discos i entrar en aquesta...
0: Sí, sí.
1: No. Jo crec que ho vaig fer bé. Jo crec que he tingut la vida que volia tenir.
0: Et llicencies el 1987 i et vas especialitzar en anestesiologia i reanimació a l'Hospital de l'Esperança de Barcelona. Per què aquesta especialitat?
1: Mira, és una casualitat.
0: Sí, també.
1: Totalment. Sí, perquè jo volia fer una especialitat mèdica, jo volia fer hematologia, però clar, anaves i tenies el número de MIR que tenies, no?
0: Sí.
1: I anaven desapareixent moltes de les opcions. Jo en aquell moment ja tenia una parella estable, que és la que és el meu actual marit,
0: sí.
1: I per tant, una de les condicions era Barcelona. Això era claríssim que no podia anar amb una altra. Volia una especialitat que fos mèdica, però que fos una mica intervencionista, o sigui, que no fos només escoltar els malalts, sinó que s'haguessin de fer coses manuals, no? I estava dintre de la meva llista, però es va acabar les especialitats que jo volia i una amiga meva em va dir, ostres, jo he anat a veure Anestèsia a l'Esperança i series la primera resident d'anestèsia d'aquell hospital. Tenen unes ganes, em va semblar un lloc magnífic. Ella va triar Sant Pau, perquè va poder triar abans que jo, i a mi em quedava l'Esperança. I vaig triar aquella. I va ser un hospital que ni havia anat a veure, ni coneixia qui era el jefe, no sabia res.
0: Yeah.
1: Només ho vaig fer perquè una amiga meva, que les dues havíem estudiat juntes, ella triava anestèsia, i havia anat a veure aquest hospital i em va dir, diu, jo crec que, si no, a mi no em queda Sant Pau, l'Esperança és una molt bona opció.
0: Una especialitat molt important dins l'hospital, però molt desconeguda, també.
1: Molt desconeguda.
0: Doctora.
1: És un que no feia, ni encara ara, eh?
0: Sí,
1: pensa
0: sí.
1: Que no és una especialitat, que a vegades hi ha optatives, però no és una especialitat troncal. Per tant, és possiblement la segona o tercera especialitat amb més metges, perquè és un servei que se'n diu central. Nosaltres donem servei a totes les especialitats quirúrgiques, tenim la unitat de reanimació, tenim el dolor, tenim la visita preparatòria i a sobre també tenim tots els gabinets, o sigui, si es fa cirurgia, diguem, o radiologia intervencionista o hemodinàmica, doncs també necessites un anestesiòleg. Per tant, som una especialitat molt desconeguda. La gent li té por.
0: És veritat.
1: Li té por a l'anestèsia. I és al revés.
0: Sempre dius, despertaré?
1: Ah, sí.
0: No despertaré?
1: Sí, sí, sí. Sí. És curiós. Que això,
0: és curiós.
1: La gent no ho viu així. Però en realitat, nosaltres som la seva salvaguarda. O sigui, anestèsia és l'especialitat que fa que la cirurgia pugui ser possible. O sigui, nosaltres no estem reparant. El que fa, no, el cirurgià és reparar, o el ginecòleg, etc. És, per nosaltres el que fem és millorar el que se'n diu l'experiència i, el, no, i l'homeostasis del malalt. Nosaltres vigilem que el cor funcioni bé, que els pulmons segueixin funcionant, de que tinguis una experiència sense dolor i el més placentera possible. I el que està vigilant que totes les constants estiguin perfectes som nosaltres. Els altres van fent mal i nosaltres evitem que tu sentis, que el teu cos senti aquest mal, clar, perquè pots estar inconscient, sí. Però el mal...
0: El mal hi és.
1: Home, no? Clar, sí,
0: està camuflat, però hi és.
1: Si tu no li poses tractament, que normalment tens guies, no? La tensió que tens, la freqüència del cor, ara tenim el vis espectral que mira les zones del cervell per saber la profunditat de l'anestèsia que tens. Tenim molts paràmetres que ens ajuden a decidir la profunditat de l'anestèsia. I es fa una anestèsia ad hoc. O sigui, la majoria...
0: Personalitzada.
1: Sí, és l'anestèsia que tu necessites. Tu dius, és que posa... No, ningú posa la mateixa anestèsia per tothom. El pes, el sexe, la teva comorbilitat és una orientació, però cada persona respon d'una manera diferent. Per tant, nosaltres utilitzem màquines d'infusió contínues per intentar posar-te la mínima dosi d'anestèsia necessària perquè et vagi bé aquell procediment.
0: Quan acabes el MIR i guanyes la plaça, és llavors quan dius sí.
1: Sí.
0: És aquí.
1: Sí. En aquell moment, jo que... Sí. Jo en aquell moment vaig tenir clar que havia de fer
0: la mitja. Clar, perquè tu anaves treballant i
1: sí,
0: anaves
1: sí,
0: traient
1: sí.
0: discos.
1: Sí, no, anava actuant els caps de setmana i anava...
0: I a l'hospital sonaven les teves cançons i aquestes
1: vegades,
0: coses, no?
1: A vegades. Sí, ens sentien... Si em feien una entrevista per la ràdio o per la tele, doncs sortia.
0: Clar.
1: Però no, llavors ja vaig prendre la decisió i vaig dedicar de metge i això de la música m'hi dedicaré com a afició.
0: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, conversant amb la doctora Elvira Bisba, presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona. Segueixo avançant. 2010, comences a treballar a l'Hospital del Mar de Barcelona i l'Hospital del Mar de Barcelona és casa teva.
1: Oidant, ha sigut casa meva fins ara, encara continuo treballant, eh?
0: Clar, per això sí, ho dic. Sí. Ara, consultora sènior en anestesiologia, mira que és difícil, eh? I reanimació a l'Hospital del Mar i membre del grup de recerca en medicina perioperatòria a l'Hospital del Mar Research Institute. Què es fa, per cert, en aquest institut, doctora?
1: Aquest institut, que és l'IMIM, que està just al costat de l'Hospital del Mar, doncs és on es fa tota la recerca, alguna vinculada a l'hospital, no? Perquè és el centre, diguem, de que tenen adscrit, però també fan recerca més bàsica. Però la recerca a la que jo em dedico és la medicina perioperatòria, com has dit. En aquest àmbit, nosaltres vam ser bastant pioners. Nosaltres el que fèiem és avaluar el pacient abans de ser operat, no? I optimitzar-lo. Especialment, l'objectiu és intentar minimitzar la pèrdua de sang per tal de que no requereixis transfusions.
0: Uh-huh.
1: O sigui, nosaltres sabem que molts dels malalts que es venen a operar, un percentatge elevat, que superen de cirurgia major, eh? No parlem de si es venen a operar d'hèrnies o d'altres coses, però amb cirurgia major, un terç dels malalts venen amb un cert grau d'anèmia. Això els deixa amb inferioritat de condicions, perquè l'anèmia condiciona més transfusions, però l'anèmia per se també condiciona a que tinguis pitjor evolució postoperatòria. Per tant, nosaltres el que fem és tractar els malalts abans, optimitzar-los, i per tant que estiguin més ben preparats, més forts, per tal d'assumir doncs, aquella cirurgia i evitar transfusions innecessàries. I el que hem demostrat és que tenim uns millors resultats en salut i som un centre amb aquest aspecte molt referent. Nosaltres tenim un projecte que es diu MAP, Maturity Assessment Model in Patient Blood Management. Aquestes tècniques s'engloben amb aquest vocàbul en anglès que es diu Patient Blood Management, i que Nosaltres liderem un projecte que té... Hem arribat a tenir 60 hospitals de tota Espanya i encara el tenim.
0: Sí.
1: Ja té més de 10 anys, aquest projecte, en el que doncs mesurem com estan fent les coses en diferents procediments des del punt de vista del patient blood management i d'aquesta manera doncs ajudem a implementar estratègies per reduir o per optimitzar el malalt i reduir, per tant, les complicacions i després ho mesurem. Per tant, amb tot això doncs, anem fent publicacions amb diferents procediments, amb cirurgia cardíaca, amb cirurgia ortopèdica, amb càncer gastrointestinal i doncs, anem fent publicacions en aquest àmbit.
0: T'escolto i no sé si t'agrada més la investigació i la recerca o la docència.
1: Doncs és que jo t'he dit, soc hiperactiva, no em sé conformar amb una cosa. Jo sé que això probablement em resta, diguem, capacitats, no? Perquè, clar, si vols fer tantes coses, probablement no totes les fas prou bé. Però no puc renunciar a elles. M'encanta fer de metge. Jo no puc deixar de fer de metge. Estic encara com a mínim visitant 3 dies a la setmana. No puc deixar de fer docència. O sigui, el contacte amb els joves que comencen la medicina és que enganxa. O sigui, sentir la passió. A mi sempre m'ha agradat ensenyar i sempre m'ha agradat la docència. I llavors estic emocionada de poder-ho fer. Ho faig a la Universitat de Vic.
0: Sí.
1: I la part d'investigació, jo crec que és fer de metge és molt polièdric. I, que, escolta'm, que és respectable que només et vulguis dedicar a una branca. Hi ha gent que només fa investigació, hi ha gent que pues, fa medicina i docència, però poder fer les, per mi, les tres branques, i ara aquesta quarta branca, que és dedicar-me a intentar canviar les coses perquè els metges, no? I la sanitat d'aquest país vagi millor, per mi ja és el màxim.
0: Crec que durant el temps aquell horrible de la pandèmia que vam viure tots va ser molt important per tu la música de Stay Home.

0: bright side. Un temps en què els metges també ho vau passar molt malament, doctora.
1: Sí, sí, encara...
0: Era un dels pocs que treballàvem, també.
1: Sí, encara estem pagant un preu, amb
0: sí?
1: això. Sí, sí.
0: Quin preu?
1: El malestar emocional. És que ho vam deixar tot, eh? Va ser perquè clar, la gent recorda més el, diguem, els breakdowns que hi ha llavors, no? Els,
0: sí,
1: els tancaments,
0: sí,
1: no?
0: Aquests... Sí.
1: Però clar, per nosaltres va ser molt llarg el període, eh? Va ser més d'un any, que al principi, els primers tres mesos, era la incertesa, era la por a malaltir o malaltir els teus companys,
0: sí,
1: el veure que no tenies controlada, que era una situació en la que arribaves a un punt que probablement hauries de veure morir gent que no li podies donar l'atenció que necessitava perquè no tenies espai a la UCI, no tenies prou respiradors per atendre'ls. El patiment era enorme, enorme. Veure la gent sola a les habitacions, sense la família, patint, i només podien agafar-te tu vestit i disfressat com un astronauta i només veien els teus ulls i donar-los la mà per tenir un confort. Era horrible. Horrorós.
0: Però gràcies a la pandèmia...
1: Encara m'emociono.
0: Parlem molt de salut mental.
1: Sí, però...
0: Que no se'n parlava, doctora.
1: No, potser no se'n parlava, és veritat, no se'n parlava tant. Nosaltres, com a col·legi de metges, jo llavors ja estava com a vicepresidenta,
0: sí,
1: i nosaltres vam aconseguir, tant de la Caixa com de l'OMC, recursos per atendre no només els metges, sinó a tots, a través de la Clínica Galatea, a tots els professionals de la sanitat que estaven patint, i teníem un servei 24 hores al dia i tots els dies. Vull dir que podíem donar aquesta atenció perquè vam tenir un pic de moltíssimes necessitats.
0: Tu la vas necessitar, aquesta atenció?
1: No, jo no.
0: Però no.
1: Jo no la vaig necessitar probablement per diverses raons. Primera, perquè quan tu estàs treballant per canviar la realitat, no? Això és protector. I jo tenia, a més, una altra protecció, que és la meva família. Jo tinc la sort de que visc a Gràcia i visc a una casa que té un petit pati, que, per tant, teníem sortida. Jo crec que va ser el moment, quan tornava de treballar i de veure patiment, estar a casa amb els meus fills, amb el meu marit, era un moment de família, però de família amb majúscules. Mai havíem estat tantes hores i tant temps junts i tant temps de valor. Jo veia l'admiració profunda que tenien la meva família per el que estaven fent cada dia, el bé que es portaven els meus fills, com mai s'han portat. I fèiem jocs, ens dedicàvem a cuinar, veiem pel·lícules tots junts. Va ser un temps que a mi m'ajudava a despressuritzar, a agafar energia per tornar a l'hospital i tornar a estar. Hi ha molta gent que no va tenir aquesta sort. Jo vaig tenir la sort de que no vaig perdre ningú molt proper. Jo patia molt quan estava a l'hospital o quan estava treballant pel Col·legi de Metges per intentar buscar els recursos que no teníem, no?
0: Col·legi de Metges de Barcelona. I arribes al 2010 formant part de la Junta de Govern, després vocal, més tard vicepresident al costat de Jaume Padrós, i des de l'any passat, des del 22 de febrer de 2025, n'ets la presidenta. Com deia al principi, la primera dona al càrrec. Però crec que no t'agrada gaire ser recordada només per això.
1: No, a veure...
0: Tot i que és important, eh?
1: No. Escolta, és un orgull.
0: Sí.
1: Perdona, per mi ha sigut un orgull.
0: Sí.
1: I, com et deia, sempre tenim... No sé per què ens passa més a les dones que als homes, eh?
0: Ja.
1: Perquè et sento un de l'impostor, no?
0: Pensar, sí, sí.
1: Realment, espero que tothom vegi que estic prou preparada, no? Perquè sembla com, a lo millor, que no sigui quota. No. Jo espero que la gent vegi que quan assumeixes aquest càrrec és perquè tens uns valors i probablement unes qualitats que t'han triat, no? Van ser els meus propis companys que m'han dit endavant, volem aquesta aposta, i per tant em sento orgullosíssima i espero fer-ho molt bé. I el que segur és que tinc el millor equip possible, això sí que és clau. O sigui, és un equip brutal de gent compromesa, d'especialitats i de d'àmbits professionals molt diversos, que fa que puguem rebre, diguem, les dificultats i tot el que pateix la professió o el sistema sanitari i donar una resposta més polièdrica, més necessària.
0: Clar. No? En assumir el càrrec tenies guanyat que ja coneixies l'entitat.
1: Sí.
0: Des de això, fa molts anys.
1: Sí,
0: això
1: se
0: suma.
1: Això no? Suma.
0: Clar.
1: És molt important. L'experiència de tenir al costat del Vilardell, Jaume Pedrós, va ser importantíssima. Evidentment, cadascú té un tipus de lideratge diferent, no som iguals i exercim d'una manera diferent i els temps necessiten coses diferents, no? I jo crec que en aquests moments, com et dic, per mi és clau el treball en equip, no? I treballar... És una... El Col·legi de Metges de Barcelona és molt diferent a qualsevol dels col·legis que hi ha a Espanya.
0: Per què?
1: No tenen res a veure. També he tingut la sort de que hi ha hagut una continuïtat en el projecte. I això és molt important. Per tant, hi ha hagut coses de valor que no s'han hagut que de replantejar, sinó que s'han fet créixer. I hem afegit cada vegada que hi ha hagut algú nou, un equip nou, ha afegit coses, no?, de valor. Nosaltres tenim un programa de protecció social brutal pels metges. Tenim la clínica de la TEA i el PAIM, que nosaltres som, no?, la Junta que de fa 20-22 anys va tenir la visió de dir... Escolta, nosaltres hem de donar atenció als metges que tenen de problemes de salut mental i problemes d'addiccions, perquè els hem d'apartar per fer un exercici que sigui de seguretat, però no els hem de castigar. És probablement molta cosa té que veure amb l'experiència vital de la pròpia professió i el que fem és els hem d'ajudar a guarir-se i a reincorporar-se. I aquesta experiència l'hem pogut portar arreu. De fet, el PAIM s'ha portat a tota Espanya, el PAIM, i és l'admiració de molts països, no? d'aquest projecte. I no només, vam ser els primers que vam tenir una secció de salut planetària i treballem moltíssim per la salut planetària. No? Hi ha coses que són molt pròpies d'aquest col·legi.
0: Tot i això, la sensació és que la sanitat viu un moment complicat. Per exemple, els metges es queixen de sobrecàrrega de feina, falta d'inversió... No és fàcil la solució, no són fàcils.
1: No, no.
0: I a
1: no.
0: Més hi afegim també jubilacions, no?, que s'estan portant a terme.
1: De fet, aquest serà l'últim any que tenim una jubilació massiva.
0: Uh-huh.
1: O sigui, el que passa és que nosaltres advertíem i així és com nosaltres hem tingut una estabilitat que ha permès fer créixer l'entitat, no? Hem canviat de govern i de diguem, d'interlocutor moltíssimes vegades.
0: Clar.
1: I aquest canvi ha fet que no hi ha un pla ni una continuïtat, no? Cada vegada hi ha tactisme i és molt difícil, no? El pla de salut no s'ha acabat d'implementar com hauria d'haver-se... Tots tenim el diagnòstic de quines coses han de canviar, com s'han de canviar i com s'han de fer per millorar, i cada vegada que canvia de govern allò queda un altre calaix i tornem a començar. És una
0: és
1: mica...
0: Complicat.
1: És complicat,
0: sí,
1: eh? Sí, és trist, sí. Perquè, clar, al final et trobes que no s'estan aplicant les solucions que calen i ara ja comença a ser una emergència. O sigui, nosaltres no som... No és que aquí, a Catalunya, les coses estiguin pitjor. No és veritat. És la professió que està en crisi. La professió està en crisi arreu. Aquesta crisi, el burnout, està a tota Europa. I s'ha fet un estudi brutal a Europa i que valora la incidència també de suïcidis dintre de la professió, que valora el creixement, no?, d'aquest desencís i el malestar emocional. I és per com ha evolucionat. O sigui, l'augment de la demanda sanitària és brutal arreu. Per què? Perquè hi ha un envelliment de la població. Hi ha molt més comorbilitat. Hi ha molt més nivell d'exigència per part de la població d'atenció. Per tant, la demanda no ha estat regulada i la demanda és infinita. I, per tant, si a sobre hem passat 10 anys que hem anat jubilant el doble de metges que érem capaços de formar, doncs tenim un dèficit de professionals que hem hagut d'anar important de fora.
0: Clar.
1: I això genera molts desajustos, perquè molts d'ells no poden aconseguir l'especialitat o no la tenen en origen. Llavors, la necessitat fa que molts siguin contractats abans de que puguin fer una especialitat. I això, per nosaltres, és important, diguem, canviar aquesta situació. Però, sobretot, jo t'he dit, la salut mental, des de la pandèmia, i això ha passat a tot el món, l'augment de la demanda, falta de metges, tot això ha fet que hem anat mesurant a través de la Clínica Galatea, que teòricament hauria d'haver anat baixant, no?, la demanda, i no ha baixat.
0: I no ha baixat.
1: No, s'ha mantingut i està augmentant. També és veritat que els joves demanen més per atenció de salut mental, no?
0: I més consciència, també, no?
1: Sí, sí, sí. Probablement les nostres generacions no demanaven ajuda.
0: Clar, clar.
1: Llevat de que estiguessis ja molt malament. Però la gent jove sí que demana ajuda. I, per tant, un dels indicadors que nosaltres estem veient és que malestar emocional i els problemes, moltes vegades, estructurals, inclús d'equip, d'equips tòxics i de problemes que s'han d'atendre per intentar donar la millor atenció possible.
0: I un altre dels reptes, la intel·ligència artificial.
1: Exacte. Però la intel·ligència artificial, si la apliquem bé, serà una eina que ens ajudi,
0: sí,
1: als metges, que ens alliberi de burocràcia i de temps necessari, ens faci més precisos en el diagnòstic i en l'aproximació terapèutica i ens doni el temps que necessitem per fer de metges. Sempre la intel·ligència artificial, sempre, pensa que no pensa, necessita del judici clínic.
0: Clar,
1: clar,
0: clar,
1: algú, sí, amb els coneixements
0: els
1: suficients per dir-te...
0: Els metges no desapareixeran.
1: No.
0: Està... No desapareixereu.
1: Ah, no, en absolut. Mira, de fet, deien que als Estats Units, algun d'aquests gurús de dir... els radiòlegs ja no tenen sentit perquè la veritat és que la intel·ligència artificial són més precisos en diagnosticar, no? No només radiografies, ressonàncies nuclears magnètiques, TACs i tal i qual. Quina ha sigut la realitat? Han fet un estudi que es va publicar ara fa poc en el New England. Han augmentat el número de radiòlegs necessaris. Perquè, clar, fem moltes més exploracions. El que et permet és fer-ne moltes més. Però, clar, tu no pots quedar-te amb un diagnòstic que a vegades no et dona la precisió de dir, tu tens l'expertesa de dir si allò és prou important com perquè requereix un tractament o requereix senzillament un seguiment, perquè si no estem sobrediagnosticant i sobretractant els malalts, que això també té riscos. Per tant, necessites el judici clínic. L'atenció empàtica. Cada malalt no necessita les mateixes respostes pel mateix problema. No és el mateix una persona que potser té dificultats, doncs, per complir amb el tractament, amb la medicació. A vegades té problemes socials que són els que més afecten, diguem, l'evolució de la seva pròpia malaltia. Per tant, només des de la visió experta del metge, del seu judici clínic, de veure el malalt com un tot, no? La seva part, diguem, d'entorn social i les seves peculiaritats, que pots fer la millor atenció possible.
0: Torno a la música, perquè ets vocalista de dos grups, Johnny B. Goode i The Contraband, amb estils molt diferents també. Això és Johnny B. Goode.

0: Un grup que va néixer amb un altre nom, eh? Tot s'ha de dir.
1: Bueno, des que jo hi soc, és Johnny Bo. No, perquè és veritat, jo... És que sí. La meva relació amb Johnny Bogut és molt curiosa, perquè jo tenia relació amb dos dels guitarres d'allà. Llavors, quan vaig ser mare, primer any... De fet, vaig tocar amb aquests dos guitarres fins que estava embarassada de la meva primera filla. O sigui, faltava un mes per parir. I encara vaig fer un concert amb ells.
0: Sí.
1: Després vaig tenir la meva filla, amb la meva filla va tenir un problema al naixement de salut molt, molt important que va requerir que jo m'hi dediqués totes les hores. I ara està bé, eh? Però en aquell moment, sí, la va requerir els primers 6 mesos 4 intervencions quirúrgiques i la vaig tenir una traqueotomia. Va ser molt dur, primer any de vida molt dur. Però clar, jo vaig focalitzar en això, després vaig tornar a treballar a l'hospital, després vaig tenir el segon fill. Per tant, vaig tenir un parèntesis a la meva vida de la música. I de sobte, doncs, amb un casament d'una amiga comú, vam tornar a tocar junts, el Jordi, el guitarrista i jo, i va dir, ostres, hem tornat a formar un grup, no? I per què no vens i cantes alguna cançó? I em vaig anar a incorporar i al final el cap de temps vam començar a conformar Johnny Bogut. O sigui, abans teníem el 8 barra.
0: Sí, 8 barra.
1: Però era quan... Això encara no tenia fills, jo.

0: entra la guitarra i no entra, em giro i veig que es desploma. Pensava que s'havia desmaiat, senzillament.
1: Sí.
0: Però bueno, per sort, clar, com que jo tinc molts amics metges i tots venen al concert,
1: clar,
0: molts amics en estaciòlegs, que
1: sala.
0: Són reanimadors, tots molts experts en fer reanimació.
1: Clar, clar, clar.
0: Clar, als 30 segons vam veure que estava aturat i vam fer la reanimació mentre va arribar, clar, la nau està al costat de l'Hospital del Mar i va arribar de seguida l'ambulància. I quan la vam poder xispar, doncs de seguida va tornar i va dir, diu, ostres, si només quedaven dues cançons. O sigui, va ser capaç. O sigui, ella es va quedar obsessionat de que aguanto una mica més perquè falta...
1: Moment, clar.
0: Sí, però clar, quan la... és curiós, no?
1: Sí.
0: De que quan recupera la consciència després de que li van fer la cardioversió, va fer un comentari, no? De dir, ostres, pensava que aguantaria la cançó sencera i no va aguantar.
1: I l'altra banda, de contraband.

0: productora que treballes amb música, no? Escoltant música.
1: No.
0: No?
1: No. No, perquè necessito, com t'he dit, jo tinc molta capacitat de...
0: Ja no dic la teva, eh? Dic una altra.
1: No, que tinc molta capacitat de distreure'm.
0: Ah,
1: no, ja. No. Jo quan estic...
0: Ho dic també perquè ets hiperactiva.
1: No, precisament.
0: Que no sé escoltar.
1: No, perquè llavors em distrauria amb la cançó. No. Quan escolto música i quan faig de metge, faig de metge. No vol dir que al quiròfano no hi hagi moltes vegades música tranquil·la per ajudar a tothom a que els ànims siguin més serens. I això és aquella música que diuen d'ascensor que no et fa falta estar atent. Però quan jo poso música que vull estar atenta, no, em serveix.
0: El quiròfan podria sonar Oscar Winning Tears, que és una altra de les cançons que ens has demanat.
1: Espero que marxem. Espero que no, perquè m'agrada tant que la veritat és que...
0: Que ho deixaries tot, no?
1: No, perquè em distrauria, perquè em concentraria en escoltar-la. Ray, per mi, és una dels grans músics i de les grans apostes de música actual. N'hi ha moltes, perquè és que és brutal la gent que surt actualment. Hi ha tanta gent amb talent bestial, i aquesta dona és extraordinària, estratosfèrica. És molt bona músic. M'agrada molt aquest disc, el 21... no sé si diu 21 Blues, i és una aposta molt pròpia, perquè aquesta noia tenia gran talent, havia estudiat a la mateixa escola de música que la Adele, que la Winehouse, i està també molt amiga seva, a més, l'Olivia Dean, que les dues anaven a un curs diferent.
0: Sí,
1: imagina't,
0: sí. Fàbrica d'estrelles.
1: Molts monstres. Sí. Doncs aquesta noia, ja des de molt petita, perquè és que sembla més gran, perquè va vestida així com als 50, però
0: veu,
1: en realitat...
0: La veu, sí.
1: Però és molt joveneta.
0: Sí.
1: És una nena. És que és més jove que la meva filla. I aquesta noia feia cançons per estrelles, no? Com Beyoncé o com el David Guetta. Feia cançons pels altres. Però el seu projecte no li deixaven publicar la discogràfica. I al final ella va dir, plego. I quan se li va comprar el contracte no el va renovar, i el seu projecte va ser autofinanciat i va guanyar aquest primer disc, que és una catarsis, va guanyar 6 Brit Awards. No hi havia hagut mai ningú que guanyés 6 Brit Awards. És una compositora brutal. Quan va venir aquí a Barcelona, amb una orquestra bestial, i fent un directe...
0: S'han de perseguir els somnis.
1: I tant.
0: Doctora Elvira Bisba, presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, mil gràcies per ser amb nosaltres avui
1: irrepetibles.
0: Igualment, moltes gràcies. Gràcies. I nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb un altre irrepetible. De seguida, butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
3: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men, name is irrelevant.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
1: Carles Fernández, bon dia.
2: Bona hora.
1: Manu Simarro, bon dia.
2: Bon dia, Gemma.
1: De seguida, com us deia, anirem a parlar amb l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, però abans m'avui anar al Parlament. Avui a sessió, Lluís Falgàs, company, bon dia.
3: Què tal? Bon dia, bona hora.
1: L'últim cop que vas estar aquí ens vas insinuar que Puigdemont tornaria per les fires, de Girona, que comencen el 23 d'octubre. Ho mantens, Falgàs?
3: Ho mantinc, però entre cometes, i explicaré per què. Sant Narcís és el dia 29, però ara Carles Puigdemont primera cosa, tornarà quan ell vulgui. Això és la primera cosa, que per tant és molt difícil saber la data exacta de quan tornarà. I en segon lloc, que el que espera, i això ho explicarà millor l'advocat Boye, espera que s'arxivi del tot la causa en el Tribunal Suprem. Per tant, hi ha aquestes dues qüestions. Si això s'escaurà per les fires de Girona, és possible, és possible. I després també hi ha una altra versió més política, que és que se li està aconsellant que esperi que s'acabin les eleccions generals del dia 29 de novembre. Per tant, aquesta també és una tercera qüestió. Precisar el dia ara mateix és pràcticament impossible poder-ho precisar.
1: Falgàs, Salvador Illa va dir ahir que el rebria al Palau de la Generalitat, com ha fet amb la resta d'expresidents. És una trobada que fa temps que prepara el gabinet de Salvador Illa, no?
3: Sí, evidentment que sí, però penseu que estem en campanya electoral. De fet, ja el president Salvador Illa ja va rebre a Carles Puigdemont a Brussel·les amb un viatge pràcticament exprés que es va fer a Brussel·les dins d'aquella volta que va fer amb tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, sí, ara bé, serà una trobada, serà una rebuda en el Palau de la Generalitat, segons diu el govern, com també ho serà en el Parlament de Catalunya, que ahir el president Josep Rull ja ho va anunciar, que seria una trobada solemne institucional. Va dir en el seu Parlament ahir a les 6 de la tarda el president Rull dient que no serà una rebuda com si entrés un diputat, sinó que es farà de manera solemne.
1: Lluís, recordem, avui hi ha ple al Parlament. Et volia preguntar què s'hi tractarà i si a les 9 en punt, m'imagino que és la intervenció, comença Junts a preguntar al president.
3: Sí, evidentment que sí, i plana a tota hora en aquest Parlament de Catalunya les eleccions, i plana a tota hora la vinguda, o possible vinguda sense data, de Carles Puigdemont, i plana també la vinguda de Lluís Puig. Ahir es deia que avui vindrien al ple, això s'ha desmentit. Lluís Puig, que té un escó en el Parlament de Catalunya i que està fora, igual que Puigdemont, però que de moment no està confirmat quan tornarà. En aquest ple es parlarà de la llei de cambres i es parlarà també de l'habitatge, protecció de l'habitatge per part de tots els grups parlamentaris. Serà un debat específicament també sobre l'habitatge, encara que s'esperen poques aprovacions d'aquest tema de l'habitatge avui en el Parlament català.
1: Molt bé, Lluís Falgàs, gràcies, company, molt bon dia. 9:15, advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, bon dia, gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia.
1: Bon dia. Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Puigdemont, però vostè diu que encara no pot tornar a casa. Per què? Expliqui'ns per què no pot tornar.
4: Bueno, básicamente la resolución de ayer dice que es una medida provisional a la espera de conocer la sentencia final que haga el Tribunal Constitucional y porque el objetivo del presidente es regresar una vez que se le haya aplicado la amnistía. Todavía no se le ha aplicado, solo se han levantado las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión.
1: ¿Cuándo es pot aplicar la amnistía? ¿Cuándo calcula usted que es pot aplicar, efectivamente?
4: Bueno, efectivamente, primero tiene que salir la sentencia del Constitucional. Sobre esa sentencia, el juez Llarena tendrá que determinar si concurren, en su opinión, los presupuestos para la aplicación de la amnistía. Y en ese caso tendrá que elevar la causa a la Sala de lo Penal del Supremo para que sea la causa, la Sala de lo Penal, la que la aplique, porque este procedimiento va por el cauce procesal del sumario ordinario y, por lo tanto, es la Sala la que lo tiene que aplicar.
1: Advocat Boye, ahir vostè va concedir entrevistes a diversos mitjans i el vaig estar escoltant. I una de les coses que vostè diu és que no torni Puigdemont, o que vostè li recomana que no torni, en campanya electoral, abans de les eleccions. Per què?
4: Bueno, el presidente lo explicó ayer muy claramente. La salida al exilio fue un acto de país en el que había gente de distintos partidos políticos y lo que él tiene que hacer es regresar en un acto de país y no en un acto de partido político. Lo dijo el presidente ayer muy claro y yo creo que él fue muy didáctico.
1: Uh-huh. Gonzalo Boye, m'acompanyen el Carles Fernández, Manu Simarro. Carles, endavant amb la teva pregunta.
2: Sí, respecte a aquesta precisió que va fer el president, no? Que ell tornava per servir al país i no pas al partit, però també és veritat que el partit no passa ara per als seus millors moments. No podria ser un revulsiu que Carles Puigdemont tornés abans de la campanya electoral i col·laborés durant la campanya que els resultats de Junts doncs, fossin millors?
4: Bueno, yo la verdad que no me gusta entrar en temas políticos, no sé si está en el mejor de sus momentos o no, sin embargo es el partido que puso fin a la legislatura de Pedro Sánchez, es decir, el partido que ha sido decisivo para que haya una cita electoral ha sido Junts, por lo tanto no sé cómo eso se percibe, pero evidentemente a algunos le ha molestado. ¿No?
1: Manu.
5: Sí, senyor Boye, bon dia. Jo li volia preguntar si creu que hi ha hagut motius extrajurídics que han passat en la decisió de Llarena d'aixecar l'ordre de detenció tan ràpid, tractant-se d'un magistrat que ha intentat dilatar al màxim qualsevol cosa relacionada amb l'amnistia de Puigdemont.
4: No, yo no creo que sea así. De hecho, el juez Llarena, el día del comienzo del año judicial, se lo dijo a muchos periodistas que estaban ahí presentes. Ese mismo planteamiento lo hizo el juez Martínez Arrieta, presidente de la Sala Segunda. En el auto del día 15, en el que el juez Llarena, de forma provisional, dice que de momento no cabe cambiar la situación, ya da una serie de pistas de cómo estaba viendo él el tema jurídico. Y es más, fíjese que el juez Llarena dice que la situación del presidente Puigdemont es revisable, lo dice el 15 de septiembre. La fiscalía, que todos sabemos de quién depende, decía que no era revisable y que era definitivo que no se le podía aplicar la amnistía al presidente Puigdemont. O sea, si se refiere a eso, pues no, extrajurídico yo no veo nada ahí.
1: Senyor Boye, Puigdemont va dir ahir que la decisió del Constitucional i el Suprem són un èxit de l'estratègia de l'exili, ho va dir amb aquestes paraules. Què ha estat el més difícil d'aquests 9 anys per vostè?
4: Bueno, yo comparto el criterio del presidente, es decir, ha habido una amnistía que se tiene que terminar de aplicar, con lo cual se desjudicializa un conflicto, lo que permite llevar ese conflicto a su ámbito natural, que es el ámbito político. Ahora, los momentos más difíciles, yo pienso que fueron los del comienzo, primero por la precariedad de la situación material incluso de los exiliados, después porque era difícil entender la estrategia jurídica que habíamos diseñado y después porque teníamos que combatir un relato que estaba muy aceitado por parte del Estado español y eso se ha ido logrando poco a poco y yo creo que se termina de consolidar en Alemania cuando Alemania dice aquí no hay delito, pero a pesar de eso se siguió combatiendo y fíjese por dónde, en la campaña electoral del año 19 el señor Sánchez se comprometió ante sus electores en llevar al presidente Puigdemont a la cárcel en España y ahora se titula d'una llei d'amnistia que significa la renúncia a tots els seus valors, no?
1: Ahir va estar aquí en aquest programa l'exalcaldessa Ada Colau. M'agradaria que escoltés les seves declaracions i les comentem.
6: Ara, Carles Puigdemont tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada perquè el partit de Junts ha tombat 2 decrets que ha deixat a milions de persones desemparades, milions de persones amenaçades per desnonament, milions de persones amb contractes de lloguer que acabaven i no seran prorrogats.
1: Colau es referia, evidentment, a la decisió de tombar els 2 decrets d'habitatge. Què en pensa? Creu que Puigdemont tindrà problemes per caminar quan vingui a Catalunya?
4: Bueno, en primer lugar, a mí me produce una gran tristeza que una defensora de los derechos económicos y sociales de la gente se haya transformado en una odiadora profesional y sobre todo en una persona que va poniendo dianas en la cara de la gente. Eso bordea el delito de odio, sin duda, pero por otra parte, también yo lo entiendo. Ella hace una semana atrás dijo que no le daba para vivir y se está buscando la vida así. Es natural.
1: Carles.
2: Sí, senyor Boye, vostè coneix quin és el parer o l'acció que faran els exconsellers Comín i Puig? Vindran amb el president o cadascú tindrà el seu ritme, diguem?
4: Esas cosas, lo que se ha acordado es que los exiliados las van a decidir y comunicar ellos, y por lo tanto no me corresponde a mí hacerles de spoiler a ellos. Es evidente que ayer estaban los tres reunidos y a partir de ahí hay una estrategia y eso poco a poco lo van a ir conociendo.
2: I des del punt de vista de Toni Comín, que no és eurodiputat perquè doncs, no se li ha lliurat l'acte, ara vostè coneix quin és el procediment perquè pugui accedir al seu escó d'eurodiputat?
4: A ver, voy a precisar como abogado una cosa que además creo que ha quedado clara ya en el Tribunal de Justicia y va a quedar mucho más clara en los próximos meses. Toni Comín es eurodiputado desde el momento en que fue elegido, desde el momento en que se proclamaron los resultados. ¿Qué es lo que pasa? Que la señora Metsola ha hecho una actuación a instancias de algunos eurodiputados españoles para impedirle el acceso a su cargo. Por lo tanto, Toni tendrá que... perdonen, pero es que se ha metido una llamada. Toni tendrá comparecer ante la JEC, recoger un acta que no existe, porque no existe el acta de eurodiputado, y a partir de ahí asumir su escaño.
5: Sí, Manu. Jo li volia fer una pregunta sobre el futur polític de Carles Puigdemont, perquè és una sensació personal, però jo l'últim any l'he vist una mica com que ha fet un pas enrere mediàtic, i vostè, a part del seu advocat, entenc que hi ha una part de... no sé, d'acompanyar-lo, no?, el procés polític. Suposo que és conscient de quin ànim té, si té ànim de continuar la política, de fer un pas enrere. Es pot avançar alguna cosa sobre quin serà el futur polític de Carles Puigdemont? És la gran incògnita, segurament, ara sobre la taula.
4: Bueno, y el presidente Puigdemont lo dejó claro el otro día en una revista, en una entrevista en el Sunday Times, dijo que él al regreso iba a recorrer el territorio, pulsar la ciudadanía, analizar todo eso y a partir de ahí tomar decisiones sobre cuál sería el curso de acción, pero el que un político en determinado momento hable menos, yo pienso hasta que es sano, porque de hecho estamos viendo una serie de charlatanes que terminan hasta presidiendo un gobierno, ¿no?
1: ¿Vostè li ha recomanat en algun moment que parles menys a Carles Puigdemont? ¿Li va recomanar?
4: No, lo que pasa es que cuando no hay determinadas cosas que comunicar, la mejor comunicación es la que no se hace. Yo entiendo la postura del presidente, la comparto. Esto de que los políticos tengan cada día que estar comunicando, creo que es un error.
5: Es curioso porque hem passat de que Puigdemont i Sánchez especulés amb una possible reunió, de veure reunions a Suïssa. Vostè li acaba de dir charlatan al president del govern, Pedro Sánchez, la qual cosa demostra que les relacions s'han deteriorat amb Sánchez. I vostè l'altre dia, una entrevista, crec que era el Confidencial, deia que insinuava que tenia informació sobre una estructura parapolítica que havia muntat el PSOE. És a dir, vostè creu que els casos de corrupció que envolten el PSOE poden seguir endavant per la informació que té?
4: A ver, en primer lugar, sobre la posible reunión del presidente Puigdemont con el señor Sánchez, eso es una cuestión que han levantado los periodistas, que ni uno ni otro nunca la dijo. Si estuvo sobre la mesa, pues ya se verá. Yo creo que una persona que un día dice una cosa, otro día dice otra, es evidentemente un charlatán. Es evidentemente un charlatán y eso es así. Ahora el señor Sánchez ha dicho, y lo tenemos todo grabado, varias cosas. ¿De quién depende la Fiscalía? Bueno, es un sector de la Fiscalía colonizado por el señor Sánchez el que estuvo actuando en las causas contra el independentismo, contra todos nosotros, creando causas ficticias, y yo creo que todo eso se está investigando y se va a seguir investigando. Aquí no hay lawfare en el caso de los socialistas, o alguien se imagina que lawfare es tener que le implanten un collar de 1,000,000 y pico de euros en la caja fuerte. ¿Alguien se imagina que es lawfare que hayan transferencias de 500,000, 1,000,000 de euros a las hijas de determinados políticos? Claro que no es lawfare eso.
1: Doncs, Gonzalo Boye, ho hem de deixar aquí. Poques vegades parla vostè mateix, però li vull preguntar si està content, si està satisfet després de la notícia que va rebre ahir.
4: Sí, la verdad es que se han acumulado las noticias. Usted me ha dicho que pocas veces hablo de mí. Ahora voy a hablar. La semana pasada yo fui absuelto después de estar 7 años sometido a un procedimiento que me montaron las cloacas del Partido Socialista. ¿vale? Y esta semana el Tribunal Constitucional ha terminado de ratificar que el trabajo que se hizo con la ley de amnistía era el correcto. Primero lo dijo el TJUE, después lo dijo el Tribunal Constitucional. Como persona y como abogado, claro que es una satisfacción, sin duda, pero el trabajo no ha terminado. El trabajo termina cuando el presidente duerme en casa.
1: Uh-huh. Iba a decirle que cuándo será, pero no voy a volver a repreguntar algo que sé que no me va a contestar.
4: Sobre todo por eso, mi padre me enseñó una cosa, como periodista que era, no hay preguntas indiscretas, las indiscretas son las respuestas.
1: Muy bien, bravo por su padre. Gonzalo Boye, abogado, gracias.
4: Gracias a ustedes.
1: Adiós, buen día.
4: Adiós.
1: Doncs això...
7: ...defensar els partits polítics de cadascú, sinó defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Això és el que deia ahir Carles Puigdemont en aquesta compareixença breu,
5: Molt breu.
1: Us va sorprendre, va ser poc més de 5 minuts, sense preguntes.
5: Sí.
1: Quina conclusió en vau treure?
5: A veure, jo
1: I d'aquesta conversa que acabem de mantenir amb Gonzalo
5: Jo estava rumiant una cosa, que és que crec que pot ser bastant significatiu, que Carles Puigdemont va marxar amb un govern del PP, amb Mariano Rajoy, i pot tornar amb un govern de Feijó. És a dir, que la negociació amb el Partit Socialista s'haurà produït mentre ell estava a l'exili, però que pot tornar amb un govern de Feijó i Abascal, està per veure.
2: Hi ha una altra manera de mirar-ho, que és que Carles Puigdemont va fer Pedro Sánchez president
5: i ha precipitat el seu final.
2: Carles Puigdemont ha decidit que Pedro Sánchez acabi
5: de ser president. Totalment, és a dir, ha precipitat el seu final, però el que jo volia dir és que quan ens diuen que Puigdemont està pensant en tornar com a president i no com a, del país i no com a president del partit, jo crec que el que estan pensant els estrategues que estan al voltant de Puigdemont i el mateix Puigdemont és en crear un momentum amb el que al llarg d'aquests 9 anys hem especulat molt quin momentum seria, un momentum polític que propiciï que la seva tornada és rendible per Junts. Mm-hmm. I que sigui rendible per Junts, sobretot contra Salvador Illa. És a dir, el que jo crec que està sobre la taula d'aquests estrategues és que, per exemple, si hi hagués un eventual govern de Feijó i Abascal, ell pogués tornar una mica com dient, bueno, jo vinc aquí a salvar Catalunya d'aquest govern, d'aquest retrocés, quan ell ha estat qui ha precipitat l'arribada d'aquestes eleccions.
2: Aquí és on jo no acabo de tenir clar amb la seva tornada, en quin moment seria més útil, perquè aquest momentum impactés favorablement sobre Junts, sobre els resultats de Junts. O sigui, a veure, hi ha una demoscòpia que és claríssima, no estem parlant d'un o dos escons per sobre, sinó que totes les enquestes vaticinen una debacle, no?, a Junts. Llavors, més enllà de que ell, òbviament, i ahir tot Junts ho recalcava, no torna com el president d'un partit, sinó com el president d'un país que va ser tret pel 155, etc. Més enllà d'això, quan ell diu jo tornaré a Catalunya i vull recórrer a tots els pobles per pulsar... Pulsar per fer què?
5: Sí.
2: Llavors, jo entenc que és per ajudar el teu partit.
5: Clar.
2: Llavors, que torni després de les eleccions, per mi... potser no és tan favorable a que Junts pugui millorar els resultats. Tenir-lo ell fent mítings...
5: Ja, però no creus que pensa més en el
2: mítings
5: Carles?
2: Per Catalunya, diguem, despertaria...
5: Però no creus que ell pensa més en el resultat de Junts a les autonòmiques? És a dir, la meva sensació és que Junts pensa molt més en el resultat de Junts a les properes eleccions al Parlament que en el Congrés. I jo crec que és aquí on Salvador Illa, i això és un escenari que també és interessant, o sigui, en quin paper queda Salvador Illa si hi ha un govern de PP-Vox? Perquè el gran aval, no? Abans ho comentàvem amb Carles, el gran aval per Salvador Illa és el govern de Pedro Sánchez. Ell pacta amb Esquerra gràcies a aquella Pedro Sánchez. Què passarà quan hi hagi Feijóo i Vox a la Moncloa?
1: Què pot oferir Esquerra?
5: No, però ell mateix, com a president, ell mateix com a president pot ser molt més útil en la imatge de presidenciable contra PP-Vox, contra el retrocés, contra la figura Carles Puigdemont, que la figura Salvador Illa. Jo crec que el que estan pensant els estrategues de Junts és més en aquest escenari.
1: Deixeu-me aprofundir el possible suport de Junts a Sánchez després de la investidura, perquè Míriam Nogueras ahir va estar amb el Ricard Ostrell i deia això.
8: Amb els nostres vots no governaran PP i Vox.
9: La meva pregunta em sembla que era molt clara.
8: Sí,
9: si aritmèticament comptessin, Míriam, no altres que polegis.
8: El nostre objectiu, nosaltres no escollirem entre els dos extrems.
1: I que descartava pactes amb PP i Vox.
5: Ja ho veurem.
1: Ja ho veurem, dius, eh?
2: Ho hem d'agafar tot amb pinces, perquè agafant el tema de l'amnistia, en aquests 9 anys, si agaféssim la hemeroteca, diguem, no n'hi ha ni un que no quedi, diguem, que s'hagi hagut de menjar o no les seves paraules. Llavors, la política és això. És que dependrà del resultat que tinguis. I dependrà del que aconsegueixis o no aconsegueixis. Sembla clar que amb un Vox al govern costa pensar que Junts pugui donar suport a aquest govern. però potser no és un suport explícit, però sí puntual, com ha passat amb determinades. Per tant, jo crec que estem lluny, estem en precampanya...
5: I que ja han estat governant junts, no? És a dir, vamos a ver, és que aquí hi ha una legislatura que va començar gràcies als vots de Junts.
1: Ha començat el ple del Parlament de Catalunya. Deixem escoltar en directe el president del Parlament, Josep Rull. Formular-la.
10: En nom del grup parlamentari de Junts té la paraula la diputada senyora Mònica Sales de la Cruz.
11: Gràcies, president. 9 anys de maniobres judicials de tot tipus. 9 anys lluny de casa. 9 anys sense rendir-se. 9 anys preservant la presidència i el govern de la Generalitat a l'exili, posant sempre el país primer. El president Puigdemont i els consellers Puig i Comín van marxar lliures, tornaran lliures i ho faran amb el cap ben alt, i altres recuperaran uns drets polítics arrabassats per fer possible l'1 d'octubre. Persistim i guanyarem. Gran victòria de l'independentisme. Però, president, avui ha tornat a col·lapsar Rodalies, tot el servei suspès, Catalunya sense trens. I vostè és el president de la Generalitat, tot i que sovint no n'exerceix. Què pensa fer? Quines responsabilitats pensa assumir? I fins quan mantindrà la consellera Paneque? Perquè estem farts d'haver de pagar la seva incompetència i la seva submissió a Madrid.
1: Escoltem la resposta del president de la Generalitat, Salvador Illa, Mònica Sales.
10: Vaya, per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
5: Puigdemont i Rodalies.
12: Gràcies, senyor president. Senyora Sales, la normalització política a Catalunya és una victòria de tots. És la victòria de la convivència. De tots. Una mica d'humilitat, tots. Tots una mica d'humilitat i de recordar d'on venim. Normalització política a Catalunya, que sempre ha defensat, i victòria de la convivència. I de cara al futur, o coalició progressista o coalició involucionista. I la pregunta és on són vostès. O coalició progressista o coalició involucionista. La pregunta és on són vostès. En PP, Vox, coalició involucionista o en coalició progressista. Sobre Rodalies, la seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí... Jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint l'estalvi progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
1: Doncs així ha contestat el president de la Generalitat, Salvador Illa. Justament abans hem parlat amb un sindicalista, Cárdenas, UGT, dient que no s'havien complert els protocols i per això no podien circular. Aquí ha defensat el president que sí que podrien...
11: Ni amnistia ni nada de eso, és una frase seua. I vostès van canviar el sentit de l'opinió quan van necessitar els 7 vots de Junts. Però mire, Pedro Sánchez ha acabat amb una legislatura que agonitzava i per tant hem de passar comptes. Vostè ha presumit sempre de la seua sintonia amb Madrid. Però mire, vostè sap què és això, president? Aquest full en blanc? És el resultat del seu govern i del PSC a Madrid. Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions, perquè no els importa la gent. Els importa el poder, tot sempre propaganda i gesticulació. Aquesta és la factura de Pedro Sánchez que hem de pagar els catalans. Perquè vostè sempre tria Espanya. Pedro Sánchez l'ha deixat amb les mans buides. Mai no tria Catalunya. I la pregunta és molt fàcil, president. Com vostè acabarà la legislatura si no pot complir els principals acords d'investidura? I els seus socis, Esquerra i Comuns, seguiran donant-li suport?
1: La intervenció de la diputada de Junts, Mònica Sales. Recordem que estem en aquesta sessió de control al govern de Salvador Illa, que ara tindrà torn de paraula. Escoltem la resposta de Salvador Illa.
12: Sí. El que vostè no va solucionar la seva formació política quan governava en Catalunya, ho pensa solucionar amb el PP i Vox? El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport... Ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
1: I les 9 i 6 minuts, fins aquí aquest primer cara a cara entre Mònica Sales...
5: Moltes claus, eh?
1: I Salvador, hi ha moltes claus.
5: Moltes claus.
1: Però un marc mental, que és el que els socialistes clarament volen imposar en aquestes eleccions, que és o progressisme o inversions.
5: Sí, però jo crec que, a part d'això, les claus sobre la política catalana, és a dir, es veu clarament que darrere de la jugada de Junts de tombar els decrets, de precipitar al final de la legislatura, hi ha la intenció de boicotejar la legislatura de Salvador Illa. Perquè, és el que digui el Carles, però que comentava ella, els pactes amb Esquerra en quin lloc queden, no?
2: No, ha obert, no? Ha donat una volta a la clau, perquè posen un compromís a Esquerra, que crec que serà molt rellevant també la sessió de control que pregunta, i els comuns, però especialment Esquerra, perquè Esquerra, diguem, tot el full que ha presentat per donar suport a Salvador Illa i que tenia sentit donar suport a Salvador Illa era perquè s'aconseguien tota una sèrie de coses que s'aprovaven al Consell de Ministres i que ara han caigut. Llavors, ara també Mònica Sales passa una llista de tot de coses que no s'han complert quan ells han votat la majoria en contra.
5: Exacte.
2: Vull dir que també això de la política també depèn del lloc on tu miris, però és veritat, ara a Junqueras la pregunta és per què dona ara suport a Salvador Illa.
1: Claus de la política catalana a partir d'aquesta convocatòria d'eleccions. Deixeu-me anar a Madrid, l'adjunt al director del Confidencial. És el Juan Fernández Miranda. Juan, bon dia. Buenos días, Juan.
13: Hola. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás?
13: Buen día. Buenos días. Muy bien. Pues muy sorprendido. Déjame decir antes de que me preguntes que escuchar la sesión de control en el Parlamento me genera sentimientos encontrados. Primero, porque hay un presidente que responde a las preguntas. Es que esto en Madrid no pasa. En el Congreso nadie responde a nada. Y Salvador Illa responde lo que quiere, pero responde. Y eso es emocionante. Y luego ver también la traslación del discurso maniqueo de coalición progresista o involucionismo a la política catalana, definitivamente. Pero bueno, es lo que tenemos. Me quedo con lo primero.
1: No, pero tienes razón. Ha ido Salvador Illa coloca este marco mental de progresistas o involucionistas. Es el marco mental que dominará en esta campaña. Y decíamos, Juan, que nos genera también muchas preguntas. ¿Cuál va a ser la actitud de Esquerra Republicana? ¿Por qué Esquerra tiene que seguir dando apoyo a Salvador Illa? Si Salvador Illa probablemente no tendrá el paraguas de Pedro Sánchez en Madrid.
13: Sí, es que aquí en Madrid hay una de las claves que ha pasado, ante tanta información, ha pasado de alguna manera inadvertida, es precisamente que en el Partido Socialista a nivel nacional había entusiasmo con la convocatoria electoral. El gobierno decía que había euforia. Yo creo que es más alivio, porque necesitaban salir de esta dinámica tan compleja. Pero eso no se podía aplicar en Cataluña, porque al final Salvador Illa pierde el apoyo de Madrid. No tienes un gobierno de Madrid que te respalde y eso es un problema para la Generalitat, evidentemente, ¿no? De manera que a ver qué hace Esquerra, porque lo primero que han dicho aquí en Madrid es que no se han y allí en Barcelona, por supuesto, que los compromisos pendientes adquiridos con Pedro Sánchez no se han cumplido y son una buena lista. Por lo tanto, aunque ya todo evidentemente hay que interpretarlo en clave campaña electoral, ahí hay una realidad que va a ser difícil de gestionar para ella.
1: Juan, la noticia del día es Puigdemont, evidentemente está en todas las portadas, la retirada de la orden de detención contra Puigdemont, provisional de momento. Tú además en el Confidencial entrevistaste a Gonzalo Boye el domingo, ahora acabamos de hablar con él. ¿Con qué te quedas de la comparecencia de Puigdemont de ayer?
13: Bueno, yo creo que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, digamos que lleva 9 años y medio fuera, estaba deseando que llegara este momento. Él desconfiaba absolutamente de que se fuera a producir una decisión tan rápida del Supremo. En Madrid sabíamos que era así, lo habíamos publicado en los medios, mi periódico El Confidencial lo anunció el primero la semana pasada, porque con una sentencia del Tribunal Constitucional, con una sentencia del Tribunal de Justicia, no tenía sentido que el Supremo, después de que se marcara su posicionamiento, siguiera ralentizando los plazos. Y digo no tenía sentido porque el juez de instrucción, que es Pablo Llarena, no puede, y eso es razonable en derecho, ir contra la corriente principal, que es lo que dice el TC y lo que dice el TJUE. Por lo tanto, bueno, yo de la comparecencia de Carles Puigdemont me quedo con muchas preguntas. La primera, ¿cuándo va a volver? Pero sabemos que va a ser pronto. Yo le pregunté a Boye si iba a ser el 27, que es el aniversario, o el 29, el aniversario de su salida, de su fuga, pero no lo dicen. Creo que no lo va a hacer hasta que no esté todo 100% escrito y lacrado en un sobre bajo 7 llaves, ¿no? Es decir, no se la va a jugar ni un ápice. Pero al final sí es muy importante ver cómo Puigdemont llega a Cataluña, cómo llega a España, cómo llega, con qué discurso, hasta qué punto va a mantener el lo volveremos a hacer o no. Porque esto tiene muchas derivadas, tanto para el PSOE como por supuesto para el PP. Y a Feijóo se lo preguntamos cada vez que podemos los periodistas aquí en Madrid y se dan mus, no quieren hablar. También se lo pregunté a Boye. Sobre ese tema no hablan ni Junts ni el PP. Y yo creo que no hablan porque se están esperando.
5: ¿Y en Génova qué dicen, Juan? ¿Sabes que Puigdemont esperan? Porque, claro, se puede dar el escenario
13: claro.
5: En que Feijóo pueda pactar con Vox, tener mayoría absoluta. Pero claro, imagínate que vuelve a pasar lo que pasó con Sánchez, que quedan en manos de Junts, ¿no?
13: Déjame responderte, visto desde Madrid, visto desde Madrid, empezar por Junts y acabo en el PP. En Junts, en el mundo amplio que representa Junts, que incluyo también al empresariado catalán, están bastante satisfechos porque en los últimos años Junts y todo lo que representa ha influido mucho en la política nacional. Y me refiero a medidas concretas, la última, tumbar el decreto de viviendas, pero también tumbar las 37 horas, la presencia de sindicatos en los consejos de administración y mucha serie de medidas que enlazan con el Junts, partido tradicional de centro-derecha, la vieja convergencia, ¿no?
5: Sí.
13: Esto es algo que se espera en Madrid, que Junts adopte esta posición. Es evidente que Puigdemont no va a llegar mañana como un constitucionalista, tendrá que proclamar su independentismo, es evidente, pero entre ser independentista y decirlo volveremos a hacer, hay un espacio en el que se puede hablar. Ahora, no es el momento hoy, no es el momento antes del 29 de noviembre, bajo ningún concepto, pero también a mí me dicen, y esto enlaza también al PNV, Junts y el PNV, que su sueño de alguna manera sería que el PP consiguiera, en la hipótesis de las encuestas de hoy, que el PP consiguiera suficientes apoyos para poder gobernar en solitario y que Junts y el PNV tengan un papel, tengan una influencia. Que esto no sea un gobierno PP-Vox en el caso de que sumen y se acabó y Junts y el PNV apartados. Entonces, claro, el PP, ¿qué dice? El PP está deseando que Junts vuelva a los discursos tradicionales y poder contar con ellos como otra opción de gobernabilidad, que no todo sea solo Vox. Entonces veremos a ver, porque depende mucho de qué dice Puigdemont el día que llegue a Cataluña.
1: Ayer Feijóo reaccionó con un tuit, no tenemos declaración, no tenemos un total, tenemos un tuit de él que se mostraba crítico con la amnistía, pero decía que respeta la decisión del Supremo, sí, es lo que dijo.
13: Sí.
1: Y si tenemos...
13: Yo creo que es importante.
1: Sí. Es importante que lo escriba, que lo diga.
13: Vamos a ver, supongamos qué podría haber hecho Alberto Núñez Feijóo con la llegada de Puigdemont. Podría haber dado una comparecencia institucional para decir que... Sí. Bueno, imagínate, el mismo discurso que hace 5 años, ¿no?
5: Sí.
13: O puede haber puesto un tuit, que es un segundo nivel o tercer nivel de comunicación, en el que evidentemente dice que lo que pasó, pasó, y que eso no se puede olvidar, pero que respeta la decisión. Es decir, yo creo que aquí hay una pista de aterrizaje.
1: Pero, y Sánchez, y escuchamos a Pedro Sánchez también hablando de la amnistía.
14: Que todas estas medidas que puso en marcha el gobierno de España en esta legislatura y en las anteriores legislaturas no las hacíamos pensando en un partido político ni en un político o política independentista. Lo hacíamos pensando en la convivencia entre catalanes. Las leyes de amnistía son un instrumento útil.
1: El gobierno español lo ve como un triunfo indiscutible, ¿no, Juan?
13: Bueno, sí, claro, el gobierno se apropia de la aplicación de la amnistía. Tiene sentido que así lo hagan, pero no es toda la verdad. El problema de la amnistía, desde el punto de vista político, ha estado en que el gobierno de España lo ha hecho por una necesidad aritmética en el Parlamento, lo ha hecho saltándose sus propios compromisos, haciendo un ejercicio de travestismo político que se explicó mal, se explicó poco, pero que atribuye... digamos que le permite apropiarse en su totalidad de que Puigdemont pueda volver a España. Bueno, yo creo que esto es discutible, hay más elementos que tienen que ver con esto, la aplicación del 155, la sentencia del Supremo, la ley de amnistía, pero fíjate cómo han acabado Junts y Pedro Sánchez, me parece que hay una enemistad manifiesta, no hay nadie ahora mismo más crítico con Pedro Sánchez que Junts, y me refiero a Miriam Nogueras, me refiero a Gonzalo Boye, y por supuesto a Carles Puigdemont.
1: Gonzalo Boye durísimo. Porque
5: ha dicho que las cloacas durísimo. Le montaron, ¿no?
1: O sea, las cloacas que le montaron,
13: sí,
1: a él.
13: Sí.
1: No, y lo de la visita, Manu, tu li has preguntat al Boye. El Sánchez havia anunciat moltes ocasions que es veurien Puigdemont.
13: Sí.
1: De fet, Jordi Turull ens ho va dir aquí en aquest programa, que sí que es veurien, però ara ja no, ara diu que no s'hi veurà, que ja estem en temps electoral. La meva pregunta és si Pedro Sánchez alguna vegada va tenir la intenció real de trobar-se amb Puigdemont, Carles.
2: Jo crec recordar, i la memòria em pot fallar, que ell va dir que si algun dia hi havia d'haver una foto, hi seria.
1: Yeah.
2: Jo crec que no va explicitar si m'hi he de reunir...
5: Jo crec que ell va anunciar reunions amb Junqueras i amb Puigdemont, eh? Jo crec que lo dijo, lo vamos a buscar.
1: Tu què creus, Juan? Sí. Hubo intenció real?
13: Jo la...
1: de esa foto con Puigdemont.
13: Sí, hubo intención real porque en aquel momento el gobierno de España estaba muy necesitado de mantener a Junts cerca. Recordad, esto era mitad de legislatura y Junts estaba empezando a enseñar la patita de que las cosas no se estaban cumpliendo. Y eso, en la relación entre el gobierno y Junts, quien siempre ha dicho la verdad es Junts. Esa es la realidad. Oye, te puede gustar o no lo que dicen, pero decían la verdad. Y al final han acabado tumbando al gobierno, que es algo muy gordo, que lo estamos diciendo poco, pero Junts se lo dio, Junts se lo quitó. O Puigdemont se lo dio, Puigdemont se lo quitó. Entonces, aquella oferta de Sánchez era una oferta que Puigdemont desdeñó porque no quería una foto. Puigdemont quería que se vieran, le habría parecido muy bien en términos de reconocimiento de su situación, pero él lo que quería era que se aplicaran los acuerdos firmados, que vienen del día de la Constitución del Congreso, el 17 de agosto del 23, antes incluso de la investidura. Y todo eso se ha ido incumpliendo. Aunque sí es cierto, y esto hay que reconocérselo al gobierno, que su ley de amnistía, con todas las dificultades, al final sí que se va a aprobar.
1: Sí que se va a aplicar. Por si no hubiera suficiente material, el Partido Popular pidió ayer a la Audiencia Nacional que impute al PSOE por cohecho, malversación, blanqueo, financiación irregular. ¿Tú crees que el PSOE puede acabar imputado como persona jurídica y si puede ocurrir antes de las elecciones?
13: Bueno, yo creo que eso es una hipótesis verosímil. En el tema de la financiación del PSOE hay dos cuestiones. Por un lado, el dinero que entraba, de dónde venía, y por otro, el dinero que tenía el PSOE, en qué lo gastaba. Esta salida es lo que enlaza con las cloacas y eso está bastante avanzado. Eso no sería financiación irregular, eso sería destinar un dinero que tú tienes a unos gastos impropios. Y eso está bastante avanzado, ahí podría haber una imputación. Digo podría. La otra, la financiación irregular, es decir, que el dinero que llegue sea de origen deshonesto, ya lo veremos, ahí no está tan avanzado. Pero el PP está apretando mucho ahí porque sabe que eso es un golpe en la línea de flotación del PSOE. ¿Puede pasar antes de las elecciones? Yo creo que los tiempos judiciales se paran en campaña electoral, no en tiempo de disolución del Parlamento. Uh-huh. Es decir, todavía queda un mes y medio.
1: Sí.
13: Pero creo que es importante, Gemma, que ayer el PP empezó el día presentando un escrito en la Audiencia Nacional contra el PSOE y a media tarde presentó un escrito en la Junta Electoral Central contra Sánchez por la rueda de prensa que dio en el Consejo de Ministros acusándole de partidismo. Y en un mensaje que mandó en fuentes el PP decían: no les vamos a dejar pasar ni una. Uh-huh. Resumen. Esta campaña va a ser una campaña en la que el PP está muy, muy activado, no quiere que le pase lo del 23, y el PSOE también. Por lo tanto, va a ser una campaña verdaderamente intensa.
1: Y una campaña dura, Juan, porque ayer...
13: Dura.
1: No sé qué opinas de ese vídeo que colgaron en el que aparece Óscar Puente llorando después de romperse el cuádriceps. ¿Tú cómo te lo explicas? Eso es lo lanza el equipo de redes del Partido Popular, lo decide Feijóo. A mí me parece muy desagradable.
13: Bueno, yo no creo que Feijóo se dedique a bajar al detalle, pero al final sí que hay una estrategia en el PP de no perdonar una, insisto, es que esta idea es importante. Y claro, cuando estás en esa estrategia, de vez en cuando te pasas de frenada. Evidentemente ese vídeo no tiene sentido. Sí. También el PP dirá, bueno, pero es que Óscar Puente hace cosas que no tienen sentido. Cierto, pero bueno, lo uno no justifica lo otro, ¿no? A mí me parece que cuando la política entra ahí, pues mal. Pero esto es la política del barro en la que estamos, ¿eh? Me temo que esto va a ser...
5: Sobre todo, Juan, que yo creo que cuando uno va primero en las encuestas, la norma número uno es no meter la pata. Es decir, cuando uno va primero en las encuestas, la campaña que tienes que hacer no mover la pata, movilizar a los tuyos y garantizar que los tuyos van a votar y no activar el votante socialista. Y yo en este sentido veo un inicio de campaña un poco errático por parte del Partido Popular. Primero, porque con las elecciones convocadas sale Ayuso a cuestionar el voto por correo, que es un poco como fuera, yo entiendo, del control de Génova. Luego sale este vídeo de Óscar Puente. Luego Feijóo, ya más formal el PP, pide la imputación del PSOE. Son como muchos inputs, muchos disparos, que yo veo como poca coordinación, veo un poco de... No sé, lo veo un poco errático, sinceramente, como inicio de campaña.
13: Mira, la acusación o la advertencia de Ayuso del voto por correo, que a mí me parece que está fuera de lugar, me parece que no tiene sentido que desde un partido llamado a gobernar o que incluso en la Comunidad de Madrid gobierna no se puede hacer este tipo de advertencias. Yo estaba allí cuando lo dijo, fue en un desayuno por la mañana el lunes, justo en el momento en el que Pedro Sánchez convocó a las 9.
5: Sí.
13: Lo de Ayuso ya estaba previsto y cuando lo dijo, ahí hay gente que justifica que como Pedro Sánchez se ha caracterizado por ser un político que estira las costuras del sistema, siempre hace una interpretación un poco más allá, pues que hay que estar muy, muy prevenidos. Pero yo creo que hay que decirle a la ciudadanía que el voto por correo no corre peligro, que Indra no es una empresa que se pueda manipular en beneficio del gobierno, etcétera. O sea, yo creo que el tema de fraude hay que descartarlo. Pero no solo lo dijo Ayuso, también lo dijo Aznar.
5: Y
13: creo que aquí entiendo...
5: Y Abascal, es que es como...
13: Claro, bueno, y por supuesto Abascal. Entiendo que aquí lo que hay en el PP es una estrategia de que por la derecha, por su derecha, no se le vaya más gente a Vox. Es decir, el PP tiene que hacer un doble juego, que es intentar captar al votante socialista desencantado, que es donde se juegan las elecciones, pero a la vez no perder por la derecha. Y claro, pues no es fácil, ¿no? Porque esto es la manta corta. Esto ya le pasó al PSOE en su momento.
1: 9:21. Tengo que terminar, pero déjame que introduzca el tema de la huelga general, porque esta campaña electoral, pre-campaña, tendrá una huelga general. Pepe Álvarez te está escuchando. No os voy a cruzar, ¿eh? Pero te está escuchando. Sí te quiero pedir lo que te llama la atención de esta convocatoria. ¿Qué te llama la atención de la convocatoria?
13: Bueno,
1: será la primera pregunta que le trasladaré a Pepe.
13: Lo primero, un saludo a Pepe, que siempre que le digo que tiene un gran, gusto con los fulares.
1: Es que no sé si puedo, Pepe Álvarez, sí, manifiéstate, aquí está. Et saludo al Juan Fernández Miranda, Pepe. Y et fa, va, la primera pregunta, Juan, adelante.
13: Venga, somos paisanos, Pepe y yo, así que estupendo. A ver, yo creo que esta huelga general no se entiende demasiado bien en algunos ámbitos. Ayer María Jesús Montero, la vicepresidenta, ex vicepresidenta y número uno del PSOE en Andalucía, dijo que era una huelga contra la oposición. Lo dijo ella, no el PP. Fue más lejos que el propio PP. Y esto los sindicatos lo tienen que explicar. Los sindicatos de clase, los sindicatos mayoritarios. Comisiones UGT. Me parece interesantísimo que ahora tengamos a Pepe. Y yo le pregunto directamente que nos justifique cómo es posible que se haga una huelga que desde el Partido Socialista se interpreta contra la oposición 8 años después y teniendo en cuenta que la vivienda, que es un problema gravísimo, no tiene que ver directamente con la cuestión laboral, ¿no? Con los derechos laborales.
1: Te responde el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez. Buen día.
15: Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estén?
1: Molt bé.
15: Yo creo que es fácil, ¿eh? Porque en realidad la vaga general nosotros fa molt de temps que estem treballant en relació als temes de la negociació col·lectiva. Tenim des de fa més d'un any aturat la constitució de la taula per renovar l'acord amb la COE i és evident que des de la UGT, des de fa molt de temps, venim situant que el tema de l'habitatge, el preu, és impossible que el pugui suportar qualsevol negociació d'un conveni col·lectiu. Si, a més, amb això li sumem aquesta demanda, que és evident que ens ha influït a l'hora de prendre la decisió de les mobilitzacions, que des del meu punt de vista són extraordinàriament fresques i positives per situar un tema cabdal a la societat espanyola, doncs nosaltres hem cregut que s'havia de fer. Què ens ha passat? Doncs que una qüestió que teníem bastant avançada totes dues organitzacions, doncs el president del govern es va adelantar i va convocar les eleccions, però no hi ha una relació d'una qüestió amb l'altra, és senzillament la nostra vida sindical. A mi la veritat és que em sembla que cadascú pot dir el que vulgui, nosaltres som els que convoquem la vaga, direm a què va dirigida aquesta convocatòria de vaga, i sobretot el que vol posar de manifest és la necessitat de, en el cas de l'habitatge, de que hi hagi un gran pacte per l'habitatge. Les comunitats autònomes tenen la competència exclusiva en matèria d'habitatge. Els ajuntaments tenen un paper cabdal. El govern de l'Estat, en una situació de crisi de demanda com aquesta, ha de poder intervenir. I nosaltres, a més, som plenament conscients de que els salaris, perquè puguin arribar a final de mes les persones, doncs han de... Aquesta variable importantíssima, cabdal, perquè tothom la necessita, que és l'habitatge, doncs ha d'estar en unes altres condicions i ha de tenir el lloguer, la compra, ha de tenir una relació doncs directa amb els salaris. I aquí hi ha un conveni de l'OIT que situa justament que no ha de ser més del 25% del seu salari, no? Aquestes són les raons. Lo de més, doncs cadascú que digui el que vulgui, però nosaltres no hem triat ni el desallotjament de Mari Carmen, ni la crisi que s'ha muntat amb el país, que d'alguna manera és l'espurna que fa que tot això es posi damunt de la taula, ni decidim quan es convoca les eleccions.
1: Aquesta era la resposta de Pepe Álvarez a la pregunta que ens feia Juan Fernández Miranda, que ja li hem dit adéu, que ens ha acompanyat fins ara, però senyor Álvarez, jo vull incidir en la data de moment no hi és, però dona per fet que serà abans de la campanya electoral, oi? La setmana primera de novembre, potser?
15: Hem dit que serà abans del començament de la campanya electoral perquè ens sembla raonable. Estem acabant de lligar això amb el moviment que està al carrer, amb la gent que està a les places, amb tot aquest jovent i no tan jovent que s'està manifestant. I jo crec que durant el dia d'avui, doncs, segurament doncs, que tindrem ja tancat quan serà, però en tot cas, en tota seguretat serà abans de que comenci la campanya. Tampoc sé per què hi ha gent que li fa por que puguem fer una campanya electoral on es pugui parlar de les coses que preocupen a la gent. Què passa? Que no es vol dir què és el que es pensa fer amb el tema de l'habitatge per part d'alguns. Aquí la qüestió no és si és contra uns o és contra altres. En part és contra el sistema. És a favor, sobretot, de sortir d'aquesta situació endèmica que té solució. I la solució és que hi hagi un compromís, hi hagi un gran acord, un pacte d'estat que situï que durant els propers 10-15 anys el producte interior brut del nostre país destinarà una part percentual important per poder construir habitatge, per poder refer habitatges, que això és al llarg termini, però a curt termini doncs els joves han d'estar sense cap lloc de dubtes controlats. Els desnonaments no es poden produir com s'estan produint. Avui crec que a Sant Andreu doncs, hi ha un desnonament que espero que s'aturi, que l'aturi el propi Real Decret que s'ha aprovat, perquè segurament si no s'hagués aprovat el Real Decret l'altre dia al Congrés dels Diputats, avui nosaltres estaríem mobilitzats perquè creiem que aquest és un tema de fons, però no estaríem en la situació que estem. I no vull deixar de banda els fons d'inversió, els fons voltor, que és absolutament imprescindible que treguin les seves arpes de l'habitatge. L'habitatge no pot estar en mans, és un bé públic, i no pot estar en mans d'especuladors.
1: A veure, a la taula, alguna pregunta que et volen fer, Pepe? Sigueu breus, que vaig malament de temps, endavant.
2: Sí, molt ràpid. Jo, a vostès, tant a vostès com a Comissions Obreres, els sento argumentar molt sovint que la patronal estan duplicant i triplicant els seus beneficis i que això no repercuteixen en els sous i de més. Jo tinc la sensació que vostès sempre pensen en les grans empreses, en les empreses de l'IBEX, perquè les petites i mitjanes empreses, vaja, jo diria que això no passa ni de lluny. I aquí també és on hi treballa la majoria de la gent assalariada d'aquest país. Per què fan aquest relat dels grans beneficis quan no a totes les capes empresarials això passa?
15: En realitat, a mi m'agradaria saber per què les petites i mitjanes empreses o els autònoms, que el que vostè diu és tan veritat com la vida mateixa, no protesten enfront de les seves patronals. Nosaltres no hi tenim l'obligació de defensar a les petites i mitjanes empreses. Les defensem des d'una perspectiva general, però ells tenen les seves organitzacions. Per què no reclamen lleis a aquest país que aquest repartiment, que efectivament hi ha algunes que se l'estan portant a cabals, no es reparteixi entre les pròpies empreses? El que

0: que nosaltres no podem entrar. No sento mai els petits empresaris situar això envers els grans que se l'estan portant. Pensen que ho han de pagar els seus treballadors, i els seus treballadors, jo els asseguro que mentre nosaltres puguem, no el paguen.
1: Pepe Álvarez, un altre assumpte que els han enfrontat amb les patronals és el de les baixes laborals. Veig que ja ha entrat aquest assumpte en precampanya electoral, perquè n'ha parlat Alberto Núñez Feijóo. L'escoltem.
2: Estamos trabajando en un modelo de bonus para las empresas, porque las empresas también tienen responsabilidad. Por tanto, si tu empresa tiene un porcentaje de baja por debajo de X, y por tanto tienes un buen servicio médico, tienes una buena atención al trabajador, podemos hablar de cómo podemos reducir determinadas obligaciones.
1: I, a més, afegia Feijóo que li cridava l'atenció que els treballadors sempre es posaven de vaga els dilluns, de baixa laboral els dilluns o els divendres. Senyor Álvarez, aquesta vaga general serà un avís per Núñez Feijóo?
0: Bueno, en primer lloc, aquest argument del senyor Feijóo és absolutament intolerable, perquè ve seguit de, no només aquest, l'altre dia va dir que les mútues donarien l'alta i la baixa. Permeten que digui que les mútues, els metges de les mútues, que són uns professionals extraordinaris, no tenen garanties de que no estiguin pressionats a l'hora de l'alta i la baixa. Per això, justament, hi ha un estatut de la funció pública, per això, justament, hi ha una protecció dels funcionaris, que són els que han de donar l'alta i la baixa, perquè el poden fer sense que això tingui cap repercussió sobre el seu salari, sobre les seves condicions de treball. Aquests bonus bons i dolents que diu el senyor Feijóo, com els controlarà? Que enviarà alguna inspecció per veure com està? No seria més senzill que digués que té una inspecció de treball que dotarà de mitjans perquè pugui anar a veure com nosaltres estem reclamant aquelles empreses a examinar aquells centres de treball on es produeixen més baixes per veure si hi ha unes condicions adients per poder treballar la gent o no. No acceptarem de cap de les maneres que les baixes mèdiques, que estan absolutament justificades, que el fan professionals que saben el que tenen entre mans, caiguin a mans de les empreses o siguin objecte de qualsevol mena de premi o de càstig.
1: Val.
0: La salut de les persones és intocable, i jo vull dir clarament que aquest és un tema que nosaltres no deixarem de banda perquè ens juguem la vida i la salut de les nostres persones. No és veritat que hi hagi gent que està de baixa perquè vol estar de baixa. I no és veritat perquè darrere de la baixa hi ha l'assignatura d'un professional que ha tingut l'oportunitat de fer-lo amb ell. I si no ha tingut l'oportunitat de fer-lo tot el temps necessari, és culpa del sistema.
1: Pepe Álvarez, ho haig de deixar aquí. Ho haig de deixar aquí. Secretari General de la UGT, gràcies per atendre'ns.
0: Moltes gràcies, Gemma.
1: Gràcies, bon dia. 9:34 minuts. Són els arguments del sindicat. Els arguments de la patronal, ja ho sabeu, Garamendi es mostrava molt molest per aquesta vaga, perquè les patronals és que inclús posen en dubte la legalitat de la vaga. Diuen que hi ha motius polítics i no laborals. Escoltem el que deia Garamendi i ho comentem.
3: Creo que tiene un contenido político, es evidente, se hace en un periodo electoral. Yo creo que es el momento donde justamente lo que hay que dejar es, en ese momento, es a los españoles y a las españolas que decidan.
1: Mentre UGT defensa, que, i ho hem escoltat els arguments, no? Que l'habitatge és laboral, que no hi ha conveni col·lectiu que aguanti la pujada de preus...
4: Sí, jo crec que hi ha coses que... O sigui, primer, UGT i Comissions Obreres s'apunten a això perquè el sindicat de llogateres i la CGT els hi passa per davant. I el que no poden quedar és ser amb un racó. Vull dir que ara se patrimonialitzin i ens intenti dir el senyor Álvarez que ells ja ho tenien en el cap, però que, bueno, que... Vull dir, perquè durant els primers dies de les concentracions a les places, UGT i Comissions Obreres no existien. No hi eren.
5: No.
4: Llavors, van aparèixer quan, com que formalment cal un sindicat legalment constituït per demanar, per convocar una vaga, el sindicat era la CGT, llavors, clar, que Comissions Obreres i UGT no s'hi apuntin, doncs quedava molt lleig. Això, un. I dos, m'ha sorprès que amb el 70% dels empleats d'aquest país que treballen a pimes digui que això no és el seu problema, que es queixin les pimes. Llavors, clar, ha ratificat que efectivament treballen i defensen les grans corporacions que,

0: Per, també perquè tothom ho sàpiga, és on hi ha la majoria d'afiliats que voten. Perquè a les pimes hi ha molt pocs afiliats a sindicats. Llavors no voten. Com que no voten, no, escolta, ja s'ho faran. M'ha semblat una mica, diguem, tremendo. Una mica
1: jo crec que les mobilitzacions tenen les seves dinàmiques. A mi em consta que des del sindicat de llogateres portaven molts mesos, per no dir més d'un any, treballant amb Comissions UGT a la convocatòria d'una vaga general. És veritat que el fet que hagi decaigut al Congrés els decrets d'habitatge, doncs jo crec que precipita el fet que els sindicats demanin, bueno, hem de fer un pas més, hem d'anar a la vaga general. Això coincideix amb la convocatòria electoral i posa Comissions UGT en una situació complicada, perquè han tingut una política de concertació claríssima amb el govern de Pedro Sánchez i sobretot amb Yolanda Díaz, i amb les Corts dissoltes llancen la convocatòria d'aquesta vaga general. Sí, com sigui, el que provoca aquesta vaga general és que durant la campanya electoral es segueixi parlant d'habitatge, i això no és menor. I jo crec que aquí gent que hi ha darrere dels sindicats el que està pensant és: nosaltres com avançarem més en els nostres drets? Amb un govern de PP i Vox o amb un govern de PSOE i Frente Amplio?
0: Ja,
1: amb govern d'esquerres, per tant, jo crec que sí que hi ha al darrere la voluntat de llançar un capote, com diu Garamendi.
0: Però llavors es pot, diguem, es pot reconèixer...
1: No, no es pot reconèixer.
0: I adoptar la tesi d'Illa. Ja. O govern involucionista o govern de progrés.
1: Bueno, jo crec que els sindicats estan una mica aquí.
0: Jo crec, clarament.
1: Jo crec que els sindicats estan una mica aquí i estan en ajudar que hi hagi un govern progressista i que el tema del debat de la campanya sigui l'habitatge.
0: No sé si des de la Moncloa no els van també animar a que convoquessin la vaga general, bueno, que ells dos no podien quedar fora. Perquè, vaja, que la Moncloa hi té contacte directe, que la vicepresidenta hi té contacte directe, etcètera, etcètera, això està clar. A mi el que em sobta és la desaparició d'aquests dos grans sindicats durant els primers dies, i no pocs, els primers dies de les tancades i de les mobilitzacions, la confusió que pot tenir és que el sindicat de llogateres es diu sindicat, però no és un sindicat com a tal, no està registrat com a sindicat i, per tant, no pot convocar una vaga, necessita algú, la CGT, òbviament.
1: El creixement que està patint, que està vivint la CGT, és a dir, la CGT és un sindicat que està creixent i està creixent molt a Catalunya també en els últims anys.
0: I els està fent forat a comissió.
1: I aquest factor també.
0: Jo crec que la gent es mereixeria que li diguessin les coses clares. Miri, nosaltres som uns sindicats que no volem un govern de PP i Vox. I, per tant, com que no el volem, donarem suport a això. Perquè pensem que si venen aquests, passarà això, i si venen aquells... Jo crec que això també seria raonable. I no intentar-ho vestir de qüestions molt treballades... Jo crec que estaria bé que li parlessin a la gent amb claredat. I que deixar fora el 70% dels empleats, de la manera que ha fet el senyor Álvarez, em sembla escandalós.
2: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Vinga, va, que és mig quart d'una, Villanueva. De home, seguida més detalls de la premsa del cor. Sí. Com us agrada fer safareig, eh?
1: Home,
0: Ramon
1: sí,
0: Castelló,
1: és
0: també t'agrada, això.
1: És humà, sempre. Eh? És humà, tio. Tafanejar, sí? És humà. Sí, mirar per l'espiell, Freixes. Escoltar els veïns amb un got a la paret. Això ho fa tothom, Freixes. Doncs aquí ho fem amb els famosos. No ens fiquem amb Mariola...
0: Aquesta hora, la notícia, però, és que ja tenim data per la vaga general.
1: Ah.
0: Vaga general per l'habitatge. Ja fa dies que sabem que es farà aquesta vaga. Ja van dir que no coincidiria amb la campanya, però vaja, per poc, perquè al final diu que serà l'11 de novembre.
2: L'11, em sembla que la campanya dèiem el 17, que comença, les eleccions el 29, per tant, al novembre ja l'agenda anem... En fi, anem anotant dies, perquè se'ns està com tornant intens aquest mes de novembre.
1: Freixes, tinc un problema.
0: Quin problema tens?
1: És un dimecres, em toca el matí de Ràdio 4. Haurem de parlar, Freixes.
0: No, doncs no vinguis, si no vols, jo sí que vindré.
1: Ah, sí? Ja ho dic, ja anuncies, eh? Perquè tu fas servei públic, és diferent, Freixes.
0: No, i a més em vull informar, lògicament, de tot el que passi o no passi aquell dia de vaga.
1: Jo vull treballar, però vull solidaritzar-m'hi. No sé com ho hauré de fer, això, Freixes. És un bon debat, per fer. Jo vull solidaritzar-m'hi, perquè el problema de l'habitatge és molt greu. I vull sensibilitzar tothom. Però, clar, per mi venir aquí és un servei públic. Hi ha gent que està entretinguda escoltant la ràdio. I hi ha gent que necessita estar informada. Potser els que feu informació heu de treballar, els que fem més frivolitat no, Freixes. Ho hauré de discutir amb el meu coixí, això.
0: Va, titular a aquesta hora. Per tant, la vaga general per l'habitatge serà l'11 de novembre. Així ho han acordat fa poca estona el sindicat. Ramon.
2: Sí, UGT, Comissions Obreres, i també aquesta vegada el sindicat de llogateres.
0: Sí,
2: suma.
0: Perfecte, doncs au, ja ho sabem, sí?
2: Ampliarem, a veure ben bé.
0: Hi havia dues possibles dates, es parlava del 4 o de l'11, doncs finalment serà l'11.
2: També quedarà a veure quin format es planteja, perquè s'havia parlat de si serien aturades parcials o no. De moment és la convocatòria de vaga general, per tant entenem que tot el dia, però estarem pendents de que ampliïn aquesta informació.
0: Primera vaga general en 14 anys, a 48 hores vista de l'inici de la campanya electoral per les eleccions del 29 de novembre. Sí?
1: I no és per drets laborals, per primer cop. Totes les vagues generals són per drets laborals, Freixes. Aquest cop és pel dret de l'habitatge.
0: Espera, que avui tenim un pastisser molt bo. L'únic que estic dolgut perquè no porta res, que has vingut amb les mans buides.
3: He dut un panetone, però es veu que...
0: Ah, és pels oients? Home, primer són els oients,
1: Primer cop, dos panetones, Freixes.
0: Escolta, Lluís Estrada, com estàs?
3: Què tal? Molt bé.
0: Grandíssim mestre pastisser de la pastisseria Brunells, de Barcelona, una de les millors de la ciutat.
3: Bueno, sí, entre d'altres.
0: Entre altres, una de les millors de la ciutat.
3: Ho intentem,
0: però,
3: sí.
0: Què veu feu, eh? Tenim els millors mestres pastissers del món en aquest país, tu.
3: La veritat és que sí.
0: I n'hi ha que us critiquen.
3: Sí, però no, la majoria...
0: Això passa tot arreu.
3: La majoria ens felicita.
0: Que sí el preu, però què volen?
1: Ja li he dit que aquí som gran defensors dels pastissers i que abans de comprar tres torrons dolents comprem un de bo de pastisseria.
0: Ja has començat a fer algun panellet o encara és un pèl d'hora?
3: Sí, no, ja hem començat, ja. Amb el de pinyó aquest ja hem començat, i cap de setmana ja en tindrem i ara ja...
0: Escolta, abans de dir el preu del panellet, a quant va el quilo de pinyons ara? Diguem les coses bé i per ordre en aquest programa. No comencem a fer com fan altres de... És un disbarat. Mira quan venen els panellets. A veure, bon producte, que és el que utilitzeu sempre els mestres pastissers.
3: El pinyó de Castella, que es veu que és un pinyó gros, no són aquelles boletes petites.
0: Sí. Vull dir, no és allò de la Xina, ho podem dir clar. No, aquell barat de la Xina.
3: A més, es veu, vull dir, quan veu si el pinyó és llarg, i l'altre és una boleta petita, vull dir, es veu.
0: Quin bo.
3: I podeu anar al súper, mirar el preu del pinyó i és... No sé per què, però és d'aquestes coses que sí